0: Partisana i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
1: Bona nit, sóc Toni López, comencem el programa La Partisana i ho fem des del llarga durada a Tordera Sardanes de la Cobla Montgrins amb una sardana dedicada al que va ser la colla antaviana de la nostra dansa. Ara sabeu que hi ha una associació que es diu Colla Antaviana, que també intenta portar els valors de la sardana al més lluny possible i que han aconseguit alguns èxits com guanyar el campionat de punts lliures. Jaume Cristau i Brunet va composar aquesta sardana antaviana.

Des del llarga durada Crit de la Terra, la Cobla Barcelona enregistrà una sardana del mestre Saderra, Maria de les Trenes.

Des de llarga durada la sardana Uneix, un llarga durada que es va compaginar i es va fer entre moltes emissores. Hi havia l'emissora de Lloret de Mar, la de Blanes, la de Malgrat, la de Santa Susanna, la de Pineda, la de Calella i la de Tordera. I en representació de Pineda, que també hi era, Lluís Carretero i Basar va posar aquesta sardana, que va ser interpretada per la Copla Montgrins en el concert de, com ho diríem, d'estrena d'aquest llarga durada. Escoltem La Flor de Catalunya.

Si t'agraden les sardanes, i només les sardanes, escolta la Particel·la. El programa de sardanes de Ràdio Tordera.

0: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
1: Des del llarga durada sardanes de Josep Antoni López, escoltem la Copla Sa Palomera interpretar-nos el nostre mestre.

Aquest que hem escoltat, que escoltarem ara i hem escoltat en la primera part, és el primer disc d'or de la sardana, que el va enregistrar a la Cobla Barcelona. En ell hi ha una sardana dedicada a Sabadell, d'Agustí Borgunyo. Agustí Borgunyo ens porta El meu Sabadell.

Tot seguit ens visita un compositor que a la nostra vila és molt nostrat, atès que va fer la sardana Records de Gelpí i a Can Nassos. Es tracta de Josep Maria Tarrides, que en una segona etapa de la seva vida va arribar a fer fins i tot pasodobles com Islas Canàries. Escoltarem des del llarga durada Un americà a Begur, la principal de la Bisbal, enfilar aquesta sardana que porta per títol Begur i que és de Josep Maria Tarrides.

Bé, això és de l'època en què els americans i Hollywood va descobrir la Costa Brava. Marxem ja d'aquesta particel·la que tant ens agrada, a mi almenys m'agrada molt, amb personatges i contrades de la cobla Els Mongrins, amb una sardana de Cífric Galbany, La Font de Can Genís. Avui hem començat amb Antaviana per fer homenatge, retrohomenatge a aquesta associació Colla Antaviana, que doncs està perseguint endinsar el nostre poble més en el món de la sardana. A vegades hem començat amb alguna sardana dedicada a la nostra dansa. Hem seguit amb la Colla dels 24, Maria de les Trenes, Malgrat Aprec de Plecs, Joc d'Infants, Besalú Ara i Sempre, La Flor de Catalunya, Amor i Sardanes, que l'havia escoltada i crec que pagava la pena d'escoltar, tot i que buscaré més informació, El Nostre Mestre, El Meu Sabadell, Begú i ara La Font de Can Genís. Soc Toni López, és un plaer ser aquí. A reveure, una forta encaixada.

0: Si t'agraden les sardanes, i només les sardanes, escolta La Particel·la. El programa de sardanes de Ràdio Tordera.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimecres 7 d'octubre. Les tres paraules del dia són recuperació, responsabilitat, inscrits. Recuperació. Tordera continua les tasques de neteja, recuperació de camins i avaluació de danys després de les tempestes. I el Consell de Ministres aprova dos nous decrets d'habitatge que la regidora d'Habitatge Tordera, Jennifer Jansa, veu com a eines clau contra l'especulació. Responsabilitat. L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, apel·la a la responsabilitat ciutadana davant l'estacionament indegut a les voreres del carrer Gaudí. I l'estació de Tordera, un dia més sense trens, els usuaris de tren es veuen empesos a fer ús del servei de carretera. Inscrits. Crida a ampliar els participants per la sardana gegant del 50è aniversari de la nostra dansa, que ja frega els 500 inscrits. I el govern aprova un paquet extraordinari de 75 milions d'euros en ajuts per pal·liar els danys dels aiguats. I la Fira de Nadal de Tordera ja té data, 28 i 29 de novembre, als jardins de l'alcalde Sagrera. Tordera continua les tasques de neteja, recuperació de camins i avaluació de danys després de les tempestes. Les tasques es concentren ara a la zona del Montnegre i les urbanitzacions afectades. Xavier Plaer, regidor d'Entorn Rural i Pagesia.
2: S'han anat resolent les afectacions principals d'accés a les cases de veïns i veïnes. L'objectiu principal era, en un primer moment, de resoldre-ho. Ara estem, doncs, avaluant les diferents afectacions importants en torrents, camins i en serveis públics.
1: Avui es celebra el Dia Mundial del Treball Decent i el Dia Mundial del Cotó. Avui és la Mare de Déu del Roser. Falten 18 dies per al canvi d'horari, falten 5 dies per al proper 12 d'octubre, Festa Nacional d'Espanya. Avui esperem una jornada amb cel clar la major part del dia. Malgrat això, de cara a demà torna el canvi de temps amb precipitacions que poden tornar a ser intenses. A l'hort és un moment clau per plantar alls, espinacs, faves, pèsols i cebes i recollir les últimes mongetes i carbassons. Farmàcia de Guàrdia, la Pérez Martra, al veïnat de Sant Pere, recollida de poda i voluminosos a les Ferreres, Can Domènec, Roca Rossa, Vallmanya i Sant Pere de Riu, trucant prèviament al 93 765 3151 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. La Tordera baixa a 11 metres cúbics per segon i amb uns 61 centímetres d'alçada. Fa un any explicàvem que Comissions Obreres denunciava la falta de voluntat de l'Ajuntament per negociar les condicions del personal laboral. Fa 5 anys naixia la Societat de Protecció i Conservació del Montnegre i fa 10 anys l'alcalde de Tordera, Joan Carles García, no compartia els motius de trencament del pacte amb el partit Som Tordera.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.
4: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
5: Bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca i el tema del dia és la puntualitat. Aquest dimecres 7 d'octubre del 2026 parlem de la puntualitat d'arribar a l'hora, d'arribar 5 minuts abans o ser d'aquells que sempre fan esperar, perquè tots tenim una relació diferent amb el rellotge. Hi ha qui prefereix arribar amb temps de sobres i qui calcula cada minut fins al límit. Però avui ens preguntem què diu de nosaltres la manera com gestionem el temps. Si ser puntual és una qüestió d'educació, de respecte pels altres o simplement de personalitat i, sobretot, si realment som puntuals o ens pensem que ho som. Així que avui a l'Hora Maresme posem el rellotge en marxa i parlem de puntualitat.
4: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
5: I per saber si som puntuals, primer de tot hem de tenir una hora marcada. És aquesta hora la que ens diu si arribem abans d'hora, puntuals o tard. i per comprovar-ho, evidentment, necessitem mirar el rellotge. Avui dia la majoria de persones mirem l'hora al mòbil, però encara hi ha qui continua portant el rellotge de tota la vida. I aquí ens ha sorgit una pregunta. Ens hem parat mai a pensar com funciona realment un rellotge? Què fa que marqui l'hora amb tanta precisió? L'Oriol Leo, des de Ràdio Arenys, ens descobrirà, doncs, aquestes, ens donarà resposta a aquestes preguntes, i abans també li preguntem si porta rellotge de canell, Oriol.
6: Sí, sí, mira, no sé si ho sents, eh? Sí. Estic donant copets al rellotge, aquest és el meu rellotge. Sí, és veritat que a vegades miro un mòbil, també per saber l'hora, però vaja, res com un rellotge. Mira, avui que parlem de la puntualitat, volíem començar una mica per aquí, per això que tu has dit. Per ser puntuals necessitem un rellotge, doncs volem saber com són els rellotges per dins, quina maquinària els fa moure. I per això podem saludar el Carles González, que és de González Rellotgers de Girona. Carles, bona tarda.
7: Bona tarda.
6: Bé, Carles, m'agradaria que comencéssim per aquí, per el fet de que, bé, portem rellotges, habitualment de canell, però com són per dins els rellotges, vosaltres que hi enteneu? Com funciona un rellotge, una pregunta tan bàsica com aquesta?
7: Bueno, avui en dia el rellotge més comú, clar, rellotges n'hi ha de mecànics, n'hi ha de piles. Ara també hi ha els smartwatches. Llavors, el més comú, del que n'hi ha més, diguéssim, de rellotge de canell, és el de piles. El rellotge de piles, el que comúment es coneix com el rellotge de piles. Llavors, aquest rellotge funciona, primer de tot, té el que en diem un òrgan regulador, que és el que dona una pauta de temps estable, que és un quarts. Per això hi ha molts rellotges d'aquests de piles. No sé si t'has fixat que a la zona inferior posa quarts.
6: Sí.
7: Quarts, doncs quan llegeixes això, un rellotge de quarts vol dir, primer de tot, que rellotges de piles, però que el que ens marca la pauta de temps, un patró de temps, és un cristall de quarts. Per exemple, amb els rellotges de paret, els mecànics de tota la vida, aquest que veiem en pesos, és un pèndol, el que fa el patró de temps.
6: Sí.
7: Doncs amb el rellotge de polsera és un cristall de quarts que hi ha dintre, que vibra una freqüència determinada. A partir d'aquí hi ha tot un circuit electrònic, aquesta freqüència la va dividint, fins que dona els impulsos de segon. I llavors això, amb un petit mecanisme de rodes, que és molt senzillet, molt bàsic, i que funciona amb molt poca força, és el que mou les agulles.
6: Déu-n'hi-do, que trobo molt més fascinant aquest tipus de funcionament que un smartwatch d'aquests o una pantalla de mòbil que et diu són les 10:10. Això no té cap gràcia, saps?
7: Bueno,
6: un rellotge...
7: Sí, a veure, per un rellotger, un smartwatch no és ben bé un rellotge per mi. Seria una prolongació del mòbil.
6: Clar.
7: Fa moltes funcions i, a més, te dona l'hora.
6: I tant.
7: Per això jo no ho considero un rellotge.
6: Tot evoluciona, però vaja, els rellotges d'aquests de piles, podríem dir, els més comuns, els que porto jo ara mateix i que l'estic mirant, clar, com a molt quan se'ns espatllen anem al rellotger i si és la pila, és la pila. Si no, déu-n'hi-do, imagino que per saber exactament, que vosaltres en sabeu molt, d'arreglar-ho, una persona profana diria no sé pas ni per on començar.
7: Bueno, el rellotge aquest de piles, encara que sembli una mica estrany, moltes vegades el que passa és aquest rodatge que t'he dit, aquest petit rodatge que porta per moure les agulles, amb el temps els olis se degraden, s'embrut aquest petit mecanisme, queda sense oli, i llavors moltes vegades quan li poses la pila i el rellotge no va, el que li passa és que l'has de desmuntar, netejar tot aquest engranatge, deixar-lo en condicions, posar-hi una mica d'oli, portant un oli molt fi i el rellotge torna a funcionar normalment. Diferent és que me digui, se m'ha caigut i ha rebut un cop, llavors hi ha altres històries. Però normalment, encara que sembli que no un rellotge de piles, també amb el temps necessita un manteniment.
6: I una feina molt fina, per ser rellotger s'ha de tenir allò, el pols molt ben posat,
7: Bueno, el pols i també has de... paciència. Jo, sobretot, més que el pols o la vista, que a vegades diuen, tenim molt bona vista, o el pols no sé què, jo veig la paciència d'estar allà hores desmuntant i tal, que després ho montis i tot te quadri bé, que no hagis de tornar a desmuntar una altra vegada per qualsevol història i... Bueno, jo més que res, el que d'això en sí és la paciència.
6: Què t'anava a dir, Carles? Aquest mecanisme de rellotges ha canviat molt amb el temps? Ha evolucionat? O en temps dels nostres avis, besavis, ja funcionaven així?
7: No, clar, si parlem des dels nostres avis, per exemple, es portaven rellotges mecànics. Va ser el 1969 quan van aparèixer els primers rellotges de piles mecànics que podien ser de corda, o els automàtics, no sé si has sentit parlar dels automàtics, que són aquells que carreguen amb el moviment de la mà.
6: Sí, Em sonen, sí.
7: Ah, exacte. Doncs, doncs abans o era de corda, i una evolució del de corda seria l'automàtic. Aquest tipus de rellotges no és tan precís com el rellotge de piles. Eren també rellotges més delicats pels cops, però era el que portaven ells. Ara els rellotges són molt més precisos que abans, perquè també ara la gent necessita més precisió. Abans un rellotge se te movia minuts a la setmana i la gent no era important, però ara sí. Ara un rellotge que se te mogui un minut a la setmana o dos, no ho vols. Tot i això, el que comento sempre a la gent és que la precisió d'un rellotge tampoc és absoluta. Els rellotges aquests que portem al canell de quarts, el que parlàvem ara al principi, el de quarts, tingues en compte que aquest vidre de quarts és tampoc exacte. O sigui, el més exacte és el rellotge atòmic. El que portem en el canell és un rellotge, el de piles de quarts, és un rellotge que ens pot variar uns segons al mes. El que passa que com que cada 6 mesos canviem d'hora i el tornem a posar en hora, no ens donem compte de la variació que aquesta que té el rellotge. Però ni els rellotges de piles són 100% precisos.
6: Perfecte, Carles. De fet, hi ha gent que porti el rellotge que porti, qui és impuntual, ho és impuntual sempre, porti el rellotge que porti, de quarts, de piles, mecànic o un smartwatch. La gent que no és puntual no ho és mai. Carles González, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estoneta aquí a l'Hora Maresma i per haver-nos parlat de com funcionen els rellotges que els necessitem per ser puntuals. Carles, moltíssimes gràcies. Bona tarda.
7: A tu, gràcies. Bona tarda. Adéu.
6: Ja veus, Gemma, no sé quin rellotge portes tu. Jo et veig amb un smartwatch, però no ho sé.
8: Cap ni un. Cap ni un, Oriol. No, jo sempre miro el mòbil i em molesta molt dur rellotges, per tant, no en porto.
6: Bé, doncs mira, fantàstic.
8: Això tu et consideres... Exacte, et consideres una persona puntual, Oriol?
6: Sí, en general, sí. Sí. No m'agrada fer tard... Tampoc m'agrada arribar... Bueno, si puc arribar mitja hora abans als llocs per anar tranquil, també ho faig, eh? Però si sé on és i sé que hi arribaré tranquil·lament, tampoc hi arribo mitja hora abans per capritxo. I a l'hora que s'ha d'anar, doncs sí, va.
8: Molt bé, molt bé. Oriol, fins ara. Ens escoltem d'aquí una estona.
6: Fins ara.
8: I ja que parlem de puntualitat, hi ha moments en què arribar a l'hora és especialment important. De fet, la cerimònia de clausura dels Jocs Olímpics de Barcelona del 92, per exemple, va estar a punt de no poder començar puntualment. Què va passar? Ens ho explica la Paca Solà de Comedians, que ho va viure doncs, de primera mà, i en Dani Grau doncs, li farà unes preguntes. Endavant.
9: Sí, Paca, això... bona tarda, en primer lloc. Què tal? Hola.
10: Sola, el meu cognom és Sola, no Solà.
9: Sola.
8: Bueno.
9: No, jo no l'he posat amb accent, l'accent l'ha posat ella.
10: És que el normal és Solà.
8: Disculpeu.
10: Normal és Solà.
9: És una dona que no està sola mai, per això, eh? Però bueno, aquest és l'altre tema. Paca, un dia fent una entrevista, no sé si dels, bueno, sobre Comedians, no sé si sobre quin tema, em va sortir amb una bomba de rellotgeria, que és que no, una mica més, després ho vau arreglar, però no, en certs moments no les teníeu totes de que pogués començar la cerimònia de clausura de Barcelona 92 que vau doncs, teatralitzar vosaltres o fer vosaltres, Comedians.
10: És veritat, però la bomba de rellotgeria no era nostra, per sort, era del temps. Va fer una tamborinada d'aquelles d'estiu, era el mes d'agost, ja no me'n recordo quin dia, i de cop i volta ens va caure un xafa que ens va deixar tots planjats. Si tens en compte que la nostra cloenda es basava en bestiari, en dimonis, en globus de 4 i 5 metres de diàmetre d'heli, dels focs artificials del final, si tens en compte el nostre material i tens en compte el dia que tothom t'està mirant, no ens va agafar una depre col·lectiva perquè ni això podíem fer. Però sí, va ser molt dur. Per sort, els vaticinis, o com es diguin, no sé si aquesta paraula és correcta, ens van avisar que la tamborinada era molt xula i era molt forta, però que tenia final. Ens vam agafar allò perquè érem uns optimistes irredentors i vam continuar treballant. Vam haver de muntar tots els focs amb plàstic,
9: amb plàstic i tot el que sigui.
10: Horrorós. Va ser
9: impermeable.
10: Sí, Sí, tot és com caputxita. I va ser horrorós. I estem parlant de tonelades de focs, eh? Vull dir que
9: és a dir,
10: estem
9: no,
10: parlant...
9: No vau tenir que fer la feina dues vegades,
10: foc,
9: no?
10: Hi ha una empresa, per sort nostres, sí, sí, tot això, tot, però estem parlant d'un final que era una bestiesa a nivell de era un cop a la vida de nivell de focs artificials i tot això. De cop i volta, en el moment que vam saber i es va començar a fer palès que la cosa ja no tornaria a caure, que és l'aigua, ens vam començar a remuntar. Algun problema devíem tenir, ara no me'n recordo, però sé que ho vam solucionar. I et dic, el nostre material era seda plena d'heli, globus, dimonis i vestits d'aquests gruixuts amb focs artificials i el barco, o sigui, va ser allò pitjor impossible. I de cop i volta se'ns va girar la truita i de cop i volta va començar a fluir tot. Van començar a volar els globus, va començar a sortir el barco del Covid. Sí, sí. Nunca más.
9: El barco del Covid que va acabar a l'Arenys de Mar, però bueno, volant a l'Arenys de Mar, crec que en vau comentar una vegada.
10: Sí, veritat. Sí. Molt simples,
9: en aquest sentit, tot va començar amb puntualitat, perquè vosaltres féssiu la cerimònia de clausura i l'estimat i recordat Constantí Romero, digués, atletes baixin de l'escenari, no? És allò, no?
10: Sí, sí. Allò que va dir a la gent que cantaven amb la rumba i els amigos para siempre, que va ser, i quan jo em vaig girar, ho miro i dic... Oh! Per un teatrero, que l'escenari sigui més carregat del compte, és com una alerta roja màxima.
9: Sí, perquè tu... allò va estar en perill d'anar avall?
10: Sí, sí, sí. Era un dia que es veu que estàvem tots afortunats. Més que anar avall, el que és molt dolent pels escenaris, per això s'anaven ponts avall, és que la gent agafi un ritme, que el moviment agafi un ritme, el moviment harmònic...
9: Bum, bum, bum, bum, bum.
10: Sí, no, els saltets aquests que feien...
9: Sí, sí, sí.
10: I tot va ser miraculós i no va caure ningú. Encara no ho entenc. Físicament no s'entén que no passés.
9: I bé, ha passat a la història com un dels millors Jocs Olímpics de la història. I punt, no?
10: Sí, sí, Barcelona va ser...
9: Todo perfecto.
10: Una de les peces més, però Barcelona va ser un model de bon fer, de bon portar, de qualitat artística, qualitat humana i esportiva. Sí, sí. Encara... quan surt, fa anar, com aquest dia, aquells. Sí, sí, sí.
9: Sí, en aquest sentit...
10: Un referent.
9: Paca, quan us vam proposar... Vosaltres ja teníeu una trajectòria molt, molt llarga, però quan us vam proposar la cloenda dels Jocs Olímpics, vau tenir vertigen o què?
10: A veure, en el mateix any s'ha de... Ja ens va anar bé la cloenda, per exemple, perquè el mateix any fèiem la cavalcada de l'Expo de Sevilla.
9: Sí, sí.
10: Cuidado, era un espectacle diari per milions de persones, al final va ser. O sigui, sí. Nosaltres estàvem a tope. Sí. Per exemple, la cloenda ens va anar bé perquè en si mateixa, dintre de la voràgine, significa en si mateixa, era més petita que la inauguració. Però és que, a més, estàvem a Sevilla fent la cavalcada diària. Sí, sí. No sé ni com vam sobreviure. I que era molt. Allò sí que era també un vertigen, perquè allà era, hi ha carrosses...
9: Sense internet, sense mòbil, sense... Ojo, ojo.
10: El que més recordo, sí. Que quan tenies que donar un recado com aquell tio, tenies que anar a peu Barcelona-Sevilla, oiga! Sí, sí, sí, horrorós.
9: No, i o amb una cabina o el que sigui. Sí, sí,
10: sí. Sí, és veritat, és veritat.
9: És increïble.
10: I vam aconseguir fer-ho tot. És més... El mateix any, a l'octubre, crec que van ser els Jocs d'hivern d'Albertville, el novembre, no me'n recordo, i també els vam inaugurar.
9: Baixant a França, sí, a França.
10: I doncs també vam fer Albertville aquell any. Perfecte. I no vam caure perquè aquest any ja no tocava. Perquè vam parar muntanya avall, sort que hi havia molts esquiadors que eren de veritat boníssims. Sí. Però, saps allò que dius? No, si encara ens hi quedarem aquí a la muntanya, baixant amb foc, muntanya avall. Va ser un any que no... Ara, vist amb la llunyania, no només te'n sents content, orgullosa i tot això, és que dius, em devia tocar l'A de Madrid.
9: Però va ser una bogeria absoluta.
10: Va ser una bogeria absoluta. No crec ni que es pugui tornar a fer una bogeria així, d'un any fer tres llocs tan grossos. Sí, sí.
9: Molt bé, Paca, doncs va, al final la puntualitat va triomfar i també...
10: Va triomfar, som un equip molt puntual.
9: Aquella frase d'en Constantino Romero. Gràcies sí. I fins una altra. Adéu, abraçada forta. Adéu.
10: Abraçada forta. Adéu, adéu.

0: I seguint amb el tema de la puntualitat, el nostre company Marc Tresserres des de Ràdio Tordera ens ha plantejat un joc que també podria convertir-se al final en un debat. Marc, bona tarda, explica'ns què ens has preparat.
1: Hola, Gemma. Bona tarda. A veure, aquí pot haver-hi un debat molt interessant entre nosaltres. L'únic que ho haurem d'acotar molt amb el temps perquè, clar, jo crec que el tema de ser puntual o impuntual o arribar just o no, això posa nerviós a alguns, a altres, i és molt subjectiu. Tu què opines?
0: Sí, és molt subjectiu i també molt cultural, podríem dir, no?
1: Sí, molt bé, exacte, també, és veritat, això no ho havia plantejat aquí al guió i jo crec que també va molt en funció del país i de les maneres de fer, no?, que té aquest país.
2: Com que som llatins, som impuntuals, de mena?
0: No, home, no, jo això no ho he dit pas, però per exemple, a Anglaterra la puntualitat es valora... És que no és que siguin puntuals, arribar a l'hora, de fet, per ells no és puntual, arribar abans de l'hora és la puntualitat.
1: Exacte, a Japó igual.
0: Pels anglesos. Al Japó també?
1: Sí, i buf, i tant.
2: Som molt avorrits.
0: Aquí pots comptar-hi, o sigui, per l'experiència que tinc, de quedar amb amics i amigues, que quedes a una hora i fins i tot arriben 5 minuts més tard. Mira, i encara és puntual, això.
1: Just ara en parlarem d'això, Gemma. L'he batejat, aquest joc, com el dels semàfors del temps, i per tant us plantejaré situacions reals a vosaltres, els locutors de l'Hora Maresme, i també dels oients, a veure si s'hi senten reflexats o no. Això, situacions reals quotidianes, per comentar-les, i haureu de votar. El joc consisteix en votar cada una de les situacions en si és acceptable, és a dir, de puntualitat, està al límit o és una falta de ja de respecte en funció de què passi en aquesta situació, no? Cadascú, per tant, com hem dit, de forma subjectiva, decideix si la situació és una d'aquestes tres. Per tant, anem a veure si tots hi estem d'acord o hi ha discrepàncies. Saludem també en Jordi, l'Oriol, en Martí i en Sergi. Bona tarda a tothom.
3: Bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Bona tarda.
1: Doncs vinga,
0: digues, Gemma. Comencem, que són molts, eh?
1: Va, a veure, anem per parts. Arribar 10 minuts tard al metge. Gemma, acceptable, al límit o falta de respecte?
0: Al límit.
1: Jordi.
0: No, Jordi no.
1: Doncs l'Oriol.
3: Jo mateix. Arribar tu tard 10 minuts al metge, home... No, s'ha d'arribar abans d'hora i tot, al metge.
1: Val. Martí, acceptable, el límit o falta de respecte?
4: Estic amb l'Oriol, amb un context de que estem parlant del metge i que, per tant, es pot fer una cua, és un tema de salut, per mi també és una falta de respecte.
1: I en Sergi?
5: Falta de respecte.
1: Sergi, a veure, que no t'hem enganxat bé.
5: Falta de respecte.
0: Que fluix que saps.
1: Com si estigués molt lluny, en Sergi. Dani...
2: Jo, acceptable, perquè a vegades vas al cap i t'esperes 30 hores. Sí, que no passa res.
1: Mira, aquí va la següent situació, que és que què passaria ara, canviant de context, que a la perruqueria, o per exemple al metge, justament com dius tu, Dani, et facin esperar mitja hora a la sala d'espera. Acceptable, al límit o falta de respecte? Gemma.
0: Falta de respecte total, molesta molt i a més és més habitual del que pensem, sobretot. Mira, et diria que són més puntuals a la perruqueria que al metge.
1: Això jo crec que també depèn de la perruqueria, però a veure què diuen els altres companys. Oriol.
3: Estic amb la Gemma, que vagis i a més si vas al metge i veus la sala d'espera que està buida, que no hi ha gairebé ningú, tu tens hora a 3:15 i t'acaben agafant 3:15 d'hora o mitja hora molt més tard, quan dius però tampoc hi ha tanta gent, sí. Això emprenya moltíssim. Els seus motius tindran, no dic pas que no, ara no em voldria ficar en un jardí, però emprenya molt, que dius, home...
1: Martí?
4: Jo també, falta de respecte. Qualsevol situació d'impuntualitat te la ficaré amb falta de respecte, té pinta.
1: D'acord. I per últim, Sergi, a veure si ara t'escoltem un pèl millor.
6: Ara millor. Ara. També falta de respecte, sí.
1: Bueno, ha quedat claríssim. Dani, ai, perdó, que faltaves tu també. Ara no tenim...
0: Igual.
1: Val, perfecte, doncs seguim. Vinga, arribar cada dia uns minuts més tard del teu horari de feina, sense que afecti, això sí, a ningú més. És a dir, arribes uns minuts tard, però aquí no passa res. Tot i així, és per vosaltres acceptable, al límit o falta de respecte? Gemma.
0: Acceptable sempre i quan aquests minuts que arribes de més, o sigui, de tard, els recuperis després quan... Clar, si plegues a les 5, doncs que pleguis una miqueta més tard.
1: Val, Oriol?
3: Sí, si no tens alguna cosa urgent a fer, allò que dius, amb la nostra feina, concretament, que dius sí o sí, ho he de fer ara perquè s'ha de fer pel directe, pel que sigui, llavors, mira, res, no hi ha res que pugui esperar més que la feina, diuen.
1: Martí?
4: Jo també. Ara te la poso en acceptar.

0: tu ja dius, ostres, he arribat tard, igualment tinc com l'obligació interna també de quedar-m'hi.
1: Això depèn de cada empresa, perquè si et fan fitxar, clar, ja pots acabar la feina abans d'hora, que aleshores les has de fer sí o sí.
0: Clar, això és molt subjectiu. Molt bé. Una trobada amb amics. Què? Arriba tard, acceptable, al límit o falta de respecte?
1: Falta de respecte.
0: Oriol?
2: Falta de respecte, sí.
1: Total.
3: A veure, això, suposo que ja coneixes els amics, eh? Jo de petit en tenia un que deia, quedem a les 6, però jo vindré un quart de 7, perquè aniré tard. Llavors ja ho sabies i ja no era una falta de respecte perquè ja ho coneixia. Suposo que depèn de qui t'ho fa.
0: O perquè havia avisat, també, no?
3: Ah, sí, clar, no? Però ja dius, bueno, quedem un quart de 7 i seràs puntual, no? No, quedem a les 6. Jo seré impuntual i arribaré un quart de 7. Val, doncs fem-ho així.
0: I aquella...
1: Mira, Marc,
0: digues.
1: Jo tinc una amiga que vaig a buscar-la directament a casa seva, pico el seu timbre, i fins i tot així arriba tard, perquè triga com 10-15 minuts a baixar de casa.
0: I això no ho ha...
1: Això que és mitja alemana, eh?
0: Ah, parlant també de les cultures, diferents...
1: Sí, però no hi ha manera. No hi ha manera.
0: I aquesta persona, aquesta amiga teva, també, bueno, i per la resta de locutors, us heu trobat que això passa durant anys, independentment de que tingueu pressa, sigui més urgent o menys, aquest amic o amiga continua sortint tard quan heu quedat X hora? Home, com us fa sentir això? Si ja li heu dit, home, si us plau, un dia vale, però tots...
1: Al final t'acabes resignant. O sigui, hi ha persones que no canvien.
4: Jo crec que ho acaben assumint i, per tant, jo a la meva colla he anat amb dues colles, més aviat dos, i hi havia un que sempre arribava tard i començàvem a sopar i ja vindràs, si arribes als postres ja t'ho faràs, m'entens?
0: Clar.
4: Perquè ja ho sabíem.
0: No sé si hi ha algú altre que volia fer un comentari, si no, passem a la següent. Gemma, quantes en podem fer,
1: sí,
0: de més?
1: Sí, fem un parell més, va.
0: Vinga, va.
1: Anem per feina i en fem un parell.
0: Entrar a la sala de cinema quan la pel·lícula ja fa 5 minuts que ha començat. Acceptable, al límit o falta de respecte, Gemma?
1: Jo et diria, o sigui, acceptable perquè ho faig, però falta de respecte.
0: Quan estaves rient ja m'ho he imaginat.
1: O sigui, clar, realment és una falta de respecte, però com que ho faig et diré que és acceptable.
4: I amb crispetes.
0: Dani, tu també.
1: Amb la llinterna del mòbil.
4: Jo per mi és una falta de respecte cap a la resta, perquè, a veure, estàs allà concentrat i pum, pam, pum, el bolso tal, que no pot ser això.
0: Encara que sigui entrar totalment amb silenci, amb total discreció.
4: No.
0: És a
1: dir, no.
4: Doncs... Esto empieza a las 5 y a las 5.
0: Oriol.
3: És que no t'hauria ni de deixar entrar. Això no és concert.
4: Exacte.
3: Es fa. Arribes a un concert que ja estan tocant una peça i, amb sort, quan acabin aquella peça et deixaran entrar, segons quin lloc. Doncs al cinema igual. Ha començat la pel·lícula? A fora, al carrer, ja en veuràs una altra. No cal ni que entris.
0: Déu-n'hi-do. Martí.
5: Jo aquí he de dir que discrepo amb els meus companys perquè per mi depèn molt... Bueno, depèn completament de la manera en la que entres, perquè si ho fas com tu dius, Marc, amb completa discreció, que la gent ni se n'adona pràcticament, com si vols arribar a mitja pel·lícula, perquè al final tu estàs anant al cine per tu mateix, no t'està esperant ningú. Ara bé, si entres com o Pedro por su casa, llavors sí que 100% falta de respecte.
0: Molt ben argumentat, Sergi.
4: Se senta i et clava els genolls a l'esquena. Molt bé.
0: Vale. Home, això ja... Totalment falta de respecte. Jo crec que això, vaja, qui no ho fa no és gens empàtic. Sergi?
1: Home, si medeix 2 metres, la persona potser té els clava.
0: Aquí però... ja hi ha matisos, eh?
1: Sí.
6: Sí, puc?
1: Sí, parla.
6: No vull dir que parlem de faltes de respecte.
1: Vinga, no, parla.
0: Ui.
6: No, a veure, per mi és una falta de respecte també, però sobretot perquè a mi em sol passar que la persona que arriba tard és la que se senta al meu costat, llavors encara m'emprenyo més.
0: Déu-n'hi-do.
1: Bueno, va, hauríem de plegar, eh?
0: Gemma, l'última, que crec que us pot agradar, aquesta.
1: L'última, però la millor. Tria la millor, perquè tens bastantes.
0: Vinga, quina pressió. Va, tornant amb el tema de quan quedeu amb els vostres amics o familiars, marxar abans d'hora d'un aniversari d'algú, que en teoria, òbviament, doncs li tens apreci, o d'un sopar, també, perquè l'endemà matines molt. Acceptable, al límit o falta de respecte?
1: Acceptable.
4: Totalment acceptable.
0: Vale, Oriol...
3: Sí, acceptable, només faltaria. Marxa quan et convingui, a vegades millor i tot.
0: Martí?
5: Aquí també t'he de dir que ho trobo acceptable, jo, Marc.
0: I Sergi?
6: Estic d'acord amb tots els companys.
0: Va, doncs vinga, tots hem coincidit, Gemma.
1: Molt bé, Marc, gràcies.
0: A tu.
1: Fins ara.
0: Adéu.
1: Molt bé, doncs nosaltres seguim.

0: Seguim avançant, però abans fem un cop d'ull al cel amb la previsió del temps d'en Quim Serra. Però abans, deixeu-me que també tanquem aquesta primera part amb un exemple de ser puntual. Amb la, doncs, ens ho explicarà en Jordi Pratsavall. Jordi, endavant.
1: Bona tarda, Gemma. Bona tarda, companys. Avui us vinc a confessar una cosa que crec que no us he dit mai ni al xat de l'Ona Maresma ni a cap de les reunions en la que ens hem trobat. I és que sóc un fanàtic de la puntualitat.

0: validen.
1: I tot comença per l'exigència amb mi mateix, poder fins i tot desmesurada, i de fet, ara m'entendreu. Si quedo amb algú, òbviament sempre arribo a l'hora. Bé, de fet, no a l'hora. Si puc, fins i tot 10 minuts abans. Si algun imprevist de guió no m'ho permet, començo a posar-me nerviós. Amb bus a la carretera, trucades que has d'atendre a última hora, o alguna visita inesperada que fan que m'entretengui i provoquen un cert neguit en mi, que jo diria que no és normal. Això pot anar molt més enllà, eh? Fins i tot sóc dels que m'aixeco al matí i repasso mentalment tota l'agenda i fins i tot començo ja a programar com m'ho faré fins a arribar a certs moments a agobiar-me fins i tot. Com ho veieu? Bé, de fet, sense voler posar-me massa transcendental o intensa en tot això, sempre ho he tractat amb molt d'humor. Per exemple, amb el dilema del ja estic arribant. El ja estic arribant és una unitat de mesura temporal molt mística. Pot significar des de m'estic posant les sabates, ja vinc, fins a encara sóc al llit, transmetent-te bones vibracions. Allò que l'altre et pregunta, on ets? Portes mitja hora de retard. I tu dius, ja estic sortint. Mentida. El que vols és evitar la discussió. I els meus amics, que ja em coneixen, em diuen, però sortint d'on? De l'úter matern? Perquè a aquest ritme no arribes ni per sopar. Bé, de fet, us seré sincer. Hi ha molts acudits sobre la puntualitat. D'aquells fins i tot per intel·lectuals. Sabeu per què els rellots es fan tic-tac? Perquè si fessin corre-corre, els impuntuals agafarien estrès generalitzat. O fins i tot aquella anècdota que diu que un estudi comenta que la gent que sempre arriba tard sol ser més optimista. Sí, de fet, és clar, són tan optimistes que es pensen que les lleis del temps i de la física no s'apliquen al seu trànsit. Sigui com sigui, hi ha les dues vessants i no sempre ens posem d'acord. N'hi ha dels meus, que si poden arriben 15 minuts abans, però això fa que encara desesperin més per aquells que arriben fins i tot mitja hora tard. I vosaltres, on poseu el límit? Quan comenceu a desesperar? Si més no, avui us he volgut explicar un cas personal. Esperant que això no es transformi en un toc, us diré una cosa. Visca la puntualitat.

0: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
1: Vinga, som-hi. Aquesta hora el que fem és repassar les xarxes socials amb l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, bona tarda.
2: Bona tarda. Doncs mira, comencem pel Maresme?
1: Sí, som-hi.
2: Vinga, el Consell Comarcal del Maresme ha aprovat el pressupost per aquest 2027. Puja a més de 68 milions d'euros. Mantenen pràcticament el mateix volum que aquest 2026, amb una reducció de 120.000 euros, i garanteixen la continuïtat del servei que l'ENS presta als municipis de la comarca. Un canvi el trobem a l'àrea de drets i serveis a les persones. També augmenten els recursos destinats als ajuts individuals de menjador per necessitats econòmiques.
1: Molt bé, això pel que fa al Maresme. Al món, què passa?
2: Doncs al món ha passat que el partit quebequès ha guanyat les eleccions i saps què han promès? Un referèndum d'independència del Canadà l'any 2029. S'hi ha enfonsat la coalició Futur Quebec, que ha governat amb majoria absoluta els últims 8 anys, i aquest partit independentista, el PQ, ha passat de 7 a 59 diputats. De fet, el del Quebec no és l'únic procés independentista que hi ha en marxa al Canadà, perquè a l'altra banda del país, a la província d'Alberta, faran el dia 19 d'octubre una consulta per preguntar als ciutadans si volen fer un referèndum. És un independentisme diferent al del Quebec, perquè no hi ha una consciència nacional al voltant d'una llengua i una cultura pròpies, però sí un malestar per greuges econòmics. Es veu que tenen molt de petroli i contribueixen molt a l'economia del Canadà, però els habitants consideren que el seu govern no hi inverteix tant com caldria. Em sembla que aquestes coses aquí també ja ens sonen.
1: Mm-hmm. I el tema curiós del dia?
2: Mira, no sé si ja m'has sentit mai a parlar d'una fuet camp.
1: No.
2: Doncs mira, és una càmera de vigilància que controla fuets, una imatge d'una, això com qui controla el nadó, doncs un pla fix que es pot consultar a les 24 hores dels fuets de Cala Trasona, una xarcuteria de Vic. De fet, des de fa 6 generacions és un negoci familiar que ha cuidat molt les elaboracions, però s'ha convertit en un emblema del territori i ha incorporat la nova tecnologia a l'hora, doncs, de treballar. Ha trobat un mètode per tenir a tothom content. Han posat un agent personal d'intel·ligència artificial per al client, que ja sap exactament què vol, i entre ells, doncs, també tenen aquesta càmera, la Fuetcam. Imagina't que interessant.
1: Però deixa'm que, no ho sé, si ho sabràs, potser no, però una càmera de vigilància per controlar els fuets perquè la gent no se'ls mengi o perquè els fuets no desapareixin?
2: No, perquè vegis com maduren i com es van assecant, perquè vegis com... És una càmera que està en l'assecador de la botiga, o poses la càmera i veus els fuets allà penjats i et venen unes ganes de menjar-ne un. És això.
1: Mm-hmm. Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs va, som-hi, anem a fer la pregunta del dia. Què estem preguntant? T'agrada el fuet? No.
2: No, avui preguntarem per el tema del dia, no? Preguntarem per la puntualitat. Jo crec que la pregunta avui, doncs, és clara. Us considereu persones puntuals? Us fa ràbia que la gent arribi tard o sou vosaltres els que hi arribeu?
1: Perfecte, molt bé, Oriol, fins ara.
2: Fins ara.
1: I ara us portem una entrevista sobre les jornades del patrimoni de Canet amb en Dani Grau. Dani, bona tarda.
3: Sí, aquest cap de setmana són les jornades europees del patrimoni i, evidentment, el centre d'estudis que Domènec i Montaner, doncs, com cada any s'hi apunta, aquest any amb la relació entre en Lluís Domènec i Montaner, l'arquitecte mundialment conegut, i el seu amic, el metge i alcalde de Canet durant 4 anys, doncs donant un mandat, doncs Maria Serra explicaran la relació que tenien aquests personatges en aquesta ruta. Ho parlem amb la Gemma Martí. Gemma, bona tarda, què tal? Hola.
4: Hola, bona tarda a tothom.
3: Bé, doncs una relació bastant fructífera per Canet, no? La de Serra i de Domènec.
4: Sí, més això, no? Cadascun dels personatges, destacant en la seva faceta, un com a arquitecte i l'altre com a metge, doncs van acabar aconseguint, gràcies a aquest tàndem, doncs, una sèrie de projectes que van acabar transformant Canet de Mar des de diferents vessants. I, per tant, va ser important durant aquesta època, no?, d'amistat i de col·laboració. És a dir, cadascú aportant els seus coneixements, doncs, va revertir, doncs, amb aquesta transformació que gràcies a ells encara podem gaudir, doncs, el nostre poble de Canet de Mar.
3: Una cosa importantíssima, tenint en compte que estem parlant de principis de segle XX, les xarxes de sanejament, encara que siguin, fossin primitives i rudimentàries, que va ser un dels primers pobles perquè les va dissenyar Domènec i Montaner, no?
4: Sí, aquest seria un dels exemples, no?, amb aquesta idea, doncs, d'aquest higienisme i de portar aquesta modernitat, doncs, plantegen la construcció, doncs, de tota la xarxa de clavegueram a Canet de Mar, a banda també de la portada de l'aigua corrent a les cases, que en aquell moment no existia, o fins i tot l'obsessió de Maria Serra, que era metge, doncs, d'analitzar les aigües per tal d'evitar, doncs, que hi haguessin malalties i epidèmies al poble. Per tant, devem a ells, doncs, tot aquest avançament, diguéssim, no?, en la part urbanística i sobretot de serveis al poble. No? D'aquesta manera, doncs, unint la part urbanista o d'enginyeria de Domènec i Montaner amb la part mèdica de Maria Serra. Aquest seria un dels exemples d'aquests projectes que van fer, però també, per exemple, van treballar, doncs, per recuperar el patrimoni, doncs, perquè no, per exemple, que no s'acabessin enderrocant, doncs, les torres de la Torre de Mar, la Torre de Can Macià, que l'any passat precisament commemoràvem o recordàvem, sí, els 100 anys del seu enderroc, també en les jornades de patrimoni, doncs destacar aquesta faceta, no?, de recuperar la història del poble i de mantenir el patrimoni, que al final, al cap d'uns anys, ens la van acabar tirant. Altres exemples, doncs, seria el tema de la premsa, precisament, doncs, Maria Serra, doncs, també funda la Costa de Llevant, per tant, un diari, doncs, en el qual anava recollint tot el que anava passant en els pobles, des de Badalona fins a Tossa, no? I cada poble, doncs, explicava l'actualitat en aquell moment. Domènec també ho fa, això, és a dir, Canet va ser, diguéssim, aquell laboratori en el qual tots dos, doncs, aportant el seu gra de sorra, doncs, van anar, doncs, desenvolupant aquests projectes des de la cultura, des de la política, des de la part social, perquè també en van destacar, i des de la part d'urbanisme i higienisme.
3: Estem parlant de coses, bueno, tangibles, però, diguéssim, no, que no són monuments, ni cases, ni això. Com plantegeu primer, encara hi ha entrades per aquest dissabte, i com plantegeu la ruta, Gemma?
4: Sí, a veure, s'han esgotat les places ràpidament, hem augmentat una mica el grupet, però sí que comentem, doncs, que si intenten, doncs, fer la reserva, doncs, que ens escriguin un correu electrònic, i si hi ha alguna baixa, doncs, nosaltres intentarem per totes, doncs, que puguin venir. Aquest recorregut comença a la Riera Sant Domènec, davant de la biblioteca, el que era l'antic Ateneu, obra de Domènec i Montaner, i acabarà al Santuari de la Misericòrdia. És a dir, tot aquest recorregut, que serà una passejada, anirem explicant cadascun d'aquests projectes que van engegar tots dos, i destacant també, doncs, la seva vessant o la seva aportació durant aquell temps. Per tant, serà un recorregut que, a més, podreu anar veient imatges antigues a través d'uns QRs que anirem situant al llarg d'aquest recorregut, i la gent amb el seu telèfon mòbil, doncs, podrà veure imatges d'aquests projectes o fotografies de l'època per fer-se una idea, doncs, de la magnitud, doncs, d'aquest projecte que van engegar tots dos, això, al començaments del segle XX.
3: Doncs perfecte, Gemma. Doncs gràcies. Aquest dissabte hi ha entrades esgotades. A veure si hi ha alguna baixa. Si no, hi ha números clausos.
4: Això. Tancat tot. Sí, escriviu-nos, doncs, al correu electrònic, i diumenge intentarem, doncs, que tothom pugui assistir, okay, a aquesta ruta.
3: Gràcies, Gemma. Fins una altra. Adéu. Gràcies.
4: A vosaltres. Gràcies.
1: Vinga, i avui us portem un nou episodi musical. En Sergi Ferrer ens endinsa en un gènere que encara no havíem explorat, el rock progressiu. Viatgem fins a Dosrius per descobrir Soma Planet, una proposta musical que destaca per instruments poc habituals. Així que, Sergi, endavant.
5: Doncs sí, continuem conduint per la carretera plena de músics del Maresme. Avui parem a Dosrius per parlar de Soma Planet. I és que, com bé hem comentat, Soma Planet és una banda de Dosrius, formada a mitjans dels anys 90, al voltant del guitarrista i compositor Andreu Pérez. El projecte neix amb una idea poc habitual per a una banda de rock, no partir d'un únic estil, sinó ajuntar jazz, rock progressiu, psicodèlia i improvisació.

La formació que enregistraria el primer disc estava integrada per Àngel Abad a la bateria, Francesc Gómez al saxo, flauta i estil guitar, Andreu Pérez a la guitarra, veu i theremin. Theremin, que és un dels primers instruments elèctrics que es tocava sense tocar-lo, precisament. I Marc Prat al baix i la veu. Però una característica del grup sempre va ser la participació de músics convidats que ampliaven la instrumentació amb piano, sintetitzadors, percussions i instruments com el koto o el sarangi.

El primer disc, Som a Planet, arribaria l'any 2003 i ja mostra aquesta manera de treballar. Hi ha cançons de més de 10 minuts, passatges instrumentals, canvis de ritme i espais en què els músics poden desenvolupar les idees sense seguir necessàriament una estructura convencional de cançó. 5 anys després arriba Blonenath, publicat pel segell francès Musea, especialitzat en rock progressiu, i el projecte encara faria un pas més amb Improvisions, un treball construït al voltant de 3 peces molt llargues i àmpliament improvisades. En una d'elles, la durada supera els 30 minuts.

Durant aquests anys, Som a Planet també desenvolupa una activitat internacional important. Van tocar, entre altres llocs, a la Xina i van compartir escenari amb formacions com els alemanys Embryo.

Bé, si haguéssim de situar Som a Planet en un mapa musical, ja us avanço que és bastant complicat, probablement hauríem de començar pel rock progressiu i el jazz, però no pel progressiu més simfònic, basat en grans melodies i estructures molt planificades, sinó per aquella branca del gènere que dona més importància a la improvisació, al timbre i a l'experimentació. Un dels referents més evidents és el moviment de Canterbury, amb grups com Soft Machine, Caravan o Gong. Són bandes que van trencar les fronteres entre jazz, rock i psicodèlia, i aquesta mateixa manera de barrejar llenguatges apareix constantment en Som a Planet.

Bé, un exemple clar és el paper del saxo que acabeu d'escoltar. En una banda de rock convencional, el saxo acostuma a aparèixer com a instrument puntual, però aquí pot funcionar pràcticament com una altra veu principal. Això ens porta a un altre subgènere del jazz, el free jazz. En aquest tipus, els músics no necessàriament improvisen sobre una progressió d'acords fixa. Poden treballar amb textures, ritmes, fragments melòdics o simplement escoltar què està fent la resta de la banda i reaccionar-hi.

De fet, s'ha sentit un mini instrument de fons electrònic que feia un crescendo i un decrescendo, que això és el theremin. I després hi ha la psicodèlia i el krautrock, que és un gènere de rock experimental i psicodèlic nascut a Alemanya Occidental als anys 60. Aquí el que interessa és sobretot la repetició. Un patró de baix o de bateria pot mantenir-se durant molta estona, mentre els altres instruments van modificant la textura al seu voltant. I un altre referent important és el que ja hem comentat abans, Embryo, la banda alemanya de Christian Burchard, que també va combinar jazz, rock psicodèlic i músiques de diferents tradicions. També hi trobem alguns que escolto bastant, que és Kim Crimson, especialment la seva etapa més experimental, quan la banda utilitzava el jazz, la improvisació i els ritmes irregulars per portar el rock progressiu cap a terrenys més agressius i imprevisibles. Anem a escoltar una mica de King Crimson.

0: I si busquem una referència ràpida per situar-los, podem imaginar King Crimson i Soft Machine passant per la psicodèlia de Gong, el jazz d'embrio i l'experimentació del krautrock, una barreja una mica estranya. Però Soma Planet no és exactament cap d'aquestes coses. És el resultat d'agafar aquests llenguatges i deixar que interactuïn sense posar-los massa límits. Fins una altra.
1: Una setmana més saludem a la nostra infermera de capçalera, la Berta Milian, per parlar de temes que ens afecten al dia a dia. Avui, de fet, parlem d'un dia molt important, del Dia de la Salut Mental, que serà el pròxim 10 d'octubre. Berta, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda, Gemma, com esteu?
1: Molt bé, doncs amb moltes ganes de que ens expliquis perquè és important parlar d'aquest dia.
2: Doncs sí, és un, no? Com és un dia d'aquests del calendari que crec que, és, que està bé ara cada cop parlant-ne més, i és un dia doncs, que s'aprofita per sensibilitzar, no?, sobre els problemes de salut mental, combatre l'estigma, no?, i impulsar una millor atenció i suport a les persones que ho pateixen. Aquest 2026, l'Organització Mundial de la Salut el que vol és posar el focus en una qüestió molt concreta, i el lema és el següent: experiències viscudes, escoltades, veus reals, canvi real. I la idea que hi ha al darrere és molt interessant, perquè quan volem millorar l'atenció de la salut mental, no?, és suficient escoltar a qui han viscut aquest problema, o també haurien de participar en les decisions sobre com volem, no?, doncs que aquestes persones siguin ateses, no? L'OMS el que defensa és que l'experiència viscuda també és una forma de coneixement. Una persona que ha patit una depressió, un trastorn d'ansietat, una psicosi o qualsevol altre problema de salut mental, doncs coneix aspectes del sistema que no necessàriament doncs, podem conèixer doncs, per la formació o la recerca, no? Llavors, es creu que es pot, ens permet identificar barreres, necessitats o dificultats que des de fora doncs, potser poden passar desapercebudes. Això són tècniques que cada cop s'inclouen més en el sistema sanitari, d'incloure cada cop més els usuaris dins els nous projectes. L'OMS el que fa és anar de l'escolta a l'acció i no limitar-nos a demanar testimoni, sinó incorporar aquestes persones, com deien, amb la seva experiència viscuda en el disseny, desenvolupament i avaluació dels serveis de salut mental. Però què és? Què entenem, no?, per salut mental? O sigui, segons l'OMS, el que diu és que és un estat de benestar mental que ens permet afrontar les situacions d'estrès de la vida, desenvolupar les nostres capacitats i aprendre a treballar i contribuir a la nostra comunitat. Per tant, tots tenim salut mental de la mateixa manera que tots tenim salut física, i aquesta doncs, pot variar al llarg de la vida. Podem passar per moments de preocupació, no?, de tristesa, de dol, no?, o la situació que sigui, sense que això signifiqui necessàriament tenir un trastorn mental. Aquestes emocions doncs, també formen part de l'experiència humana. El problema sí que apareix quan determinats pensaments, emocions o comportaments són molt intensos o persistents, generen un patiment important o interfereixen significativament en la nostra vida doncs, quotidiana. I quina és realment la magnitud del problema? Doncs, Gemma, sempre venim aquí amb una miqueta de dades per veure la magnitud. Les estimacions de l'OMS el que indiquen és que l'any 2021 prop d'una de cada 7 persones al món vivia amb un trastorn mental. Estem parlant d'uns 1.100 milions de persones. Els trastorns d'ansietat i els depressius són els més freqüents. Només els trastorns d'ansietat afectaven aproximadament 359 milions de persones, entre elles 72 milions d'infants i adolescents. I a Europa les xifres també són importants, perquè un cada 6 viu amb algun problema doncs, de salut mental. I aquí hi ha una altra dada que és tan important com la prevalença, que és que hi ha moltes persones doncs, que necessiten aquesta atenció doncs, que costa que arribi. A la regió europea de l'OMS, fins una de cada 3 persones amb un problema de salut mental no rep el tractament que necessita. Que estem, no?, amb els recursos limitats.
1: Sí.
2: Per tant, quan parlem de salut mental, no estem parlant només d'una situació minoritària, sinó d'una realitat que, directa o indirectament, doncs, forma part de la vida de moltíssimes persones i famílies. I què determina la nostra salut mental? Doncs, no depèn d'una única causa, és multifactorial. Hi ha factors individuals, psicològics, biològics, no?, però també familiars, socials, econòmics i ambientals. Quan entra la pobresa, violència, assetjament, discriminació, desigualtat, precarietat laboral, aïllament social, doncs són factors que poden augmentar aquesta vulnerabilitat. Per contra, doncs, disposar d'una xarxa de suport, tenir relacions personals efectives, unes condicions de vida dignes o sentir-nos vinculats a una comunitat, doncs poden ser factors protectors que no immunitaris, que després en parlarem. I tenir cura de salut mental tampoc significa haver d'estar bé sempre, no? Com dèiem, podem tenir dies de tristesa, de frustració, de cansament. L'objectiu no és eliminar aquestes emocions perquè ens són necessàries, sinó disposar d'aquests recursos per poder afrontar-les. Quan s'hauria de demanar ajuda? Doncs no? Tota persona pot passar de manera transitòria i si tens eines per sortir-ne, doncs bé. Ara, si aquests sentiments, pensaments o aquest nivell d'ansietat dificulta continuar amb les nostres responsabilitats i rutines, relacionar-nos amb els altres o descansar adequadament, doncs seria necessari demanar ajuda. Igualment, si tenim canvis molt intensos, no?, a nivell emocional, apareixen de manera sobtada, hi ha, evidentment, ideacions, com dèiem en l'altra secció, suïcides o d'autolesió, s'hauria de demanar ajuda de manera immediata. A Catalunya, una de les portes d'entrada és el centre d'atenció primària, també disposem del 061 Salut Respon, que funciona 24 hores al dia, i davant d'una situació d'urgència o risc vital, tenim el 112 per acudir o acudir a un servei d'urgències. I un dels problemes que també es treballen dia a dia quan sensibilitzem d'aquest Dia Mundial de la Salut Mental és sobretot l'estigma, perquè al final encara existeixen molts prejudicis que associen els trastorns mentals amb debilitat, incapacitat, perillositat, i l'estigma no és una qüestió menor, perquè pot provocar aïllament, discriminació, dificultats laborals i socials i fins i tot el fet que una persona retardi o retrasi, no?, el fet d'acudir a demanar ajuda o fins i tot, no?, comentar-ho per aquesta por a ser jutjada. Mm-hmm. Per això també el llenguatge que utilitzem importa. Una persona no és una depressió, no és una esquizofrènia, no és un trastorn bipolar. És una persona que pot tenir una determinada condició o un diagnòstic, però aquest diagnòstic no defineix la seva identitat. Per acabar, i potser aquesta és la idea que ens podem quedar en aquest dia, és que la salut mental forma part de la salut de totes les persones, que si volem construir una millor atenció en salut mental no n'hi ha prou amb dissenyar-la per les persones, sinó amb les persones, i perquè escoltar l'experiència és important, però permetre que aquesta experiència generi canvis és el que converteix una veu real en un canvi real. Amb la qual...
3: Molt bé. Berta, com sempre, moltíssimes gràcies per la tasca que fas i ens tornem a escoltar d'aquí poc.
2: Molt bé, gràcies, Gemma.
4: Ràdio Tordera.

0: passat volant, oi? Doncs és difícil triar un preferit de tots els continguts que hem fet, la veritat. Per exemple, les teves entrevistes a peu de carrer m'encanten. Però mira, sí, hi ha una entrevista que em va captivar, la del Joan Pinya, l'expert en escuts que ens van portar la gent d'Ona Malgrat, de la mà de la Laura Espanyol. La manera de transmetre la seva passió pels símbols i els elements heràldics del Joan va ser molt interessant. Però tinc també un parell de mencions especials per destacar. Una pel Miquel García, el nostre pagès de capçalera, que setmanalment ens posa al dia de la realitat del camp. I l'altra pels reptes matemàtics que el mestre Anton Aubanell ens comparteix periòdicament. La veritat és que són dos ramblers top. Vinga, seguim, que ara hem de començar el segon mes, oi? Salut!
1: Ei, Ivan, sí, ja anem cap al segon mes. Escolta, moltes gràcies per la floreta de les entrevistes. A mi, haver aconseguit que tu parlis en aquest programa també, francament, doncs és de les coses que m'agrada més. Jo et deia ahir que tenia clar què destacaria, però a mesura que hi he anat donant voltes, me n'adono que no ho tinc clar. Que sí que és cert que no he oblidat aquell passeig que vam fer per casa de la Xènia Garcia i vam anar amb l'Ona Pardo de Ràdio Sallent, no sé si te'n recordes, jo no deixo de veure aquell alien de mida real al sota escala, que, buf, quina por. I altres mencions especials del mes que portem de tots aquests programes, doncs et donaria potser moltes. El Club d'Escacs de Masdenverge, tot el que es va derivar, vam estar parlant d'escacs ben bé uns quants dies, la llista de gegants que ja hem conegut d'arreu de Catalunya i tots els que ens queden per conèixer, i sobretot, sobretot, l'Arnau, que és el motoret d'aquest programa, perquè amb tu, amb la Laia i amb la Gisela, doncs ja fa molts anys que ens coneixem, hem treballat junts, ens avenim, però ell, la veritat és que ha estat una superdescoberta. Gràcies per tot, Arnau.
2: Tiriti traun traun traun, tiriti traun traun traun, tiriti traun traun traun.
1: Llavors, et deixo crear. Rambla 54 és i el que et vingui al cap, el primer que et surti.
2: Rambla 54 és un passeig humanístic.
1: Gràcies per aquest concepte.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Amunt FM.
1: El guió de la següent secció hi posa entrevista. Però avui crec que més que una entrevista farem una conversa d'amics. Un cafè de quant de temps que no ens vèiem, però per la ràdio. D'entrada, perquè la connexió amb Amunt FM la fem amb l'Anna Gasol, amb qui, entre moltes altres coses, doncs hem compartit feina alguns estius quan tothom era a la platja i nosaltres obríem per vacances. Anna, això, quant de temps i quin gust poder passejar amb tu pel Rambla 54.
2: Hola, hola, Anna, i tant. Fa molt de temps, tinc molts bons records, d'aquells oberts per vacances. Recordo els concursos amb la cançó de l'estiu. Ens ho passàvem molt bé.
1: La veritat és que sí.
2: I ara estic supercontenta de poder retrobar-me amb tu i fer una conversa ramblera.
1: Doncs avui, que estem precisament d'aniversari, bé, suposo que igual n'hauríem de dir de mesari, perquè en realitat només fem un mes, no? Sembla que haguem estat aquí molt de temps, però només portem un mes. Tenim una altra veu, a més de la de l'Anna, d'Amunt FM, que amb el seu permís, doncs també em fa una especial il·lusió.
2: Tens tots els permisos.
3: Sex, sí. Digues sí a gaudir de la sexualitat lliurement.
1: Ei, que l'Anna Gasol i jo no estem engegant cap consultori ni res que se li assembli, eh? Només vull, estimat oient, estimada oient, que escoltis una veu que els veïns del Manau, Torreferrera, doncs encara escolten per la ràdio. De fet, per internet, tothom que vulgui la pot escoltar, esclar. Però és una veu que ja no hi és, a la ràdio, eh? No us penséssiu. Pere Gilar, tornar a compartir micròfon amb tu és realment el millor regal que pot fer-me en un FM en un dia com avui. Com estàs? Com et va la vida?
4: Ai, ai, ai, ai, ai. Anna Morgades, Ivan López, Anna Gasol, mare meva, se'm posa la pell de gallina, una barreja entre melangia i... però content, eh? No, uau. Hola a tots.
1: Hola.
5: Hola, Pere.
1: Estàs bé, eh?
4: I ara, mentre t'escoltava, i que si l'Ivan López, que si l'Anna, tu aquí, es pensava que estàvem... he tornat a 6 anys enrere, en ple confinament, una mica allà a l'estudi, entro, surto, uau!
1: Exacte, exacte. Perquè per a l'oient que ara mateix està desconcertat de què estan fent aquesta panda de sonats, quan va arribar el confinament de la Covid-19, jo aleshores feia l'informatiu migdia amb l'Ivan López, que d'entrada doncs ens van enviar cap a casa i el vam deixar de fer. Però el que sí que vam mantenir eren els butlletins que feia el Pere Gilar des d'Amunt FM, i em van encarregar, doncs, ja que estàs a casa, dona-li un cop de mà. I així vaig conèixer el Pere, al menjador de casa meva. I durant unes setmanes va ser allà en videoconferències constants, vivint amb nosaltres, i tant és així, Pere, que tant ma mare com ma filla m'han dit que em retiren la paraula si no et dono records.
4: I tant, un petó i una abraçada enorme també per elles. Va ser així, eh? Vaig estar allò cada dia al teu menjador de casa i em vaig sentir molt ben acollit.
1: Doncs sí, cada dia esmorzàvem junts. Recordo que a l'escola de la Neus, quan arribaven els butlletins i estaven fent classes, callaven per veure què havia passat i quina era l'actualitat que tocava. I saps una cosa, en tot plegat, que no he trobat cap àudio nostre de totes aquelles setmanes i hores i hores i hores que vas viure efectivament al menjador de casa. T'ho pots creure?
4: Jo recuperaria algun drive i segur que allò no ho he esborrat tot, eh? per recuperar memòria a Google Drive.
2: Ui, ostres! És que dius això del drive, és que vau sentar un precedent, perquè no, aquesta manera de funcionar, que ara la donem per fet, no? Però a distància, no? Connectats amb el drive, pel que fa als butlletins, la vau ficar a funcionar vosaltres.
1: Sí.
4: Sí. Sí, Anna, digues.
1: No, digues tu. La veritat és que sí, que ho vam fer, ens ho vam inventar una mica sobre la marxa, sí, no?
2: Ho vau inventar vosaltres i tant, i ho hem rebut, la resta.
4: Va ser d'un dia per l'altre que ens trobàvem tots allí al document de Drive, no? Ben organitzat, aquí, allà, la Georgina, la correctora, l'Anna, ara l'Ivan per posar les falques, i no, va ser entretingut.
1: Sí, sí, i recordo que aleshores ara és com, què fem, un Meet, un Zoom, ara tot està com molt normalitzat, però aleshores recordes, Pere, que veure'ns les cares no era tan fàcil. Recordo que teníem una plataforma que tenia com una mà, que no, ara no em ve el nom al cap, però
4: va
1: que primer vam començar per allà.
4: Va ser un xat d'aquells de pandèmia que es va posar de moda va acabar desapareixent.
1: Sí, exacte, i després ja vam anar cap a coses més estandarditzades, però vam ser una mica conillets d'Índies.
4: Totalment.
1: I llavors va arribar un dia que a Barcelona, doncs, bueno, vam tornar a la ràdio, tu sempre hi vas ser, i de cop, perquè tu anaves a M1, o sigui, jo estava al menjador de casa, però tu no, eh? Tu sorties de casa per anar fins a la ràdio i treballaves des d'allà.
5: Sí, sí, per mi va ser aire fresc poder sortir de casa, camí a la ràdio, tranquil, allí, sol. Bueno, també he de dir que tu vaig trobar a faltar a la Pili, a l'Anna, a la Maria, una mica els companys, però sí, em vau donar companyia, estava allí sol, tornava cap a casa, però no va ser tan llarg, al final.
1: No ho sembla, no?
5: No, ara no.
2: Ara en doncs, perspectiva ja no.
1: Sí, doncs aquí l'Ivan també estava sol. De fet, vam tornar a engegar l'informatiu perquè l'Ivan es va venir aquí a l'estudi, perquè si no, tècnicament, ara ens sembla com molt llunyà, però tècnicament aleshores no era possible. I llavors l'Ivan estava aquí, tu estaves amunt, jo estava al menjador de casa i fèiem el que podíem amb aquelles rodes de premsa que no s'acabaven mai més. I agafo el tall d'aquí, no, tu l'has gravat, ja està el drive. Ostres, quins records.
5: Quina bona feina.
1: Quins records. I jo deia que vam tornar tots a la ràdio, van continuar els informatius, a mi em van enviar la cosa dels podcasts, i de cop i volta un dia em truca la Pili Garcia, la directora de Munt FM, i em diu, no ho diguis, però el Pere Gilar plega. Ostres, I per què? L'han fitxat d'una altra banda, segur, el Pere és un tio competent, tothom volia treballar amb ell, ets una persona fàcil. Que la veritat és que no conec ningú, no he trobat ningú a la redacció de la xarxa que parli malament de Pere Gilart,
5: No ho trobaríem.
1: No,
2: aquí m'he de sumar jo també, eh?
1: Exacte.
5: Pere, no. Algun altre lloc,
2: tot
5: ja el trobarem.
2: Tot el que diguem quede curt, Pere.
5: Bueno.
1: I la cosa era que no és que t'hagués fitxat algú altre amb més possibilitats, sinó que marxaves Austràlia.
5: Sí.
1: Com va anar això?
5: No sé, amb la vida social, professional, una mica solucionada en aquell moment, crec que tenia bastanta curiositat per viure una cultura diferent, i Austràlia va just obrir portes després de la pandèmia, i mira, va ser, no sé, molts inputs em van portar cap allí, una economia forta, un lloc amb oportunitats, ciutats modernes, paisatges xulíssims, i va ser allí. I vaig canviar el periodisme per l'hostaleria. Crec que no sóc el primer, eh?
1: Però te'n vas anar i encara no sabies que ho canviaries per l'hostaleria.
5: No.
1: Te'n vas anar a l'aventura. O sigui, s'ha de ser molt valent per fer això.
5: Bueno, vaig aterrar allí una mica sol. La veritat és que va ser una mica un descans, eh? El poder buidar casa, vendre quatre coses, donar coses a la família, tal. I vaig dir, just tot el que tenia ho tenia una maleta i plena per emplenar-la també, no?
2: Explicat així sona com a terapèutica, Pere.
1: Sí, eh?
5: Sí, no, ja et dic, no escapava de res, però era més anar emplenant encara més una mica la maleta i la motxilla d'experiències i m'havia quedat pendent sempre, no? Sempre havia estat allí a Emun, a Lleida, a la terra ferma, no? Una mica sense moure'm i bé, ara no ho canviaria per res del món, evidentment.
2: Bueno, estimem molt la nostra terra, eh? Però vas fer cap a un entorn que feia enveja de mirar, un entorn paradisíac. Te vas fer un fart de treballar, m'imagino, però on estaves, déu-n'hi-do.
5: Sí, vaig estar un temps vivint a Brisbane, que és la tercera ciutat més gran d'Austràlia, i després vaig marxar a una illa a fer una cosa que es diu la farm work, bueno, una feina per poder ampliar la visa un any més, tal i qual, i vaig anar a parar en una illa al mig de la barrera de corall australiana, Hayman Island, una illa de 4 quilòmetres quadrats, i tenia un resort de luxe al bell mig, i allí vivien doncs, unes 200-300 persones d'arreu del món, i bé, i allí doncs, vaig continuar una mica fent de hospitality, especialment en restaurants italians, i allí vaig el restaurant manager, diguéssim, doncs va ser aquest entorn idíl·lic perquè s'enamorés de la Kids Club Director, una noia noruega, l'Ingrid, la meva parella, que va fer que tot es convertís en una mica de Love Island, no? Una mica d'aquests programes, això, una mica de salseo i de programes del cor.
1: Sí, això ens ho posen en una sèrie d'aquestes de Netflix i diem, va, quanta sucre. I era real, perquè, Anna, ho vam viure per Instagram, estàvem veient els llocs paradisíacs, el Pere nedant entre tota mena d'animals, i després doncs, vam conèixer la teva parella també des de la distància doncs, per Instagram, no? Aquestes coses, la part bona de les xarxes.
5: La part bona, els 20.000 passos al dia fent de cambrer amunt i avall i carregant i fent hores no, no, no sortien de tot arreu, no? Però va ser molt xulo, va ser una experiència diferent, evidentment, a tot el que havia viscut. És una cosa molt... amb una staff village, tothom vivint junt allí, una mica una cosa molt comunista, però a la vegada, no sé, una cosa una passada, la veritat.
1: A l'Ivan se li estan posant els ulls camplats, a veure si a la cinquantena, Ivan, agafarem una maleta i ens n'anirem cap a Austràlia, eh?
5: Jo encara tinc algun contacte, eh, per allí, Ivan. Sí, sí.
1: Doncs, i a partir d'aquí, què? Ara mateix has acabat vivint a Noruega, sí. No amb una, sinó amb dues dones fantàstiques. Bueno, una més gran i l'altra més petita.
5: Exactament. La vida s'ha accelerat els últims dos anys, des que ens vam mudar a Stavanger, que és una ciutat a la costa oest, al sud, és la, li diuen la capital del petroli de Noruega, és on hi ha tota la indústria, des que als 70 van descobrir el petroli, molt dinàmica, un poblet de pescadors que doncs, ha crescut molt, i allí és on vam fer cap amb l'Ingrid, i la, com deia, la vida s'ha accelerat, va molt ràpid, no? Diuen que si tanques els ulls i els tornes a obrir, igual te l'has perdut, i vam tenir junts una nena, ara fa 4 mesos, l'Ovidia, i aquí estem, renovar una casa, demà obrim un restaurant...
1: Ostres!
5: Tot va molt ràpid i ha sigut un estiu bastant, bastant intens.
2: I tant, ha de ser superintens. Escolta, però explica'ns per què es diu Ovidia, la teva nena.
5: Sí, doncs mira, em va convèncer l'Ingrid, no em va haver de convèncer gaire, després de conèixer la seva família, evidentment, i l'origen i el lloc d'on venia la part de la família del pare, que venen d'un fiord una mica més al nord, Hardangar, és un fiord molt, molt bonic, ple d'arbres fruiters, de pomeres, i això i allò, i a la casa doncs de la família, a la granja aquesta de pomes, doncs la seva rebesàvia, la seva repadrina, es deia Ovidia, també, i va ser una dona doncs, que va viure fins als 104 anys i va tenir un gran impacte a la vida de l'Ingrid i la seva família, va cosir i va teixir tots els seus vestits tradicionals, els hi va ensenyar moltes coses i doncs bé, havia de ser així.
1: Pere, i tu a tot arreu sempre has fet proselitisme dels teus orígens, d'aquest Lleida Power. A mi m'han dit que la que pots, cuina catalana. No sé si aquest restaurant que obres demà és cuina catalana o cuina italiana, però sí que t'has fet portar unes paelles en cotxe des del Picat perquè puguin tastar l'arròs, els noruecs.
5: Sí, sí. Mons pares van venir a veure'ns ara al juny, poques setmanes després de néixer la nostra filla, i ens van portar dos paelles, una de 70 centímetres i una de 50. Llavors, pel que n'entenem una mica, la de 70 dona joc. Pots cuinar per unes 35-40 persones.
1: Déu-n'hi-do.
5: I al moure'ns també amb un barri nou, vam comprar una casa, l'hem estat reformant, vam dir, ostres, hem de fer alguna cosa per conèixer doncs, els veïns, i vam dir, ei, organitzem una paella, vam penjar 4 cartells al carrer i, ostres, no sé qui vindrà, sí, no, sabíem d'uns veïns que vindrien, va, serem 10 o 12, i vam acabar sent una quarantena. Vull dir que va ser un dia molt, molt divertit, a l'agost, amb pluja, clar, amb la paella, nens, amunt i avall, molt divertit.
1: I la coneixen, els noruecs, la paella, i en general la cuina catalana, la cultura catalana, on som, Barcelona...
5: Cultura catalana sí que la coneixen, tot i que potser estiuegen més i van més de vacances una mica més al sud, a la Costa Blanca, a Alicant, però sí que ho saben diferenciar i doncs, entenen molt bé i estan molt d'acord amb que l'Ovidia doncs, aprengui català com a prioritat i després doncs, ja aprendrem les altres llengües, evidentment, doncs, també el castellà i l'anglès i el noruec ja van en pac, si ella creix aquí a Noruega, doncs sí, tenen una certa sensibilitat, també.
1: Si ella creix aquí a Noruega, això vol dir que en algun lloc del teu cap hi ha la possibilitat o esteu parlant de que algun dia et recuperem?
5: Mira, ho havíem comentat alguna vegada, però tampoc no hi vull pensar massa. Ara estem bé, estem aquí, tampoc no vull posar cap pressió, vull dir, em vull integrar, em vull... no? Vull estar tranquil i la veritat és que estem molt bé i no tenim de moment intenció de moure'ns.
1: Pere, i el tema idioma, tu què tal? Has dit l'Ovidia parlarà català, però tu el noruec com el portes?
5: Selvfølgelig, ingen problem, ja hi ha que ens naquen hors, ja. Ja hi... bueno, ara qui sap dir noruec dirà, bueno, això és la primera frase que aprens, eh? No, però tinc la sort de que amb la família de l'Ingrid he pogut practicar molt I aquí la veritat és que no són, com diria aquell, els noruecs parlen directament amb noruec a tothom i després, si cal, doncs canvien a l'anglès, però no fan el que malament fem molts catalans, no? De vegades canviar ràpidament al castellà o... No, no, aquí diguéssim que ningú... No assumeixen per com la gent... doncs quina pinta fa la gent, no? I parlen amb noruec molt directament i no és un idioma tan complicat, crec que és una estructura semblant a l'anglès, si vols, i potser per exposició una mica treballant amb restaurants i tal, doncs mira, i amb una mica obert i amb ganes de comunicar, doncs acabes aprenent.
1: A mi em crida molt l'atenció aquella rodoneta que posen a sobre d'algunes vocals.
5: Sí.
1: I això per què és? Per què és això?
5: Per exemple, el cognom de l'Ingrid és Josta, és una J-A-A-S-T-A-D. Les dues A's les han substituït amb el noruec modern per una A amb un punt a sobre, i és una O. Dos A's és igual a O. Per exemple, Holland, que diem a Catalunya, doncs és dir Holland, originalment és amb dos A's i es pronuncia amb una O.
1: Doncs dubte resolt, la rodoneta de sobre és un per dos.
5: Massa específic, potser.
1: Bueno, és un tret que sempre m'ha cridat l'atenció, no? Que no, no és estrictament noruec, eh? Vull dir que segurament el recordo més dels mobles de l'IKEA que no pas del noruec, que no és un idioma amb el que interactuï molt, per no dir gens. Escolta'm una cosa, Pere, i el coquet del periodisme, perquè tu tenies fusta, ho feies bé, tens bona veu, no et pica mai?
5: És el constant, cada vegada una mica que m'he anat movent, i ara aquí, ara allà, i penses, va, torno a refer el meu currículum. Tiro pel currículum de restauració, tiro pel currículum de periodisme, i naturalment m'he acabat sempre tirant una mica pel costat de la restauració. Al final, periodisme, restauració, soc una persona que m'agrada parlar amb gent, m'agrada estar connectat i al final, si és a través d'un micròfon o directament cara a cara o xerrant o solucionant problemes, explicant històries, crec que al final no està tan lluny.
1: Perquè en el restaurant, on t'hem d'imaginar? A la cuina, a la sala, de sommelier...
5: Mira, vaig començar evidentment des de baix. A l'arribar a Brisbane vaig anar a parar a un restaurant italià, doncs encara amb un anglès, una mica d'aquests macarrònics que vens una mica acumulant, i vaig anar pujant doncs, a cap de sala, vaig anar pujant a manager de restaurant, i l'última feina és un gran repte, i la veritat és que està molt bé, és més aviat com de gerència, com més de cap d'operacions. Vaig aconseguir aquesta feina a començaments d'estiu, després de que l'altre restaurant tanqués, després de que les coses no anessin tan bé on estava, i és part d'un grup noruec de restauració, doncs, que ja estan fent molt bé les coses i és un lloc bastant segur per treballar en general. Hospitalitat, restauració a Noruega, doncs, també són uns altres paràmetres i estàndards comparats amb el sud d'Europa. I ara doncs estic més des de zero, vam crear el restaurant des de zero, creant un equip, portant tota l'operació, tots els números, una mica menys al servei, diguéssim, més organitzant l'equip i la part econòmica.
1: I és un restaurant de cuina noruega.
5: És un restaurant de cuina italiana. No me n'he sortit dels italians. Saps que es venen molt bé arreu del món sempre?
1: Sí, i tant.
5: Una passada, I doncs això és una parella de germans de Bologna que van anar a Oslo fa 15 anys, el Luca i el Davide, van obrir el seu primer restaurant i n'han acabat obrint 4 a Oslo, i és la primera vegada que surten de la capital, diguéssim. Mm-hmm. Així que, bé, força entretingut. I pel que dius de cuina noruega és divertit, perquè no hi ha gaire restaurants de cuina noruega, de fet. No és una cosa que puguis anar a menjar... La gent cuina a casa, el menjar tradicional, però no li donen el valor que li donem nosaltres, cosa que ens fa doncs, parlar bé també de la nostra terra, no?
1: Mm-hmm. Veus, no ho fan tot bé. Amb l'idioma sí, però amb la cuina no. Nosaltres ho venem millor, això, no?
5: Estic molt d'acord, totalment.

0: sí.
1: Llagosta, gràcies. I, per exemple, tot el que és productes de, del mar, doncs, és una passada, no? L'altre dia doncs, vam pescar un rap, per exemple, amb la família de l'Ingrid, aprens a tallar el rap, això i allò, doncs hi ha producte realment molt bo també que ve del, del mar.
0: Pere, una darrera cosa, t'explico.
1: Sí.
0: Des de que hem posat en marxa aquest programa, que es diu Rambla 54, hem fitxat un seguit de gent que són els nostres ramblers, vale? Que de tant en tant ens envien una nota de WhatsApp explicant-nos doncs, què fan o proposant-nos coses. O... Ja que tu demà t'enfrontes a l'aventura d'obrir un restaurant des de zero, acceptaries ser el nostre rambler i donar-nos senyals de vida de tant en tant? I ens encantaria saber què fas que no passi tant de temps sense parlar els uns amb els altres?
1: Per favor, quin plaer, amb l'Anna, amb l'Ivan, amb l'Anna i amb qui sigui. Fantàstic, som-hi.
0: Vinga, doncs, quedes nomenat rambler i Anna Gasol i Pili Garcia, que no està aquí amb nosaltres però ens està escoltant, m'està escrivint per WhatsApp, sí. De quins records, quina emoció. Mil gràcies, ha estat un detallàs portar-nos avui el Pere fins a Rambla 54.
2: Ha estat un regal també per nosaltres, el Pere emunenc per sempre i ara també rambler.
1: Fantàstic, enhorabona pel programa.
0: Pere, i com podríem acomiadar el programa amb noruec? Va, digue'ns-ho amb noruec, així l'Ivan ja està preparant la falca per demà.
1: Vinga, va, diria Hada Bada Gamla Xocolada.
0: Doncs mil gràcies i una abraçada immensa a tots i a la família del Pere també.
1: Una abraçada.
3: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.

0: Hola, Anna. Escolta, sóc el teu segon de bord, l'Arnau. Res, feliç primer mes del Rambla 54, que qui ho diria que ja fa 30 dies que estem a antena i més que ho gestionem i que estem junts dia rere dia. Escolta, mira, jo em quedaria 100% amb l'entrevista de la nostra estimada Carme Reverte al mossèn Emili Marlès de Sant Cugat. Va ser una entrevista xulíssima. A més, jo que també sóc fan de Rosalia, tot i que és veritat que em va fer bastanta ràbia que un feligrès el convidés al concert de Lux quan jo no hi vaig poder anar, tristament. Va ser xulíssim, jo estava rere l'estudi doncs, emocionat, a més compartia tot el que ell estava comentant de la cantant. I potser et sorprèn aquesta opinió perquè, com sempre dius a l'antena, sóc un gran aficionat del món geganter, Laia Micó en dona fe. I res, escolta, primer mes superat i anem a per tots els que vinguin, no?
1: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Montblanc.
2: Doncs Temps Moderns és una gran sintonia per parlar d'emprendre, dels valents que es llencen a aquesta aventura de produir tots sols, que si a la ciutat ja és difícil, t'imagines en un entorn rural? Gemma Bufies, quin gust tornar a tenir-te al Rambla 54.
3: Bona tarda, Anna, i per molts anys en aquest primer mes de vida.
2: Per molts anys a tots els que fem aquest programa, tu inclosa també, eh? Gemma, tu has trobat un d'aquests valents rurals que dèiem, oi?
3: Efectivament, Anna. Avui et parlo de com és ser emprenedor i emprenedora al món rural, avantatges i dificultats de ser autònom i muntar una empresa pròpia a comarques poc poblades, com és el cas de la nostra, la Conca de Barberà. I per això he anat fins l'estudi de l'Enric Mercader, un jove esplugui dissenyador gràfic que té el seu projecte aquí, Edissenys.
2: Doncs quan vulguis.
3: Mira, us l'emmarco una miqueta. L'Enric és el cas típic de jove que va anar a formar-se a Barcelona i després va tornar a la seva comarca d'origen, l'Espluga de Francolí, com us deia. Aquí va crear la seva empresa de disseny gràfic especialitzada en marca corporativa i producte. D'això ja en fa 14 anys que va emprendre doncs, aquesta nova aventura i ens explica així què és el que fa.
4: El meu dia a dia és el normal de quan un se'n va a la feina. Passa que jo no agafo transport públic ni agafo el meu transport privat, sinó que bé, em poso a treballar sobre...

0: Sobre les 7:15 del matí, i durant el matí faig tota la feina, a la tarda també treballo moltíssimes vegades, horari partit, que en diríem, per dir-ho d'alguna manera, assumeixo doncs els meus projectes. Al llarg del dia tinc un despatx muntat a casa, on faig també l'atenció, però moltíssimes vegades, per casuística segurament doncs, dels meus clients, els faig moltes visites doncs, a les seves empreses, no? Treballo per pastisseries, per productors agroalimentaris, treballo per viticultors, i jo, que soc una persona curiosa, doncs m'agrada també anar a veure com són els llocs on es fa aquest producte, com s'elabora aquest producte. En el cas de doncs, els dolços és perfecte perquè t'endolceix al matí, i en el cas dels vins, alguna vegada he tornat cap a casa una mica a piripi de, doncs, això, de tastar vins, no?
1: Gemma, i em deies que l'Enric és un autònom local que, a més, treballa amb productors i empreses locals, oi?
2: Sí, sí, Anna. Ell valora també molt positivament el fet que els joves de la comarca, joves emprenedors, tornin als seus llocs d'origen i es tanqui el cercle. Per això reivindica la consciència que empreses i institucions del territori apostin per aquest talent local.
0: Crec que és important que en una comarca com la nostra, una comarca que es despoblava, tot i que es va mantinguent, i crec que molta gent jove retorna aquí i, per tant, retorna amb molt de coneixement, se'ls doni l'oportunitat, i no només aquella gent jove, sinó els projectes existents. És a dir, des del nou forn de pa cobre fins al dissenyador que està instal·lat al teu municipi, que se'ls hauria de fer treballar a tots. No? És a dir, hem de tindre una corresponsabilitat en fer treballar a tothom. Això també forma part d'un reclam, no? Som els màxims exponents dels productes de la nostra comarca, és a dir, sempre portem un vi, uns carquinyolis, uns merlets, allà on sigui, però quan preguntem quantes etiquetes de vi estan fetes a la nostra comarca, algunes doncs, estan fetes fora, que no passa res, però millor si es fessin aquí.
1: I segons la seva experiència, quin és el valor afegit que porta el fet que un dissenyador, igual que els productes que dissenya, doncs, siguin també quilòmetre zero?
2: Doncs molt bona pregunta, Anna, que ens respon el mateix Enric.
0: Són projectes que, com que coneixes l'entorn i com que coneixes la idiosincràsia dels municipis de la comarca, crec que aportes un valor afegit. És un valor afegit que quasi que podria assegurar que no pot aportar ni la IA ni un dissenyador o dissenyadora de fora.
1: Gemma, i quan tens el camp tan acotat a la Conca de Barberà, els és difícil trobar nova clientela i nous projectes?
2: Doncs, com potser us podeu imaginar, aquí al món rural, el boca a orella és la xarxa més eficient que tenim. Ja ho veuràs.
0: Moltes vegades, pel que he fet encara tan bàsic com del boca a orella. Llavors, xarxes socials també ajuda, però és cert que també la meva implicació a nivell social, de conèixer moltíssima gent, m'he mogut molt a la comarca, no només en aquella implicació personal, sinó també aquesta curiositat que et parlava abans, no? Doncs d'anar a Solivella, no sé quin acte, d'anar a Santa Coloma, no sé quin altre acte. Doncs al final et coneix la gent, i quan et pregunten, perquè moltes vegades doncs, la gent pregunta, i és normal, aquest de dir que ja soc dissenyador gràfic, ah, mira que necessito una pancarta per no sé què, doncs escolta'm, parlem-ne, no? Xarxes socials també ajuda, format vídeo també ajuda.
1: I no sé si en un context rural, estar sol a casa amb un ordinador, no pot acabar sent una mica solitari.
2: Bé, doncs ell assegura que no és així i que la seva feina també, a vegades, és una feina d'equip.
0: No, jo no treballo sol, jo treballo en equip, però depèn dels projectes, treballo en un equip, en un altre, és a dir, jo no tinc persones contractades, sinó que ens agrupem professionals de diversos àmbits, no? Doncs uns programadors, uns il·lustradors, un fotògraf, doncs que treballem conjuntament.
2: Bé, Anna, doncs així, com qui no vol la cosa, l'Enric ja porta quasi 15 anys emprenent i la seva empresa, Edissenys, ja està, podem dir, més que consolidada.
1: I tant.
2: Quan li preguntem com la definiria, ens l'ha definida així.
0: Som un projecte de professional que, basant-se en el disseny gràfic, ajuda a través de la creació de la marca corporativa doncs, a comunicar els projectes, i a més ho fem amb tres eixos, que és la visió rural territorial, la visió de sensibilitat en l'àmbit, no?, doncs de la cura gràfica, i tres, crec que també se'ns pot definir bastant bé així, amb aquella cura que tenim dels projectes, que no hi hagin endarreriments, que es compleixin els timings i sobretot la qualitat del projecte sigui excel·lent.
1: Gemma, doncs, escolta, moltes gràcies per portar-nos aquesta experiència de l'Enric Mercader, aquest dissenyador gràfic quilòmetre zero, fins aquí, fins al Rambla 54. Ens ha deixat algunes reflexions que jo crec que són molt interessants sobre la cadena de producció, per pensar-hi. Gemma, una abraçada molt forta i espero que tornem a parlar aviat.
2: I tant que sí, a reveure.
3: Vale, la primera, aquesta.
4: Vale.
3: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
4: Per aquesta?
3: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
4: I ara l'última?
3: Quedem a la Rambla 54.
5: A veure, Anna. Decidir sols un moment del programa d'aquest mes que portem de Rambla 54... No és fàcil, no, perquè hi ha hagut molt contingut, hi han coses molt interessants, d'altres que m'han sorprès. Però, bueno, si haig d'escollir un moment, potser el de les abelles, perquè em va semblar molt interessant. El que van fer Ràdio Cardedeu, que ho va fer l'Enric, el noi Silvestre, que així està a Instagram, que tu el vas descobrir per allà i que jo també l'estic seguint ja. No? Les abelles em va fascinar. Més de 700 espècies, que la majoria són solitàries. Jo pensava que anaven amb manada, saps? Que eren sempre juntetes, i moltes més curiositats que em van semblar molt interessants, i a més com ell ho explica, que això és bonic, no? La seva forma també de viure-ho, aquest noi silvestre de la natura. Bueno, faig aquest apunt que no em podria fer molts més perquè hi ha moltes coses interessants al Rambla 54, però bueno, aquí, si ens en demanes un, deixo aquest, a volar amb les abelles.

0: Anna, volem parlar del nostre pollastre, em diuen els companys del Prat. El pollastre pota blava. Jo, quan parlo de pollastre, sempre penso en el gall de l'inici de la pel·lícula Robin Hood de Disney, d'aquí la cançó que esteu escoltant. Ja es veu que em vaig fer molt de petita de Disney, oi?
1: Una mica, sí.
0: Doncs mira, et diré, Ivan, que aquesta pel·lícula Robin Hood és del mateix any que nosaltres. Puc dir quin és?
1: Sí, pots dir-ho, sí, clar.
0: 1973.
1: Molt bon any, eh?
0: Sí, sí, és boníssima. Hi ha grans personatges, tant els bons com els dolents, estan molt ben dibuixats. Ei, i tenen un frare musical com el nostre mossèn Emili. I també hi ha, doncs, aquest gall que canta i que és el trobador de la història. Però, com et deia, avui el volem glossar a ell, o més ben dit, al seu cosí Pota Blava del Prat del Llobregat. Maria Jordà, benvinguda al Rambla 54.
2: Gràcies, Anna. Un plaer aquí, ramblejar i petar la xerrada amb vosaltres.
0: Maria, avui ens parles d'un pollastre, que és gastronomia, però que també és identitat vostra, identitat del Prat, i no ho fas sola, oi? Qui tens amb tu?
2: Doncs sí, Anna, no estic sola. Estic aquí amb Joan Ponce, gerent de la Granja Torres del Prat. Joan, bona tarda i gràcies per acompanyar-nos.
3: Hola, bona tarda. Moltes gràcies.
2: Doncs comencem l'entrevista, Joan. Quan parlem de pollastre pota blava, a què ens referim? Què té d'especial el nostre pollastre que el tenim aquí darrere i què ens diferencia d'un pollastre criat en granja?
3: Bé, la principal diferència, la principal identitat que té aquest pollastre, òbviament, són les seves potes, que són de color blau, que és aquí a Espanya, que tot el territori és l'únic pollastre que té les potes de color blau. Però sobretot, més enllà de totes les diferències tant morfològiques com de carn, parlant ja de restauració, és la identitat que té en un poble com és el Prat, que jo no he vist cap altre animal o cap altra cosa que tingui aquesta força dintre d'un poble com aquest pollastre.
0: Joan, i en quin moment es troba aquest pollastre pota blava i el sector que el produeix? És corresposta a aquesta força identitària que deies del Prat amb el seu pollastre a l'hora de fer calaix o de comercialitzar-lo?
3: Home, la veritat és que sempre el pollastre de pota blava, encara que és molt admirat, sí que és veritat que no és un producte, per dir-ho d'alguna manera, encara que no m'agrada dir que és un producte, no és pel dia a dia. No és pel dia a dia, sinó és una cosa que és més per coses més especials, no? Llavors, és complicat, no et diré que no. No et diré que no de tindre alguna raça potser més comercial o més fàcil de criar. Però carai tot, nosaltres ja portem uns quants anys, resistim i resistirem i continuarem durant molts anys si tot va bé.
0: Dius més fàcil de criar, perquè criar aquest pollastre requereix alguna peculiaritat o algun esforç en algun sentit que no una altra raça?
3: Bueno, algunes, la veritat no et diré que no. Per exemple, el seu temps de vida és molt, molt més llarg que un pollastre comercial. Aquí, com a mínim, nosaltres es criem entre 5 i 6 mesos de vida, que potser sona molt curtet, però en races més comercials estem parlant de 4 o 5 vegades més. I després tenim una sèrie de requisits que venen recollides en el plec de la IGP, de les DOPs i IGPs, que encara que són una miqueta més restrictives, sí que és veritat que garanteixen una qualitat en cada un dels animals.
2: És que, Anna, has de saber que durant anys la Granja Torres, que estem aquí situades, ha estat una peça fonamental per garantir la continuïtat comercial del pota blava del nostre pollastre. I, bueno, espera, que passa un avió.
0: Ui.
2: És que justament estem aquí al mig i se'ns fa una mica impossible. Estem al costat de la pista, com
0: m'ho han dit, m'ho han dit l'Ivan, sí, sí, la Gisela i l'Arnau, m'han dit, estan al costat de l'aeroport del Prat.
2: Quan anireu escoltant.
0: Escolta'm, sí, sí. Això vol dir que tornen a funcionar els avions, eh?
2: Sí, sí, les coses han sigut res momentànies.
0: Val, tornem al pollastre.
2: Que la Granja Torres ha estat una peça fonamental per garantir la continuïtat comercial, com hi parlàvem. Joan, com ha estat això? Què ha significat per vosaltres mantenir aquesta activitat activa durant tants anys?
3: Doncs la veritat que és orgull. No us diré que no, és orgull de sortir pel poble i veure com la gent aquí, tothom es diu, s'anomena pota blava, veus una cosa que són el que sigui és pota blava, i formar part d'això i tindre aquest punt de responsabilitat Significa pel Prat, la veritat és que a nosaltres ens omple d'orgull.
2: En el seu moment va parlar molt de la necessitat de garantir la fi d'aquest potable del qual parlem. Avui podem dir que el futur està assegurat o encara hi ha certes incerteses?
3: A veure, sempre hi ha incerteses treballant amb animals, perquè hi ha molts factors que nosaltres no podem controlar, però sí que és veritat que tant l'esforç que fem nosaltres com tot el suport que rebem, que no només estem nosaltres en aquest cercle, estan els organismes de l'Ajuntament del Prat, estan tots els nostres col·laboradors, amb campanyes, i sobretot també, òbviament, parlant amb els meus companys que estem aquí treballant cada dia, si és per la nostra feina i pel nostre esforç, sí que podem dir que el pollastre s'ha garantit.
0: Joaní, quines són ara mateix les dificultats més grans que teniu per criar aquest producte? Ens deies que és un pollastre que el crieu durant més temps que pollastres més comercials. No, clar, evidentment això té una repercussió en el cost de producció, però l'alimentació d'aquest pollastre, per exemple, o la comercialització, és complicat?
3: És complicat per... Bueno, és complicat... En temes d'alimentació, l'única diferència és que al final és un pinso que aporta més d'un 70% de cereals, però que ve una formulació que ja ens ve establerta... Disculpa, eh?
0: Sí, sí.
3: Ara ja n'ha passat una altra.
0: Han de fer passar tots els que no han passat les últimes hores.
3: Exacte. Bueno, tot això és un continu diari, eh? No és momentani. No és
0: I això no estressa els pollastres, aquest soroll?
3: No tant com a mi, però no, els pollastres per sort no, perquè com arriben aquí a la granja el primer dia de vida, just quan neixen s'acostumen, i és algo que forma part del seu dia a dia i per ells no és molèstia. Bueno, com et comentava el tema de pinsos i el tema del que és la producció, distribució, sí que és veritat que per nosaltres, òbviament som una granja petita, nosaltres tenim un equip molt petit de només 6 persones, i sí que és veritat que requereix un esforç en el tema de tema de repartos, de temes de difusió, però precisament és aquest esforç, no? que ens costa el ser una granja petiteta, però bueno, mica en mica intentem cobrir tota la necessitat.
2: I Joan, la demanda és bona? O sigui, hi ha prou perquè la producció aquesta del qual parles sigui viable, i vosaltres teniu aquí també punt per als clients i tot això, és viable la producció del Potablab actualment?
3: És viable, sí, al final, òbviament, un no tindria, entre cometes, un negoci per tindre pèrdues, però, òbviament, no, com dic sempre, no és una raça comercial, no estem aquí per fer-nos rics, sinó sobretot per què és el potable, per tirar endavant la raça i el que significa.
0: I el consumidor, Joan, és pretenc, majoritàriament, qui us demana aquest pollastre?
2: Ara.
3: Perdó.
0: Ostres, que tornem a tenir l'avió passant.
2: Sí. Ara t'escoltem ja.
0: Jo tenia una darrera curiositat i era saber si el consumidor d'aquest pollastre és 100% pretenc o el coneixem prou fora del Prat.
3: Bé, sí que és veritat que el Prat és superconegut i fins i tot a tot el que és Catalunya, que de fet és un dels plats estrella per Nadal. Encara que en tenim tot l'any, vull aprofitar per dir-ho, que en tenim tot l'any, no només al Nadal, però sí que és veritat que el típic rostit de pota blava és com un plat supertípic al Nadal en tot el que és Catalunya. Però sí que és veritat que no es queda a Catalunya, bé, no és tan conegut, però sí, pota blaves n'hi ha a tot Espanya, i fins i tot n'hi ha un club de mans del pota blava... No et sabria dir exactament on, però a Latinoamèrica hi ha un club de criadors de pota blava. O sigui, que és conegut bastant lluny.
0: Doncs molt interessant. Escolta'm, Maria, trobaríem segur algú al Prat que ens expliqués com es fa aquest rostit, que a mi se m'està fent loca aigua ja. No sé si podrem esperar a Nadal per tastar aquest rostit de pota blava.
2: Aquí al Prat és típic. Per Nadal, sí.
0: Per Nadal?
2: Nadal tothom, a tots els restaurants, i on vulguis el trobes.
0: I fora de Nadal?
2: Per Nadal, jo també, o sigui, jo que soc del Prat de tota la vida, a casa anem menjant... Porta avió. Bueno, a casa n'hem menjat sempre, o sigui, és algú típic, que mengem bastant, i sempre, a més, amb la fira avícola que fem aquí al Prat, es reivindica una mica més, doncs, en consumir aquest tipus de producte de proximitat. I jo tenia una última pregunta pel Joan, que és: què li diries a algú que mai ha tastat un pot de blava i per què s'ha d'animar a tastar-lo? Què té de diferent?
3: Doncs bé, és provar i, bueno, és tastar un pollastre com els d'abans, un pollastre amb sabor, un pollastre amb identitat, i que una vegada que el proves el reconeixeràs sempre a qualsevol plat, perquè té un tast que no té cap altre pollastre.
0: Doncs queda dit, Joan Maria, moltes gràcies per ramblejar avui amb nosaltres, ha estat un plaer, una abraçada gran a tots dos i fins aviat.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Gràcies.
4: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
5: Hola, bona tarda. Mira, ara estava pensant, ja fa un mes que fem programa, un mes, eh? I reflexionant sobre què és el que més m'ha agradat, em permetreu que tiri cap a la meva Badalona i aprofiti per demanar, o, millor dit, reclamar una samarreta del barri del Progrés a Badaloners, aquella empresa que ens va explicar que en feia una per cada barri de la ciutat. A veure si acabo la temporada estrenant una, va. Feliç primer mes de programa, Ramblers!
6: Un amor agavate.
7: Sant Feliu de Terrassola és una masia enmig del bosc, ubicada al cap d'un turó entre arbres i camps de conreu. L'Helena i en Josep, al veure-la, van sentir que era el lloc ideal per la seva família i per compondre i fer música.
8: Nosaltres valorem el fet d'estar a la natura. Hi ha persones que ens diuen: ostres, esteu molt aïllats o no teniu serveis. Per nosaltres això és un valor afegit, poder viure en un lloc així. Tenim terra per fer hort, tenim paisatge amb horitzó arreu, tenim una criatura petita que creix en un entorn natural, i per això per nosaltres és important. Però és que, a més, té aquesta església que des del principi ens va cridar l'atenció de dir: ostres, això és un lloc, no?, un lloc tel·lúric, un lloc important per de generacions i generacions i generacions de la població que ha viscut aquí. Segur que és un lloc amb molta història, i ara nosaltres podem continuar formant part d'aquesta història, no?
7: El que no sabien és que aquella masia, situada a uns 10 quilòmetres de Santa Maria d'Oló, també era important pels veïns de la zona, una antiga parròquia amb una peculiar església romànica restaurada al segle XX. L'Helena ens explica que de seguida van ser molt ben rebuts i s'han acostumat a les visites.
8: Sí, aquí també ha sigut un repte per nosaltres de gestionar això, perquè no estava previst, i la realitat del dia a dia ens ha mostrat que aquesta església, aquest lloc, crida l'atenció a qualsevol que passa per davant, coneguts o desconeguts, passavolants. Llavors, si tenim el portal obert a baix, segur que, sobretot en cap de setmana, pujarà o algun excursionista, ciclistes, motoristes, i a part dels veïns del poble que diu: ah, avui aniré a treure el cap a Sant Feliuet, conec a la parella que hi viu, i sí, sí, és un lloc concorregut.
7: A més, l'espai era ideal per poder treballar en la seva música, com la que estem escoltant. Ells són el duet Bàlsam, i fan música sacra, concretament una fusió de música tradicional catalana i mantres orientals.

de normal, ja quan fem cants de mantres, ja hi posem el català. Es viu diferent el cos, el cervell, no? Ja ho diuen, que amb la llengua materna funciona per uns canals i les altres llengües per uns altres. Llavors, la nostra proposta no només dona aquestes dues vies, sinó també anar a buscar més enllà d'això, de dir, bueno, un pot parlar de Krishna, un pot parlar de Jesús, un pot parlar de Déu, l'altre d'univers, i a Sud-amèrica parlaran de la Pachamama o del gran misteri, no? I en realitat no estem parlant tots del mateix. L'espai

0: Després d'uns mesos de presa de contacte i adaptació a la nova vida, l'Helena i el Josep van voler començar a retornar la bona rebuda dels veïns. I la manera de fer-ho van veure que era amb la seva passió, la música. Per això van decidir fer un cicle per aprofitar les dues virtuts de l'espai, la masia i l'ermita.
1: I a partir d'aquí van fer aquesta crida, pensant, ostres, estaria bé, ja que vivim a Catalunya, que poguessin completar una proposta musical, també des d'aquest rerefons sacre, però que pogués ser una mica un mosaic de diferents cultures, diferents tradicions, diferents religions, però que totes tenen al final una cosa en comú, que és aquesta sensació que tenim moltes persones d'alguna cosa més gran, no? I això ho expressa la música sacra occidental i oriental.
0: Després d'una bona primera edició, ja estan pensant en la propera i en fer de Sant Feliu de Terrassola un espai de trobada per la gent de la comarca.
1: I que sigui un lloc de trobada, de reunió dels veïns i de persones que venen d'altres llocs de Catalunya o passavolants.
0: Arribar a un lloc nou i no només adaptar-se, sinó obrir les portes de casa per fer-hi activitats pels veïns crida l'atenció. No ho fa qualsevol. L'Helena, preguntada per això, ens explica que no s'hi van poder estar.
1: Però per mi, tots dos som persones que ens agrada organitzar coses, som músics, tenim, no, aquesta inquietud de reunió, de trobada, de compartir, de celebrar. Llavors, clar, viure en un lloc així, per mi, no té sentit no fer-hi res. I hi ha gent que em pregunta, ostres, però Helena, no t'estàs embolicant? Si això és casa teva, per què t'emboliques a fer-hi coses, no? Dic, ostres, és que hi ha una església restaurada dels anys 80, hi ha una gent que ve sola, sense que la cridem, ja ve al lloc i ens ve a conèixer i...
0: De fet, aquesta no és l'única iniciativa que han impulsat. També han recuperat diferents activitats que es feien tradicionalment als segles XVIII, XIX, XX en aquesta masia de Sant Feliu de Terrassola, com ara la cantada de Nadales o l'aplec de Setmana Santa per Pasqua, que tradicionalment es feia en aquesta finca. A més, volen recuperar la festa major de Sant Feliuet, una parella inquieta que han tornat a donar vida a una masia d'origen medieval, part de la història de Santa Maria d'Oló.

0: Hola, Anna, sóc la mare. Mira, m'he escoltat el programa i veig que està molt bé. És molt entretingut. Hi ha entrevistes així curtes, que si una cosa et fa una mica més de pal, doncs bueno, saps què passa de seguida. Està molt bé. Sí, m'agrada.
1: Ràdio Tordera.

No totes les filosofies són malvades, encara que massa d'elles sí que ho són, particularment en la història moderna.

Per altra part, en l'arrel de tot assoliment civilitzat, tal com ciència, tecnologia, progrés, llibertat, hi trobarem l'assoliment d'un home que va viure fa més de 2.000 anys. Estem parlant de l'Aristòtil.

Aristòtil és el pare de l'individualisme i també de la lògica, el primer i el més gran racionalista. Jo sóc un aristotèlic.

Durant diverses generacions, la destrucció de la raó s'ha realitzat encobertament i en nom de la raó. Aquest és el mètode utilitzat.

Suposis que vostè es troba amb un home jove, retorçat i atormentat, i tracta d'entendre el seu comportament, i descobreix que està criat per un monstre que odia la humanitat i que ha treballat sistemàticament per a paralitzar la seva ment, destruir el seu acte confiança, cegar la seva capacitat de gaudir i bloquejar tot intent d'escapatòria. Com?

Llavors vostè s'adonaria que gens podria fer-se amb aquest home o per aquest home, i que gens podria esperar-se d'ell fins que se li hagués apartat de la influència del monstre del que parlàvem.

d'esquena al mar i a la muntanya, completament al marge de l'activitat industrial, sota una col canta

La civilització occidental està en la posició d'aquest home. El mostre és Immanuel Kant. He esmentat en diversos articles que Kant és el principal destructor del món modern.

0: Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Els dilluns a les 3 de la tarda i els dimarts a les 10 de la nit a Ràdio Tordera.
1: La meva preocupació primària, no obstant, no és l'embullar-me en polèmiques, sinó a presentar una aproximació racional a la filosofia.

una aproximació racional a la filosofia i neta de qualsevol influència kantiana, això és el que vull, i també indicar la connexió amb la vida de l'home aquí en la Terra, una connexió que Kant ha tallat.

És inútil l'estar contra ningú, llevat que un conegui a favor de qui està. Un no pot començar amb o construir sobre un negatiu.

solament establint el que és perfectament positiu, es podrà saber què és el que és malvat i també per què.

tots els retorciments irracionals de la filosofia contemporània són kantianians, en el seu origen, és clar. El resultat últim és el present estat del món.

Sempre des de Kant, el mètode dominant dels filòsofs moderns ha estat el lluitar els assumptes no mitjançant la presentació intel·lectual oberta, sinó la corrupció. La corrupció en el seu oposat de tot aquell concepte que no s'atreveixen a exposar explícitament.

El mateix que Kant corromp el concepte de raó per donar-li el significat d'una facultat mística que tracta amb una altra extrema dimensió.

Sentit i sensibilitat. Música i pensaments imprescindibles per acabar el dia. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimecres 7 d'octubre. Les tres paraules del dia són recuperació, responsabilitat, inscrits. Recuperació. Tordera continua les tasques de neteja, recuperació de camins i avaluació de danys després de les tempestes. I el Consell de Ministres aprova dos nous decrets d'habitatge que la regidora d'Habitatge Tordera, Jennifer Jansa, veu com a eines clau contra l'especulació. Responsabilitat. L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, apel·la a la responsabilitat ciutadana davant l'estacionament indegut a les voreres del carrer Gaudí. I l'estació de Tordera, un dia més sense trens, els usuaris de tren es veuen empesos a fer ús del servei de carretera. Inscrits. Crida a ampliar els participants per la sardana gegant del 50è aniversari de la nostra dansa, que ja frega els 500 inscrits. I el govern aprova un paquet extraordinari de 75 milions d'euros en ajuts per pal·liar els danys dels aiguats. I la Fira de Nadal de Tordera ja té data, 28 i 29 de novembre, als jardins de l'alcalde Sagrera. Tordera continua les tasques de neteja, recuperació de camins i avaluació de danys després de les tempestes. Les tasques es concentren ara a la zona del Montnegre i les urbanitzacions afectades. Xavier Pla, regidor d'Entorn Rural i Pagesia.
2: S'han anat resolent les afectacions principals d'accés a les cases de veïns i veïnes. L'objectiu principal era, en un primer moment, de resoldre-ho. Ara estem, doncs, avaluant les diferents afectacions importants en torrents, camins i en serveis públics.
1: Avui es celebra el Dia Mundial del Treball Decent i el Dia Mundial del Cotó. Avui és la Mare de Déu del Roser. Falten 18 dies per al canvi d'horari, falten 5 dies per al proper 12 d'octubre, Festa Nacional d'Espanya. Avui esperem una jornada amb cel clar la major part del dia. Malgrat això, de cara a demà torna el canvi de temps amb precipitacions que poden tornar a ser intenses. A l'hort és un moment clau per plantar alls, espinacs, faves, pèsols i cebes i recollir les últimes mongetes i carbassons. Farmàcia de Guàrdia, la Pérez Martra, al veïnat de Sant Pere, recollida de poda i voluminosos a les Ferreres, Can Domènec, Roca Rossa, Vallmanya i Sant Pere de Riu, trucant prèviament al 93 765 31 51 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. La Tordera baixa a 11 metres cúbics per segon i amb uns 61 centímetres d'alçada. Fa un any explicàvem que Comissions Obreres denunciava la falta de voluntat de l'Ajuntament per negociar les condicions del personal laboral. Fa 5 anys naixia la Societat de Protecció i Conservació del Montnegre i fa 10 anys l'alcalde de Tordera, Joan Carles García, no compartia els motius de trencament del pacte amb el partit Som Tordera.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.

0: La tarda és record.
1: Doncs sí, la tarda és record i nosaltres estem aquí en Salvador Romans. Bona tarda.
2: Bona tarda, tinguem...
1: I bona tarda en Joan Madrid.
2: Sí.
1: Estarem aquí amb aquestes cançons que sabem que us agraden perquè vosaltres heu triat el cantant que volíeu, no?
2: Clar.
1: Aquesta vegada no hi ha trampa ni gató, no he posat jo el que jo volia.
2: Són els que manen.
1: Ells manen. I què van triar ells? Saps alguna cosa?
2: Qui van triar? En Salvatore Adamo i en Rafael, no? Tots dos, no?
1: Sí, bueno, van triar tots dos, però el que va tenir més votació va ser en Salvatore Adamo, eh?
2: Sí?
1: Sí.
2: Bueno,
1: va tenir 14 vots.
2: Però a tu t'ha d'agradar molt en Rafael, no?
1: Però en Rafael també suposo que hi haurà gent que em demanarà.
2: M'has posat aquí un munt de cançons d'en Rafa?
1: Sí, perquè en espanyol, en Salvatore Adamo, no en té gaires de...
2: Home, podies posar també en italià. Sí. La gent que ens escolta...
1: Mato, que no vole, te vole bene...
2: La gent que ens escolta l'italià també el domina, eh? No et pensis. Hasta el francès, eh?
1: També. I en anglès.
2: L'audiència és culta, eh? No et pensis tu.
1: Bueno, per què no? Tu, ara la gent és molt intel·lectual, estudien molt.
2: Clar.
1: I a més tenen un mòbil que pots consultar el que vulguis.
2: I tant.
1: Penses, mira, hasta la meva filla l'altre dia anant en cotxe, teníem una cançó i no sabien qui era la que cantava. Vas acostar el mòbil allà...
2: Clar, i ja està.
1: I vam descobrir la cantant.
2: Sí, sí. Aquests mòbils són la rapera.
1: Bueno, va, parlem de... que aquesta setmana també, a veure qui volen...
2: Bona tarda a tothom!
1: Bona tarda! Qui voleu escoltar aquesta setmana?
2: La que ve.
1: Vull dir.
2: La que ve. No?
1: Sí, què voleu escoltar la setmana que ve? A l'Edith Piaf?
2: O el Johnny Holiday. Holiday.
1: Johnny Holiday. Johnny Holiday, no?
2: Sí.
1: Ho feia molt bé, eh?
2: Jo me'n vaig de holidays, de vacances.
1: Aquest noi sempre estava de vacances, veu que sí.
2: Bueno, tu no saps una cosa, eh?
1: D'en Johnny Holiday.
2: No, del Salvatore Adamo i del Rafael. Tu no ho saps, eh?
1: No, potser no.
2: Són del mateix any.
1: Ah, ostres, tu, i quin any van néixer?
2: Igual que en Serrat, igual que en Julio Iglesias.
1: Si ara fan 80, hi ha alguna
2: cosa, no? Tots quatre són del mateix any, i són igual que l'any meu.
1: Ah, bueno, ara si ara se farem quants anys tens.
2: I ara per pistes et diré que un va néixer el mateix dia i el mateix mes que jo.
1: Ostres, tu, devia ser en Salvatore, eh? Per què t'ho diu Salvador?
2: Bé, doncs, quines cançons tenim, Joan?
1: Mira, avui tenim d'en Salvatore Adamo, que no l'han triat. Bueno, sí que l'han triat, eh? Tenim Cae la nieve, Mis manos en tu cintura, Un mechón de tu cabello, Tu nombre, Inxalá, En bandolera, que aquesta em sembla que no la tenim. Ja la tatxo.
2: No, tatxa.
1: Mi gran noche i la noche.
2: Carai.
1: Però després començarem amb en Rafael, que també canta una cançó de noche, no sé. Eh?
2: Això de la nit agrada a molta gent.
1: Sí, és que la nit tots els gatos són pardos.
2: Clar, mi gran noche, saps?
1: Mi gran noche per Rafael, Como yo te amo, Que sabe nadie, Cuando tú no estás, Desde aquel día. Cierro mis ojos. Aquesta ja me l'han demanada i és molt maca.
2: Pues cierro mis ojos, sí. Només ho pots fer dins de casa, perquè si és al carrer et fots una hòstia.
1: Un que... Estuve enamorado de ti.
2: I digan lo que digan.
1: I digan lo que digan, estuve enamorado.
2: Sí.
1: Ja està. Tot això. Però també van posar un popurri
2: mexicano
1: d'en Bertín Osborne.
2: I podem posar alguna més... que el podem triar nosaltres, no?
1: Sí, si algú vol anar a escoltar, Martín Osborne.
2: Sí, sí.
1: De moment, aquesta ja la vol escoltar la Mercè García, un popurri mexicano. Sí. Que si no tenim trucades i tot
2: sí,
1: això...
2: Sí, tenim una trucada.
1: Sí.
2: Joan, hola.
1: Bona tarda. Bona tarda.
2: Joan.
3: Hola, bona tarda.
2: Veus?
1: Hola, qui ets?
3: Amb mi.
1: Ah, en Chapellí, Jota Chapellí. Digue'ns, Joan.
3: Bueno...
1: Què voldràs escoltar, tu?
3: Adamo.
1: Quina cançó?
3: Quina cançó, quin té, veiem... Tus manos en tu cintura, la té?
1: Oh, i tant.
2: Ui.
1: Mis manos en tu cintura. Ai,
3: està demanada?
1: Sí, està demanada per dos, però tu seràs el tercer.
3: No, en demanaré una que no, ja l'escoltaré igual, però en demano una que no estigui demanada.
1: L'única que no està demanada és La noche o... Inxalà.
3: La noche.
1: Vinga, doncs per tu serà aquesta, Chapellí.
2: La noche.
1: Chapellí. Ja tenim una adjudicada.
3: I la de Rafael, l'última.
1: L'última de Rafael.
2: Digue'n lo que digue'n.
1: Digue'n lo que digue'n, tu escoltes Ràdio Tordera cada dia. No?
2: Això.
1: Bueno, doncs ja està, i ara què els vas dedicar?
2: Doncs ja
3: a tothom
2: està.
3: Que escolti Ràdio Tordera i tota la meva família i vosaltres dos que tingueu bon programa.
1: Moltes gràcies
2: això,
1: i que
2: això.
1: Tu puguis trucar-nos molts anys seguits.
2: Sobretot nosaltres que tinguem bon programa, perquè si no,
1: això.
2: Que tant Madrid ens fa cada cosa...
1: Ui, els anys comencen a fer les seves.
2: Ens fa buscar aquí, que escolta...
1: Però bueno, tot té solució.
3: I la setmana que ve quins teniu?
1: Has de votar. A l'Edith Piaf o Johnny Holiday?
3: Lluís Llach.
1: No, Lluís Llach, no, Edith Piaf. Edith
3: com?
1: Piaf. És una,
2: Edith Piaf.
1: Una que, dona francesa.
2: Que és aquella que canta La Vie en Rose.
1: La Vie en Rose.
2: O Milord.
3: No, l'altra, doncs.
1: Doncs així, doncs, Johnny Holiday.
3: Sí.
1: Vale. Doncs ara li posem una senyal en Johnny Holiday. Ja està.
3: Molt bé.
1: Moltes gràcies per la
3: trucada. Que passeu bona tarda.
2: Gràcies, vinga, adéu.
1: Ara anem amb una altra trucada. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Hola, bona tarda, Salvador.
2: Hola, bona tarda,
1: tu
2: Joan.
1: Tu vols alguna cançó?
2: Sí, i tant que sí. Quina? Després alguna d'en Borne.
1: Ah, doncs posaríem aquesta. Pupurri Mexicano, què et sembla?
2: No, no, no, una altra. No, aquesta ja està demanada, no?
1: Ara tria-la tu, doncs, quina vols?
2: Però hi ha una trucada, sí.
1: Ah, trucada.
2: Ara sí.
1: Doncs a veure... Hola, bona tarda.
0: Bona
1: Hola.
0: Tarda. Oi? Bona tarda.
1: Ai, no sé pas qui és aquesta dona.
2: Ho sento fluix, jo. No sé què passa.
1: Jo també el sento molt fluix.
2: Eh que sí?
1: Ai, ha penjat-hi tot.
2: No.
1: Hola?
2: Hola.
1: S'ha penjat.
2: Ah, sí? Doncs sí. Ha colgao.
1: Ha colgao, i què m'ha passat?
2: Ha colgao.
1: Bueno, mira... Ja li donem oportunitat. Tu vés triant quina cançó tens, d'en Martín o Esborra, que t'agrada?
2: Ui, en tinc aquí
1: pues posa
2: 50.
1: En posa en una.
2: Ara, truquen, ara vols que em posi una?
1: Mentre truquen, sí.
2: Espera, que torno a trucar.
1: Veus, que ja t'estava dient.
2: Se'ls ha caigut el telèfon, clar.
1: Bona tarda.
0: Bona tarda.
1: Amb qui parlem?
0: Mira, me dic Maria Serra.
1: Ah,
0: i li volia dedicar una cançó d'en Martín Esborra per la Paquita Albertí.
2: Ah, la Maria,
1: bé,
2: Serra.
1: Maria Serra. Una de los Borne, eh? Mira, hi ha una que es diu... Un mechón de tu cabello. Tu nombre.
2: No, del Bertino Esborne, no.
1: Ah, Bertino Esborne. Bueno, de Bertino Esborne tenim el Pupurri Mexicano i una que ens ha de dir en Salvador.
2: Una que us puc dir jo, si voleu. Una o dues, tres o quatre, eh? No pensis tu.
1: Digue-li, va.
2: Diu... te quiero, lo mejor de tu vida.
0: Te quiero, te quiero.
2: Ai, te quiero,
1: oh,
2: te quiero.
1: Oh, que bé que sona amb la seva veu, Maria. Això, te quiero, te quiero.
0: Per la Paquita Albertí, la dedico.
2: I
0: després em puc dedicar una altra.
1: Sí.
0: Pues sí, mire, sí. La... Aviam. Tus manos en tu cintura, eh?
1: Molt bé, sí.
0: Per la Mercè García.
1: Ah, sona ah, molt bé. Vinga. Moltes gràcies per atendre en el programa.
0: A vosaltres.
1: Vinga,
0: vale. Gràcies.
2: Adéu. Vinga.
0: Adiós,
2: adiós. Adéu.
1: Bueno, doncs...
2: Doncs bé, pues, què et sembla? Posem aquesta Te quiero y te quiero per entrar així de ple en l'amor.
1: Sí, mira, i ella ha inaugurat pues, l'entrada del nostre programa, la Maria Serra.
2: Sí,
1: i la dedica la Paquita Albertí.
2: Que això mateix. I ara que la tinc a mà...
1: Doncs vinga.
2: No la Paquita, vull dir, la cançó.
1: No, no t'escapa, sí, bueno.
2: Te quiero, te quiero.
1: Canta Bertino Esborne.

0: Doncs sí, hem acabat d'escoltar en Bertín Osborne i tenim una trucada.
1: Hola. Tenim una trucada.
0: Bona tarda.
2: Ai.
1: Ai, ja. Ai, la Maria.
0: Ja tenim una altra Maria a la pila.
2: Maria. Sí, la Maria es tenia a les escombraries.
1: Encara, ara Maria es torna a posar molt, eh?
0: Sí.
1: El nom de Maria.
0: Sí. Sí.
2: Però jo tantes netes, i ningú li ha volgut posar Maria.
0: Va, perquè no m'anaves.
1: Clar.
0: Has de manar, has d'imposar.
1: Sí, sí, sí.
2: Amb 7 nets que tinc i ningú li ha volgut posar Maria.
0: Ostres. Això, perquè, mira, clar, això és que no ha de venir algun altre.
1: Deuen ser agnòstics, no creuen sí, en la Mare de Déu.
2: No, que ja tots són grans, ara.
0: Bueno, serà la besneta. La besneta li posarem.
2: No, perquè ningú té pressa, tampoc.
1: No, ai, Mare de Déu.
0: No.
2: No sé pas com ho faré, perquè ja en tinc un de 33 anys.
0: Oh,
2: i no té cap pressa.
0: Veus? No, si ara, avui dia... Això, com que aquest govern paga també...
1: Però amb això maneu vosaltres, Joan, amb això malen les dones.
0: Sí, també.
1: Clar.
0: Si volen o no volen...
1: Clar, clar.
0: Ja... Si elles que han de tenir precaucions, nosaltres ja... Anem a l'atac.
2: Sí, de fet, nosaltres ja... Res de res.
1: Això, riang de riang.
2: Bueno... Jo aquesta setmana la dedico
1: quina?
2: Al Francisco, que serà dissabte o diumenge, ara no me'n recordo. Diumenge, poder.
0: Sí. Sí. Molt bé.
2: Sant Francesc d'Assis.
0: Sí, sí.
2: Pels que hi són i pels que ja no hi són.
1: Molt bé. I quina cançó és aquesta, això, Joan, que ha demanat la Maria?
0: No me n'ha dit cap.
1: No n'has dit cap.
2: No n'he dit cap. Trieu-la vosaltres, poseu-me en una de l'italiano, que almenys és una mica romàntic.
1: Tu nombre, perquè no li han posat Maria, doncs tu nombre.
0: Tu nombre, eh?
2: Això,
0: doncs, què et sembla?
2: Doncs ja em va bé. Ah,
1: clar, sí. Tu nombre, Maria.
2: Bueno, i a totes les meves amigues i a la Quimeta Puig.
0: A veure si trucarà aquesta setmana, que la tenim una mica perduda, eh?
1: La setmana passada, el diumenge, va trucar.
0: Ah, bueno, sí,
2: està bé. Sí, està bé.
0: Doncs mentre estigui bé, tots contents, eh, que sí?
2: Bueno, i per tothom que escolta la ràdio i aquest programa, que és tan maco. I per vosaltres dos.
1: Bueno, gràcies. Molt bé, doncs.
0: I per tu també.
1: Ens apuntarem també a tu nombre, no, Joan?
0: Sí, a tu nombre.
2: A tu nombre, això.
1: Molt bé. Doncs vinga. Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Bona tarda, Maria. Bona tarda.
1: Doncs bé.
0: Bueno, anem a posar Cae la nieve, que ens l'ha demanat en Salvador Massó, per dedicar-lo a tota l'audiència, però en especial amb en Salvador... com seria?
1: Luna.
0: Ah, sí, en Salvador Luna, perquè diu que s'ho passa tan bé a Tenerife.
1: Clar.
0: Doncs allà no hi ha neu, però sí, al Teide.
1: Com que
0: ja
1: no?
0: Ja l'he dit, i al Teide és que demà van, no?
1: Sí, sí.
0: Bueno, pues,
1: I la Luna sale de noche...
0: De encontrarse con la nieve del Teide.
1: Clar, pues aquí cae la nieve cuando la Luna sale de noche.
0: D'acord.
1: Doncs...
0: Posem-la.
1: Posem-la, no?
0: Sí. Salvatore.

0: Oh, que el Salvatore, ara amb la neu. Bueno, aviam si un dia veiem el Montseny nevat, d'aquí 15 dies.
1: Home,
0: o així.
1: De vegades per Sant Josep està nevat.
0: Però clar, si hem d'esperar fins al març...
1: Tenim trucada.
0: Hola, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Mira-la,
1: és que
0: parlava malament de la Quimeta.
2: No dieu mal la Quimeta, totes són Maries.
1: Totes són Maries, sí.
2: Totes són Maries.
0: Maria Quimeta, doncs, sola Maria Quimeta.
2: No. Maria Quimeta. Home, m'ha dit Quimeta, i el segon nom, antes ho posaven tres noms. Sí. M'ha dit Quimeta, sí. Maria Cinta i Gràcia. Però jo sempre que estic en Gràcia.
0: Com la meva mare.
1: Mira ahir, sí, Quimeta.
2: Sí, la teva mare. Ai, que simpàtica que la...
1: Que?
0: La meva mare.
1: Que...
0: Sempre ballava la meva mare.
1: Ahir vaig estar amb una infermera que es diu Maria, joveneta.
0: Oh, noi.
2: Jo també vaig estar a l'Hospital de Blanes.
0: Sí.
2: També.
1: També.
0: Era jove, la
1: també,
0: Maria.
1: També hi havia Maria.
2: El dissabte i el diumenge sí. Tenia unes infermeres molt maques.
0: Ah, I
2: com que van així, no pas d'un metge allò, quan teníem feina, va, Quimet, ara escoltarem cançons.
1: Veus?
2: Saps que ells me'n posaven?
0: No.
2: Que és molt maca, en Rafael...
1: Que
2: maravilloso corazón.
1: Carai.
0: Maravilloso corazón, maravilloso.
2: I no ho poseu tan maca.
1: Bé, i avui quina vols?
2: Enronem molt i no escoltarem sardanes.
0: Ah, sí, ni una.
1: Avui ni una.
0: Tens raó.
2: No,
0: avui
2: ni una. No, cançons.
1: Salvatore Adamo o Rafael?
0: Vas amb Rafael?
2: Perquè no poses maravillós el corazón.
0: Tenia
2: unes infermeres el dissabte. Escoltaven sardanes també,
1: I tant, que sí, bueno.
2: Sí, senyor. Tenia que venir el rei de casa, me posava la ràdio.
0: Ah.
2: I les infermeres dues venien.
1: I ballava sardanes i tot.
2: Ja.
1: Quina cançó vols, Quimeta?
0: Ja ho diguis, Maravilloso Corazón.
2: Sí, també m'agrada.
1: Però no hi és, aquesta.
0: No, busca-la.
1: Sí, home.
0: No, te la vols posar.
2: Ai.
0: Mira,
2: poseu
0: ja.
2: Aquesta d'en Rafael, que Maravilloso Corazón.
1: Escolta, nena.
2: És preciosa.
1: Escolta, nena, que només ens demanes coses que no existeixen.
2: Quina nena tan maca. Ai.
0: Mira.
2: Me penso que podré agradar. Què?

0: Ah, sí, aquella és en Julio Madrid.
1: Encara,
0: la
1: sí. encara, el dia del meu sant,
0: sí.
1: va trucar, ja ho saps, Joan, mm-hmm. aquella noia,
0: sí.
1: Que ah, va agafar el retiro a casa,
0: sí.
1: i te trucava.
0: Ai, molt trempada.
1: Van estar, no, està retirada, i s'ha recordat, va preguntar en Juan Madrid.
0: Ah, ostres, tu, oh, sóc
1: famós. Sí, ja ho saps, ja la coneixia, que sí. va estar 7 o 8 anys a cuidar-me sí. jo i a cuidar-me la Marcelino, eh?
0: I tant, i tant, sí que me'n recordo.
1: I va trucar, van estar malalts. Bueno, cada casa la passem a la nostra, i ja està. Ah. Tenim de pensar els bons records que tenim.
0: I tant que sí.
1: I tu com eres petit, què feies? digue-ho.
0: Anàvem a la riera a tirar pedres. Teva, eh? Anàvem a tirar pedres a la riera.
1: No, a mirar els anes de Calafredo.
2: Entrarà l'informatiu.
1: Ai, ai va, bueno, va.
0: Va, la, ja està.
1: Ja està, mira.
0: La dediques.
1: La dedicarem a tothom que escolta aquest programa. I la dedicarem a totes les Maries. La Verge Maria.
2: Apa, aquí, vinga.
1: Bona tarda, ja és la setmana que ve, si de vol. Adéu-siau.
2: I aquí, escolta, Quima.
0: Quima, qui vols...
1: Olé, va,
2: qui vols per la setmana que ve?
0: Qui voldràs triar per la setmana que ve? La Edith Piaf o en Johnny Holiday?
1: Quina?
0: Edith Piaf o Johnny Holiday?
1: Ai, el foteu que vulgueu.
2: Apa, aquí.
0: Gràcies.
2: Tira pel broc gros.
0: Tots dos, va, tots dos.
2: Vinga.
1: Va, vinga.
2: Tots dos.
1: Vosaltres mateixos. Bona tarda a tothom. Apa. I bona salut.
2: Adéu-siau.
1: Adéu.
2: Doncs vinga, posem la que tu vulguis.
0: Posem ara mis manos en tu cintura. Hi ha tres peticions. Un l'ha demanat la meva senyora, la Roser Ribas.
2: Ai, que bé.
0: Podem la volia dedicar a mi, però no m'ho ha dit. També l'ha demanat en Francesc Llopart per dedicar-li a la Roser Ribas, a la Maria Àngela Dalmau, a la Núria, a l'Enric, i també, doncs, a en Salvador Massó.
2: Molt bé.
0: I ara també hem afegit i hem posat a la Maria Serra, que la dedica a la Paquita Albertí.
2: Ah, molt bé, doncs vinga, mis manos en tu cintura.
0: D'acord.

0: Bona tarda, amb qui parlo?
1: Ai, momento.
0: Momento que vengo.
1: Sí, hola.
0: Hola, bona tarda.
2: Hola.
1: La Quima.
2: Hola, soc la Quima.
0: Ah, sí. Hola, Quima.
2: Ah, hola, bona tarda, de bon humor.
1: Bona tarda.
0: Aquí sempre estem de bon humor.
2: Bona tarda, record, doncs. Així és. Bueno, jo vull la cançó de Digan lo que digan.
1: Ai, que maca. Digan lo que digan los demás, eh?
2: Sí, que diguin lo que diguin.
1: Ah, això mateix.
2: Eh? Molt bé. Toma, va bé.
1: Ben fet. Toma, apuntada.
2: Bueno, i per la setmana vinent, Epidiaf.
1: Ah, molt bé. És de les meves, la Quima. La Quima és de les meves.
0: Sí, de les meves.
2: Doncs, bueno, les meves ja són més.
1: Ja són més. Vinga, l'Edi Piaf per la Quima.
2: I adéu, bona tarda.
0: Bona tarda.
1: Adéu, adéu, adéu. Adéu.
0: Bueno, doncs
1: mira.
0: Posarem aquesta que et deia jo.
1: 2 minuts, 1 minut i mig, per fer propaganda.
0: Fem propaganda, perquè hem de dir que el restaurant
1: de
0: Camí Ral no obre ni el dissabte ni el diumenge, obre de dilluns a divendres. El divendres allarga mitja hora l'obertura del menjador, perquè és de 1 a 4:30. Si mai vas a dinar i arribes tard, te poden tenir el temps a la cuina fins a les 4:30. Doncs obren a aquesta hora, de 1 a 4, tots els altres dies, i avui te pots emportar una paella si ens truques i ens demanes una cançó, o votes quin cantant vols per la setmana que ve.
1: Ah, això mateix.
0: O Edith Piaf o en Johnny Holiday. Sí.
1: I aquí, en Salvatore Adamo li has posat una cançó que no la deus haver ni escoltat, que és L'Inxalah.
0: Inxalah.
1: I saps per què la va fer aquesta cançó?
0: No ho sé, perquè devia de quedar algun moro, no?
1: Clar, està inspirada en el conflicte àrab-israelià.
0: Veus com jo anava ben encaminat?
1: Del 1967, i va denunciar, per exemple, el règim de Franco amb la cançó Manuel. No ho sabies, tu, això,
0: eh? I és aquesta cançó?
1: I tant.
0: Ai, però la podíem posar un dia, eh?
1: Ai, i tant.
0: La quedarà per la setmana que ve.
1: Si la trobem.
0: Manuel.
1: Vinga.
0: Ara anem per escoltar.
3: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
4: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Ha instal·lat un nou contenidor d'oli usat que se suma al desplegament d'una dotzena a tot el municipi. Es troba al veïnat de Sant Pere, concretament a l'avinguda Costa Brava, i s'emmarca sota la campanya A la pica ni pica a Tordera, l'oli es recicla. Sergi Massó és regidor de Medi Ambient.
5: Els resultats són bons, ja que a data d'avui ja hem superat amb escreix la quantitat d'oli de cuina que vam recollir durant tot l'any passat, i per tant fem una valoració molt positiva d'aquesta campanya i de la instal·lació d'aquests contenidors. Avui tenim una xarxa de contenidors per a la recollida d'oli de cuina ben dimensionada i repartida per tot el terme municipal.
4: Avui es farà una xerrada per commemorar els 150 anys del naixement de Pau Casals amb una conferència sobre les seves sardanes. L'activitat s'emmarca en el 50è aniversari de l'associació La Nostra Dansa i serà avui a 6:45 a la biblioteca. En parlava Marià Vilagiliu, president de l'entitat.
6: A Pau Casals tothom el coneix, però potser no és tan conegut per la seva faceta de compositor de sardanes. Tot i ser autor de sardanes molt emblemàtiques, és a dir, poques, relativament poques, però sardanes, diguem-ne, excel·lents.
4: Artistes tordarencs participen en un museu virtual per donar visibilitat al talent artístic jove de la comarca. El mapa de joves artistes amplia continguts amb una exposició en línia i ja reuneix 128 creadors d'entre 16 i 35 anys. Naty Pubillas, tècnica de joventut del Consell Comarcal.
7: Doncs aquesta iniciativa que pretén és donar suport, visualitzar tot el talent creatiu que tenim a la comarca en el món dels joves. I va ser una iniciativa que va sortir arrel de les necessitats que es van detectant des dels serveis de joventut.
4: Carla Sanz trepitjarà diumenge l'escenari del Teatre Claver amb el seu espectacle còmic Per fi me'n vaig. Després de 45 anys de trajectòria sobre els escenaris, l'emblemàtic component del tricicle reflexiona amb ironia sobre què cal fer cada dia en el moment en què arriba a retirar-se.
8: Com sabeu, després que el tricicle va decidir doncs retirar-se després de 40 anys d'èxit, jo em vaig plantejar la possibilitat de fer un espectacle en el qual doncs, parlés d'anècdotes viscudes al llarg d'aquests 40 anys, anècdotes personals, anècdotes professionals.
4: El Club Taekwondo Més Tordera s'emporta 6 medalles al tercer Open Internacional de Sant Pere de Ribes. Els torderencs han protagonitzat un excel·lent inici de temporada aquest passat dissabte, on han aconseguit un total de 2 medalles de plata i 4 de bronze. Ho valorava tot plegat l'entrenador Òscar Pavón.
9: També ha estat una competició on hem fet algunes proves, perquè, per exemple, amb l'Hèctor vam provar la categoria sènior, ¿vale?, que ell encara és júnior, però com ja el gener ja fan el canvi, doncs ho vam provar ja amb aquesta competició. I amb la Zaira també vam fer el mateix. Ella va provar la categoria júnior, encara que és cadet encara. I hem fet això, algunes proves també doncs, d'aquest tipus, no?
4: Parlem del temps. Previsió meteorològica amb en Joaquim Serra.
10: La situació meteorològica avui ve marcada principalment per un temps tranquil. De tota manera, la nuvolositat anirà en augment al llarg del dia d'avui, a diferència d'ahir, però no esperem precipitacions. Unes precipitacions que ahir van acumular fins a 23 litres per metre quadrat a l'àrea del Maresme Sud, a Tiana, concretament 22 al Masnou, que de fet és on es van registrar les pluges més importants ahir al migdia. Després ja va sortir el sol, la temperatura es va recuperar una mica, tot i així vam tenir temperatures més baixes, i avui s'esperen uns valors que més o menys seran com els d'ahir, després que hagin baixat una mica les temperatures nocturnes. Una jornada a la qual aquest matí predominarà el sol, però amb el pas de les hores veurem com augmenten els núvols. Aquesta tarda, cel tapadot, sense pluges, en principi, i tot plegat amb unes temperatures que, com ja hem dit, s'han de mantenir sense grans canvis. Els vents, bàsicament del sud-oest aquesta tarda, aquest matí més variables, i un vent del sud-oest que serà com a molt lleugerament moderat a la costa del Maresme Nord. La situació marítima amb una marcada mar de fons que es mantindrà durant tot el dia. De cara a demà s'espera una jornada que començarà amb núvols abundants i amb el risc d'algun xàfec, després anirà millorant.
4: Ho deixem aquí, actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
3: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: doncs estem ja a la segona hora del programa i són les 6 de la tarda. Hi ha alguna cosa que se'ns acopla.
1: Sí,
0: no sabem què és.
1: Una cosa estranyíssima, no? Sí.
0: Ara ja s'ha
1: apagat. Jo em sembla que algú està...
0: S'engega tot sol. Però si no li diem res, que t'ordinador.
1: Espera't que... Un moment que...
0: A veure, jo vaig parlant, mira, aniré fent el patrocinant, parlant de patrocinar el nostre restaurant, i com dèiem, és, el que sortegem avui és una paella per dues persones, com cada setmana, i que pots anar... Jo us explicaré com va el menuquet, perquè resulta que tu vas allà amb una altra persona i només pagues un menú. O sigui que demaneu la paella per dues persones, demaneu el primer plat, demaneu les postres, demaneu tot, i només es cobren un menú. Això és el que m'han dit ara que faran. D'acord? Doncs el segon no paga, o el primer paga. Un dels dos s'ha de pagar. I ara estem mirant d'arreglar tot això que ens està passant, que se'ns surten uns sorolls i unes músiques que no són nostres. Es pot dir que se'ns acopla alguna cosa? No sé si serà telefònica o què serà. I ens està deixant una mica el programa una mica malament. Continuarem amb dient les cançons que encara es queden del Rafael, Mi gran noche, Como yo te amo, Que sabe nadie, Cuando tú no estás, Desde aquel día estuve enamorado y digan lo que digan. Ara, com vingui en Salvador, que està mirant a veure com pot arreglar això, posarem una cançó que és d'en Rafael. Es diu Cierro mis ojos i la va demanar l'Anna Fernández per dedicar-la amb el seu amic, en Marc, com sempre, però també a les amigues, la Maria, l'Àngels i altres amigues que té i que escolten aquest programa. De moment sembla que no se'ns soluciona aquest problema. Ara ja està, està solucionat, que venia del directe de l'altra banda.
1: Bé, ho he aclarit, estan... Sí. Clar, és que, bueno, és que tothom... Bueno, en fi, no... Hola.
0: Hola, Salvador. Ja m'ho he aclarit. Doncs mira, busca la cançó.
1: Tia. No, però tenim trucada,
0: eh? Ah, doncs agafem la trucada. Hola, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Hola, Mercè.
1: La Mercè.
2: Un momentet. Jo no sóc la de la Ramó, suposo.
1: No,
0: ja està.
2: Ah,
1: No, és un altre tema, és un altre tema.
0: A més, vale, sempre que no. Feies, per això.
1: Ai, no.
2: Ai, que esteu de broma.
0: Bueno, a tu t'hem preparat pupurri mexicano.
2: Claro, suposo que ja hi comptes, no?
0: Clar, tito, jo dic, a veure si la Mercè ara me demanarà una altra.
1: Bueno, espera't que aquí...
0: Bueno, pots demanar una altra, si vols, ja que ens has trucat.
2: No, sí, mira, us he trucat perquè em vull dedicar una, que estic molt contenta que truqui, a la Maria Serra, que és veïna i amiga d'aquí a la Fibra.
0: Ah, molt bé.
1: Pupurri mexicano, la tenim a punt, Maria Mercè. Ai, Maria Mercè, estem amb les Maries.
0: Maria Mercè.
2: M'és igual, si me dieu Maria Mercè, no passa res.
1: No, i tant que no.
0: Oh, mira.
2: No passa res,
0: contrari. Facin un regal per Santa Maria i un altre per la Mercè,
2: sí.
0: Tot arreglat.
2: Això mateix. Doncs pues era per això, i ja que avui truco, que ja saps que ho faig per WhatsApp, no? Sí. Doncs també per la Maria Maresma i per la Quimeta i la Quima. I aquí
0: sóc,
2: eh?
0: Molt bé, doncs, Mercè, moltes gràcies.
2: Gràcies.
1: Adéu.
2: Bona tarda, adéu.
0: Bé, doncs...
1: Doncs...
0: Què posarem? Posem aquesta...
1: Pupurri, o no?
0: Va, sí, posem pupurri, ja que ens ha trucat a la Mercè, doncs ella ens l'havia demanat per WhatsApp, i ara, doncs, mira, la posem i també la dedica a la Maria Serra.

0: Bé, ara sí que li toca a en Rafael escoltar una cançó d'en Rafael.
1: Amb en Rafael?
0: Ens ha trucat la Anna Fernández, no, per WhatsApp, i vol escoltar Cierro mis ojos.
1: Cierro mis ojos?
0: Sí, d'en Rafael.
1: Això ja dic que és molt perillós, eh?
0: Sí, tancar els ulls a vegades pot ser una ensompegada.
1: Home,
0: perillós. La dedica amb el seu amic, en Marc, que l'havien fet la dedicatòria, però no hem posat la cançó, i a les seves amigues. Per tant, tu mateix ja la pots punxar i deixem anar la veu d'en Rafael per tota l'audiència.
1: Sí, vale.

0: Cierro mis ojos.
1: Cierro mis ojos. Miguel Rafael Marto Sánchez.
0: Sánchez, sí. Sánchez, jo tinc una família que es diu Sánchez.
1: Sánchez. Miguel, Rafael, i es va quedar amb el Rafael, eh?
0: Mira, doncs era el seu sant, ara que et digues Sant Miquel i Sant Rafael, eh?
1: Sí, ah, sí.
0: Ah, el dia 29. Doncs ara nosaltres anem per una cançó que és de Salvatore Adamo, Un mechón de tu cabello, eh? Que l'ha demanat en Salvador Massó per en Jaume, la Julita, en Joana i la Roser i a tots els que escolteu aquest programa.
1: Carai, que bé, no?
0: Un mechón de tu cabello, doncs Salvatore Adamo.

0: Ai. Continua, està bé.
1: Ai, no, que no tinc gaire bona veu.
0: Des de dimecres que vas cantar, ha vingut aquí una nuvolada que ha fotut aigats a tot arreu.
1: Bé, però aquí no n'ha caigut gaire encara, eh?
0: No, has de cantar més, eh?
1: Ara la que posarem és una que ens ha demanat la...
0: Tu nombre.
1: Tu nombre. Ens l'ha demanat la Maria Maresma per dedicar-la a la seva amiga, la Quimeta, a la Mercè...
0: Sí?
1: I també ens l'ha demanat en Lluís d'Olot per dedicar-la a tota l'audiència, que ens escolta sempre des d'Olot.
0: Sí, si no plou a Olot, no plou enlloc.
1: Diu que plou molt, a Olot. Sempre em diu, està plovent.
0: Olot és allà l'orinal de Catalunya.
1: És de Catalunya, i aquí tenen aquella zona volcànica.
0: Sí, sí, Olot.
1: Els hi surten aquelles mongetes tan bones.
0: I aquells restaurants d'alt nivell, de tot, eh, Olot.
1: La patata d'Olot.
0: Sí, els capgrossos d'Olot.
1: Tot és Olot.
0: En Serrat diu, tu nombre me sabré a hierba, no a Maria. Ja saps, no, en Serrat, diu, tu nombre...
1: Sabe a hierba...
0: Sí, sí.
1: De la que nace en el valle...
0: Ah, exacte, molt bé, sí, senyor.
1: De sol i d'aigua...
0: Sí, carai, te les saps totes.
1: Totes. A mi no me'n pots... Digues un títol que jo els canto.
0: Tu cantes. Farem un programa. Diu un títol que te lo canto.
1: Diu un títol que te lo... Ah, mira, podem canviar una mica el programa, eh? En vez de dir la tarda record, digues un títol que te'l posem.
0: També. És el segon nom, doncs.
1: Sí.
0: Tu nombre.
1: Va, vinga, endavant.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. La mort de la Mari Carmen, símbol de la lluita per l'habitatge, encén encara més la pugna social i política per la crisi habitacional amb les eleccions a l'horitzó. Centenars de persones s'han sumat en les darreres hores a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per homenatjar la dona de 87 anys, desnonada del seu pis de lloguer on vivia des de feia 70 anys. En aquest context, els sindicats han decidit convocar la vaga general per l'habitatge pel dia 11 de novembre, a les portes de l'inici de la campanya electoral, per bé que els posicionaments dels partits ja es van definint. Tot plegat, mentre avui entren en vigor els decrets modificats. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 8 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han tancat un acord per comprar el bloc de pisos del barri de Sant Andreu, on hi havia programats desnonaments fins ahir mateix. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros, acabat d'aprovar pel govern. Rodalies va recuperant la normalitat després de la jornada de caos viscuda ahir davant la plantada dels maquinistes que reclamaven garanties de seguretat en la circulació després dels aiguats. Renfe ho atribueix a un problema laboral i insisteix que en cap cas va perillar la integritat del passatge. S'eleven a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les 2 que continuen desaparegudes. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Se suma a les víctimes mortals de Montornès del Vallès i Tordera dissabte. Dels esports, el Barça recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart, a més de Joan Garcia, que es recupera dels problemes al genoll. L'Espanyol, que demà s'enfrontarà al Màlaga, podria incloure Puado a la convocatòria. I Oques Grasses ha fet el primer dels 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona, davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu. Passen ara mateix gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens expliqui si hi ha alguna incidència important. Bon dia.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous recordant que encara queda tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en ambdós sentits de la marxa encara per inundacions. Per altra banda, a la mateixa AP7 hi ha un vehicle alboral que a l'altura de Barberà del Vallès en sentit nord deixa un quilòmetre de lentitud. Pel que fa a retencions habituals, a poc anem agafant més intensitat, sobretot al vessant Llobregat, tot plegat en direcció Barcelona per la A2 i la P23 des de Pallejà i el Papiol. També des del Vallès hi ha retencions, per exemple, a la C58 ja des de Sant Quirze també cap a la capital catalana. Tot i així en trobem més intensitat a hores d'ara és al vessant Besòs, concretament en tot el nus de la Trinitat per unes cues que arriben tant per la C58 com per la C33 com també en l'últim tram de la B20 a Santa Coloma de Gramenet, però de retruc doncs, tot plegat doncs, ens deixa retencions força intenses durant 5 quilòmetres en sentit sud a les 2 rondes de Barcelona. De moment això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: Pel que fa al transport públic, encara es mantenen algunes afectacions a Rodalies. Ara mateix està fora de servei el tram de l'R2 Nord entre Granollers i Cardedeu, mentre que la R1 ja ha recuperat la circulació de trens en tot el recorregut des de l'Hospitalet i Maçanet-Massanes. I pel que fa a la previsió del temps, això és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Sembla, bon dia, que aquest mal temps ja té les hores comptades. Ell ens ho explica.
4: Bon dia, un dijous en el qual la temperatura ha de baixar. De fet, a hores d'ara se sent un ambient més fred que no pas ahir i també va entrant el vent, per una banda al nord de l'Alt Empordà i sobretot a les Terres de l'Ebre. Aquest matí ja amb força moments de núvols, tenim boires, núvols baixos a la Catalunya central, molts indrets del Prepirineu, del prelitoral, i també al llarg d'aquest matí s'aniran produint ja alguns xàfecs, sobretot al sud de Girona. Déu-n'hi-do, entre la selva, el sud del Gironès i la comarca del Baix Empordà. Aquí ja plourà amb intensitat. També algunes pluges o nevades a l'Alt Pirineu, cota de neu de 2.000 metres. Aquesta tarda baixen a 1.700 i també aquesta tarda els ruixats del sud de Girona continuaran i s'estendran una mica fins als dos Vallesos, el Maresme i el Barcelonès. Compte justament quan es faci de nit al voltant de l'àrea de Barcelona. Aquí esperem que plogui amb molta intensitat. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada el 23 de setembre del seu pis de lloguer a Madrid, on vivia des de fa 70 anys, ha mort aquest dimecres. La dona estava hospitalitzada des del llançament i, malgrat que havia aconseguit un pacte amb els propietaris de l'immoble per tornar a casa seva, no ho ha aconseguit. El cas ha tornat a encendre el moviment per l'habitatge i aquest dimecres centenars de persones s'han unit a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per protestar per aquesta mort fins al Congrés dels Diputats i per homenatjar la Mari Carmen, que s'ha erigit en més que un símbol. De fet, el seu cas va treure al carrer milers de persones arreu d'Espanya per reclamar polítiques per un habitatge digne i va moure el govern espanyol a aprovar dos decrets d'habitatge que van ser bloquejats per Junts, PP i Vox al Congrés, fet que va desembocar en l'avançament de les eleccions generals. L'executiu de Sánchez, però, els ha tornat a posar sobre la taula i des d'avui mateix tornen a estar en vigor fins que els voti la Diputació Permanent del Congrés. En aquest escenari, els sindicats han convocat una vaga general per l'habitatge per el dia 11 de novembre, dos dies abans que arrenqui la campanya electoral. Una de les primeres reaccions ha estat la del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui, en una piulada a les xarxes, ha donat el condol a la família i als amics i ha afegit que sent la mort de la Mari Carmen com a pròpia. També s'hi ha pronunciat el president del PP, Alberto Núñez Feijó. A més d'expressar el seu condol, ha demanat que no s'utilitzi aquesta mort de manera interessada ni amb finalitats partidistes. També s'hi ha referit el president de la Generalitat, Salvador Illa. El responsable de l'executiu català ha assegurat que la mort de la Mari Carmen ens colpeix i que la política no pot permetre cap inhumanitat. Illa també ha afegit que continuaran lluitant per evitar que es tornin a repetir casos com aquest. Doncs precisament des d'aquest dimecres ja estan publicats al BOE els nous decrets d'habitatge i avui mateix dijous ja entren en vigor. De tota manera, fins ahir mateix hi havia desnonaments programats. De fet, s'ha aturat el d'un bloc de pisos del barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han tancat un principi d'acord amb la propietari per poder comprar aquest edifici del carrer Llenguadoc. Serà possible a través del fons d'emergència habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern de Salvador Illa. La resolució d'aquest cas ha arribat amb la pressió social al carrer. Durant tot el dia, centenars de persones s'han concentrat davant l'immoble demanant que s'aturés aquest procediment. L'ordre judicial afectava una trentena de persones, sis d'elles menors. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'Economia i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
5: Arrere de qualsevol desnonament hi ha persones, hi ha vides, hi ha somnis, i crec que el més important el dia d'avui és intentar aturar els desnonaments. I vull afirmar des d'aquest punt de vista que hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament dues o tres setmanes.
2: I mentrestant, el ple del Parlament avalava o ha avalat la tramitació de la proposició de llei que vol accelerar la construcció d'habitatge protegit presentada pel PSC, Units i els Comuns. Així, la cambra ha rebutjat l'esmena a la totalitat presentada per Vox amb els vots de tots els grups, excepte el Partit Popular i els d'Ignacio Garriga, que han votat sí, i Aliança Catalana, que s'ha abstingut. Aquesta proposició, que ara seguirà el seu camí legislatiu ordinari, permet destinar edificis d'oficines, hotels i locals comercials en baixos, entre altres, a habitatge de protecció oficial. Les mesures s'aplicarien en municipis amb demanda residencial forta i acreditada o que siguin zones de mercat tens o tensionat durant un màxim de 4 anys prorrogables. Aquestes han estat les reflexions d'Eva Candela, diputada de PSC Units, i d'Ariadna Urroz, de Junts.
6: El que cap de vostès cal que ens expliquin, ni Vox, ni PP, ni Junts, és el que vam votar la setmana passada, perquè tots hem estat testimonis del que va passar. I és que la setmana passada aquests grups van deixar a l'estacada a milers i milers de famílies catalanes.
7: Fa més de 8 anys que els socialistes governen, fa més de 8 anys que governen a l'Estat, hi ha hagut més de 200.000 desnonaments i mentrestant hem anat fent regulació rere regulació que no aborda el problema estructural de l'habitatge. I ara de cop i volta tot són presses. I estem davant d'un govern espanyol esgotat i d'un govern de la Generalitat de Catalunya que una vegada més veiem com està subordinat als interessos de la Moncloa.
2: Doncs precisament l'habitatge, els desnonaments, els pisos públics, però també l'amnistia i les eleccions generals anticipades han centrat la sessió de control al Parlament, que ha tingut un fort flaire de precampanya. És una informació de la Mont Carvajal.
8: La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha preguntat a Illa com continuarà la legislatura si no pot complir els principals acords que tenia amb el govern espanyol i ha acusat Sánchez d'excusar-se en l'habitatge per convocar eleccions.
9: Vostè sap què és això, president, aquest full en blanc? És el resultat del seu govern i del PSC a Madrid. Nou finançament? No. Condonació del deute? No. Gestió de l'IRPF? No. Consorci d'inversions? No. Traspàs de Rodalies? No. Més poder de decisió a l'aeroport del Prat i a la Zona Franca? No. Mossos a ports i aeroports? No. I habitatge? Tampoc. Perquè, president, vostès no volien ara un acord per a l'habitatge. Vostès volien una excusa per convocar eleccions.
8: El president Illa li ha respost parlant de blocs polítics passats i futurs.
10: El finançament, el català a Europa, el port i l'aeroport, ho penso solucionar amb la coalició involucionista. Miri, un exemple molt concret. Ahir el Consell de Ministres va aprovar uns decrets per evitar desnonaments que seran convalidats per la Diputació Permanent. Sap per què? Perquè vostès no són rellevants allà.
8: David Cid dels Comuns i Laura Vega de la CUP han reclamat que es compleixin mesures ja aprovades en habitatge, com la unitat antidesnonaments, multar els infractors i convocar la reunió amb el govern i els partits per reclamar totes les competències en habitatge.
2: I qui també dona suport a la vaga general de l'11 de novembre és la plataforma d'usuaris de Rodalies Dignitat a les Vies, que assegura que la mobilitat, igual que l'habitatge, també és un dret pel qual cal lluitar. Això després d'un dimecres de caos a Rodalies provocat per la plantada dels maquinistes del sindicat CEMAF, que demanaven garanties de seguretat per poder circular. Segons Renfe, la circulació era segura i des del Parlament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha retret l'actitud dels maquinistes. Ens ho explica l'Esther Minguell.
11: Renfe atribueix el caos d'aquest dimecres a la decisió dels maquinistes de no circular fins a rebre uns informes addicionals i no pas a problemes de seguretat. Òscar Playà és el director de Rodalies.
12: La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, basat en aquests procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. I això ho vull deixar molt clar. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals, han sigut entregats.
11: Pels sindicats de maquinistes, la plantada respon a un tema de seguretat. Després de l'incident a Vilanova i la Geltrú, la caiguda d'un arbre i un talús sobre un tren. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusat els maquinistes de no fer funcionar els trens.
10: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat.
11: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera del RAM, Sílvia Paner, que hi ha anunciat que denunciarà DIF i Renfe pel mal servei de Rodalies. I la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern que decreti el teletreball fins que es garanteixi una mobilitat òptima i segura.
2: Doncs segurament ha estat l'enèsim caos a Rodalies que ara us explicàvem, el d'aquest dimecres, el que hauria abocat a la plataforma Dignitat a les Vies, com dèiem, a sumar-se a aquesta convocatòria de vaga general del proper 11 de novembre. En tot cas, li preguntem en directe a l'Anna Gómez, que és portaveu d'aquest col·lectiu. Bon dia, Anna, i gràcies per atendre'ns.
13: Hola, molt bon dia.
2: Dèiem dimecres caòtic i avui dijous no sé si les coses aniran gaire millor. Això és el que us ha convençut per sumar-vos també a la vaga general des de Dignitat a les Vies, Anna?
13: Bueno, és que crec que nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. quan te trobes gent que et diu, és que clar, no veig els meus fills perquè els deixo dormint, torno dormint, estic cansada, no puc conciliar la meva vida laboral, i aquí passen els dies i no passa res. I quan te dones compte que peten tots els altres sectors, dius, és que clar, si ara no diem fins aquí, sembla que encara puguem aguantar més.
2: Anna, sembla que ahir la informació va ser confusa, hi havia pocs trens, arribaven amb retard, i les paraules que més hem anat sentint són desemparats, abandonats. El transport alternatiu també es va saturar i molts usuaris també van quedar atrapats. Es va fallar, diguéssim, en la rapidesa de la reacció? O es va reaccionar amb lentitud? No es va reaccionar amb rapidesa a l'hora, dic, de posar un servei alternatiu, perquè era evident que calia un servei alternatiu?
13: A veure, quan s'ha de posar un servei alternatiu, ràpid mai és perquè has de mobilitzar autocars, i ràpid no és perquè les companyies tenen muntat el seu plàning. Però el problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses, i quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero. Tu un dia normal a l'estació no tens la informació adequada. Fa molt de temps que demanem una cosa que em sembla que és ridículament absurda, que és que les estacions tinguin una zona on tu puguis veure els autobusos municipals, els autobusos interurbans, que vegis les diferents optatives que tens per anar a treballar, que siguin externes, perquè tu vas a una estació i et diuen, ah, doncs mira't un autobús d'una altra companyia. Aquí no hi ha trens. I se queden tan amples perquè no en tenen. I també perquè són personal de Renfe. Doncs per què no una columna... Res, un paper posat a... Doncs no ho han pogut posar mai. Portem un any demanant que facin aquesta secció, que tu vas al metro de Barcelona i et poses, estàs aquí i pots veure els diferents mitjans de transport que tens a prop. Partint d'aquesta base...
2: Acabo, Anna. Per cert, que avui hem sabut fa poca estona que Antonio Carmona deixa Renfe i passarà a DIF com a nou coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya. Com ho valores, tu que el coneixes i que heu tingut moltes reunions precisament arran de totes aquestes crisis?
13: Bueno, ens hem entrat també ara fa un moment al matí amb la informació que ens ha arribat. Nosaltres ho veiem positiu perquè realment Antonio va fer molt bona feina a Renfe. I jo sempre dic que moltes vegades ens queixem i la gent diu, no, és que vosaltres heu creat amistat amb el Carmona. Nosaltres no ho tenim, amistat amb el Carmona. El Carmona ho va fer molt bé perquè ens informava tot el desastre, t'informava i et donava la possibilitat de que juguéssim amb la merda que teníem. Ara mateix estem al mateix punt, però damunt sols.
2: Anna Gómez, portaveu de Dignitat a les Vies, gràcies un dia més per atendre'ns. Sort i encerts, a veure. Els treballadors dels autobusos de Barcelona, i encara continuem parlant de transport públic, enceten avui el primer dia dels 7 dies de vaga parcial convocats aquest mes per exigir millores laborals. Un cop fracassat l'últim intent de mediació de la Generalitat, la plantilla està cridada a fer aturades del servei en franges de 2 hores a partir de les 9 del matí, les 7 de la tarda i les 11 de la nit. Els treballadors demanen assolir una jornada de 35 hores setmanals en un termini de 3 anys, així com augmentar el nombre de dies de descans. Protecció Civil manté activat per avui el pla Inuncat, encara en fase d'emergència, per la previsió d'algunes pluges a diferents punts de Catalunya, tot i que no s'espera que les precipitacions siguin destacades. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest matí es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del litoral de Barcelona i Girona, i de cara al migdia arribarien també al prelitoral. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i també s'han emès avisos de fort onatge a l'Empordà i vent als dos extrems del país, és a dir, tramuntana al nord i mestral al sud. Sigui com sigui, malgrat el canvi de temps, els equips d'emergències demanen a tothom que es mantingui alerta a possibles riscos en l'entorn pels efectes de les pluges torrencials. Imma Soler és subdirectora de Protecció Civil i Claudi Gallardo, inspector dels bombers de la Generalitat.
14: Cal tenir en compte que ha plogut molta aigua en el territori, que està el territori molt mullat, que hi ha moltes zones on pot haver-hi algun risc per aquesta situació, i per tant demanem a tothom que estigui amatent, que estigui vigilant amb com ha quedat després d'aquestes pluges al seu entorn, pues, per poder desplaçar-se i moure's amb seguretat.
15: Tenim el sol molt, molt saturat i per tant doncs, comencem ja a tenir un nombre de patologies estructurals més elevats per aquests assentaments diferencials o moviments que fa el terreny.
2: S'eleven a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les 2 que continuen desaparegudes. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel, deia, inundat de les Franqueses del Vallès. Tenia 43 anys i se n'havia denunciat la desaparició dimarts. Aquesta víctima mortal per les pluges torrencials se suma a les de Montornès del Vallès i Tordera dissabte passat. Tot plegat mentre continua la cerca de 2 persones, un menor de 12 anys a Granollers i un jove que alguns testimonis asseguren que va caure arrossegat per una riera a Pineda de Mar. Mentrestant, els bombers han trobat un cadàver a l'interior d'un vehicle bolcat en una riera del Vendrell, al Baix Penedès. El cos, en descomposició, fa pensar als investigadors que podria correspondre a una desaparició denunciada durant els aiguats que van caure l'agost passat en aquest municipi.

0: Quan falten 10 minuts per arribar a 8:15, obrim la plana esportiva parlant del Barça, que recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Joao Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espar. I avui s'incorporaran la resta de jugadors que han disputat partits amb les seleccions. Una altra novetat en l'última sessió ha estat la presència de Joan Garcia, gairebé recuperat dels problemes al genoll, mentre que Rafinha continua treballant en solitari al marge del grup. L'Espanyol també recupera avui els internacionals Roberto Fernández i Derkusic, gairebé sense temps per preparar el duel que demà l'enfrontarà al Màlaga. Manolo González donarà la convocatòria on podria tornar Javi Puado, lesionat del genoll el passat mes de gener. El club blanquiblau ha presentat la figura de Dani Jarque al Museu de Cera de Barcelona. És un homenatge al capità de l'equip, mort de manera sobtada el 2009. L'acte va comptar amb representants del club, familiars de Jarque i també amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, que va posar en valor el que representava l'etern capità espanyolista.
1: Un gran esportista, però una gran persona. Una persona que simbolitzava tots els valors, no només d'un bon jugador professional, d'un bon capità del RAC Deportiu Espanyol, sinó d'un bon esportista. Entrega, negació, esportivitat, fair play, generositat en una bona persona i un bon esportista, no?
0: L'exjugador del Barça, Pedro Rodríguez, ha anunciat que es retira als 39 anys. El canari ha decidit posar el punt final al Camp Nou, on demà es farà l'acte de comiat. En un vídeo gravat a l'estadi Blaugrana, el de Tenerife diu que ha arribat el moment de fer un pas endavant i començar una nova etapa. Pedro, que va jugar al Barça 7 temporades entre el 2008 i el 2015, va aixecar 3 Champions a les ordres de Guardiola i Luis Enrique abans de seguir acumulant títols amb la Roma, el Chelsea i la Lazio. També va guanyar el Mundial de 2010 amb la selecció espanyola. El Quinzenàs Manresa ha sumat la primera victòria a l'Eurocup de bàsquet amb un triomf sobre l'Ulm alemany per 101-89. L'encert de Timmy Allen, autor de 30 punts, va liderar els vegencs, que van manar la pista des de l'inici. Al segon temps ja van aconseguir un avantatge màxim de 20 punts i, tot i que el rival va retallar diferències en el darrer període, els de Diego Ocampo no van deixar escapar la primera victòria en la competició continental. I l'Espar Girona rep el Bàsquet Mallorca a les 8 del vespre en partit de la Lliga Femenina. L'equip buscarà refer-se després de quedar fora de l'Eurolliga i caure a la pista de l'Estudiantes. Ens apropa la prèvia el Bru Ortega, de Televisió de Girona.
2: Un inici marcat pels contratemps. Aquest és el que està patint l'Espar Girona. Un conjunt gironí que afronta un nou examen després d'un tram inicial de curs complicat. Tot i això, Íñiguez té clar quin ha de ser el camí per sortir d'aquest moment. La nova oportunitat per refer-se serà enfront l'Azul Marino Mallorca-Palma, un equip balear que arriba després de vèncer ni més ni menys que el València en la primera jornada del campionat i el que el tècnic vitorià no considera una revelació.
3: Revelación puede ser que un equipo que nadie se espera esté arriba, haciendo un trabajo increíble. Ahí siempre hay todas las temporadas hay algún equipo, ¿no?, que dices, joder, oye, qué bien lo han hecho con el roster que tienen, con las posibilidades que tienen, ¿no? Pero decir que Azul Marino puede ser la revelación de la temporada, no es revelación ni es nada. ¿Nos viene un equipazo? Claro, por supuesto que es un equipazo.
2: Tot plegat limita la rotació i el treball diari de les gironines, que malgrat les adversitats miraran de tombar un dels millors equips de la categoria Fontejau, sumant la primera victòria oficial de la temporada.
0: Per altra banda, el Cadí la Seu afronta el primer partit de Lliga a casa davant el Leganés. L'equip urgellenc vol estrenar-se davant l'afició amb una victòria després de la derrota en el primer partit del campionat a Salamanca. El duel comença o començarà a les 9 d'aquest vespre.
4: Que recordem per sempre més o què?
5: Sí!
4: Som-hi, doncs!
0: Màlaga! O que es gràcies ha fet el primer dels quatre concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu, una proposta que es repetirà els tres pròxims dies per posar el punt final amb totes les entrades exaurides. I tret de sortida avui al Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, a Sitges, amb 442 projeccions previstes. Com sempre, aquesta edició estarà farcida d'estrenes i activitats pels amants del terror i el gènere fantàstic, amb la presència un any més de grans estrelles del cinema com Peter Jackson o Alejandro Amenábar. Ens ho explica la Carla Lanuza, de Canal Blau.
5: La 59a edició del Festival de Sitges arrenca avui a l'auditori de l'Hotel Malià amb l'estrena mundial de Found Alive, el nou thriller de Carlota Pareda, guanyadora d'un Goya i del Méliès d'Or 2022 per la seva òpera prima, Cerdita. L'altre gran protagonista de la inauguració serà el curtmetratge Homing, dirigit per Lizzie Atherton i Hansel Rodríguez i produït per J.A. Bayona. D'entre la programació d'enguany destaquen Hope, el darrer treball de Na Hong-jin, director d'alguna de les obres més importants del thriller surcoreà modern, Wicker, una comèdia fantàstica protagonitzada per Olivia Colman i dirigida per Alex Houston Fisher i Eleanor Wilson, o Aniquilación, de l'aclamat director d'acció i terror Adam Wingard. Fora de les projeccions, el circuit d'activitats paral·leles compta enguany amb més de 80 propostes, encapçalades per la Zombie Walk d'aquest dissabte a 8:15 des del Miramar Centre Cultural.

0: Tradició es mou si la mous tu.
1: Tota la informació a firamediterrània.cat.
2: Sabies que...
3: Què engreixa més, el sucre o el greix? El primer i més important és diferenciar entre els tipus de greixos i sucres que existeixen. Els greixos es poden dividir en dos grans grups. D'una banda, els greixos saturats o trans, que augmenten els nivells de colesterol. I d'altra banda, els greixos mono- i polisaturats, que tenen cura de la salut cardiovascular. Els sucres bons són els que provenen d'aliments com fruites, verdures i hortalisses. Els sucres dolents són els blancs, els de taula. Els nutricionistes indiquen que és un aliment altament processat que cal consumir amb moderació. Un gram de greix aporta 9 calories, mentre que un gram de sucre aporta 4 calories. Això ha provocat que durant molt temps es cregués que no passa absolutament res per abusar del sucre, però els riscos per a la salut d'aquest aliment van més enllà de l'augment de pes. Encara que el greix és més calòric que el sucre, aquest últim engreixa més. Quan consumim aliments com dolços o salses, amb un alt contingut en sucre blanc, els nivells de glucosa de la sang augmenten exponencialment en qüestió de minuts. Quan la quantitat de sucre ingerida és excessiva, el sobrant que el cos no utilitza es converteix en greix. Per contra, el greix té un impacte molt baix sobre la insulina. Aquesta és la raó per la qual, malgrat tenir més calories que el sucre, contribueix menys a l'augment de pes.
4: La xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que la mort de la Mari Carmen, símbol de la lluita per l'habitatge, encén encara més la pugna social i política per la crisi habitacional amb les eleccions a l'horitzó. Centenars de persones s'han sumat en les darreres hores a l'acampada de la Puerta del Sol del Madrid per homenatjar la dona de 87 anys desnonada del seu pis de lloguer on vivia des de feia 70 anys. En aquest context, els sindicats han decidit convocar la vaga general per l'habitatge pel dia 11 de novembre, a les portes de l'inici de la campanya electoral, per bé que els posicionaments dels partits ja es van definint. Tot plegat, mentre avui entren en vigor els decrets modificats. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 8 d'octubre. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han tancat un acord per comprar el bloc de pisos del barri de Sant Andreu, on hi havia programats desnonaments fins ahir mateix. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern. Rodalies va recuperant la normalitat després de la jornada de caos viscuda ahir davant la plantada dels maquinistes que reclamaven garanties de seguretat en la circulació després dels aiguats. Renfe ho atribueix a un problema laboral i insisteix que en cap cas va perillar la integritat del passatge. La portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, ha carregat des del Notícies en xarxa amb el que considera un nou episodi d'una greuge estructural.
6: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses i quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
5: S'eleven a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les 2 que continuen desaparegudes. Un operari ha trobat en les darreres hores el cadàver d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. Se suma a les víctimes mortals de Montornès del Vallès i Tordera de dissabte. El Barça recupera els internacionals per començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart, a més de Joan Garcia, que es recupera dels problemes al genoll. L'Espanyol, que demà s'enfrontarà al Màlaga, podria incloure Puado a la convocatòria. I Oques Grasses ha fet el primer dels 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic.

0: Olímpic de Barcelona davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, avui encara està tallat el túnel de les Franqueses del Vallès en tots dos sentits per inundació. A l'AP7 hi ha dos vehicles avariats a l'altura del Papiol, un en sentit sud, que provoca 3 quilòmetres de retencions, i l'altre en sentit nord, amb un quilòmetre. A la mateixa via hi ha un vehicle al voral a l'altura de Barberà del Vallès en sentit nord. I pel que fa al transport públic, encara es mantenen algunes afectacions pels aiguats a Rodalies. Ara mateix està fora de servei el tram de la R2 Nord entre Granollers i Cardedeu, mentre que la R1 ja ha recuperat la circulació de trens en tot el seu recorregut des de l'Hospitalet i Maçanet-Massanes. I el funicular de Vallvidrera es troba fora de servei a causa d'una avaria, segons han informat fonts de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. La companyia ha habilitat però un servei de transport alternatiu per carretera. I pel que fa al temps, aquest dijous baixa la temperatura. De fet, l'ambient és ara més fresc que no pas ahir. Aquest matí hi haurà força moments de núvols i ja hi ha boires i núvols baixos a la Catalunya central, al Prepirineu i també al prelitoral. També s'esperen per avui alguns xàfecs a Girona i a la cota de neu a 2.000 metres. Ja de cara a la tarda arribaran els ruixats al sud de Girona, que continuaran i que s'estendran després fins als dos Vallesos, al Maresme i al Barcelonès. Ja de nit podria ploure amb molta intensitat a l'àrea de Barcelona. Precisament Protecció Civil manté activat per això i per avui encara el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió, com us estem explicant, d'aquestes pluges que en alguns punts podrien superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques del litoral de Barcelona i Girona, i de cara al migdia també arribarien, com us estem explicant, al prelitoral. En parlarem tot seguit amb el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Mas Ramon.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Notícia que destacàvem en els titulars. Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada el 23 de setembre del seu pis de lloguer a Madrid, on hi vivia des de fa 70 anys, ha mort aquest dimecres. La dona estava hospitalitzada des del llançament i, malgrat que havia aconseguit un pacte amb els propietaris de l'immoble per tornar a casa seva, no ho ha aconseguit. El cas ha tornat a encendre justament el moviment per l'habitatge, i aquest dimecres centenars de persones s'han unit a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid per protestar per aquesta mort fins al Congrés dels Diputats i per homenatjar la Mari Carmen, que s'ha erigit en més que un símbol. De fet, el seu cas va treure al carrer milers de persones arreu d'Espanya per reclamar polítiques per un habitatge digne i va moure el govern espanyol a aprovar dos decrets d'habitatge que van ser bloquejats, recordem-ho, per Junts, PP i Vox al Congrés, fet que va desembocar en la avançament de les eleccions generals. L'executiu de Sánchez, però, els ha tornat a posar sobre la taula i des d'avui mateix tornen a estar en vigor fins que els voti la Diputació Permanent del Congrés. En aquest escenari, els sindicats han convocat una vaga general per l'habitatge i per el dia 11 de novembre, dos dies abans que arrenqui la campanya electoral. Una de les primeres reaccions ha estat la del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui, en una piulada a les xarxes, ha donat el condol a la família i als amics i ha afegit que sent la mort de la Mari Carmen com a pròpia. També s'hi ha pronunciat el president del PP, Alberto Núñez Feijóo. A més d'expressar el seu condol, ha demanat que no s'utilitzi aquesta mort de manera interessada ni amb finalitats partidistes. També s'hi ha referit el president de la Generalitat, Salvador Illa. El responsable de l'executiu català ha assegurat que la mort de la Mari Carmen ens colpeix i que la política no pot permetre cap inhumanitat. Ha dit, també ha afegit, que continuaran lluitant per evitar que es tornin a repetir casos com aquest. Com dèiem, des d'aquest dijous ja són en vigor els decrets d'habitatge i en les últimes hores s'ha aturat el desnonament d'un bloc de pisos del barri de Sant Andreu de Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat han tancat un principi d'acord amb el propietari per poder comprar aquest edifici del carrer Llenguadoc. Serà possible a través del Fons d'Emergència Habitacional de 25 milions d'euros acabat d'aprovar pel govern de Salvador Illa. La resolució d'aquest cas ha arribat amb la pressió social al carrer i és que durant tot el dia centenars de persones s'han concentrat davant l'immoble demanant que s'aturés aquest procediment. L'ordre judicial afectava una trentena de persones, sis d'elles menors. Jordi Valls és tinent d'Alcaldia d'Economia i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona.
2: Arrere de qualsevol desnonament hi ha persones, hi ha vides, hi ha somnis, i crec que el més important el dia d'avui és intentar aturar els desnonaments. I vull afirmar des d'aquest punt de vista que hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del fons d'emergència habitacional que va crear el govern de la Generalitat fa escassament dues o tres setmanes.
0: Precisament el ple del Parlament ha avalat la tramitació de la proposició de llei que vol accelerar la construcció d'habitatge protegit presentada per PSC, Units i els Comuns. Així, la cambra ha rebutjat l'esmena a la totalitat presentada per Vox amb els vots de tots els grups excepte el Partit Popular i els d'Ignacio Garriga, que han votat sí, i Aliança Catalana, que s'ha abstingut. Aquesta proposició, que ara seguirà el seu camí legislatiu ordinari, permet destinar edificis d'oficines, hotels i locals comercials en baixos, entre altres, a habitatge de protecció oficial. Les mesures s'aplicarien en municipis amb demanda residencial forta i acreditada o que siguin zones de mercat tens o tensionat durant un màxim de 4 anys prorrogables. Aquestes han estat les reflexions d'Eva Candela, diputada de PSC Units, i d'Ariadna Urroz, de Junts.
3: El que cap de vostès cal que ens expliquin, ni Vox, ni PP, ni Junts, és el que vam votar la setmana passada, perquè tots hem estat testimonis del que va passar. I és que la setmana passada aquests grups van deixar a l'estacada a milers i milers de famílies catalanes.
4: Fa més de 8 anys que els socialistes governen, fa més de 8 anys que governen a l'Estat, hi ha hagut més de 200.000 desnonaments i mentrestant hem anat fent regulació rere regulació que no aborda el problema estructural de l'habitatge. I ara de cop i volta tot són presses i estem davant d'un govern espanyol esgotat i d'un govern de la Generalitat de Catalunya que una vegada més veiem com està subordinat als interessos de la Moncloa.
0: I quan falten 5 minuts per arribar a 3:15 del matí, us expliquem també que Rodalies va recuperant la normalitat després d'un dimecres de caos provocat per la plantada dels maquinistes del sindicat CEMAF que demanaven garanties de seguretat per poder circular. Segons Renfe, la circulació era segura i des del Parlament el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha retret l'actitud dels maquinistes. Ens ho explica l'Ester Minguell.
5: Renfe atribueix el caos d'aquest dimecres a la decisió dels maquinistes de no circular fins a rebre uns informes addicionals i no pas a problemes de seguretat. Òscar Playà és el director de Rodalies.
6: La seguretat no és subjectiva, la seguretat és molt objectiva, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, basat en aquests procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. I això ho vull deixar molt clar. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals, han sigut entregats.
5: Pels sindicats de maquinistes, la plantada respon a un tema de seguretat. Després de l'incident a Vilanova i la Geltrú, la caiguda d'un arbre i un talús sobre un tren, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusat els maquinistes de no fer funcionar els trens.
7: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat.
5: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera del RAM, Sílvia Pané, que hi ha anunciat que denunciarà Adif i Renfe pel mal servei de Rodalies. I la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern que decreti el teletreball fins que es garanteixi una mobilitat òptima i segura.
0: I és després de l'enèsim caos a Rodalies d'aquest dimecres que la plataforma Dignitat a les Vies ha decidit sumar-se a la convocatòria de vaga general del proper 11 de novembre. La seva portaveu, Anna Gómez, ha lamentat que la gent ja no pot més i ha reclamat una bona gestió quan hi ha incidències que inclogui informar bé el passatger. Ho ha dit fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
8: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses, i quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
0: Un altre problema al que s'enfronta la xarxa ferroviària és el robatori de coure. Els Mossos d'Esquadra i Adif s'han reunit aquest dimecres per trobar-hi solucions en el marc del Pla Via. S'estableix que cal potenciar la comunicació de qualsevol robatori de manera immediata i reduir així el temps d'arribada de les patrulles al lloc dels fets. I s'estan elaborant informes tècnics sobre alguns punts de la xarxa on l'accés és molt fàcil, com ara l'estació de França de Barcelona, per tal de corregir-ho amb més control i vigilància privada. El robatori de coure ha estat la principal causa d'incidències a Rodalies l'últim mes. Els treballadors dels autobusos de Barcelona enceten avui el primer dels 7 dies de vaga parcial convocats aquest mes per exigir millores laborals. Un cop fracassat l'últim intent de mediació de la Generalitat, la plantilla està cridada a fer aturades del servei en franges de 2 hores a partir de les 9 d'aquest matí, les 7 de la tarda i les 11 de la nit. Els treballadors demanen assolir una jornada de 35 hores setmanals en un termini de 3 anys, així com augmentar el nombre de dies de descans. Després de diversos dies de pluges intenses amb 3 víctimes mortals, 2 desapareguts i centenars d'incidències arreu del país, Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat, però confia que el canvi de temps d'avui i demà divendres permetrà recuperar la normalitat. En parlem amb Xavier Marramon, ell és cap de Guàrdia de Protecció Civil. Senyor Marramon, bon dia i gràcies per atendre'ns.
9: Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
0: Sembla que l'episodi de pluges, ho deia, ja té les hores comptades. Avui, quines són les comarques que més us preocupen? El vent pot fer-vos també la guitza especialment?
9: Avui el que ens estem hem d'estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia, perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral, de començant per la zona més del nord, més de l'Empordà, i que ja segurament doncs, passant per la costa anirà baixant i inclús pot arribar a afectar també alguna zona de la part de Tarragona. Per tant, hem de continuar estant alerta, pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
0: S'han registrat 3 víctimes i 2 desapareguts. Com s'està coordinant la recerca i quina és la situació actual ara mateix dels equips desplegats?
9: Actualment els equips desplegats estan centrant sobretot en la fase de recuperació, en donar suport a aquells municipis que s'han vist afectats pels aiguats i per les inundacions, principalment centrats a la zona del Vallès, on tenim Granollers, per exemple, Vilanova del Vallès, Montornès, aquests municipis que s'han vist més afectats pels aiguats, i també de la zona de Terres de l'Ebre, on també vam tenir també un nucli de precipitació important, i també doncs, tenim equips també desplegats doncs, donant suport a tots aquests municipis en la retirada de fang, la neteja de vies, la retirada d'objectes que s'han vist arrossegades per les rieres. Però continuem també molt alerta, no? Ahir de tarda també vam tenir un altre nucli de precipitació molt important a llançar, per això reiterem una altra vegada la prudència a la ciutadania, que ara continuem en aquesta fase d'emergència i la meteorologia doncs, continua sent adversa i provoca aquests xàfecs que són molt intensos, molt locals, molt puntuals i que encara poden provocar doncs, aquesta crescuda de rieres i les inundacions de zones urbanes.
0: Aquest episodi ha posat a prova els sistemes d'alerta i comunicació. A Xerta, per exemple, ho sentíem, s'ha criticat que l'ES Alert va arribar tard, quan l'aigua ja els havia, com aquell qui diu, inundat la plaça. No sé si en teniu constància d'aquestes crítiques i si penseu que en alguna cosa s'ha fallat.
9: El que hem de tenir en compte, i la ciutadania ha de ser conscient, és que davant d'aquestes precipitacions que són tan intenses i tan fonamental local, des de que comencem a poder detectar que s'estan produint aquestes precipitacions, tenim aproximadament uns 10 minuts de temps de latència entre que el radar detecta fins que ho podem veure en pantalla. No? Aleshores, això fa que amb precipitacions molt, molt, molt intenses, com les que vam tenir ahir a Sa, no? les veiem pel radar, vol dir que ja porten 10 minuts d'intensitat precipitant sobre el territori. Hem de confirmar que aquestes precipitacions doncs, són intenses, estan provocant danys, i a partir d'aquí doncs, activar l'enviament de l'alerta. Per tant, al ciutadà li pot tenir aquesta percepció de que li arriba tard, no? Però és que més ràpid no podem generar, i segurament quan hi arriba és quan pot ser que ja tinguem una situació que pugui realment afectar a la vida de les persones, no? Que és quan realment s'ha de rebre l'alerta, que és en aquell moment en què s'han de prendre mesures de protecció, no quan comença una precipitació que no sabem si pot tenir després repercussions o pot ser un xàfec normal d'aquesta temporada.
0: Molt ràpid per acabar, creu que la cultura de la prevenció està millorant pel que fa a la reacció de la ciutadania?
9: Ens volem agrair a la ciutadania que en aquesta setmana, amb aquestes facilitacions tan importants que hem tingut, hagin seguit doncs, les recomanacions, hagin seguit doncs, també les restriccions que vam establir durant el cap de setmana, que hem vist que es va baixar moltíssim la mobilitat i que això després doncs, segurament ha repercutit en què hem tingut moltes menys víctimes mortals i, per tant, també molts menys efectes d'incidències en el territori, no? I danys també en els béns. Per tant, agrair a la ciutadania un cop més que hagin seguit aquestes recomanacions i aquestes instruccions que els hem donat des de Protecció Civil i que s'hagin autoprotegit, i demanar també que continuem, no?, amb aquesta cultura de l'autoprotecció, de la corresponsabilitat. No? Nosaltres ens comprometem a analitzar-los el més aviat possible quan detectem que s'estan produint aquestes precipitacions intenses, aquestes pluges torrencials i aquestes crescudes de rius i rieres, però que la gent ha de ser doncs, responsable, i que quan vegi que comença a produir-se una precipitació aquesta intensa que provoca també doncs, alguna crescuda d'algun riu, alguna riera, doncs sobretot que no creuin els rius i rieres, no passin per passos inundables si veuen que hi ha acumulacions d'aigua. Hem de continuar una mica reforçant aquest missatge i agraint a la ciutadania per tota la consciència que té.
0: Xavier Marramon, gràcies per atendre'ns un matí més. Que vagi molt bé, bon dia.
9: Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
0: Mentrestant, els bombers han trobat un cadàver a l'interior d'un vehicle bolcat en una riera del Vendrell, al Baix Penedès. El cos en descomposició fa pensar als investigadors que podria correspondre a una desaparició denunciada durant els aiguats que van caure l'agost passat al municipi.

Més coses, uns 2.500 treballadors del sector social s'han manifestat pels carrers de Barcelona aquest dimecres per reclamar condicions laborals i salarials dignes. La protesta s'ha marcat en una jornada de vaga convocada al conjunt dels serveis socials. Els manifestants exigeixen que es compleixi l'acord signat fa uns mesos entre patronals i sindicats per a l'equiparació salarial del sector. Els sindicats demanen a la Generalitat que faci complir el conveni a les patronals. Es calcula que el sector dels serveis socials a Catalunya està format per més de 10.000 empleats. I coincidint amb aquesta jornada de vaga convocada al sector dels serveis socials de Catalunya, la plantilla de les residències Balàfia 1 i Balàfia 2 han convocat una protesta per reclamar al govern català que actuï per impedir que aquests centres acabin en mans d'empreses privades. A més, volen reivindicar el sector de les cures perquè asseguren que les empreses privades volen mercantilitzar aquestes residències. Mentrestant, i encara en l'àmbit assistencial, Metges de Catalunya ha decidit mantenir la convocatòria de vaga indefinida de facultatius en l'àmbit català, que començarà el dia 28 d'octubre, tot i l'anunci d'eleccions anticipades. L'òrgan de govern del sindicat ha valorat la situació i el nou escenari que obre el context electoral i que ha refermat que el conflicte del personal mèdic i facultatiu que treballa al sistema sanitari català és independent del context polític. Es desmarquen així dels metges de l'àmbit estatal que han decidit desconvocar-la.

0: de dissabte al Camp Nou contra el Getafe. En el darrer entrenament, Hansi Flick ja ha pogut comptar amb Jules Koundé, Joao Cancelo, Marc Bernal i Xavi Espart. I avui s'incorporaran la resta de jugadors que han disputat partits amb les seleccions. Una altra novetat en l'última sessió ha estat la presència de Joan Garcia, gairebé recuperat dels problemes al genoll, mentre que Rafinha continua treballant en solitari al marge del grup. L'Espanyol també recupera avui els internacionals Roberto Fernández i Der Kusic, gairebé sense temps per preparar el duel que demà l'enfronta al Màlaga. Manolo González donarà la convocatòria on podria tornar Javi Puado, lesionat del genoll el passat mes de gener. El club blanquiblau ha presentat la figura de Dani Jarque al Museu de Cera de Barcelona. És un homenatge al capità de l'equip, mort de manera sobtada el 2009. L'acte va comptar amb representants del club, familiars de Jarque i també el president de la Generalitat, Salvador Illa, que va posar en valor el que representava l'etern capità espanyolista.
1: Un gran esportista, però una gran persona. Una persona que simbolitzava tots els valors, no només d'un bon jugador professional, d'un bon capità del Real Club Deportiu Espanyol, sinó d'un bon esportista. Entrega, negació, esportivitat, fair play, generositat, en una bona persona i un bon esportista. No?
0: El club patins Olot ja ho té tot a punt per competir al Mundial de Paraguai. L'equip, dirigit per Ricard Planiol i Esther Fàbrega, competiran el dissabte 17 d'octubre en el marc dels World Roller Games. Ens amplia la informació l'Aniol Puigvert d'Olot Televisió.
2: Aquest cap de setmana ja li toca fer les maletes i viatjar cap al Paraguai, on a finals de la pròxima setmana disputaran un nou Mundial. L'objectiu és el mateix de cada any, competir i deixar-ho tot a la pista, un objectiu que si el compleixen de ben segur que aconseguiran la primera posició i tancaran la temporada amb tots els títols guanyats. El director tècnic del Club Patinatge Artístic Olot, Ricard Planiol, explica que l'equip viatja amb la màxima il·lusió per tornar a conquerir el món.
3: La dificultat augmenta perquè, a més, el treball tècnic i les exigències, sobretot del sistema rolar, cada vegada fa que ens hàgim d'espavilar una miqueta més i també els contrincants, perquè també van pujant nivell. Aleshores, això fa que un no pugui dormir-se.
2: Tot i que sempre hi ha coses a millorar, les patinadores han fet aquesta última actuació davant la seva gent de la millor manera possible. La sotscapitana del grup de joc gran del Club Patinatge Artístic Olot, Júlia Casadevall, explica que s'han sentit molt bé i que si ho fan així al Mundial tenen moltes possibilitats de quedar primeres.
4: Tot i ser un campionat més, és el Mundial, és un títol que et pots emportar a casa, llavors el vius amb molts de nervis.
2: Les patinadores del Club Patinatge Artístic Olot sortiran de la ciutat d'Olot aquest divendres direcció cap a Paraguai. Tiran el dissabte 17 d'octubre amb els grups de show gran.
5: Ens ho passem bé una estona i recordem per sempre més, o què? Som-hi, doncs!
0: Poques gràcies ha fet el primer dels quatre concerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona, davant de milers de persones que han volgut aprofitar una de les darreres oportunitats de veure la banda en directe. En un show enèrgic, alegre i ple de llums i color, la formació ha fet un repàs de la seva trajectòria musical amb temes tan coneguts com Petaro, La gent que estimo o Sort de tu, una proposta que es repetirà els tres pròxims dies per posar el punt final amb totes les entrades exaurides. I la Fundació Foto Col·lectània fa una nova lectura a la seva col·lecció amb l'exposició Emancipacions. De la mà del responsable del Departament de Fotografia del Pompidou, Florian Ebner, la mostra recupera l'obra d'autors com Colita o Ramon Masats. Ens en dona tots els detalls el David Navarro.
6: Emancipacions, col·lecció fotocol·lectània, presenta prop de 160 imatges i materials de més de 30 autors. Les fotografies expliquen la història de l'alliberament de les societats espanyola i portuguesa en el seu camí cap a la modernitat i el canvi del mitjà fotogràfic dels retrats en cercles d'aficionats i revistes a l'obra d'autor i l'art contemporani. Ho fan des de la recerca del responsable del Departament de Fotografia del Pompidou, Florian Ebner, a l'extensa col·lecció d'imatges de fotocol·lectània.
7: De fet, crec que mostrem potser un 5% de la col·lecció, així que dona una idea que la col·lecció és molt més rica. He escollit realment tipus d'enfocaments i fotògrafs per parlar d'un cert moment, i tant de la societat com també de la manera en què els fotògrafs practiquen la fotografia.
8: De la façon dont les photographes pratique la fotografia.
6: Entre els autors destaquen noms com els de Colita, Antonio Julio Duarte, Joan Fontcuberta, Ramon Massats o Ukalele. A les fotografies s'hi afegeix una instal·lació del col·lectiu Estampa que invisibilitza les imatges dels visitants captades per una càmera de seguretat a l'entrada de l'exposició.
0: Rosalía ha estat guardonada pel Ministeri de Cultura amb el Premi Nacional de Músiques Actuals 2026. La distinció a l'artista de Sant Esteve Sarrovires reconeix la transcendència artística del disc Lux com una proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora que eleva els límits creatius i que ha assolit una valoració unànime de la crítica i el públic. El premi està dotat amb 30.000 euros.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: El diccionari Termcat.
4: 40 anys, 40 paraules.
5: 1988. Mousse. Plat cuinat d'origen francès, fet amb diferents ingredients que es quatllen després de barrejar-los amb clara d'ou batuda, nata batuda o gelatina.
3: Mercè Bacardí.
6: Al llarg d'aquests 40 anys s'han normalitzat molts termes a l'àmbit de la gastronomia, sovint referits a plats propis d'altres països que són cada cop més populars als nostres restaurants. Això ha fet que en aquest camp hi hagi una presència destacable de manlleus d'altres llengües, com ara mousse, fondue, crepe o pizza. A l'hora de tractar aquests manlleus, s'ha de tenir en compte que la gastronomia té un lligam molt estret amb la cultura a la qual pertany i que cal, doncs, procurar que no es perdi el referent de l'origen dels plats. Per això, sovint s'han adoptat els manlleus sense cap adaptació gràfica, com és el cas de la mousse, la fondue o la pizza. En altres casos, però, com en la crepe, es poden fer petits canvis per adaptar el manlleu a la nostra ortografia sense que es perdi l'origen del plat.
7: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
8: Bon dia, són les 8.

0: Bon dia, Tordera. Són les 8 en punt del matí d'aquest dijous 8 d'octubre del 2026. L'Ajuntament continua pendent de la qualitat de l'aigua i avui us parlem de les visites que l'alcaldessa ha fet per buscar finançament, esbrinar l'origen de la contaminació i prevenir futures crisis. Ha estat rebuda pel president Illa i també pel director de l'ACA. Avui ens llevem coneguent la mort de Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita contra els desnonaments. La dona de 87 anys estava ingressada en un hospital madrileny des de fa 2 setmanes i des de que va ser expulsada del seu pis. A les portes del cap de setmana, avui al vespre, ja tenim un primer acte cultural al Teatre Clavé amb lectures dramatitzades. Avui us parlem Nuri Pujol i Albert Sabater. Bon dia, Núria.
1: Hola, bon dia. Comencem el matí a Tordera amb 17 graus i una jornada on, de nou, esperem pluges a partir de la tarda. Avui és el Dia Mundial de la Visió i el Dia Internacional de les Lesbianes. Avui és Santa Pelàgia d'Antioquia. I bé, aquesta predicció de l'Europa, d'aquest horòscop per avui. Avui és bon dia per als Àries, els Lleó i els Sagitari. I podem tenir un dia complicat els Taure i els Escorpí.
0: Dijous 8 d'octubre del 2026, l'alcaldessa de Tordera ha traslladat al president de la Generalitat i al director de l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, la preocupació municipal per la contaminació per PFAS, que aquest estiu va obligar a declarar l'aigua de l'Aixeta no apta per al consum de boca durant setmanes.
1: En la trobada, l'alcaldessa Elisabet Mejías va exposar les reclamacions del consistori que passen per agilitzar la detenció de l'origen dels abocaments, obtenir finançament per als nous filtres i, sobretot, aturar cautelarment els abocaments autoritzats al llit del riu.
2: El que hem fet és un nou requeriment a l'ACA perquè això passi i ens plantegem també actuar per la via de responsabilitat patrimonial perquè entenem que Tordera no s'ha de fer càrrec dels abocaments que fa un altre. Tots parlem, no, de transició ecològica i estem molt sensibilitzats en l'entorn i estem parlant de salut pública. Aleshores, cadascú que assumeixi la feina i la competència que té.
0: Un dia més parlant d'habitatge. La vaga general per l'habitatge serà dimecres 11 de novembre, 2 dies abans que comenci oficialment la campanya de les eleccions espanyoles del 29-N. Aquesta és la data proposada per la Confederació de Sindicats de Llogateres i consensuada amb organitzacions sindicals, entre les quals els majoritaris, Comissions Obreres i UGT.
1: L'objectiu principal de la vaga és reivindicar sous que permetin accedir a un habitatge digne. La convocatòria arriba pocs dies després del rebuig dels 2 decrets d'habitatge al Congrés. Els sindicats, però, insisteixen que la crisi d'accés a l'habitatge és una reivindicació laboral perquè afecta els treballadors i impacta en el seu poder adquisitiu. Ho assegurava el secretari general d'UGT, Josep Maria Álvarez.
3: Estos movimientos creo que tienen que hacer posible que este país definitivamente interpele a los responsables de los problemas que tenemos de vivienda en nuestro país. Que necesitamos legislar para que los fondos buitres salgan definitivamente de la especulación en la vivienda, legislar para que los alquileres, por lo menos a corto y medio plazo, no se puedan subir de una manera absolutamente imposible e inaccesible para las personas, para los inquilinos que están en los pisos.
0: I l'Ajuntament de Palafolls dona part perduda a la biblioteca municipal després dels aiguats de diumenge. L'aigua i el fang van inundar l'edifici fins a 1,5 metres d'alçada i més del 80% del fons bibliogràfic està per llançar, a banda de les afectacions al mobiliari, serveis i equipament informàtic.
1: La brigada municipal i voluntaris treballen des d'aquest dilluns en tasques de neteja i ara per ara el futur de l'equipament, que es va construir fa 20 anys en una zona d'aiguamolls, és del tot incert. Anna Miralles és la directora de la biblioteca.
4: Estem vivint un malson, tots plegats, però res, no? Tots aquí arremangats per treure quan abans millor tot aquest fang, perquè no es malmeti més el tema mobiliari, sobretot. Llibres, DVDs, jocs de taula ja donem per perdut, quasi, suposo que més del 80%, però a veure si el mobiliari, que és de fusta massissa, doncs encara podem salvar alguna cosa.
5: La informació que t'interessa minut a minut, a primera hora.
0: Una jornada on també explicarem la baixada insignificant de l'atur a Tordera el mes de setembre.
1: Al cap de Tordera comença la vacunació a les escoles avui a l'escola Ignasi Iglesias i demà a la llar d'infants del Niu.
0: Aquesta tarda tenim al Teatre Clavell lectura dramatitzada al voltant de l'obra Les coses excepcionals.
1: I ja es pot demanar el vot per correu per a les eleccions espanyoles el 29 de novembre.
0: Seguim pendents del temps, anem a conèixer també la previsió, Núria.
1: Avui, doncs, dijous, tindrem un matí força assolellat, però durant la tarda arribaran nuvolades i que taparan el cel. A partir del migdia s'esperen precipitacions en forma de tempesta, localment de forta intensitat i abundants. Vent fluix, força de 1 a 3, que de component sud-est al matí, i migdia girant a component nord-est que de cara a la tarda. Mar en estat de marejol, amb mar de fons, i les temperatures aniran baixant durant el dia amb mínimes que oscil·laran entre els 13 i els 17 graus i màximes entre els 19 i els 24 graus.
0: Són les 8 i 6 minuts. Baixa l'atur a Tordera el mes de setembre, segons dades de la Diputació de Barcelona. El passat mes va tancar a Tordera amb 920 persones desocupades, una baixada de 2 persones respecte al mes anterior. Aquesta pujada situa l'índex d'atur al nostre poble en un 9,79%.
1: Malgrat això, Tordera continua com el segon municipi maresmenc amb la taxa d'atur més elevada, només superat per Pineda de Mar. Actualment tenim 57 torderencs i torderenques menys en atur respecte de fa un any.
0: Parlem ara de salut. El cap Tordera comença la vacunació a les escoles. Avui es desplaçaran a l'escola Ignasi Iglesias i demà a la llar d'infants al Niu.
1: Salut desplegarà els equips de vacunació a les escoles per immunitzar els infants d'entre de 2 a 5 anys i també els adults que ho vulguin, sense necessitat de desplaçar-se al centre sanitari. Ho explica la responsable de vacunació del CAP, Txell Pérez.
6: Aquest any ens desplacem a vacunar a les escoles i als llars d'infants, fora de l'horari escolar, amb els pares, a tots aquells nens que se'ls recomana la vacuna. Dels peques dels 6 mesos fins als 59 mesos, i els nens amb factors de risc també es poden esperar a quan estiguem allà i els vacunarem, pares i nens. És una manera que els pares no hagin de desplaçar-se i venir tots al centre, que col·lapsen el nostre servei, o que havien de fer agendes especials només per fer vacunació.
0: L'Associació d'Espectadors del Teatre Clavé organitza aquesta tarda una lectura dramatitzada al voltant de l'obra Les coses excepcionals. Serà a les 7 de la tarda i la podreu seguir en directe també al YouTube de Ràdio Tordera.
1: És una comèdia lluminosa sobre la crisi personal que aborda amb sensibilitat i sentit de l'humor qüestions com la depressió, els vincles familiars i allò que estem disposats a fer per les persones que estimem. Ens parla de la lectura i de l'obra el director del Teatre Clavé, Josep Navarro.
7: Bueno, amb les coses excepcionals hi haurà... Evidentment, la temàtica és salut mental. Les persones que puguin acostar-se a les lectures dramatitzades com a l'obra, és una obra que és veritat que et fa reflexionar, però també té una estructura dramatúrgica molt intel·ligent.
0: I el termini per sol·licitar el vot per correu per les eleccions generals del proper 29 de novembre ja està obert. Els electors que preveguin que no podran acudir presencialment a la seva mesa poden iniciar el tràmit per votar per correspondència.
1: Dies després, el votant rep la documentació electoral, que inclou el certificat d'inscripció al cens, els sobres i les paperetes. L'últim pas és escollir la papereta i introduir-la al sobre de la votació.
8: La informació que t'interessa, minut a minut, a primera hora.
0: Ara el trànsit. Si heu de sortir de casa, heu de fer un desplaçament per anar a qualsevol lloc, estigueu pendents d'aquesta informació. Com ja és habitual, si heu de fer-ho amb tren, agafeu calma i tranquil·litat, perquè la cosa ja fa dies que va complicada i avui no és una excepció. En principi, avui doncs, hi ha servei, però en aquest cas no hi ha servei de tren. Sí que hi ha, però, la circulació alternativa per carretera. Així doncs, la R1, que és la nostra línia, la línia de l'Hospitalet de Llobregat, fins a Maçanet-Massanes té servei alternatiu per carretera. Tot i així, doncs, cal ajustar bé els horaris i estar pendents de que l'autobús no vagi ple. Les carreteres, ara mateix, hi ha Circulació intensa a la C-1415 a Argentona per una esllavissada. També encara les esllavissades provoquen problemes de circulació a la GI-682 entre Tossa i Sant Feliu de Guíxols. En aquests moments encara es continua donant pas alternatiu. La resta de vies, autopistes, carreteres, tenen el trànsit habitual d'aquesta hora, en especial afluència a les entrades a la ciutat comtal. Pel que fa a la circulació en bus de les línies de Segalers, en principi en aquests moments no hi ha cap incidència i, per tant, la línia per bus continua funcionant amb normalitat. Les 8 i 10 minuts. 107.1 FM.
9: Ràdio Tordera.
10: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
11: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: A primera hora, un programa dels serveis informatius de Ràdio Tordera.
0: Els aiguats dels últims dies han superat les expectatives i han trencat els pronòstics dels tècnics. Les pluges torrencials amb registres rècord han posat el país cap per avall i fins i tot han causat víctimes mortals, com la registrada al nostre poble. Tot plegat ha fet saltar les alarmes a la comunitat científica, que coincideix que el canvi climàtic ens porta cap a un escenari de fenòmens extrems molt més recurrents.
1: Joan Manuel Vilaplana, el director de l'Observatori de Georisc del Col·legi de Geòlegs i Geòlegues de Catalunya, avisa que l'administració s'ha de posar les piles perquè el paisatge urbà està perillosament exposat als riscos naturals. Per tant, afirma que l'única solució és transformar-lo.
12: S'ha de fer un inventari d'aquests punts que realment estan altament afectats, que són molt vulnerables, que fins i tot són molt sensibles. I segurament el dia que es posi les piles govern i tingui aquest inventari, aleshores podrem decidir quins són aquests llocs on de construïm, és a dir, traiem aquest edifici, traiem aquesta infraestructura i el traslladem, el permutem.
0: En ple episodi de pluges torrencials, els embassaments comencen a recuperar reserves després d'un estiu de lleugera caiguda. Els últims dies, tot i que la major part de l'aigua no ha regat les capçaleres dels principals rius de les conques internes, les precipitacions sí que comencen a reflectir-se en l'estat dels pantans.
1: El volum actual, que se situa clarament per sobre de la mitjana per aquestes dates, i també supera la situació de fa un any. No obstant, aquests mesos d'estiu tòrrid, la tendència de les reserves havia anat baixant gradualment per la falta de pluges i ha sigut els últims dies quan ha començat a repuntar.
8: A primera hora.
0: En clau comarcal, us expliquem que Arenys de Mar han presentat les 31enes jornades gastronòmiques dels calamarenys, un certamen que creix però que manté l'essència de fa més de 3 dècades. Viu ara un moment de plena consolidació i amb una implicació cada any més activa dels restauradors.
1: La mostra gastronòmica es farà el 16 d'octubre, el sopar popular el dia 23 i la subhasta de peix, l'acte que gairebé final, el 7 de novembre. Estanis Forç és l'alcalde d'Arenys de Mar.
13: I és precisament aquesta combinació entre allò que som i allò que volem ser la que ha convertit el calamarenys en una cita única i en un dels grans esdeveniments gastronòmics de la nostra costa.
0: Blanes ha tornat a estirar la catifa vermella amb la inauguració de la tercera edició del Costa Brava International Film Festival. El certamen dona el tret de sortida a les 13 projeccions que reproduiran Les 13 sessions, volem dir, que reproduiran els 108 curtmetratges seleccionats per la mostra d'enguany. El festival ha registrat 4.032 peces inscrites de 111 països.
1: En l'acte s'ha entregat el Premi d'Honor aquest any al productor Tonno Folguera, que ha participat en els films com Alcarràs, Suro o Mediterráneo. Ell mateix es mostrava content amb el reconeixement.
9: Jo crec que està bé donar premis a trajectòries a gent que estem en actiu, no? No esperar-te cap al final, que també està bé, eh? Però molt feliç, i molt feliç també de que s'hagin recordat, no?, la figura del productor. També recullo una mica en nom de tots els productors i productores de Catalunya, que crec que és molt bonic que la gent, un festival de cinema, se'n recordi del nostre paper.
0: Arribem exactament al punt d'un quart de nou del matí. Reblem l'actualitat del dia amb la nostra companya Mercè Roura, que ahir en el tancament d'edició ens posava en alerta sobre quins seran els temes que avui haurem d'estar pendents de l'actualitat, tant del nostre país com també del món. Bon dia, Mercè.
14: Molt bon dia. Ahir ens en vam anar a dormir amb la incògnita de si avui funcionarien els trens de Rodalies, més que res perquè estem pendents de pluges que han de continuar i que avui encara no faran net a l'est del país, al nord-est, sobretot, que és on estem nosaltres, i a veure si això ens afecta, que ja sabem que quan cauen quatre gotes, i més si en cauen moltes més, els trens no funcionen. Quan vam tancar la redacció, sabíem que havia anat millorant progressivament i que havia circulació entre Maçanet i l'Hospitalet de Llobregat, amb alguns trams reforçats amb aquest servei alternatiu de busos que bàsicament van plens a petar, que ja no hi cap ningú més. Per tant, ens quedem amb la incògnita. Ahir al vespre vam tenir notícies pel que fa a l'habitatge, perquè més avui entra en vigor el primer dels decrets aprovats pel Consell de Ministres. Ahir es va aturar un desnonament a Sant Andreu, a Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat van arribar a un acord per impedir-ho gràcies al Fons d'Emergència Habitacional de la Generalitat, i tots just vam saber que Mari Carmen Abascal, aquest símbol, aquesta dona que va donar nom als decrets, una dona de Madrid de 87 anys que havia estat desnonada el 23 de setembre de casa seva a tocar del Retiro, va morir a la tarda a l'Hospital Gregorio Marañón. Mentre això passava, els sindicats majoritaris i juntament amb el sindicat de llogateres i el sindicat d'inquilines pactaven que l'11 de novembre sigui el dia de la vaga general per l'habitatge, per reclamar un habitatge digne. I acabo amb un darrer apunt. Avui també hi ha prevista una reunió que portarà la ministra de Treball, Yolanda Díaz, de la Comissió Assessora per l'Anàlisi del Salari Mínim Interprofessional, que no és que ho faci ara apressuradament, és una reunió que toca el mes d'octubre, per veure com es tanca i si hi ha una pujada abans de les eleccions. Actualment està situat als 1.221 euros mensuals en 14 pagues. A veure si la pugen.
0: Gràcies, Mercè. Bon dia. Són les 8 i 18 minuts. Anem amb els esports. El proper dilluns 12 d'octubre, el Club Petit Tordera celebrarà els seus 80 anys d'història amb una jornada festiva ininterrompuda al pavelló parroquial. Els actes arrencaran al matí amb un partit de veterans, la presentació oficial de tots els equips del club i un destacat enfrontament entre el primer equip i la selecció catalana.
1: A la tarda tindrà lloc l'acte general d'homenatge seguint... Està seguit d'un equip bingo i una festa musical per tota la família. L'entitat fa una crida especial a tots els exjugadors perquè s'uneixin a la celebració i recordin 8 dècades de hockey.
0: Doncs déu-n'hi-do, és un aniversari important, 80 anys, i bé, doncs fer-ho això, com explicava, anem bé, amb antics jugadors, amb aficionats, que a Tordera doncs, n'hi ha molts.
1: Sí, molts torderencs, eh? Que varen començar l'hoquei, alguns encara hi són i d'altres ja ens han deixat. Vull dir que és important aquest hoquei.
0: Doncs vinga, cita important, com dèiem, aquest cap de setmana, aquest dilluns 2 d'octubre, dia festiu. Aprofiteu, si esteu a Tordera, doncs, per visitar el pavelló parroquial amb tot aquest seguit d'activitats. Anem amb més esports. Pedro Rodríguez, el davanter canari, peça clau del millor Barça de la història, amb Pedri, i campió del món amb Espanya, ha anunciat la seva retirada del futbol professional als 39 anys. Perdó, no és en Pedri, sinó en Pedrito, diguéssim. Mitjançant un emotiu vídeo en repassa la seva exitosa trajectòria.
1: L'extrem canari penja les botes després d'acabar contracte amb el Lazio i d'haver deixat una empremta inesborrable. Va ser un jugador fonamental en el Barça del sextet, amb qui va guanyar 20 títols, incloent-hi 3 Champions, i en la selecció espanyola campiona del món el 2010 i d'Europa el 2012, després de triomfar també al Chelsea i allargar la seva carrera al futbol italià. Pedrito, o Pedro, s'acomiada donant les gràcies a aficions i companys i confessant que el seu cor sempre serà culer.
15: Formar parte del mejor Barça de la historia fue un privilegio. Lo ganamos todo y asombramos al mundo. El meu cor sempre serà culer. Gracias a mis compañeros, gracias a los clubes que me abrieron sus puertas, gracias a los entrenadores que confiaron en mí, gracias a las aficiones por tanto cariño.
8: L'actualitat a primera hora.
0: Vuit i vint minuts. Llancem, com sempre, un repte per veure si heu estat atents al que us hem explicat fins ara, i és de us proposem un tall de veu que heu d'endevinar el nom del personatge en qüestió. Us demanem nom i cognoms de la persona que escoltareu a continuació. Avui ja us avisem que és difícil. Anem a escoltar-la.
13: I és precisament aquesta combinació entre...
0: Tornem a posar el tall de veu.
13: I és precisament aquesta combinació entre allò que som...
0: Doncs escoltem una tercera vegada.
13: I és precisament aquesta combinació entre allò que som i allò que volem ser la que ha convertit el club.
0: Què, Núria, fas cara així com de...
1: No, sí, no sé. Sembla ser que sí, els oients han estat atents a el que hem dit fins ara, doncs poden intervenir les nostres notícies i dir qui és aquesta veu.
0: Exacte, podeu enviar-nos un missatge al 611-481-381, 611-481-381. També ens podeu trucar al telèfon de la ràdio, el 93-764-2893, i dir-nos a qui correspon aquesta veu.
13: I és precisament aquesta combinació entre allò que som i allò que volem ser...
0: Nosaltres que seguim endavant.
8: Tota l'actualitat de Tordera i el país per començar el dia. A primera hora, a Ràdio Tordera.

0: Dijous 8 d'octubre del 2026, píndola d'opinió, avui titulada La novíssima esquerra madrilenya. Ens la porta, precisament des de Madrid, en Carles Andreu. Bon dia.
1: Bon dia, Tordera. Ja hi ha eleccions convocades i cal parlar de la novíssima esquerra madrilenya, perquè l'acampada de la Porta del Sol està dirigida més per la coordinadora de joves socialistes que no pas pel sindicat de llogaters. Es tracta d'un grup d'esquerra marxista molt disciplinat en el que conflueixen, entre d'altres, sectors ascendits de l'esquerra abertzale basca, més socialistes que nacionalistes, amb les joventuts del Partit Comunista d'Espanya, separades d'aquest partit. Aquests dies he tornat a escoltar, amb sorpresa, expressions com lluita de classes, capitalisme, classe treballadora, o càntics com viva la lucha de la classe obrera, que cantàvem a les manifestacions dels primers anys de la democràcia, quan estrenàvem llibertats. Aquestes acampades ja han tingut conseqüències, i més que en tindran, encara que no siguin immediates. Carles Andreu, Ràdio Tordera, Madrid.
0: Gràcies, Carles. Moment per efemèrides locals. La història és important per saber d'on venim. Així, doncs, què expliquem? Què hem de conèixer d'un dia com el d'avui, Núria?
2: Doncs que tal dia com avui, el 8 d'octubre del 2011, l'Ajuntament de Tordera va negar tenir cap tracte de favor en el procés de selecció de personal de l'empresa Inditex. El tinent d'alcalde, d'aleshores, en Josep Llorenç, així ho comentava.
3: Els treballadors compleixin amb els requisits i amb els perfils que ells demanen. Per tant, en aquest sentit, no va enlloc, doncs, entrar, diguem-ne, en aquesta polèmica, però en tot cas sí que és veritat que des del primer moment en què van començar a posar a disposició la possibilitat que comencessin a incorporar gent, nosaltres vam a posar a disposició de l'empresa, doncs, el Servei d'Ocupació Municipal, que en aquest sentit entenc que tant des de la Regidoria de Promoció Econòmica com dels professionals concrets que estan fent aquesta feina, doncs, s'estan ajustant molt i estan fent una molt bona feina de triatge per intentar que els perfils que es demanen, doncs, siguin o corresponguin exactament als que nosaltres podem oferir.
2: Tot i això, va sorgir perquè Catalunya Verds de Palafolls assegurava que Inditex feia contractes indefinides als tordarencs. Segons els ecosocialistes, doncs, de l'Ajuntament de Tordera, hauria aconseguit que la multinacional gallega contractés de forma indefinida aquells treballadors que provenien o provenen de serveis comunitaris del poble. Segons indicava, els palafollencs que són contractats per Inditex ho són de forma temporal.
0: Una notícia que ens remuntàvem a l'any 2011 i que recuperàvem avui, 8 d'octubre del 2026. Les 8 i 25 minuts, anem a repassar la programació de la ràdio. Vinga, Núria, quins programes tenim al llarg del dia d'avui?
2: Bé, a les 9 tenim la revista de l'informatiu, a les 10 l'informatiu de Ràdio Tordera amb Lluís Sabater, on avui s'explicarà la vacunació de les escoles, la lectura dramatitzada al Teatre Clavé o el que ha demanat l'alcaldessa de Tordera, a Salvador Illa, sobre l'aigua del municipi. A partir de les 11 i fins a la 1 del migdia, el magazín matinal L'Ara i Aquí, amb la tertúlia La Selecció Moltateca, i el Pedalem, aquest Pedalem amb en Miquelet o en Miquel, i a la tarda, a partir de les 3, hi haurà L'Hora Maresme, aquesta ona Maresme, a les 4 el Rambla 54 i a les 6 el programa La Tarda És. A les 8 de la nit, el Xou dels Esports amb Jordi Duran, per escoltar la tertúlia setmanal amb en Plàcides, Tomàs Vega i en Joan Martín, i a les 10 La Sonoteca.
0: Doncs bé, avui sapigueu també que podreu escoltar en directe aquesta lectura dramatitzada que hi haurà en el Teatre Clavé. Serà en directe també per veure'l per YouTube, però també el podreu escoltar en el 107.1 FM a partir de les 7 de la tarda, una retransmissió que farem en directe des de la sala petita del teatre, on, com dèiem, o us hem explicat de fet fa una estona, és el pas previ a poder veure l'obra de teatre. 8 i 26 minuts, anem a repassar aniversaris. Vinga, qui felicitem avui?
2: Avui és l'aniversari de l'actor i guionista nord-americà Matt Damon, guanyador d'un Òscar i que avui fa 56 anys.
0: Doncs molt bé, i també tenim música, no?, per celebrar avui.
2: Doncs bé, 15 anys de Randy Walt i de Beyoncé. Aquesta, doncs, és aquesta cançó que va ser famosa. Girl, we run this money.
0: Doncs vinga, avui tenim artista de renom i què hem de saber d'aquesta cançó?
2: És un dels himnes d'apoderament femení més explosius del pop contemporani. La cançó celebra la força, la independència econòmica, la intel·ligència i el lideratge de les dones en la societat amb una tornada directa i combativa que diu: qui governa el món? Les dones.
0: I això no li va portar problemes per de ser tan directa i tan reivindicativa?
2: I tant, però amb els mesos i les actuacions en directe com el festival

0: Moment d'actualitzar-se amb les principals notícies d'avui dijous 8 d'octubre del 2026. L'alcaldessa de Tordera ha traslladat al president de la Generalitat i el director de l'Agència Catalana de l'Aigua la preocupació municipal per la contaminació per PFAS, que aquest estiu va obligar a declarar l'aigua de l'aixeta no apta per al consum de boca durant setmanes.
1: En la trobada, l'alcaldessa Elisabet Mejías va exposar les reclamacions del consistori que passen per agilitzar la detecció de l'origen dels abocaments, obtenir finançament per als nous filtres i, sobretot, aturar cautelarment els abocaments autoritzats al llit del riu.
2: Aleshores, el que hem fet és un nou requeriment a l'ACA perquè això passi i ens plantegem també actuar per la via de responsabilitat patrimonial perquè entenem que Tordera no s'ha de fer càrrec dels abocaments que fa un altre. Tots parlem, no, de transició ecològica i estem molt sensibilitzats amb l'entorn i estem parlant de salut pública. Aleshores, cadascú que assumeixi la feina i la competència que té.
0: D'altra banda, la vaga general per l'habitatge serà dimecres, 11 de novembre, dos dies abans que comenci oficialment la campanya de les eleccions espanyoles del 29-N. Aquesta és la data proposada per la Confederació de Sindicats de Llogateres i consensuada amb organitzacions sindicals, entre les quals els majoritaris, Comissions Obreres i UGT.
1: L'objectiu principal de la vaga és reivindicar sous que permetin accedir a un habitatge digne. La convocatòria arriba pocs dies després del rebuig dels dos decrets d'habitatge al Congrés. Els sindicats, però, insisteixen que la crisi d'accés a l'habitatge és una reivindicació laboral perquè afecta els treballadors i impacta en el seu poder adquisitiu. Ho assegurava el secretari general d'UGT, Josep Maria Álvarez.
3: Estos movimientos creo que tienen que hacer posible que este país definitivamente interpele a los responsables de los problemas que tenemos de vivienda en nuestro país. Que necesitamos legislar para que los fondos buitres salgan definitivamente de la especulación en la vivienda, legislar para que los alquileres, por lo menos a corto y medio plazo, no se puedan subir de una manera absolutamente imposible e inaccesible para las personas, para los inquilinos que están en los pisos.
0: Avui, precisament, coneixíem aquesta nit que moria Mari Carmen Abascal, símbol de la lluita contra els desnonaments. La dona de 87 anys estava ingressada en un hospital madrileny des de que fa dues setmanes va ser expulsada del seu pis. I l'Ajuntament de Palafolls dona per perduda la biblioteca municipal després dels aiguats de diumenge. L'aigua i el fang van inundar l'edifici fins a un metre i mig d'altura i més del 80% del fons bibliogràfic està per llançar. A banda de les afectacions al mobiliari, serveis i equipament informàtic.
1: La brigada municipal i voluntaris treballen per aquest dilluns en tasques de neteja i ara per ara, el futur de l'equipament, que es va construir fa 20 anys en una zona d'aiguamolls, és del tot incert. Anna Miralles és la directora de la biblioteca.
4: Estem vivint un malson tots plegats, però res, no? Tots aquí arremangats per treure quan abans millor tot aquest fang, perquè no es malmeti més el tema mobiliari, sobretot. Llibres, DVDs, jocs de taula ja donem per perdut, quasi, suposo que més del 80%, però a veure si el mobiliari, que és de fusta massissa, doncs encara podem salvar alguna cosa.
0: 8:33, seguim encara amb dies molt pendents o més pendents del que és habitual de la

0: Previsió meteorològica. Connectem amb el Consell Comarcal del Maresme, amb en Joaquim Serra. Joaquim, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Situació meteorològica marcada de moment per un temps tranquil, però amb nuvolades que han d'anar guanyant protagonisme i que entre aquest mig matí i la tarda d'avui s'espera que deixin precipitacions en forma de tempestes localment intenses i que podran ser també abundants i superar els 20-30 litres per metre quadrat puntualment. Pel que fa a les temperatures, han baixat les mínimes de la passada nit. Esperem que les màximes també siguin més baixes perquè al migdia tindrem poc sol, a diferència d'ahir que quan va sortir el sol les màximes van tornar a disparar i vam tornar a tenir valors que per ser mitjans d'octubre pràcticament doncs són uns valors alts, valors de 24, 25, fins i tot fregant els 26 graus. Avui amb prou feines superarem els 20. El que tindrem serà aquest temps inestable, la traca final d'aquest episodi de precipitacions que ens acompanya ben bé des del darrer cap de setmana. Les temperatures, com dèiem, avui baixen i demà encara baixaran més, sobretot les mínimes.
0: Gràcies, Joaquim. Anem a repassar les notícies d'avui a Tordera. Elisabet de Mejías demana formalment al president Salvador Illa i a l'ACA que suspengui els abocaments autoritzats al riu Tordera mentre no se sàpiga l'origen de la contaminació de PFAS. El consistori estudia la via de la responsabilitat patrimonial per exigir a l'ACA que assumeixi les despeses derivades d'uns abocaments que no genera el municipi de Tordera. També us expliquem que baixa l'atur al nostre poble durant aquest mes de setembre. Són dades de la Diputació de Barcelona. El passat mes va tancar a Tordera amb 920 persones desocupades, una baixada de 2 persones respecte al mes anterior. Aquesta situació posa l'índex d'atur en el 9,79%.
2: Malgrat això, Tordera continua com el segon municipi maresmenc amb la taxa d'atur més elevada, només superat per Pineda de Mar. Actualment tenim 57 torderencs i torderenques menys en atur respecte de fa un any.
0: El CAP Tordera comença la vacunació a les escoles. Avui es desplaçaran a l'escola Ignasi Iglesias i demà a la llar d'infants al Niu.
2: Salut desplaçarà els equips de vacunació a les escoles per immunitzar els infants d'entre 2 a 5 anys i també els adults que ho vulguin sense necessitat de desplaçar-se al centre sanitari. Ho explica la responsable de vacunació del CAP, Txell Pérez.
3: Aquest any ens desplacem a vacunar a les escoles i a les llars d'infants fora de l'horari escolar, amb els pares, a tots aquells nens que se'ls recomana la vacuna. Dels peques dels 6 mesos fins als 59 mesos i els nens amb factors de risc també es poden esperar a quan estiguem allà i els vacunarem, pares i nens. És una manera que els pares no hagin de desplaçar-se i venir tots al centre, que col·lapsen el nostre servei, o que havien de fer agendes especials només per fer vacunació.
0: I de salut, passem a cultura. L'Associació d'Espectadors del Teatre Clavé organitza aquesta tarda una lectura dramatitzada al voltant de l'obra Les coses excepcionals. Serà a les 7 de la tarda i ho podreu seguir també en directe al YouTube de Ràdio Tordera.
2: És una comèdia lluminosa sobre les crisis personals que aborda, amb sensibilitat i sentit de l'humor, qüestions com la depressió, els vincles familiars i allò que estem disposats a fer per a les persones que estimem. Ens parla de la lectura i de l'obra el director del Teatre Clavé, Josep Navarro.
4: Bueno, amb les coses excepcionals hi haurà... Evidentment, la temàtica és salut mental. Les persones que puguin acostar-se a les lectures dramatitzades com a l'obra, és una obra que és veritat que et fa reflexionar, però també té una estructura dramatúrgica molt intel·ligent.
0: I el termini per sol·licitar el vot per correu per les eleccions generals del proper 29 de novembre ja és obert. Els electors que preveguin que no podran acudir presencialment a la seva mesa poden iniciar el tràmit per votar per correspondència.
2: Dies després, el votant rep la documentació electoral que inclou el certificat d'inscripció al cens, els sobres i les paperetes. L'últim pas és escollir la papereta i introduir-la al sobre de votació.
5: A primera hora, un programa dels serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: 8:38, avui us extraiem del destacat d'entrevistes del dia, el Tordera en directe. Aquesta setmana visitàvem l'autoescola Òscar per conèixer les novetats que hi ha pel que fa a normativa de circulació. Una normativa que s'aplica de manera diferent i que genera controvèrsia. Ens ho explica precisament l'Òscar Caimel.
1: Que si hi ha circulació saturada, el motorista anirà a 30 com a màxim per l'arcent. Bé, però per fer aquesta operació resulta que hi ha d'haver un senyal que digui que pots anar-hi. I el Servei Català de Trànsit, com altres comunitats, han dit, jo no vull a poner la senyal. Clar, ara vindrà una persona que ve de, què sé, de Navarra o ve de Madrid, que vol anar a la platja i sap que hi ha circulació saturada, que en el seu poble, ciutat, li deixen anar, ara vindrà aquí a Catalunya i el multaran. L'altre dia jo vaig parlar amb un mosso de trànsit i tampoc no els hi entra al cap que perquè aquesta diferència, si és una llei que ve de la DGT, que és de Madrid, per què ara a Catalunya no s'aplica? No s'entén. Que entenc que hi haurà algun perill, per descomptat, perquè anar una moto per l'Arcent, allà es poden trobar vianants, es poden trobar vehicles que poder veuen un vehicle de servei d'emergència i se'n van cap a l'Arcent de cop, cap al Voral. Bueno, segurament pot ser perillós, però jo prefereixo que vagin per l'Arcent a 30 a poc, que no vagin fent la zigazaga i pel mig a la via.
2: Per tant, tu sí que ho aplicaries també en Catalunya.
1: Jo, i tant. Si s'aplica, s'ha d'aplicar una llei a tot Espanya. El que no pot ser ara, que com que el Servei Català de Trànsit té la competència de les carreteres, digui, no, nosaltres entenem aquesta llei, però pel motiu que sigui no posarem la senyal. Clar, si no hi ha la senyal, vol dir que no, estan dient que no.
3: Ràdio Tordera.
4: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
5: Que et ve de gust menjar bé? A Tordera tens el lloc perfecte. Restaurant Camí Ral. Especialistes en paelles, cuina casolana, productes de proximitat i postres que et faran llepar els dits. De dilluns a divendres. Gaudeix del nostre menú del dia i brinda amb la nostra selecció de vins. Restaurant Camí Ral. El Camí Ral 146 de Tordera. Reserva ara al 643 944 289.

0: 107.1 FM. 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: Instalzar. Més de 25 anys escalfant la teva llar i cuidant el teu confort.
2: Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termos i fonts, calderes i estufes de pèl·let.
1: I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia.
2: Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes, porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova.
1: Instalzar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
3: Font i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Font i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
0: 107.1 FM.
4: Dos minuts i arribarem a 3:15 del matí. Parlàvem de trànsit amb l'Òscar Caimel de l'Autoscola Òscar i seguim parlant de trànsit. Ho fem ara coneguent l'estat de les carreteres i els diferents mitjans de transport que podeu utilitzar des de Tordera. Pel que fa a trens, actualitzem informació i és que l'R1 de l'Hospitalet de Llobregat fins a Maçanet-Massanàs ha recuperat el servei ferroviari. No és el cas de l'RG1, la que arriba fins a Girona, que encara hi ha servei alternatiu per carretera. Per tant, doncs, consulteu bé quina estació heu d'anar per tal de si heu d'agafar el tren o heu d'agafar l'autobús alternatiu i també els horaris de pas. Pel que fa a les carreteres, hi ha circulació intensa per esllavissades a la C-1415 entre Argentona i Roca del Vallès. I també per esllavissades, circulació intensa, de fet, en pas alternatiu a la GI-682 entre Tossa de Mar i Sant Feliu de Guíxols. La resta de carreteres continuen, doncs, amb el trànsit habitual. Insistim en, també amb entrada a Barcelona, doncs, amb l'afluència habitual de cotxes. No hi ha informació d'última hora per part de Segalers, o bé, en tot cas, sí que van actualitzant i no hi hauria, doncs, cap incidència en el transport per autobús a la nostra població. 8:44, anem amb els esports. Cita destacada aquest cap de setmana, no només esportivament, que ja en parlarem demà, sinó també pel que significa, i és que aquest proper dilluns, el dia de la Pilarica, el festiu, el Club Petit Tordera celebra els 80 anys d'història amb una jornada festiva ininterrompuda al pavelló parroquial. Els actes arrencaran al matí amb un partit de veterans, la presentació oficial de tots els equips del club i un destacat enfrontament entre el primer equip i la selecció catalana.
5: L'acte central d'homenatge seguit d'un bingo i una festa musical per a tota la família. L'entitat fa una crida especial a tots els exjugadors perquè s'uneixin a la celebració i recordin 8 dècades de hoquei.
4: Doncs, evidentment, l'hoquei forma part de la història de Tordera, eh?
5: I tant que sí. És que és un esport que enganxa, eh? Veient-te'l des de casa, ara que tenim la possibilitat de que YouTube de Ràdio Tordera entri a les llars nostres, doncs motiva. Jo és que este crido no havia... Futbol sí, perquè els meus fills eren futboleros i tots havien jugat, però aquell no tenia ningú. En canvi, enganxa molt. És un...
4: esport vibrant,
5: un esport vibrant, sí, sí.
4: La pilota va amunt i avall i en gols, no? És
5: molt ràpid. Molt ràpid, és molt emocionant.
4: Doncs bé, història viva del nostre poble que celebra, com dèiem, aquest dilluns 12 d'octubre, durant tot el dia el pavelló parroquial celebrant aquests 80 anys del Club Petit Tordera. I avui també llegim que Pedro Rodríguez, Pedrito Pedro, el davanter canari, peça clau del millor Barça de la història, campió del món amb Espanya, ha anunciat la seva retirada del futbol professional als 39 anys. Ho ha fet amb un vídeo emotiu on repassa la seva trajectòria.
5: L'extrem canari penja les botes després d'acabar contracte amb el Lazio i d'haver deixat l'empremta inesborrable. Va ser un jugador fonamental en el Barça del Sextet, amb qui va guanyar 20 títols, incloent-hi 3 Champions i una selecció espanyola campiona del món el 2010 i d'Europa el 2012. Després de triomfar també al Chelsea i allargar la seva carrera al futbol italià. Pedrito s'acomiada donant les gràcies a aficions i companys i confessant que el seu cor sempre serà culer.
6: Formar parte del mejor Barça de la historia fue un privilegio. Lo ganamos todo y asombramos al mundo. El meu cor sempre serà culer. Gracias a mis compañeros, gracias a los clubes que me abrieron sus puertas, gracias a los entrenadores que confiaron en mí, gracias a las aficiones por tanto cariño.
4: Doncs acabem aquí Plana Esportiva. Anem a donar la solució al personatge misteriós. Anem a escoltar-lo per veure si algú el repasquem d'última hora. De qui parlem?
7: I és precisament aquesta combinació entre allò que som i allò que volem ser la que ha convertit el...
4: Ix, quasi ens dona la pista definitiva. És una veu que no és habitual que l'escoltem per Ràdio Tordera.
7: I és precisament aquesta combinació entre allò que som i allò que volem ser la que ha convertit...
4: Em recorda una mica a l'Àngel Llàtzer, però no és l'Àngel Llàtzer.
5: No, jo estic pensant en la Festa Major de Tordera, té alguna cosa a veure? És que estic una mica així, una mica peix, també, no sé els oients.
4: Doncs vas bé si dius que vas peix.
7: I és precisament aquesta combinació entre allò que som i allò...
4: Perquè el personatge d'avui, donem ja la solució, és l'Estanis Forç, l'alcalde d'Arenys de Mar, que ens parlava d'aquestes jornades dels calamars, que n'hi diuen calamarenys, que ja van per la 31a edició, són les jornades gastronòmiques, que si us agrada doncs el calamar no us podeu perdre amb tota l'oferta que ofereixen en aquesta població veïna del Maresme. Hem repassat els esports, hem repassat el personatge misteriós que teníem per avui, anem a obrir l'agenda. Repassem dies importants a tenir en compte i també Santoral. Primer de tot, què ens hem d'apuntar per aquesta setmana?
5: A veure, ara aquí en festes...
4: Mira, avui de fet en tenim una, que és el Teatre Clavé, que ho hem estat explicant. A partir de les 7 de la tarda teniu aquestes lectures dramatitzades que es faran a la sala petita del teatre, però també tenim altres activitats. Per exemple, divendres no hi haurà un taller sobre alimentació saludable.
5: Sí, i tant, a càrrec de la nutricionista Cristina Mas, que ens explicarà com fer-ho gastant pocs diners, i dissabte hi haurà una visita guiada a peu per conèixer parts naturals on passa el riu Tordera. Molt interessant.
4: Doncs vinga, anem fent mica en mica. Hi haurà moltes més coses al cap de setmana, però de moment ens quedem amb avui, que tenim cultura. Demà tenim aquesta xerrada i també ja per fer-ho amb temps, preparar una bona caminada a peu al voltant del riu Tordera. I a banda d'això, qui hem de felicitar avui?
5: Doncs avui, dijous 8 d'octubre, felicitem Santa Taes i Santa Pelàgia.
4: I què en sabem d'aquests noms?
5: De Santa Pelàgia, que va ser una figura molt cèlebre als aquests primers segles del cristianisme a Síria. Segons la tradició, era una actriu i ballarina coneguda com la seva vida luxosa, que després d'escoltar la predicció d'un bisbe es va convertir en eremita, va repartir la seva riquesa entre els pobres i es va retirar a viure al món de les oliveres, doncs a Jerusalem, vestida d'home sota el nom de Pelagi. Molt curiós.
4: Sempre són curioses aquestes històries. I de Santa Taís, què t'ha cridat l'atenció?
5: Bé, doncs del mateix camí de Santa Pelàgia va passar a viure una vida luxosa i retirar-se a fer penitència estricta a una cel·la d'un monestir del desert després d'una aparició de Sant Panuci, ens diuen aquí.
4: Molt bé, doncs anem amb recomanacions radiofòniques, ja hem parlat també d'activitats, també ens apuntem aquest taller que hi ha de la Fundació contra el Càncer i la Fundació Oncolliga amb el menjar sa i mouta, també l'Associació Cultural i Recreativa, que presenta aquest cap de setmana 10 i 11 l'obra El nom de Jordi Galzeran. De tot això ja en parlarem demà, eh? Però anem a parlar d'avui, què tenim, quin programa us recomanem?
5: A veure, Lara, i aquí, i si no vau poder escoltar l'últim programa, us doncs recomanem, perquè arrel d'aquestes pluges torrencials dels últims dies es va reflexionar sobre el canvi climàtic.
8: No consumir tant, i que, doncs, si perdem comoditat també ho accepteu, i si també accepteu que perdreu llibertat també ho accepteu, esteu així, no? Home, jo entenc això.
9: Està clar que aquests fenòmens que ha passat ara, de torrencials i això, cada vegada són força més freqüents. Doncs cal canviar el xip ja. Sí, sí, s'ha de canviar el xip.
10: Però tots. Vull dir, tots.
9: No només els d'aquesta taula.
10: Una cosa per perquè...
4: vuit minuts, de fet, exactament, i arribarem a les 9 del matí. Què passava en un dia com el d'avui, Núria?
5: Doncs que tal dia com avui, el 8 d'octubre del 2011, l'Ajuntament de Tordera va negar tenir cap tracte de favor en el procés de selecció de personal de l'empresa Inditex. El tinent d'alcalde d'aleshores, en Josep Llorenç, així ho comentava.
11: Treballadors compleixin amb els requisits i amb els perfils que ells demanen, per tant, en aquest sentit, no va enlloc doncs, entrar, diguem-ne, en aquesta polèmica, però en tot cas sí que és veritat que des del primer moment en què van començar a posar a disposició la possibilitat que comencessin a incorporar gent, nosaltres vam posar a disposició de l'empresa doncs, el Servei d'Ocupació Municipal, que en aquest sentit entenc que tant des de la Regidoria de Promoció Econòmica com dels professionals concrets que estan fent aquesta feina doncs s'estan ajustant molt i estan fent una molt bona feina de triatge per intentar que els perfils que es demanen doncs, siguin o corresponguin exactament als que nosaltres podem oferir.
5: Tot això va sorgir perquè Catalunya Verds de Palafolls assegurava que Inditex feia contractes indefinits als torderencs. Segons els ecosocialistes, l'Ajuntament de Tordera hauria aconseguit que la multinacional gallega contractés de forma indefinida aquells treballadors que provenen de serveis comunitaris del poble. Segons Iniciativa, els palafollencs que són contractats per Inditex ho són de forma temporal.
4: 8:53. Avui dijous 8 d'octubre del 2026 també heu de saber que els Mossos d'Esquadra han detingut 8 persones en dues actuacions relacionades amb el cultiu de marihuana a Vidreres i Riudarenes a la Selva.
5: Al primer cas, la policia va intervenir 524 plantes, 252 esqueixos i 22,7 quilos de cabdells amb dos habitatges de l'urbanització d'Aigua Viva Park. Dies després, un incendi en una casa de Can Fornaca a Riudarenes va deixar al descobert unes 250 places més. Plantes, volien dir.
4: Els sindicats de metges de Catalunya, el majoritari en el gremi, mantindrà la convocatòria de vaga indefinida a partir del 28 d'octubre, malgrat la convocatòria de les eleccions generals previstes per al 29 de novembre.
5: Així ho va decidir ahir el conseller executiu de Metges de Catalunya, segons ha anunciat el sindicat en un comunicat. El sindicat català es desmarca així de la selecció presa per altres sindicats i d'altres comunitats que han decidit ajornar la vaga indefinida a causa dels comicis.
4: El temporal de pluges torrencials que els darrers dies ha viscut Catalunya ha deixat una tercera víctima mortal.
5: Es tracta d'una persona que havia quedat atrapada en el seu cotxe a l'interior d'un túnel de la C-532 a les Franqueses del Vallès, a l'altura del barri de Bellavista, que havia quedat inundat.
4: La cantant Rosalia ha guanyat el Premi de Músiques Actuals 2026 del Ministeri de Cultura. El guardó reconeix la transcendència artística del disc Lux com una proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora.
5: Dotat, volíem dir, amb 30.000 euros, el jutjat del premi ha constatat que el treball de l'artista catalana reafirma una trajectòria de l'abast internacional caracteritzada per la recerca, el risc i l'evolució creativa a través de la cerca d'un llenguatge sonor propi i transcendeix gèneres.
4: En esports, l'exfutbolista Adai Benítez ha revelat al podcast Monty Living que aquest estiu va estar a prop de convertir-se en el nou entrenador del Girona, com a relleu de Mitchell. Segons explica, va mantenir negociacions molt avançades amb el director esportiu, Quique Cárcel, a les quals fins i tot van parlar de xifres i de planificació de plantilla.
5: Tot i la seva curta experiència a les banquetes, Adai va fer valdre el seu profund coneixement del club i de l'equip, arribant a donar el seu fitxatge pràcticament per fet en aquell moment.
4: I el Bayern de Múnich ha tornat a mostrar interès per Dani Olmo de cara al mercat d'hivern, un desig que els alemanys ja tenien abans que l'agarenc fitxés pel Barça el 2024.
5: Tot i que el club bavarent valora tota la seva polivalència i creativitat per a, doncs, reforçar l'atac, de moment no ho ha presentat cap oferta oficial sobre la taula. Per la seva banda, el migcampista, que també és seguit per alguns dels equips de primer l'Enge, té contractat fins al 2030 i no té cap intenció de deixar l'entitat blaugrana.
4: 3 minuts i seran les 9 del matí. Abans de marxar, amb quina cançó ens acomiadem avui a l'informatiu?
5: Doncs avui escoltem un petonet de la col·laboració entre els Tiets i Joan Margan, que, tot i ser doncs, bon matí, ens expliquen una festa històrica en una festa i, per el que escoltem, va afavorir l'amor amb petons.
4: Doncs vinga, amb bon ritme nosaltres ens acomiadem. Gràcies, Nuri. Fins demà. Adéu-siau.
5: Adéu-siau.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia. A les 9, Elisabet Mejías demana formalment al president Illa i a l'ACA que suspengui els abocaments autoritzats al riu Tordera mentre no se sàpiga l'origen de la contaminació de PFAS. El consistori estudia la via de la responsabilitat patrimonial per exigir a l'Agència Catalana de l'Aigua que assumeixi les despeses derivades d'uns abocaments que no genera el nostre poble.
2: Aleshores, el que hem fet és un nou requeriment a l'ACA perquè això passi i ens plantegem també actuar per la via de responsabilitat patrimonial perquè entenem que Tordera no s'ha de fer càrrec dels abocaments que fa un altre. Tots parlem, no, de transició ecològica i estem molt sensibilitzats en l'entorn i estem parlant de salut pública. Aleshores, cadascú que assumeixi la feina i la competència que té.
1: Baixada insignificant de l'atur a Tordera el mes de setembre. Les dades d'ocupació indiquen que l'atur ha baixat en només dues persones. Un mes de setembre que ha tancat amb més ocupació i més atur a causa de la regularització extraordinària de migrants. Unes dades que, segons el secretari de Treball, Paco Ramos, s'expliquen per l'entrada de persones provinents de l'economia submergida.
3: Sense aquestes afiliacions provinents de la regularització no haurien superat els 4 milions d'afiliacions i també això, el volum d'aturats registrats sense ocupació anterior també la majoria són provinents del procés de regularització.
1: El Cap Tordera comença avui la vacunació a les escoles. Salut desplegarà els equips de vacunació, en concret a diverses escoles, avui a l'Inàs Iglesias, demà a la Llar d'Infants al Niu. També els adults que ho vulguin podran vacunar-se sense necessitat de desplaçar-se al centre sanitari. La Txell Pérez és la responsable de vacunació del Cap Tordera.
4: Aquest any ens desplacem a vacunar a les escoles i a les llars d'infants fora de l'horari escolar, amb els pares, a tots aquells nens que se'ls recomana la vacuna. Dels peques dels 6 mesos fins als 59 mesos i els nens amb factors de risc també es poden esperar a quan estiguem allà i els vacunarem, pares i nens. És una manera que els pares no hagin de desplaçar-se i venir tots al centre, que col·lapsen el nostre servei, o que havien de fer agendes especials només per fer vacunació.
1: L'Associació d'Espectadors del Teatre Clavé organitza aquesta tarda una lectura dramatitzada al voltant de l'obra Les coses excepcionals. L'obra de teatre serà el 16 d'octubre i gira entorn a les crisis personals. Josep Navarro és director del teatre.
5: Bueno, amb Les coses excepcionals hi haurà, evidentment, la temàtica és salut mental. Les persones que puguin acostar-se a les lectures dramatitzades com a l'obra... és una obra que és veritat que et fa reflexionar, però també té una estructura dramatúrgica molt intel·ligent.
1: Ja pots demanar el vot per correu per les eleccions espanyoles del 29 de novembre. Les gestions es poden fer a l'oficina de correus o bé a correus.es. I el Club Patí Tordera celebra 80 anys d'història amb una gran jornada festiva al pavelló parroquial. L'entitat fa una crida a totes les generacions del club per viure un 12 d'octubre ininterromput d'activitats amb la presentació dels equips i l'enfrontament contra la selecció catalana com a grans reclams. Un informatiu on estarem molt pendents també de la plana comarcal, de les notícies d'interès de la jornada, així com també del temps. A l'informatiu de Ràdio Tordera ho ampliem tot plegat d'aquí una hora, a les 10. Fins llavors, bon dia.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

Les 9 i 7 minuts després d'actualitzar-nos a les 9 en punt del matí. Seguim ara amb la revista de l'informatiu. Anirem combinant ara, de manera més calmada, informació i també música. Començarem fent una visita al quiosc per repassar la premsa generalista d'avui amb diversitat d'assumptes, des de la mort de Mari Carmen fins també a la vaga convocada pels sindicats. En plan esportiva, ja novament, a alguns diaris també hi ha diversitat de temes, des del comiat de Messi fins a les properes jornades de Lliga, fins també la tornada de Mbappé al Real Madrid. Repassarem també la informació de servei. Les efemèrides d'un dia com el d'avui. Ens actualitzarem en el punt exacte de 9:45 del matí. I tindrem, com sempre, música per acabar aquesta hora d'informació de servei d'avui dijous 8 d'octubre del 2026. Comencem amb les portades dels diaris d'avui. A la premsa generalista, l'Ara destaca el caos a Rodalia per la vaga encoberta, diu, de maquinistes. Milers d'usuaris tornen a quedar-se sense transport per una aturada que es va comunicar de matinada. Els conductors al·leguen motius de seguretat, però l'empresa diu que al darrere hi ha el conflicte laboral. Vàries imatges a portada. La principal, veiem el primer dels 4 concerts que Oques Grasses fan per acomiadar-se. Diu, primera, última, gran nit d'Oques Grasses. Imatge per un escenari molt gran amb una gran pantalla al darrere on hi veiem el cantant. Fotografia també per Mari Carmen. La icona del desnonament, diu, mor 14 dies després de ser desnonada. Colau es perfila com a candidata del Front Ampli d'Esquerres i els sindicats convoquen una vaga general per l'habitatge. Fotografia també per Carles Puigdemont, parlant per telèfon, diu, l'entorn de Puigdemont vol que torni passat el 29-N. El Suprem dona 5 dies a les parts per formular al·legacions. I el govern francès suspèn les classes fins dilluns. La Vanguardia diu que els sindicats convoquen la vaga general en el preàmbul de la campanya. Els centrals trien l'11 de novembre, 2 dies abans del començament de la cursa electoral, per a una aturada que tindrà el vistiplau del govern central. Fotografia per l'abraçada d'una noia a les zones d'Israel pròximes a casa. Diu, el difícil retorn a la normalitat després del 7 d'octubre. Mort Mari Carmen, símbol de la lluita contra els desnonaments. La dona de 87 anys traspassa l'Hospital Gregorio Marañón. Entrevista a Narges Mohammi, activista israeliana i Premi Nobel de la Pau. Diu, patim una repressió brutal, més la guerra i la crisi. Ada Colau liderarà des de Catalunya la candidatura de Front Ampli de l'Esquerra. La plantada dels maquinistes col·lapsa Rodalies. I l'adeu de Messi. L'astre argentí deia que era el dia més trist de la seva carrera. El periòdico destaca en portada la fotografia de diferents persones a l'andana esperant el tren. Diu, per què no han avisat? Els usuaris de Renfe indignats per les suspensions i retards de trajectes que es van perllongar durant tot el dia. Caos, diu, a les carreteres per l'aturada de Rodalies. Mort Mari Carmen, la desnonada causant de la mobilització per l'habitatge. El frau en el subministrament elèctric aflora als grans bufets low cost. Endesa detecta que 16 restaurants de l'àrea de Barcelona punxaven la llum. Comín i Puig tornaran a Catalunya sense esperar a Puigdemont. Bizum compleix 10 anys com a alternativa de la Unió Europea en els mitjans de pagament. Rosalia guanya el Premi Nacional de Músiques Actuals per el seu darrer àlbum Lux. I completem la premsa catalana amb la portada del Punt dedicada als Oques Grasses. Diu, Oques Grasses ja fa història a l'estadi. El grup usonenc porta al deliri 55.000 persones en el primer dels seus 4 concerts de comiat a Montjuïc. A Madrid, El Mundo diu que Viedma aportarà proves i dades contra les clavegueres del PSOE. La jutgessa del germà de Sánchez compareix avui davant de l'audiència.
ha preparat la seva intervenció davant del jutge Santiago Pedraz fins al més mínim detall, segons en relaten els seus amics. El front judicial arriba en plena campanya a 6 alts càrrecs de l'Estat per Air Europa. L'esquerra converteix la mort de Mari Carmen en icona electoral. Als seus 87 anys va passar de ser un símbol de la lluita per la vivenda després del seu desnonament. Veiem imatge de la concentració que es va fer ahir a la nit per recordar a Mari Carmen a Sol. I Colau aconsegueix via lliure per liderar el Front Ampli i apropar-se a Podemos a la coalició. L'ABC diu que l'amic de Sánchez gasta 2,4 milions en esdeveniments, càterings i DJs. Fotografia per la titular del jutjat d'instrucció número 3 de Badajoz. Diu que l'UCO confirma l'intent de les clavegueres del PSOE d'eliminar el jutge del germà del president. I El País diu que Mari Carmen mor desnonada. La dona mort a l'hospital 14 dies després de ser expulsada de la casa on hi va viure durant 7 dècades. Veiem la fotografia de Mari Carmen. Centenars de persones acampades a Sol marxen cap al Congrés després de conèixer la notícia. La mort, diu, causa una commoció social i política a tot Espanya. La vaga general serà el dia abans de la campanya. L'aturada es celebrarà l'11 de novembre després d'un acord de sindicats amb els acampats. I Mas Madrid proposa a Colau com la candidata del Front Ampli. Avui portada pràcticament temàtica, doncs, parlant de la crisi de la vivenda. I fins aquí el més destacat de les portades de la premsa generalista. Anem ara amb els esports i l'economia. L'esport titula L'últim tango de Messi. El veiem amb la samarreta argentina el dia del seu comiat. Leo va jugar el seu últim partit amb la selecció en el Monumental davant de Benín. Va marcar un gol i va donar dues assistències abans d'acomiadar-se de la seva afició. L'Argentina que es va imposar per 3-0. Mundo Deportivo també es fixa en Messi, el qual veiem amb la samarreta d'Argentina i el braçalet del capità tocant-se el pit. Diu monumental adeu, fent un joc de paraules i xifres amb adiós i el número 10. El mític estadi de Buenos Aires va viure amb emoció i llàgrimes l'últim tango de Leo Messi amb la selecció albiceleste. El crac argentí va tancar una etapa de més de dues dècades en les que va aconseguir un Mundial, dues Copes Amèriques i va marcar 126 gols. També imatge de Pedri, que penja les botes, el veiem al costat dels títols obtinguts amb el Barça. L'AS dedica la portada a Asensio, que s'entrevista en aquest diari, diu que li vaig dir a Carvajal que espero que no marxi, espero no tacar el número 2. Sobre la seva multa per un incident de trànsit, diu que es va equivocar. El míster tenia raó i demano perdó. I el Marca dedica la portada a Mbappé, entrenant-se somrient. Diu, a punt pel Bernabéu. Mbappé es va entrenar ahir amb el grup i estarà disponible davant del Villarreal. L'atacant s'ha recuperat de la lesió del genoll que va patir en França. Queda el dubte de saber com el rebrà l'afició després dels seus viatges a París i a Suïssa. I acabem amb la premsa econòmica. Cinco Días diu que Economia canviarà l'estatut de la Comissió Nacional del Mercat de la Competència per fitxar a un economista en cap. El Economista diu que la vaga general a dos dies de l'inici de la campanya electoral. L'aturada fixada per l'11 de novembre tindrà un cost de 3.400 milions amb un 50% de seguiment. I Expansión diu que el president de Burger King s'alia amb les famílies Galant i Costa per donar un impuls al grup. I fins aquí el més destacat a les portades dels diaris d'avui dijous 8 d'octubre del 2026. Fem una pausa musical. Amb Alanis Morissette.

0: l'emissora que t'escolta.
1: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
2: Aquest mes, a Dental Com i Tordera, 15% de descompte en implantologia. El teu somriure també està incomplet. Prova-ho ara. Aquest mes, a Dental Company Tordera, 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratuïta al 930 13 02 78 o a dentalcompany.es, perquè somriure és salut. Dental

Les 9 i 22 minuts d'avui, dijous 8 d'octubre del 2026. Avui repassem, com sempre, informació de servei, apropant-nos al punt de 2:15 del matí. Avui és el Dia Mundial de la Visió, impulsada per l'OMS, per la prevenció de la ceguesa i per conscienciar sobre la salut ocular. També és el Dia Internacional de les Lesbianes, per donar visibilitat i drets d'aquest col·lectiu. Avui és Santa Pelàgia d'Antioquia. Com a dada curiosa, la seva llegenda explica que era una famosa ballarina i actriu pagana de Síria, coneguda per la seva gran bellesa i riqueses, que va decidir convertir-se al cristianisme. Va regalar totes les seves possessions i va viure la resta de la seva vida disfressada de monjo al món de les oliveres. Avui fa anys el cantant i compositor nord-americà Bruno Mars, que fa 41 anys, l'actor Matt Damon, que en fa 56, i la mítica actriu Sigourney Weaver, que en fa 77. Falten 17 dies per endarrerir el rellotge i en falten 4 per al proper festiu, que serà la Festa del Pilar. Avui ens espera un dia inestable, amb núvols abundants i possibilitat de ruixats o xàfecs intermitents, amb temperatures que aniran dels 18 als 13 graus. Per demà, millora progressiva del temps amb obertura d'algunes clarianes. Avui llegim que un grup de científics ha aconseguit desxifrar mitjançant intel·ligència artificial el llenguatge sonor de les ratapinyades, descobrint que no només emeten sons per orientar-se, sinó que tenen vocalitzacions específiques per discutir pel menjar, l'espai per dormir o per saludar-se. Obrim el calendari del pagès. Diu que octubre arribat, el bolet és nociu o és preuat. Moment idoni per plantar faves, pèsols, alls i cebes d'hivern i per recollir les últimes carbasses, moniatos i cols i raves. Avui dijous tenim marcat el veïnat de Sant Pere de Tordera i demà el tindrem a Pineda i Arenys de Mar. La farmàcia de guàrdia aquesta setmana és la farmàcia Pérez Martra, al veïnat de Sant Pere. Avui hi ha recollida de voluminosos al centre vila. Cal deixar-los a la porta de casa i trucar al 93 765 31 51 o enviar un WhatsApp al 615 39 21 46. El riu que va disminuint la seva aigua, ara mateix el cabal és de 8,35 metres cúbics per segon i una fondària de 53 centímetres. Avui recomanem que a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera escolteu l'entrevista amb la regidora d'Hisenda del PSC, Jennifer Jansa. I acabarem amb una frase cèlebre, en aquest cas avui, d'Albert Einstein, que diu que la mesura de la intel·ligència és la capacitat de canviar.

0: l'Església Viva i la veu de la parròquia els dissabtes a partir de les 9 del matí. Un programa religiós de fe cristiana produït pel Consell Pastoral de la parròquia de Sant Esteve de Tordera.
1: Anem a buscar bolets demà al matí? O castanyes, si vols.
2: Ja, bolets o castanyes. Tu no saps ni on trobar-los. Tu el que vols és anar a esmorzar a les Ferreres.
1: Bé, si no vols anar a esmorzar, anem a dinar. Un dels seus guisats tradicionals o carns a la brasa.
2: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
3: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Arribem al punt exacte de 9:45 del matí d'avui dijous 8 d'octubre del 2026 i actualitzem la informació d'avui. L'alcaldessa de Tordera ha traslladat al president de la Generalitat i al director de l'Agència Catalana de l'Aigua la preocupació municipal per la contaminació per PFAS que aquest estiu va obligar a declarar l'aigua de l'aixeta no apta per al consum de boca durant setmanes. La pròpia alcaldessa valorava la reunió.
1: Aleshores, el que hem fet és un nou requeriment a l'ACA perquè això passi i ens plantegem també actuar per la via de responsabilitat patrimonial perquè entenem que Tordera no s'ha de fer càrrec dels abocaments que fa un altre. Tots parlem, no, de transició ecològica i estem molt sensibilitzats amb l'entorn i estem parlant de salut pública. Aleshores, cadascú que assumeixi la feina i la competència que té.
0: Baixa l'atur a Tordera el mes de setembre, segons dades de la Diputació de Barcelona. El passat mes va tancar a Tordera amb 920 persones desocupades, una baixada de 2 persones respecte al mes anterior. Aquesta dada situa l'índex al 9,79%. Al cap de Tordera comença la vacunació a les escoles. Avui es desplaçaran a l'escola Ignasi Iglesias i demà a la llar d'infants al Niu, ho explicava la responsable de vacunació del CAP, Txell Pérez.
2: Sense aquestes afiliacions provinents de la regularització no haurien superat els 4.
0: Aquestes no són les declaracions de la responsable de vacunació que ens valorava aquesta sortida que fan les responsables del CAP de Tordera als centres, avui, com dèiem, a l'escola Ignasi Iglesias.
3: Aquest any ens desplacem a vacunar a les escoles i als llars d'infants fora de l'horari escolar, amb els pares, a tots aquells nens que se'ls recomana la vacuna. Dels peques dels 6 mesos fins als 59 mesos i els nens amb factors de risc també es poden esperar a quan estiguem allà i els vacunarem, pares i nens.
0: I l'Associació d'Espectadors del Teatre Claver organitza aquesta tarda una lectura dramatitzada al voltant de l'obra Les coses excepcionals. Serà a les 7 de la tarda i també la podreu seguir en directe per YouTube. Ens parlava d'aquesta lectura l'obra el director del teatre Josep Navarro.
4: Bueno, amb les coses excepcionals hi haurà... Evidentment, la temàtica és salut mental. Les persones que puguin acostar-se a les lectures dramatitzades com a l'obra, és una obra que és veritat que et fa reflexionar, però també té una estructura dramatúrgica molt intel·ligent.
0: I el termini per sol·licitar el vot per correu per les eleccions generals del proper 29 de novembre ja és obert. Els electors que preveguin que no podran acudir presencialment a la seva mesa poden iniciar el tràmit per votar per correspondència. I acabem, com més habitual, pendents de la previsió meteorològica. Anem a conèixer l'última hora des del Consell Comarcal del Maresme amb en Joaquim Serra. Joaquim, bon dia.
5: Hola, molt bon dia. Situació meteorològica marcada de moment per un temps tranquil, però amb nuvolades que han d'anar guanyant protagonisme i que entre aquest mig matí i la tarda d'avui s'espera que deixin precipitacions en forma de tempestes localment intenses i que podran ser també abundants i superar els 20-30 litres per metre quadrat puntualment. Pel que fa a les temperatures, han baixat les mínimes de la passada nit. Esperem que les màximes també siguin més baixes perquè al migdia tindrem poc sol, a diferència d'ahir que quan va sortir el sol les màximes van tornar a disparar i vam tornar a tenir valors que per ser mitjans d'octubre pràcticament doncs són uns valors alts, valors de 24, 25, fins i tot fregant els 26 graus. Avui amb prou feines superarem els 20. El que tindrem serà aquest temps inestable, la traca final d'aquest episodi de precipitacions que ens acompanya ben bé des del darrer cap de setmana.

0: Les temperatures, com dèiem, avui baixen i demà encara baixaran més, sobretot les mínimes.
1: Ens queda el titular d'esports. El proper dilluns 12 d'octubre, el Club Petit Tordera celebrarà els 80 anys d'història amb una jornada festiva ininterrompuda al pavelló parroquial. Els actes arrencaran al matí amb un partit de veterans, la presentació oficial de tots els equips del club i un destacat enfrontament entre el primer equip i la selecció catalana.

0: 9 i 38 minuts. Més informacions que heu de saber. D'avui, dijous 8 d'octubre del 2026, els Mossos d'Esquadra han detingut 8 persones en dues actuacions relacionades amb el cultiu de marihuana a Vidreres i a Riudarenes, a la Selva. En el primer cas, la policia va intervenir 524 plantes, 250 esqueixos i 22 quilos de cabdells en dos habitatges de l'urbanització Aigua Viva Park. Dies després, un incendi en una casa de Can Fornac a Riudarenes va deixar al descobert unes 250 plantes més. El Sindicat de Metges de Catalunya, el majoritari en el gremi, mantindrà la convocatòria de vaga indefinida a partir del 28 d'octubre, malgrat la convocatòria de les eleccions generals prevista pel 29 de novembre. El temporal de pluges torrencials que els darrers dies ha viscut Catalunya ha deixat una tercera víctima mortal. Es tracta d'una persona que havia quedat atrapada en el seu cotxe a l'interior d'un túnel de la C-352 a les Franqueses. La cantant Rosalía ha guanyat el Premi de Músiques Actuals 2026 del Ministeri de Cultura. El guardó reconeix la transcendència artística del disc Lux. En esports, l'exfutbolista Dai Benítez ha revelat al podcast Monty Living que aquest estiu va estar a punt de convertir-se en el nou entrenador del Girona com a relleu del Mitchell. I el Bayern de Múnich ha tornat a mostrar interès per Dani Olmo de cara al mercat d'hivern, un desig que els alemanys ja tenien abans que l'agarenc fitxés pel Barça. I completem aquesta actualitat general i comarcal amb l'opinió, en aquest cas l'avançament que ens feia ahir la nit la nostra companya Mercè Roura sobre les notícies que avui haurem d'estar pendents.
1: Molt bon dia. Ahir ens en vam anar a dormir amb la incògnita de si avui funcionarien els trens de Rodalies, més que res perquè estem pendents de pluges que han de continuar i que avui encara no faran net a l'est del país, al nord-est, sobretot, que és on estem nosaltres, i a veure si això ens afecta, que ja sabem que quan cauen quatre gotes, i més si en cauen moltes més, els trens no funcionen. Quan vam tancar la redacció, sabíem que havia anat millorant progressivament i que havia circulació entre Massanet i l'Hospitalet de Llobregat, amb alguns trams reforçats amb aquest servei alternatiu de busos que, bàsicament, van plens a petar que ja no hi cap ningú més. Per tant, ens quedem amb la incògnita. Ahir al vespre vam tenir notícies pel que fa a l'habitatge, perquè més avui entra en vigor el primer dels decrets aprovats pel Consell de Ministres. Ahir es va aturar un desnonament a Sant Andreu, a Barcelona. L'Ajuntament i la Generalitat van arribar a un acord per impedir-ho gràcies al Fons d'Emergència Habitacional de la Generalitat, i tot just vam saber que Mari Carmen Abascal, aquest símbol, aquesta dona que va donar nom als decrets, una dona de Madrid de 87 anys que havia estat desnonada el 23 de setembre de casa seva a tocar del Retiro, va morir a la tarda a l'Hospital Gregorio Marañón. Mentre això passava, els sindicats majoritaris i juntament amb el sindicat de llogateres i el sindicat d'inquilines pactaven que l'11 de novembre sigui el dia de la vaga general per l'habitatge, per reclamar un habitatge digne. I acabo amb un darrer apunt. Avui també hi ha prevista una reunió que portarà la ministra de Treball, Yolanda Díaz, de la Comissió Assessora per l'Anàlisi del Salari Mínim Interprofessional, que no és que ho faci ara apressuradament, és una reunió que toca el mes d'octubre, per veure com es tanca i si hi ha una pujada abans de les eleccions. Actualment està situat als 1.221 euros mensuals en 14 pagues. A veure si la pugen.
0: Gràcies, Mercè, doncs, per posar-nos al dia del que haurem d'estar pendents avui, dijous 8 d'octubre del 2026. Fem una pausa musical i tornem de seguida.

0: 107.1 FM.
1: Els dissabtes a Ràdio Tordera, Vall Matinal. Un espai dedicat a la música de les nostres orquestres i conjunts musicals. Ritmes engrescadors, música espectacular. Escolteu, gaudiu i balleu amb la música de Vall Matinal. Els dissabtes a Ràdio Tordera.
2: Aquest mes, a Dental Company Tordera, 15% de descompte en implantologia. El teu somriure també està incomplet. Prova-ho ara. Aquest mes, a Dental Company Tordera, 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratuïta al 930 13 0278 o a dentalcompany.es, perquè somriure és salut.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
4: Onze minuts, arribem a les 10 del matí, ens anem apropant al nou punt horari. Abans, però, repassarem què tenim avui a la sintonia de Ràdio Tordera. A partir de les 10, com dèiem, l'informatiu. A la segona part podreu escoltar les efemèrides d'un dia com el d'avui, d'un 8 d'octubre. Seguidament, a les 11, comença l'Ara i Aquí. Avui és dijous, avui hi ha molta teca a la tertúlia sobre el cor. A la primera hora de programa, a la segona, ens anirem ben lluny. De fet, fins on ens vulgui portar en Miquel i la seva bicicleta d'excursions, a vegades extremes, aquests dies amb el territori doncs força mullat. Veurem què ens explicarà avui. A la una del migdia, repetició del show dels esports. En aquest cas, escoltarem l'Enganxats als pedals, concretament coneguent a l'Àngel Pous, no com a jutge de pau, sinó coneguent la seva faceta com a ciclista. La repetició del temps de paraules amb en Joan Madrid i l'Elvira Romaguera, després l'Hora Maresma, el Rambla 54, avui dijous també repetició dels Grans Mestres i després l'Això és Cultura, repassant l'actualitat cultural del nostre poble amb la Carme Fernández. Avui a partir de les 7 de la tarda hi haurà la retransmissió en directe d'aquest acte cultural al Teatre Claver, concretament les lectures dramatitzades que precedeixen la propera gran actuació al teatre. Seguidament, a les 8, hi haurà els esports, concretament el show dels esports amb la tertúlia, i després la sonoteca i la música per tu. Avui, des de Imagine fins a Bonnie Tyler, dues opcions musicals ben diferents que ens portaran, però això sí, a recordar anys passats. És la programació que tenim a punt per avui dijous, 8 d'octubre del 2026. Recordeu que també podeu recuperar qualsevol dels programes que vulgueu a través de la nostra pàgina web. Seguim endavant, anem ara, però, enrere, amb les efemèrides d'un dia com el d'avui.

0: En un 8 d'octubre de fa 10 anys, Som Tordera deia que la decisió de trencar el pacte amb Convergència i Unió era unànim entre Podem i Iniciativa i que només José Carlos Villaro es desvinculava de l'acord. Ho explicava el regidor i portaveu de Som Tordera, Salvador Giral.
1: El que ha provocat és que a dia d'avui totes aquesta sèrie de discrepàncies que portem arrossegant amb els nostres companys de govern, tots els companys hem tingut molt clars les línies vermelles de les que parlava i fins a on podíem arribar i fins a on no podíem arribar. En canvi, en José Carlos Villaro, des del primer minut, no li ha donat la importància a nivell polític que la resta de companys sí li hem donat. Amb això què vull dir? Nosaltres totes les decisions les prenem amb la nostra assemblea. I la nostra assemblea per nosaltres és sobirana perquè és d'on t'ha sortit tot. Nosaltres, Som Tordera, ho vam crear en una assemblea i quan es dissolgui Som Tordera serà per la decisió de la majoria dels companys de la nostra assemblea. En José Carlos Villaro, si està exercint el seu càrrec com a regidor a Tordera per la nostra agrupació de Som Tordera, és perquè la nostra assemblea, per majoria, va decidir que ell era la persona idònia per ocupar aquest càrrec. Què vull dir amb això? Jo no estic dient que ens tingui que deure lleialtat al grup, tot i que entenc que moralment ho hauria, i èticament entenc que ho hauria de fer. Que avui en dia en José Carlos apareixi dient que Iniciativa Catalunya Verds i Podem tenen discrepàncies quan és totalment incert, a nosaltres ens afecta molt com a companys. Per què? Perquè és mentida.
0: Escoltàvem el regidor Salvador Giral, que de fet també repetia que el regidor Villaro s'hauria de replantejar la seva vinculació amb Som Tordera. Això passava en un dia com el d'avui de fa 10 anys. En fa 5, Tordera s'adheria a la convocatòria de l'apagada massiva aquella nit per protestar contra l'augment continuat de les tarifes elèctriques. Les formacions convocants de l'apagada criticaven la gran estafa que s'estava perpetrant contra la ciutadania, generada i permesa per governs elèctrics i els interessos econòmics compartits. Després de la privatització d'empreses públiques, la desregulització del sistema i la manipulació del mercat havien portat aquella situació. Tordera volia donar suport a les accions de protestes convocades per aquell dia 8 d'octubre des de les 10 del vespre fins a 11:15. I avui fa un any Esquerra Republicana del Maresme reclamaria millores urgents a Rodalies amb una acció reivindicativa a les accions del Maresme. L'acció seria diumenge i culminaria amb una trobada simbòlica al nostre poble, a Tordera. I fins aquí les efemèrides informatives d'un 8 d'octubre del 2026. Anem amb música i concretament amb una efemèride també d'un dia com el d'avui, però de l'any 1950. Naixia Robert Cool Bell, baixista, cantant i fundador del grup de funk Cool and the Gang.

I qui també fa anys avui, concretament en fa uns quants menys, és Bruno Mars, que naixia en un dia com el d'avui, de l'any 1985, de nom real Peter Jane Hernández, cantant, compositor i productor nord-americà.

I en un 8 d'octubre de l'any 1964 arribava al número 1 les llistes britàniques un icònic senzill de Roy Orbison. Amb ella ens acomiadarem i arribarem a les 10 del matí. Parlem de Pretty Woman.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Elisabet Mejías demana formalment al president Illa i a l'Agència Catalana de l'Aigua que suspengui els abocaments autoritzats al riu Tordera mentre no se sàpiga l'origen de la contaminació de PFAS. El consistori estudia la via de la responsabilitat patrimonial per exigir a l'Agència Catalana de l'Aigua que assumeixi les despeses derivades d'uns abocaments que no genera el poble.
2: Aleshores, el que hem fet és un nou requeriment a l'ACA perquè això passi i ens plantegem també actuar per la via de responsabilitat patrimonial perquè entenem que Tordera no s'ha de fer càrrec dels abocaments que fa un altre. Tots parlem, no, de transició ecològica i estem molt sensibilitzats en l'entorn i estem parlant de salut pública. Aleshores, cadascú que assumeixi la feina i la competència que té.
1: Baixada insignificant de l'atur a Tordera. El mes de setembre les dades d'ocupació indiquen que l'atur ha baixat en només dues persones, un mes de setembre que ha tancat amb més ocupació i més atur a causa de la regularització extraordinària de migrants. Unes dades que, segons el secretari de Treball, Paco Ramos, s'expliquen per l'entrada de persones provenents de l'economia submergida.
3: Sense aquestes afiliacions provenients de la regularització no haurien superat els 4 milions d'afiliacions i també això, el volum d'aturats registrats sense ocupació anterior també la majoria són provenients del procés de regularització.
1: Aquest dijous 8 d'octubre expliquen també que el CAP Tordera comença la vacunació a les escoles. Salut desplegarà els equips de vacunació per immunitzar els infants d'entre 2 i 5 anys i també els adults que ho vulguin sense necessitat de desplaçar-se al centre sanitari. Avui visitaran l'escola Inés Iglesias, demà la llar d'infants al Niu. Txell Pérez és responsable de vacunació del CAP.
4: Aquest any ens desplacem a vacunar a les escoles i a les llars d'infants fora de l'horari escolar, amb els pares, a tots aquells nens que se'ls recomana la vacuna. Dels peques dels 6 mesos fins als 59 mesos i els nens amb factors de risc també es podran esperar a quan estiguem allà i els vacunarem, pares i nens.
1: L'Associació d'Espectadors del Teatre Clavé organitza aquesta tarda una lectura dramatitzada al voltant de l'obra Les coses excepcionals. L'obra de teatre serà el 16 d'octubre i gira entorn a les crisis personals. En parlava el director de l'obra i el director del teatre, Josep Navarro.
5: Bueno, amb Les coses excepcionals hi haurà... Evidentment, la temàtica és salut mental. Les persones que puguin acostar-se a les lectures dramatitzades com a l'obra... és una obra que és veritat que et fa reflexionar, però també té una estructura dramatúrgica molt intel·ligent.
1: Ja pots demanar el vot per correu per a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. Les gestions es poden fer a l'oficina de correus o bé a correus.es. En esports, el Club Patí Tordera celebra 80 anys d'història amb una gran jornada festiva al pavelló parroquial. L'entitat fa una crida a totes les generacions del club per viure un 12 d'octubre ininterromput d'activitats amb la presentació dels equips i l'enfrontament contra la selecció catalana com a grans reclams. Parlem del temps, previsió meteorològica per aquest dijous, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: Hola, molt bon dia. Situació meteorològica marcada de moment per un temps tranquil, però amb nuvolades que han d'anar guanyant protagonisme i que entre aquest mig matí i la tarda d'avui s'espera que deixin precipitacions en forma de tempestes localment intenses i que podran ser també abundants i superar els 20 litres, 20-30 litres per metre quadrat puntualment. Pel que fa a les temperatures, han baixat les mínimes de la passada nit. Esperem que les màximes també siguin més baixes perquè al migdia tindrem poc sol, a diferència d'ahir, que quan va sortir el sol les màximes van tornar a disparar i vam tornar a tenir valors que per ser mitjans d'octubre pràcticament doncs són uns valors alts, valors de 24, 25, fins i tot fregant els 26 graus. Avui amb prou feines superarem els 20. El que tindrem serà aquest temps inestable, la traca final d'aquest episodi de precipitacions que ens acompanya ben bé des del darrer cap de setmana. Les temperatures, com dèiem, avui baixen i demà encara baixaran més, sobretot les mínimes.
1: Informatiu de Ràdio Tordera que completarem avui amb l'apartat d'efemèrides, recordant fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys. Comencem l'informatiu.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, ha traslladat al president de la Generalitat i al director de l'Agència Catalana de l'Aigua la preocupació municipal per la contaminació per PFAS, que aquest estiu va obligar a declarar l'aigua de l'aixeta no apta per al consum de boca durant setmanes. En la trobada, l'alcaldessa va exposar les reclamacions del consistori que passen per agilitzar la detecció de l'origen dels abocaments, obtenir finançament per als nous filtres i, sobretot, aturar cautelarment els abocaments autoritzats a la llera del riu. Tot i que les darreres analítiques indiquen que els valors estan per sota del llindar legal, els tècnics adverteixen que les concentracions són variables i que no es pot garantir que es mantinguin així si no s'adopten mesures de tractament. L'alcaldessa va demanar al director de l'ACA que se suspenguin els abocaments de totes les empreses autoritzades al llit del riu Tordera mentre no es determini l'origen exacte de la contaminació. L'argument municipal és clar: si no se sap quina indústria és la responsable, cal cessar tots els abocaments per evitar que el problema persisteixi. La resposta de l'ACA, però, no ha satisfet el consistori. Segons l'organisme, no existeix normativa específica que limiti els abocaments de PFAS, només n'hi ha en captació. Per tant, segons la seva interpretació, no es poden suspendre els abocaments autoritzats sense una base legal que ho empari. Així ho traslladava l'alcaldessa Elisabet Mejías.
1: Aleshores, l'ACA autoritza aquests abocaments. Vam dir, escolta, mentre no se sàpiga d'on te venen, que cessin aquests abocaments. I ens permetrà conèixer, com a mínim, que Tordera no tingui l'aigua apta des d'ara fins que tinguem els filtres instal·lats. Què ens van dir, en aquest cas, el director de l'ACA, que també estava a la visita? Segons l'ACA, això no pot passar o això no pot ser perquè no hi ha normativa d'abocaments, no hi ha normativa de PFAS en abocaments. Sí, en captació, però no en abocaments. Per tant, el que es pretén fer des de la Generalitat, i així es va comprometre el president i el secretari general d'Administració Local, és a reunir a les empreses del sector que, segons els mostrejos, que serien susceptibles, a emplaçar-les a través de línies de finançament a que instal·lin els filtres perquè aquest fet no ens passi a nosaltres.
0: Aquesta resposta ha generat malestar a l'Ajuntament, que considera que l'ACA té competències plenes sobre tot el que passa a la conca i no pot limitar-se a sensibilitzar les empreses perquè instal·lin filtres voluntàriament. A més, el consistori estudia la via de la responsabilitat patrimonial per exigir a l'ACA que assumeixi les despeses derivades d'uns abocaments que no genera el municipi.
1: Aquesta conversa no m'acaba de convèncer, perquè al final l'ACA té competència en tot allò que passa en aqüífer. Aleshores, està molt bé que sensibilitzin les empreses en posar els filtres, però nosaltres ens obliguen. Aleshores, el que hem fet és un nou requeriment a l'ACA perquè això passi, i ens plantegem també actuar per la via de responsabilitat patrimonial, perquè entenem que Tordera no s'ha de fer càrrec dels abocaments que fa un altre. Tots parlem, no?, de transició ecològica, i estem molt sensibilitzats en l'entorn i estem parlant de salut pública. Aleshores, cadascú que assumeixi la feina i la competència que té.
0: Pel que fa a les solucions tècniques, s'ha proposat la instal·lació de filtres de carbó actiu a l'etap de Tordera, Masmora i Sant Daniel, amb la dotació econòmica de 1,6 milions d'euros aprovat per l'Ajuntament de Tordera en el darrer plenari municipal. Baixa l'atur a Tordera el mes de setembre. Segons dades de la Diputació de Barcelona, el mes passat va tancar a Tordera amb 920 persones desocupades, una baixada de 2 persones respecte al mes anterior. Aquesta baixada situa l'índex d'atur en el 9,79%. Malgrat això, Tordera continua com el segon municipi maresmenc amb una taxa d'atur més elevada, només superat per Pineda de Mar. Actualment tenim 57 torderencs i torderenques menys en atur respecte a fa un any. El mes de setembre ha tancat amb més ocupació i més atur a causa de la regularització extraordinària de migrants. El nombre d'afiliats a la Seguretat Social va superar els 4 milions i els desocupats van créixer fins als 330.000 persones. Així, l'afiliació va augmentar en 38.000 persones respecte al mes d'agost, i les oficines del Servei d'Ocupació van registrar 604 aturats més. Unes dades que, segons el secretari de Treball, Paco Ramos, s'expliquen per l'entrada de persones provenents de l'economia submergida.
2: Sense aquestes afiliacions provenients de la regularització no haurien superat els 4 milions d'afiliacions, i també això, el volum d'aturats registrats sense ocupació anterior també, la majoria són provenients del procés de regularització.
0: Al Maresme, l'atur ha crescut un 0,9% respecte a fa un any, a la província de Barcelona un 2,4% i al conjunt de Catalunya un 2,5%. En canvi, a l'estat espanyol, l'atur ha baixat un 1,7% interanual.

0: L'Institut Català de la Salut ha anunciat l'inici de la campanya de vacunació antigripal per a nens i adults d'aquesta tardor. Enguany, com a principal novetat per evitar desplaçaments a les famílies, el Cap Tordera es trasllada directament als centres educatius i llars d'infants per administrar la vacuna. Segons ha informat el centre sanitari en una comunicació adreçada als pares, la mesura respon a l'augment de casos i la sospita que la grip es pugui avançar aquesta temporada. Per aquest motiu, el personal sanitari es desplaçarà fora de l'horari escolar a partir de 4:45 a les 5 de la tarda perquè els progenitors puguin acompanyar els seus fills durant el procés. La campanya se centra especialment en els infants d'entre 2 i 5 anys, als quals se'ls administrarà la vacuna Fluence, que té la particularitat que s'administra via nasal, sense necessitat de punxar-los. En canvi, els nens menors de 2 anys hauran de rebre la vacuna injectada al braç. Una altra de les novetats destacades és que els pares que també es vulguin vacunar ho podran fer el mateix dia amb els seus fills, coincidint amb la visita del personal sanitari al centre escolar. Ho explica la responsable de vacunació del CAP, Txell Pérez.
1: Aquest any ens desplacem a vacunar a les escoles i als llars d'infants fora de l'horari escolar, amb els pares, a tots aquells nens que se'ls recomana la vacuna. Dels peques dels 6 mesos fins als 59 mesos i els nens amb factors de risc també es poden esperar a quan estiguem allà i els vacunarem, pares i nens. És una manera que els pares no hagin de desplaçar-se i venir tots al centre, que col·lapsen el nostre servei, o que havien de fer agendes especials només per fer vacunació.
0: Per aquelles famílies que prefereixin fer-ho de manera tradicional o que tinguin dubtes, el CAP recorda que poden demanar cita prèvia amb la infermera pediàtrica del seu fill o posar-se en contacte amb l'equip de pediatria. Els equips de vacunació del CAP han planificat un calendari de visites. Avui visitaran l'escola Inés Iglesias i demà la llar d'infants al Niu. I de cara a la setmana vinent, visitaran el dia 13 d'octubre l'escola Badruna i l'escola Brianxa i el dia 15 l'escola La Raureda i també l'escola Serra de Miralles. En el marc de la programació de tardor del Teatre Clavé, l'Associació d'Espectadors del Teatre organitza aquesta tarda a les 7 una lectura dramatitzada de l'obra Les coses excepcionals com a activitat complementària a la funció que tindrà lloc el dia 16 d'octubre. La proposta vol oferir un espai compartit per apropar-se a l'univers de l'obra i aprofundir en les qüestions que planteja. Les lectures dramatitzades són una activitat que impulsa l'Associació d'Espectadors amb l'objectiu d'enriquir l'experiència de les espectadores i espectadors i afavorir la reflexió i el debat al voltant de les propostes escèniques. Les coses excepcionals de Sixto Paz Produccions és una comèdia lluminosa sobre les crisis personals que aborda amb sensibilitat i sentit de l'humor, qüestions com la depressió, els vincles familiars i allò que estem disposats a fer per les persones que estimem. En parlava de la lectura i l'obra el director del teatre, Josep Navarro.
2: Bueno, amb les coses excepcionals hi haurà... Evidentment, la temàtica és salut mental. Les persones que puguin acostar-se a les lectures dramatitzades com a l'obra, és una obra que és veritat que et fa reflexionar, però també té una estructura dramatúrgica molt intel·ligent, molt d'un dramaturg que ha begut de les millors fonts dramàtiques angleses. Pots passar un rato entretingut, reflexiu i divertit.
0: La lectura està dissenyada i coordinada per Quimaro i tindrà lloc al Teatre Clavé. L'activitat està oberta a totes les persones interessades en compartir una estona de lectura i reflexió al voltant de l'espectacle. Serà a les 7 i que podreu seguir en directe pel canal de YouTube de Ràdio Tordera. I ja pots demanar el vot per correu per a les eleccions espanyoles. El termini per sol·licitar el vot per a les eleccions generals ja és obert. Els electors que preveguin que no podran acudir presencialment a la seva mesa poden iniciar el tràmit per votar per correspondència. Primer s'ha de sol·licitar el vot a les oficines de correus de tot l'Estat presentant un DNI, passaport o carnet de conduir. També es pot demanar de manera telemàtica a través de correus.es, però també et demanaran un DNI electrònic o un certificat certificat digital vàlid. Un cop feta la sol·licitud, Correus trasllada la petició a l'oficina de cens electoral, que comprova que tot sigui correcte. Després emet un certificat per indicar que l'elector està inscrit al cens i que votarà per correu. Dies després, el votant rep la documentació electoral, que inclou el certificat d'inscripció al cens, els sobres i les paperetes, i en un sobre a banda la mesa electoral. El votant ha de signar personalment la recepció dels documents. Per tant, si el carter no el localitza a l'adreça, li deixarà l'avís a la bústia perquè vagi a recollir els papers a l'oficina de Correus. L'últim pas és escollir la papereta i introduir-la al sobre de votació. Després s'ha de posar dins d'un altre sobre dirigit a la mesa electoral juntament amb el certificat d'inscripció al cens. Un cop s'envia el vot per correu certificat, ja es podrà votar de manera, ja no es podrà votar de manera presencial. Recordem que tots aquests tràmits es poden ja iniciar a través de l'oficina de Correus d'aquí Tordera.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El Club Patí Tordera commemora el seu 80è aniversari el proper dilluns 12 d'octubre amb una jornada ininterrompuda d'activitats al pavelló parroquial de Tordera. L'entitat vol reunir aficionats, famílies, amics i membres històrics del club per celebrar 8 dècades d'hoquei. La gent arrencarà a les 10 del matí amb un partit d'exjugadors del Club Patí Tordera, una iniciativa dissenyada per retrobar aquelles persones que han format part de la trajectòria de la institució. En paral·lel, entre les 10 i 3 quarts de 11 es farà la convocatòria oficial de tots els jugadors actuals, que donarà pas a la presentació de tots els equips a les 11 del matí. El plat fort esportiu del matí arribarà a 2 quarts de 1, moment en què el primer equip del Club Patí Tordera Hockey Lliga Plata s'enfrontarà a la selecció catalana. A les 3 tindrà lloc l'acte central de celebració dels 80 anys, on s'esperen moments de record i homenatge. Per cloure la diada, a partir de les 5 i fins a les 8 s'organitzarà un bingo i una festa amb música per a tota la família. En el seu comunicat oficial a través de xarxes socials, el Club Patí Tordera ha fet una crida especial als seus veterans. L'entitat demana l'assistència de tots els exjugadors i exjugadores, fins i tot aquells que no participin en el partit matinal, recordant-los que ells també són part fonamental d'aquests 80 anys d'història de l'entitat.

0: L'Ajuntament de Palafolls dona per perduda la biblioteca municipal després dels aiguats de diumenge. L'aigua i el fang van inundar l'edifici fins a 1,5 metres d'altura i més del 80% del fons bibliogràfic està per llançar, a banda de les afectacions al mobiliari, serveis i equipament informàtic. Brigada Municipal i voluntaris treballen des de principis de setmana en tasques de neteja i ara per ara el futur de l'equipament que es va construir fa 20 anys. És del tot incert. Anna Mira és directora de la biblioteca.
1: Estem vivint un malson tots plegats, però res, no? Tots aquí arremangats per treure quan abans millor tot aquest fang, perquè no es malmeti més el tema mobiliari, sobretot. Llibres, DVDs, jocs de taula ja donem per perdut, quasi, suposo que més del 80%, però a veure si el mobiliari, que és de fusta massissa, doncs encara podem salvar alguna cosa.
0: Els aiguats dels últims dies han superat les expectatives i han trencat els pronòstics dels tècnics. Les pluges torrencials amb registres rècord han posat el país cap per avall i fins i tot han causat víctimes mortals com la registrada Tordera. Tot plegat ha fet saltar les alarmes a la comunitat científica, que coincideix que el canvi climàtic ens porta cap a un escenari de fenòmens extrems molt més recurrents. Joan Manel Vilaplana, director de l'Observatori de Georisc del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, avisa que l'administració s'ha de posar les piles perquè el paisatge urbà està perillosament exposat als riscos naturals. Per tant, afirma que l'única solució és transformar-lo.
2: S'ha de fer un inventari d'aquests punts que realment estan altament afectats, que són molt vulnerables, que fins i tot són molt sensibles. I segurament el dia que es posi les piles govern i tingui aquest inventari, aleshores podrem decidir quins són aquests llocs on de construïm, és a dir, traiem aquest edifici, traiem aquesta infraestructura i el traslladem, el permutem.
0: Arenys de Mar ha presentat les 31enes jornades gastronòmiques del Calamarenys, un certamen que creix però manté l'essència de fa més de 3 dècades. Viu ara un moment de plena consolidació i amb una implicació cada any més activa dels restauradors. La mostra gastronòmica es farà el 16 d'octubre, el sopar popular el dia 23 i la subhasta de peix, l'acte gairebé final, el 7 de novembre. Estanis Forç és l'alcalde d'Arenys.
3: I és precisament aquesta combinació entre allò que som i allò que volem ser la que ha convertit el Calamarenys en una cita única i en un dels grans esdeveniments gastronòmics de la nostra costa.
0: La Fundació Foto Collectània fa una nova lectura a la seva col·lecció de l'exposició Emancipacions. De la mà del responsable del departament, Florian Edner, la mostra recupera obres d'autors com Ramon Massats o Ukalele per recórrer dos processos d'alliberament, el de la societat i el de la mateixa fotografia. Ens ho explica en la següent crònica, David Navarro.
4: Emancipacions, col·lecció Foto Collectània, presenta prop de 160 imatges i materials de més de 30 autors. Les fotografies expliquen la història de l'alliberament de la societat espanyola i portuguesa en el seu camí cap a la modernitat i el canvi del mitjà fotogràfic dels retrats en cercles d'aficionats i revistes a l'obra d'autor i l'art contemporani. Ho fan des de la recerca del responsable del Departament de Fotografia del Pompidou, Florian Ebner, a l'extensa col·lecció d'imatges de Foto Collectània.
5: De fet, crec que mostrem potser un 5% de la col·lecció, així que dona una idea que la col·lecció és molt més rica. He escollit realment tipus d'enfocaments i fotògrafs per parlar d'un cert moment, i tant de la societat com també de la manera en què els fotògrafs practiquen la fotografia.
6: De la façon dont les fotògrafs pratiquen la fotografia.
4: Entre els autors destaquen noms com els de Colita, Antonio Julio Duarte, Joan Fontcoberta, Ramon Massats o Ukalele. A les fotografies s'hi afegeix una instal·lació del col·lectiu Estampa que invisibilitza les imatges dels visitants captades per una càmera de seguretat a l'entrada de l'exposició.
0: Anem a actualitzar la informació del temps per aquest dijous, per les properes jornades, els detalls d'en Joaquim Serra.
7: De moment, aquesta jornada de dijous comença amb un temps tranquil, però esperem que les nuvolades vagin guanyant ràpidament protagonisme i que haguem de parlar de nous xàfecs de caire tempestuós que podran afectar qualsevol punt de la comarca entre aquest mig matí fins a últimes hores de la tarda. Atenció, perquè localment s'esperen xàfecs forts, de forta intensitat, com acostuma a passar en aquesta època de l'any, i de forma puntual també podien ser abundants i superar els 20 litres per metre quadrat. Per tant, plou sobre mullat. A banda d'això, han baixat les temperatures mínimes. De fet, encara baixaran més les temperatures màximes. Ahir es van tornar a disparar quan va sortir el sol cap als 24-25 graus. Fins i tot els 26 es van arribar a fregar en alguns punts de la comarca. Avui no. Avui amb prou feines arribarem als 20, on més pujaran. D'entrada s'espera, per tant, aquesta jornada d'inestabilitat, que serà la traca final d'aquest episodi que ens acompanya, ben bé podríem dir, des del cap de setmana, pràcticament de forma continuada. Esperem, per tant, que de cara a demà el temps ja millori clarament. Si bé a primeres hores del matí encara quedarien alguns núvols retirant-se mar endins, el sol serà el protagonista i de cara al cap de setmana tampoc esperem precipitacions, si bé diumenge augmentaran els núvols, núvols alts i núvols mitjans, que faran que hi hagi ressol, però sense precipitacions. Les temperatures, com ja hem dit, demà encara baixant una miqueta més, sobretot les mínimes, les nocturnes. Demà farà fresca, haurem de fer servir jaqueta prima a primera hora del matí, mentre cada dia, amb el sol, doncs tampoc esperem que baixin més les temperatures respecte avui. Pel que fa al cap de setmana, dissabte i diumenge, ja ho hem dit, ambient assolellat en general, diumenge però amb més núvols, sense pluges i amb unes temperatures que pujarien una miqueta, especialment de cara a diumenge. Vents fluixos pels pròxims dies i situació marítima amb mar de fons marcada a conseqüència de la tramuntana, que avui s'intensificarà al nord de la Costa Brava.

0: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent.
1: Bon dia, Tordera. Ja hi ha eleccions convocades i cal parlar de la novíssima Esquerra madrilenya, perquè l'acampada de la Porta del Sol està dirigida més per la coordinadora de joves socialistes que no pas pel sindicat de llogaters. Es tracta d'un grup d'esquerra marxista molt disciplinat en el que conflueixen, entre d'altres, sectors ascendits de l'esquerra abertzale basca, més socialistes que nacionalistes, amb les joventuts del Partit Comunista d'Espanya, separades d'aquest partit. Aquests dies he tornat a escoltar, amb sorpresa, expressions com lluita de classes, capitalisme, classe treballadora, o càntics com viva la lucha de la classe obrera que cantàvem a les manifestacions dels primers anys de la democràcia, quan estrenàvem llibertats. Aquestes acampades ja han tingut conseqüències, i més que en tindran, encara que no siguin immediates. Carles Andreu, Ràdio Tordera, Madrid.

Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Comencem l'apartat d'efemèrides. És moment de fer memòria, recordar fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys. Ens situem a la setmana del 5 a l'11 d'octubre. Fa un any explicàvem que empitjorava de forma alarmant la salut mental dels adolescents, especialment entre les noies. Un estudi amb alumnes de quart d'ESO de la demarcació de Barcelona revelava un augment dramàtic de la soledat, les autolesions i els pensaments suïcides en la darrera dècada. El tècnic de salut pública de la Diputació de Barcelona, Lluís Camproví, havia assegurat que la davallada de l'estat anímic dels joves havia començat a partir de la pandèmia.
1: El moment pandèmic va ser un moment de sotregada, de caiguda forta. Després de l'eliminació de les restriccions i la tornada a la normalitat hem vist una mica de repunt, però la tendència de fons amb l'estat anímic és de baixada i més marcada amb les noies. Pràcticament la meitat de les noies es pot considerar que té aquest estat anímic negatiu.
0: Fa un any també explicàvem que la detecció d'un focus de dermatosi nodular contagiós al bestiar boví a Catalunya havia encès totes les alarmes entre els ramaders. Es tractava d'un virus que només afectava les vaques i que no es transmetia.

0: que hi hagi algun vector, algun mosquit, alguna mosca, algú que hagi agafat, hagi entrat dins un cotxe i se n'hagi anat amb un altre, pots trobar que l'escampat és brutal en poc rato. Llavors, com cada vaca que no estigui vacunada és transmissora, que estigui positiva, és transmissora potencial de la malaltia. Val? Llavors, si està vacunada, el que fa aquesta vacuna és impedir que aquesta malaltia es reprodueixi dins dels animals. Per tant, no són excretors de la malaltia. Per tant, la vacuna és dir que els animals tots seran positius, però no seran excretors de malaltia.
1: Anem al 2021, així a la Societat per la Protecció i Conservació del Montnegre, una associació creada pels veïns, residents i amics de tot el Parc Montnegre i Corredor. El grup s'havia format per lluitar contra la presència de vehicles esportius a l'entorn natural, un fet que consideraven que era una problemàtica pel desenvolupament de l'entorn, així com per reduir les molèsties que estarien patint els veïns. L'Aurora Pedro Pascual, portaveu de la societat, explicava els objectius que s'havien marcat com a societat.
2: Sí, o sigui, d'alguna manera, doncs, reduir aquest impacte i impulsar un canvi en la normativa que reguli l'accés a aquests vehicles al parc. O sigui, a part d'aquest objectiu, que és el principal, tenim d'altres, que és, per exemple, doncs, impulsar la millora de les carreteres, de les pistes i els camins del parc, per millorar la seguretat de conductors i vianants, cuidar de la neteja de les broses i dels contenidors, que estan, últimament està sent un problema recurrent, donar suport als habitants del parc davant dels robatoris que s'han produït en els últims mesos, també, bueno, donar suport a tota iniciativa que suposi una millora pel parc.
1: No deixem el 2021. Fa 5 anys, una veïna de Tordera denunciava que una bala de caçador li havia entrat a casa i impactat contra el seu llit. Els fets haurien passat aquell cap de setmana d'octubre en el caravaning de la carretera de Fogars a la zona d'Àgora Park i Sant Pons. Segons la veïna, se sentien diversos trets de bala a la zona i un dels projectius havia acabat entrant al seu mòdul impactant contra el llit on ella estava estirada. Segons relatava, va poder identificar el vehicle del presumpte caçador que es va donar la fuga i va deixar abandonat el seu gos. Anem al 2016. Fa 10 anys, els ajuntaments de Tordera, Blanes, Malgrat i Palafolls demanaven una ajuda a la Unió Europea per poder fer un estudi sobre l'estat del riu Tordera. Ho explicava aleshores l'alcalde Joan Carles García.
3: Hem de demanar permís i ens diuen que no, perquè a vegades hem demanat permís per entrar i fins i tot a l'estiu per fer els focs artificials hem de demanar permís i és bastant complicat que el donin. Fins i tot va haver-hi un any que al mes d'agost passava aigua, va haver-hi un grup de joves que volien fer una cursa pel riu i com que passava aigua la Generalitat els hi va prohibir fer la cursa pel riu.
1: Fa 10 anys hi havia terratrèmol polític perquè Som Tordera anunciava el trencament del pacte amb Convergència Tordera malgrat discrepàncies internes entre Podem i Iniciativa Verds. El seu representant a l'Ajuntament de Tordera, Joan Carles Villaro, s'havia mostrat partidari a no trencar el pacte de govern en Ciu, però deia que acataria la decisió de l'Assemblea del Partit.
4: Com a regidor, a mí no me gusta de repente dejar cosas que se han empezado a dejarlas estancadas, no me gusta en absoluto, y a mí mi deseo personal, pero simplemente personal, uh-huh, sería poder continuar, ¿no? Lo cual en principio yo estoy dispuesto a superarlo, es decir, a abandonarlo, si de hecho pues no hay motivo para poder romper el acuerdo, pero siempre y cuando no haya motivos. Yo en estos momentos, por una serie de cuestiones que no voy a expresar aquí ahora, yo no los veo. Pero vuelvo a decir, la Asamblea tiene que ratificar el texto y contenido de ese acuerdo de ruptura para que eso sea oficial. Y en ese momento pues yo me atendré a lo que diga la Asamblea.
1: Per la seva banda, l'alcalde de Tordera, Joan Carles García, no compartia els motius de trencament del pacte amb Som Tordera. Des de Convergència i Unió esperarien que s'aclarís la situació i seguir governant el nostre poble.
5: queda clar que no és un trencament de pacte, de mutu acord dels dos partits que vam signar.

0: un moment, sinó que unilateralment Som Tordera, o en aquest cas en Salvador Giral, que és el que ho comunica, doncs han decidit que per diverses qüestions que no comparteixo en absolut, doncs trenquen el pacte de govern. Doncs molt bé, nosaltres a partir d'aquí el que estem fent és esperar que s'acabi d'aclarir aquest embolic, i el que hem fet aquests dies a partir doncs, de que hem conegut aquesta situació és senzillament doncs, seguir governant, perquè aquestes qüestions polítiques el que fan al fons del tot és molestar el funcionament normal del govern, i el que tinc clar jo com a alcalde, però també els regidors del govern, inclosos els regidors de Som Tordera, és que el govern ha de funcionar i res no ha d'aturar l'activitat normal de l'Ajuntament d'Ordera, és el que han fet. En tot cas, amb tot aquest embolic doncs, que s'ha procurat, jo tinc clar, per exemple, que el regidor José Carlos Villar té la voluntat doncs, de treballar pel poble des d'allà on sigui. Jo crec que ho ha fet durant uns mesos i ho ha fet bé des del govern, i que sembla que pel que estava dient aquests dies tenia la voluntat ferma de seguir treballant de cara a la gent, que al final és la qüestió que ens ha portat a l'Ajuntament.
1: Fa 15 anys, el 2011, el ple de l'Ajuntament de Tordera aprovava una ordenança reguladora dels usos de planta baixa al nucli urbà per facilitar la col·locació de comerços i oficines. Ho explicava la regidora d'Urbanisme, aleshores Rosa Maria Salarix.
2: El que fem és treure aquestes restriccions, tant les totals com les parcials, i mantenir dintre d'aquesta zona comercial la restricció de fer habitatge en planta baixa en el que seria les façanes, sí que es pot fer en la part posterior. També es manté la restricció de col·locar aparcament sobre rasant, també igual amb façana, es permet en la part posterior, i hi ha un punt que pot mantenir-se, que seria que un comerç que pogués generar un conflicte de mobilitat dintre d'aquesta zona es pogués prohibir pel fet de que potser no seria apte per poder, doncs potser entraria en conflicte, no?, amb el que és la mobilitat del poble.
1: L'Ajuntament de Tordera aquell 2011 negava tenir cap tracte de favor amb Inditex per tal que contractés de manera indefinida els torderencs, tal i com denunciava Iniciativa Verds de Palafolls. El tinent d'alcalde i coordinador del govern, Josep Llorenç, negava que l'Ajuntament tingués cap relació amb el procés de selecció de personal amb l'empresa.
3: Estic convençut que les fórmules de contractacions que segueix l'empresa Inditex com qualsevol altra, finalment les acaben decidint ells mateixos, i segur que no és per un tema de procedència. En tot cas, entenc doncs, que els treballadors compleixin amb els requisits i amb els perfils que ells demanen. Per tant, en aquest sentit, sembla que no té cap o que no va enlloc doncs, entrar, diguem-ne, en aquesta polèmica. Però en tot cas, sí que és veritat que des del primer moment en què van començar a posar a disposició la possibilitat de que comencessin a incorporar gent, nosaltres vam a posar a disposició de l'empresa doncs, el Servei d'Ocupació Municipal, que en aquest sentit entenc que tant des de la Regidoria de Promoció Econòmica com dels professionals concrets que estan fent aquesta feina doncs, s'estan ajustant molt i estan fent una molt bona feina de triatge per intentar que els perfils que es demanen doncs, siguin o corresponguin exactament als que nosaltres podem oferir. I sí que estem molt contents de la feina que s'està fent fins ara i dels resultats que ens està donant, però en tot cas segur que els criteris de contractació no tenen a veure amb l'origen de les persones contractades.
1: D'aquesta manera posem punt i final avui a l'apartat d'efemèrides. Com sempre hem recordat fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys, amb la veu dels seus protagonistes. Tot gràcies a l'Arxiu dels Serveis Informatius de Ràdio Tordera i l'Arxiu Sonor d'aquesta casa. I tornem la setmana vinent.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: De què ens parlaràs avui?
2: Doncs avui parlarem una miqueta, l'hem titulat com a temps d'impàs, aquest guaita que tenim, i volem treure l'entrellat d'una relació particular entre l'astronomia, la meteorologia i la climatologia.
1: Ah, carai, avui fem un triangle aquí entre aquestes tres disciplines, eh? Astronomia, meteorologia i climatologia.
2: Sí, fem un triangle i no parlarem dels núvols, que potser hi ha en el dia de l'eclipse, sinó que parlarem d'allò que en climes temperats anomenem els equinoxis, és a dir, la primavera i la tardor.
1: Ah, carai.
2: Èpoques d'impàs a cavall de les masses fredes del nord i de les més càlides del sud, però que tot plegat té una raó astronòmica.
1: D'on som-hi?
2: Els equinoxis apareixen en regions situades entre els tròpics, el de Càncer i el de Capricorn, concretament, i els cercles polars, l'Àrtic i l'Antàrtic, o sigui, una secció una mica entremig, no? A mig cavall de les regions subtropicals que hi ha per sobre de l'Equador i les regions polars àrtiques que tenen un altre ritme, no? Aproximadament entre els 23 graus i mig i els 66 graus i mig de latitud nord i sud, tant a l'hemisferi nord com a l'hemisferi sud. En el moment de l'equinoxi, el dia té la mateixa durada que la nit, en el moment aquell de l'equinoxi, no? Del 21 de març, per exemple, que entra la primavera, no? I el dia d'octubre, de setembre, que entra la tardor. Just en aquestes latituds mitjanes és on trobem diferenciades les quatre estacions de l'any: l'hivern, la primavera, l'estiu i la tardor. És a dir, el fet d'aquesta inclinació de la Terra, d'aquests 23 graus i mig de l'eix de la Terra, provoca que tinguem aquestes estacions en aquestes regions i, per tant, aquesta diferenciació. En altres indrets del món això no existeix, perquè o tenen estiu o tenen hivern, no tenen estiu tot l'any. A les regions equatorials, per exemple, no hi ha estacions. El clima monsònic no és un clima estacional, per dir-ho així. És van blanc o negre o tot una mateixa estació. En el cas de les nostres latituds es complica una mica més.
1: Avui ens has dit que ens parlaries, hem dit quatre estacions, hivern, primavera, estiu i tardor, però avui ens en parlaràs de dues, de primavera i tardor.
2: De la primavera i tardor, d'aquestes dues estacions intermèdies, perquè meteorològicament podem dir que són d'allò més interessants. Hem de tenir present que la primavera es tendeix cap a un augment d'hores de llum, vale? I al mateix temps un augment de la intensitat de la radiació solar. Això afecta de forma molt important en dos fenòmens físics molt destacats. El primer de tot és el de la convecció. El de la convecció què és? I ara et posaré el símil de quan tu poses una olla a bullir i comences a veure les bombolletes que van des del fons de la olla fins a la superfície, no? De la olla amb aigua. Quan l'aire prop de la Terra s'escalfa, aquest tendeix a pujar. L'aire calent
1: puja,
2: per això fa més fred quan entrem, sobretot ho notem els mesos d'estiu, a un portal a la planta baixa que no quan ens desplacem si vivim en un àtic. Si les condicions són adequades i l'ascens de l'aire no s'atura, per tant no hi ha cap capa intermitja d'aquest pastís que és la troposfera, el vapor d'aigua condensa i pot formar grans núvols de tempesta, esdevenint el que podríem dir les primeres tronades de tarda, les primeres tempestes. A l'inici de la primavera és curiós com aquestes tronades comencen just fora de les zones innivades de muntanya. Què? Perquè quan hi ha neu, el terra és fred. Per tant, no és propici a que l'aire s'escalfi l'arran de terra i comenci el procés aquest d'enlairament de l'aire de la convecció. A mesura que es va desfent la neu, podríem dir que les tempestes passen de zones premuntanyenques a zones muntanyenques.
1: Vale? Perquè llavors sí que s'hi pot donar, el terra ja es pot escalfar i es pot donar aquesta convecció.
2: Això mateix. I l'altre fenomen són les marinades. Això, els que estem a mar, sobretot, és l'altra conseqüència de que amb més radiació solar, com hem dit abans, la terra ferma s'escalfa més ràpid que no pas el mar. Just a l'inici de la primavera és quan el mar presenta els valors més baixos de tot l'any. Ja sabem que la temperatura de l'aigua del mar té una inèrcia tèrmica, una inèrcia que els valors més freds es donen al mes de març aproximadament i els valors més càlids es donen entre agost i setembre. Per tant, aquesta inèrcia... Per tant, Quan la terra ferma s'escalfa, es crea un gradient de temperatura, terra ferma, i alhora un buit de pressió, perquè l'aire ha pujat. I és aire menys dens, que s'eleva, i un buit de pressió. Aquest buit de pressió s'ha de reomplir amb aire procedent del mar, de mar cap a terra, que sigui aquest contrast, no? A mesura que avança la primavera, les marinades es van fent més intenses i duren més hores. Fins i tot més que ple estiu, perquè ple estiu arriba un moment que l'aigua del mar està massa calenta i per tant també inhibeix aquest diferencial de temperatura entre mar i terra.
1: Clar, i l'aire que ve del mar ja no és tan fred.
2: Ja no és tan fred. Per això aquests estius que pujàvem tant de temperatura, un mar molt calent, afavoreix marinades fluixes, i les marinades fluixes afavoreix que arran de costa també puguem assolir temperatures molt elevades. No siguin tan eficients aquest temperament, no?
1: Podríem dir que la marinada és com que ens regula una mica el termòmetre,
2: exacte,
1: no?
2: Exacte,
1: això mateix. Ens fa baixar una mica les temperatures.
2: Això mateix. La marinada aquesta d'inici de primavera, sobretot, se'n diu vent de Quaresma. I és l'aire aquest que ens fa abrigar quan anem arran de mar, encara que faci un dia radiant de sol, i per anar a fer el vermut, per exemple, busquem un lloc a recer, una terrassa a recer, perquè si no ens pelem de fred arran de mar. Al mateix temps, els equinoccis són èpoques d'indefinició de la circulació atmosfèrica, és a dir, de la circulació de borrasques i anticiclons. La circulació zonal, és a dir, la de l'oest, que domina durant tot l'hivern, estem parlant d'aquestes latituds de l'hemisferi nord, es va debilitant i, per tant, poden aparèixer més meandres, pels de l'ESO, corbes, el mateix que fa un riu, en el jet polar, en aquesta cinta transportadora de pertorbacions, i això és sinònim que molts cops trobem bosses d'aire fred despenjades, és a dir, les famoses danes.
1: I tant, es van posar molt de moda les danes, eh?
2: Solcs, danes, etc. A mesura que ens encaminem cap a l'estiu, el cinturó d'altes pressions subtropicals va pujant de latitud, el famós anticicló de les Açores i els anticiclons del nord d'Àfrica. Per tant, aquestes zones depressionàries també es van restringint cap a zones molt més al nord. Per tant, s'estabilitza l'atmosfera, en podrem dir, no tenim els dalts, els i baixos típics primaverals. Si marxem cap a l'altre equinoxi, cap a la tardor, deixem passar l'estiu. Bom, l'estiu passa llarg, ja podia passar també. Hem de pensar en el mateix procés, però a la inversa. És a dir, en una reducció progressiva de les hores de llum i, per tant, de la radiació solar. A mesura que ens anem acostant cap a l'hivern.
1: Ara si a la primavera els dies es feien més llargs, a la tardor es fan més curts.
2: Es fan més curts. Ara bé, la tardor, sobretot la Mediterrània, en podríem dir, que just està en aquesta latitud intermèdia, té una particularitat molt important que va precedida de l'època més càlida de tot l'any, i partim d'una reserva d'energia que sovint es manifesta de forma violenta. És allò de la inèrcia tèrmica que hem dit abans, de la temperatura de l'aigua del mar. I això ja ho hem explicat alguna vegada, que és fruit d'aquesta massa mediterrània. Ho explicàvem just en el guany anterior, quan parlàvem d'aquesta cubeta mediterrània tancada per totes les muntanyes. Just aquesta calor estival i l'elevada evaporació del mar crea una capa a la baixa troposfera molt saturada, és a dir, molt carregada de vapor d'aigua i amb un potencial per desencadenar tempestes violentes. Què passa? Que a la tardor, tal com passava a la primavera, aquest gel jet polar comença a fer incursions cap a baix, comença a baixar. Doncs aquestes mateixes danes que apareixien a la primavera també apareixen a la tardor, i pot ser el que acabi desencadenant aquestes situacions de tempestes fortes, bé per aquestes depressions aïllades o bé per, per passos de solcs d'aire fred, jet polar, d'aquestes ondulacions d'oest a est. Per tant, un ingredient, aquest xoc, aquest contacte. I una altra conseqüència és que a mesura que les masses polars van punxant més cap a la zona mediterrània, és a dir, van baixant més cap al sud, s'activen el que anomenem les zones clàssiques de depressions, les zones ciclogenètiques. És a dir, el mar Balear, el Golf de Lleó, l'Adriàtic o el mar Egeu. Zones molt recurrents en formar, aquestes depressions, aquestes baixes pressions. També augmenten els famosos despenjaments, com passava la primavera i acabem de dir ara, les bosses fredes i les danes.
1: Per això les danes també se'ls deia abans la gota freda.
2: Exacte,
1: no?
2: La gota freda.
1: Ve d'aquí una mica.
2: Sí, és una paraula anglesa, és una paraula que s'anomena cut off. Les gotes fredes Això té l'avant, si les danes les hem anomenat més o les han anomenat més des d'Espanya, per entendre'ns, la gota freda és una nomenclatura més alemana, del Centre Meteorològic Alemany, que les van anomenar així.
1: Les van anomenar així, sí. Molt bé.
2: Si a la primavera les tempestes sovintegen en zones interiors i de muntanya, a la tardor són les zones litorals i prelitorals les que pateixen aquestes tempestes més intenses. I això també es veu reflexat en la pluviometria. Podríem dir que a l'oest d'Itàlia, sud de França i Mediterrani peninsular, la tardor és l'època més plujosa de l'any.
1: I tot això degut a aquests fenòmens que hem estat estudiant, bueno, que hem estat dient ara, la massa mediterrània, la ciclogènesi, etc.
2: Exacte. I el fet que augmentin les borrasques i la seva profunditat fa que a partir de mitjans i finals de tardor les ventades es facin més violentes, just quan també puja l'embat de les masses polars. Per això normalment el novembre és un mes de grans ventades.
1: La pluja i el vent venen junts.
2: Sí, en aquest cas venen junts, però podríem dir que segurament la pluja és més de setembre i octubre, als novembre hi ha més remogudes, formen més aquestes zones depressionàries, i aquí, per exemple, és època de grans mestralades, ponentades, tramuntanades, mostren aquesta circulació de l'oest un xic més activa. I abans parlàvem del comportament pluviomètric de la tardor a la nostra zona, que la tardor és l'època més plujosa de l'any, just per aquests motius que hem explicat abans, però és força particular dintre de les regions temperades. Podríem dir que és un rar avis, és un cas únic, perquè les altres regions l'època més plujosa de l'any és a l'hivern.
1: Ah, carai, és una diferència que hi ha.
2: Sí, en tots els mediterranis del món, i si tu te'n vas a la costa atlàntica també, en clima, podríem dir, més oceànic, més eurosiberià, a l'hivern és l'època més plujosa de l'any. Per tant, aquí a la Mediterrània, a la nostra Mediterrània, és particular, perquè és a la tardor.
1: Mira, amb això també som especials. I tot això ho volies vincular amb comportaments astronòmics, meteorològics. Com ho fem, això?
2: Sí, aquest comportament, l'astronòmic, té també el meteorològic i climàtic, acaba influint els éssers vius. Plantes i animals es cullen la primavera, per exemple, com època de desenvolupament i reproducció, bàsicament perquè tenen recursos, perquè hi ha abundància de recursos, i poden menjar i poden alimentar-se, això poden dir que podran donar menjar a la descendència, no? I la descendència també sortirà bé. En canvi, la tardor suposa una època normalment de migracions cap a les regions del sud més temperades, fugint de l'hivern, no? Buscant un hivern més suau. I en el cas dels vegetals, la preparació cap a una època hivernal, podríem dir, de pausa fisiològica. Això, els màxims exponents són els arbres caducifolis, que evidentment perden la fulla, però els arbres perennes o les plantes perennes també tenen una baixada a nivell fisiològic. No tenen la mateixa activitat de producció de fulles, de creixement que a la primavera, sinó al revés, tenen com una parada i un stand-by.
1: Volen gastar menys energia, no? Perquè saben que a l'hivern no podran adquirir-ne tanta, llavors tenen allà unes reserves guardades.
2: Evidentment, hi ha menys hores de radiació solar, no ens oblidem d'això. I els humans, evidentment, no estem exempts a aquests canvis, i sobretot els relacionats amb la pujada i baixada de radiació solar en aquests equinoccis. Aquest fet és clau en l'activació de certes hormones, com per exemple la melatonina, el cortisol i la serotonina, i en la producció de certs compostos, com pot ser ara la vitamina D.
1: Clar, relacionada molt amb el sol, la vitamina D.
2: Exacte, relacionada amb el sol. I també els equinoccis són èpoques d'alts i baixos emocionals, i fins i tot en períodes amb alteracions naturals del sistema immunològic, també relacionat amb aquestes vitamines i amb aquesta alteració del sistema hormonal, tant per les hores de sol com el que acaba repercutint en el ritme circadià, que se'n diu.
1: De fet, ja ho diuen les dites, quan els nens estan esverats diem que senten el temps.
2: Ah, exacte. Se senten les tempestes, la depressió.
1: I tant, i tant. Doncs Sergi, moltes gràcies per avui parlar-nos d'aquest temps d'impàs, de la primavera i la tardor, i una mica hem descobert per què plou tant, en aquestes èpoques, la primavera i la tardor. Doncs ens retrobem un altre guaita.
2: Fins a la propera, una.
3: Serveis informatius de Ràdio Tordera. La teva referència local en àudio i vídeo. Informatius, entrevistes, tertúlies i directes. Un contingut multimèdia que t'arriba amb un triple segell de qualitat. Informació fiable. Treballem amb contingut de qualitat servit per fonts contrastades. Context acurat. Presentem la informació amb totes les referències necessàries per entendre-les. Debat plural. Acostem els nostres micròfons a totes les veus i confrontem totes les opinions. El nostre compromís amb tu es basa a fer-te arribar totes les notícies de Tordera, les bones i les dolentes, però també amb el desig d'històries que inspirin i portin esperança d'un millor demà. Serveis informatius de Ràdio Tordera. Compromesos amb tu.
4: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els sindicats Comissions Obreres, UGT, CGT i AC i el sindicat de Llogateres han convocat una vaga general per l'habitatge per l'11 de novembre a les portes de la campanya electoral. La convocatòria es va anunciar ahir en una jornada marcada també per la mort de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada a Madrid del pis on havia viscut durant 70 anys. La seva mort ha intensificat les protestes i centenars de persones s'han sumat també a l'acampada de la Puerta del Sol per homenatjar-la. A Barcelona, l'Ajuntament i la Generalitat han acordat comprar el bloc Llenguadoc 74 al barri de Sant Andreu després de 12 hores de mobilització veïnal per evitar el desnonament de 32 persones. La compra es farà a través del nou fons d'emergència habitacional de la Generalitat, dotat amb 25 milions d'euros per adquirir habitatges de persones vulnerables en risc de desnonament. Avui també hi ha pendent un altre desnonament d'un local autogestionat a Girona. I en l'àmbit estatal, avui entra en vigor el nou decret d'habitatge del govern espanyol amb una vintena de mesures. Entre les principals, préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per la compra del primer habitatge, prorrogar fins al 2028 els contractes dels llogaters i suspendre fins al 2030 els desnonaments de persones vulnerables. I el servei de Rodalies continua recuperant la normalitat després dels aiguats i de l'aturada d'ahir dels maquinistes, però encara hi ha línies amb afectacions. A l'R2 Nord es manté el servei alternatiu d'autobusos entre Granollers Centre i Sant Celoni, mentre que els trens circulen en direcció a l'aeroport de Barcelona amb alguns retards. Els usuaris denuncien els problemes per arribar a la feina i la incertesa sobre el funcionament del servei. La portaveu de Dignitat a les Vies, l'Anna Gómez, ha justificat avui a la xarxa el malestar entre els usuaris i ha reclamat una bona gestió de les incidències que inclogui precisament una bona comunicació amb els afectats.
3: Nosaltres sempre intentem esgotar les vies del diàleg, però és que la gent no pot més i això no millora. I és que se'ls ha oblidat de la importància que és el dret a la mobilitat. És que la gent ho passa malament. No arriba a la feina, no arriba a la teva vida amb els teus fills. El problema és que ells el dia a dia no saben informar, no tenen ben muntada la xarxa, no estan fent bé les coses i quan ve una cosa excepcional han de muntar-ho des de zero.
2: Mentrestant, l'històric portaveu i exdirector de Rodalies, Antonio Carmona, deixa Renfe i s'incorpora a DIF com a coordinador de la xarxa ferroviària catalana en funcions de gestió, relacions institucionals i comunicació. I pel que fa a la resta d'afectacions en mobilitat, un accident a l'LP 2015 a Belianes obliga a circular per pas alternatiu. A banda, encara ara hi ha afectacions per les pluges dels darrers dies a la GI-682 a Tossa, a la C-1415 a Argentona i també a la C-352 a Franqueses del Vallès.
1: Hora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

La sintonia que ens marca un inici una miqueta intempestiu, però després marca un ritme i una actualitat com la que nosaltres volem portar dintre aquest magazín de l'àrea aquí. Avui, dijous 8 d'octubre, molt bon dia i molt benvinguts a l'àrea aquí. Arribem, doncs, aquest dijous 8 d'octubre amb ganes de compartir una nova edició del nostre magazín, amb informació, actualitat, cultura, curiositats, música i, sobretot, amb aquella mirada propera que ens permet parlar de què passa a casa nostra i també una mica més enllà. Avui tenim per davant unes hores per aprendre a descobrir, també a opinar, a somriure, com no, i posar damunt la taula aquells temes que ens afecten a tots. Comencem el programa pendents de l'actualitat perquè amb espai per a les històries, les persones i les petites coses que fan cada dia que sigui diferent. I com sempre, vosaltres també sou part de l'ara i aquí. Així que pugem volum, posem-nos còmodes, com nosaltres, i quedar-vos amb nosaltres. Comença l'ara i aquí aquest dijous. Som-hi, a les 11 ja no ens despertem. Posem marxa al motor, carreguem les neurones i gas amb aquest tema, Disco Samba dels Toppers.

0: Doncs bé, a veure, us vull preguntar una cosa. Toni, bon dia, per cert.
1: Bon dia, Manera.
0: Ameli, bon dia.
2: Bon dia, Rosa Maria.
0: Angie, bon dia.
3: Bon dia a tothom.
0: Antònia, des d'on t'estiguis fent el reportatge, també et desitgem que tinguis molt bones entrevistes i que en aquest cas, després, com arribi el moment de parlar de l'Hometeràpia, amb un espai, doncs, després d'aquesta estona de... Aquí tenim molta teca, doncs et puguis explicar moltíssimes coses d'aquests congressos, vale? Vinga, ens anem a veure... A tu també passa... És una frase que ja la tinc a la punta de la llengua, però, a veure, esteu parlant, sabeu perfectament què vol dir, sabeu la paraula, però de cop desapareix, la teniu aquí a la punta de la llengua, però no hi ha manera que surti després. Per què ens passa això? Perquè recordem perfectament el significat d'una paraula, però no aconseguim trobar la paraula correcta. I mentre, curiós, perquè quan deixem de pensar-hi, de cop i volta després ens ve el cap. I passa més amb noms de persones, llocs o paraules concretes. Jo tenia una amiga que resulta que agafava un mocador, no sé vosaltres, i s'hi feia dos nusos a la punta del mocador, i aleshores doncs, resulta que després li venia doncs, la paraula o algo que calia en el cap. Us ho passa?
2: No, no cal fer el nusos. A vegades, sí. Quan hi ha menys suspeses, es compta bé. I sí. Dius, ara no cal. Si és que jo la necessitava abans. I et passa molt sí, sovint, molt, això, eh? Molt. I la tens al cap, el que no ets capaç és de pronunciar la paraula aquella que t'ha de sortir per expressar-la, eh? Aquest moment és... Perquè, a més, després t'has d'anar a recordar si aquella persona que vivia tal puesto, la filla, tal... És dir, fas un recorregut familiar... per explicar qui era aquella persona. I, per desgràcia, aquesta situació jo crec que li passa a més d'un i a més de dos.
0: Però Toni, calla, perquè diu, ai, jo sóc una mica més jove, i sé què
1: no,
0: em passa.
1: No, ni res. Espera que explico. Vaig llegir un article d'un neurocientífic que va explicar que això passava a partir dels 50 anys.
0: Ah, sí?
1: I que, per exemple, les persones que s'adonaven que tenien una fallida, perquè, per exemple, tothom sap que, no sé, en José Guardiola es deia José Guardiola, i arribes a dir José Guardiola, però quan el José no te'n recorda.
2: Sí.
1: Les persones que estan bé del coco se n'adonen que els està fallant.
2: Sí.
1: Els que no, canvien el nom i diu Carlos Guardiola.
0: Ja. I quan finalment et surt la paraula, no sé si us ha passat també sí, a vosaltres, sí. Ja no recordes que estaves explicant.
2: Claro.
0: Oh, ai, per favor.
2: No, el que passa és que dius, ara ja no cal, si ja és que ja sé el que volia
3: jo
2: dir.
3: Jo que parlo cada nit, la veritat, amb la meva cunyada que està sola, i a lo millor estem parlant i jo, sí, la, i ella també, la, i el trio, la, perquè no la surti
2: ni a mi. Sí,
0: doncs bé, ara m'ha fet gràcia doncs, preguntar-vos això, perquè pràcticament avui sembla veritat, que m'ha passat, i bé, al final sí que m'ha fet gràcia això que us dic ara. Però ja no me'n recordava què explicava, ja no m'he recordat, i bueno, això diuen que, bueno, el que has explicat tu, Toni, sí, que no cal que ho expliquis també, eh? I bé, per arribar a aquest moment en què tots es venem el cap al cel, resulta que anirem a fer aquest repàs de temperatures i sobretot decidim que ens posem, si màniga curta, si màniga llarga, nosaltres dos mel i jo anem a màniga curta.
2: No, sense mànigues anem, vull dir, totalment.
0: Sí.
3: Jo no
0: sí.
3: Vull posar màniga, però que
2: no, és que és, fa calor.
0: No,
2: que
0: fa calor. I Antoni va també de...
2: Antoni també va...
0: I mentrestant ens preparem per tindre aquesta connexió amb els companys que ens aporten la variació de les temperatures, anem amb aquest tema, ella és la Dana Summer.

0: Bé, mentre busquem aquesta connexió que tenim amb els nostres companys, doncs que tan bé ens explica com ha anat la temperatura de Tordera, doncs parlarem, a veure si ho sabeu vosaltres. Sabeu què és el fenomen meteorològic que es diu el parheli?
1: El parheli?
0: Parheli. Una P, una A, una R, una H, una E, una L i una I.
2: És
0: el fals sol. Anirem explicant coses de meteorologia. El parheli és un fenomen òptic de l'atmosfera que pot fer que sembli que hi ha dos sols més petits al costat del sol real. Si ara miren cap al cel, perquè pot passar una cosa ben curiosa, que el sol tingui companyia. Es diu parheli. I és un fenomen atmosfèric que fa aparèixer unes taques molt brillants a banda i banda del sol, com si tinguessin tres sols al cel. Però tranquils, que el nostre sol continua sent únic. El que passa és que a molts quilòmetres d'altura hi ha petits cristalls de gel dins dels núvols. La llum del sol hi entra, es desvia i crea aquest espectacular efecte òptic. Una autèntica fotografia de la natura sense filtres. Doncs, o sigui, fixa't mai, vosaltres heu vist aquests tres sols al cel sense saber què eren?
2: Jo diria que aquí, vols dir que se'n dona aquí a Europa?
0: Això passa.
2: Que això més aviat potser sigui a altres latituds més.
0: És un fenomen meteorològic que pot no especifica en res. Això vol dir que...
2: Perquè jo aquí no l'havia mai, la veritat.
0: Tampoc ens hi hem fixat, potser.
2: Potser tampoc.
0: Vinga, ens anem a saber, doncs, el que ens aporten...
3: Estan gravant.
0: Ens anem a saber el que ens aporten els nostres companys amb el que és les temperatures de la nostra vila de Tordera. Tenim en Joan González de Mas Reixac. Bon dia, Joan.
4: Hola, bon dia.
0: Doncs vinga, que sapiguem quina és la temperatura que vau disfrutar ahir a Mas Reixac.
4: Bé, la màxima va ser de 25 graus 4 dècimes. Ahir la mínima ha sigut de 14 graus 4 dècimes. Ara estem a 17 graus amb 9 dècimes. Amb un 96% d'humitat.
0: Oh, Déu-n'hi-do, Joan. Molta humitat, eh? Molta, sí, molta.
4: Sí, jo crec que hi ha 4 gotes des d'aquí. El terra moll.
0: Ha plogut?
4: Sí, ja, no, aquí marca, la seixa marca 2 dècimes.
0: Val.
4: Però no és gaire, hi ha el terra i prou.
0: I el vent?
4: El vent és de 24,1 km hora.
0: Molt bé.
4: I la sensació tèrmica és de 18 graus, 2 dècimes.
0: Molt bé, bona temperatura, una miqueta de jaqueta, com cal, i vinga, i anar-hi anant.
4: Sí.
0: Molt bé, Joan, gràcies per la teva explicació, ens ho ben notem, i bé, ens tornem a trobar-nos demà.
4: D'acord, demà.
0: Vinga, adéu-siau, bon dia. I bé, ens anem cap a saber la temperatura de l'estació meteorològica de Fibracolor, i en aquest cas, doncs, hem de dir que la temperatura és pràcticament aquesta. Màxima d'ahir, 25 graus amb 8 dècimes, mínima d'avui, 14 graus amb una dècima, ara 17 graus amb 8 dècimes, una humitat també d'un 90%, i la pluja és de 2 litres. Ens anem directament cap a la frase que avui posem com a... com sona, doncs, per fer la pregunta, i també, doncs, que vam d'aportar doncs, més dates sobre avui el que explicaven sobre meteorologia. Sempre busquem coses que puguin servir, vagin bé per conèixer un tant més, el parheli. Diviant zones geogràfiques i condicions és per veure. A qualsevol part del món, això, Beli, per el que tu deies, si és només aquí o més lluny, tot el que és molt més espectacular, brillant i freqüent a les regions polars o zones molt fredes com l'Antàrtida, Alaska o el nord d'Europa. Es pot veure qualsevol punt del planeta si hi ha núvols alts. Arran de terra, pols de diamant. En llocs en fred estarem, els cristalls de glaç suren a prop de terra en lloc de fer-ho els núvols, provocant que el parheli es formi a gairebé l'altura dels ulls de l'observador. I bé, els moments del dia per poder-lo veure més fàcilment és en diferència millor quan el sol està baix, a l'horitzó, és a dir, durant la sortida o la posta del sol. Doncs bé, sabem més coses, en aquest cas, sobre tot estrany, eh? Jo quan vaig llegir Can Noves, sí. Això forma part de la meteorologia.
2: Sí, sí, perquè sembla més el nom d'un parc de Canella.
0: Sí. Molt bé, 15 minuts que passen de les 11. Anem a fer un repàs d'aquestes notícies que no surten a primera plana. I ara obrim una finestra a aquelles notícies que potser no han ocupat els grans titulars, però que també expliquen què està passant al nostre voltant. Històries de Catalunya, d'Espanya i del món, cultura, ciència, societat i curiositats, perquè l'actualitat no són només les grans notícies. De vegades allò que passa en un segon pla és precisament el que més ens sorprèn. Comencem. 450 activitats gratuïtes per descobrir el patrimoni català. Aquest cap de setmana, les Jornades Europees de Patrimoni ofereixen més de 400 activitats arreu de Catalunya, visites a monuments, museus, jaciments, concerts i passejades. Quants llocs del nostre propi poble coneixen realment? Els coneixeu vosaltres, tots els racons del nostre poble?
2: Alguns hi manquen encara, perquè no els tenim massa... Per... És que cada vegada crec que som menys conscients de tot el que tenim i ho passes davant a vegada i no ets conscient de lo que estàs deixant enrere. I això és veritat.
3: Que el nostre poble, quan es va fer el Senyor dels Anells, es van anar a Nova Zelanda i el nostre poble té paisatges tan macos com els de Nova Zelanda.
0: Oi tant. Vinga, anem a més coses. L'Hospitalet compra 148 pisos per incorporar-los al parc públic. L'Ajuntament de l'Hospitalet ha aprovat una modificació de crèdit de 35,5 milions d'euros per comprar 148 habitatges mitjançant el dret de tanteig incorporar-los al parc públic. Comprar habitatge existents és una de les vies per augmentar ràpidament el parc públic. Què us sembla?
2: Jo crec que sí, que està bé.
3: Està bé, sí.
2: Molt interessant. Això tindrien de fer-ho tots.
3: Per cert, que ha mort la Mari Carmen.
2: Sí. Jo després volia... Suposo que l'hagi
0: parlat. Jo s'ho pensava molt malament, no cal que ho digui, perquè no cal
3: no,
0: que ho digui.
3: No, penses tan malament.
2: No, estava molt fotudeta, poqueta.
1: A mi els teus pensaments és el que han dit avui per la televisió.
0: Ah, ho ha dit això, vinga, va. El Museu Egipci de Barcelona incorpora un conjunt funerari de 2.500 anys al Museu Egipci. Ha presentat dues noves adquisicions, entre elles un conjunt funerari format per un ataúd, un sarcàfag, amb uns 2.500 anys d'antiguitat. D'Espanya explicarem un primer premi nacional per un llibre que parla de dones i arquitectura. L'escriptora Aida Dos Santos ha guanyat el Premi Nacional d'Assaig per Hijas de l'Hormigón, una obra que aborda històries vinculades a dones, ciutat i arquitectura. Anem a més coses d'Espanya. La ciència busca apropar-se encara més a la societat. El Ministeri de Ciència està preparant una nova estratègia nacional de cultura científica i d'innovació des del 2027 al 2030, amb la voluntat de reforçar la divulgació i la relació entre ciència i ciutadania. El jovent i els coneixements financers. Un estudi assenyala que només un 10% del jovent espanyol considera que té coneixements financers alts. I anem ara també a explicar algunes notícies del món. Els neutrins còsmics, protagonistes del Nobel de Física. El Nobel de Física 2026 ha reconegut el descobriment de neutrins d'alta energia d'origen còsmic. És una d'aquelles notícies científiques que podem semblar molt llunyanes, però que ens ajuden a entendre millor l'univers. En principi, aquest titular ja ens consta saber què vol dir exactament. Es anirà desenvolupant al curs dels dies. La ciència també estudia com reaccionen davant del canvi climàtic. Una investigació internacional ha analitzat com els mateixos científics perceben la relació entre tecnologia, canvi climàtic i acció ciutadana. És interessant perquè planteja una pregunta. Confiar molt en la tecnologia ens fa actuar més o menys contra el canvi climàtic? El món continua mirant l'impacte de la intel·ligència artificial sobre la feina. L'ús de la intel·ligència artificial en processos de selecció laboral continua creixent i també genera debat sobre fins a quin punt les decisions sobre persones poden quedar en mans d'algoritme. Us deixaríeu seleccionar per una feina sense que cap persona intervingués?
2: No. Jo no. No.
3: Si surt que sí, si surt que no, diré que...
0: No,
2: però això és com la loteria.
0: Ell decideix.
2: No. Per lògica, decideix que sí o no. I llavors tu estàs exposat a que te digui no, sàpiguen tu que tu pots. Llavors jo no me'n fio. Jo prefereixo que sigui una persona un humà, vaja.
0: Però sembla ser que anirem per aquí, eh?
2: Pues sí, ja ho sé, ja ho sé.
0: Un octogenari, imagineu-vos, és condemnat a 15 anys de presó per abusar dels seus nets.
3: Ai, Déu meu.
0: Tindrà que indemnitzar cada un dels menors que tenien 14 i 12 anys en el moment dels fets en 7.500 euros per als danys morals portats a terme. L'autor dels dos delictes continuats d'agressió sexual cometre sobre aquests dos nens, una nena i un nen, amb aquestes edats, doncs, en el moment dels fets, després, al final, van sortir i ho van declarar i ha esdevingut, doncs, aquesta sentència. Acabem amb esdeveniments. Comença el Festival de Sitges. Avui comença i arrenca aquesta 59a edició de Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que arriba, doncs, fins al 18 d'octubre. Música de Gaudí al Palau Güell. També avui al Palau Güell, un nou concert del cicle dedicat a l'any Gaudí 2026, amb violoncel i piano. Vanessa Paradis a Barcelona aquest dijous a la nit. Vanessa Paradis actua a la Sala Apolo de Barcelona, en la que es presenta com la seva única data confirmada a Espanya d'aquesta gira. I acabem ara amb unes quantes curiositats d'avui, 8 d'octubre. Freddie Mercury, l'any 1988, va oferir el que seria l'últim concert a Barcelona juntament amb Montserrat Caballé. El 8 d'octubre de 1888 es va inaugurar la línia ferroviària que connectava Madrid i Lisboa. El 8 d'octubre de 1912 va començar la Primera Guerra dels Balcans. I també una data d'avui, de 1992, es va inaugurar el Museu Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid. I bé, doncs hem fet un recorregut amb una petita màquina del temps, perquè avui també han posat coses que potser no recordem, però que formen part de la història. Pugem el tren, hem viatjat en el temps i també hem descobrit què passa un dia com avui.
5: Ara i aquí. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
6: Anem a buscar bolets demà al matí? O castanyes, si vols.
7: Ja. Bolets o castanyes, tu no saps ni on trobar-los. Tu el que vols és anar a esmorzar a les Ferreres.
6: Bé, si no vols anar a esmorzar, anem a dinar, un dels seus guisats tradicionals o carns al rasa.
7: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
8: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia, de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.

0: Doncs ja anem cap a la pregunta participativa, que sempre la fem, doncs, que doncs abarca coses de Tordera. El dia 17 d'octubre està previst que puguem fer la sardana més gran que envolti els dos ponts de la nostra vila. Calen aproximadament unes 1.000 persones. A vistes d'una setmana, creieu que ho lograran? Això seria un rècord Guinness. Què us sembla, Toni? Oh, yeah.
1: Suposo que sí. El que passa és que, com que no tenim la xuleta de les que porten apuntats...
0: Sí,
1: no...
0: sí. 700, ja ho he dit, 700. Toni, sí.
1: Ai, doncs pues estic sortejant.
2: Sí. Jo crec que sí, que sí. Arribarem.
1: Sí, arribarem.
2: Jo crec que sí. Sí.
0: I mireu.
2: Bueno, jo estic apuntada, eh?
0: Ah, molt bé, no? Ma,
2: a veure, tenim de fer-ho, no? Toni,
1: jo opero la meva mare.
2: Ah, vale, així és.
0: No, és el dia 17. Ah, bueno,
3: el dia 17 en què cau?
2: És una festa, és un divendres.
3: En divendres.
1: Divendres o dissabte. No, home, dissabte. Perdó, 17, dissabte. Sí.
3: A mi m'agradaria... Me'n tinc que apuntar, és que no m'agrada, perquè jo ara tinc molts problemes.
2: Doncs vinga, apuntar-te.
0: Te'n vas aquí a on t'hi ha abans de Can Verdum, o si no per...
2: Sí, que no, a la web, hi ha una pàgina web.
0: A la web, bueno, però si no vols fer la web... Te costes allà, web, que no hi ha cap problema.
3: Web.
0: A més, hi ha camisetes per comprar, eh?
2: Sí, ho sé.
0: No, se són molt maces,
1: però
0: es
1: podien demanar fins al dia 7.
2: Sí, ah? Me sembla que ara no sé jo si hi haurà allà.
0: Va. Doncs bé, amb aquesta pregunta participativa esperem que vostès també diguin la seva en el Facebook de Ràdio Tordera, o si no, truquin i en Martí els agafarà la seva resposta al 93 764 28 93. Vinga, som-hi, entrem en aquí, hi ha molta, que hi ha molta
3: teca, molt d'hora, no?

0: I ara sí, obrim la porta de la premsa del cor. Vinga, ja hi som. Històries d'amor, futurs nadons, retrobaments, televisió i, com sempre, aquella persona que, vulguem o no, formen part de la nostra actualitat social. Avui tenim noms que l'Angie me ratificarà perquè ella ja té els seus. Nosaltres hem de seguir amb ella.
1: I fills desconeguts, sí, coneguts, i per conèixer. I per conèixer.
0: Tenim quatre noms. Jo tinc quatre noms només. L'Angie ja dirà els seus. L'Andrea Molina, l'Alejandro Sanz, la Belén Esteban, per variar, la Shakira i Piqué. Què està passant? Ho repassarem. Una pregunta: què ha canviat més a la premsa del cor dels anys 90 fins avui, els famosos o la manera que tenim nosaltres de mirar-los?
2: Bueno, hem canviat, diguéssim, els famosos, perquè ara jo vull només donar una petita pinzellada de la Belén, perquè Lucanen ja ha tornat a sortir. Portava 3 anys i pico que no sortia, i ara ha sortit, i bueno, com estem ja en premsa rosa, en premsa del cor, em sembla que el Jesulín li posarà una demanda, perquè és clar, ella ha anat a guanyar molts diners en el programa de viernes i es veu que està dient moltes mentides. I es veu que estan...
0: Què diu això, el Jesulín, que diu mentides?
2: Ella, amb el Jesulín, ha vist que el que ha anat a dir ella, que li han donat un pastizal perquè ha anat 2 setmanes, i espera que el millor... Perquè no sé el que té la Belén, eh? Telecinco cap a caiguda.
3: Ja ho vas comentar,
2: però,
3: sí, sí.
2: Però és que quan va ella fan un 18 i un 19% d'audiència.
0: Què dius ara?
2: El que sentiu, si no enganya la...
1: Això, no, això sí, deu ser veritat.
3: Sí, i
1: això
3: hi ha una paraula per definir-les. Hi ha molta xonis, encara que...
1: Sí, això no la dic jo.
2: No me digui xoni, que m'ha...
3: No, tu no,
2: perquè jo sí que la veig.
3: Però tu la veus perquè deus de veure-la.
2: Exacte. Que sigui dit, no sóc xoni, estic fent el meu treball.
3: Ella té de fer feina i la té de fer molt divulgativa perquè tothom l'entengui.
1: Perquè això demostra el nivell que hi ha al país.
2: Ja. Però mira, saps, també t'ha dit una cosa, i ara i no vaig al favor de la Belén. Tenim tantes penes, tantes desgràcies, que a vegades vols...
3: Sí, però precisament ella no és que expliqui moltes alegries.
1: No, per
3: ella
1: això,
3: sempre són disgustos.
1: Que dius, mira, aquesta està pitjor que jo.
3: Però el que sí que és cert és que d'unidor que ell ja li posi amb ella una querella. Sí, ja seria hora.
1: Ja era hora.
3: Perquè, escolta, mira que se'l diu...
0: Li ha costat,
3: Ha tingut de menjar.
2: El problema és que la Belén Esteve dona a entendre que el pare no es fa càrrec de la filla.
1: És mentida.
2: I es veu que la filla, per no donar un disgust a la mare, li ha dit, papa, tu mutis, tu i jo tindré en contacte. Sí, parlarem i el que anem, perquè ella li va dir, ella, torno a repetir, per la evidència que la veiem, el seu pare només li ha fet una nina que estava embarassada i res més. I resulta que li ha pagat l'operació, resulta que li està donant diners, i llavors això a la Belén no li interessa dir-ho. I per això,
3: perquè,
2: com ara ha sortit...
3: Estiraria sorra sobre ella mateixa, perquè havia parlat malament allò.
2: Claro, i llavors ja es veu que aquí el Jesulín no parla. El Jesulín ja ho diu. I ara ja es diu que ja està cansat i

0: Són accidents de campanya militar.
1: Ah, val, però que sovint va ser de l'altra campanya, sí. El toro que li van... Sí.
0: Un projectil i l'altre una banya.
2: Va, vinga, Anys, que deixem tallant, eh?
1: Bueno, no, continuarem, només dono aquesta pinzellada, veurem el que sortirà. Ara aquí també, és clar, ha sortit ara ja la filla del Jesulín, la Jules, uh-huh. I la Jules ara també va tirant... Clar. Aquí volen viure tots de
3: es vol pujar al carro, també, clar. Per veure si ella també cobra a final de mes una pasta.
1: I clar, ella és l'únic que diu la Belén, que la seva filla ha patit molt, i la nena, la germana diu, i jo també, perquè has insultat tant al meu pare, clar, i a la, sí, meva mare, exacte. Que a mi en el col·legi també m'han fet bullying, dient que el meu pare era, ha sigut, sí, un mal pare, perquè no estava per l'Andrea, i llavors diu, ell ho ha passat malament a la seva manera, i a casa meva també ho hem passat malament a la,
2: clar,
1: nostra,
2: clar,
1: manera,
2: clar, a veure.
1: I ara, doncs, bueno, doncs ja no sé el que passarà, si serà veritat que el Jesús...
2: Escolta'm, Àngel, i aquest senyor que es diu Miguel Marcos, jo no... Tu saps qui és aquest home que diu que també hi ha novetats al voltant de la seva relació amb la família de Jesulín de Brique?
1: El Miguel... Home, el Miguel Marcos és el
0: Setavero?
1: No, és la parella ara
2: de
1: el marit, perquè estan... El marit, clar, és que m'ha sonat...
3: El marit de la mare?
1: No, de la Belén.
3: De la Belén.
2: La Belén ara diu... Jo soy pesquera,
3: eh? És el
1: que surt aquí, surt a la revista, mira... Aquí surt, a lo que anem ja sortim.
2: Per favor, no cal la Belén que faci aquestes fotografies, no?
1: Sí, mira, aquest noi... treballa, porta una ambulància. A la Belén fa molts anys li va donar
3: una baixada de sucre, vale.
1: I ell la va anar a buscar, li tocava anar a buscar la Belén, com si hagués pogut anar a buscar una altra veïna.
2: I es va enamorar allà.
1: I llavors aquí va dir, ui, tu seràs mi gallina de los huevos de oro, me voy a enamorar de ti. Perquè ja sabia que la Belén... La Belén ha guanyat moltíssims diners, que és el que diu la Jules, la filla del Jesulín.
0: Això ho he dit moltes vegades a aquesta emissora, però no em cansaré de dir-ho. Va haver-hi una vegada en què el llibre més venut era el de Belén Esteban.
1: Ho crec.
0: El disc més escoltat el de Quico Rivera, i el president del govern era Mariano Rajoy. O sigui, que imagina't...
2: Però per què ho dius ara, això? Ara no...
0: Perquè es noti el nivell que hi ha al país.
2: Sí. Ah, val, molt bé. Sí.
3: I mira la meva cara com ha quedat.
2: Jo també, jo m'he quedat astorada, a veure.
0: Sí, o sigui que de les eleccions del 29 de novembre podem esperar qualsevol cosa.
3: Ui, madre, sí. Bueno.
2: Aquest Antoni,
3: hi ha pastilletes per això? Hi ha pastilletes?
2: No sé.
1: Ja tallo aquí, el temps ho anirà dient, si serà veritat que la vol assustar o no la vol assustar, perquè ja ho ha dit la Jules, que si el meu pare parlés, veuríeu el que ha passat a casa meva.
3: Ah, llavors seria el llibre, si és que hi hagués un llibre, seria el més...
1: Seria el més gran del llibre de Petete. Seria més gran que el del Petete.
3: Segurament.
1: Bueno, avui volia començar, passa que ha sortit així, però
0: diria,
1: jo
0: diria, esto ya está el huevo de...
1: Que m'estigui martiritzant la mare de la meva filla.
3: Que bo.
1: Perquè una altra cosa, aquí hi ha, supuestament, això sí que ho dic, que fan, estan també corrent rumors que la nena no és del Jesulín, perquè ella va tindre una afera amb una altra. Ja no ho sabem.
3: Això seria ja el colmo.
0: Això seria molt greu.
1: Dit per periodistes,
3: Després de totes les...
1: Jo dic supuestamente, no...
0: Sí, ben fet.
1: Supuestamente. Jo no, jo crec que és del...
3: Però hi ha rumors.
1: Sí.
3: Bastants. I ara més que abans, inclús.
1: No, això ja...
3: Ja fa temps.
1: Ja fa temps.
3: Val. Doncs com comencin a córrer els rumors, ja veuràs el que estan trigant a dir...
1: Encara li faran la
3: prova de paternitat. A veure si és veritat o no.
1: I tindrà que tornar tots els quartos que li ha donat.
0: No, perquè aquesta nena, Jesulín, ja la té com a seva.
3: Sí, això ja sí. Sí, ja seria...
0: Sí, ja ha pagat des dels 0 anys als 25 o 26, ja és seva.
3: Ell se sent pare d'aquesta nena perquè segurament...
1: Ella dona a entendre que tot ho ha fet ella, no? Perdona. No, ell li ha passat una mensualitat cada mes.
0: Si no l'hagués denunciat ràpidament,
1: I
0: hagués anat pelante, Que hi ha gent que va pelante,
1: Sí, però no te pensis tant.
3: Però a vegades no aconsegueixen anar pelante, com per exemple allò que ja parlàvem de fa temps.
1: Bueno, jo avui, la veritat, volia començar, passa que ha sortit així i no passa res. Però jo avui volia començar amb la Letícia, la reina de cuentos de hada, que sabeu...
3: El vestit m'encanta,
1: M'encanta.
3: Preciós.
2: S'assembla amb un que jo conec,
1: M'encanta. Diu que deslumbró vestida con un diseño de Carolina Herrera, prestado por Puig. O sigui, no és un vestit per ella, Li han deixat, i el que el vulgui portar, pagant 5.000 euros, el podrà portar.
0: Hola.
1: Perquè, sí...
0: Sí, que han pagat 5.000 euros per que porti vestit.
1: Està preciosa. Li han dit que, mira, que s'assembla a la Elsa, la princesa de Fotze.
0: Oh.

0: O sigui...
1: No, no, de fet, jo vaig veure imatges i el vestit és preciós.
0: I deu una miqueta de música.
1: Sí.
0: Està espectacular. Jo, per mi, està espectacular.
2: Aquesta dona s'ha fet cirurgia, ja, eh?
3: Sí.
1: S'ha fet més d'una vegada.
0: Sí.
1: Home, i tant.
0: Sí, però sí, sí, jo la trobo que
1: però
0: està...
1: Vull dir, però està maca. Jo, sincerament...
0: Porta un vestit que és... Les mànigues són de capa.
1: Sí.
0: Blau.
1: Maquíssim.
0: Esclar, porta els xatoners, que també li acompanyen molt, que són brillants dels bons.
1: I la tiada que porta.
3: Home, que més guapa que la alcaldessa de Madrid sí que ho és.
2: Home, Toni, vas sempre a buscar una comparació que la veritat. A
3: veure, l'alcaldessa em refereixo a la dona de l'alcalde de Madrid.
1: La dona, no, la, no la que tu pensaves, potser... Sí. Tu pensaves la presidenta?
3: No, sí.
1: No.
3: Sí.
1: La dona de l'alcalde...
2: A veure, Angie,
0: mira, la Brigitte, la dona del Macron, també anava molt elegant, maca, amb un vestit blanc.
1: Sí. Utilitza així molt el blanc, aquesta dona.
0: Sí.
1: Trajos
0: sí
1: blancs...
3: Va, va haver d'anar als jutjats per creiar-se contra periodistes que deien que
1: sí,
3: aquesta, la Brigitte, tenia...
1: Que era homosexual, que era...
2: No parlis d'ous, altra vegada, eh?
3: No. Parlaré del Pepino, que tenia Pepino.
0: Ai, ho trobo horrorós. Sí, també l'estan dient de la dona.
1: Va haver-hi una...
0: Que és que sí, això tenia que estar...
1: No, no, però va haver-hi...
3: No, és que va guanyar.
1: Va anar contra ella, eh?
3: Va anar contra ella. Ella el va denunciar, els periodistes que deien això.
1: Periodistes i una periodista especialment. Sí. Una
0: no podem
1: que
0: faltar al respecte d'aquesta manera no,
2: bueno,
0: les persones.
2: Veure, és que a vegades s'han enfocat inclús, doncs, com va en pantalón i, esclar, allà se li marca alguna cosa.
1: Però bueno, però tu creus que... Jo no ho crec que sigui un home, no, és que no ho crec absolutament. A més, és mare de fills.
0: Però és que també està corrent aquests rumors, li estan dient a la dona del president.
1: No, va haver-hi una bastanta crítica.
3: És que hi ha gent que t'ho diu i no s'hi creu ni ells.
0: Bueno, d'aquesta argentina que és del PP, que no me'n recordo com es diu, que està alta prima...
3: Cayetana.
0: La Cayetana.
3: Bueno,
0: la Cayetana van dir una cosa molt horrorosa, no sé... Sí, van dir, és veritat, té aquí una forma molt
1: la
0: lletja del coll.
1: La nou, no, no, la no,
0: que s'havia tragat...
2: Oh, què?
0: Bé, un penis.
1: Perquè va estirada, perquè és una estirada. Va ser
2: no, com pot aviam, ser?
0: Tu mira-li el coll.
1: La seva postura és de ser una dona molt estirada.
0: Aviam, però... Però el coll no el té... Jo no el puc ensenyar perquè tinc papada. Però, escolteu-me, tu mira-li el coll.
2: Sí.
0: Jo mai l'insultaria per això, perquè és horrorós insultar una persona d'aquesta manera.
1: Té el coll com una girafa.
0: No t'hi has fixat?
3: Sí, m'he fixat, sí.
2: Bueno, però esclar, a veure...
3: Està molt prima, aquesta noia.
1: No amb l'altra.
0: Però té una forma lletja.
1: Sí.
0: Les coses...
3: Bueno, no, aquesta noia no, aquesta dona sí, ja.
0: Bueno,
3: aquesta
0: jo
3: ja
0: sempre
3: és
0: aquesta dic...
2: Vinga, va, canviem de tema, va, sí, perquè esteu avui...
1: Estem fent una mica de... Safreig.
2: Sí, però molt safreig.
0: Ara us vaig a dir una notícia trista, que és veritat que mai parlo de la realesa, però avui la Carlota Casiraghi, la filla, sí, ha tornat a renyir amb la parella que tenia.
3: Oh. Ai,
0: en el primer
1: mira,
0: matrimoni.
1: Carlota, ja sí, no et passis, eh?
0: Sí.
2: Que les Carlotes... Ha tingut de parelles, aquesta noia?
0: Home, ha tingut el Dimitri, que és el que va tindre un fill que ja li té 13 anys, el Dimitri Ransam, que era fill de la... No, perdó. El primer va ser amb l'humorista, el Rafael... Amb el Rafael... Sí, era un humorista. I té un nen de 13 anys.
2: Uh-huh.
0: Sí, i el segon va ser amb el productor Dimitri Ressam.
2: Però ha tingut anys, eh?
0: Que és fill de la Carolet Boquet, una... íntima amiga de la Carolina, de la seva mare.
1: Ah.
0: Però també
1: sí, una francesa, sí, és veritat. Sí. Va haver-hi molt de jaleo.
0: Va durar poc. I ara estava amb aquest escritor i es veu que ella té ganes de ser mare i aquest escritor li ha dit no comptis amb mi per ser pare. Que
1: partint
0: no
1: d'un altre fill.
0: Partint d'un altre fill.
1: Clar, és que a més, Rosmaria, és que és jove encara aquesta noia. Sí,
0: home, té 40 anys.
1: Per això, vull dir, ja en té, vull dir, té un camí encara per poder continuar sí, fent, eh?
3: Sabeu qui s'ha fet la vasectomia?
0: Com?
1: Qui?
3: Bertín Osborne.
0: Ah, sí.
1: Però, però sí, ja no cal.
0: Sí, sí, però volen rumors que ja està amb una altra noia de 30 i pico d'anys.
3: Sí.
0: És que pues, no
1: potser sí que cal, ara que penso. Deu sí pensar, que cal. Sí que
2: bueno, potser sí, aquest home està tímid que li diguin que molts fills són d'ell.
1: Exacte.
2: I que d'aquesta manera ja sí, ningú podrà dir-ho.
3: No, però això és masclisme perquè es podria posar el xubasquero, no?
1: Sí. Ah, però home, home... Bueno, però d'un-hi-do, eh? Entre una cosa i l'altra, jo no sé si el machisme permet que sigui una cosa o l'altra la més adequada.
3: No, perquè però si no fer servir preservatiu és de ser machistes, masclistes.
1: Aviam, però si te fas una vasectomia, quedes igual.
0: Ha tingut moltes parelles, no parelles, ha anat amb tothom.
2: Oh, tant, oh, tant, oh, tant.
0: Ara és quan jo el trobo ja més horrorós.
2: Li poden li poden sortir fills de tot arreu, aquest home, eh?
0: Sí. Claro.
2: Vinga, va, som-hi.
0: I si ho deien que...
3: I filles, també.
0: I filles.
3: Perquè l'última va ser una filla, no?, el que li va sortir.
1: Sí,
0: una nena. Un nen. Sí? Que ara, per cert, com no es parla molt d'aquest nen, ara ella, la mare d'aquesta, que ara no me recordo el nom, fa... que podria ser veritat, que va tindre una relació abans de Malvertino Sborne amb el jugador aquest de Madrid, amb el que és tan important, amb el...
2: Ronaldo.
0: Amb el Ronaldo, que ha tingut una relació... Sí, és
2: veritat.
0: Com m'ajuda també la directora.
1: Has vist? S'ha recordat?
0: Pues també corren rumors de que ella, es veu que li agradaria que parléssim més amb aquest problema que ha tingut amb el fill, encara que també diuen que ara sí que reunirà a tota la família i presentarà el nen petit a les seves filles.
2: Ai, Déu meu, tot, perquè les cerimònies fan més rares, aquesta gent, no? Ai.
0: Sí, tot això ho diuen les revistes. Sí, si sabeu, no, que jo faig bé la feina.
2: No, sí, tant, tu.
1: O no? Bueno, sí, i prèviament hi ha hagut un altre periodista que ha anat a darrere d'ella que li expliqui tota la moguda. Clar. Que a vegades hi vas tu, jo ja ho sé. Però, va, a vegades hi vas i no ens ho dius fins a que arribes.
2: Però l'Àngel li fan privilegis, eh?
3: Sí.
0: Que és també me'l telefonen, a casa meva. Ah, sí? Només tenen els telèfons ells, ja els dic, no el doneu a ningú, que tinc massa feina. Bueno, ara us vaig a dir una història molt maca que a mi m'ha encantat, i és la del Pablo López, que és una història molt maca d'amor. Ja sabeu que aquest noi era... com es diu, croix, d'aquells, coraix?
3: Coaix,
0: amb la voz.
3: A la voz,
0: va anar a cantar una noia,
3: anda.
0: Se va enamorar d'ella, s'han casat, i ara serà pare. Que estan superfeliços.
1: Per ti, posa una música de fons.
2: Estàs portant a molts naixements contínuament.
3: Millor, si és el que fa falta, que tinguin fills la gent. Sí. Obriu-vos a tenir fills. Jo és que no han tingut.
2: Desvingues pavila,
3: sí.
2: No?
3: Sí, home.
1: A veure quina música està posant el Martí.
0: Aviam si posa alguna cosa
2: dolç,
1: com la pega dolça.
0: Aviam.

0: la parella es van conèixer en el 2017 quan ell estava fent de crush, es diu així?
1: Sí.
0: Amb la voz, i Laura participava en el concurs. I bueno, s'han enamorat, estan casats, i es veu que és un nen molt desitjat perquè ja porten el mes de juliol, ja ha fet un any que es van casar, i tenien ganes de ser pare tots dos, i per fi ara ella es veu que està de poquet, estarà de tres faltes o quatre, com a molt.
2: El amor.
0: I bueno, pues, és una història maca.
3: Escolta, Mangi, no hi han separacions ara.
1: Millor.
3: No, però molt bé.
2: Perquè a més a més ja ha acabat l'estiu. Ja ha acabat l'estiu, i l'any passat... I l'any passat
1: ha acabat l'estiu. Va haver-hi una corrua de separacions.
0: Que total...
2: És que total ha acabat ara.
0: Hem d'entrar a la tardor.
3: Ah, val.
2: És que aquest any a l'estiu ha sigut molt llarg i total ha acabat ara.
0: Acabem d'entrar a tardor, espereu d'aquí dos o tres setmanes.
3: Ui, ja sap algú més, l'Angi.
0: Veureu el que sortirà per aquí.
2: Pues vale, ara s'està coent, és com el pa. Se deixa 20 minuts perquè creix.
3: I ella li ha de tenir també una miqueta així a la guai, eh?
1: Sí, clar.
3: Estem ja una mica així tan sàtia.
2: Està creant l'ambientillo aquell bo.
0: Bueno, ara us vaig a parlar de l'Eugenia Martínez de Brujo, que li han fet així com un homenatge, perquè la...
1: La que surt amb el meu amic Narcís Rebollo.
0: Sí.
2: Que anava al teu
1: cor. Que anava a la meva classe. A la meva classe.
3: Ah, sí?
2: Convida'l. Ja
1: és un noi que sabia un munt de discografia de tota mena. I va fer un treball de filosofia, especialment va presentar sobre heavy metal.
0: Sí. És que és una executiva de la música.
1: I ara ell treballa en una discogràfica.
3: Sí. Ah, molt bé.
0: Li han fet un homenatge perquè la Cayetana l'haguera fet ara 100 anys.
2: La mare.
0: I llavors li han fet tot un homenatge.
1: Està bé.
0: Li pregunten com és que la teva parella, que bueno, que es van casar a Las Vegas, ell anava d'Elvis Presley i ella anava de Marilyn Monroe. Que ha sigut, no sé
2: perquè,
0: si valdrà.
2: Perquè amb ell hi va el món discogràfic i devia per això que ho devíem voler fer.
0: Però està l'Eugènia, està superenamorada del seu català.
2: Sí.
0: Diu que com és que sent català a ell li agrada tant, perquè aquesta noia ha pujat en el món folclòric.
1: Sí,
0: li encantava les sevillanes.
2: Però bueno,
0: per
2: el que diu el Toni, amb ell li agrada moltíssim també la música.
1: La música,
2: ja estem.
3: Bueno, poden fer un duet,
1: ja,
3: no?
1: Amb 17 anys era un entès, però vaja, un fora de sèrie. Mm-hmm. Un fora de sèrie.
0: Bueno, que està molt ben, que no pensis que està molt ben situat també.
1: Sí, clar.
0: A vegades a l'amor, bueno, recordem que ella... l'Eugènia té una filla, la Cayetana, que és filla del Martí...
2: Del torero.
0: Del Francisco Rivera.
1: Sí, però Francisco Rivera també està a l'estàndic.
2: Estava també bé de... Ara potser no tant, no?
0: Jo em sembla...
2: Potser ha gastat molt ja, eh?
3: Però perquè aquest home fa molt que no toreja, no?
2: Molt de temps.
3: Em sembla que va penjar
1: sobretot
3: la coleta
1: des d'aquí fem una crida que no toregi el seu germà. Cayetano.
0: No, li va molt malament. A més, el seu germà no l'ajuda. Aquest no l'ajuda, eh?
3: Deu tenir gelos un de l'altre.
2: Sí, jo crec que tenen una mala maró entre tots. Que bueno, que
0: hi ha mal rotllo. Hi ha mal rotllo entre els dos.
2: Bueno, així és que la...
0: Pues que està superfeliç amb el... Li han fet la festa, a més ha fet un llibre al seu fill que també l'han promocionat aquí en aquesta festa que han fet especial per la duquessa d'Alba.
2: On te l'han fet a la festa, Angi? Diu avui?
0: Aviam, sí, aquí a l'Hermandat de los Gitanos, que la Cayetana d'Alba era molt creient en el Cristo dels Gitanos.
1: Dels Gitanos,
2: sí, és veritat.
1: Sabeu la història del Cristo dels Gitanos?
0: No.
1: El Cristo dels Gitanos era un home que era molt guapo, que li deien el cachorro. I el cachorro s'anava a les nits a cases de gent de bé i els hi posava les banyes...
3: Ai, Toni, avui tela, no!
1: Els hi posava les banyes...
0: Aquesta és
1: la història.
3: Va, vinga.
1: Els hi posava les banyes als nobles de Sevilla. I una nit, un noble es va quedar esperant a casa, el va trobar, li va fer una gavinetada i va morir al mig del carrer de...
3: Sangrat.
1: Sí.
3: La gavinetada al puesto de l'essencial.
1: I llavors passava per allà un pintor que tenia l'encàrrec de fer un Crist que patís molt i es va quedar amb els traços de la cara, i quan va fer sortir el Crist diu... tothom deia Sevilla, però si és el cachorro, és el cachorro. Ah, ja,
2: la cara de...
1: I des d'aleshores, el Cristo los Gitanos, el cachorro.
3: Ah, pues mira. Que pues una... Home, pues també, tampoc no era un sant, eh?
1: No, no era un sant, però...
3: L'expressió que va agafar.
1: L'expressió de dolor sí que la va agafar el pintor bé d'ell.
2: Però és bo saber la història per això.
1: Sí, sí.
2: Perquè, esclar...
1: Així va, és com va sortir el Cristo.
2: D'aquella devia...
1: Era un gitano.
2: D'aquella devia néixer molts zorritos.
3: Anava a dir. Tothom devia quedar embarassat.
0: El llibre que l'ha escrit el seu fill es diu L'última duquessa. I li pregunten en aquesta entrevista que li fan, que diu que està super enamorada del seu marit, que
1: millor, millor,
0: molt, molt,
1: que jo estan... me n'alegro que vagin bé les parelles, sí.
0: Ell estava casat i té dos fills, estava amb una abogada que és nutricionista.
2: A vegades la llengua se't troba.
0: Té dos fills, un noi i una noia de 21 anys, que també està en el món de la música, i la noia amb la pintura.
1: Molt bé.
0: O sigui, es van separar de la seva primera parella i s'ha enamorat. Li pregunten, bueno, ara t'ha vingut una etapa bona, perquè sabeu que la seva filla també està amb un torero. Està amb un torero, amb el rei, que per cert no fa gaire va tenir una enganxada amb el toro, i ell va estar que aquí la filla de l'Eugènia no ho va fer prou bé, que jo no li dono la culpa a ella, li dono la culpa al noi. Si el noi tenia una relació amb una íntima amiga d'ella i ella es va posar pel mig i se l'ha emportat. I l'amiga està molt enfadada perquè diu que li ha robat el nòvio.
3: Però és clar,
0: no li ha robat el
3: nòvio, no?
0: Ha sigut el noi que s'ha volgut anar amb ell. Li dono la culpa a ell, de moment que s'ha anat amb l'altre poder no...
1: Ai, la culpa no existeix.
0: Perquè
1: igual ella no valia
0: claro,
1: tant.
0: Que... Aquest noi poder no estava prou feliç.
1: Ell
2: estava amb ella perquè li agradava, però és que va veure aquesta altra i es va enamorar.
0: Llavors li pregunta també una etapa molt maca, que ara, perquè ja estan corrent rumors que hi ha boda pel mes, per l'any que ve, el 2027. I li diu, no, per favor, que tenen que disfrutar molt de la vida, que són molt joves, que disfrutin. I li diu, no m'agradaria passar àvia ara, perquè la joventut té que disfrutar.
1: Molt bé.
0: I com ara són mares als 40 i tants anys, no t'ho dic als 50, però quasi.
2: Si poguessin, ho farien.
1: L'Anna Rosa Quintana va ser mare als 46 anys. De dos bessons.
3: És tot un perill.
0: Però ja tenia un, d'Alfonso Rojo.
1: Sí.
0: Ja tenia un.
1: Sí, sí.
0: Ja tenia un fill.
1: També escriu molt bé els llibres.
0: Sí.
2: Sí, copiats, no?
3: Bé, 51 minuts que ens passen de les 11. És moment d'escoltar la Meli amb aquestes frases que ens aporta tan especials.
1: Sí que passa el temps aquí al Moltateca tota pastilla,
3: Sí, oi tant. Avui ha passat, encara més que mai. Va, Meli, vinga.
2: Escolteu, ahora todo es acoso. Unas señoras me preguntaron la hora y yo les dije, tengo un cuarto para las dos. Y aquí estoy en la fiscalía.
3: Llévete.
2: Nunca pensé amarte y ya estamos a miércoles.
3: Ay, mira.
2: De nada sirve que te pongas lencería de Calvin Klein si tu cuerpo dice Burger King.
3: Ay, de unido, ¿no?
2: Me gritó, sal de mi vida. Y yo le dije, pimienta de mi corazón. Y aún se enfadó más. Comisario, ¿qué hago con el preso? Ponle una esposa. ¡Eso sí, que sufra!
3: ¡Que sufra, Déu-n'hi-do, Aquest és bo.
2: Si tu mujer te dice, haz lo que quieras, recuerda que viene del latín cuidadito.
3: Anem a repassar aviam, un parell de notícies més.
0: No és premsa rosa, passa que és clar, quan va sortir ara en el Pronto, surt el decreto de Mari Carmen, Espanya lucha por el... I pobreta aquella senyora que no entra a la premsa del cor, sabeu que ahir ella tenia que estar malalteta. És que ha passat aquests anys amb molts nervis, també devia tindre problemes de salut per la per
3: i tenia mals vicis també,
0: Sí.
2: Fumava?
0: Sí. Bueno. No.
2: A veure, lo que sí és cert és que aquesta dona la van treure, com la van treure de casa seu, va estar ingressada a l'hospital i sí que la vas veure un dia una entrevista que li van fer que ja no podia ni parlar, és a dir, que ja s'anava desmillorant.
1: Sí, li han donat un disgust de mort.
2: El disgust va ser molt important.
0: I ara, esclar, això, doncs avui jo he sentit una cosa per la televisió, jo diré supostament, i em sembla que ho he entès perfectament, que culpen en el Pedro, El PP culpen el Pedro.
2: Per què?
0: Perquè diu que això ha sigut, que el Pedro ja ho ha fet expressament. Perquè, aquestes coses us creieu?
3: Ja ho han liat tot.
1: Qui té les competències en habitatge a la Comunitat de Madrid és la senyora Ayuso.
2: Exacte.
1: Si no es va complir la llei d'habitatge del 2023 que impedeix els llançaments, els lanzamientos, que vol dir fer fora, és perquè la Ayuso no té la llei de vivenda d'habitatge del 2023 del govern espanyol en vigor. La té treta.
2: I no la voldrà posar mai. Escolta'm,
3: ara també la llei que ha entrat, que un inquilí que ja no pagui ara, que també passa,
1: que no pagui,
3: es pot treure fins a l'any 2030, Déu-n'hi-do.
1: No, està parlant dels inquilins que paguen, no dels que no paguen.
0: Ah, clar. És que aquesta senyora pagava religiosament. A més, va sortir gent desconeguda que van dir que volen cobrar 2.000 i pico, nosaltres pagarem el resto, però que no la treguin perquè era una senyora ja...
2: L'empresa aquesta no va voler posar-se a l'alçada per voler estar el temps que li quedava, pobra dona.
0: I sabeu
2: que
0: volen fer un minut de silenci a la memòria d'aquesta senyora per d'això i el PP ho està negant, que no es faci això?
1: Ai,
2: bueno, doncs es veurà clarament.
3: Home, és que no volen que es faci sigui Vox Populi, aquesta dona.
1: Clar.
2: No interessa.
3: No interessa perquè aquí ella és continuat en vida. Estic segura que hagués fet alguna sèrie de moviments d'aquests ja...
1: Ja tenia la casa un altre cop adjudicada per una negociació entre els advocats del sindicat de l'habitatge...
2: La Comunitat de Madrid, jo sé que estava per mig.
1: I l'Ajuntament, sí.
2: Per tant, ella sí que va deixar dit en aquell dia, en aquella entrevista que li van fer, que tothom que es trobés en aquesta situació que lluités per els seus.
1: És que s'ha posat, el preu de l'habitatge s'ha posat primitiu.
0: És que ara està... Ja no és l'habitatge, és que una habitació que te cobri 700 i 800 euros. Estem bojos?
1: Sí, sí, estem bojos.
0: És que jo, de veritat, me quedo...
2: Deplorable.
0: O sigui, la joventut ja saben el que tenen que fer, perquè com no lluitin amb això, que són els que tenen els problemes...
2: Tenen de lluitar ells,
0: perquè nosaltres... la majoria
2: no, nosaltres els ajudarem.
0: Els hombre i tant.
2: Però ells
0: el
2: són els que
0: tenen
2: d'anar endavant.
1: És que molt jovent té sort dels pares.
0: Hombre i tant. I dels avis, n'hi ha molts.
1: I dels avis.
0: Els avis també.
1: Els avis estan col·laborant molt, tant en la cuida com en
2: la... Segons el PP, quan entri, els avis, la nostra jubilació...
1: El PP no ho ha dit, això. Ho ha dit Figaredo, que és de Vox.
2: I el PP...
1: Perquè
2: si me dones els teus vots...
1: Que el sistema de pensions espanyol diu que està...
2: En decadència.
1: En bancarrota.
2: Però, i precisament és quan
0: està millor que
1: i és quan està millor.
2: Sí.
1: Que tenim a la Guardiola de les pensions ja 17.500 milions d'euros.
2: Que quan estava Rajoy van volar.
1: Quan estava Rajoy 64.000 milions d'euros i els va...
2: Que avui no toca parlar de política.
0: No, és veritat,
3: Antoni avui està tergiversant
1: s'ha de dir que aquesta gent el que vol aquesta gent és que aquests diners que la gent cotitza, en comptes de cotitzar-lo a l'Estat, o cotitzen a un banc i els bancs aportin el negoci.
3: Sempre ha sigut així,
1: Sempre ha sigut així, però si sempre ha sigut així, haurà un moment que hem de canviar, perquè els hi van regalar 64.000 milions i van dir que els tornarien.
3: Sí, encara els han de veure, no?
2: Bueno, i tant.
3: Bé, són les 11:57 minuts, jo vull esperar l'última versió que ens doni l'Angi.
0: Bueno, l'última versió, que voleu que us digui, perquè és que jo volia treure aquest tema, que és veritat que no entra la premsa rosa, ha sigut a la memòria d'aquesta senyora, i és veritat que no entra en premsa rosa, l'únic que dic en el jovent, que lluitin, que ara ja està la cosa molt en marxa, perquè el que estan fent aquesta joventut, amb la pluja que hi ha i que no es mouen, que això és fer un superviviente...
3: Quins vols dir, els de Ceuta?
0: No,
3: els d'estan protestant,
0: Claro, amb aquestes pluges i no es mouen del puesto. O sigui que...
1: Sí, però haurà unes juergues per la noche que no vegis.
2: Bueno, que es d'escalfar.
0: Bueno, que es distreguin una miqueta.
1: Que s'escalfin, no?
2: Això d'estar en una tienda de campanya, lo siento, no sé de què va.
0: Bueno, l'únic
2: que t'has de rejuntar, que diuen.
0: Sí, l'únic que us puc dir que m'ha sortit aquí, l'Alejandro Sanz està feliç, sí, junt amb els seus fills i la seva nòvia.
3: Quatre fills, eh? Sí. Escolta'm, sí, tots són de la mateixa estona.
1: Que va,
3: no,
1: que va.
3: Ah, bueno, no ho sé.
0: A veure. Aquest ara, quan ven a Nadal, li pregunten al pare, de, dime de quién eres. Perquè... Claro, bueno, això era, li van dient a la pobra Isabel Presley. Sí? Dime, niño, de quién eres. Perquè la Isabel Presley també té molts fills, ah, sí, de tres parelles.
3: Oh, sí, sí, sí, sí, oh, aquí se deu portar el rècord, ja, no?
2: Si comença a tindre Alzheimer, dirà, i tu de què?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. De Marujita.
3: Escolta'm, però de tots els que va tinguent, tots, tots es van eliminant, eh? De mica en mica, aquesta Isabel els va traient de davant i vinguent a fer.
2: Ara ja no surt. Fa dies que no parles de la nostra amiga.
0: Perquè és que no surt.
3: Quina, ah, la Pantoja?
2: No,
3: ah,
2: no,
3: va, va,
2: no,
3: va,
2: ella ja sap de qui vull dir.
0: No, sí, o sigui, te refereixes a la, aquesta, no?
1: Sí, ah,
0: gran, a la...
2: Isabel. A la filla de la Isabel.
0: A la filla de la Isabel. Bueno, li va molt bé el negoci, i estàs parlant de la seva filla, que està...
1: La Xabelita?
0: De la...
2: No, no, la petita, Jolín, que no té fills, que la de la, és la que s'ha amb, sí, aquell. Comencem a parlar del que dèiem,
0: sí,
2: abans.
0: Allò, sí,
2: ara que recordo el nom. Fa tant de temps que no parlem d'ella que ara no recordo el nom.
0: Jo ara tampoc no me'n recordo.
2: Ah, que es va casar amb aquell que té un restaurant, Toni.
0: Que té el restaurant. Sí, la filla petita de la...
1: Que va posar un restaurant quan li va ajudar. La filla petita que per, claro, participa en el Hormiguero. Com es diu? No me'n, sí, recordo. Ara, tampoc.
0: Jo tampoc.
3: A veure, Martí, ara, Martí sempre no recorda. Martí no tampoc se recorda.
2: L'audiència estarà dient...
3: Bueno, la setmana que ve toca que es diguis primer de tot el nom d'aquest personatge, no?
0: Sí, jo la setmana que ve estudiaré molt.
1: Sí, que és Marquesa de Pisón.
0: Sí. Ja, ja. Sí, sí, sí. Ostres, ara no me puc en recordar.
3: Ostres,
0: mica, eh?
3: Aquí ho hem de deixar. Som de quasi bé, pràcticament les 12, Toni, gràcies avui per posar a damunt la taula, doncs, els ous, els pepinos i tot això. I ha quedat, doncs, de quasi una truita ben feta.
2: Manida,
3: eh? Molt bé, molt bé, molt bé. Meli, gràcies per ser també la col·laboradora de tot això.
1: Una manida amb ous.
3: Així, gràcies, eh?
0: Prometo per la setmana que ve... explicar-ho tot bé, perquè avui això ha quedat fatal, eh? No, no recordar-nos dels noms.
3: Molt bé, gràcies a tots. Sigueu una bona setmana. Bon estarem a trobar. Adéu-siau.
1: Adéu.
4: Infopodcast Tordera.
5: Hola, dijous 8 d'octubre. Les tres paraules del dia són abocaments, vacunació, correu. Abocaments. Elisabet Mejía es demana formalment al president Illa i a l'ACA que suspengui els abocaments autoritzats al riu Tordera mentre no se sàpiga l'origen de la contaminació de PFAS. I baixada insignificant de l'atur a Tordera, el mes de setembre les dades d'ocupació indiquen que l'atur ha baixat amb només dues persones. Vacunació. Al Cap Tordera comença la vacunació a les escoles. Avui visitarà l'escola Ignasi Iglesias, demà la llar d'infants al Niu, i l'Associació d'Espectadors del Teatre Clavé organitza aquesta tarda una lectura dramatitzada al voltant de l'obra Les coses excepcionals. Serà a les 7 de la tarda i ho podreu seguir en directe a través del canal de YouTube de Ràdio Tordera. Correu. Ja pots demanar el vot per correu per a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. Les gestions es poden fer a l'oficina de correus o bé a correus.es. I el Club Petit Tordera celebra 80 anys d'història amb una gran jornada festiva al pavelló parroquial el proper 12 d'octubre. L'alcaldessa de Tordera ha traslladat al president de la Generalitat i al director de l'Agència Catalana de l'Aigua la preocupació municipal per la contaminació de PFAS que aquest estiu va obligar a declarar l'aigua de l'aixeta no apta per al consum. En la trobada, l'alcaldessa va exposar les reclamacions del consistori que passen per agilitzar la detecció de l'origen dels abocaments, obtenir finançament per als nous filtres i, sobretot, aturar cautelarment els abocaments autoritzats a la llera del riu. Escoltem Elisabet Mejías.
6: Aleshores, el que hem fet és un nou requeriment a l'ACA perquè això passi i ens plantegem també actuar per la via de responsabilitat patrimonial perquè entenem que Tordera no s'ha de fer càrrec dels abocaments que fa un altre. Tots parlem, no, de transició ecològica i estem molt sensibilitzats amb l'entorn i estem parlant de salut pública. Aleshores, cadascú que assumeixi la feina i la competència que té.
5: Avui, 8 d'octubre, és el Dia Mundial de la Visió i el Dia Internacional de les Lesbianes. Falten 17 dies per al canvi d'horari, 4 dies per la Festa Nacional d'Espanya. Avui esperem un dia amb temps inestable, núvols abundants, possibilitats de ruixats i xàfecs de cara a demà, millora progressiva del temps amb obertura de clarianes. La dita octubre ha arribat. El bolet és nociu o és preuat? Farmàcia de Guàrdia, la Pérez Màrtara, al Veïnat de Sant Pere. Recollida de poda i voluminosos al centre Vila, trucant prèviament al 93 765 3151 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. L'estat del riu va baixant 53 centímetres d'alçada i 8,3 metres cúbics d'aigua. Fa un any explicàvem que Esquerra Republicana Maresme reclamava millores urgents a Rodalies en una acció reivindicativa a les estacions del Maresme, entre elles la de Tordera. Fa 5 anys Tordera s'adheria a la convocatòria de l'apagada massiva per protestar contra l'augment continuat de les tarifes elèctriques i fa 10 anys el partit Som Tordera deia que la decisió de trencar el pacte amb Convergència i Unió era unànime entre Podem, Iniciativa i que només José Carlos Villaro es desvinculava de l'acord. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera es torna a escoltar amb la regidora del PSC, Jennifer Jansa, entre d'altres regidora d'Hisenda i també d'Habitatge.
4: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
1: Informatius de Ràdio Tordera, la veu que t'explicarà tot allò que està passant a Tordera i al món. Amb l'equip més professional, disposareu de les notícies d'última hora, les veus dels protagonistes i tot allò que detalli els fets de la millor manera perquè no et perdis cap detall. Informatius de Ràdio Tordera.
0: Tordera. Ràdio Tordera.
2: El Senyor és el meu pastor.
3: L'Església Viva i la veu de la parròquia els dissabtes a partir de les 9 del matí. Un programa religiós de fe cristiana produït pel Consell Pastoral de la Parròquia de Sant Esteve de Tordera.
4: Aquest mes, a Dental Company Tordera, 15% de descompte en implantologia. El teu somriure també està incomplet. Prova-ho ara. Aquest mes, a Dental Company Tordera, 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratuïta al 930 130278 o a dentalcompany.es. Perquè somriure és salut. Dental.

0: Rocío Tordera.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.

0: bé, com és habitual, nosaltres ens agrada amb la companyia de l'Assumpció i de la Isabel caminar per Tordera i explicar cosetes de Tordera, cosetes a cosasses, perquè sempre són coses estretes de gent estudiada dintre l'àmbit de la història. I bé, començarem amb l'Assumpció. Bon dia, guapa.
1: Bon dia, què tal? Tordera.
0: Isabel,
1: bon dia.
0: Bon dia.
1: Bon dia, bon dia, Tordera.
0: Doncs vinga, som-hi. Anem a parlar de coses de Tordera i coses que considerem són bons perquè les sapigueu i les torneu a recordar, en tot cas.
2: Mira, avui ens hem passat a les vivències de la senyora Felicita Sagrera Riera. Tots sabem que va ser la filla de l'alcalde republicà Joaquim Sagrera. Bé, ens explica unes quantes coses. La primera, per què a casa seu li deien a Cal Flequer Menut? I pensem que era la fleca més antiga de l'època, de l'any que parlem. I ella ens diu, gairebé sempre parlo del meu pare. Diu, i la raó és que ell era nascut i criat a Tordera. La meva mare era de Grions. Aquestes anècdotes estan escrites amb la intenció de donar a conèixer els fets i costums del passat d'aquest meu poble. El pare em contava que el seu avi era flequer, com el seu pare, i com ell, com el meu besavi, fundador de l'empresa casolana, era molt menut, molt baixet, l'anomenaven el flequer menut. Així s'anomenà sempre a casa nostra, Cal Flequer Menut. Aquest costum d'anomenar les cases per al seu motiu s'ha anat perdent, menys mal. Diu, per què? Per exemple, a l'Espardenyeria, a Can Borrell, era Can Gràcia. El barber que havia més avall, Can Mariets. Cal Les Pereres era conegut per Cal Carnisser. Can Cairó, a Cala Balbina. A Can de Luca, Cal Llauner o Cal Peroler. Bé, ens diu, els dies que havia marcat a Tordera, la gent de pagès anaven a esmorzar a casa seva, a Cal Flequer Menut, on sabien que hi trobarien aquell pa blanc i calent. També teníem, diu, a casa, a disposició dels clients, unes gotes de moscatell o anís per remullar el pa amb figues. Uau, que dolç havia de ser. I ens diu, doncs, fins aquí hem arribat, perquè continuarem un altre dia amb les seves vivències de la Felicita Sagrera.
0: Molt bé, una bona, una senyora molt interessant.
2: Escrivia molt bé, maques, molt.
0: Poesies molt maques. Molt.
2: I en aquí ens recorda unes vivències, unes altres vivències d'ella, de la senyora Felicita. Diu, per què va fracassar la llei de la parla castellana a Catalunya? I també quan en la dictadura de Primo de Rivera. I ens explica ella. Primer, l'any 1879, les germanes carmelites, comença per aquí, les germanes carmelites Vedruna van fundar una comunitat a Tordera. Llavors, aleshores, les escoles públiques no estaven massa ben considerades. Per als anys 30, el Sindicat de Pagesos va fundar una escola a Tordera que feia les classes al local del cinema Claver. L'any 1933 s'inaugurà el grup escolar Ignasi Iglesias. Del temps que parlo, no es concebia altre sistema d'ensenyament que el que era normatiu a tot l'estat espanyol. Únic idioma, el castellà, com sempre. Fins i tot en temps de la dictadura de Primo de Rivera. Ens obligaren a parlar el castellà dintre de les aules. Però vam fracassar, com era de preveure, car a Catalunya encara no havia arribat aquesta allau d'emigrants de les regions del sud i els torderencs, com a la resta de Catalunya o de catalans, els costava expressar-se amb aquell idioma. Així doncs, vam continuar parlant nosaltres el català, cosa que aquesta llei ens va beneficiar a tots. Catalunya fa molts segles que parla el català i continuem parlant el català, diu. O sigui, això, diu, i es va continuar parlant el català, tot i que la política de Primo de Rivera va ser forta repressió contra allò català. Les vivències de la Felicita Sagrera Riera.
0: Molt bé, anirem a explicar més coses de la Felicita, no?
2: Ai, molt.
0: Ui. Sí, sí, té moltes coses.
2: Tens ella precioses,
0: per...
2: també.
0: Molt bé, gràcies. Sí. Isabel, vinga, estem tots per tu, ja.
1: Molt bé. Molt bé, començo, doncs. Pedaços d'història. Bombolles de producció local. Tal dècada, com la que vivim ara, si ve un cicle enrere, marca l'inici de la producció de xampany a Tordera. Volem parlar de xampany i no de cava. Retrocedim amb fidelitat 100 anys en el temps que utilitzaven la denominació de cava, introduïda tot just el dia 26 de febrer de l'any 1986, de manera oficial, després que França demanés si se li concedia la denominació de xampany. Per obtenir xampany calen dues fermentacions. A la primera arriba per un procés natural, per acció de la pellofa del raïm. Quan el vi es posa al cup, després se'l deixa reposar en botes i per aconseguir la segona fermentació cal afegir-li llevat i sucre ja a dins de l'ampolla. Allí fermenta de nou i es converteix en xampany. Tot i a Can Codorniu, diuen que la primera ampolla de xampany s'obrí allí l'any 1872. Hi ha llibres que situen molt més a prop del nostre poble, a la vila de Blanes, la producció del primer xampany de Montferran, ja que la cava va ser inaugurada l'any 1848, que encara avui es comercialitza si es fixem en la nostra comarca. Els xampanys encara vigents del Maresme són el Perxet de Tiana, aparegut el 1920, de Jaume Serra de l'Ella, i 1941, i el Roure, també de l'Ella, el 1984. El cas és que hi ha un veí de Tordera, Pere Ros i Caimel, que estudia per capellà al seminari de Girona. Quan torna al poble i acompanya una fal·lera per fer xampany, activitat que caracteritza entre tombant el segle. Així doncs, el 1890 construeix la cava junt amb en Pau Carbonell, conegut com en Pau Pinell, que és el mosso de casa seva, alhora que abandona la seva vocació religiosa. Si algú s'ha preguntat per què l'antic veïnat de Caselles ha canviat amb els anys el nom pel de veïnat de Sant Jaume, que dintre el mas on vivia Maria Pons Pous, i podrà trobar-hi encara l'ermita, i havent donant el nom a la casa i al barri sencer. És home de paraula i torna a exercir el sacerdoci, ja que no abandonaria fins la seva mort. I surt de la societat xampanyera. En aquest racó de terra, en aquesta nostra i hermosa costa, en nostra comarca de Tordera, no tenim res que envejar a la regió de la Xampanya per consetjar uns raïms i produir amb elles immillorables vins espumosos i producció de xampanys, que no és l'exclusió de França, i també en aquesta comarca de Tordera produïm bons, finos i aromàtics com allí.
0: Molt bé, molt bé, molt bé.
2: Com s'acaba, eh?
0: De mica en mica, aquí a Tordera hem tingut de tot i hem fet de tot, sí, i hem acabat ara ja pràcticament tot.
2: Sí, i gent molt important, eh?
0: Molt bé, doncs, sí. Isabel, gràcies molt també per explicar-nos-ho, i tornarem, sí, doncs, ja sí, proper dimarts.
2: Sí, va? Sí.
0: Doncs moltíssimes gràcies, sí, sí, a totes dues, Isabel.
1: Gràcies.
0: I també a Assumpció, gràcies, eh? Fins la propera.
1: Fins la propera.
3: Ara i aquí.
4: Ràdio Tordera.
5: Els dissabtes a Ràdio Tordera, Ball Matinal. Un espai dedicat a la música de les nostres orquestres i conjunts musicals. Ritmes engrescadors, música espectacular. Escolteu, gaudiu i balleu amb la música de Ball Matinal. Els dissabtes a Ràdio Tordera.
3: ara i aquí,

0: Les 12 i 18 minuts. Nosaltres no parem perquè en aquest cas tenim aquí en els estudis ja una persona que no ens deixa parar. Perquè, bueno, porta un ritme que... Bé, arriba aquest moment que ja ens som familiars de l'àrea aquí i agafem la bicicleta, mira, i marxem a descobrir món amb en Miquel. Mira per on. Miquel Grimal, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Sí, és benvingut.
2: Gràcies.
0: Però avui no volem només saber per quins pobles has passat ni quants quilòmetres has fet. Volem saber què has vist, què hi ha passat, ho fa sempre, que l'ha sorprès i sobretot que té aquella ruta que fa que valgui la pena pujar la bicicleta. I ell ho fa tot amb la bicicleta. Mireu, preparar-nos que pedalem, jo pedalaré doncs una miqueta al teu costat, abans de dir-nos on t'has pedalat. Què va fer escollir aquesta ruta? On te vas anar?
2: En aquest cas tothom pedalegem, vull dir que és un constant i un esforç i un manteniment de la salut, al fi i al cap és el que intento jo i de moment vaig aconseguint amb sacrifici, amb patiment, lògicament, però un gaudiment també molt fort, molt potent. Això es nota, almenys al meu cas. Jo, la natura, també la convivència amb moltes persones que estan en llocs remots, allunyants o relativament remots, perquè tampoc, a veure, no vaig a la selva directament, vaig en llocarrets més o menys solitaris, jo normalment també vaig sol. És un conjunt de coses de vivències, d'experiències totals, i aquí, en aquesta temporada, després de l'estiu ja m'han dit que també exposaríem, faríem, a part de les rutes, està molt bé,
0: sí.
2: Però a vegades són molt repetitives, perquè a vegades per descobrir un lloc nou has de passar per altres llocs que són repetitius des de sempre, cada vegada que no me canvien el territori.
0: El
2: territori es manté. Faig coses diferents, sí, però passem pels mateixos pobles, pels mateixos indrets. És clar, vull dir, això no ho expliquem cada vegada. Explicarem en aquest cas experiències, noves coses o coses que ens havíem deixat,
0: sí,
2: i que ara les incidim.
0: Què buscaves aquesta vegada quan has sortit?
2: Bé, aquí,
0: aventura. Aventura,
2: estem,
0: tranquil·litat.
2: Ara avui parlarem
0: descobrir.
2: De les...
0: Què buscaves?
2: I no parlem d'ahir, eh?
0: Què buscaves?
2: D'ahir, ja saps el tema,
0: sí.
2: Ahir és una altra història, ja parlarem a la propera setmana o properes, depèn de com sigui, però ahir va ser total. A més, jo sóc de diumenge, ja ho sabeu, perquè les tornades són sempre tard,
0: sí,
2: i necessito que no hi hagi gaire trànsit, les carreteres que siguin netes, i això només es manté lògicament,
0: què
2: restaurants buscaves, això.
0: Aquesta
2: a la ruta del 25 de setembre buscava fer amb una sola ruta, amb una sola jornada, no havia aconseguit mai la vida.
0: Es posava les mans al cap tots.
2: Bé, era impossible, ja ho sabia que era difícil, fer els quatre cims principals de les Guilleries. Això és una bogeria. A veure, autèntica bogeria. Però bé, encara feia calor. El 25 de setembre encara feia una calorada important. A més, encara estàvem, no d'aquests dies passats amb tanta pluja d'allò, encara hi havia una mancança, hi havia sequera, les fonts seques, entre la calor, cims, muntanyes, hores sense trobar cap altra persona, no tenir ni menjar, ni líquids, ni per beure, les fonts... vaig trobar una única, amb una mica, res d'aigua, que havia d'estar allà per recollir una mica d'aigua per beure, perquè era insuportable. Ja ho sabia que era impossible. A més, amb un tema de que quatre dies després, que és el que vam parlar la setmana
0: passada,
2: passada, era que havia de fer, era Sant Miquel,
0: clar,
2: el meu sant,
0: sí,
2: Sant Arcàngel,
0: i
2: havia
0: bones
2: de fer un altre d'allò, tampoc em podia desgastar al 100%,
0: clar,
2: i Déu-n'hi-do, perquè la recuperació tarda, eh? A més... Jo ja
0: no m'ho crec que tardi, perquè tu enganxes un dia darrere l'altre i,
2: sí,
0: bueno,
2: els dies passen volant i no recuperes del tot.
0: Què et va fer parar aquest dia que tenies la fita de quatre cims? A on te'n vas parar i vas dir...
2: En el segon, vaig quedar a dos, al 50%, a Sant Benet. Això ho explicaré. Però és que ja no podia més. És que ja, a més, era molt tard i a més, amb una vivència total.
0: A veure,
2: i ara ho explicaré, ho deixaré.
0: Vinga.
2: Cap al final, perquè què va trobar a Sant Benet a un cim de 1.144 metres d'alçada,
0: 1.144,
2: sí, no és cap broma, amb una visió que es veu Girona des d'allà.
0: Oh, que maco, no?
2: I estem cap a Sant Hilari, però per les muntanyes, entre, a veure, a Sant Hilari, l'embassament de Susqueda...
0: Oh, que maco, també,
2: El Santuari del Coll, el Coll Sa Cabra...
0: Com està l'embassament? Ple?
2: No total, ha baixat, sí. Perquè aquestes, inclús aquestes últimes darreres pluges no ha sigut la vessant, perquè ha sigut més tocant al litoral, costa, no s'ha emplenat, però està bé. A veure, de passades que estava en una proporció del 20 o el 30, on hi ha la presa, més a Carós i tot això, estaven pràcticament, havien arribat a l'1% o el 3%.
0: Déu-n'hi-do, doncs, també, eh?
2: 8, no, pràcticament 8, ara està bé. Està al pont de Carós, tantes vegades d'anar-hi, i això hem explicat abans, una desena de vegades intentant trobar i al final poder aconseguir el 5 de febrer de 2023, que sempre ho he comentat, això, per primer cop travessar el pont de Carós, fer Mundois, la muntanya de Mundois, i anar pels sotes de Sant Joan de Fàbriques de Rupit, i la vall cap a Sau, això és impressionant.
0: Alguna vegada, Miquel, et preguntes, això ha valgut la pena? Tu preguntes alguna vegada o ja mai no t'ho preguntes? Sempre t'ha valgut la pena.
2: Sí, gairebé. Gairebé, encara que no hagi aconseguit els objectius, però són objectius molt, molt, molt impossibles i de màxims. A vegades es compleixen perquè relativament d'allò, però normalment són verdaderament, i aquest dia era un d'ells. Havia d'anar, sí que vaig fer a la Cellera de Ter, anglès, Cellera de Ter, ja són 40 i tants quilòmetres, no és cap broma, vull dir, jo a Santa Coloma, va, això ho deixarem, això no té importància, és el anar i el tornar. Si torno pel mateix indret, o sigui, són 80, entre 80 i 90 quilòmetres en bicicleta, n'hi han que bé, ni la meitat, fan 30 i va que ajuda. Això, un primer inici sense començar, com diu, els objectius i l'aventura. Vaig fer un bon esmorzar amb entrecot, a veure, dinar, era tot els àpats, l'esmorzar era tot els àpats, i llavors sí que la Cellera de Ter ja era enfilar cap al primer cim. El primer cim són 4 cims. Comentarem, farem un resum. Havia de fer Sant Gregori de 1.090 metres, que és el més difícil, encara que sigui el més baix. Sant Benet, 1.144. El Faig Verd, 1.182. I llavors anar per Sant Hilari i pujar Sant Miquel de Solterra, o el tradicional de les formigues, que hi ha una creu de ferro amb formigues, perquè a finals de setembre, quan s'acaba l'estiu, doncs les formigues amb ales, alades, van a morir allà, perquè és el punt de més a més de temperatura i d'això, perquè llavors ja ve la tardor, i hi ha el fred i tot això, ja mata, ja no, les formigues ja no volen, ja no n'hi ha cap tipus, van allà en el punt més alt, que és a 1.202 metres.
0: Com arribes a un punt d'aquests que els que ja tens pensat? Què és el que més t'agrada et serrar? El paratge, veure si hi ha una font, veure si hi ha un restaurant, descansar, a veure...
2: Bé,
0: no
2: és un tot, i com els conec
0: és
2: tots quatre,
0: tot,
2: perquè...
0: Això.
2: Sí, és un tot, és que no saps. És que com arribes, també. Has de veure tot, una sèrie de condicions.
0: És dir, totes aquestes que t'he dit, ja
2: sí,
0: les agafes totes.
2: I n'hi ha algun d'aquests cims, sobretot el Sant Gregori, que no tens visió. Sí que, a diferència dels altres, té una capella, té una ermita, que no està, que no tenen els altres. I, a més, té una cosa molt curiosa. El Sant Gregori té un refugi, que és... antigament per ovelles, petit d'allò,
0: sí.
2: De forma que li diuen la piràmide d'en Vinyes.
0: Apa, que té forma de piràmide?
2: És una piràmide.
0: Ah, mira que bé, tu.
2: De formigó,
0: molt bé, molt bé.
2: I és un refugi, que si cas arribes allà amb pluja d'allò, te pots refugiar, perquè ja no n'hi ha, ja no van ovelles ni res, però està oberta, hi ha una porta, i està, no té finestra ni res, entres a la piràmide d'allò, que és aquest edifici, i està al costat de l'ermita, que està a prop del cim.
0: I hi ha llarg de foc, o hi ha coses, no.
2: És un espai buit a dintre, però estàs tancat, tens refugi, tens un accés, no hi ha porta, té l'apertura, però tens la piràmide, que és molt curiós.
0: Sí, és veritat.
2: A veure quants llocs hi ha una piràmide construïda, és igual, sigui de pedra, sigui de formigó, això. Sí. Això és el primer. Però per pujar-hi has de pujar per un turó, hi ha molts de castanyers, eh? Encara vaig recollir tres castanyes, eh?
0: Ah, bueno,
2: encara
0: eren
2: verdes i són petites perquè la sequera d'això. Ara no sé amb aquestes pluges, perquè les verdes, a veure si acaben, van endarrerides pel clima, a veure, perquè jo sóc un gran castanyer, vull dir, a mi, bueno, castanyer en el sentit de menjar castanyes, perquè construeixi ni faci res amb els castanyers.
0: I que ara siguis tu un castanyer.
2: Exacte, o sigui, jo literalment un castanyer. Una passada, el que passa que hi han dues, està indicada, però hi ha un punt que diversifiques i vas, puges, perquè has de pujar per un turó, no cal arribar-hi, hi ha una creu de 15 metres d'alçada de troncs de castanyer, que és el Puig de Frau. Mireu, és un Puig de Frau que està a 834 metres aproximadament d'alçada, però aquest no l'he de passar perquè el Sant Gregori és pujant cap a una masia, hi ha una masia, la pista que puges, que es diu Can Serra, del Turonal, perquè tot allò és del Turonal, Sant Gregori i el Turonal, li diuen, i l'ermita també. Però hi ha dues variants. Pots pujar per la font del Bassi, n'hem parlat, hi ha un altre d'allò també, hi ha una gran font que era particular, ja van dir els problemes, estava deteriorada, els propietaris van morir, ara s'han fet càrrec a la Sella de Terra a l'Ajuntament, i hi ha una altra via que és de Bec de Jovell, que és una masia ja enderrocada i d'allò, i aquesta és la més, d'alguna manera, però vaig triar aquesta. No vaig seguir el contacte reglamentari, em vaig perdre, i vaig anar sortint no sé on, i després resulta que em vaig donar compte tenia el Sant Gregori el cim que havia de pujar, perquè havia de fer el cim, i ja m'anava cap allà, m'anava a Coll de Nafré, que això és el punt que separa la Vall d'Osor de Susqueda. Carretera asfaltada, aquest sí, eh? Aquest tram, tot davant, des de la presa de Susqueda fins a Osor, és asfaltat, eh?
0: Escolta-me, aquí dius que te vas perdre... Aquesta devia
2: ser... No, abans d'arribar.
0: Devia ser l'anècdota d'aquesta ruta, no?
2: Sí, però em va fer perdre molt de temps, perquè vaig tindre de...
0: Però sempre tens anècdota.

0: l'aigua
1: perquè molt, havia d'anar al següent cim, Sant Benet. Però per anar a Sant Benet has d'anar al Coll de Nafré, i a Coll de Nafré, què vol dir Coll de Nafré? És de la vall d'Osor i la vall de Susqueda, d'en Pantà, on hi ha l'embassament, hi ha el santuari del Coll.
0: En aquests indrets, Miquel, hi pots arribar en cotxe?
1: Sí, tots tranquil·lament. Pots tant en cotxe? Des d'Osor pots pujar en cotxe. Ah, a més a més, hi ha restaurant.
0: Ah, això també és un camí.
1: I un santuari impressionant. Té la porta oberta, pots entrar al santuari.
0: Com és?
1: Bueno, és impressionant, de pedra, és molt maco, eh?
0: I a dintre tenen imatges
1: Tot. És una passada. Una passada. El santuari té portes obertes. El restaurant, el que passa que has d'arribar, ara tenen obert normalment el restaurant, i a més és hospedatge també. És hostal, que pots d'allò. I aquí me van salvar, perquè eren més de les 5 de la tarda, arribava molt tard, només dels 3, dels 4.
0: Ui, ara la bicicleta se'ns ha caigut, no? Ara ja està posada.
1: Sí, ha caigut.
0: Ja està
1: doncs, vaig arribar més tard, ja els dinars, el divendres, ja havien acabat, i llavors el que sí que vaig fer, a veure si em podien servir, i em van servir, alguna cosa de beguda.
0: Tothom te cuida, Miquel, pots estar content,
1: Perquè si no, hagués tirat avall, perquè hi ha una pujada considerable, Has de fer amb un parell, 3 de quilòmetres, uns 200 metres de desnivell. Uh-huh. Això és molt fort, en bicicleta.
0: En aquesta ruta, Miquel, quin és el moment que recordes, doncs, més bo i el més dolent de tot el que ens has explicat? Tot plegat, ja estic veient.
1: Fins aquí vaig patir molt, de veritat, allò. I el més bo venia llavors, perquè llavors sí que vaig tenir prou forces per arribar al cim de Sant Benet. Això està a 800 metres. Es veu Osor, el poble d'Osor, Vall.
0: Aquí recordes una bona vista, no?
1: Comença una urbanització, hi ha cases.
0: Malament.
1: Perquè això és terme municipal de Susqueda. És un dels veïnats o barris de Susqueda. Aquí, és clar, has de pujar fins als 1.144 metres. Hi ha una pista que te porta... sí que a trams has de pujar a peu, amb bicicleta has de pujar a peu. Amb cotxe no pots pujar. Hi ha una tanca.
0: Apa, ja hi som.
1: Barrera que puja i baixa, però has de tenir comandament.
0: Clar, o permís,
1: només
0: no?
1: els residents. Uh-huh. Il·luminat el... Amb bicicleta, a peu... però amb bicicleta no pots passar, has de passar amb la bicicleta per un costat, però aixecada, perquè no tens espai, només per salvar la tanca aquesta. És molt maco. I llavors me quedava el millor. I era molt tard, Clar, que com podia fer més cims? Si ja en el segon ja me quedava tot exaurit. Una posta de sol.
0: Ah, que maco!
1: Que és el vídeo. A 1144. Veient...
0: Ens l'has penjat, el vídeo,
1: sí,
0: Miquel?
1: Sí, és el que he posat avui. Es veu el sol, que encara no acaba d'amagar-se, uh-huh. És moments anteriors, però sí, el vermelló i tot això, tinc uh-huh. fotos i això, perquè havia d'anar, perquè al cim del Sant Benet hi ha una creu, vale? Un pos a 1144.
0: Ui, Déu-n'hi-do les creus que trobes, no?
1: Sí, home, ja són llocs, vull dir, importants i, uh-huh. i de fites i religiosos, com, a veure, Sant Gregori, Sant Benet i Sant Miquel de Solterra.
0: Clar.
1: Tots són sants.
0: Clar,
1: hi havia
0: aquí no hi pot faltar-hi la creu.
1: Ara no hi ha res, hi havia una mena de construcció i hi havia una ermita. Al cim ara ja queden quatre pedres uh-huh, i només uh-huh, hi ha la creu. Uh-huh. I l'únic aquí que canta, em refereixo que no sigui, és el Faig Verd, que no té vista i bé, és un paratge, vull dir, molt complicat, pertanyent a Vilanova de Sau, sobre Vallclara, que això n'hem comentat uh-huh. moltes vegades, i a Sant Benet la vista són impressionant, perquè és una vessant que tens, ja no veus l'embassament, sí que pujant vas veure l'embassament de Sau, veus l'Agullola de Rupí, veus el Coll de Cabra amb el Santuari del Far, els penya-segats mm-hmm. aquests, i llavors la posta de sol cap a l'orientació, tens la Serra del Cadí al fons i veus el Pedraforca.
0: Fantàstic, no?
1: La figureta sí que, clar, el sol aquí en impedeix, però sí que tinc alguna foto així amb apropament on es veu la silueta del Pedraforca i, a veure, que no sigui en la posta de sol, en dies d'hivern, ara sobretot si està nevat, tot la Serra del Cadí i el Pedraforca, tot aquest tram fins al Faig Verd i així, veus el Pedraforca

0: impressionant. Som fotos, sobretot Coll de Carós, que també separa doncs, la part de Sant Hilari, que pertany a Sant Hilari, i això és terme de Sant Hilari, Susqueda, Sant Hilari, Vilanova de Sau, són termes molt grans que es troben en aquestes contrades. I l'experiència, bé, de tornada ja de fosc, perquè, esclar, una vegada es posa aquí a la baixant, també has de baixar en cura, perquè, esclar, una relliscada, clar, patinada, bueno, la bicicleta també has de tenir
1: la
0: molt en tot allò.
1: La gent d'aquests pobles que comentes, Miquel, encara s'atura parlant amb els ciclistes? Mira, tinc ganes de... tinc curiositat de saber-ho.
0: No solo, bé, aquest dia sobretot, no vaig trobar gaire gent, ni excursionistes, ni res, tota aquesta zona, gairebé les vaig passar en solitari. Però sí que vaig trobar una parella que van pujar doncs a Sant Benet,
1: sí,
0: i vam intercanviar, esclar, clar, això sempre que dic, jo
1: però
0: vinc de Tordera,
1: gent, no?
0: I ja queda, tothom queda esturat de Tordera, però...
1: De Tordera, no? Però,
0: no, no, i aquestes hores... I,
1: sí.
0: Veure, és el meu, i llavors sí que vaig anar a sopar que estaven, bueno, al cap d'una hora tancaven, o menys d'una hora, perquè va arribar a quarts de nou, doncs a baix a Osor, que havia de baixar cap a les mines d'Osor, cap a Anglès, i fer la tornada des d'Anglès cap a Tordera. Vaig arribar
1: tard,
0: ja sabeu, vull dir,
1: Miquel,
0: no gaire aviat.
1: Si demà jo tingués una bicicleta i et digués, vull fer una ruta però vull tornar a casa amb una història per explicar, quina ruta m'enviaries a fer i per què? Va, vinga, aquesta és la pregunta meva del dia.
0: Te'n podria dir?
1: Moltes, ja suposo, però necessito una només ara.
0: Molt lluny, quants quilòmetres?
1: Poc, poc, a prop.
0: Bé, Maçanet en tenim. Pots anar a Maçanet.
1: A Maçanet?
0: Sí.
1: Va, però anar al poble de Maçanet tampoc no cal. Jo vull una ruta.
0: No, però hi ha els turons, hi ha el castell, de Rafalcó, tens pous de glaç.
1: Bueno, desvinga, a Maçanet.
0: A Maçanet ho tenim.
1: Ja m'ho apunto.
0: Vull dir, i a Fogàs també tens d'allò. Vull dir, no has de fer gaires quilòmetres.
1: Molt bé, molt bé.
0: Vull dir, és que rutes... Tens quantíssimes.
1: Bueno, se n'aniré preguntant alguna, jo,
0: A Remió, pots anar a Hostalric, perquè no Hostalric? És petit, té poc paratge.
1: Molt bé.
0: Anem pel... la frase?
1: Per la frase, i vinga, va, que avui anem ja a tot alts, va.
0: Què diu la, més o menys? Tot pot ser sublim. Què pot ser? Màxim. Pot ser un paradís.
1: Segons amb els ulls que tu mires.
0: Sí, però té la seva encant, té la seva ruta, té la seva vivència, fas salut, fas mil coses cada sortida. Si vas sol, bé, tens una temperança, una posició. Si vas un companyia, els amics, a la companyia. Però clar, què diu? Però també incert.
1: Clar.
0: Perquè són coses, vivències noves. Pots tenir... problemes o no, pots tenir gaudiments, és diferent, però és incert, perquè no saps el que et trobaràs. Però quedem-se amb lo de sublim.
1: Vinga,
0: és màxim.
1: Ens quedem amb això, Miquel, aquesta setmana. La setmana que ve més, i, bueno,
0: més.
1: I vinga, recorreguts, que també es pots aconsellar.
0: Fantàstic.
1: Gràcies, Miquel.
0: A reveure.
1: Adéu, bon
0: adéu.
1: Dia.
2: Ara i aquí.
3: Ràdio Tordera. Emissora que t'escolta.
4: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera.
2: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
5: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
6: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
7: Ara i aquí,

0: I bé, pràcticament amb el temps al damunt, nosaltres avui sí que ens sap molt de greu amb aquest apartat de fons. És un apartat en el que tenim entrevistes amb diferents professionals. Avui tenim entrevista amb el veterinari, el senyor Joan Ferran. Bon dia, Joan. Bon dia. Què tal, com anem?
1: Bé, mira, bé, un dia més aquí.
0: Avui. Doncs bé, avui obrim aquest espai i parlem d'un tema que ens toca molt de prop, perquè per a moltes famílies les mascotes, això se va dient ara, són més que un membre de la família. No sé si la veterinària ha avançat moltíssim en els darrers anys, nous tractaments, noves eines, etcètera, etcètera. Però bé, començarem perquè ens comences a explicar moltes coses, Joan, i bueno, el primer que jo et diria és, els animals poden patir estrès i ansietat de la mateixa manera que nosaltres?
1: Sí. Sobretot quan estan molt junts amb el propietari, sí que a vegades quan el propietari no hi és o se'n va a treballar, sobretot els gossos quan van a treballar pateixen o poden patir ansietat, sobretot si no els has acostumat a estar sols, i en el cas dels gats també quan el propietari no hi és noten, a vegades fan pipí allà on no cal, és una manera de fer...
0: El gos també ho fa, això de fer pipí allà on cal, o no? Només ho fan
1: sí,
0: els gats,
1: sí,
0: això?
1: A vegades també, no pateixen tant potser el ser apartat del propietari com els gats, però sí, sobretot si estan molt units al propietari, sí que ho noten.
0: Com podem saber nosaltres que, per exemple, el gos necessita vindre a la consulta amb una salut veterinària i saber si realment està patint estrès o ansietat? Com ho podem...
1: Bé, sí, home, normalment quan tenen ansietat el que notes és que canvien el comportament, que quan marxes de casa lladren molt, que el que dèiem, que molt es fan pipí allà on no havien de fer-ho, totes aquestes coses és una demostració de que canvien el seu comportament normal. Val? Quan tenen malaltia ho veus, és com nosaltres, si veus que està trist, que no es mou, que vomita, que fa la caca diferent, a vegades si tenen mal d'orella, no t'ho diuen, però rasquen amb la pota, toquen l'orella. Vull dir que han d'anar al veterinari quan veus símptomes que no són normals del normal de cada dia d'aquell animal.
0: Tenen febre, els animals, també?
1: Sí, tenen la temperatura més alta que nosaltres. Hi ha gent que diu que per saber si tenen febre o no toquen el morro.
0: Ah, el morro.
1: Això és molt relatiu. Vull dir que no, a vegades diu si té el morro calent o sec, no sé què. És molt relatiu. Es pot mirar amb un termòmetre per bienal, però pensa que un gos pràcticament fins a 39 no és febre. Vull dir que a vegades hi ha gent que diu està a 38,5, té molta febre. Està normal.
0: També sovint doncs, notem o interpretem que el gos té, o el gat té mal carat. En realitat podem dir que això pot ser un signe d'ansietat o no?
1: Bé, si sempre ha tingut bon caràcter i aquell dia té mal caràcter, pot ser això. Si té mal
0: que caràcter, mossegui una mica, ha de caràcter, ser, per exemple.
1: Si té mal caràcter sempre, a vegades és que perquè de petit no s'ha educat prou bé. Esclar, és com les persones, hi ha gossos que tenen un caràcter més dur i d'altres són més amigables, per dir-ho. Però si de cadell l'eduques i sobretot de cadell li ensenyes qui mana a casa. Pensem que el gosso, sobretot, antigament vivien en manada, i en una manada sempre hi havia el que manava i el que creia.
0: Sí.
1: No? I llavors, quan arriba un gos nou a casa, en el gat és diferent, però en el gos és important que sàpiga qui mana. I llavors, si hi ha la parella, han de ser els primers, els fills també han de manar sobre el gos, i l'últim de la casa és el gos. Quan el gos és el primer...
0: Sí, que ja això no li, et sembla que passa algunes vegades,
1: ja no li arregles la cosa, ja no li arregles.
0: Després, en aquest cas, si, per exemple, doncs, notes que té mal caràcter envers a tu, que sempre que tu pues, sempre has sigut el seu líder, l'amo d'ell, sí. Després es compten, doncs, compte que té ansietat, no?
1: Bé, pot ser que tingui mal caràcter perquè tingui un dolor, en algun lloc.
0: Ah, també és clar.
1: Clar, a vegades això passa bastant, per exemple, en els gossos vells, que sempre han sigut manyacs, i com que tenen artrosis, i a vegades els vols tocar i no saps allà on te'ls tocarà, i te ronquen a l'amo, te ronquen d'això, i hi ha gent que diu, sempre havia portat bé, i ara m'arronca quan el vull tocar. Uh-huh. I a vegades és una senyal de dir, a veure on me tocaràs, a veure si
0: clar,
1: me fas
0: clar,
1: mal.
0: Clar. Hi ha productes que siguin realment adequats així, per al dolor? Perquè, és clar, les persones sí que a una certa edat de seguida, això que parlem del dolor, doncs vinga, esperem algun element farmacèutic i anem tirant. Per als gossos, hi ha un medicament especial per al dolor?
1: Sí, hi ha diferents coses, eh? O sigui, amb pastilles i xarops n'hi ha molts, i hi ha gossos que els hi pots donar pràcticament cada dia que no tenen masses problemes.
0: I funciona?
1: Sí, bueno, quan és un dolor lleu funciona, val? Esclar, si és un dolor fort, que hi ha un pinçament, perquè l'artròsia ha fet un pinçament lumbar, una d'aquestes, a vegades has d'anar a cortisones, encara que tenen les seues contraindicacions, i llavors ara ha sortit un producte nou que no té inconvenients i és a base d'unes coses monoclonals, una cosa d'això, d'aquestes investigacions noves.
0: Què són les injeccions?
1: És una injecció que es posa un cop al mes.
0: Sí.
1: El problema que té és el cost, que té un cost elevat, que un gos gran te pot costar 70-80 euros cada mes.
0: És segons la mida de l'animal, sí, això? Sí. També és aplicable als gats?
1: Sí, també. Sí.
0: Jo m'he quedat parada ara com m'has dit això d'aquests parxes de cortisona, que això és com amb una persona,
1: bueno,
0: no?
1: Bueno, no és parxes.
0: Ah, no són parxes. No, val.
1: Normalment donem amb... No, perquè els parxes no n'hi ha amb els animals, perquè se'ls traurien. Normalment és o amb injeccions retardades, o amb pastilles, o xarop.
0: Uh-huh. El nostre estrès el noten, els animals?
1: Sí, noten bastant l'estat d'ànim de la persona, eh? Si nosaltres estem tristos, ells ho noten, potser no ho demostren, però ho noten, si estem contents...
0: I com se sap que ho noten, Joan, això?
1: No ho sé, però, esclar, quan convius sempre amb l'animal, sí que ho notes.
0: Ah, val.
1: Vull dir que quan una persona, inclús a vegades, per exemple, hi ha gent que ha tingut dos gossos i estan molt units, i és mort un... Ah. I l'altre està 5 o 6 dies de dol, que no menja, que està trist, que està... Uh-huh. Clar, són coses molt subliminals que això la persona que conviu sempre amb ell sí que ho pot notar si estàs al tanto de l'animal.
0: Quan un animal, estem parlant doncs, d'estrès i ansietat, deixa de ser una situació puntual i passa a ser un problema que necessita tractament veterinari, és el que comentaves ara, no? Doncs hi ha diferents opcions i alguna una mica cara perquè ha de ser cada mes, no?, que la tinguis que donar, o cada dia també, no?
1: Sí, pel dolor sí, i quan és simplement per l'estrès també hi ha tractament, eh? Es pot fer, si és molt greu, es pot fer tractament amb pastilles, igual que fan la gent, i si és una cosa lleu, funcionen bastant bé una cosa que es diuen les feromones, que és una hormona positiva del gos, diguéssim, o del gat, que no té efectes per la persona, i és amb spray i és amb aplicador com això dels mosquits d'això. I això funciona bastant bé per coses lleus, si has de marxar, si tens una separació temporal.
0: Aquests tractaments ara s'ha posat molt que es cuida molt l'animal per al tema de l'ansietat. Hi ha medicaments, Joan, ens comentes, i que no poden tindre efectes secundaris aquest tipus de tractaments?
1: A veure, els que són farmacològics sí, que si ho fas molt llarg tots els tractaments farmacològics tenen efectes secundaris. Si són d'aquests naturals, en principi no, eh? N'hi ha així, això de les feromones no té efectes secundaris, i també n'hi ha que són a base d'herbes, com si ens prenguéssim una camamilla, això, vull dir que aquests no tenen problema.
0: Si deixa de menjar o beure, és una senyal important? Cal consultar els a vosaltres? Allò que veus que l'animal està un dia, i mig, que no menja, no beu.
1: Sí, no. Home, si està un... A veure, per un dia de no menjar, si l'animal està bé i content, no passa res. Eh? És una dieta i no passa res. Un dia sense beure, sobretot a l'estiu, sí que és important, eh? Perquè l'aigua necessiten rehidratar-se bastant. També depèn, a vegades hi ha gent que em diu, home, el gos o el gat no beu gaire, però és que mengen menjar humit. Clar, si mengen menjar humit, porta molta aigua, llavors clar, beuen menys a l'hivern. Però, esclar, si deixen de menjar més d'un dia, si... sobretot els gats s'ha de vigilar, perquè si són gats grassos, que hi ha molts gats obesos, i deixen de menjar un parell de dies, fan el que es diu la lipoïdosi hepàtica, o sigui, agafen cetona i el fetge queda com el fetge de paté d'ànec, que queda desfet, i llavors costa molt recuperar-los.
0: Sempre és molt important, doncs, tindre, per el que anem comentant, aigua a diferents punts de la casa, perquè doncs, tant gossos com gats estiguin sempre hidratats, de ser una vessant molt important, no?
1: Sí, bueno, tampoc no cal. Si té llet excés, tampoc no cal tenir molts abeuradors repartits, eh? Si ells saben allà on hi ha l'aigua i allà on hi ha el menjar, i tenen accés per anar-hi, no hi ha problema.
0: No hi ha problema. Quan un gos on que comença a estar més hepàtic, dorm molt, molt més del que dormia, o ja no té ganes de jugar, què podem fer? En bé, què podem contribuir? O això ja és cosa de l'edat, que comença a envellir-se?
1: Sí, a veure, quan el joc és com a les persones la mainada. Quan el gos és cadell, juga molt. Quan és adult, 4, 5, 6 anys, si l'has ensenyat a jugar, tirar-li pilotes, continua jugant. Però a partir dels 7, 8 anys ja no tenen tantes ganes de jugar. Tenen més ganes de jeure i d'estar més tranquils. Això, en principi, no és problema, és evolució normal. Que si juga, perfecte. Si fa exercici, això, doncs perfecte mantenir-lo. Però si només jeu més i juga menys, i ja té una certa edat, tampoc no ens ha de preocupar, sí? Sempre i quan el veiem content i alegre.
0: Val. Si veu molta més aigua i orina poc, això no deu ser normal, o també pot passar?
1: Sí, pot passar.
0: O l'orina fa molta mala olor, diguem-ne. Sí.
1: Bueno, quan l'orina fa mala olor, convé fer una analítica, perquè potser hi hagi una infecció d'orina, que hi hagi, sobretot en els gats, hi hagi càlculs, hi hagi algun problema d'aquests. En principi, quan beuen molt, també solen orinar molt, si no hi ha un problema renal. I llavors, també
0: però si no orinen, malament, no? O no?
1: Sí, si no orinen, principalment els gats, els mascles, que a vegades fan càlculs urinaris, si deixen d'orinar, s'han de sondar abans d'un o dos dies, perquè si no ja és irrecuperable. Les femelles, per la forma que tenen de la uretra, no solen embussar-se amb els càlculs urinaris, i una femella pot estar un dia o dos fent gotetes i a veure què passa. Vull dir, no és tant, sempre i quan surti alguna cosa.
0: Preparar la mascota per envellir-se. Què?
1: Perdona, per?
0: Preparar la mascota per envellir-se. Això sí. També hi forma part?
1: Bé, sí, home, s'ha preparar-la. Hem de ser conscients que un animal té el seu cicle, i l'hem de tractar cada moment amb el seu cicle. Si veiem que l'animal comença a passejar menys, doncs no li fem fer 3 quilòmetres cada dia, fem l'excursió una mica més curta, encara que a nosaltres potser ens agradaria fer-la més llarga, no? Vull dir que ens hem d'adaptar una mica. És com si tenim un familiar ancià, no li farem anar a la marató, no? Vull dir, doncs és una mica el mateix.
0: Com podem considerar que la nostra mascota està entrant a la fase de la vellesa?
1: Per tots aquests símptomes que te deia, Vull dir que normalment perquè es mouen menys, a vegades les femelles tenen incontinència de pipí, se'ls escapa el pipí, sobretot a les gosses, més si estan operades, que estiguin castrades, llavors tenen més incontinència. Si tenen problemes dentals, que és bastant freqüent, quan mengen a vegades es miren el menjar i abans d'agafar-lo s'ho pensen dos vegades, o quan el masteguen a vegades criden una mica, o masteguen sempre per un costat de la boca i per l'altre no. Tot això són símptomes que ens poden dir, home, té problemes dentals, que són molt freqüents.
0: Se li ha de rentar les dents també en les mascotes?
1: Sí, és bo. El que passa és que si no els acostumes de petit, sobretot els gossos, és molt difícil, no es deixen. Però inclús hi ha raspallers que te'ls poses al dit.
0: Està bé.
1: Pots fer-ho, però l'has d'acostumar de petit. I llavors, sobretot, races petites tenen molt problemes de sarro. S'acumula...
0: Sí.
1: Que hi ha més sarro que dent, a vegades. Llavors, cada 2-3 anys, quan cal, has de fer una neteja de boca, anestesiar-lo i fer com si anéssim al dentista una treure el sarro.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Esclar, també els hi ha de fer mal, com, per exemple, nosaltres mateixos, no?
1: Sí. Mal, i llavors que també el sarro, si no el treus, el que fa és que desarrela la dent i cau la dent.
0: Perquè
1: el separa la dent de la geniva i llavors arriba el moment que quan fas la neteja del sarro, el millor cauen o has de treure dos o tres dents perquè ja no tenen arrel.
0: Però després com mengen? Més papilla, vaja, es treu el gra. Ja si n'és evident cognitiu en els gossos i els gats, poden tenir una mena de demència, també?
1: Sí.
0: I després què? Què se'ls hi fa, si tenen una demència? Perquè això ha de ser bastant complicat.
1: Sí, també hi ha... És el que deien, també, si és una demència lleu, també hi ha tractament, hi ha medicaments que el que fan és augmentar la circulació sanguínia al cervell. A veure, no es cura la demència, però pots fer que vagi més lenta de lo que caldria.
0: Què fa quan té un principi de demència? També s'orina tot arreu o hi han més signes que demostren que està doncs, el gat doncs, en aquest estat?
1: Sí, a vegades busquen, lladren en un lloc que no veuen res. També, bueno, ara se m'acorreix una cosa, això de lladrar, a vegades hi ha gent que diu amb el gos sembla que caci mosques i no hi ha mosques.
0: Ai,
1: que això sembla que els caci. O, sense més ni més, no hi ha ningú i borda com si veiés algú.
0: Ah.
1: A vegades aquests símptomes, sobretot amb animals joves, no és demència, sinó que és un principi d'epilèpsia. A vegades l'epilèpsia, quan és forta, dona atacs epilèptics, però quan és molt lleu, dona petites al·lucinacions d'aquestes. Ah.
0: Sí. Aquests gats se pot demanar que se'ls faci una eutanàsia o no?
1: Ara l'eutanàsia es pot fer quan, en casos molt comptats, amb gats i gossos, es pot fer quan l'animal no té solució, quan té un tractament molt car i el propietari no es pot fer càrrec d'aquell tractament econòmicament, o quan el tractament ha de ser molt seguit. Imaginem-nos un gos que està a la urbanització a 3 quilòmetres, amb un xalet, i se li ha de donar un medicament cada 8 hores, i l'amo no té cotxe. Vull dir que si no es pot seguir el tractament indicat, llavors està autoritzada.
0: Molt bé, acabarem, tenim els senyals horaris al damunt. La medicina veterinària cada vegada s'assembla més a la medicina humana. En tecnologia en diagnòstic, Joan, o com?
1: Sí, ara hi ha hospitals molt ben preparats i que pots anar allà i t'ho fan tot el mateix dia, no has d'estar com la Seguretat Social, que van donant hores a 3 mesos o 4 mesos. I tenen tags, tenen rais X, tenen de tot.
0: De tot. L'intel·ligència artificial també s'ha de començar a utilitzar, no?, en alguns casos.
1: Sí, es comença... Sí, jo no la faig servir, perquè m'interessa anar més a l'ull clínic.
0: I ja, amb aquests avenços, ja per acabar, ja n'hi ha algun que fa més de 10 anys era impensable i avui ho tenim a la consulta? N'hi ha algun que...
1: Sí, per exemple, les pròtesis dentals. Per exemple, jo mai m'hagués imaginat que poguessin posar pròtesis dentals amb un gos, no?
0: Què dius ara?
1: I hi ha moltes coses d'aquestes... Sí.
0: Pròtesis dentals, però d'aquestes que es posen i es treuen també, o són implants?
1: No, d'aquests implants.
0: Implants, val.
1: O fundes, o sigui, el mateix que fa un dentista... Jo, per exemple, 10 anys enrere no m'ho hagués imaginat.
0: Molt bé, Joan, doncs t'agraïm moltíssim aquesta estona que ens dediques a anar sapiguem més sobre els nostres animals de companyia. Gràcies per estar aquí.
1: D'acord.
0: I bueno, estarà fins la propera vegada.
1: Molt content de venir.
0: Vinga, gràcies. Adéu, bon dia. Aquí acabem el magazín. Demà hi tornem a les 11. Són ja a la 1 i uns minuts. Adéu-siau.
2: Tordera. Serveis informatius.
3: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Elisabet Mejía es demana formalment al president Illa i a l'ACA que suspengui els abocaments autoritzats al riu Tordera mentre no se sàpiga l'origen de la contaminació de PFAS. El consistori estudia la via de la responsabilitat patrimonial per exigir a l'ACA que assumeixi les despeses derivades d'uns abocaments que no genera el municipi. Escoltem l'alcaldessa.
4: Aleshores, el que hem fet és un nou requeriment a l'ACA perquè això passi i ens plantegem també actuar per la via de responsabilitat patrimonial perquè entenem que Tordera no s'ha de fer càrrec dels abocaments que fa un altre. Tots parlem, no, de transició ecològica i estem molt sensibilitzats a l'entorn i estem parlant de salut pública. Aleshores, cadascú que assumeixi la feina i la competència que té.
3: Baixada insignificant de l'atur a Tordera. El mes de setembre, les dades d'ocupació indiquen que l'atur ha baixat en només 2 persones. Un mes de setembre que ha tancat amb més ocupació i més atur a causa de la regularització extraordinària de migrants. Unes dades que, segons el secretari de Treball, Paco Ramos, s'expliquen per l'entrada de persones provinents de l'economia submergida.
5: Sense aquestes afiliacions provinents de la regularització no haurien superat els 4 milions d'afiliacions, i també això, el volum d'aturats registrats sense ocupació anterior, també la majoria són provinents del procés de regularització.
3: El Cap Tordera comença la vacunació a les escoles. Salut desplaçarà els equips de vacunació a les escoles per immunitzar els infants d'entre 2 i 5 anys i també els adults que ho vulguin, sense necessitat de desplaçar-se al centre sanitari. Uns sanitaris que avui visitaran l'escola Inés Iglesias, demà faran la mateixa visita a la llar d'infants al Niu. Escoltem la Txell Pérez, responsable de vacunació del Cap.
6: Aquest any ens desplacem a vacunar a les escoles i a les llars d'infants fora de l'horari escolar, amb els pares, a tots aquells nens que se'ls recomana la vacuna. Dels peques dels 6 mesos fins als 59 mesos, i els nens amb factors de risc també es poden esperar quan estiguem allà, i els vacunarem, pares i nens.
3: L'Associació d'Espectadors del Teatre Claver organitza aquesta tarda una lectura dramatitzada al voltant de l'obra Les coses excepcionals. La lectura la podreu seguir en directe pel YouTube de Ràdio Tordera. L'obra de teatre, Les coses excepcionals, es podrà veure a l'escenari del Teatre Claver el 16 d'octubre i gira entorn a les crisis personals. Escoltem Josep Navarro, director del teatre.
7: Bueno, amb Les coses excepcionals hi haurà... Evidentment, la temàtica és salut mental. Les persones que puguin acostar-se a les lectures dramatitzades com a l'obra, és una obra que és veritat que et fa reflexionar, però també té una estructura dramatúrgica molt intel·ligent.
3: Ja pots demanar el vot per correu per a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. Les gestions es poden fer a l'oficina de correus o bé a correus.es. En esports, el Club Petit Tordera celebra 80 anys d'història amb una gran jornada festiva al pavelló parroquial. L'entitat fa una crida a totes les generacions del club per viure un 12 d'octubre ininterromput d'activitats amb la presentació dels equips i l'enfrontament contra la selecció catalana com a grans reclams. Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
8: Hola, molt bon dia. Situació meteorològica marcada de moment per un temps tranquil, però amb nuvolades que han d'anar guanyant protagonisme i que entre aquest mig matí i la tarda d'avui s'espera que deixin precipitacions en forma de tempestes localment intenses i que podran ser també abundants i superar els 20-30 litres per metre quadrat puntualment. Pel que fa a les temperatures, han baixat les mínimes de la passada nit. Esperem que les màximes també siguin més baixes perquè al migdia tindrem poc sol, a diferència d'ahir, que quan va sortir el sol les màximes van tornar a disparar i vam tornar a tenir valors que, per ser mitjans d'octubre pràcticament, doncs són uns valors alts, valors de 24, 25, fins i tot fregant els 26 graus. Avui amb prou feines superarem els 20. El que tindrem serà aquest temps inestable, la traca final d'aquest episodi de precipitacions que ens acompanya ben bé des del darrer cap de setmana. Les temperatures, com dèiem, avui baixen i demà encara baixaran més, sobretot les mínimes.
3: Ho deixem aquí, actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera. A Ràdio Tordera repetim cada migdia els programes de la nit passada. Passada.
9: A Ràdio Tordera. El show dels esports, el programa esportiu de Ràdio Tordera.
10: Bon vespre, són les 8 i 3 minuts del vespre i això és una nova edició d'avui, dimecres 7 d'octubre. tal? Com esteu? Espero que estigueu bé tots i totes. Jo sóc en Jordi Duran. Moltes gràcies per sintonitzar la 107.1 de l'FM amb un dimecres que, ostres, durant aquesta tarda, déu-n'hi-do la calor que ha fet pràcticament tot el dia, eh? El temps ha canviat d'una nit a l'altra. Per tant, a veure com acaba tot, si les pluges ja s'han acabat, si comença a sortir una mica el sol, o fins i tot si comença una mica la temporada d'hivern, que hi ha molts, segur que ho voleu. Avui no estem aquí per parlar del temps, ben bé que no sóc la persona indicada, per tant, anem a explicar-vos, anem a entrar una mica en continguts per saber què tindrem en el dia d'avui en el show dels esports. Vinga, va, som-hi, anem a començar.

Vinga, avui amb nosaltres tindrem a una veu coneguda aquí a Tordera. Tindrem l'Àngel Pous, jutge de pau de Tordera. I direu, ostres, em sona que ho vas comentar al principi de setmana, però què té a veure l'Àngel Pous amb l'esport torderenc? Doncs bé, la setmana passada, el dijous, em sembla que va ser bo escoltar el primer capítol del podcast Enganxats als Pedals, un podcast que tracta sobre el ciclisme, un podcast que el fem conjuntament amb altres ràdios de tot Catalunya i també amb la col·laboració de la xarxa. Doncs avui, aquesta setmana, és el torn de que nosaltres aquí a Tordera escoltem el capítol que vam gravar amb l'Àngel Pou, jutge de pau de Tordera, però a més un gran aficionat al ciclisme. Amb ell, doncs, en aquest episodi parlarem sobretot de la seguretat viària. Ostres, de si hi ha trifulques, hi ha enfrontaments a la carretera amb els ciclistes, amb els conductors, amb els cotxes, amb els camions, que ben segur que segurament us podeu sentir identificats amb un costat o amb l'altre. Però l'Àngel tindrà una mirada just en el mig, per reindicar tips per fer de ciclista, però també de com tenir aquesta paciència dels conductors, que a vegades també ho dic, que a vegades ens falta, ho dic fins i tot en primera persona. Però dins el podcast també escoltarem en altres veu, com psicòlogues, com policies, que ens ajudaran a completar tot una mica. Per tant, avui ens centrarem en això. El dimecres, que sabeu, va centrat en aquestes entrevistes. Doncs, per tant, avui tindrem l'Àngel Pous, Enganxats als Pedals. I abans de començar amb els continguts del dia d'avui, anem una mica picadets de temps, per tant, anem a llegir les notícies d'actualitat general del dia d'avui.

I és que aquesta matinada Leo Messi ha tingut el seu emotiu comiat amb l'Argentina. Ha dit que no voldria marxar mai. L'eix blaugrana marca el seu 20... ha marcat 126 gols i a l'últim amb la selecció albiceleste en l'amistós amb Benin, que ha guanyat davant amb un marcador de 3-0. L'estadi monumental de Buenos Aires ha fet honor al seu nom per tancar una relació futbolística colossal, la de Leo Messi amb la de la selecció argentina. I és que l'eix blaugrana ha marcat el seu 208 gols en el seu partit en el biceleste, en un amistós contra Benin, un rival propici en el seu lluïment. Les emocions han començat aviat i és que Messi ha sortit a la gespa amb els seus tres fills. Després del partit s'ha aturat en el minut 10 com a reconeixement del jugador de Rosario, ovacionat pels aficionats i felicitat pels companys i adversaris, amb un castell de focs inclòs. Messi ha marcat a penal el darrer gol que tanca el seu compte particular amb 126 dianes, més que cap altre jugador. Abans havia fet les assistències dels dos primers gols del maig, un servei de córner perfecte per la rematada de cap de Nico Otamendi i una passada horitzontal a la frontal perquè Nico Paz, cridat a guanyar protagonisme amb la retirada de Messi, posés el 2-0 amb un gran xut amb rosca. Messi hauria pogut fer un gol més amb bones accions que han acabat mal guanyant per centímetres amb un partit clarament per domini local. Però el futbol ha quedat en un segon terme, un esdeveniment de gran emotivitat, difícil de contenir quan Messi, al final del partit, s'ha adreçat als aficionats des del centre del camp per dirigir-los un últim discurs ple de gratitud i ells, els que han estat els seus companys de la selecció, han dit això. Ha estat un orgull per mi defensar aquesta samarreta durant més de 20 anys. Fins i tot en els pitjors moments. Mai vaig deixar de lluitar. No venir més serà un dolor molt gran. M'agradaria venir tota la vida perquè jugar amb la selecció argentina és més, el més maco que et pot passar. Sento que és el moment. Ara em toca viure segurament el dia més trist de la meva carrera, que és el de dir adéu a la selecció i a tots vostès. Els enyoraré. Enyoraré vestir la samarreta de la selecció, però ara estaré al seu costat, amb tots vostès, donant-los suport a ells i als que vinguin, sempre units. Messi també ha tingut un record. El seu pare, molt recentment, també ha aprofitat per desmuntar les teories de conspiració sobre la final del passat Mundial perduda contra Espanya. L'últim Mundial ja va ser massa per tot el que no ens va tocar viure. Vam estar molt a prop de fer realitat el somni de tornar a ser campions del món i la realitat és que no va passar res estrany, com es diu. Ho vam donar tot i el partit contra Anglaterra va ser un desgast molt gran per tots nosaltres, físicament i emocionalment. Vam arribar molt justos a la final, vam lluitar com ho hem fet sempre amb aquesta samarreta. No només quan ens ha tocat guanyar. I al final, llàgrimes i mostres d'agraïment infinites per part de l'afició i durant els anys no es fiava gaire d'un jugador que va marxar a Barcelona de petit, que hi ha hagut de lluitar contínuament contra la llargada de l'ombra de Maradona. 21 anys després, però, la plega convertit en orgull de tot el país. Messi, amb 39 anys, continuarà jugant a l'Inter de Miami, mentre a Barcelona milers de seguidors blaugranes esperen poder acomiadar-lo també amb tots els seus honors. Aquesta és una de les notícies d'actualitat general. I no bateu que a mi no m'escoltareu gaire més a xerrant d'actualitat general, només comentar-vos perquè aquest matí, de fet, l'ex blaugrana Pedro Rodríguez ha anunciat la seva retirada als 39 anys i és que el davanter canari va viure un dels seus millors anys sota la batuta de Guardiola. Estava sense equip des d'aquest passat estiu i, per tant, ja ha dit que es retira del futbol i penja les botes. Molts diuen que és una de les llegendes del Barça i un dels noms més infravalorats a la història més recent del Futbol Club Barcelona. Vosaltres, què opineu? I ara sí, anem a passar a la notícia d'actualitat local per informar-nos de tot el que passa a Tordera aquesta setmana.

0: Primer parlarem sobre que Tordera homenatjarà els seus tres atletes abans de posar rumb als Jocs Especials Olímpics de Tarragona d'aquest 2026. L'Ajuntament farà un acte de reconeixement a Lluís Clos, Marc Mesa i Giovanni Gómez aquest dijous a la sala de plens de l'antic Hospital de Pobres. I és que, com us comentava, aquest proper dijous a les 5, l'Ajuntament de Tordera celebrarà un acte institucional de reconeixement i comiat per Lluís Clos, Marc Mesa i Giovanni Gómez, els tres atletes locals que participen en els Jocs Especial Olímpics 2026. L'esdeveniment tindrà lloc a la sala de premsa a l'antic Hospital de Pobres, on autoritats municipals, familiars i la comunitat esportiva de la vila es reuniran per transmetre tot el caliu i suport als tres esportistes just abans de marxar cap a Tarragona. L'acte servirà com a darrera empenta anímica, ja que l'endemà divendres s'inauguraran oficialment la competició. Enguany, la gran cita de l'esport inclusiu es trasllada a Tarragona, que des d'aquest divendres 9 fins al dilluns 12 d'octubre es convertirà en l'epicentre europeu de l'esport per a persones amb discapacitat intel·lectual. Lluís, Marc i Giovanni formaran part d'un esdeveniment majúscul que reunirà més de 1.600 esportistes procedents de 10 països europeus i 12 comunitats autònomes amb el suport de més de 600 voluntaris. Durant aquests 4 dies intensos de competició, els Jocs englobaran 15 disciplines esportives adaptades, entre les quals destaquen l'atletisme, la natació, el bàsquet i el futbol. I més enllà dels resultats i les medalles, el campionat busca, sobretot, visibilitzar l'esport adaptat i fomentar la inclusió, l'empoderament a través de l'esforç i el respecte. Això no és tot, anem a l'altra cara de la moneda, perquè amb aquestes pluges han inundat el local dels maduixots i els deixen sense espai d'assaig. Ells busquen urgentment una solució temporal per poder acabar la temporada castellera després de les darreres pluges, hagin inundat i inhabilitat per complet el seu local d'assaig. L'episodi de precipitacions ha deixat l'espai d'assaig habitual de la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima en molt males condicions. L'aigua ha aixecat i ha destrossat completament el parquet del terra. A més, l'aigua ha afectat greument el material d'assaig de l'entitat. Els cascos de seguretat, les faixes i tot l'equipament electrònic ha quedat molls i actualment són inutilitzables. A causa de l'estat actual de la terra, que no permet dur a terme l'activitat castellera amb seguretat, la colla s'ha vist obligada a suspendre els assajos a la seva seu. Per aquest motiu han llançat una crida pública per trobar un espai alternatiu i ampli amb alçada suficient que permeti reprendre les dinàmiques d'assaig de manera segura durant les setmanes vinent. Jan Serra, el president de l'entitat, ens fa aquesta crida.
1: Necessitem un lloc on poder continuar els assajos, un local ampli i que ens permeti assajar amb seguretat. I per això fem una crida, per si algú coneix algun espai ampli on podríem assajar temporalment aquestes properes setmanes amb seguretat, doncs li agrairíem moltíssim.
0: L'entitat fa una petició ciutadana per donar la màxima difusió a la seva situació i les persones que puguin oferir alguna ajuda o coneguin algun espai viable podeu contactar, òbviament, amb la colla castellera als seus perfils de les xarxes socials o bé al telèfon 618-08-75-33. Repeteixo, 618-08-75-33. A veure si la colla castellera pot trobar alguna solució per seguir assajant abans de i poder continuar la temporada de competició.

Vinga, veiem aquestes notícies ja llegides, tota l'actualitat tant local com general. Hem de donar pas als continguts del dia d'avui, com us comentava en un principi, que tindrem amb nosaltres avui a l'Àngel Pous, en el podcast d'Enganxat als Pedals, un podcast que produïm conjuntament amb altres ràdios de Catalunya amb la col·laboració de la xarxa. En el podcast parlem sobretot de ciclisme. L'Àngel Pou ens portarà una ruta per Tordera, per tant, que ben segur molts de vosaltres coneixereu, però també parlem sobre la seguretat viària i els conflictes que poden sorgir a la carretera entre ciclistes i conductors, ja sigui de camions, de cotxes, etcètera, etcètera, etcètera. Que segur que molts de vosaltres us podeu sentir identificats. Per tant, anem a fer una passeta al costat i anem a donar pas al podcast d'Enganxat als Pedals amb l'Àngel Pou. Vinga, va!

0: Enganxats als pedals.
1: Soc Àngel Pous, jutge de pau de Tordera. També sóc ciclista i avui us porto a pedalar per un dels pulmons de casa nostra. Sortirem del poble, des del barri de Sant Andreu de Tordera, i començarem a guanyar alçada per el que se'n diu Vallmanya. Pujarem cap a l'Arola, i de l'Arola, que és una pujada, la veritat, molt exigent, però agraïda, ens anirem pel coll de Can Benet Vives a Sant Martí del Montnegre, passant, naturalment, per l'emblemàtica Font de la Brinxa. I farem una mica d'esmorzar entrant al restaurant Montnegre. Això, pels ciclistes com nosaltres, és imprescindible, per recuperar forces. I després ja farem la baixada molt ràpida cap a la Vall de Fuirosos. És tot un clàssic per als ciclistes tordarencs que quasi tots el coneixem.
2: Asseguts en una taula, en Jordi, l'Isaac i l'Andreu comenten les primeres sensacions de la ruta que fan avui amb l'Àngel Pous, el jutge de pau de Tordera. A banda de posar ordre, també és un gran aficionat al ciclisme i de totes les disciplines. Avui pedalem amb tot un veterà de les dues rodes, amb molts quilòmetres a les cames i que no ens deixarà parar a esmorzar fins al cap de dues hores de fer cames i de pujada.
0: Enganxats als pedals, el teu podcast de ciclisme.
3: Vinga, va, nois, anem a assentar-nos ja, que ja comencem a patir de gana. Andreu, Isaac, us presento a l'Àngel Pous, jutge de pau de Tordera, i un gran ciclista que avui ens acompanya per explicar-nos una mica doncs, les seves rutes preferides per aquí als pulmons de Tordera, que com a poble de nucli urbà tampoc és tan gran, però després de l'extensió, Àngel, ja els hi comentaràs, eh? Som molt grans i tenim molt de bosc per voltar, eh?
1: A més de 80 quilòmetres quadrats.
2: Això, sí, quants camps de futbol
3: Andreu,
2: són?
3: Andreu, Isaac, benvingut.
4: Hola, bones, què tal? Com anem?
5: Què tal, Àngel, com estàs?
1: Hola, què tal? Bona tarda a tothom.
3: Àngel, digue'ns, on ens portes avui?
1: Sí, avui la meva idea és fer una volta per al terme de Tordera, per la part alta, la part doncs, de Vallmanya, Orsevinyà i Montnegre. Més que res perquè és una ruta molt emblemàtica, molt clàssica, que pràcticament tots els tordarencs que van en bicicleta la coneixen, i és molt, molt maca.
3: Nois, deixeu-me un moment, perquè aquí, com a bon tordarenc també, però no gaire ciclista, t'he de dir, Àngel, t'ho he de confessar. Ostres, hi ha unes zones, no? Comenta'ns per quines zones passa aquesta ruta, perquè sé d'algunes que, tot i no anar amb bici, a vegades es pateixes igualment, eh?
1: Sí, de fet, és una ruta circular que comença doncs, en el barri de Sant Andreu de Tordera. Potser el punt de partida on hauríem de posar en marxa l'estrava, que després, si voleu, expliqueu el que és, doncs seria al local social de Sant Andreu, i a partir d'allà doncs, es agafa el camí de Vallmanya, s'arriba a Can Burgada, Sant Miquel de Vallmanya, que és una església petita, barroca, neoclàssica, relativament nova, i a partir d'aquí doncs, ja comença la pujada forta. La pujada forta doncs, és arribar a quatre camins, de quatre camins a Coll de Porc, de Coll de Porc, l'emblemàtica pujada de l'Arola, que jo sempre he dit, qui pot pujar aquesta pujada pot fer el Tour de França, perquè és molt dura, i si no poses el peu a terra és que estàs molt en forma.
2: Vaja, ja em portaria uns quants de Tours de França aquest home.
1: Normalment s'ha de baixar de la bicicleta, s'ha de fer les fotografies de rigor, hem de tocar la campana.
2: Tocar la campana?
1: És un oratori.
2: És aviat tocar el timbre de la bici.
1: Molt maca, pintada de color blanc, i que bé, no s'hi pot entrar a dintre, però sí que es veu doncs, la Mare de Déu a dintre, i allà és un lloc que tothom para. Bicicletes, caminaires, volataires, és un punt molt típic de Tordera. I ja, a partir d'aquí doncs, ja s'arriba el que és el nucli, entre cometes, d'Orsevinyà, on hi ha l'església de Santa Eulàlia d'Orsevinyà. A més, hi ha una escola unitària rural de fusta molt maca, on hi van, crec que entre 30 i 40 alumnes d'aquella zona, del veïnat. I bé, per allà es passa relativament ràpid i ja enfilem cap al que se'n diu el coll de Can Benet Vives, que és a la vora d'un lloc de repòs que es diu l'Esplai. El coll de Benet Vives, i no he dit que l'Arola té uns 500 metres d'altitud. Això vol dir que des de Tordera fins a l'Arola hem de superar aquest desnivell que és important. Es pateix bastant, sobretot a la pujada de l'Arola, que tampoc ho he comentat, entre altres coses perquè és un fer molt irregular, que s'hi han posat lloses en diferents etapes històriques i que no sempre és gaire adequat per una bicicleta gravel. Per descomptat, s'ha d'anar per anar bé amb una bicicleta de muntanya, amb bones suspensions.
2: Està bé dir-ho que fem una ruta amb BTT quan ja portem 3 minuts pedalant. Imagino que ningú ha agafat la bici de carretera a aquestes alçades ja.
1: Tot i així, és un ferm bastant irregular i costa molt avançar. Es pateix, és una mica agònic a la pujada, i si algú no s'ho creu, que ho provi.
2: No seré pas jo, ja m'ho crec, ja.
3: Nois, ho proveu vosaltres o què?
4: Mira, jo ara m'he estat informant, he buscat l'altimetria de... per pujar la Mare de Déu de l'Arola. Té la marinera, eh? I al tram final he vist que posa rampes del 18%, vull dir que és el que comentava en Jordi, eh? Que si puges això, pots anar al Tour de França, eh?
3: I, Isaac, tu això ho pujaries o què?
5: Sí, mira, jo sóc de Mollà, que aquí també tenim bones muntanyes, però aquest 18% que acaba de comentar l'Andreu m'impressiona de veritat, eh?
3: Àngel, tu quantes vegades has fet aquesta ruta i has pujat per aquesta pujada de l'Arola?
1: Des de que es va inventar el mountain bike, que de fet, sí, jo sóc dels que en principi vam començar amb les primeres bicicletes de mountain bike. Ara fa uns 35 anys, perquè fins en aquell moment doncs les bicicletes eren de passeig o en tot cas de carretera i prou. Però les bicicletes de muntanya que van inventar els americans, amb suspensions i això, tenen uns 35 anys. Amb els meus amics vam començar a comprar-ne unes bicicletes d'aquestes i vam començar a pujar. Quasi del primer que vam fer és anar a Vallmanya, seguidament vam anar a Quatre Camins, a Coll de Porc, i mica en mica a base de... vam anar pujant a l'Arola i vam fer rutes cada vegada més llargues. Si t'he dit que hi he posat 50 vegades, pues, anem per aquí.
3: Sí, digues, Andreu, digues.
4: Sí, que li volia preguntar a en Jordi, la primera vegada que va pujar a l'Arola, què? Vas baixar de la bicicleta o no?
3: No, si et dic que si pateixes ja quan la puges corrent, imagina't en bici. No l'he provat en bici, no m'atreveixo.
2: Potser tampoc cal.
4: I tu, Àngel?
1: Sí, permeteu-me l'anècdota, que alguna vegada pujant en bicicleta veig com un caminaire me passa. És a dir, amb la bicicleta pots aguantar amb equilibri els 4 per hora, 4 i mig per hora. I doncs, com vas molt just, un caminaire d'aquests que va ràpid a 5-6 per hora, doncs et pot adelantar perfectament i dius, mare de Déu, la gent que camina, no corre, no? Caminant, et poden adelantar.
2: Si et passa un caminaire, potser és que molt en forma no estàs.
5: I en aquestes pujades, Àngel, tu ets dels que intentes aguantar amb marxes altes tant com pots o a centrifugar les cames?
2: Centrifugar cames? Ara torno, que no he pensat en posar la rentadora.
1: Jo normalment, el que se'n diu en ciclisme, tinc una cadència alta.
2: Uita, com l'Enric Mas, sí, també centrifuga.
1: I no, en principi, d'aquesta manera no has de fer tanta força, però bé, és, cada persona té un estil que depèn una mica de la seva constitució. El meu cas és de cadència alta i, per tant, com diem nosaltres, tota la traca posada, vol dir el pinya més gran i el plat més petit.
3: Parlem una mica d'Àngel, de com va sorgir la teva passió per la bici. Ja de ben petit et va apassionar o de mica que et vas anar fent més gran vas començar a fer-li més canya?
1: Doncs de petit ja m'agradaven les bicicletes i ja de petit ja demanava als Reis les bicicletes. Van tardar bastant en portar-me-les. No sé si és perquè no em portava bé, però me va arribar la bicicleta bastant tard.
2: Si et va arribar tard és perquè no et portaves bé i et portaven carbó, en comptes d'una bici de carboni.
1: La infantesa, adolescència, la vaig utilitzar molt, fins que ja, en principi, ja per qüestions d'estudis, per qüestions d'universitat, etcètera, ho vaig deixar. Però després la vaig tornar a agafar, bicicleta de carretera, i feia alguns trams de carretera ja sobre els 30 anys.
2: La crisi dels 40, això d'agafar la bici, o dels 30, o dels 50, que diu que ara són els nous 20.
3: Per aquí, Tordera, doncs, potser tens més coses a fer, però de carretera també acostumes a fer, o què?
1: La veritat és que la major part de ciclistes que jo conec fan de tot, els que jo conec, eh? Que tenen bicicleta gravel, tenen bicicleta de muntanya, bicicleta de carretera. Hi ha alguns irreductibles que només agafen la de carretera i consideren que les bicicletes de muntanya és com una mena de monstre que no s'han de tocar per res i que això, vull dir, estèticament fa mal a la vista. Però la veritat, la major part de ciclistes que conec com a mínim tenen una bicicleta de muntanya i una de carretera. Mm-hmm. Pel meu cas, doncs ho faig córrer tot. En aquests moments faig córrer unes 4 bicicletes diferents.
4: Mm-hmm. Tens 4 bicicletes?
1: Bé, a casa podent tinc 6 o 7, eh? Però que em faci servir ara, en tinc 4 bicicletes.
2: El museu de la bici de Tordera és el que té aquest home a casa.
4: No, gravel i carretera?
1: Bé, tinc una BTT antiga que l'he condicionat per gravel, una Cannondale. Després tinc una Giant que és de muntanya amb doble suspensió. tinc una Megamo de carretera ja bastant moderna, d'aquestes de carboni, i després tinc una Orbea de cross, que de fet és una modalitat que es feia bastant abans i que per aquí no es coneix gaire, que són aquestes bicicletes per fer una mica tot terreny, que és com una de carretera, amb manillar de carretera, però amb rodes de gravel. De fet, són les quatre que faig servir.
4: Sí, ciclocross també li dones, Àngel?
1: Més que res, la bicicleta me va molt bé, sobretot per fer el que a mi m'agrada, que és rutes llargues, que pugui fer tots els terrenys, és a dir, que pugui fer asfalt, que després si ha de fer un camí, agafi un camí, que si hi ha una torrentera hi pugui baixar. Per tant, aquesta Orbea de Cross em va molt bé per això.

0: Celoni, passant per Sant Martí del Montnegre. De fet, la ruta que seguirem nosaltres és la ruta de la dreta, o sigui, cap a Sant Martí del Montnegre. Tindrem aproximadament uns 10 quilòmetres d'una ruta que bàsicament baixa una mica cap a baix, però de tota manera puja i podem arribar quasi als 600 i escaig metres d'altitud, perquè també té alguns repatxons, però en general al final pica cap a baix, vull dir, i és relativament ràpida de fer i molt important en aquesta ruta, és molt maca, passa per, sobretot per Castanyers.
1: És jutge o arboricultor?
0: I per un lloc emblemàtic a Tordera, que sí que vull fer publicitat.
1: Ja ens han colat la publicitat.
0: És la famosa font de la Brinxa, potser l'única font que hi ha a Tordera que encara raja, i que de fet no ha deixat mai de rajar. I a partir de la font de la Brinxa, ja baixant, bàsicament picant cap a baix, també amb algun repatxó de pujada, per descomptat, doncs arribarem a Sant Martí del Montnegre. Després, aproximadament, d'una hora, tres quarts, dues hores de pedal, sense parar, bueno, parant a la font de la Brinxa, evidentment, a fer un trago d'aigua.
2: Sí, ens fan anar lluny, per anar al restaurant, Andreu Isaac.
0: Sí, perquè el restaurant, justament, Montnegre, està a Sant Martí del Montnegre.
3: Tu què ets? Quan vas en bicicleta, perquè acabes de dir que només pares a beure aigua. No t'asseus a taula a esmorzar o què, quan surts en ruta?
0: Bé, la veritat, una cosa és fer una volta d'una horeta, que no són les que m'agraden. A mi m'agraden rutes que a mig camí es pugui baixar de la bicicleta, anar a esmorzar. També vull desmentir el que es diu, que nosaltres ens entaulem, que si de primer plat, doncs, no sé, un arròs, de segon vedella amb bolets, no. Nosaltres fem un esmorzar relativament senzill, que com a màxim doncs, demanem una torrada amb botifarra. Com a màxim.
1: Senzill? Una torrada amb botifarra?
0: Relativament petit i alguna beguda. Però a mi m'agrada doncs, fer rutes d'aquestes que a mig camí doncs, pares, descanses una mica, parles amb els companys o fins i tot anant sol, no passa res. També es pot anar en bicicleta sol, Això també us ho dic, vull dir, no passa res. Amb un bon mòbil, per si de cas, està clar. I doncs, t'entaules, demanes el que has de demanar, parles amb els amics, que la socialització amb la bicicleta és un element importantíssim. No és únicament el fet de fer esport, sinó que contrastar coses amb els amics, parlar de coses diverses, evadir-se una mica del treball diari, perquè, és clar, la vida és dura, com tots sabeu. I la bicicleta va molt bé, doncs sempre dic que jo pedalo no per les cames, sinó pel cap. Perquè va molt bé, com acabes una jornada com aquesta, doncs quedes relaxat, quedes tranquil, i sempre és una cosa que jo penso molt saludable.
1: Que ens expliqui bé això de pedalar amb el cap. On es poden comprar els pedals? I on es posen? A les orelles?
2: Nois, anem a canviar de tema, perquè aprofitant que tenim a l'Àngel aquí, que és jutge de Pau de Tordera, com comentàvem, justament amb la bicicleta, no creus, Àngel, que hi ha a vegades molts enfrontaments, no amb els ciclistes en si, sinó entre ciclistes, per la muntanya o gent que va caminant o corrents, però sobretot a la carretera, hi ha molts enfrontaments.
0: Bé, diria que muntanya, en general, no hi ha cap mena de conflicte.
2: La gent és més tranquil·la, la muntanya.
0: Sí, entre caminaires, o sigui, la gent que camina, la gent que fa esport, la gent que corre, i els ciclistes, quasi mai hi ha algú que te pugui increpar perquè baixes més ràpid o vas més, etc. Sí que hi ha una mica de conflicte amb les motos de muntanya. Amb això sí que hi ha una mica de conflicte amb els quads, perquè porten velocitats molt altes i poden espantar algú i algun ciclista s'enfada. Altra cosa és la carretera. De fet, a la carretera el conflicte és important perquè, és clar, no totes les carreteres tenen una vorera suficientment ampla perquè un ciclista vagi còmodament i els automòbils puguin passar. I després tampoc és que sigui aquest un país amb una tradició ciclista com a França, que de fet hi ha estat en bicicleta diverses vegades, on allà hi ha una tradició molt important de respecte al ciclista. Aquí, la meva experiència és que en els últims anys cada vegada els automobilistes te respecten més, deixen la distància de seguretat, i és estrany que algú t'arrambi, perquè en tant en quant t'arramba algú que està enfadat. Els ciclistes hem de pensar, de tota manera, i vull fer una reflexió, ja que m'ho permeteu,
2: Oh, i tant.
0: La reflexió és la següent. Per la carretera, sobretot els dies de cada dia, hi ha molts repartidors que van a preu fet, que tenen molta pressa, hi ha comercials. Els ciclistes hem de fer el possible per facilitar aquesta gent que puguin circular. Per tant, ens hem d'apartar tot el que puguem. I també demano als automobilistes que no s'arrambin, que mirin també. És a dir, hi ha d'haver un pacte, i aquest pacte és important de respecte,

0: uns pels altres, perquè a vegades veus amb carreteres estretes dos ciclistes que van en paral·lel.
1: Apa, els ha deixat fins, els que van en bicicleta.
0: I a la vegada també veig, a vegades, doncs, automòbils que fan adelantaments a les bicicletes molt mal fets, que això posen en perill i alguna vegada hi ha hagut accidents greus, com tots sabeu.
1: Agafant el fil del que explica l'Àngel, el Jonathan Marín ens porta una iniciativa que ve d'Europa i comença a teixir-se a casa nostra, l'Eurovelo.
2: La seguretat del ciclista és un tema que preocupa i per això des de la Federació Europea de Ciclistes s'ha impulsat el projecte Eurovelo, una xarxa de rutes ciclistes de llarga distància que travessen Europa en tota la seva extensió. Actualment la xarxa compta amb 17 rutes oficials i precisament una d'elles passa pel Maresme. Hem parlat amb un usuari d'aquesta xarxa i aquesta ha estat la seva experiència.
3: Jo l'experiència que tinc és que encara està bastant per desenvolupar, és a dir, sobretot està molt sobre el paper. En realitat, quan tu vas per Europa buscant carrils bici i vies verdes, la majoria dels projectes els han executat administracions locals o regionals. I, en canvi, l'Eurovelo està més pensat des d'una associació de ciclistes a nivell europeu, amb seu a Brussel·les, però, clar, hi ha molts graus diferents d'execució. Et pots trobar, per exemple, l'Eurovelo 8, que és la que passa pel litoral català, fa tot el litoral mediterrani, des de Catalunya fins a, no sé si Grècia, doncs aquí deixa molt que desitjar. Si te'n vas, per exemple, a França, et trobaràs trams molt, molt ben marcats, molt acondicionats, molt ben condicionats, però l'Eurovelo és més un títol. Qui realment ha fet aquell carril bici o ha adequat aquella via verda, doncs sol ser, com he dit abans, doncs un ajuntament, un consell regional, etc. En principi, per poder formar part d'un Eurovelo ja diguéssim desenvolupada i en funcionament total, els carrils bici aquest no han de tenir pendents superiors al 6%. Per qui va amb el Forja sap que això ja és una pujada considerable. Ha d'estar pavimentat almenys amb un 80% del recorregut, tot i que també sabem els que fem bici que, per exemple, els terres de Sauló són molt agradables, fins i tot més que no pas els que estan pavimentats amb asfalt o amb ciment. L'amplada mínima del carril ha de permetre que es creuin dues bicicletes i que no tinguin trànsit, és a dir, no hagis de compartir el carril amb el trànsit motoritzat, i si l'has de compartir, que no sigui superior a 1.000 vehicles al dia. A part, també diuen que ha d'estar oberta tot l'any i que tinguis facilitat d'avituallament i d'hospedatge. Bé, jo el que us diria, si teniu interès en les Eurovelos, és que no penseu tant en l'Eurovelo, sinó en les vies verdes ja classificades. Moltes tenen un nom específic, això vol dir que ja estan acabades i que estan suportades pels ajuntaments i sobretot per les entitats regionals dels diferents països d'Europa.
4: Isaac, no sé si...
5: Sí, et volia demanar, perquè es diu molt que els ciclistes, parlant ara de que van bastant a la seva, es diu que no segueixen normes, això sobretot dins de ciutats, semàfors que se salten, senyals de trànsit que les ometen. Què en penses tu de tot això?
0: Doncs que és així.
1: Ui, que ens estem posant en un jardí.
0: És tirar una mica pedres en el meu teulat, no?, dels ciclistes. Però és veritat que els ciclistes acostumen a ser bastant anàrquics amb les senyals de tràfic i no el respecten gaire. És dir, un ciclista en un pas de vianants, per exemple, si està al semàfor amb un semàfor mateix, si està en vermell i veu que no passa ningú, doncs adelanta. I això es fa bastant, i després es puja bastant per les aceres, es creuen allò on no s'ha de creuar. Crec que els ciclistes hauríem de ser curosos amb aquest aspecte i no ho som gaire. Espero que, en mica, això es vagi corregint, i si hi ha un pas de vianants i ha de passar una persona, encara que tens temps de passar, para, per respecte. I després, si un semàfor està vermell, encara que no passi ningú, para. Vull dir, no et posis a l'acera, pedalant per l'acera, perquè hi ha vianants. És a dir, s'ha de respectar el que és les normes bàsiques de circulació. Bicicletes, motos, cotxes, etc. Això és important. Però crec que els ciclistes, repeteixo, per el que veig jo, no respecta gaire.
1: Va, doncs, parlant de normes i respecte, l'Isaac Muntades ens explica les últimes modificacions de la llei de trànsit respecte als ciclistes.
6: Quan deixem enrere la tranquil·litat de la muntanya, on pràcticament l'únic conflicte pot ser amb alguna moto de muntanya o algun quad, i trepitgem l'asfalt, l'escenari canvia completament. A la carretera, la interacció entre bicicletes i vehicles a motor és un tema delicat que genera molts debats. Per entendre com ha de ser aquesta convivència viària i posar-hi el màxim rigor, hem volgut recórrer a una veu experta. Ens detalla com hem d'actuar a l'asfalt l'Enric Serrano, policia i divulgador de seguretat viària que podeu trobar a les xarxes socials sota el perfil @policiabluline.
7: Quan compartim carretera amb ciclistes, hem de recordar que qualsevol petit error pot tenir conseqüències molt greus. Si conduïm un camió o un cotxe i ens acostem a un ciclista, hem de reduir la velocitat amb antelació i mantenir una distància que ens permeti reaccionar. Hem de tenir paciència i esperar que hi hagi prou espai i visibilitat per avançar-lo amb seguretat. En avançar, hem de deixar almenys 1,5 metres de separació lateral. Si hi ha més d'un carril per sentit, hem de canviar completament de carril. Hem de tenir en compte que a partir de l'1 d'octubre, fora de població, hem de circular almenys 20 km per hora per sota del límit de la via, tant abans d'iniciar l'avançament com durant tota la maniobra. Això vol dir que en una carretera limitada a 90, haurem d'anar com a màxim a 70 o més a poc si les condicions ho requereixen. Si conduïm un camió, hem de vigilar especialment els angles morts i tenir presents que el desplaçament de l'aire pot desestabilitzar el ciclista i no hem de retornar a la dreta fins que l'hàgim deixat prou enrere. D'altra banda, si ens posem a l'altra perspectiva i anem a bicicleta, hem de facilitar que ens vegin i que puguin anticipar els nostres moviments, senyalitzar les maniobres i evitar canvis bruscos i respectar tots els senyals. Com a norma general, hem de circular per la part més acostada a la dreta de la calçada, portar el casc ben ajustat i utilitzar els llums i elements reflectants exigits. Sobretot, hem d'evitar quedar-nos al costat d'un camió que pugui girar, especialment a la seva dreta, i no hem de donar per fet que ens han vist. Compartir la carretera demana respecte i previsió. Uns segons d'espera poden salvar una vida.
6: En definitiva, paciència per part dels conductors i seny per part dels ciclistes, perquè a l'asfalt, el respecte a les normes és la millor assegurança per a tothom.
4: Ara sí que anem de baixada, no, Àngel?
0: Sí, ara anem de baixada. D'entrada, baixa molt, que fem el que se'n diu la ruta de Foirosos.
1: És clar que baixa després de la pujada que ens ha descrit.
0: De fet, hi ha dues rieres importants en la vessant aquesta que dona el Montseny, del terme, diríem. De fet, aquí a Montnegre és terme de Sant Celoni. El que passa que a la zona aquesta del Montnegre hi ha dues rieres importants, una és Ramió, que de fet surt de dalt del coll de la Mina d'Hort, baixant, per entendre'ns, de Roca Rossa, Ramió baixa sí. d'aquella zona, i l'altre és Foirosos, que està una mica més cap a la Vall-llòria. Doncs agafem aquesta, la baixada de Foirosos, que és una baixada amb un terra no molt bon estat, però és una baixada bastant forta. A vegades pugem per aquesta baixada, doncs a vegades fem la ruta al revés. I sí, sí, cap avall. Tenint en compte que a uns 70 o 80 metres del restaurant, a l'esquerra, doncs hi ha l'església d'aquí Sant Martí del Montnegre, que és que jo, si algú hi passa, doncs jo m'hi pararia, perquè hi ha com una entrada. És un lloc, diríem, d'aquests que en diuen de pau i de silenci. Hi ha una era al costat de l'església, a l'entrada, molt maca, amb una vista meravellosa al Montseny. Val la pena parar-hi un moment per sentir el silenci, així mateix, i fer quatre fotos.
4: Ben fet. Àngel, comenta'ns, nosaltres tenim aquí, enganxats als pedals, tenim el tram Strava, que és, ens has de dir quin és el tros que a tu t'agrada apretar més, és a dir, que com si fos aquí el Tour, doncs apretaries més per fer millor temps.
0: La pujada de l'Arol és una pujada agònica, per tant, d'apretar res, és a dir, és pura supervivència. La baixada de... Baixada entre cometes, perquè és una mica un dent de serra, no? De pujades i baixades. La baixada cap a Sant Martí del Montnegre la trobo molt divertida. I si puc, apreto una mica. Però també he de dir que un cop sóc a baix de Foirosos, a l'alçada de l'autopista, hi ha una recta de terra, una pista de terra paral·lela a l'autopista, que també m'agrada allà apretar una mica i valorar una mica la meva forma física i veure que el promig puja una mica. Sí, sí, doncs tant la baixada de Can Benet Vives, el coll de Benet Vives a Sant Martí, com la recta de, diríem, la recta de que va de la Vall-llòria fins a Hostalric, m'agrada. Aquests dos llocs m'agrada apretar una mica, sí.
4: Àngel, nosaltres sí que hem fet una mica el xafarder amb el teu Strava. Això t'ho hem de confessar, eh? Perquè hem vist rutes de gairebé més de 9 hores. Ostres, això és de mèrit, eh?
0: Sí, de fet, una de les aficions que tinc, perquè anar amb bicicleta m'agrada, amb amics, sense amics, però també m'agrada en tant en quant, doncs fer el que en dic una ruta llarga de gran fons, que se'n diu, una ruta de gran fons. És a dir, la idea és anar prou lluny, visitar llocs llunyans, des de Tordera. M'agrada, per exemple, estar 10 hores pedalant, vull dir, parant en alguns llocs concrets, parant a esmorzar, parant a dinar, però, és a dir, estar tot un dia a dalt de la bicicleta, amb les parades pertinents, però si al final me surten 10 hores de pedal, doncs no passa res. Passa un dia meravellós, ja sabeu, vull dir, toca l'aire, toca el sol, respires, notes que el cor et funciona, i és una satisfacció molt gran que només ho sabem els que anem en bici.
8: 10 hores, has dit, i quant de desnivell fas?
0: Bé, ja que m'ho pregunteu, i no sé si heu estat mirant el meu Strava, la setmana passada vaig anar a Bracons, passant per Jonetes, Olot, des de Tordera, i vaig tornar per Manlleu, i llavors pels colls de... Bueno, no sé si es coneix això, pels colls de Buc, el coll de Rebell, Arbúcies, etc. Em vaig sortir uns 180 quilòmetres, i em sembla que vaig estar unes 9 hores dalt de la bici, en total, pedalant. O ara no recordo, vull dir, en total em sembla que vaig estar 10-11 hores aquest dia. Sí, sí. Però mitjos que em surten, en aquests casos, entre 18 per hora i 20 per hora, un dia com aquests. També us he de dir, no sé si ho sabeu, que nosaltres som un grup que cada any anem a Montserrat i ens surten uns 230 quilòmetres.
1: Això de pujar a Montserrat en bicicleta, imagino que ho fan per tocar a la Moreneta i els doni sort amb la bici.
5: Com que ho feia el Barça abans de pretemporada.
0: Exactament, exactament. Bueno, el Barça, que jo sàpiga,
1: ja ens han colat el futbol.
0: 30 quilòmetres, només arribaven, els hi posaven la bombona d'oxigen a tots i els tornaven amb autocar a casa. No, nosaltres arribem en bicicleta des de Tordera dalt de Montserrat i tornem en bicicleta. Que ja quan es fa de fosc. Sortim negra nit i tornem que ja és fosc.
1: Pedalar és fer salut, però també és una manera d'esvergir-se, de trobar la pau mental. I no ho dic jo, hi ha raonament científic. En Jonathan hi ha aprofundit.
2: Vivim en una societat que ens empeny constantment a ser productius i a complir amb infinites obligacions, un ritme que sovint ens fa oblidar la necessitat de trobar espais per a nosaltres mateixos i buscar l'equilibri. Per a ciclistes, com l'Àngel Pous, les llargues hores de ruta pel Montnegre han deixat de ser un simple entrenament físic per convertir-se en una autèntica vàlvula d'escapament de la seva pressió diària com a jutge de pau. I és que el veritable descans no sempre vol dir estirar-se al sofà sense fer absolutament res. Tal com ens detalla la psicòloga Mariona Mateu, posar el cos en moviment pot ser la millor teràpia per a la nostra salut mental.
9: Avui dia vivim en una societat que ens porta constantment a ser productius, a aprofitar el temps, a fer coses i a tenir sempre algun tipus d'objectiu. Treballar, estudiar, formar-nos, les responsabilitats. Sembla que parar estigui mal vist, però entre tota aquesta exigència també és necessari trobar moments de calma, de desconnexió i equilibri, i aquí l'activitat física pot tenir un paper molt important. Fer exercici no significa necessàriament anar al gimnàs per posar-te fort o forta o entrenar per aconseguir un objectiu. Sortir a caminar, córrer, anar en bicicleta, jugar un partit amb els amics, familiars o practicar qualsevol esport que ens agradi també és exercici. I moltes vegades, en realitat, és descans mental. Durant l'activitat física, el nostre organisme allibera substàncies com les endorfines i es produeixen diferents canvis al cervell relacionats amb el benestar, la reducció de l'estrès i la millora de l'estat d'ànim. És per això que podem acabar cansats físicament, però al mateix temps sentir-nos descansats mentalment. A més, quan l'activitat física es combina amb veure els amics i socialitzar, també estem trencant amb les preocupacions i amb les obligacions del dia a dia, i no és el mateix viure en una rutina de casa a la feina, de la feina a casa, dormir i tornar a començar, que reservar espais per moure'ns, relacionar-nos i fer alguna cosa simplement perquè ens ve de gust i perquè ens agrada. Potser també hauríem de començar a entendre el descans d'una manera diferent a com la veiem socialment ara. Descansar no sempre significa estar estirat sense fer res o sense moure'ns. De vegades descansar és sortir a caminar, sortir a fer esport, veure a les amistats familiars o simplement canviar durant una estona el nostre focus de la nostra atenció. Perquè cuidar la salut no és només cuidar el cos, també és trobar l'equilibri que ens permet al nostre cervell desconnectar de l'exigència constant del dia a dia que actualment sembla que vivim.
2: Durant l'exercici, el cervell experimenta canvis que redueixen l'estrès de manera immediata i en milloren l'estat d'ànim. Sortir a pedalar trenca el cicle monòton d'anar de casa a la feina i de la feina a casa i permet que, en socialitzar amb la grupeta i canviar el focus d'atenció cap al paisatge, aconseguim desconnectar de totes les obligacions. El resultat final d'aquest esforç és una paradoxa molt necessària. Podem arribar a casa amb les cames completament exhaustes, però alhora gaudir d'una sensació de relaxació i descans mental absolut. És exactament aquesta filosofia la que resumeix l'Àngel quan afirma amb rotunditat que, sobre la bicicleta, sempre s'hi pedala pel cap.
4: Àngel, parlant una mica també sobre el teu Strava, no sé si quan t'avisa de dir, ostres, has fet un personal record al PR, no? Que se diu, això et canvia l'humor durant el dia després? Dius, mira, oh, avui arribes a casa i dic, buf.
0: Bueno, sí que és veritat que m'ho miro a vegades, no? Si, sobretot si repeteixo rutes, miro. Però, esclar, a la meva edat, què vaig veient? Que de PRs, poquíssims.
1: Que pessimista que és.
0: En tot cas, serien coses casuals i que en realitat el meu rendiment me'n dono compte que va baixant. És a dir, si jo ara fa 10 anys pujava des de Tordera a l'Arola amb una horeta o amb una mica menys, doncs ara necessito una hora i 10 minuts. O una hora i... Me'n dono compte de que bé, que l'edat no perdona i és llei de vida, no? Però cap problema, no? No he entrat en depressió, vull dir, per si em pregunteu això.
8: L'Arola encara la puges.
0: Sí, però molta dificultat, eh? I ara, bueno, últimament, cada vegada que la pujo, dic, aquesta serà l'última. Aquesta serà l'última. Però bé, ja fa 5 anys que dic el mateix.
4: Mira, sí, són bones notícies, això, Àngel, home. Sí.
8: Àngel, ara que estaves mencionant també altres rutes, si algú que no ha pedalat mai per Tordera o aquest entorn, si et demana un consell per una persona que comença en bici, quina ruta li recomanaries tu? Una que fos planera sense cap ensurt o, vinga, també li afegiries una mica de picant amb alguna pujadeta, algun corriol maco o això?
0: Jo recomanaria, evidentment, d'entrada, provar-me les cames a tota la volta d'Inditex, que és el que fan gent que camina a Tordera. Després, ja, mica a mica, anar cap a Palafolls, també fer alguna volta per la zona. És molt, molt interessant. Anar paral·lel al riu Tordera. Es pot travessar per a la zona de Gelpí, quan no hi ha aigua, i quan hi ha aigua també. Es tracta simplement de treure les sabates i passar, diríem, sense problema, i tornar-te a posar les sabates i ja està. I anar paral·lel al riu Tordera, ja sigui pel costat de Gelpí o pel costat de Palafolls, i buscar la desembocadura. I és una ruta plana, que un prova les seves forces.
1: M'apunto a aquesta ruta planera.
0: Jo, el repte seria arribar a la punta del riu Tordera per anar a la Guaita i fer una observació de la zona del Taica i tornar. I amb això, pues, tranquil·lament, pues, faràs uns 20 i tants quilòmetres i faràs una mica de prova. I a mica, mica, mica, mica, anar provant alguna pujada cap al castell, per la part, diríem, més fàcil, aquesta que comentàveu abans, i anar provant. Aquesta és la zona ideal per no escarmentar-se, perquè sí, una de les coses que jo us aconsellaria, un consell important, és dir, si algú, un amic, comença amb la bicicleta, el que no heu de fer mai és castigar-lo. És dir, jo em trobo bé i fer el patir massa. És dir, que comenci a poc, que vagi agafant a mica a mica, perquè aquestes persones que pateixen probablement ja no tornaran a agafar mai la bicicleta.
1: Coneix algun cas. Això és que ell l'ha fet patir, però no ens ho vol dir.
4: Aquesta ruta ens apuntem, per la següent vegada que ens portis, Àngel. Aquesta ens apuntem. Nois, ens aixequem ja, anem a agafar una altra vegada la bicicleta i anem a acabar la ruta. Va, Àngel, moltes gràcies. I, nois, seguim, eh?
5: Som-hi.
8: A pedalar, tu.
10: Enganxats als pedals.
1: Més que una ruta ciclista, avui hem fet una campanya per atraure turisme ciclista a Tordera. Alcaldessa, on enviem la factura? El que no podem negar és que teníem el millor anfitrió. Posa pau, coneix el país, pedala i quan convé s'atura a fer fotos, a gaudir del moment i de l'entorn, o escoltar el silenci. Ens ha caigut bé perquè, a més de tenir 6 o 7 bicicletes a casa, sempre busca recorreguts on pugui parar a menjar a mig camí i de tant en tant li agrada fer quilometrades. De Tordera a Montserrat, mare de Déu. Va, marxem, que ara fa baixada. Fins al proper Enganxats als Pedals.
10: Enganxats als Pedals, un podcast del nou FM, el Prat Ràdio, La Veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Sabadell i Ràdio Tordera, amb el suport de la xarxa.
11: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
12: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
13: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
11: Sense 7.1 FM. Ràdio Tordera.
14: Aquest mes, a Dental Company Tordera, 15% de descompte en implantologia. El teu somriure també està incomplet. Prova-ho ara. Aquest mes, a Dental Company Tordera, 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratuïta al 930 13 02 78 o a dentalcompany.es, perquè somriure és salut.
15: Dental Company, porque sonreír es salud.
16: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
11: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. 107.1 FM.

0: Poesia. Lletres complen el buit d'una absència, d'una mirada. Estem a dimecres 9 del vespre i això és Temps de Paraules. Nosaltres, en Joan Madrid i l'Elvira Romaguera, t'acompanyarem amb cançons i poesia. I hola, Joan.
1: Hola, bona tarda.
0: Quin cantant has buscat?
1: Avui hem buscat una veu femenina, agradable, i esperem doncs triar les seves boniques cançons. Ella és Diana Navarro.
0: Molt bé, Joan. Endavant.
1: Gràcies.

els teus ulls brillants i alegres. No els oblido fàcilment, com tampoc el teu bon tracte d'amic fidel i entranyable, servicial en tot moment. Intercanviant conversa, el temps resta estacionat, a cops hi ha pau i harmonia, d'altres la tossoneria desperta grans tempestats. Després sols cal retrobar-nos, i és aquest el meu consol: fer-nos de nou companyia, comprovant amb alegria que novament surt el sol. Company de jocs d'infantesa, d'angoixa i felicitat, recorda a qui no t'oblida i confia de per vida comptar amb la teva amistat. María Sarrat.

Aquest home de fusta que s'asseu feixuc i pensatiu davant de casa seva i deixa vagar els ulls per la melanconia discreta del paisatge, pots ser tu. Cansat i adust, veu com transcorre el temps i esmicola designis i projectes. Massa horitzons l'encerclen i se sent un buit desmesurat a les entranyes. Mira'l ben sol. I pot ser que contemplis la teva imatge retallada en gris damunt la grisa o freda de la tarda.

Reconduïm-la a poc, la vida. A poc i amb molta confiança. No pas pels vells topanys, ni per dreceres grandiloquents, sinó per el discretíssim camí del fer i desfer de cada dia. Reconduïm-la amb dubtes i projectes i amb les estúpides i estúpids anhels de fallences i amb turupituts anhels desfallecents, humanament entrebrugit i angoixes pel gorg dels anys que ens correspon viure. En solitud, però no solitaris, reconduïm la vida amb la certesa que cap esforç no cau en terra i xouca. Dia vindrà que algú mourà a mans plenes l'aigua de llum que brolli de les pedres d'aquest temps nou que ara esculpim nosaltres.

És bo tenir sempre a punt el recurs d'un mot que empleni el buit de tu, per fer-ne la penitent cuirassa que em preservi del malson de l'enyor i la tristesa. Aleshores, te'n fas present en cada vers que escric i quan, sol, el repeteixo, no hi ha distància entre el teu cos i el meu, units per sempre més en el poema.

0: Demano poc. Demano poca cosa. Només poder treballar, com fins ara, respectuós amb l'ordre que estableixen discretes lleis d'antiga procedència. Comprendre versos m'hi omple, m'allibera. També llegir algunes altres coses del tot banals, del tot quotidianes. Demano poc i encara menys tan volta demanaré a mida que els anys posin foscos accents damunt la pell cansada. Llavors, potser, solament amb escriure ja en tindré prou. I penso, i no m'espanta, m'ho imagino sense gens angoixa. La solitud serà per tota companyia.
1: Miquel, Martí i Pau.

us tenia al meu voltant. Us tenia al meu voltant i us mig veia i pressentia. Senyor, em sou al davant i altre cop us negligia. I ara, vós, que sou tan just, perquè el pecat cometia, em feu sentir el vostre tust i m'entenebreu la via. Més jo, Senyor, us vull honrar i demanar-vos voldria. Oh, si us deixéssiu pregar, si accepteu l'ofrena pia, jo us dono tot aquell bé que hom sospira i hom voldria. Jo us dono tot el que té hom i el pa de cada dia, per l'humil racó tan clar, si amb l'amat el compartia. Per aquell seu dolç mirar i la mà dintre la mia. Clementina Arderiu.

I fins aquí aquest temps de paraules d'avui. Nosaltres ens despedim fins la setmana que ve, si Déu vol. Que tinguis una bona setmana i gràcies per ser-hi.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Prop del 80% dels espanyols està a favor que l'Estat intervingui tant com sigui necessari per garantir el dret a l'habitatge, una problemàtica que preocupa gairebé a la totalitat de la població, un 90%. Són dades impactants del darrer baròmetre del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, que arriba en plena voràgine electoral amb les mobilitzacions per l'habitatge com a epicentre i amb la commoció social i política per la mort de Mari Carmen Abascal, un símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge. Això han dit el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Els escoltem.
3: Recordatòria que fem el que fem a la vida, qualsevol activitat política, empresarial, del tipus que siguin, els valors humans, l'humanisme ha d'estar-hi present sempre.
4: ¿Quién cree que puede engañar a la gente con un fracaso tan evidente como la vivienda? Se cree capaz de manipularlo todo y de manipular a todos. Y no lo podemos permitir. No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles.
2: I la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha anunciat que el govern apujarà el salari mínim interprofessional a l'SMI el mes de novembre. No ha detallat en quin percentatge. S'haurà de determinar la mesa amb patronal i sindicats. L'última pujada va ser del 3,1%, però la inflació del setembre, recordem-ho, és del 4,9%.
5: Convocaremos la mesa de diálogo social y volveremos a subir el salario mínimo en nuestro país. Por tanto, me dirijo a los trabajadores y trabajadoras de España. El gobierno de España sigue trabajando por el bien común, obviamente por reducir la desigualdad y por defender a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país.
2: I Junts ja té candidats al Congrés per les eleccions generals el 29 de novembre. El partit ha obert un procés de primàries, però en haver-se presentat únicament una persona per la circumscripció ha quedat proclamats els caps de llista. Així, l'actual portaveu de Junts a la cambra, Míriam Nogueres, liderarà la llista per Barcelona. I atenció, perquè es manté el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió de fortes pluges fins aquesta nit i matinada al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona. Però, si no hi ha incidències, es preveu rebaixar a nivell d'alerta aquesta tarda. També hi ha activada alerta del VentCat. I la poetessa i assagista canadenca Anne Carson ha estat guardonada amb el Premi Nobel de Literatura d'enguany. Nascuda a Toronto el 50, és també traductora i professora de literatura clàssica i comparada a l'Acadèmia Sueca, destaca la seva obra audaç, inventiva i que crea noves formes de literatura contemporània.
6: L'Hora Maresme.
1: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
6: Bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. El tema del dia d'avui és la mala educació. La mala educació forma part del nostre dia a dia i sovint es manifesta en petits gestos que tenim tan normalitzats que gairebé ja no els qüestionem. Persones que no saluden, que interrompen quan algú parla, que no respecten les cues, que arriben tard o que tracten els altres amb poca consideració. Vivim en una societat cada vegada més accelerada, en què la pressa, l'individualisme i la falta de paciència poden acabar passant per davant del respecte i la convivència. I és que la bona educació va molt més enllà de dir si us plau i gràcies, perquè també implica saber escoltar, tenir empatia i ser conscients que les nostres actituds afecten els altres. Avui volem parlar de la mala educació, d'aquells comportaments que ens molesten especialment i de com han canviat les normes de respecte i convivència en la nostra societat.
1: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
6: I per començar el programa, el nostre company en Martí Capçada des de Ràdio Sanvi ha sortit al carrer per preguntar a la gent què considera que és de mala educació aquest 2026 i quines actituds els molesten més en el seu dia a dia. Martí, endavant.
7: Doncs sí, Gemma, avui parlem d'una cosa que tots en algun moment diria que hem patit. Parlem de la mala educació. Però les formes canvien i el que abans semblava que era una falta de respecte, potser avui ja ho tenim tan normalitzat que et diria que ni ens n'adonem. Vivim enganxats al mòbil, ens movem per espais plens de gent, compartim transport públic, restaurants, carrers, platges, i en aquesta convivència del dia a dia apareixen petites actituds que poden molestar molt més del que ens pensem. Per exemple, estar parlant amb algú i que l'altra persona estigui tota l'estona mirant el mòbil. És una falta de respecte, és mala educació o simplement és una realitat del nostre temps? Hem sortit al carrer a escoltar què opina la gent. Escoltem en Jordi.
8: Per mi, la mala educació l'any 2026 és, sobretot, una cosa que em posa a mi molt nerviós, és quan estàs amb algú i aquella persona està tota l'estona mirant el mòbil, està a lo seu, no t'està escoltant, no està present en el moment, sinó que està duit per la pantalla. I després, doncs, de mala educació, a part d'això, doncs, el que ho ha sigut tota la vida, no només aquest any, gent que arriba tard, que et parla malament, que et jutja, que pensa que en la teva posició ho has fet millor que tu, sense posar-se en la teva pell, sense saber què estàs pensant en aquell moment o com ho estàs visquent. I bàsicament seria això. Després, bueno, doncs, també, evidentment, gent que arriba tard sempre als llocs, això és de molt mala educació, i poc més. Et diria que aquestes són les coses que més veig de mala educació.
7: I és que el mòbil probablement és un dels grans protagonistes de les queixes sobre educació avui en dia. No només quan estem parlant amb algú, també quan estem menjant, quan som en una reunió, quan quedem amb els amics o fins i tot quan algú ens està explicant alguna cosa important. I potser el problema no és mirar el mòbil puntualment, sinó transmetre a l'altra persona la sensació que el que està passant a la pantalla és molt més important que la conversa que estem tenint cara a cara. Però hi ha altres situacions molt més quotidianes que també ens posen a prova. I si hi ha un lloc on les normes bàsiques de convivència semblen especialment importants, doncs aquest és el famós transport públic. Qui no ha estat alguna vegada davant d'una porta del metro esperant per sortir i ha vist com la gent de fora ja està intentant entrar abans que hagin baixat els passatgers? Sembla una cosa molt senzilla: primer deixar sortir, després entrar. Però no sempre es compleix. I això ens porta al segon exemple de mala educació que hem volgut plantejar. Escoltem en Marc.
9: Em sembla de molt mala educació la gent que no deixa sortir del metro, tram o el bus abans d'entrar.
7: Una situació molt típica, sobretot en hores punta. Les portes s'obren i sembla que comenci una competició. Els que volen entrar intenten avançar-se als que encara han de sortir. I aquí potser hi ha una idea interessant. Moltes vegades la mala educació no són grans gestos, sinó petites coses que fem perquè tenim pressa, perquè anem despistats o perquè pensem que no passa res. No deixar passar algú, interrompre constantment, parlar a crits en un espai tancat, no saludar, no donar les gràcies, colar-se en una cua... Tot això són petites conductes, però que poden fer més incòmoda la convivència. I al final, potser tot es resumeix en una paraula: el respecte. Perquè tenir bona educació no significa saber-se de memòria totes les normes de protocol. Té més a veure amb ser conscient que no vivim sols, que les nostres accions afecten les persones que també tenim al costat. I això és precisament el que ens explica el nostre tercer testimoni, en Jaume.
10: Per mi, la mala educació no té res a veure amb les normes socials i amb tot el que ens havien explicat. Personalment penso que la mala educació té a veure només amb la falta de respecte amb els altres o amb perjudicar amb una altra persona. Tota la resta no ho trobo una falta d'educació, sinó que moltes vegades són normes que s'han creat socialment però que no tenen massa sentit. Tot el que no sigui que perjudiquis una altra persona, per mi és correcte i no és criticable. O sigui, seria mala educació no respectar els altres o perjudicar-los amb la teva actitud.
7: I aquí, precisament, potser tenim la conclusió de la nostra secció d'avui. El 2026 s'han canviat moltes coses. La manera de comunicar-nos, de relacionar-nos, de treballar, de moure'ns... Però hi ha algunes normes que continuen sent força universals. Escoltar quan algú parla, deixar sortir abans d'entrar, respectar l'espai dels altres, donar les gràcies, demanar les coses amb educació i, sobretot, tenir en compte, com ha dit en Jaume, que al nostre voltant també hi ha altres persones. Potser la mala educació no és tant una qüestió de generacions, de tecnologia o bé de canvis socials. Potser és simplement una qüestió de posar-nos durant un petit moment en el lloc de l'altre. Perquè probablement tots tenim aquella petita cosa que ens treu de polleguera. El que crida pel carrer, el que no deixa sortir del metro, el que mira el mòbil mentre li parles i el que es cola a la cua, com hem dit anteriorment. I ara és el moment de preguntar-vos a vosaltres. Què considereu que és de mala educació en ple 2026? Quina és aquella actitud que no suporteu i que penseu això abans no passava o bé potser sí? Una bona pregunta per continuar debatent-la.
6: Gràcies, Martí. Precisament amb aquesta pregunta, què és de mala educació avui en dia, tot seguit anem a fer una tertúlia amb en Sergi Ferrer des de Ràdio Calella Televisió. Sergi, bona tarda. Què ens has preparat avui?
11: Bona tarda, i sí, mira, aprofitaré just la pregunta que acaba de fer en Martí al final de la seva secció per parlar, doncs, d'una cosa que tots, malauradament, hem patit alguna vegada, que és la mala educació, però no parlarem només de les normes de tota la vida, com saludar, com donar les gràcies, o no colar-se en una cua, perquè els temps canvien i també apareixen, doncs, noves situacions que ens poden fer pensar o això és de mala educació o ens estem fent grans. Per parlar amb mi aquests 5 minutets m'acompanyarà el nostre company, en Marc Tresserres. Què tal, com estàs?
12: Hola, Sergi, bona tarda. Molt bé.
11: Estàs preparat o què?
12: I tant, i tant. De fet aquest tema m'agrada i ara, a mesura que tu vagis proposant-me o llançant preguntes, ho anirem comentant i ja ho veuràs.
11: Perfecte. Mira, et comento, vale? Et comentaré situacions que, doncs, la gent generalment pot considerar de mala educació i, bàsicament, a veure què en penses, quin és el teu punt de vista.
12: D'acord.
11: Comencem per una molt habitual. Estàs sopant amb algú, sopant o dinant, li estàs explicant qualsevol cosa personal i veus que no para de mirar el mòbil. Això a tu et molesta i si veus, si et trobes en la situació, què li dius? O li dius alguna cosa o tu calles?
12: Depèn de qui sigui, però sí, és algo que em molesta. Jo puc entendre que... Mira, i si no és tan fàcil com solventar la situació amb un... Perdona, agafo un moment al mòbil perquè he de contestar aquest missatge de la feina o de la meva mare, del meu pare, de qui sigui, i ja està, estic per tu, em sap greu. I ja només fent això just abans d'agafar el mòbil, a mi aquesta persona em diu, ei, està pendent de mi, i per tant, amb educació m'està dient... Un moment, si us plau, que això ho he de fer, però alhora vull que m'expliquis el que tu m'has de dir. Evidentment, si hi ha persones que de per si han agafat el mòbil i estan constantment amb el mòbil mentre els estàs parlant i els hi tinc confiança, sí que els hi dic alguna cosa, com per exemple, ei, ostres, t'estic parlant, diu, m'escoltes o m'espero un moment a que acabis? Ai, no, perdona, això m'hi he trobat, eh? Digues. I llavors ja es recondueix la situació.
11: No, completament d'acord amb tu. Si és una emergència, sí que és normal agafar el mòbil un momentet, però estar tot el rato és comprensible que és de mala educació total. Sí. Anem a una altra situació.
12: Va.
11: Vas caminant pel carrer, no sé si t'hi has trobat, i et trobes, no sé si 4 persones, 5, 6, vaja, que ocupen tota la vorera. I tu vens de cara, vas sol, amb els cascos, m'ho imagino, i ningú s'aparta. Què fas? Et canvies de vorera o esperes que s'apartin, el que pot comportar una petita discussió o no?
12: És bona aquesta, perquè m'he trobat en la situació de fer les dues coses, tant de canviar-me jo de vorera, o de baixar de la vorera mateix, o directament aturar-me allà, per exemple, si és gent jove i m'estan veient que venen cap allà, no? O gent gran, que la gent gran tot i així és molt més considerada, i veuen que vens, ja es decanten. Però si és gent jove, sí que és veritat, o adolescents, que de vegades ni s'aparten. I jo he baixat, i òbviament molts cops no he dit res, però en altres situacions, Sergi, t'he de dir que sí que he demanat, us decanteu, si us plau, però perquè potser també passava un cotxe, eh? Però jo els hi dic així, amb aquest to, realment. I llavors sempre hi ha algú que és més educat que els seus companys i diu, tio, aparta, o... I et deixen passar.
6: Home, si els no. hi dius us decanteu, potser que et diguin decantar el què, no? Perquè si és un jove...
11: Sí, exacte, t'anava a dir.
6: No sé si t'entendrien.
12: Jo, Gemma, no acostumo a parlar mai en castellà i ho dic en català i m'entenen.
11: També us he de dir que depèn de la persona que et trobis, poder de carrer també et canvies, eh? O sigui,
12: aquesta és una altra. De vegades ja ni t'ho planteges, passar per allà i dius, saps què? Ja em canvio jo, no passa res.
11: Exacte. Vinga, anem a una altra situació. Aquesta és més delicada, eh? Poder, jo diria que ens hi hem trobat tots.
12: Ai.
11: Que és un comentari sobre el físic. Vale? Tu li dius que doncs, no t'ha agradat i et respon que només era una broma. Creus que avui en diem de vigilar més que diem?
12: Jo crec que abans també s'havia de vigilar això. Jo crec que fins i tot abans, en certes coses, tampoc es tenia consciència, no, d'això o comentaris masclistes, no, que n'hi ha hagut moltes vegades. Per sort, en el meu entorn, cada cop n'escolto menys. Però sobre el físic, home, altra vegada, com el primer tema que m'has posat sobre la taula, Sergi, si els hi tinc confiança, els hi diré. No els hi diré cridant, no els hi diré insultant-los, al contrari, perquè si no em posaria al mateix nivell, però sí que els diria, home, doncs no sé gaire broma perquè a mi no m'ha fet gràcia. I jo moltes vegades he fet aquest comentari, de dir, ostres, això que acabes de dir t'has passat una mica, no?
6: I si no li tens confiança, et calles?
11: Clar.
12: No. Jo, depèn com, dic, ostres, aquest comentari que acabes de dir, una mica lleig, no? I de vegades sí que ho dic amb un to una mica, entre cometes, de broma, però per suavitzar la situació. Però li deixo caure, Gemma.
6: Mm-hmm. Sí, sí. Molt bé.
11: Per tema temps, farem aquesta següent amb resposta ràpida, si vols justificar-la una miqueta, Marc, però et posaré tres situacions i em dius quina de les tres et sembla més de mala educació. Vale?
12: Vale.
11: Una persona que arriba 20 minuts tard i no avisa. Una altra que cancela un sopar a última hora buscant una excusa, o una persona que tracta malament a un cambrer perquè el servei és lent.
12: Ui, l'última. Per mi l'última.
11: Eh?
12: Sí, sí, sí. La de que no avisa, òbviament, no és de bona educació i podria tenir aquest detall, no de comentar-t'ho. La segona, de que et cancela un sopar a última hora buscant una excusa, més que de mala educació, em sembla de poc compromís, em decebria bastant. Educació, bueno, ja té un punt de mala educació, no?, entre cometes, però per mi és el que t'acabo de comentar, però sens dubte el del cambrer. No.
11: Jo, de fet, una de les coses que a mi em demostra com és una persona és com tracta a la gent que treballa davant del públic. Eh?
12: I tant.
11: O sigui, és una cosa que em queda claríssima. Ara, permetem que faré una mica d'advocat del diable, Marc. Jo crec que et tocarà fer una mica d'autocrítica. No pateixis, que jo també la faré. Si la Gemma vol, també la farà. Hi ha alguna cosa que es considera de mala educació que fas tu mateix?
12: Uau.
11: Mulla't.
12: Mullo. Potser
11: si vols jo primer, que jo ho tinc claríssim.
12: Potser de vegades... és que jo, clar, mai faig o intento mai fer res amb mala fe. Llavors, sí que és cert que potser algun moment he fet alguna broma o el comentari d'alguna cosa que m'ha explicat algú en un mateix grup que tots ens portem bé, i potser és algo que m'ha explicat de forma personal i només per fer la broma però d'això, per fer-li la broma sense mala fe, ho deixo caure davant dels altres. I sí que és veritat que alguna vegada m'ha passat que aquella persona m'ha mirat en plan, hosti, tio, per què dius això quan t'ho havia explicat a tu, no? Que sembla que m'estiguis deixant una mica malament. I algun cop he hagut de jo mateix dir, ostres, el comentari d'abans t'ho has pres malament, em sap greu, ho he fet totalment de broma. I ja està, ho he solventat, però potser això.
11: No sé si, Gemma, vols comentar la teva?
6: Sí, breument, perquè hem de seguir avançant, però a vegades Vinga. Crec que canvio de tema de forma molt radical i l'altra persona no s'ho espera i ho pot interpretar com que no l'escolto.
12: Però ho fas a propòsit, perquè realment no t'interessa aquell tema?
6: No, bueno, no ho sé, no. Normalment no, a propòsit crec que no. Uh-huh. Simplement perquè la meva ment doncs va d'un costat a l'altre.
12: Vale.
11: Us dic la meva ràpid, vale? Jo m'acosta molt contestar missatges molt seguit, vale? A vegades passo del mòbil i deixo missatges sense contestar durant molt de temps i trucades també.
12: Fins i tot quan és algú urgent?
11: Sí, sí, a vegades em costa. Sí, sí. A veure, si és molt urgent, rotllo, m'acaba d'atropellar un tractor, doncs no. Aquí sí que contesto ràpid, però a les altres no.
6: Molt bé, doncs esperem que
11: tractor,
6: no ens atropelli
11: exemple,
6: cap tractor, perquè si no, en Sergi no ens farà casa, no sé que ens atropelli un tractor.
12: Perdem el company de Ràdio Calella.
6: Molt bé, companys, no truqueu al SEM ni al 112, truqueu en Sergi Ferrer, que us respondrà molt d'hora. Gràcies, sí, fins ara.
12: Adéu.
6: Seguim parlant del tema del dia. Som més maleducats que abans o és només una sensació? I en cas de ser més maleducats que abans, és a dir, que fa uns anys, quins factors ens han portat a que ens sigui més indiferent ser educats? És a dir, que no ens importi doncs, comportar-nos. En parlem amb la Laura Espanyol des d'Ona Malgrat. Laura, bona tarda.
13: Bona tarda, Gemma. Doncs com deies, avui parlem de maleducació i n'hem volgut parlar amb la Jasmina Verdugo, psicòloga del Servei de Rehabilitació del Maresme Nord. Bona tarda, Jasmina.
14: Hola, bona tarda.
13: La pregunta que ens estem fent avui és si som més maleducats que abans. Què opines tu?
14: Bueno, jo opino que generalment és un sí, no? O que generalment es considera que és un sí per molts factors. Un d'ells és que antigament hi havia molta més repressió, llavors les normes estaven molt més explícites i la gent les complia molt més perquè també tenia por a les represàlies que hi havia, no? Tota la liberació, doncs, és un dels... O sigui, hi ha moltes coses positives al fet d'haver-nos pogut alliberar, tant en opinió, en expressió, però també té la part negativa, que és aquesta, no?, de que pues, la gent es pren com més dret a poder fer una mica el que vulgui. Llavors, això pot fer que pues, gent que abans es reprimien o accions que abans eren més reprimides, pues, ara es mostrin més obertament. Llavors, també pot haver-hi un altre factor, que és el tema comunitat, no? Abans la comunitat s'ajudava molt més entre ella perquè depenien molt més uns dels altres, no? Quan més desenvolupat, entre cometes, és un país, menys necessita de l'altre o menys es creu que es necessita de l'altre, que no és que sigui cert. Llavors, les persones són més individualistes i al ser més individualistes van més a la seva, per dir-ho d'alguna manera, no? I potser això s'interpreta també com una falta de respecte cap a l'altre.
13: Com és que tenim aquesta impressió de que ja no fa vergonya ser maleducat? És pels factors que deies o hi ha altres factors que fan que, doncs això, que ja no sentim aquesta vergonya?
14: Jo crec que, bueno, és part dels factors que hem dit i també el fet de que hi ha molta més diversitat, no? Molta més diversitat d'opinió, molta més diversitat cultural, llavors coses que per algunes comunitats o per algunes cultures està ben vist, per altres no tant. Llavors, i amb aquesta barreja es crea també una mica aquesta confrontació entre què és correcte i què no és correcte, no? Vist des del punt de vista d'uns o d'altres.
13: També, jo en el meu cas, sento que hi ha hagut, gràcies a la tecnologia, un augment de situacions que abans no passaven i que hem hagut de transitar i decidir què era de mala o bona educació davant d'aquestes situacions. Això ens ha afectat d'alguna manera, també?
14: Sí, clar, també hi ha moltes situacions cada cop més noves que no sabem gestionar encara, no? O que hem de començar a escriure els còdics d'educació o de gestió, no? Tot el tema de internet, mòbils, xats, intel·ligència artificial, ara, no? És fins on està el límit i què considerem correcte o no correcte o quins comportaments davant d'aquestes situacions són correctes o no, no? Van sortint cada dos per tres i de forma molt accelerada situacions noves que encara no estan definides, no?
13: Com podem definir o decidir què és de mala educació i què no?
14: Jo crec que aquí, en aquest cas, quan són coses noves que estan sorgint, és molt a títol personal, no? O sigui, jo crec que hi ha d'haver-hi una base comuna, no? D'un mínim respecte cap a l'altre, bueno, doncs els còdics bàsics, no? De convivència, però després fins a quin punt es traspassa o no es traspassa, jo crec que hi ha una visió molt personal aquí, no? Perquè encara no hi ha un còdic estricte. No és molt fàcil, per exemple, en tema de tecnologies, doncs no utilitzar el mòbil a l'escola, no? I és una norma que ja fa doncs, molts anys que circula i que es compleix, i qui no la compleix doncs, es cataloga de mala educació o d'estar fent alguna cosa malament, no? Baixar el volum en el tren o no posar-te a parlar a llocs públics, no? Que ja et surt el símbol del telèfon de xat, però després, per exemple, doncs això, en una reunió social amb amics, no? Doncs un moment que algú agafa el mòbil, per alguna persona pot ser una falta de respecte molt greu, però una altra persona ho pot entendre o pot veure com que en aquell moment està agafant el mòbil però no t'està deixant d'atendre, no? Llavors aquí és on entra en joc la visió una mica personal de cadascú i fins on te posa els límits, no?
13: Clar, i també en els casos d'amics i familiars entra en joc la comunicació, vull dir, si a mi algú em sembla de mala educació, t'ho podré dir i entenc que si em respectes no continuaràs fent-ho.
14: Al final, no, una mica, i sobretot els nens, agafant una mica l'exemple del que vegin a casa, no? Si a casa arribem i estem amb el mòbil mentre el nostre fill ens està explicant alguna cosa, possiblement el nostre fill ho vegi com algo normal, no ho vegi com algo de mala educació després reproduir-ho fora, no? I com aquesta situació, doncs totes les que poden venir d'aquestes noves situacions més tecnològiques, no?
13: D'acord, doncs ens quedem amb que la clau per arribar a diferents consens és la comunicació. Moltes gràcies, Jasmina, per acostar-nos al teu punt de vista i la teva visió a la ràdio.
14: Gràcies a vosaltres un cop més per comptar amb mi.
6: Hi va haver un temps en què deixar algú amb la paraula a la boca es considerava una falta de respecte. Avui, en canvi, podem deixar una conversa a mitges amb un simple gest, llegir un missatge i no respondre. I és que la tecnologia ens ha canviat la manera de comunicar-nos. Tenim més facilitats que mai per parlar amb qualsevol persona, a qualsevol hora i des de qualsevol lloc. Però això vol dir que ens comuniquem millor o ens hem acostumat a exigir una disponibilitat que abans no existia? Comencem per una de les grans problemàtiques i polèmiques de l'era digital, el famós doble tic blau de WhatsApp. Enviem un missatge, esperem, mirem el mòbil, tornem a mirar-lo i de sobte apareix llegit, però no arriba cap resposta. Passen 10 minuts, mitja hora, dues hores i comencen les preguntes. Per què no em contesta? Estarà enfadat o enfadada? He dit alguna cosa que no tocava? I si està connectat, per què no em respon? El doble tic blau ha aconseguit una cosa ben curiosa, convertir el silenci en una possible font de conflicte. I és que ara no només sabem quan hem enviat un missatge, sinó que també podem saber quan l'altra persona l'ha llegit. Però aquí apareix la primera gran pregunta. Deixar algú en vist és realment una falta d'educació? De fet, no ho és necessàriament. Que puguem contactar amb una persona en qualsevol moment no significa que aquesta persona hagi d'estar disponible sempre. Potser està treballant, potser està descansant, potser ha llegit el missatge però prefereix respondre més tard, o potser senzillament no li ve de gust mantenir una conversa en aquell moment, i també té dret a fer-ho. El problema és que hem acabat confonent dues coses molt diferents: la possibilitat de comunicar-nos immediatament i l'obligació de respondre immediatament. Perquè segur que també coneixeu aquella persona que si no li respons en 5 minuts torna a escriure «Hola, estàs? Has vist el missatge?» i finalment arriba la frase estrella «Però si t'he vist en línia». I aquí, doncs, la situació canvia perquè exigir una resposta immediata també pot ser una falta de respecte. Estar connectat no vol dir sempre estar disponible. I tenir un telèfon mòbil no significa haver d'estar pendent dels altres les 24 hores al dia. De fet, abans, quan trucàvem a casa d'algú i no contestava, assumíem que no hi era, que estava ocupat o que ja ens tornaria la trucada. Ara, en canvi, si veiem que està en línia i no respon, podem interpretar-ho com una cosa personal. Però atenció, perquè una cosa és necessitar temps per respondre i una altra de molt diferent és desaparèixer sense donar explicacions. I aquí entra en joc un altre dels grans protagonistes de les relacions digitals, el ghosting. El terme ve de la paraula anglesa ghost, que significa fantasma, i descriu una situació que segurament molts coneixem malauradament. Mantenir una relació o una comunicació amb algú i que de sobte aquesta persona desaparegui. Deixa de respondre els missatges, no agafa les trucades, no dona cap explicació. Simplement s'esfuma. És una pràctica que associem especialment a les relacions sentimentals, però que també es pot produir entre amistats o altres vincles personals. I aquí hi ha una diferència important. No respondre un WhatsApp durant unes hores no és fer ghosting. El ghosting implica tallar el contacte de manera sobtada, sense comunicar-ho, en una relació en què hi havia una expectativa de continuïtat. Abans, quan volíem deixar de veure algú, sovint havíem d'enfrontar una conversa incòmoda. Ara, en alguns casos, sembla que sigui més fàcil deixar de contestar i esperar que l'altra persona entengui el missatge, entengui aquest silenci. Però és una manera legítima de posar punt final a una relació o és una forma d'evitar una conversa que no ens ve de gust tenir. El cert és que desaparèixer sense explicacions pot generar desconcert en qui es queda esperant una resposta, a més també és de mala educació, sobretot quan fins aquell moment hi havia una comunicació habitual. Ara bé, també hem de tenir en compte que ningú està obligat a mantenir una relació que no vol i que deixar de respondre pot ser una manera necessària de protegir-se davant, això sí, d'una situació d'assetjament, insistència o falta de respecte. Per tant, no es tracta d'exigir explicacions a qualsevol preu, sinó de saber diferenciar entre posar límits i evitar responsabilitzar-nos de com ens comuniquem amb els altres. Esperem que cap Ramon us faci ghosting i tot plegat ens porta a una altra qüestió. Hem perdut la capacitat d'esperar? Vivim acostumats a l'immediatesa. Volem que les pàgines carreguin ràpid, que les comandes arribin l'endemà i que els missatges tinguin resposta gairebé instantània. I, doncs bé, quan això no passa, ens impacientem. Però les relacions humanes, com a conclusió, no funcionen com una aplicació. No sempre podem obtenir una resposta quan la volem, ni tampoc podem interpretar tots els silencis de la mateixa manera. Potser el que necessitem és aprendre a gestionar millor aquesta espera, entendre que no tothom té el mateix ritme, ni les mateixes necessitats de comunicació, i al mateix temps recordar que una mica de claredat també pot evitar malentesos. De vegades, un simple ara no puc parlar, després et responc, pot ser suficient, i en altres ocasions dir prefereixo que no continuem parlant pot ser més respectuós que desaparèixer sense deixar rastre, sempre que sigui segur fer-ho. Vinga, arribem a la meitat del programa i, com sempre, a aquesta hora ens fixem en el cel i amb la previsió del temps d'en Quim Serra.
15: De mica en mica, la situació meteorològica es va inestabilitzant. Aquest matí ja hem tingut algun primer xàfec, però serà aquesta tarda quan les precipitacions seran localment de caire tempestuós i de forta intensitat, fins i tot poden ser molt abundants i superar puntualment, això sí, els 40 litres per metre quadrat. Una tarda en la qual el vent serà de fluja moderat, de mar cap a terra, un vent carregat d'humitat que ajudarà aquestes pluges, i amb unes temperatures que avui, evidentment, queden més baixes amb la presència de nuvolositat, més normalitzades per l'època de l'any. De cara a demà, el temps s'estabilitza ja clarament. Podríem dir que avui tindrem la traca final d'aquestes precipitacions que ens acompanyen des del cap de setmana, i demà s'espera ja domini del sol, si bé a primeres hores del dia encara podran caure alguns núvols. Temperatures més baixes, sobretot les mínimes, i vents que seran fluixos amb una situació marítima tranquil·la a tota la costa maresmenca, tot i que hi haurà mar de fons marcada, sobretot durant el matí.
1: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
6: I després del temps, com sempre, ens fixem en les xarxes socials amb l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, bona tarda.
16: Molt bona tarda, Gemma, com anem?
6: Molt bé, com sempre, primer destaquem alguna cosa rellevant al Maresme.
16: Doncs mira, que dos projectes de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva han estat guardonats en la primera edició dels Premis de la Comunitat de Bones Pràctiques de la Unió. Es van lliurar en el marc de la 7a jornada Més Futur. El programa d'atenció domiciliària a l'alta hospitalària ha rebut el segon premi en la categoria Ens movem per les persones, un programa que facilita una transició segura entre l'hospital i el domicili a persones que han patit una pèrdua d'autonomia amb objectius.

0: Què passa?
1: Doncs a Kènia, aquest país ha registrat la primera mort per èbola de la seva història, segons ha anunciat el ministre de Sanitat d'aquest país africà. La víctima és un ciutadà que havia viscut 7 anys a la República Democràtica del Congo, que és l'epicentre d'un brot que s'ha estès al nord-est del país. Aquest home havia emmalaltit fa un mes aquí al Congo, on ja va rebre tractament abans de viatjar per carretera fins a Kampala i va volar a Nairobi el dia 3 d'octubre. Va arribar a l'hospital quan tenia febre, calfreds, fatiga intensa, debilitat, li feia mal tot, dolor muscular, mal de coll i hemorràgia sota la pell. Les autoritats han identificat 28 contactes d'aquesta persona entre familiars i personal sanitari i busquen 23 passatgers i 4 tripulants del vol amb què va anar cap a Kènia. De moment, només un contacte ha donat positiu. És el primer cas d'èbola detectat mai a Kènia. Uganda n'havia registrat 20 i 2 morts, gairebé totes vinculades a persones procedents de la República veïna abans de declarar-se lliure del virus a l'agost.
0: Vaja, esperem que no s'extengui doncs, aquests contagis. I el tema curiós, Oriol?
1: Doncs mira, el tema curiós, no sé, et parlo de menjar sempre en els temes curiosos, deu ser perquè m'agrada. Ahir parlàvem de fuets, avui parlarem de croissants, perquè el millor croissant de l'estat es fa a Barcelona, no ho tenim gaire lluny, eh? Es tracta d'un croissant artesà de mantega d'una pastisseria que té un nom també bastant curiós, un nom passional i un nom gustós. Es diu Pastisseria Morreig, del barri de Gràcia, i s'ha imposat a 59 establiments que es presentaven a la 19a edició del concurs que organitza el Gremi de Pastisseria de Barcelona. L'establiment va obrir l'any 2023 de la mà del pastisser Matthew Atzenhofer. El cuiner s'ha mostrat molt sorprès a les xarxes socials per haver aconseguit el guardó, el qual ja feia 2 anys que hi optava. Ell ha explicat que el croissant premiat compta amb capes molt visibles, molt regular, alveolat, cruixent per fora, tendre per dins i amb sabor a mantega. Jo torno a tenir gana. Un resultat aconseguit després de reduir la temperatura de cocció i prolongar també el temps d'enfornat.
0: Perfecte, doncs el millor croissant està a Barcelona, en aquesta pastisseria que dius que es diu Morreig.
1: Morreig, i molt bé, sí, no sé, sí, molt que és bé. Millor si el nom de la pastisseria o el croissant.
0: Sí, no, curiós, avui aquest tema. Doncs, Oriol, ara de seguida coneixem la pregunta del dia. Molt bé, som-hi, què estem preguntant?
1: Doncs bé, de fet, crec que la pregunta l'hem llançat ja moltes vegades durant el programa, l'ha fet sobretot en el company Martí. Preguntem sobre què us posa més dels nervis del que fa l'altra gent i que no suporteu, eh? Estem parlant de la mala educació. Doncs què és el que trobeu de més mala educació? Allò que no podeu suportar, allò que us altera, que us bull la sang quan veieu algú que ho fa.
0: Perfecte, doncs aquesta pregunta la podeu respondre al nostre compte d'Instagram. Gràcies, Oriol, fins ara.
1: Gràcies, fins ara.
0: I un dijous més, és moment de connectar amb la natura des de Malgrat. La nostra companya, la Laura, ja està preparada per presentar-nos un nou tema relacionat amb l'entorn natural. Laura, bona tarda, amb qui estàs?
2: Doncs sí, Gemma, som amb l'Enric Badosa, biòleg i coordinador del primer i segon atles dels ocells nidificants del Maresme, i parlarem justament d'aquest atles. Bona tarda, Enric.
3: Hola, molt bona tarda.
2: Què és l'atles d'ocells nidificants del Maresme i per què és rellevant?
3: A veure, un atles és un estudi, un treball, és una fotografia de la distribució dels ocells durant un període determinat, en un territori determinat, i nosaltres, com a maresmencs, i perquè tenim una bona musculatura ornitològica, hem fet aquest atles, el segon, que encara s'ha de publicar, però ja venim d'un primer atles que es va publicar el 2006. Llavors, l'atles el que es fa es divideix el territori en uns quadrats, en aquest cas de 2x2 quilòmetres, que en tota la comarca n'hi ha uns 142, i en aquest atles hi ha uns voluntaris que hi participen, doncs, obtenint dades, que en el nostre cas ha sigut al voltant de 90 persones, i durant 4 anys, 4 temporades de cria. Llavors, tota aquesta informació es processa i el producte que s'obté són uns mapes de la distribució de nidificació de les espècies que tenim a la comarca del Maresme. I per què és important la nidificació? Doncs perquè justament és quan les condicions de biològiques de les espècies són molt més com si siguin estrictes i ens permet veure una fotografia de l'estat de salut de, les, de la fauna ornitològica de la nostra comarca, igual que també són un indicador de, dels canvis que hi ha hagut al llarg dels anys. Penseu que la sort que tenim nosaltres és que tenim un atles ja del 2006 i ara el treball de camp el vam fer

0: des del 21, l'any 22, l'any 23, el 24, són 20 anys de diferència i hem notat forces canvis.
1: I quines espècies noves hi apareixen en el nou atles?
0: Val, a grans trets hi ha una tendència, hi ha unes tendències que són molt clares. Bàsicament, augmenten les espècies d'ambients forestals i les espècies d'ambients urbans, amb nombre d'individus, com sobretot de la distribució, i amb nombre d'espècies noves. I disminueixen les espècies justament que estan entre aquests dos ambients, que serien les espècies que hi ha entre el casc urbà i el bosc, per tant, les que ocupen sobretot espais agrícoles i espais periurbans. I això és perquè la tendència a la comarca ha estat aquesta. Algunes espècies que ens sortien, per exemple, en el cas del primer atles, s'han extingit. Això passa, són espècies sobretot lligades als ambients agrícoles, algunes també lligades als ambients d'aiguamoll, que també en tenim a la comarca, sobretot a la conca de la Tordera, com és el cas de la Foixa, que ha desaparegut, però altres espècies que eren molt comunes potser fa 30 anys, com el butxí, que és una espècie típica d'espais oberts, ha desaparegut. Per altra banda, també n'han aparegut de noves, no? Sobretot, i algunes estan augmentant. Així, per destacar de les espècies que han aparegut noves, jo m'agradaria destacar sobretot la més, com si rellevant a nivell de com si diguéssim, de protecció, seria la gavina corsa, que és una espècie que dins del rang està considerada com a vulnerable, que és una espècie que cria el Delta l'Ebre, cria el port de Barcelona, el port de Tarragona, i l'hem trobat criant en una teulada d'un edifici del port de Premià de Mar. Altres espècies que han aparegut, que no havien aparegut, són espècies bàsicament forestals, com és el picot negre, que és una espècie de picot el més gran que tenim a Europa, que ha aparegut a la vessant nord del Mont Negre, i una altra espècie que tampoc apareixia en el primer atles, que ha aparegut en aquest, és l'àliga calçada, és una espècie rapinyaire, com el seu nom indica, és una àliga, és bastant forestal, i a més, bueno, es guanya la vida capturant altres espècies d'ocells, aquesta espècie no havia aparegut i ara ha aparegut, igual que el milà negre, que també és una espècie de rapinyaire, per tant, hi ha unes pèrdues i unes ganàncies a nivell d'espècies.
1: El gaig blau, l'altra vegada que vam estar parlant amb l'Helena, ens va comentar que s'ha vist aquest juliol. Entrarà també en l'Atles el gaig blau, encara que no sigui dins de l'estudi que us havíeu marcat amb l'Atles?
0: Sí, nosaltres, bueno, el nostre estudi és un estudi científic, i com un estudi científic té una metodologia molt clara. Ara no tindrem temps d'explicar-la, però té una metodologia molt clara. Llavors, el treball de camp estava limitat des del 21 al 24. Però, clar, vista la rellevància, en aquest cas, de l'espècie, com és el gaig blau, això també ens ha passat amb una altra espècie que també l'havíem considerat extingida, però que ha aparegut l'any 25, que és el cucut reial. Doncs el format en què apareixeran segurament no serà el mateix format que apareixen les altres espècies, però evidentment haurem de posar constància, bàsicament perquè com a publicació científica ha de ser un referent per d'altra gent que en un futur vulgui també estudiar la fauna, en aquest cas la bifauna, i que en aquest cas el que pugui és comparar, i si nosaltres ara estem acabant els segon atles, doncs, on hi hagi un tercer que puguin veure com evoluciona. A mi m'agradaria destacar que a nivell d'importància o de zones d'importància a nivell de la fauna ornítica tenim una zona en la qual s'inclou tot el que seria la conca de la Tordera fins a la desembocadura. És el lloc on hi ha més espècies d'ocells. Curiosament, és el lloc on no hi ha cap figura de protecció eficient. Per tant, jo abogo que entre tots apretem perquè el nostre patrimoni natural el puguem conservar, per tant, conservant aquestes àrees, igual que conservem el nostre patrimoni arquitectònic, ja sigui esglésies romàniques o esglésies barroques, i en canvi estem perdent espècies de patrimoni natural.
1: D'acord, doncs moltes gràcies per acostar-nos l'Atles a la ràdio. Ja farem més seccions per aprofundir més en les espècies.
0: Ha estat un plaer.

0: Seguim avançant. Diuen que quan ens enamorem ens canvia la cara, però potser també ens canvia l'armari. Quan coneixem algú, sovint ens ve més de gust arreglar-nos, cuidar els detalls i pensar què ens posarem. Però què passa quan una relació s'acaba? Una ruptura també pot marcar un abans i un després en la nostra manera de vestir? Avui amb la Judit Jiménez descobrim com l'amor i el desamor poden influir en el nostre estil. Judit, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Què tal? Com estàs?
1: Doncs molt refredada, cachis l'olla.
0: Ostres!
1: He pillat.
0: A cuidar-se, ja, doncs, eh?
1: Sí, una mica, sí.
0: Judit, quan ens enamorem, canvia la nostra manera de vestir? És a dir, ens arreglem més, ens atrevim amb peces més diferents?
1: Doncs jo penso que potser sí. Més que diferents, però jo crec que sempre hem de ser qui som i tot això, jo penso que és el fet de que ens fa il·lusió quedar, anar i sortir, llavors ens siguem més macos, saps?
0: Mhm. Per tant, doncs, en certa manera sí que ens influencia, no?, aquest estat d'enamorament.
1: Sí, perquè, a veure, és que tot és... Em sembla que és química pura, en veritat, el que diuen, però com que estem tan feliços i tan eufòrics i tan contents, doncs t'atreveixes una miqueta més amb tot, no? I t'agrada veure't bé i vols estar guapo i t'arregles molt.
0: És inevitable voler agradar a l'altra persona, però fins a quin punt adaptem el nostre estil als gustos de l'altre?
1: Ai, això és l'eterna... Jo penso que això no hauria de ser. Uh-huh. Jo, en el cas que jo estic exposant és que a nivell personal, doncs, com que estàs molt content, empoderat i tal, ho fas, i tu ho fas, però no crec que ho facis per complaure l'altra persona, saps el que et vull dir?
0: Uh-huh.
1: Perquè seria, llavors no seria sa, és el que parlàvem aquell dia, no, seria tòxic. Si tu realment només et vestissis per agradar-li a la parella, no té sentit.
0: Clar.
1: Uh-huh. Això no li recomano a ningú. I si algú detecta que ha de fer això per agradar-li a la persona que està, que reflexioni una miqueta amb el tipus de relació que té. Eh?
0: Uh-huh. Quan una relació ja es consolida, és a dir, doncs, que ja no hi ha aquella etapa inicial en què encara no es coneixen del tot, ja uh-huh. portem un temps amb la persona, ens relaxem amb la nostra imatge, és a dir, ens arreglem menys, ens cuidem menys...
1: Crec que vas... Sí, la paraula has dit tu, relaxes, però això no vol dir que et deixis. Uh-huh. Jo penso que no. Jo penso que si estàs bé... Bueno, jo vaig posar un exemple fa unes setmanes. En el meu cas, no ho he fet de deixar-me. Sí que és cert, doncs, que si estàs a casa vas més còmode, doncs no, potser doncs, vas més còmode i no tens... Com que no fa vergonya perquè no hi ha secrets i tot és guai, doncs està bé, vas bé. Però sempre penso que quan has de sortir o quan... fas coses o quedes per anar a sopar, jo, sempre ens t'arregles. Mm. T'arregles per seguir-te sentint igual de guai. És que la sensació que dona veure't bé, planxar-te el cabell, arreglar-te, posar-te aquella roba que t'agrada, no? Això és molt, molt, molt xulo i és molt bo per un mateix.
0: Mm-hmm. I un tema que ens sorprèn molt quan arriba una ruptura sentimental, per què hi ha persones que volen fer un canvi radical d'imatge? Què simbolitza aquest canvi?
1: A vegades, pensa que, això sí que t'ho vaig a dir, a vegades és he trencat amb tu i això t'agradava i ala, pam, saps? En alguns casos és una rabieta, en uns altres casos és un dir ja no puc més i ja estic canviant d'això, doncs ho canvio tot. Jo puc explicar una anècdota rapidíssima.
0: I tant.
1: I que és que vaig tenir una relació i em van acomiadar d'una feina que portava 20 anys. Van fer... Perdó que tinc un gos aquí que és molt...
0: No passa res.
1: Eh?
0: Com
1: perdoneu,
0: es diu?
1: Pixie Bowie.
0: Pixie
1: perquè
0: Bowie.
1: Perquè té un ull blau i un ull negre.
0: Oh, molt bé.
1: Sí, i és com el David Bowie. Doncs la cosa és aquesta, que em va passar que quan em van acomiadar i jo aquella relació no anava a cap puesto i vaig aprofitar. No em vaig tallar el cabell, però vaig tallar nòvio. Vaig dir adéu, saps? Mhm. Uh-huh. Vaig aprofitar i faig un canvi d'això, que estava ja enquistada amb aquesta feina tants anys i tot, doncs ara el que vaig a fer és canviar-ho tot a la meva vida. I vaig fer un canvi radical.
0: Creus que una ruptura també pot fer que recuperem el nostre estil personal?
1: I tant. O que ens retrobem. Perquè moltes vegades les persones tendim a desconnectar de nosaltres mateixos, saps? Mm. Pel fet de complaure o per estar bé o per fer el que li agrada a l'altra persona. I al final el que hem de fer és un equilibri que ens agradi tots dos, anar a una, que per això és un equip, no? Si es fa una parella maca és un equip i sana, i intentar anar a una els dos i fer que les coses vagin passant naturalment. Al final forçar les coses o em posaré vestida en plan heavy metal perquè ell és heavy. No, és que si no, això no és així, saps?
0: Mm. I què fem, amb aquella roba doncs, que ens recorda, per exemple, a una exparella o a moments que hem compartit amb una persona? La guardem, la donem, la llancem?
1: És depèn de com et faci sentir, eh? Perquè si et fa sentir que t'és igual, doncs mira, la tens i te la poses. Però si realment et recorda o te l'ha regalat i no et ve de gust, la fots a la foguera Sant Joan. No. Si hi haurà algú que li pot donar una segona vida, segurament la pots donar i ja està.
0: Judit, quin consell donaries a algú que vol començar una nova etapa sentimental i renovar la seva imatge sense necessitat de canviar tot l'armari?
1: Que es planti davant del mirall, que s'enfronti al mirall, com diem els estilistes de moda, que s'enfronti al mirall, que es miri i que vegi el que està veient en el mirall. Si el que està veient en el mirall és la persona en la que volia ser o la que es vol convertir i com ho vol fer, saps? I llavors, si no en sap, perquè hi ha gent que no en sap, doncs sempre pot escoltar el nostre fabulós programa, la nostra secció, i li podem donar consells, si volen.
0: Totalment.
1: Perquè realment, visualment, es pot arreglar tot. Ho sabeu? Això és una cosa que els estilistes de moda fem màgia. Gent que està més entrada en quilos la fem més prima, gent que té les cames curtes les hi allarguem visualment, o sigui, tot és visual i ho podem fer. Per això et dic que és molt important que es mirin al mirall, que es coneguin bé i que vegin que si el que està veient és el que realment vol o vol canviar i millorar. Molt i de quina manera, saps?
0: Un dia, si vols, Judit, recollim opinions o preguntes de gent i les intentem resoldre.
1: Estaria encantada, a mi m'agrada molt fer això perquè al final és una feina que ajuda molt a les persones, saps?
0: Totalment, totalment.
1: I és molt xulo.
0: Doncs Judit Jiménez, estilista i experta en moda, gràcies com sempre per estar amb nosaltres.
1: A vosaltres, fins la setmana vinent.
0: Vinga, arribem a la part final del programa d'avui. Recuperem el tema del dia, el tema de la mala educació i us preguntem, us hem preguntat al llarg de tot el programa si creieu que avui dia som més maleducats que fa anys enrere o potser simplement ens molesten coses diferents. En aquesta tertúlia, debat, hi participen Sergi, en Marc i l'Oriol. Benvinguts, companys.
2: Hola.
0: Us formularé un parell de preguntes perquè, com que sempre anem justos de temps, he pensat doncs, reduir les preguntes, però vaja, us podeu explicar el que vulgueu.
2: Molt bé.
0: La primera pregunta. Jo us dono la pregunta i us plantejo dues situacions o dues postures.
2: Vinga.
0: Hem perdut el respecte. Podeu estar a favor, argumentant doncs, que sí, que hem perdut l'educació, la immediatesa, l'individualisme i la falta de tolerància, la frustració, poden fer que prioritzem les nostres necessitats, o en contra, no hem perdut el respecte, però abans hi havia més formalismes i això no implica més respecte, perquè moltes persones ho obeïen per por a l'autoritat i actituds discriminatòries o humiliants. Per tant, dues posicions, dues postures, hem perdut el respecte, a favor o en contra. Marc Tresserres.
2: És que per mi és un gris, perquè el contra que acabes de dir, Gemma, pel tema de por a l'autoritat i actituds discriminatòries o formalismes, no? Que abans n'hi havia més, això hi estic d'acord, però alhora crec que hi ha molta gent que per sort me demostra de la meva edat un pèl més gran, o fins i tot adolescents, que jo hi treballo, ja ho saps, que no, que tenen bones formes i que no s'ha perdut el respecte, que saben quan demanar les coses bé i de quina manera, i ser agraïts. Llavors, jo crec que és una mica un mix, perquè la primera part, jo crec que també hi ha molt d'individualisme. Això sí que és veritat.
0: Sergi.
3: Mira, la meva balança està bastant equilibrada, com ha dit en Marc, amb els grisos, però la meva tira més cap a favor, que hem perdut el respecte. Hi hauria diversos factors, però per no allargar-me, res, menciono dos que jo crec que van molt vinculats amb l'avui en dia, que un seria poder les xarxes socials, que jo crec que podem normalitzat parlar malament als altres, no? Tot el fet aquest d'amagar-te darrere d'una conta, poder sense la teva fotografia, doncs provoca que moltes vegades puguis faltar el respecte en cert sentit, i d'això també per mi ve derivat una mica doncs, que costa acceptar doncs, opinions diferents avui en dia, no? Llavors podem arribar fins i tot a perdre les formes i el respecte davant d'una opinió que no defensem.
0: Oriol, hem perdut el respecte, a favor o en contra?
4: Jo, la meva balança, crec que està totalment a favor de que s'ha perdut el respecte. Evidentment, hi ha gent educada, te la trobes anant pel carrer, però també en trobes moltíssima que no, que és totalment individualista, que va a la seva, que tot li està bé, que fa el que vol, si t'emprenya no passa res.
2: Això és veritat.
4: Ja et decantaràs tu, i si et molesta, doncs mira, te'n vas a un altre cantó. Moltíssim. Jo això ho veig moltíssim, per tant, evidentment, hi ha bona gent, només faltaria que no hi fossin. Si tothom fos igual, malament aniríem. Però sí que, en general, penso que com a societat, aquesta societat ha perdut el respecte totalment.
0: Va, per acabar, de forma breu, la mala educació s'aprèn de casa. Us podeu posicionar amb aquesta primera opció, sí, la responsabilitat és de les famílies, els infants aprenen per imitació i si a casa no es practica el respecte o no es posen límits, doncs acaben fent el mateix, o bé la responsabilitat és de tothom, de tota la societat, la família és important, però també eduquen l'escola, els amics, els mitjans de comunicació, xarxes socials, etc. Martres Serres.
2: Sens dubte, em posiciono a favor de la responsabilitat d'educar, s'aprèn des de casa, a través dels valors que t'ensenya el dia a dia a la teva família, en aquest cas sobretot a pare i mare. Sí que és veritat que afecta el tema de la societat i a tot el teu entorn, perquè això et pot modificar, depèn d'on estiguis, però sens dubte, primer, des de casa.
0: Molt bé, la base és des de casa. Sergi? 100%.
3: Jo anava a dir des de casa també, igual que en Marc, de fet, relacionar-ho una mica amb que, bueno, en Marc és professor i jo també he sigut entrenador de bàsquet, llavors al final doncs tens una mica de contacte amb el que són criatures, no? I al final tractes molt amb nens que malauradament poden tenir alguns mala educació. Llavors aquesta mala educació moltes vegades no et deixen a tu, com a entrenador o professor, avui en dia exercir com a educador, perquè moltes vegades el pare o la mare sobrepassa per sobre d'això, no? Llavors moltes vegades l'educació s'ha d'ensenyar a casa. Per mi, les famílies són les principals responsables.
0: Molt bé, i acabarem amb tu, Oriol. Aquesta mala educació d'on ve? De casa? De fora?
4: Sens dubte, casa hi té un paper molt important, però mira, jo em referiré a un proverbi africà que diu que per ensenyar una cosa a un infant, ho pots ensenyar a casa, ho pots ensenyar a l'escola, però per educar un infant fa falta tota la tribu. I crec que amb això està tot dit. Tots els àmbits eduquen, tots els àmbits del nostre dia a dia, de la nostra vida, són educatius i, per tant, sí, evidentment, la casa hi té un pes molt important, la família, però tot allà on anem, és una manera d'educar un infant.
0: Molt bé. Companys, moltes gràcies a tots tres.
2: Gràcies a tu.
4: De res.
0: Molt bé, doncs nosaltres acabem i demà tornarem amb un nou tema del dia. Que passeu una bona tarda. Adéu, fins demà.
5: Hora Maresma. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
1: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
2: Anem a buscar bolets demà al matí? O castanyes, si vols.
3: Ja, bolets o castanyes. Tu no saps ni on trobar-los. Tu el que vols és anar a esmorzar a les Ferreres.
2: Bé, si no vols anar a esmorzar, anem a dinar. Un dels seus guisats tradicionals o carns al rasa.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
5: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
4: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera, directament.
5: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
6: Ràdio Tordera et porta una nova manera de gaudir dels millors moments amb la companyia d'històries i bona música. Desperta emocions i records al nostre costat. Escolta les playlists i podcasts de Ràdio Tordera a Spotify.
7: Tengo una chica y una pistola.
6: No esperis, aprem a Play. Ràdio Tordera, la teva música, la teva ràdio.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Protecció Civil manté activat per avui el pla Inuncat en fase d'emergència per la previsió d'algunes pluges a diferents punts de Catalunya, tot i que no s'espera precipitacions destacades. Segons el Meteocat, es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a comarques del litoral de Barcelona i Girona i el prelitoral. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i també s'han emès avisos pel fort onatge a l'Empordà i el vent als dos extrems del país, és a dir, tramuntant al nord i mestral al sud. El cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Marramon, ha parlat avui al Notícies en xarxa.
3: Avui el que estem hem d'estar alerta encara, hem de continuar atents a la meteorologia, perquè tenim aquesta entrada de nord, aquesta tramuntana, que provocarà rebuf i que, per tant, això pot generar que es produeixin tempestes, sobretot a la zona del litoral i prelitoral, començant per la zona més del nord, més de l'Empordà, i que ja segurament, doncs, passant per la costa anirà baixant i inclús pot arribar a afectar també alguna zona de la part de Tarragona. Per tant, hem de continuar estant alerta, pendents d'aquesta meteorologia adversa que no acaba de fer net i no acaba de marxar.
2: I nova jornada de retards i problemes a Rodalies, la cinquena des de l'inici dels temporals de pluja. L'R2 Nord i l'R11 encara tenen un servei limitat a causa dels aiguats, mentre que d'altres línies han registrat retards de fins a 30 minuts. L'R2 Nord es dona servei alternatiu per carretera mentre entre Granollers i Centre i Sant Celoni, mentre que l'R11 hi ha un servei per carretera entre Portbou i Sils i entre Girona i Sant Andreu. Continuem parlant de mobilitat perquè aquest cap de setmana llarg es preveu una sortida a l'àrea metropolitana de 570.000 vehicles i un retorn concentrat dilluns de 270.000. El Servei Català de Trànsit habilitarà carrils addicionals a la P7 i també hi ha previstes restriccions a mobilitat de camions. Hi ha previst 1.000 controls als Mossos d'Esquadra, més de 1.000 de fet, que permetran reforçar la seguretat. I la Fiscalia de l'Audiència Nacional demana aplicar l'amnistia al CDR. Es tracta de 12 membres dels comitès de defensa de la República investigats per terrorisme en el marc de l'operació Judes. El Ministeri ha reclamat el sobreseïment lliure del procediment després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Acabem amb nom propi el director i pallasso Leandre Rivera, que ha estat guardonat amb el Premi Nacional Circ 2026 que concedeix al Ministeri de Cultura. El guardó, dotat en 30.000 euros, aplaudeix la seva generositat, diu, a l'hora de compartir els seus coneixements amb noves generacions d'artistes. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
4: Rambla 54, amb Anna Morgades Valldosera.
5: Amb Anna Morgades Valldosera.
4: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
6: Sí, sí, sí.
7: Hola, Anna, sóc la mare. Mira, m'he escoltat el programa i veig que està molt bé. Molt entretingut. Hi ha entrevistes així curtes, que si una cosa et fa una mica més de pal, doncs bueno, saps que passa de seguida. Està molt bé. Sí, m'agrada.

escolteu Rambla 54 a Ràdio Sant Cugat.

0: coccodrillo. Il coccodrillo. Il coccodrillo come fa?
1: Quina gran pregunta, no, Ivan? Tu saps quina mena de sorollet fa un cocodril?
2: Ni idea. Preguntes unes coses?
1: I de què deu tenir gust?
2: Per menjar-te'l, vols dir? Anna, estic preocupat.
1: Per?
2: Per tenir una presentadora que diu coses estranyes.
1: Copresentadora, Ivan, copresentadora, que m'acompanyes tu al micro.
2: Amb els botons de la taula et vull veure.
1: Millor que no. De moment, pots estar tranquil, que no desvarieixo. T'ho pregunto perquè avui parlem d'aquells entrepans excepcionals que ens va dir la Carme Reverte que fan a Sant Cugat, te'n recordes?
2: Sí, i tant.
1: Doncs n'hi ha un que es diu així, cocodril.
2: Ah, d'acord, em quedo més tranquil.
1: Tenen el cocodril, però també en tenen d'altres, com el caimà, el vegetarià, el Popeye, el caloum, el baobab... El seu creador fa 37 anys que els prepara darrere la barra del Baobab, que és un bar emblemàtic del carrer Major de Sant Cugat, que durant gairebé 4 dècades s'ha convertit en punt de trobada de diferents generacions. Carme Reverte, ben tornada al Rambla. Què tenen d'especial aquests entrepans?
3: Què tal? Molt bona tarda, Anna. Doncs què t'he de dir? Que estan boníssims. I també et diré que els he tastat tots. I que tinc un favorit. Tinc un favorit. A veure si qui m'acompanya... L'Alassane Endiaye. Molt bona tarda, Alassane.
4: Bones tardes.
3: Tu te'n recordes, Alassane, quin és el meu entrepà favorit de tots aquests?
4: El vegetarià.
3: Sí, senyor. Bingo. L'Alassane és el propietari i l'ànima del bar Baobab, a qui hem convidat perquè ens parli dels entrepans i de la història d'aquest establiment a Sant Cugat. Alassane, per què creus tu que s'han fet tan populars els teus entrepans?
4: Bueno, la popularitat de les bocates, diguem, totes les bocates que faig, jo la faig, no és pensant que la faig per als clients que estan, la faig pensant que sóc jo mateix que tinc que consumir-lo. Llavors, el que m'agradaria menjar bé i tal, també li agradaria també als clients que tinc. Doncs, d'aquesta manera, faig els meus bocata de la manera que poco vull cuidar les coses que consumo, crec que els clients també li agradarien aquests cuidar-los.
3: Vaja, que li poses molt de carinyo.
4: Sí.
1: És una bona filosofia, Alassane. Escolta, i amb quins ingredients fas aquests entrepans o què tenen de màgic perquè s'hagin convertit en una marca de la casa? Jo no conec molta gent de Sant Cugat, però tota la que conec et coneix a tu. I els teus entrepans.
4: Sí. Diguem, cada bocata té el seu ingredient, no? La única cosa que dona més força a les bocates són les salses que poso.
1: Ah, és el secret.
4: Sí. Diguem, el que és, tot el que porten maionesa, són maionesa fet per jo mateixa,
1: uh-huh.
4: I el que porten picant també faig jo mateixa el mateix tipus de picant. I doncs, de la manera que la faig, com havia dit abans, que tot el que penso que m'agrada, agradaria també als clients, doncs les coses van així.
1: I de tots aquests entrepans, quin és el que et demanen més? El vegetarià de la Carme, el cocodril amb el que hem començat aquesta secció?
4: El que se't demana més és el baobab.
1: Ah.
4: A vegades, quan el bar és a quasi la meitat ple, diguem, tots els bocats que han demanat són baobabs. Baobabs. Llavors pot entrar quasi... un grup de 6 o 7 i llavors tot diuen, mira, volem 6, 7 baobabs, m'entens? Les altres també com per exemple el Popeye i el baobab són iguals. L'única diferència que existeix entre les dues és la salsa,
1: mm-hmm.
4: Perquè el Popeye porta el picant i el baobab porta maionesa, però després de tot el que, com havia dit abans, la maionesa, tots els que porten maionesa, que és el cocodril, el caiman, el vegetarià, tot aquestes també les demana molt.
3: A la Sant, explica-li a l'Anna què porta, quins ingredients porta el baobab, i així ja vindrà amb la recepta
1: preparada. Sí, amb la recepta de la maionesa, però no sé què més. Sé que porta maionesa i no porta picant.
4: La baobab o popella porten manes, però porten la pell de pollastre a la planxa, tomàquets tallades, enciam i formatge gruyère.
3: I orenga, una miqueta d'orenga.
4: Sí, orenga, quan fa faig, diguem, el pit a la planxa...
1: Quan el poses directament en el
4: pit. Sí.
1: Jo t'he de dir que jo seria més de Popeye, eh? Perquè a mi el picant és una cosa que em motiva, diguéssim.
4: Pues sí, hi ha molta gent que preferen també moltes, depèn de la persona, no?
3: Ja veus, Anna, que sí. Són ingredients molt bàsics, molt senzills, vull dir sí. Que però no sabem exactament per què al final el resultat, de la manera que els fa l'Alassant, doncs acaben tenint aquest èxit que avui volem explicar. Dèiem abans que el baobab porta obert gairebé 4 dècades, 37 anys exactament a Sant Cugat, en un dels carrers més emblemàtics d'aquesta ciutat. Va aixecar la persiana el 1989, a la Sant. Jo no sé què és el que tu et va empènyer a obrir un bar. No sé si tenies experiència o et vas llançar a la piscina, vas anar a l'aventura.
4: Jo no tenia ninguna paciència per estar darrere d'un bar. És la primera vegada que he entrat darrere d'un bar. Diguem, la persona que tenia una mica de... coneixement sobre aquestes va ser la meva dona, perquè ells tenien una gelateria a Blanes i llavors una mica mesclat fent també algunes bocates per als clients tot. Doncs ella coneixia moltes coses sobre tot, inclús la majoria dels ingredients que tenim amb les bocates, va ser ella que també que va introduir totes aquestes coses també. Sí.
3: Imagino que aixecar un negoci de zero, a més en una ciutat que per tu era nova, fàcil no és. I va trigar, no?, a començar a funcionar el negoci?
4: Sí, sí, no va trigar tant, perquè la primera cosa que també va ser molt, perquè inclús t'he dit, ja, encara la tinc al costat allà, una veïna que jo, una vegada un client em va demanar un frankfurt i jo no sabia ni com se feia el frankfurt. Estava posant dos frankfurt al pan, a bocata, i quan posava el frankfurt al pan, la senyora Maria em diu, a la Santa han demanat només un bocat. La dic, sí. Em diu, a un bocat poses dos? Jo dic, bueno, és que no sé com se fa.
3: Anava farcidet, el bocat.
4: Sí, sí, sí, sí.
1: És un bocat, un frankfurt. Si no faràs negoci.
4: Sí, sí. Sí. Efectivament, ella em va explicar com se fa. I a part d'això, diguem, hi havia un senyor que sempre estava a mi, era una mica gran, però era una persona que havia tingut totes les seves vides diferents restaurants a Sant Cugat, a un altre lloc i tal, tal. I ell sempre venia, a part de que m'explicava algunes coses, com tinc que fer això, com tinc que fer això, de vegades quan entrava i em trobava sentat i tot, i em donava consell, tens que moure't, no te posis el cap ple de prou, perquè si no ve gent i tal, tal, la gent no és el principi que tindràs gent. Vindrà a poc i mirant i amb la confiança que prenen cada vegada que així tindràs els clients. I llavors hi havia molta gent també que han participat per poder ajudar-me una miqueta sobre això.
1: Són molt acollidors a Sant Cugat, no?
4: Moltíssima.
1: I per què creus que la gent, i sobretot ara la gent jove, doncs se l'ha fet tan teu, el teu bar, el Baobab? Com has teixit aquesta complicitat? Ja sabem que ells et van rebre amb els braços oberts, ens has explicat la senyora Maria i el senyor que donava consells i tal, però mantenir tot això durant tant de temps i acabar convertint-te en un referent, com ho has fet això, Alassane?
4: Bueno, no l'he fet jo només. Els mateixos joves clients de la gent, les primers gent que m'han rebut, que m'han ajudat a portar aquesta, diguem, de la manera que passen de generació en generació, són ells mateixos que apoyen per aquí per allà les altres que venen perquè siguin amb el Baobab. I però a part d'això, de la manera que venen al bar, diguem, fins que se marxin, és com si estan a casa seva. I jo també la reben com si són els meus nens. I tota la joventut que m'han conegut d'això, no és que van per a qualsevol bar, no, és que van com al bar de casa seva, i la persona que està treballant és un familiar, i s'hi hem portat al Baobab. Diguem, tota aquella gent diu, com ho ha pogut estar? Sí, però jo crec que són els clients més que han pogut portar, ajudar perquè el Baobab sigui el que és.
3: Jo dono fe, Anna, que allò per la clientela és com si fos casa seva pràcticament. De vegades, malestar que ho diguem, a lo millor t'has trobat algú darrere de la barra, no? Sí. Donant-li un cop de mà a l'Alassane. L'Alassane, que ja en un altre episodi del Rambla, si recordeu, el vam anomenar perquè ell té caparrot propi.
1: Ostres.
3: Va ser, sí, i el van escollir els santcugatencs. Va ser el 2003, Alassane.
4: Sí.
3: Ho recordes?
4: Sí, sí.
3: Quina sorpresa, va ser...
4: Va ser una sorpresa, sí.
3: Sí?
4: Sí, una sorpresa. Perquè quan em van fer aquesta proposició, aquell dia també estava sentat al bar, era un dia, una hora que estava al bar tancat. Llavors va entrar una noia que se diu Imma. Em va dir, mira, Alassane, vinc a parlar amb tu perquè el grup m'han deixat de venir a proposar-te una cosa. Ha dit, d'aquí un mes posaran un caparrot. I el caparrot, sempre que fan un caparrot, fan, és com una elecció. Proposen 3, 4, 5 persones, i llavors la gent deixa com una elecció, cadascun diu, jo vull que aquesta persona sigui d'alta. Em va dir, aquest any em va donar els noms de tots els que estaven, i bueno, hi havia 2 o 3 persones que són gent molt, no és només que són de Sant Cugat, però són molt conegut de Sant Cugat, gent, diguem, culturalment conegut i que estan fent coses molt importants per al poble. Doncs jo vaig pensar que amb aquesta gent, jo al mig, que és, jo li vaig dir a la noia, bueno, ningú problema, jo no, si li decideu vosaltres, d'acord, doncs, em dic, bueno, me'n vaig, faig dic això als amics i torno ara. Se'n va anar una hora després va tornar. I va dir, bueno,
3: amb el resultat de que tenies caparrot.
4: No, el resultat no. Em diu, ja he explicat als meus amics que tu també seràs com se diu?
3: Caparrot. La qüestió és que el 2003 tu vas sortir elegit, no?
4: Diu, tu també estàs entre les 5 persones que s'ha de que tenim que decidir qui serà el caparrot. Diu, però per això tenim que fer-te una foto. Diu, sí, doncs el teu nom surt, llavors
3: clar, s'han de construir el caparrot.
4: Sí. Bueno, però això era ja que havia aconseguit jo, estava preparat per anar de vacances. al meu país. Doncs jo vaig marxar, ni me recordava de la cosa tal. I estava allà de vacances, diguem, 20 dies després, la meva filla em truca. Em diu, papa, hi ha una cosa que vull explicar-te, que no passa res. Diu, si tu te recordes del problema de Caparrot que t'havien proposat i tot això, i diu, bueno, ja el resultat ha sortit. No te posis perquè entre les 5 persones que s'han proposat per al Caparrot, diguem, tu has sigut el segon. I diu, bueno, per estar al segon, no vol dir que te faran el Caparrot, però està a segon de tot el corp.
3: L'Anna vol preguntar-te per una qüestió que segur que molta gent et va preguntar en el seu moment.
1: En el seu moment. M'ho estan preguntant de darrere el vidre. La Laia Micó m'ha dit per ordres, escolta'm, el bar, per què es diu Baobab?
4: Pues el Baobab és el nom d'un arbre. És un arbre, bueno, molta gent coneix aquest arbre.
1: Pel Petit Príncep, jo pensava que el conec.
4: Això, efectivament. En Àfrica, diguem, a tot arreu, en molts llocs trobaràs el Baobab. És un arbre que viu molts anys. Quan veus alguna, et diuen, aquest porta 500 anys, aquest ha portat tants anys, però bueno, la meva dona, ella, com que ella és catalana, ella estava allà fent el seu doctorat d'antropologia, doncs ella li va agradar el Baobab i de tot el que ha vist sobre el Baobab. Llavors, quan vam posar el bar va
1: recuperar aquell nom.
4: Em va dir, escolta, el nom del local la posarem Baobab.
3: Doncs. I perquè segurament era l'auguri, no?, que aquest negoci havia de durar molts anys.
4: Molts anys, sí.
1: I per molts anys més. Carme, mil gràcies per haver portat l'Alassana a passejar pel Rambla 54 avui. Ha estat
3: Vens un dia i fem
1: una
3: bocata.
1: I tant, un Popeye. Ha estat un plaer descobrir aquesta història. Ara ja ho tinc clar, un Popeye, jo. Ens encanta la bona gent que genera bon rotllo, com l'Alassant. Alassant, sempre que vulguis, el Rambla 54 és casa teva. Una abraçada a tots dos i fins aviat.
3: Adéu-siau.
4: Adéu. Merci. Adéu. El cocodrilo.

0: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54 a la meva ràdio local.
1: Rambla 53 a la meva ràdio local.
0: 54.
1: Ah, 54, has dit 54. Sí. Crec que has dit 53.
0: Pot ser que m'hagi equivocat.
1: Rambla 53 a la meva ràdio local.
2: 54. Crec que ho hem de tornar a fer.
0: Vale, va, un altre cop.
1: Rambla 54 a la meva ràdio local.
0: Perfecte.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Rosselló.
1: Maria Gateu, ben tornada al Rambla, com estàs?
2: Molt bones, Anna, doncs sí, molt bé, i de fet encantada, amb aquesta selecció musical que heu fet,
1: Avui és que m'han dit que hem de parlar de formatge, no?
2: Doncs sí, Anna, de fet avui surto d'aquí de Rosselló perquè vull que descobreixis el que fan a la Josa del Cadí, a l'Alt Urgell, un municipi situat a la cara sur de la Serra del Cadí i que té una vintena de veïns i veïnes. Doncs bé, resulta que en aquest poble, menudet, hi ha una de les formatgeries més antigues i amb més solera del Pirineu.
1: Ostres, quina!
2: Doncs mira, es diu Serrat Gros, una formatgeria nascuda al 1980 de la mà de l'Eulàlia Torràs i que des del 2006 porten el Raül Alcaraz i la Mercè Lagrava. Elaboren formatges, mató, iogurt, formatge fresc, de tot, I tot ell, i tots aquests productes amb la llet de les seves pròpies cabres, que en tenen unes 90. I et vull parlar d'ells perquè són un cas d'èxit en tot el referent al relleu del negoci.
1: Ah, sí? Per què?
2: Doncs bàsicament perquè aquest estiu la Mercè va publicar a les xarxes de Serrat Gros que buscaven un relleu pel negoci, perquè jubilaven. I, sorpresa, han tingut un allau de propostes i d'ofertes, Que ens ho expliqui la mateixa Mercè, no?
1: I tant.
2: Mercè Lagrava, benvinguda al Rambla 54.
3: Hola, bona tarda, moltes gràcies.
2: Escolta, ho he explicat bé, això de l'allau de propostes, per agafar-vos el relleu, Mercè, com ha anat tot?
3: Sí, hem tingut una allau de propostes, però estem acompanyats per la taula del relleu agrari del Pirineu, que hi ha diferents entitats com els Consells Comarcals, l'Escola de Pastors, Departament de Ramaderia, Escoles de Capacitació Agrària, i ells també han publicat la informació a les seves xarxes, i una d'aquestes publicacions es va fer viral i a partir d'aquí també va anar anunciat en els mitjans de comunicació i, bueno, hem tingut molts contactes de gent interessada en poder fer el relleu.
1: Mercè, sou conscients que normalment això va a l'inrevés, no? Que és complicat aconseguir avui en dia que algú vulgui continuar en un ofici que és sacrificat, sí, com és el vostre.
3: En som molt conscients. Mireu, la nostra data de jubilació és a desembre del 27, i hem començat aquest any justament perquè si no hi hagués relleu tancaríem formatgeria, però hauríem de trobar una caseta per les cabres. I més que res pensem en el temps, doncs, perquè tot el que ens arriba és que negocis familiars de molts més anys, com poden ser una pastisseria al centre de Barcelona, o d'altres tipus de negocis familiars, acaben tancant perquè no hi ha relleu. En el nostre cas pensàvem que, bueno, aquí dalt a la muntanya i a més acompanyats de 90 cabres, que ningú voldria posar-s'hi, però afortunadament ha sigut una sorpresa molt agradable el fet que almenys tinguem molts contactes de gent jove o no tan jove, gent que ja està en el món ramader o en el món agrari, o gent que no hi és i vol fer un canvi de vida i que han contactat amb nosaltres.
1: Perquè vosaltres també vau ser el relleu de l'antiga propietària, sí, l'Eulàlia. Com va ser per vosaltres agafar aquest testimoni? Vosaltres sabeu que com se senten i què estan vivint tota aquesta gent que us envien els missatges? Per què heu passat per allà?
3: Sí, sí, totalment. Nosaltres, mireu, la formatgeria nostra va ser de les primeres formatgeries artesanes que es van crear a Catalunya cap als anys 80. El Serrat Gros aquest any farà 46 anys i l'Eulàlia i en Jaume van estar 25 anys i nosaltres els hi vam poder fer el relleu fa 21 anys. Nosaltres veníem de ciutat, voler quedar-nos a viure aquí dalt i vam pensar en fer formatge, doncs perquè en tots aquests poblets de muntanya el formatge es feia a les cases per subsistència, i en el cas concret de Josa s'havia perdut, doncs perquè la gent gran ja no ho feia o ja no hi eren, i vam decidir, ostres, doncs farem formatge. Vam anar a aprendre a fer formatge, vam començar a fer el nostre projecte Josa, però va coincidir en aquell moment que l'Eulàlia i el Jaume ho deixaven i ens van contactar si volíem el ramat, amb la qual cosa, al posar-nos en contacte amb ells, els hi vam oferir el relleu a Ossera, que està a 20 quilòmetres de Quijosa, i la sort que vam tenir és que ells ens van fer el mestratge i nosaltres vam fer dels aprenents de tota la vida de dos oficis, el de pastor i el de formatger. La il·lusió de fer el canvi de vida acompanyats de la mà d'ells ens va fer que encara, jo crec que això ens va fer que encara estiguem ara aquí. I bé, ens posem molt en la pell en el lloc de qui ens vulgui fer el relleu, i la nostra intenció també és acompanyar-los i ensenyar-los el dia a dia de la nostra formatgeria.
2: Mm-hmm. I escolta, Mercè, si parlem de producte, no?, de producció, com vau fer vosaltres per canviar el negoci? No? Què heu incorporat, per dir-ho d'alguna manera?
3: Què hem incorporat des d'aleshores? Bueno, uh-huh. Després, entenc que després d'uns anys d'aprenentatge, perquè clar, estàs treballant en certs vius tant pel que fa al ramat com el tema del formatge, i el Raül i jo encara considerem que ara estem aprenent. Però mira, a mesura que vas agafant confiança, però això crec que passa en qualsevol ofici, no? Les hores de vol i la pràctica et fan que llavors ja vulguis incorporar nous productes, noves coses, i bé, nosaltres els hi vam fer el relleu amb que ells tenien 4 productes, i en aquests moments nosaltres tenim la possibilitat de fer-ne fins a 10.
2: I escolta, a les xarxes, per vosaltres, no, encara que sí que aneu acompanyats en tot aquest procés de, diguem-ne, de cerca, no, d'aquest relleu, han estat i són un gran suport. I no parlem només d'aquesta crida, sinó també vosaltres, o almenys tu, no, publiqueu moltes coses del vostre dia a dia, i això suposo que ha ajudat també a donar més veu encara a la vostra producció i professió i als vostres productes.
3: Sí, de fet, quan estàs lluny de tot, com és el nostre cas, que físicament estem en un poblet de muntanya, tot el que és les comunicacions, les xarxes, són molt importants. És la teva finestreta al món, i t'ajuda que tothom et vagi coneguent o vagin seguint-te i vagin veient com és el dia a dia i com funciona la formatgeria, el ramat, i és importantíssim.
1: Mercè, m'ha quedat una pregunta sobre aquest relleu, aquest càsting que podeu fer per substituir-vos al capdavant de la formatgeria. Quina mena de perfils us han arribat? Ens has descrit una mica de tot, no sé si hi ha més gent del sector professional, més gent d'aquesta que a mi m'agafa de vegades, de ho deixaré tot, me n'aniré, aquesta visió romàntica que tenim la gent de ciutat, i no sé si teniu avançat aquest càsting, no sé si teniu candidats o...
3: Sí, mireu, hem tingut moltíssims contactes, i hi ha de tot, des del que només s'interessa pel valor econòmic que pot tenir aquest traspàs, com el qui t'explica tot el seu procés del canvi de vida. Hi ha molta gent de ciutat, però hi ha molta gent també que ja hi està en el món rural, en el món ramader, i que vol donar un altre caire a la feina que està fent fins ara i ampliar-ho amb el tema del formatge. Hi ha també bastanta gent que ha contactat, sobretot amb el tema del canvi de vida. Hi ha una miqueta de tot, i pel que fa a les edats hi ha gent molt jove o gent que potser ja no és tan jove però que vol acabar una etapa laboral d'una altra manera.
1: I hi ha algú que tingui més punts que altre? Tens algú que diguis, ostres, no t'ho diré, però sí, tinc bones vibracions? O...
3: Sí, es pot dir que ho tenim molt, molt avançat.
1: Ostres!
3: Sí, el que passa que, és el primer cop que ens volem jubilar i és el primer cop que estem fent aquest procés. És un procés que anem lents, anem a poc, sortosament acompanyats per les entitats de la taula del relleu agrari, que ens estan acompanyant en temes fins i tot a nivell legal i per poder plasmar per escrit tot aquest tema del traspàs. I en principi, doncs, sí que ho tenim molt avançat, i només cal dir que és gent jove i que ja estan en el món ramader.
1: Doncs quin gust escoltar aquesta història i sobretot saber que teniu relleu, Mercè. Mercè i Raül, que estem parlant amb la Mercè, sí. Però diguéssim, aquest negoci té dos caps. Moltes gràcies per portar-nos fins al Rambla 54, doncs, aquesta història d'aquest relleu amb final feliç. I Maria, tu també, una abraçada a totes dues i fins aviat.
2: A tu, Anna, que vagi molt bé.
3: Moltes

0: és una dansa que ens parla d'història. Observant els passos o escoltant les notes, podem saber més de la història i la cultura d'un municipi o regió. Avui us vull parlar del contrapàs de Sant Genís de Palafolls. Bé, de fet, no ho faré jo. Ens ajudarà l'historiador local Xavier Salicru.
1: El contrapàs és una dansa tradicional que es havia ballat a Catalunya, especialment a les comarques nord-orientals i pirinenques. Un contrapàs amb uns passos molt similars al de la sardana curta, aquella sardana curta que es ballava abans de la reforma d'en Pep Ventura a finals del segle XIX. Molt similar. Són dues danses que van evolucionar conjuntament amb la sardana.
0: Ara que ja estem situats, què té d'especial el contrapàs de Sant Genís i en la història de Catalunya on el podem situar?
1: Bé, partint que el contrapàs genèricament és un gènere de ball, arreu d'aquestes comarques on es va desenvolupar, doncs es van desenvolupar diferents contrapassos. En el nostre, el contrapàs de Sant Genís, conegut amb aquest nom, però no és realment amb aquest nom, sinó que és el contrapàs que es havia ballat tota una zona més extensa, el que coneixem com la Baixa Tordera, però el que va passar és que va ser l'últim reducte on es va ballar pel seu àmbit més rural i més apartat, i és on el van descobrir aquells folcloristes del segle XIX i principis del segle XX, i com el van descobrir allà, doncs li van posar el contrapàs que hem trobat a Sant Genís, i aquest nom s'ha perpetuat, no?, en tot el món del folclore.
0: Sant Genís va ser l'últim reducte on es va ballar, mantenint-se com a repertori de Carnestoltes fins a la Guerra Civil. Però com s'explica la seva preservació? En Xavier Salicru ens ho explica.
1: Sí, doncs aquest entorn més rural i més separat, doncs el que va fer és que aquelles noves modes de música que van anar substituint totes aquestes ballades de contrapàs, allà van tardar més a arribar i vam tenir la sort que vam coincidir que encara es ballava amb aquesta arribada de folcloristes que buscaven informació de les danses antigues de Catalunya. I és per això que es va, doncs, descobrir aquí a Sant Genís.
0: Hem parlat de la dansa i de la seva part més social. Però i si parlem de la música? Com ha arribat als nostres temps?
1: Bé, tots aquests folcloristes que van fer aquesta feina de documentar el contrapàs, el que van fer va ser escriure les partitures de la música que sentien tocar. Aquells músics de tradició oral que funcionaven sense partitura no van deixar un llegat escrit, però aquests folcloristes sí que ens el van recollir. Hi ha un moment molt especial que aquests folcloristes de principis del segle XX, no, el descobreixen, per dir-ho d'alguna manera, i el que fan és perpetuar-lo en partitures i perpetuar la dansa. Hi ha un moment, aquest que deia, molt puntual, és que el 1921 per primera vegada el contrapàs de Sant Genís puja dalt d'un escenari, no un escenari qualsevol, sinó l'escenari del Palau de la Música Catalana.
0: En els últims anys, des del municipi de Palafolls, s'està fent una tasca important per traslladar tota aquesta informació a la ciutadania. Poder parlar en persona amb tots aquells que sabien del contrapàs de Sant Genís va ser una peça clau.
1: Sí, hi ha també un moment important, és que als anys 90, tres musicòlegs aterren de nou a Sant Genís buscant encara aquella informació original del contrapàs. Encara poden parlar amb dues persones amb més de 90 anys en aquell moment, recullen la seva informació, reconstrueixen de nou el contrapàs, tant la música, pel que els expliquen aquesta gent, com la dansa, i aquesta gent el que fa és, posteriorment, al cap d'uns anys, tornar tota aquesta informació a la gent de Sant Genís perquè puguin seguir ballant-lo, i a partir d'aquest moment, durant uns anys es van fent uns tallers de contrapàs, una festa del contrapàs, i ara puntualment se segueix ballant. Alguna entitat d'aquí Palafolls organitza algunes ballades de danses tradicionals, i sempre el contrapàs forma part d'aquests diferents tallers que es fan.
0: I per anar acabant, una anècdota. A vegades la casualitat en juga a favor. Ens ho explica el mateix Xavier Salicru.
1: Sí, això, ens hem d'anar una mica enrere. L'any 36 es fa un gran festival de música i assisteixen diferents, de nivell internacional, i assisteixen diferents compositors, i un en especial ve un anglès, en Britten, un gran compositor, i escolta aquestes danses, escolta el contrapàs, i queda impregnat per aquesta música i altres danses i músiques catalanes, i ell, posteriorment, passada la guerra, compon una peça musical inspirada en aquestes músiques. I la curiositat amb nosaltres hi és que, doncs, uns anys cap aquí hi ha un concert de música d'en Britten, música, és un compositor molt conegut, i una palafollenca assisteix en aquest concert, això fa pocs anys, i reconeix la tonada del contrapàs, no? I a partir d'aquí, que és una cosa que no s'havia fet pública, comencem a fer recerca i descobrim, doncs, aquest lligam amb en Britten que va assistir l'any 36 en aquell gran

0: festival de música i va escoltar, va quedar corprès d'aquesta música i se segueix escoltant a moltes sales de música d'arreu del món.
1: Qui sap si en els propers anys descobrirem, per casualitat o no, coses noves d'aquest contrapàs i de les seves ballades. El que sí sabem és que gràcies a les seves notes i la manera de ballar-lo, sabem molt més de la cultura històrica del nostre poble, de Palafolls.

0: Vinga, Jan, que tens més idees, no? Vinga, va.
1: Esteu escoltant Rambla 54.
0: No, Rambla 54, has de localitzar-ho bé.
1: Esteu escoltant Rambla 54.
2: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Joventut.
3: Dones de caràcter, nassos prominents, colors intensos i, sobretot, molt de sentit de l'humor. Aquest és l'univers pictòric de l'Elisabet Zavala, una artista barcelonina formada en Belles Arts i Disseny que fa més de 20 anys que viu i treballa a Masdenverge. L'Elisabet és la veïna que avui ens presenta la Blanca Carol. Blanca, ben tornada al programa.
4: Hola, Anna, moltes gràcies. Un plaer, com sempre.
3: Blanca, tu l'has anat a veure, l'Elisabet, has parlat amb ella, oi? Quin perfil ens en fas?
4: Així és, Anna. Si et sembla, començo una mica pel principi, perquè la trajectòria de l'Elisabet va començar fa molt. De fet, de ben jove, quan va descobrir que pintar podia ser molt més que una afició. De fet, ho recorda així.
5: Sense por i sense condicionants em vaig llançar. Això devia tindre 20 i tants i ja en tinc 70. I no he parat. El que passa que amb els anys vas aprenent i cada vegada, em diverteix més pintar i descobreixo més coses, perquè una mica pintar és buscar, és trobar, és reflexionar amb tu, és, no sé, per mi és la meva vida.
3: Una pintura que ha anat construint a partir d'un llenguatge propi i que té, com dèiem, en el color un dels seus trets més reconeixibles, no, Blanca?
4: Efectivament, Anna. De fet, l'Elisabet explica que quan va començar a apostar per una pintura figurativa i carregada de color, esta opció no era precisament ben vista en els cercles artístics de Barcelona. Ella, però, va decidir, no?, defensar-la seguint els seus ideals.
5: Mira, jo quan començo a fer aquest tipus de figuració i a tope color a Barcelona, tot era l'abstracció i posar molt de color era de mal gust, eres una hortera. I, saps, era tot abstracte, negre, una miqueta de vermellet, blanc, saps? I llavors jo vaig anar a fer un viatge a la Xina, a Hong Kong, i me'n vaig donar compte que, ostres, que el color ben posat és d'una elegància i dona una alegria que no et dona el negre.
4: I Anna, si hi ha unes protagonistes habituals en els seus quadres, són les dones. L'Elisabet les pinta allunyades dels cànons de bellesa tradicionals i especialment grans dones a partir dels 50 anys. Són personatges que reivindiquen l'experiència, la personalitat i la capacitat de decidir per elles mateixes.
5: No, la protagonista sóc jo. I llavors és una reivindicació, perquè a la dona, o sigui, tens que tindre unes normes. Si tu no ets prima, alta, rosa, amb ulls blaus, ho tindràs fatal. Et parlo quan jo era jove, ara ha canviat una mica la cosa, però, a veure, no som normatives. Qui no té això, té allò. Llavors, bueno, pues, llavors s'ha d'inflar i s'ha de posar tetes i s'ha de... No... O sigui, valorem pues, l'estil, la saviesa, el ritme, però a veure, cada un s'ha tocat com som.
3: Visca l'Elisabet, molt a favor.
4: De veritat, Anna, també ha buscat una manera molt pròpia d'aplicar la pintura en lloc de limitar-se al pinzell, treballa directament en les mans, deixa les marques dels dits visibles a sobre de la tela per aconseguir així una pintura matèrica.
5: Jo volia una pintura matèrica. M'agradava molt el Dubuffet, m'agrada molt Tàpies, bueno, i m'agrada la matèria. I, clar, si ho posava amb el pinzell em quedava massa pla tot, i llepat, que no ho podia suportar. I llavors, al fer-me jo la pintura la faig com si fos fang, i llavors l'aplico amb les mans i tota la huella que queda dels dits m'encanta, perquè em recorda els dibuixos que feia Talita amb els llapisos de colors, que queda tota aquella línia plena, doncs aquí igual envolta doncs la figura que faig o els personatges que surten.
3: I em deies que encara conserva una part petitona d'aquell neguit, no?, que acompanya els processos creatius.
4: Sí, ella diu que començar un quadre és una barreja d'atzar, observació i imaginació. De fet, una taca sobre la tela pot acabar convertir-se just en un punt de partida.
5: Abans em posava supernerviós. Què faig? Saps allò? Allò, el rotllo en blanc. I llavors sempre embruto la tela. L'embruto i d'aquesta taca començo a veure coses. A mi aquí sembla que vegi una cama. Ai, que si faig una dona amb la cama dalt, llavors que pam, pam, i començo allò que em va passar ahir, i de la taca començo a inventar. Al principi m'era dur, i ara és l'etapa que més m'agrada i disfruto i tal. Pues per què? Perquè tinc més informació, perquè sé que me'n sortiré segur, no sé, és un divertiment. Més abans tenia una mica d'angoixa quan començava.
3: I el paisatge, Blanca, el fet que estigui a Masdenverge, ell es veu a l'obra de l'Elisabet?
4: Sí que es veu, sí, Anna. La seva obra incorpora el passatge de les Terres de l'Ebre, el delta, els canals, els núvols i la llum formen part d'un entorn que, diu, li ha portat una nova font d'inspiració. Però, per damunt de tot, l'Elisabet vol que els seus quadres provoquen una reacció, que qui els mire s'hi trobe i, si pot ser, somrigue.
5: M'encantaria que cada... Mira, primer... llegir els quadros, perquè no es dona molt importància. Ah, sí, ja ho he vist, ja ho conec. No, cada quadre és una història, i posar-se davant i pensar una mica, riuran i sempre en trauran alguna cosa, dels meus i de tothom. Però, clar, jo et puc explicar dels meus, m'agradaria que la gent necessités veure algun quadre meu per... Ostres... que s'hi trobés bé, que fos feliç, si pogués posar pam, aquesta granet de sorra, pues, de felicitat, m'encantaria.
3: Doncs és un desig ben bonic, aquest de l'Elisabet. Blanca, moltes gràcies per acostar-nos vida i obra d'aquesta pintora que ens vol a tots somrient, l'Elisabet Zavala. Una abraçada i tornem a ramblejar ben aviat, si vols.
4: És clar que sí, ens veiem, ens sentim i ens escoltem aviat. Moltes gràcies tant a tu com a l'equip. Moltes gràcies.
3: Fins aviat.

0: Vale, el primer que has de dir és Rambla 54. Pensa que és per un programa de ràdio.
1: Vale. I he de dir Rambla 54.
0: Ja.
1: I què he de dir?
0: Rambla 54.
1: Ah, vale. Rambla 54.
0: Perfecte.
2: Unes tisores, una agulla, un didal, una màquina de cosir i un metre. Durant dècades, aquestes han estat algunes de les eines indispensables d'un ofici que avui costa molt més de trobar, el de sastre. Fer un vestit a mida significa començar pràcticament des de zero, prendre les mides d'una persona, estudiar-ne les proporcions, dibuixar un patró, escollir el teixit, tallar-lo i aconseguir que totes les peces acabin encaixant. És una feina de precisió, però també d'experiència, i en Pere Mas en té molta. La seva història amb la sastreria, de fet, havia començat abans que ell mateix decidís dedicar-s'hi. El seu pare ja era sastre i el seu avi també.
3: Quan neixes en un d'allòs, en una casa que, per exemple, el negoci és de sastreria, esclar, vius la sastreria des de petit. Cap allà, quan tens 11 anys, 12 anys i tot plegat, entens, comences a agafar afició perquè veus com es fa una peça de roba. El meu pare era sastre a mida, el meu avi també era sastre a mida, i jo he seguit també com a sastre a mida.
2: En Pere representa, per tant, la tercera generació d'una família dedicada a la sastreria a mida. L'ofici el va conèixer primer a casa i amb 12 anys aquella familiaritat es va començar a convertir en interès. Però ser fill i net de sastres no el convertia automàticament en un. Calia aprendre una tècnica que durant molts anys s'ha transmès entre tallers, acadèmies i generacions de professionals. I entre tot el que havia d'estudiar, n'hi havia una part especialment important que, vista des de fora, pot sorprendre, la geometria. Perquè abans de tallar la roba cal portar el cos al paper. Les mides del pit, la cintura, els malucs o l'esquena es converteixen en línies, proporcions i càlculs que permeten construir el patró. És, d'alguna manera, el plànol del vestit que després confeccionarà el sastre. En Pere encara conserva alguns dels llibres amb què va aprendre aquesta part de l'ofici.
3: Quan acabat tens que anar a una acadèmia per ensenyar-te com si diguéssim la tècnica de la sastreria, que la sastreria per posar una prenda va tot com si diguéssim amb geometria. Es fa un d'allòs, un croquis, es fa sobre la peça o bé amb patronatge.
2: D'aquell dibuix sobre el paper en sortiran després les diferents peces de roba que formen una americana. Al davant, l'esquena, les mànigues, les butxaques o els elements interiors. I aquí és on la teoria deixa pas a l'ofici, perquè el patró pot estar ben calculat, però el resultat final s'haurà de provar sobre el client, observar com cau la roba i corregir tot allò que no acaba d'encaixar. Un procés que explica per què confeccionar un vestit a mida no és precisament una feina ràpida. Una americana i uns pantalons, dues peces que podem comprar en pocs minuts en qualsevol botiga, però que, fetes artesanalment per una sola persona, poden representar tota una setmana de feina. En Pere calcula que confeccionar un vestit complet pot arribar a ocupar unes 40 hores.
3: Tot un vestit està controlat per fer només una persona que ho faci, està 40 hores, una americana i un pantalón. S'està 40 hores.
2: La manera de comprar la roba ha canviat completament. La confecció industrial ha aconseguit establir talles i patrons que funcionen per a una gran part de la població. Triem la talla, ens en provem la peça i, si ens queda bé, ens l'emportem. En Pere no renega d'aquest sistema. Al contrari, considera que la confecció actual està molt ben estudiada. El límit apareix quan el cos de la persona no coincideix exactament amb les proporcions que aquella talla dona per fetes.
3: Si tu compres un vestit és molt diferent de fer la mida de que el compris a confecció, perquè fent la mida la fas a la mida del cos de la persona. Però si la compres de confecció fan una mida estàndard. Llavors, si el tipus de la persona té la mida estàndard, sí que li va bé. Però si no té la mida estàndard, que per exemple s'inclina o es posa més dret del compte, o fa més panxa, o fa més cadera, entens, és el que varia.
2: Això és el que canvia quan el vestit es fa a mida. El punt de partida deixa de ser una talla predeterminada i passa a ser directament al cos del client. La postura, les espatlles, la cintura o la forma de caminar poden condicionar el resultat, i el vestit es construeix tenint-ho en compte. També permet una cosa, que abans era molt més habitual, conservar la peça durant anys i anar-la modificant. Si el cos canvia, el vestit també es pot adaptar. No tot, però s'ha mantingut igual al taller. En Pere ha conegut l'evolució de les eines amb què treballa un sastre. Encara conserva una màquina de pedal, però també treballa amb una d'elèctrica. I entre una i l'altra hi ha bona part de l'evolució tecnològica que ha viscut l'ofici.
3: Abans, per exemple, al segle X i al segle d'allòs no teníem màquines de cosir i tot ho havien de fer a mà. I déu-n'hi-do les peces de l'època de Jesucrist i tot plegat, déu-n'hi-do les peces que feien en aquella època també. Tot era a mà. Però, esclar, a màquina, abans només hi havia la màquina que cosia repunt. I ja en acabat va sortir la màquina que també sobrefilava. Això és, també era un avantatge. També va sortir l'avantatge de la màquina, que ja hi havia un motor ja elèctrica i anava més ràpida.
2: La sastreria mida ha perdut bona part del terreny que havia ocupat, però no ha desaparegut del tot. Les reparacions, els arranjaments o les peces que necessiten una adaptació especial continuen requerint coneixements de sastreria. Hi ha, però, una part de l'ofici que no té gaire a veure ni amb patrons ni amb màquines de cosir. Un vestit a mida obliga el client a tornar diverses vegades al taller. Cal prendre mides, fer proves i comprovar els ajustos. I quan aquesta mateixa persona hi torna durant anys, la relació acaba sent molt diferent de la que tenim habitualment amb qui ens ven una peça de roba.
3: És propera i, esclar, el client has d'anar una miqueta, esclar, i parles normalment, entens, mentre li emproves una cosa i així, entens, i de vegades parles de futbol i de política, entens? Però hi ha d'haver-hi també una amistat, per exemple, que com que sempre tens més o menys molts que són clients que repeteixen, clar, entens, i ja saps el tarannà de cada client.
2: Després de tota una vida dedicada a la sastreria, en Pere ha vist canviar les màquines, la manera de comprar roba i també la presència del seu ofici als carrers. El que no ha canviat és el moment en què una peça està acabada, quan després dels patrons, les proves i les hores de feina, el vestit queda exactament com havia imaginat.
3: És una llàstima que l'ofici s'ha perdut. És un ofici molt maco, de creativitat, i que sents orgull quan et surt bé una peça. Principalment quan és una peça difícil i et surt bé, et surt perfecte.
2: Potser avui és molt més fàcil entrar en una botiga i trobar un vestit que ens vagi bé, però a la sastreria d'en Pere el procés encara funciona a l'inrevés. No és la persona qui s'ha d'adaptar al vestit, és el vestit el que s'adapta a la

0: Hola, Anna, com estàs? Soc l'Eduard París de Radio Ciutat de Tarragona i aquesta vegada ens endinsarem en un dels punts neuràlgics de la ciutat, com és el barri del Serrallo. Si pensem en el Serrallo, segurament ens venen al cap el mar, els pescadors o els restaurants, però és molt més que això. El coneixerem des de dins a través de tres persones que en formen part i que ens explicaran com l'han viscut des dels seus orígens fins a l'actualitat. Parlarem de la seva història, de la pesca, de la gastronomia i, sobretot, d'aquell sentiment de pertinença que fa que, per a molts, el Serrallo sigui molt més que un lloc on viure. Amb tres veus, amb tres maneres de veure'l i amb una mateixa pregunta. Què vol dir realment ser del Serrallo?
1: La xarxa de comunicació local.
2: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
3: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia, de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.
4: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Ràdio Tordera et porta una nova manera de gaudir dels millors moments amb la companyia d'històries i bona música. Desperta emocions i records al nostre costat. Escolta les playlists i podcasts de Ràdio Tordera a Spotify. No esperis, aprem a play. Ràdio Tordera, la teva música, la teva ràdio.

0: Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.
1: Bona tarda des de Ràdio Tordera. Avui és dijous 8 d'octubre de 2026. Comencem el Notícies de Tordera, el butlletí accessible amb les informacions més destacades del poble. Ara escoltarem els titulars. Després explicarem les notícies amb calma i al final farem un repàs perquè quedi tot ben clar. Primer titular. L'Ajuntament de Tordera exigeix a l'Agència Catalana de l'Aigua que pagui els filtres i la brutícia de l'aigua que passa per la Tordera. Segon titular. El Teatre Claver organitza una lectura dramatitzada de l'obra Les coses excepcionals. Tercer titular. Ja es pot demanar el vot per correu per a les eleccions del 29 de novembre. Ara desenvoluparem les notícies. Notícia 1. L'alcaldessa de Tordera ha demanat a la Generalitat que aturi els abocaments d'empreses al riu Tordera. L'Ajuntament no vol pagar 1,5 milions d'euros per una contaminació que no ha creat. L'Agència Catalana de l'Aigua diu que no té lleis per prohibir aquests abocaments industrials. Tot i així, l'Ajuntament estudia portar el cas als tribunals perquè a la Generalitat se'n faci càrrec de pagar aquests diners. Notícia 2. Aquesta tarda a les 7 es fa una lectura oberta a tothom sobre l'obra de teatre Les coses excepcionals. Servirà per reflexionar i parlar sobre temes com la família i la salut mental. L'activitat es fa com a preparació per a la funció que es podrà veure el 16 d'octubre. La sessió d'aquesta tarda es podrà escoltar en directe a través de Ràdio Tordera. Notícia 3. Ja es pot demanar el vot per correu per a les eleccions del 29 de novembre. El tràmit es pot fer a qualsevol oficina de correus o per internet amb certificat digital, és a dir, que requereixi escriure el DNI de cadascú i una contrasenya que cadascú triï. Després de fer la petició, el votant rebrà a casa les paperetes i els sobres per votar. Un cop enviat el vot per correu, ja no es podrà anar a votar a la mesa el dia de les eleccions. I ara fem un repàs dels titulars del dia. L'Ajuntament de Tordera exigeix a l'Agència Catalana de l'Aigua que pagui els filtres de l'aigua i la brutícia que arriba pel riu Tordera i que no ha provocat el propi Ajuntament ni els veïns del municipi. Segon titular. El Teatre Claver organitza una lectura de l'obra Les coses excepcionals. Tercer titular. Ja es pot demanar el vot per correu per a les eleccions del 29 de novembre. I això ha estat el Notícies de Tordera. Gràcies per escoltar-nos.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.
2: A Ràdio Tordera repetim cada migdia els programes de la nit passada.

Una setmana més portem aquí, en aquest programa, el grandíssim mestre, mestre de mestres, Joan Sebastian Bach. I d'ell els hi oferirem avui la ofrena musical, que és una de les grans obres de la música barroca. És una obra molt especial, construïda a partir d'un tema musical que el rei Frederic II de Prússia va proposar a Bach. El compositor el va convertir en un autèntic exercici de contrapunt i d'enginy musical. És una música profunda, elegant i plena de detalls que val la pena escoltar, val molt la pena escoltar, amb molta atenció. I sense més preàmbuls, anem a escoltar aquesta magnífica obra de Joan Sebastian Bach, anomenada, doncs, com ho he dit, Ofrena Musical.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Elisabet Mejías demana formalment al president Illa i a l'ACA que suspengui els abocaments autoritzats al riu Tordera mentre no se sàpiga l'origen de la contaminació de PFAS. El consistori estudia la via de la responsabilitat patrimonial per exigir a l'ACA que assumeixi les despeses derivades d'uns abocaments que no genera el municipi. Escoltem l'alcaldessa.
2: Aleshores, el que hem fet és un nou requeriment a l'ACA perquè això passi i ens plantegem també actuar per la via de responsabilitat patrimonial perquè entenem que Tordera no s'ha de fer càrrec dels abocaments que fa un altre. Tots parlem, no, de transició ecològica i estem molt sensibilitzats en l'entorn i estem parlant de salut pública. Aleshores, cadascú que assumeixi la feina i la competència que té.
1: Baixada insignificant de l'atur a Tordera. El mes de setembre, les dades d'ocupació indiquen que l'atur ha baixat en només 2 persones. Un mes de setembre que ha tancat amb més ocupació i més atur a causa de la regularització extraordinària de migrants. Unes dades que, segons el secretari de Treball, Paco Ramos, s'expliquen per l'entrada de persones provinents de l'economia submergida.
3: Sense aquestes afiliacions provenients de la regularització no haurien superat els 4 milions d'afiliacions i també això, el volum d'aturats registrats sense ocupació anterior també la majoria són provenients del procés de regularització.
1: El Cap Tordera comença la vacunació a les escoles. Salut desplaçarà els equips de vacunació a les escoles per immunitzar els infants d'entre 2 i 5 anys i també els adults que ho vulguin, sense necessitat de desplaçar-se al centre sanitari. Uns sanitaris que avui visitaran l'escola Inés Iglesias, demà faran la mateixa visita a la llar d'infants al Niu. Escoltem la Txell Pérez, responsable de vacunació del CAP.
4: Aquest any ens desplacem a vacunar a les escoles i a les llars d'infants fora de l'horari escolar, amb els pares, a tots aquells nens que se'ls recomana la vacuna. Dels peques dels 6 mesos fins als 59 mesos i els nens amb factors de risc també es poden esperar a quan estiguem allà i els vacunarem, pares i nens.
1: L'Associació d'Espectadors del Teatre Claver organitza aquesta tarda una lectura dramatitzada al voltant de l'obra Les coses excepcionals. La lectura la podreu seguir en directe pel YouTube de Ràdio Tordera. L'obra de teatre, Les coses excepcionals, es podrà veure a l'escenari del Teatre Claver el 16 d'octubre i gira entorn a les crisis personals. Escoltem Josep Navarro, director del teatre.
5: Bueno, amb les coses excepcionals hi haurà, evidentment, la temàtica és salut mental. Les persones que puguin acostar-se a les lectures dramatitzades com a l'obra, és una obra que és veritat que et fa reflexionar, però també té una estructura dramatúrgica molt intel·ligent.
1: Ja pots demanar el vot per correu per a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. Les gestions es poden fer a l'oficina de Correus o bé a correus.es. En esports, el Club Petit Tordera celebra 80 anys d'història amb una gran jornada festiva al pavelló parroquial. L'entitat fa una crida a totes les generacions del club per viure un 12 d'octubre ininterromput d'activitats amb la presentació dels equips i l'enfrontament contra la selecció catalana com a grans reclams. Parlem del temps, previsió meteorològica, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: Hola, molt bon dia. Situació meteorològica marcada de moment per un temps tranquil, però amb nuvolades que han d'anar guanyant protagonisme i que entre aquest mig matí i la tarda d'avui s'espera que deixin precipitacions en forma de tempestes localment intenses i que podran ser també abundants i superar els 20-30 litres per metre quadrat puntualment. Pel que fa a les temperatures, han baixat les mínimes de la passada nit. Esperem que les màximes també siguin més baixes perquè al migdia tindrem poc sol, a diferència d'ahir que quan va sortir el sol les màximes van tornar a disparar i vam tornar a tenir valors que per ser mitjans d'octubre pràcticament doncs són uns valors alts, valors de 24, 25, fins i tot fregant els 26 graus. Avui amb prou feines superarem els 20. El que tindrem serà aquest temps inestable, la traca final d'aquest episodi de precipitacions que ens acompanya ben bé des del darrer cap de setmana. Les temperatures, com dèiem, avui baixen i demà encara baixaran més, sobretot les mínimes.
1: Ho deixem aquí, actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Bona tarda. Un dia més amb vosaltres intentant fer-vos passar una estona agradable en tot el que forma part de la cultura. En aquest programa, que ja sa, bueno, que ara ja hem canviat el títol una altra vegada, ja tornem a dins de Això és Cultura, mentre que l'estiu ens han dit a l'ombra dels til·lers perquè feia calor. Però ara sí que estem fresquets i, a més, avui amb tantíssima pluja i aquests dies, bueno, amb tantíssima, no? Per parlar-vos de música, teatre, pintura i totes aquelles coses que formen part del món artístic i cultural. I com sempre, deixeu-me que primer de tot saludi qui farà el control tècnic perquè tot funcioni bé. Bona tarda, Pons.
1: Bona tarda, Carme, què tal?
0: Bé, trobàvem a faltar la setmana passada.
1: La setmana passada no hi vaig ser perquè hi era de vacances.
0: Ah, mira, tal, que bé. Això és una bona excusa, eh?
1: Home, estava a l'altra, a la punta, a punta del mar.
0: Ah, molt bé. Doncs mira, vam tenir en Salvador Romans, que és d'aquí, agrair-li que es substituís i que poguessin fer el programa amb tota tranquil·litat. Bé, hem tingut, com us deia, uns dies de pluja que ha fet destrosses. Avui sembla que és l'últim dia d'aquest episodi de pluges i esperem que les alarmes triguin molt a tornar a sonar, perquè la veritat és que a vegades et sonava l'alarma a unes hores que et deies un susto, perquè a més costa apagar l'alarma, perquè entre que trobes el telèfon, te mires una mica el missatge i l'apagues, vull dir, costa una estona. Llavors, petits sustos que ens anaven donant i, a més, es anaven preocupant perquè, precisament, vull dir, les pluges que anunciàvem no eren bastant descontrolades. Bueno, i, bueno, per mala sort, finalment no vam poder veure l'espectacle del diumenge, per fi me'n vaig, perquè, bueno, perquè va ploure i es van tancar totes les coses, no? Entre elles el teatre, no? Totes les coses culturals, comercials, perquè recordo que el meu fill va anar a comprar al Mercadona i a les 7 de la tarda els hi van dir que havien de marxar el dissabte, que havien de marxar, i per tant el diumenge ja no es va poder obrir el teatre. Sé de bona tinta que s'està buscant una altra data. A mi la veritat és que em venia molt de gust veure-la per això de passar una estona divertida, però de moment ens haurem de confirmar, perquè compaginar les dates d'en Carles Sanz i dels compromisos del teatre, doncs és una mica complicat, no? A vegades, és a dir, quan un té ja una programació feta, doncs costa una mica més. Però si més no, vull dir, el que sí que heu d'estar segurs és que la tornarem a fer i que, per tant, la podrem gaudir-ne. I continuem, i com que parlàvem del teatre, continuem parlant del teatre, i perquè segur que avui heu sentit anunciants, que s'anava anunciant pels informatius a la casa, de la lectura dramatitzada d'aquest vespre que organitza l'AE, l'Associació d'Espectadors, i per això hem convidat a la seva presidenta, la Conxita Rodríguez. Bona tarda, Conxita. Vull dir, la Conxita és una habitual de la ràdio, per tant, és a dir, està supercòmoda aquí.
2: Bueno, jo estic a la tertúlia dels divendres.
0: Bueno, però bueno, i de tant en tant alguna entrevista que una altra, és a dir, que bueno, per la seva feina, doncs, però si més no, vull dir, agrair-li que hagi volgut venir avui, perquè a més fa una tarda una mica per estar-se a casa.
2: Inhòspita. Bueno, però després d'aquí hem d'anar a la lectura dramatitzada.
0: Exacte.
2: Així que anirem sumant una cosa darrere l'altra.
0: I esperem que no plogui, no? Que ens respecti una mica, que plogui cap al vespre ja, quan tothom estiguem a casa nostra i estiguem tranquils. Bé, jo ja fa temps que tenia ganes de parlar de l'Associació d'Espectadors i avui precisament m'ha semblat un bon dia, perquè crec que hi ha molta gent, o si més no, hi ha gent, és a dir, igual molta, no? Hi ha gent que no coneix aquesta associació, i tot i que la seva fundació data de 1994, és a dir, no és d'ahir, ja fa anys que l'Associació d'Espectadors va començar a fundar-la.
2: Es va constituir a Can Comalera.
0: Sí.
2: I les primeres, quan el Claver inclús començava a fer activitats, eren allà, Can Comaleres.
0: Sí, a més, jo era de les que vaig fer amb en Quimaro, la Rosa Vinyes i l'Àngels Cairós, les que vam estar preparant els estatuts a Can Comaleres. És a dir, que recordo una tarda ja discutint quins haurien de ser els estatuts que després posarien en marxa l'Associació d'Espectadors. No sé, vull dir, creus que calia una associació d'espectadors sense teatre? Perquè sonava estrany, no?
2: De fet, jo he comentat en diferents ocasions que poc temps després o paral·lelament jo estava com a regidora de Cultura a l'Ajuntament i, per tant, estava buscant subvencions per fer el Teatre Clavé. És a dir, primer ens vam trobar que el Clavé antic, l'edifici que hi havia, que era un edifici que s'havia destinat a cinema, a fer balls, primer que jo em vaig trobar va ser de que estava en unes condicions que sí o sí es havia de tirar a terra. I per tant vam haver de prendre una decisió difícil, perquè no t'agrada mai un lloc que sigui emblemàtic del poble pues que s'hagi de tirar. I ho vam fer, i per tant immediatament sí que vam començar a treballar per buscar subvencions, per iniciar el projecte, per novament fer-ho. I una de les coses que recordo que jo m'emportava i que me servia sempre com a argument era dir que Tordera tenia un teixit associatiu molt important, i en l'aspecte cultural teníem inclús una associació d'espectadors en un moment en què encara no teníem un teatre. Per tant, volia dir que realment havia una tradició teatral i havia un interès per part de la societat de Tordera per aquest teatre.
0: Doncs sí, vull dir, la veritat és que sí. És a dir, sembla estrany que un comenci fent-se una sèrie d'espectadors sense tenir un espai, però la veritat és que les ganes de tenir el teatre eren moltes, no?
2: I jo crec que era una manera d'anar creant un caliu, és a dir, de que la gent comencés a valorar el teatre, fent sortides, es anaven a veure obres. Llavors això feia que aquelles persones que potser no tenien... O sigui, hi ha persones que per si mateixes els agrada el teatre i tenen la possibilitat i surten i ho fan, però hi ha altres que a vegades per edat o per diferents circumstàncies no tenen vehicle, doncs els hi és més complicat. Llavors el fet de fer aquestes sortides anava creant aquest teixit cultural que va fer que realment, vull dir, ara la Fundació del Teatre Clavé jo crec que té una entitat i una importància dins del municipi, i d'alguna manera l'Associació d'Espectadors continua apoyant i tirant endavant per col·laborar amb la Fundació.
0: Bueno, vull dir, una mica hem explicat d'on va sorgir la idea, és a dir, d'on va sorgir l'Associació d'Espectadors, però estaria bé que expliquéssim exactament què és l'Associació d'Espectadors.
2: És difícil, no és fàcil dir exactament què és l'Associació d'Espectadors. Jo crec que una mica és això. L'Associació d'Espectadors és una entitat que el que pretén és, dins del teixit del municipi, crear aquest interès per al teatre, interès per la cultura, amb el seu sentit més ampli, i que, per tant, una manera de fer-ho és col·laborar directament amb la Fundació del Teatre Clavé. Una altra manera és, doncs, fer sortides, programar sortides per veure espectacles que per al seu format o per la seva economia no ens és permès de tenir-los a Tordera, i que per tant sí que fa que molta gent doncs pugui gaudir-ne. Ara la propera sortida que tenim previst és al Palau de la Música a veure a Requiem de Mozart, i pues és un invito a la gent que encara no s'hagi apuntat que ho pugui fer, perquè és una sortida que realment, veure el Palau de la Música en si mateix ja és un goig, i si a més tens la possibilitat de fer un concert i tens l'avantatge de que surt l'autobús de Tordera, et deixa molt a prop, salvo excepcions, que hem tingut alguna molt a prop del lloc on vas, i després te recullen i te deixen una altra vegada a Tordera. Per tant, això vol dir que tens aquesta possibilitat de veure determinats espectacles. Però dins ja de lo que és Tordera, l'Associació d'Espectadors el que intenta, pues, és, diguéssim, fer una tasca de posar en valor el que està fent el teatre, la programació estable, les aules, parlar. Tenim els nostres, la Junta, que parla directament amb els seus socis, inclús amb el sentit de veure quin tipus de programació creuen que seria millor, que la gent de Tordera, és tenir un altre punt de vista diferent, perquè a vegades quan estàs en una entitat tu sempre tens el teu esquema, i quan tens la possibilitat, ara per exemple farem l'assemblea de l'Associació d'Espectadors el proper dia 22, doncs una de les coses que sempre els hi plantegem és que ens aportin idees d'obres que els agradaria, de si veuen alguna cosa que es pogués fer. De fet, la Junta, que també volem d'alguna manera iniciar una tasca de buscar altres maneres de col·laboració i ser potser una mica més participatius, és a dir, aspectes que veiem com a espectadors, poder-los portar a la Fundació per intentar millorar determinades coses.
0: En realitat, la Fundació, bueno, l'AE està representada a la Fundació, sí, està representada sempre, no és un càrrec que es vagi canviant, que hi ha un representant ja per ser...
2: Hi ha sempre un representant, tot i que es pugui anar canviant, és a dir...
0: La persona.
2: La propera assemblea nosaltres nomenarem novament el nostre representant a l'Associació d'Espectadors... l'Associació d'Espectadors a la Fundació del Teatre Clavé. D'aquesta manera sí que hi ha una persona que està al tanto de tot el que es mou dins de la Fundació i pot transmetre també el que des de l'Associació d'Espectadors creiem interessant per al teatre.
0: Bé, per tant, és a dir, és una associació el que representa que un ha de ser soci, un s'ha d'apuntar i ha de voler tenir l'interès i les ganes de ser-ho. I com que sempre quan parlem de... quan un és soci d'algú sempre vol mirar que té unes avantatges determinades, en el cas dels socis de l'AE, dintre del Teatre Clavé, quines serien les seves avantatges?
2: Econòmiques, o sigui, sempre hi ha una rebaixa en relació al preu de la guixeta, que és més elevat quan no ets, i però també, per altra banda, inclús a l'hora de seleccionar els seients, se'ls ofereix sempre a l'Associació d'Espectadors, als seus socis, la possibilitat d'abans d'obrir la venda d'entrades a tothom, poder fer les seves reserves. Això també crec que és important, perquè a vegades també tenim el tema de que l'Associació d'Espectadors estem intentant que cada vegada hi hagi algú més jove i se pugui... però hem de reconèixer que els nostres socis són persones grans moltes vegades, i inclús el fet aquest de poder decidir abans la ubicació, pues fa que persones a la millor que tenen un problema doncs d'oïda o que es puguin situar bé i puguin disfrutar de l'obra, que és el que es tracta.
0: Bé, sí. Quin seria el preu de ser soci? És a dir, no sé si és una pregunta adient, però penso que la gent, sí, ha de saber que no és gaire diners i que les avantatges que t'adona són moltes, no?
2: Mm-hmm. Jo sóc molt despistada, si tu ara me dius, sé que vam establir uns trams.
0: Sí,
2: és a dir,
0: perquè clar, depenent de l'edat.
2: Depenent de l'edat, o sigui, no és el mateix una família... A més, si només es fa soci un o si es fa soci a la família i tal, però bueno, estem parlant entre 20 i 30, 35 euros en funció d'aquestes determinades característiques. I jo crec que interessa molt ser de l'Associació d'Espectadors, perquè si realment t'interessa el teatre, de seguida que vagis a veure dos, tres obres i facis una sortida, els descomptes que obtens per fer això, ja has pagat la quota anual, perquè hem de dir que aquesta quantia de la que jo he parlat és una quantia anual. Vull dir, per tant, és interessant.
0: Bé, normalment, ja ho avançaves abans, normalment l'Associació d'Espectadors fa unes altres activitats, no?, a banda de, bueno, l'activitat que no programa directament l'associació, sinó que l'associació participa, que és de la programació estable que presenta el Clavé, però a més, com tu deies abans, és a dir, es fan una sèrie de sortides durant l'any, no?, que et porten a diferents llocs a veure diferents obres, que com deies tu, normalment nosaltres aquestes obres no les podríem veure.
2: No tindríem la possibilitat de veure-les aquí. Jo crec que a Tordera som afortunats perquè tenim un teatre i amb una programació estable, amb unes aules que pocs municipis de les nostres característiques en gaudeixen. I a vegades el que tens no ho valores, i crec que s'ha de posar en valor que tenir una programació estable amb la qual es pot veure obres molt interessants. Hem vist Poncia, hem vist obres que realment és una oportunitat única i la tenim a l'abast. Vull dir que això és molt important. La programació infantil, el fet de que els nostres nens i nenes disfrutin dins de la programació de titelles, de circ, fa que participin d'una manera molt activa. Els meus nets me diuen, iaia, quan anem al teatre? O sigui, ja hi compten. Que, i a vegades els agrada més, però normalment en surten supercontents. Vull dir, han estat al teatre i se senten una mica com a casa. O sigui, i quan a vegades hi ha un espectacle en el qual ells interaccionen i no estan a fora a les grades, sinó que fan unes al voltant de l'escenari, mm-hmm, i els nens estan allà i participen amb els actors i les actrius, pues s'ho passen superbé i disfruten, i jo crec que és molt interessant i que s'ha de posar en valor, perquè si des de petits els anem acostumant a llegir, anar al teatre, escoltar música, jo crec que estem fent que la seva cultura vagi tinguent una solidesa.
0: Que creixin com a persones, no?
2: I, evidentment, és que és així. És, vull dir, em fa molta gràcia perquè a l'Aleix té 4 anys, a vegades puja al cotxe i em diu, iaia, posa'm a música clàssica. I dius, vale. A vegades també em diu, iaia, posa'm els 40. O sigui, tot és.
0: Bueno, però clar, vull dir, com hem dit alguna vegada aquí nosaltres en aquest programa, vull dir, no solament s'ha d'alimentar el cos, sinó que també s'ha d'alimentar l'ànima i la intel·ligència. Per tant, és a dir, una manera d'alimentar la intel·ligència i l'ànima seria a través de la cultura, a través de la música, a través de la pintura, a través de gaudir-ne de coses que són intangibles, però que sí que formen part de la vida, no? I que si no les tenim, ho perdem.
2: Sí, i jo crec que aquí també s'ha de tenir en compte que el tema de la formació amb les aules de formació artística treballa en aquesta línia, amb els infants, adolescents, buscant aquesta interacció dels joves amb el teatre i amb la cultura. I també, vull dir, per exemple, ens trobem amb fets com la mirada del poeta que fem, sí, cada 2 anys, amb la qual s'interacciona molt amb els adolescents dels centres que treballen, que participen. Jo crec que això és una riquesa que no hem de deixar perdre.
0: No. En un moment determinat, l'any passat van començar, és a dir, ho recordo que en anterioritat s'havia fet, però no programava l'AE, sinó que l'any passat ja es va començar a programar l'Associació d'Espectadors, que són les lectures dramatitzades envers alguna obra de la que després podrem veure a la programació estable, com és el cas d'aquest vespre, és a dir, que a les 7 del vespre us convidem, no? Ho convidem des d'aquí, no?
2: Sí, a tots els que vulguin participar. La veritat és que és tota una experiència. Es fa en col·laboració amb els actors del teatre i s'intenta donar unes pautes perquè sigui més fàcil a l'hora de veure l'espectacle accedir a l'espectacle i poder veure-ho des d'un altre punt, des de més punts de vista, no un altre, sinó amb una riquesa de punts de vista. Ho presenta en Quimaro, que fa una feina important de treballar-ho i treballar-ho amb els actors, i la veritat és que és interessant. Esteu tots invitats i el que ens agradaria és que tota la gent que després té previst venir a veure l'obra de teatre hi participés, perquè realment aquells que hi participen després ho posen en valor.
0: No, la veritat és que sí, és a dir, que realment tenir una primera experiència o una primera aproximació a l'obra t'ajuda una mica a comprendre, si més no, a veure matisos que a vegades a tu se te poden escapar. Se t'escapen. Per tant, penso que és una... ni aquesta vegada, vull dir, tenim aquesta lectura dramatitzada a l'obra, les coses excepcionals, però penso que en tindrem una altra, no? Després...
2: Sí, ho anem fent en funció... Clar, a veure, no és el mateix veure Per fi me'n vaig,
0: clar,
2: que és una comèdia, que és de, per distreure's, que és divertida, i que sempre es busca que hi hagi una qualitat artística, que una obra que té més text, que pot ser més difícil de comprendre, llavors està en funció d'això, o sigui, valorem si aquella obra pot ser millor acollida si fem la lectura dramatitzada prèvia.
0: Bé, doncs a més ja sabeu que nosaltres avui a partir de les 7 la podreu escoltar aquesta lectura dramatitzada per antenes, és a dir que si teniu ganes podeu anar al teatre perquè sempre anar al teatre és enriquidor, però si per alguna cosa no podeu anar-hi, vull dir la lectura dramatitzada a partir de les 7 de la tarda quan s'acabi aquest programa la podreu escoltar per aquesta antena. Bé, jo no sé si vols afegir alguna cosa més, Conxita. Jo penso que hem fet una mica una aproximació a lo que és la Societat d'Espectadors, no?
2: Sí, jo crec que el que hem fet és això, és una primera aproximació, i a mi el que m'agradaria és que estem intentant fer un esforç perquè la gent més jove també comenci a participar. Creiem que el fet de poder decidir o col·laborar amb la decisió de quines obres es poden programar, això pot fer que les persones se sentin com més involucrades amb el teixit associatiu del municipi, que n'és, en tenim... Jo penso que tenim la sort de gaudir d'un poble amb un teixit associatiu molt interessant, la nostra dansa, l'esplai, les associacions de veïns... O sigui, tenim aquesta sort i ho hem de valorar així. Però el fet de que a l'Associació d'Espectadors també hi hagi altres mirades que puguin aportar coses, penso que és molt interessant. La gent gran té una manera de veure les coses que li ve de la seva experiència que a nosaltres ens ajuda moltes vegades quan t'expliquen, doncs mira, és que en aquell moment vam veure això i ho vam valorar d'aquesta manera. La gent jove té una altra manera, té una altra visió de les coses. Uh-huh. És com quan parlem dels homes i les dones. Jo sempre dic que els homes i les dones tenim els mateixos drets i les mateixes obligacions, però som diferents. No tenim la mateixa mirada. Tenim la mirada de les dones, té que estar present amb la cultura, amb la política, en tots els sectors socials, perquè són diferents i, per tant, això, quan estan totes dues, enriqueix. I quan hi ha joves i gent més gran en una associació, doncs també s'enriqueix.
0: Bé, doncs des d'aquí jo penso que la Conxita està fent una crida a la gent més jove que encara no s'ha apuntat a l'AE, doncs perquè s'ho intenti apuntar, sobretot, vull dir, per veure aquesta altra mirada, no? Aquesta
2: sí, perquè no és un problema econòmic.
0: No, un problema econòmic no és.
2: Hem dit que les quotes són unes quotes molt assequibles i que, evidentment, si hi hagués una persona interessada en la cultura i que té un especial interès, només té que intentar participar i ja buscarem les solucions.
0: Exacte.
2: Sí. L'important és que hi hagi un interès i que la gent hi pugui participar.
0: Bé, doncs, bueno, agrair-te que hagis estat aquí aquesta tarda. Ens veurem dintre d'una estona al Teatre Clave.
2: Al teatre.
0: Perquè dintre de mitja hora, vull dir, començarà aquestes lectures dramatitzades. I recordeu que si no podeu, pel que sigui, i teniu interès i aneu a veure l'obra, que és molt recomanable aquesta obra de les coses excepcionals d'en Duncan Macmillan, doncs que podeu, si més no, escoltar-lo a través de l'antena de Ràdio Tordera. Doncs moltes gràcies.
2: Gràcies
0: i fins la propera. Bé, doncs ara penso que... No sé si tenim publicitat. Pots tenir publicitat? Doncs anem uns moments a publicitat.
3: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Aquest mes, a Dental Company Tordera, 15% de descompte en implantologia. El teu somriure també està incomplet. Prova-ho ara. Aquest mes, a Dental Company Tordera, 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratuïta al 930 13 0278 o a dentalcompany.es. Perquè somriure és salut.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-39-39-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
4: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

Ha anat molt millor que hagués plogut. Café és una cançó de l'any 1989, és una barreja entre merengue i cúmbia, i el que parla bàsicament la cançó és de les condicions de la classe treballadora en el camp, amb l'esperança de que les coses millorin. Jo no tinc ni idea, perquè no hi entenc de conreus, però no sé si aquesta pluja ha fet malbé alguna cosa o si, no sé, esperem que no, no? Bé, continuem parlant del que podem veure aquest cap de setmana i continuem tenint, sabem que aquest cap de setmana tenim a l'Associació Pere Cot, que ens torna a portar una obra que porta per títol El nom. És una comèdia de Mathieu Delaporte. Bàsicament l'acció és en un menjador del Born a Barcelona, acull cinc amics de tota la vida en un sopar que pretén celebrar-se en plena harmonia. El que hauria de ser una vetllada festiva es transforma en un camp de mines. Llavors, fins on serà capaç d'arribar una broma entre amics? Entre copes de vi i rialles forçades, un joc aparentment inofensiu desencadena una espiral incontrolable de retrets, veritats i secrets guardats d'un any que faran que ningú acabi tastant un menjar que en realitat no sé com es pronuncia, del bufet marroquí de la Isabel. És una comèdia i, per tant, si voleu passar una estona agradable, només cal que aneu al Teatre Claver. Aquesta obra la podrem veure el dissabte i el diumenge a les 7 de la tarda. Vull dir, ja tinc entrades. Ja sabeu que ara tenim la facilitat de treure les entrades a través de la pàgina web de l'Ajuntament del Teatre Claver. És a dir, podeu anar directament a la taquilla, o si no voleu anar a la taquilla perquè us fa una mica de mandra, doncs podeu triar el vostre seient des de casa. I, bueno, ja és una comèdia, per tant, si us ho voleu passar d'allò més bé, doncs ja sabeu, aquest cap de setmana cap al teatre, perquè falta gent. I continuem parlant de... Recordeu d'activitats que es fan. Recordeu que podeu visitar el fons documental de l'equip de bàsquet, que es va presentar fa uns dies, però que encara està exposat a l'antic Hospital de Pobles, en el seu horari habitual. També tenim des de Fotoclub Tordera, continua obert el concurs de fotografia, obert a tothom, que porta per títol Captura l'essència del 50 aniversari de la nostra dansa, fins al 30 d'octubre. I a més, vull dir, tenim una exposició, i recordeu que aquí a la biblioteca contínuament tenim exposicions, i tenim una exposició en aquest cas de fotografia. És del 5, per tant ja ha començat, ja està instal·lada fins al 30 d'octubre, i l'exposició porta per títol Un viatge a l'Àrtic, endinsant de la immensitat glaçada on els dies es vesteixen de blanc i les nits ballen en verd menta. L'exposició és de la Mercè Masferrer, i ja sabeu, és a dir, que si teniu ganes d'anar-hi, doncs res. I continuem amb una mica de música. Avui, en aquest cas, escoltarem una cançó de Jarabe de Palo, que malauradament van perdre el cantant, no?, fa uns anys, per una malaltia molt greu, com és el càncer, amb una cançó molt, que a mi m'agrada molt, que és Depende, perquè en realitat moltes vegades les coses depenen no solament de tu, sinó del teu voltant, de que, no sé, si tens un bon dia, si a més tens l'acompanyament adequat, si tota una sèrie de coses que fan que actuïs d'una manera o una altra. Per tant, és una cançó de l'any 1998, que va rebre una nominació als Premis Grammy Latin, i escoltem aquesta cançó, a mi m'agrada moltíssim, que és Depende.

0: Bé, doncs ara jo penso que les activitats que tenim aquest cap de setmana ja no en tenim cap més. A més, és, us he anomenat les que podeu, que encara estan en actiu, que serien aquestes dues, la de anar, poder anar a visitar l'antic Hospital de Pobles o fer fotografies i presentar una fotografia pel concurs de la nostra dansa en aquest 50 aniversari. Doncs avui parlarem una mica farem una mica d'història i recuperarem un personatge molt important pel nostre país. Vosaltres, i aquest personatge és Jaume I el Conqueridor. Què en sabem d'un rei tan important i tan nostre? Quasi bé, res. Ha sortit un llibre de l'historiador Josep David Garrido i Valls dins de la col·lecció Episodis de la Història de Dalmau Editors, que ens fa una monografia d'ell i avui ens volem acostar. Aquest estiu ha fet 750 anys de la seva mort, esdevinguda el 27 de juliol de 1276. Algú s'ha assabentat? Heu sentit parlar d'Enric de Jaume I el Conqueridor? Que no? És que l'efemèride ha passat sense pena ni glòria. Qui us van ensenyar a l'escola? Quantes pel·lícules heu vist i quantes sèries sobre aquest personatge? Cap. Doncs us llegeixo un article del diari Ara, escrit per l'Ignasi Aragay, que ens donarà una mica de llum sobre aquest personatge tan important. L'historiador Josep David Garrido i Valls publica ara dins de la col·lecció Episodis de la Història de Dalmau Editor la monografia breu Darrers anys i mort de Jaume I. Per si algú té mala consciència o simplement un bri de curiositat, és un bon tas i prou tafaner. L'autor fa el retrat polític i personal d'un monarca que veu com s'acaben els seus dies envoltat de problemes. Els fills esbarallats, els nobles revoltats, els andalusins assetjant-lo, és a dir, els musulmans de les terres valencianes en peu de guerra, el pobre home, la veritat és que no tenia una mort plàcida. Era com si tot tontollés. No va tenir un final plàcid, aquell poderós croat per fet a si mateix. Devia marxar d'aquest món angoixat per quin destí esperava les seves terres. Però ves per on? 7 segles després encara som aquí, tot i que a ell no li fem gaire cas. Vist aquell final, podríem concloure que Jaume I va ser un lluitador implacable, ferotge, un polític governant notable, però no un bon pare. Mort als 68 anys després de regnar durant 63 i veure com se succeïen 9 papes a Roma, tant per la seva longevitat al tron com per la seva obra, és, com diu Garrido, el personatge polític més determinant en la història de la catalanitat. I tanmateix l'hem convertit en una icona amagada al calaix dels mals endreços històrics. Ni ens el mirem. I per descomptat no hi enraonem, no hi dialoguem. En fi, no sabem res d'ell. En Jaume, senyor de carn i ossos, va tenir una assistència agitada tant en termes personals com públics. Va ser un respectat i temut monarca medieval i mentre es dedicava a guerrejar contra els sarraïns i evitava el xoc en França i Castella, de fet va ajudar sovint el seu gendre Alfons X el Savi, mentre ampliava les fronteres amb Mallorca i València, mentre repoblava i organitzava les noves terres conquerides, mentre feia tot això, que és molt, també conreava l'art armatori. El resultat? Doncs va tenir 12 fills legítims, 7 nois i 5 noies de 3 dones. Elionor de Castella mai la va estimar, ni a ella ni al seu primogènit Alfons, mor als 37 anys, el 1260, violant d'Hongria, en altra de les seves, i Teresa Gil de Vidaure. Va tenir 5 fills naturals, tots mascles de les relacions extramatrimonials amb la Blanca d'Antilló, Berenguera Ferrandis, Elvira Sarroca i la plebeia Genissa d'Alzira. També hi va haver altres amistances que no li van donar fills, en total 17 fills descendents d'un nidó, no? Ara podríem dir que era polifamiliar, diu Josep Garrido, David Garrido. Potser avui dirien que practicava el poliamor. Per descomptat, aquells germans i germanastres van barallar-se i odiar-se, sobretot perquè aspiraven a succeir el pare, que no va saber controlar el galliner. Per tant, el pobre, vull dir, hauria d'estar ben empipat amb tota aquesta algarabia de fills barallant-se entre ells a veure qui seria el futur rei. Mor Alfons, l'infant Pere, fill de Violant, va esdevenir l'hereu i es va enfrontar al seu germà Ferran Sánchez de Castro, a qui va ordenar que ofeguessin a les aigües del riu Cinca. És a dir, que no us penseu, és a dir, que d'unidó. I el rei Jaume I no va vessar cap llàgrima pel noi. Aquella mort acabava sense decisiva per acabar amb la revolta, que durava de feia 3 anys. Els comtes aragonesos i catalans i assolir la pau a Roses, el juliol de 1276. El rei va morir al cap d'un any a València. I ara ens n'anem un moment a publicitat.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
2: El Senyor és el meu pastor.
3: L'Església Viva i la veu de la parròquia els dissabtes a partir de les 9 del matí. Un programa religiós de fe cristiana produït pel Consell Pastoral de la parròquia de Sant Esteve de Tordera.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
0: Avui, no sé si heu escoltat a la tele, o heu vist o escoltat a la ràdio, o heu vist els diaris, avui s'ha donat el Premi Nobel de Literatura, just a les 13 hores, i la guanyadora està l'escriptora canadenca Anne Carson. El guardó està dotat de 12 milions de corones sueques i ja ens en parlarem més endavant. Però avui volem parlar de un grup de música, vull dir, un grup de música català que, a més, aquests dies està fent el seu comiat dintre de la seva carrera i que ahir van tenir un concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona en la seva última sèrie de concerts. Avui, precisament, en parlaven aquest a la ràdio, des de no sé quina emissora, que deien que a veure si podrien fer el concert, perquè si plou, doncs no podrà ser. I ja van haver d'aplaçar el concert del dilluns i, clar, no sé si podrem recuperar aquest concert. La banda va omplir l'estadi en la primera de les 4 nits, ahir vespre, perquè ahir va ser de comiat, amb un públic que va saltar, va cantar algunes gràcies del grup, i els 4 concerts, és a dir, han venut entrades per 220.000 persones fins dissabte. És a dir, fixeu-vos en quina bogeria i quines ganes que té tothom d'anar a acomiadar-se d'Oques Grasses. I nosaltres, amb aquesta notícia, pues, no hem de ser menys i volem escoltar una cançó seva que, a més, serà l'adeu d'Oques Grasses aquí a Ràdio Tordera. I escoltarem una cançó que em sembla que porta per títol La gent que estimo. Nosaltres avui plegarem igual 3 o 4 minuts abans, senzillament perquè volem anar a escoltar aquesta lectura dramatitzada al Teatre Clavé, que comença a les 7 i que, a més, aquí ja us hem dit que si no aneu al teatre, podeu escoltar-la a través de l'antena de Ràdio Tordera. Doncs res, vull dir, jo ara us passo amb aquesta cançó, però recordar-vos que podeu anar al teatre a veure El nom, que ens el presenta Pere Cot aquest cap de setmana, i res, a més és una comèdia i us ho passarem molt bé. I ara diem adeu a Oques Grasses a través de la nostra antena, els desitgem molt bona sort en tota la seva coses que pensin fer a partir d'ara. Escoltem la cançó La gent que estimo.

Bé, doncs, després d'escoltar i de dir-li acomiadar-nos d'Oques Grasses, vull dir, m'he acomiadat avui de vosaltres, perquè us he dit que podreu escoltar aquí la lectura dramatitzada, però com que jo vull anar al Teatre Clavé, vull dir, jo me'n vaig un parell de minuts abans, que no, tot i així no arribaré a les 7 del vespre, però bueno, em fa gràcia. Vull dir, ja sabeu, podeu escoltar-la a través de l'antena de Ràdio Tordera. I com sempre, desitjar-vos que us hàgiu passat una bé a través d'aquestes entrevistes que hem fet de l'AE i amb la Conxita Rodríguez, i us espero, com sempre, el proper dijous a les 6 de la tarda. Bona tarda i un petó. Adeu.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Madrid torna a sortir al carrer aquest vespre per Mari Carmen Abascal. El sindicat d'inquilines ha convocat una marxa ara a les 8 a la Puerta del Sol per caminar fins a la casa del carrer Alcalde Sainz de Baranda, a la qual va viure durant més de 70 anys i de la qual va ser desnonada el 23 de setembre. La mobilització és un homenatge a la dona de 87 anys que s'ha convertit en un símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge. Els organitzadors no han detallat els carrers concrets, però serà als barris de Salamanca i el Retiro. El Sindicat de Llogateres de Catalunya i la Confederació de Sindicats de Llogateres Estatal han fet una crida a fer un minut de silenci demà al migdia als centres de treball i estudi en record de Mari Carmen i l'Olga i totes les morts provocades pel rendisme. Dir-vos que a hores d'ara torna a funcionar la R2 Nord i la R11. Recordeu que han estat amb problemes per les pluges. Per cert, que Protecció Civil ha rebaixat de la fase d'emergència a la fase d'alerta al Pla Inuncat per l'evolució favorable de la situació meteorològica. El temporal excepcional que ha assolat part del país des del cap de setmana ha deixat registres de pluja rècord a ciutats com Granollers, 3 morts també i un desaparegut i ha causat danys de consideració punts al litoral i prelitoral del país. I l'alcalde d'Olot diu que la construcció de la variant en el tram d'Olot hauria de començar, digui-li que digui, la resolució dels contenciosos administratius. Assegura que la ciutat no pot esperar més i que és urgent. Escoltem Agustí Arbós.
3: És un element que no controlem. És un element que no controlem ni la Generalitat, evidentment l'Ajuntament d'Olot tampoc. Veurem, és el jutge que haurà de decidir doncs, si cautelarment això s'atura. Jo espero que no. Jo espero que la part d'obra pugui tirar endavant, espero que les variants pugui tirar endavant, perquè per nosaltres és una urgència, evidentment. Ja començarem pel tram d'Olot, però que comencin les obres.
2: Altafulla ha posat en marxa la primera comunitat energètica de la vila amb més d'una quarantena de veïns adherits. Les plaques fotovoltaiques instal·lades al terrat d'una escola permeten rebaixar la factura de la llum tant a habitatges particulars com a diversos equipaments municipals. Les llars que ja estan consumint energia solar de la instal·lació d'aquesta escola són una quarantena ubicades al centre i també al nucli històric. I la participació popular centrarà la 20a edició de la Fira Mediterrània de Manresa. Entre el 15 i el 18 d'octubre es podrà gaudir de 85 espectacles, una part dels quals provenen d'Obrador d'arrel. Enguany, el focus es posa fora de les fronteres i mirarà cap a Flandes. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.

0: Vinga, anem a començar aquest dijous 8 d'octubre. Anem a començar amb aquesta tertúlia. Ara sí que sí, anem a posar els temes sobre la taula d'actualitat tordarenca, en aquest cas, amb els nostres tertulians preferits, Joan Martín, en Plàcides, i en Tomàs Vega. Benvingut, Joan Martín, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda, doncs ben remullat, la veritat.
0: Escolta, sí, ha començat a apretar,
1: O sigui, quina setmaneta que portem amb el tema de la pluja, potser que ens ho fem mirar, perquè, bé, que ja està bé que plogui. Però, home, tants de dies i seguit, i avui també, ara al migdia, també, vaja, descarregat.
0: Menys ahir a la tarda?
1: Sí, sí, sí, sí, ens va fer una miqueta de treva, però que vaja, no serà per sequera aquest any.
0: No, no,
1: per sequera de pluja i tampoc per sequera de temes d'actualitat esportiva tordarenca, que segur que n'hi ha moltíssim.
0: Ja en repassarem, ja en repassarem. Plàcides, com estàs? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda, què?
0: Estàs bé?
2: Jo sí.
0: A tu la pluja de...
2: Què?
0: No, et molesta o no?
2: Clar que molesta, que fots i molesta.
0: No, no pots estar a la teva segona residència?
3: No, és la primera.
0: És la primera.
2: No, ja han degut, és la segona residència.
0: Tu, Tomàs Vega, com estàs? Bona tarda. Hola,
3: bé, molt bé. Molt bé. I fa goig veure el riu amb aigua,
0: sí,
3: no?
0: Sí, que sí, m'encanta veure...
3: Per això t'ho dic, jo no sé quantes vegades m'he costat veure el passar amb aigua.
0: L'altre dia, sí, el cap de setmana, que va ploure tant... A Tordera semblava, bueno, que la gent érem cargols. Vull dir, quan plou i veiem el riu ple sortint i hi ha més gent que el dia de mercat, els diumenges, vull dir, hòstia...
2: Bueno, però pensa una cosa. La Riera hi havia molta aigua, eh?
1: No, sí, ja m'estava bé. La veritat és que...
0: Va arribar als 2 metres,
2: no, no era pas un glori,
1: A veure...
2: No, no, home, molta aigua,
1: I és veritat que, per exemple, aquesta vegada hem estat més pendents de les rieres que no potser del riu, que al final sempre estem pendents del cabal del riu i a veure fogars, a veure què passa, a veure que si sí, que si no... I aquesta vegada no, aquesta vegada...
2: Riera, sí, bueno, i que havia 3 vegades més d'aigua. Ara imagina't una cosa. Fa 15 dies la gent emprenyats perquè no plovia... perquè no es farien bolets. Ara emprenyats perquè diu que es podriran els bolets. Com se menja això?
0: Sou d'anar a buscar bolets, vosaltres?
2: Jo no.
0: Ah, vale, vale.
3: No, el passi és de cargols.
2: No, cargols tampoc.
0: Va estar, per la pluja, va estar a punt de suspendre el partit, del cap de setmana passat.
2: A un?
0: Que es va estar a punt de suspendre, no? No sabia si jugaria o no el partit del Tordera.
3: Sí, perquè hi havia alertes, no?
0: Sí.
2: Bueno.
1: Jo, la veritat, que va ser una situació bastant, no diré estrambòtica, però sí que va ser una situació d'aquestes peculiars que vàrem viure al camp municipal de moltes que viurem, però me'n recordo el moment aquell en què de cop i volta estàvem escalfant. Eren, sí, 4:45 i 40 que van començar a sonar totes les alertes, de cop i volta, les alarmes allà al camp, i, hosti, i els jugadors que ens miraven, no? A veure què... Sí, sí, a veure, l'alarma... És la que és, i de fet hi havia un comunicat que els partits a partir de les 5 de la tarda, inclòs a la zona del Maresme, que no sé l'àrbitre si sap la comarca que és Tordera, però que és igual, que és igual que per mi que el partit es jugués, vull dir que al final...
3: Però després ho va canviar per les 8 de la nit, no?
1: Que de... No, o sigui, l'alerta era fins a les 8, el que passa que la federació va dir que els partits que juguessin fins a la comarca del Maresme, és veritat que la Selva i Gironès no, però el Maresme estava inclosa que a partir de les 5 de la tarda que no jugaven.
3: Però que nosaltres som de Girona, tu.
1: Ja, no, nosaltres vam tirar milles i l'àrbit també venia de Girona, vull dir...
2: És que...
1: A jugar, doncs, vam jugar,
0: juguem,
1: i
0: juguem.
1: Ja està, perfecte, perfecte, sí, sí.
2: És que aquí estem al Maresme, i aquí sembla que a les 4 de la tarda o així estava suspès el partit, segons sí. Estic entès.
0: A mi, segons el que també m'ha arribat, es va suspendre, després, no, calma, es juga, bueno, aviam...
2: I aquest noi que el tens aquí al costat, em sembla que em va dir que estava suspès. Ves com diu que sí? De la federació. I al cap res, 10 minuts i un quart, van dir que se jugava. Però què passa aquí a Tordera? No som ni carn ni peix. No som ni del Maresme, no som ni de la Selva. M'entens? Clar, què va passar aquí? L'equip contrari... El
0: Besalú
2: estava aquí, el Tordera també, i els àrbits eren aquí. I es va jugar el partit. Jo me'n recordo l'any passat, aquí un partit amb la Cellera, els de la província de Girona van jugar tots, i la província de Barcelona no va jugar ningú. Cuidado, l'any passat et venien els àrbits de Barcelona. Els àrbits sí que no es van presentar, però la Cellera es va presentar, i el partit va quedar anul·lat. Eren perquè ells vols de Nadal, Perquè ells vols de Nadal. I llavors va jugar entre setmana. Vull dir que aquí, depèn de l'alerta d'un TV o d'un truc que sigui, se juga o no se juga.
1: Sí, sí. Per això millor que jugués. perquè al final si l'has de recuperar entre setmana, haver de tornar a venir, jo, mira, també és veritat que per vam tenir sort que no hi va haver-hi tormenta elèctrica, que va ploure, va anar plovent bueno, durant però, tot el partit, però i no haver-hi tormenta elèctrica, home, si comença a fotre llamps a Lleitrons i cau una... potser l'àrbitre decideix ajornar-lo un moment fins que passi la tempesta, però la sort va tenir aquesta, que va seguir plovent, i la veritat, la gespa també va anar absorbint molt bé l'aigua, per sort és relativament nova la gespa i en aquest cas doncs, també va ajudar que el partit bueno, tirés endavant, no? I
2: tampoc no va ploure res a la
1: això, campanya. Exacte, tampoc va estar plovent. No, sí, sí.
2: I en canvi el diumenge al dematí els van suspendre tots i no va caure una gota d'aigua. Sí. Mira, això és igual que el dimarts. Dimarts d'aquesta setmana?
0: Sí.
2: Però abans d'ahir. Allà a les 7 de la tarda tothom allà al moli. Allò. Que bueno, emergències
0: i... Què vols dir? Com ho fan això al telèfon? Que passa amb el telèfon?
2: El meu no va pas trucar.
0: Bueno, no, el teu no sona, però...
2: El meu no em va sonar. Eh? Jo, el meu no em va sonar. Això vol dir que es podia jugar. Bueno, o entrenar. Però clar, què va passant aquí? Això passa com sempre. Mentre no hi hagi tormenta elèctrica a sobre, i de ploure tampoc no va ploure, però és normal que, esclar, que t'aparteixi, que pot venir això, pot venir l'altre. Què passa llavors? Li va trucar a l'Ajuntament i diu et recomanen que no... per quedar bé, no? Perquè això ho fan tots. Que no entreneu el que sigui, aneu cap a casa. Perquè això ja sabem. Perquè si passa alguna cosa, ells se renten les mans. Això ja sabem tots. Els d'aquí, els d'allà, els d'altre costat. I van a entrenar, vull dir, plovia algú, però res a l'altre món. Ara, si hi ha tormenta elèctrica a sobre, home, això ja els entrenadors o el d'allò que diguin tu, cap a la casseta i fotem el camp cap a casa. Però si sense tornar a llampegar la quinta hòstia, no d'allò. I això funciona així, com que aquí estem en un pasto que no som ni carn ni peix, no som ni a la selva, ni som del Maresme, aquí quasi bé voldria més que fóssim independents ja. I les alertes ja ens els oferien nosaltres.
3: Ni carn ni peix, som verdura.
2: Sí, vull dir que, clar, llavors passa el que passa. I des que va passar això per allà a València, doncs ja tothom està esvalutat.
0: Una millor prevenir que no pas després de matar.
2: Millor prevenir que curar. Però llavors què passa amb aquestes coses? Alerta la gent, no fa res, i quan torna a l'alerta, ja em funciona, tenim ara l'alerta i no va fotre res, ja està, ja hi som. Vull dir, això és... No ho sé. Però jo com molt no me sona, jo vaig...
0: Es va sortir, eh?
2: Jo ho he dit a casa, si mai em passa alguna cosa i m'agafo una riadada, denuncieu-ho. Perquè a mi el telèfon m'ha soltat l'emergència.
0: El meu pare tampoc li va sonar, crec, eh?
2: Pues ja està.
1: La megafonia també va estar tan remull que estava d'aquests dies, també no és que si no és massa bé, també val a dir-ho, són qüestions tècniques de megafonia del camp, doncs...
2: Bueno, és el que es queixem sempre.
1: Que ja està, exacte.
2: Parlem dels caps que anem a fora i aquí Torrent també t'ha fet tota una braga.
1: No tant.
2: Digue-li a aquest noi que tens al costat.
1: No tant, perquè quan van venir els de Besalú i tots allà són sentats a la coberta, a la graderia, tots allà fent que... germanor...
2: A veure...
1: I n'hi una queixa.
2: Anem a fora, que seria un problema allò. Vale, va tenir com anava a Begurt, jo vaig veure que teníem un problema.
1: Sí.
2: Però és que a casa no hem de tenir cap problema.
1: I no en tenim cap de problema a casa.
2: No, què va passar doncs el dissabte?
1: Ah, no sé què va passar el dissabte.
2: Més de cantar l'himne de Tordera, van cantar l'himne de... Adiós... Que sé el que cantava.
1: El dos
0: sí, va sonar l'himne de Tordera, tan tranquil·lament. O no, l'Anna Mena va sonar.
1: Sí.
2: Ah, l'Anna Mena. Però ell mateix està contradint, perquè diu que aquí no anava bé.
1: Que estava en remull, he dit que estava en remull, i la qualitat...
2: Per què estan en remull?
1: Perquè està a l'aire lliure.
2: Perquè els endolls no estan en condició, no estan allà on han d'estar. Llavors passa el que passa. Que anem a fora i es queixem, però és que a casa...
1: A casa els endolls anaven.
2: Ja, collons, sí.
1: La corrent anava.
2: Sí.
1: Jo, mira, sí que faré una queixa pública, que també em vaig queixar en el president, però la faré pública, i és que l'aula de formació, com la torni a trobar tan desordenada com el partit aquest, si d'aquí 10 dies l'aula de formació torna a estar de la manera que me la trobo amb dos partits que portem a casa, la megafonia no sé com la muntaré. No, això és veritat, perquè perdo més temps en treure porteries, cadires i buscar un lladre per endollar la megafonia que el muntatge en si del que suposa posar... No, de veritat.
2: Abans...
1: I això és una cosa del club o de qui és això?
2: Abans estava així?
1: No, abans no estava així.
2: Per què no estava així?
4: No sé, perquè potser algú se'n cuidava d'ordenar-ho bé. Però jo dic el que dic, perquè ho he dit al president, ho vaig dir al president, per tant no puc dir-ho.
2: No, no.
4: Però vull dir que, ostres,
2: no. No. Si tu vas a dir, no pots ni entrar-hi.
4: I el coordinador, també, en Guillem, també li vaig dir al final d'això, també.
1: Bueno, deixem-lo al llit i anem al futbol.
2: Deixa't acabar de parlar, collons.
4: Fins a Frens, avui.
1: Anem al futbol, va.
2: Tot això és feina de consergeria.
4: Bueno, i de que la gent també vale? Ordeni les coses com
2: i que la gent també ordeni les coses. Però si hi ha una cosa cap aquí, cap allà, cosí, cap allà, els conserges tenen que posar les coses al seu puesto. Com jo estava allà, aquella aula d'allò estava tot al seu puesto. Si deixaven una porteria d'aquestes petites de formació, jo l'entrava d'allò. Però ara no, és que tot allò s'ha deixat. Si tu entres allà dintre, si sembla la deixalleria, me cago en Déu, d'aquí al polígono. Sembla la deixalleria del polígono. I ho dic clar i català. I amb això t'ho dic tot. Allà no hi pots ni entrar-hi.
4: Entrar si pot entrar. El que passa que... Bueno, una mica d'ordre. Només... Que si és connectar ja està, jo no dic res més.
2: Problema és aquest.
4: Bueno, sí.
2: Que no hi ha ningú que se n'encuia de posar les coses a puesto.
4: Tomàs.
1: Tu, però a la gent això no li interessa, això.
4: Un a un.
1: Els problemes vostres...
0: Tomàs, exacte, com vas veure tu el partit?
4: Un a un.
0: Si és el que parla del futbol, va.
1: Sí, perquè a la gent no li interessa, això. Jo, a la mitja part, en Lot em va entrevistar i a part de dir-li el que va passar a Begur i tal, vaig dir que el Besalú ens està passant per sobre amb intensitat. I dic, si la segona part igualem la intensitat futbolísticament, jo crec que guanyem el partit. Que va ser just, dic, mira, que bé que ho vaig fer. Perquè l'entrenador del Besalú, quan va acabar el partit, va dir que ens havia passat per sobre amb intensitat. I això és una cosa que hem de solucionar. Tu, no pot ser que te guanyin per intensitat. Perquè jo crec que si igualem la intensitat futbolísticament, guanyarem molts partits. Però clar, ells hi anaven, i faltes, i dos contra un, el que faig i falta. I nosaltres això no... No, hem de ser més intensos perquè si no ho tenim malament.
0: I al final del partit, amb la polèmica, què en penses?
1: Però jo penso que el penal que ens va xular per mi era un penaltito. Ara, el segon com una catedral.
0: I la vermella?
1: El de l'últim minut, sí, jo crec que sí.
0: Sí que ho era, eh?
1: Sí.
0: Per tant, jo crec que va tornar una mica...
1: El primer penal poder no l'hagués xulat perquè a mi em va semblar molt justet, però el segon, i estava allà l'àrbit, no el va voler xular. Va ser un penal com una catedral, el segon.
5: Bueno, no va voler xular perquè va compensar la targeta vermella que no va acabar de treure.
4: Jo crec que va ser després, no tot això.
0: La vermella va ser abans que el penal no xiulat.
5: Clar, exacte. Jo crec que en allà...
1: Jo li va quedar que el primer penal no el tenia clar i després ja ho va voler clar.
5: Sí, però jo crec que el 80% jo crec que el Tordera hauria hagut de veure la targeta vermella. Jo era l'últim home en allà, el frenes de la manera que el frenes. No sé. Jo no he vist el partit repetit, la veritat. I no he tingut temps ni oportunitat per fer-ho. Però a mi en directe, dic, ja està, ens quedem amb un home menys, però perquè també l'havies de fer aquella falta, perquè si no el tio del Besalú s'anava contra la porteria. Que d'aquí va bé arran l'expulsió de l'entrenador davant les protestes, que crec que es va equivocar, perquè pots protestar, no sé fins a quin punt ho va forçar, tot això, per acabar de rematar el partit, però jo crec que aquí ve la compensació. És a dir, no et xiula el penal perquè... La groga aquella, entre que el Linier tampoc es va voler mullar, perquè el Linier també estava allà tal, i l'àrbit va decidir treure'ns groga. Bueno,
1: es va equivocar moltes vegades, l'àrbit. Es va equivocar molt.
5: Mira que el nivell realment d'arbitratge del que portem de temporada, sí, evidentment que... tenint en compte que tens Liniers i tot plegat, però jo trobo relativament correcte el nivell arbitral fins al moment, vull dir...
1: No, però aquest últim...
5: Bueno, sí, és que... Hi ha un mig sempre, no? Que ser àrbitre és molt difícil.
1: Sí, però bueno, amb dos linemes no es poden tindre tants afanys.
5: Tomàs, ja ho sabem, això. Ja, com a experiència sabem que els liniers vegades és que ni ajuden, ni resten, ni res. Al contrari, et molesten més que una altra cosa. Però, bueno, deixant de banda això, jo també estic amb en Tomàs, que potser va faltar un pèl d'intensitat. Sí que és veritat que, bueno, que també no vull restar mèrit al Besalú, perquè el Besalú també va venir a fer el partit. Però potser sí que el que exigim al Tordera quan juga a casa, no? aquell partit en què el tens ben agafat i forçant i tal, bueno, pues, van fer un pal també. Bueno, són situacions que al final pues, mira, et deixen amb el repartiment de punts. També crec que és just. Vull dir, una derrota crec que hauria sigut injusta. Però bueno, seguim sumant. No? Crec que al final és el més important i A casa hem d'anar de 3 a 3, però bueno, si suma, suma.
3: Sí, la situació que jo li vaig comentar al president quan va acabar el partit, li dic, bueno, ens falta un punt menys per estar salvats. Doncs ja està.
0: Sí, ja està. President, tu com vas veure el partit?
2: A veure...
3: Al meu costat.
0: No. Sota la pluja.
2: Jo fins al minut 80 he firmat l'empat. A partir del minut 80 havíem de guanyar. Vam fotre un penal allà amb l'Àlex, també. A l'Àlex, li van quedar aquella empenta que una mica més el carden allà al Prudenci i Bertran. No va veure aquella empenta que li van quedar?
5: Sí, però aquestes mai es xiulen, eh? Bueno. Ara estan amb aquesta...
2: Bueno.
5: Sí, sí, sí, sí, que... No, no, tens raó, tens raó.
2: El penaltítol, el penaltítol, fot el que vulguis, però... Allò.
5: Home, però... Però
2: hi havia un altre penal que era descarat.
5: Descaradíssim, o sigui...
2: Llavors, el Tordera, tinguem tiradors a falta com trims o d'això... Han d'anar a buscar faltes a fora de l'àrea. Mira que això els buscaven. La primera part, en 10 minuts, me cago en Déu, ens van empitar 3.
5: I quin golaç van fer de falta.
2: Eh? I on ens la van quedar dintre?
5: Sí, sí, l'Òscar no podia fer res més.
2: Bueno, jo no sé si podia fer res més o podia fer alguna
5: cosa. Jo crec que no.
2: Bueno, deixem-ho aquí. Però han d'anar a buscar faltes fora d'àrea. Tinguem tiradors de faltes com tenim. Han d'anar a buscar la falta. Però bueno, fins aquí, vull dir, vosaltres ja més o més ja heu fet la crònica, el que sigui. Ara, jo trobo que falta allà un jugador. Un jugador que sempre et fa coses interessants, que no sap mai el que et farà, que és en Marc Ruiz. En Marc Ruiz per mi és un bon element, que a vegades fa coses que no li he de fer, també t'ho diré, però és un jugador interessant que davant, eh, te buscarà la falta, te buscarà el penal, te buscarà això. És un jugador molt interessant, perquè és un jugador que no sap mai el que et farà.
3: No,
2: jo per mi el Tordera...
3: I amb en Gio guanya el gol també.
2: Bueno, en Gio no hi comptem perquè està lesionat. Però amb ell, clar, què passa? La feina, pot venir un dissabte, no pot jugar, perquè sigui, ara l'altre dia, el dia del Vidrenc, que també va ensenyar una tercera, o sigui, que no feia falta que la busqués, però bueno, coses així, això no hauria de fer-ho. Però vull dir, per mi és un jugador molt interessant. Em sembla que aquest dissabte el tindrem. Bueno, si jugarà o jugarà, no ho sé, però el tindrem. Però per mi és un jugador que davant fa moltes coses que un altre jugador t'ho farà. I jugadors així com ell els necessitem. Perquè davant ens falta alguna que no tenim. I aquesta algú, ell el té. Clar, en Gio, bueno, en Gio ja el sabem, però clar, si no el tenim perquè està lesionat hem d'anar a buscar altres solucions, no? Però jo, que en Marc Ruiz és un jugador, una cosa que el que et fa ell no t'ho farà cap més jugador. Busca, entra, te buscarà la falta, te buscarà el penal, te buscarà moltes coses. Vull dir, és... més a més, també fa gols. Vull dir, per mi és un jugador interessant. Jo, personalment, el trobo que falta. A davant, el trobo que falta.
0: Però el tindrem aquí cap de setmana, dius, potser?
2: Jo diria que sí.
0: I ja demà li preguntaré a en Guillem.
2: Que jo no et passa preguntant-ho, que jo te dic.
0: No, però li preguntaré si qui està disponible
2: sí,
0: i qui no.
2: Sí, està disponible, clar que li pots dir-li. Perquè a més, en Guillem ja el sentirà això demà.
0: Clar, però això, sempre veiem els deures fets, ell.
2: No dirà que collons diu aquest. M'entens? Perquè jo dic la meva opinió per la meva boca, no parlo pels altres. Però per mi, personalment, és un jugador interessant. És molt interessant. Per mi és interessant perquè fa coses que no fan els altres. Uh-huh. Endavant, eh? Perquè jugadors així es necessiten.
0: Creieu que si el Tordera de la primera jornada, aquesta tercera, no està al mateix nivell? O creieu que sí, però els rivals o no ha acabat sortint el partit?
3: És que no sé. Mira, la primera part surts per jugar i tal i qual, i veus que ells intensament t'agonyen totes les jugades, totes les pilotes dividides, totes les suportes.
2: Perquè hi van més.
3: Llavors, jo ja ho vaig dir, ja et dic, estava gravat. Vaig dir, sí, a la segona part hem d'igualar la intensitat. Si igualem la intensitat, jo crec que tècnicament són millors, però no la vam igualar. Ja et dic, l'entrenador d'ell ho va dir, però amb aquestes paraules. És que per intensitat no s'ha passat per sobre. Ho va dir ell mateix. Uh-huh. Però això ho veia tothom. I això és una cosa que hem d'arreglar. S'ha d'anar més i posar més ganes, perquè nosaltres, pilotes dividides, se les emportaven, dos contra un, sempre eren... Semblava que jugaven 15 ells. I això és el que s'ha d'evitar.
2: L'entrenador del Besolú, com va fer... després del partit que els d'allò, ho va dir-ho clar. Diu, en dos partits he fet un punt. Diu, s'ha de canviar la dinàmica. Que hi hem d'estar més a sobre, hi hem d'anar més a sobre. Mira,
5: ja
2: un d'aquí encara havia per a la pilota, que ja tenia un tio allà a sobre.
3: No, ells no van marxar contents, eh? Ells pensaven que havien marxat a guanyar, eh? Pensaven ells.
0: Mm-hmm. I aquí cap de setmana contra el Bescanó. A fora de casa, segon partit a fora de casa, en busca també d'intentar doncs, obtenir els primers 3 punts fora de casa.
1: Bueno, suposo que el Tordera està molt turmalet, no? Per dir-ho d'aquesta manera, perquè al final vas trobant-te amb equips que tenen aquesta columna vertebral i aquesta experiència...
3: Bueno, el Besalú havia pujat aquest any,
1: a la categoria, no? sí. Havia pujat, exacte.
2: El turmalet no, perquè el Besalú l'any passat també estava a la segona catalana.
3: A tercera.
1: Per això et dic que...
2: El Besalú estava a segona.
3: Ah, el Besalú, sí, dic...
1: El segon estava... El Besalú estava a segona catalana.
3: Sí, però aquest...
1: El Besalú
3: estava a tercera.
1: Exacte.
2: Passa que el Besalú sempre...
1: El Besalú estava a segona. El qui ara ha pujat a Bescanó és el que tenim aquest cap de setmana. No? Ho has dit bé, no?
0: O sigui, el Besalú va...
1: Aquesta setmana anem a Bescanó.
3: El Besalú va pujar i el Bescanó ja hi era.
1: Correcte. El Bescanó ja hi era, exacte. Per això he dit jo, el de la columna vertebral, que és un equip que ja té l'experiència en la categoria.
2: El Bescanó fa dues temporades que va baixar de primera catalana.
1: Ah, exacte.
2: Però sempre, el Bescanó sempre ha sigut un equip de primera catalana.
1: Exacte. Bueno, doncs això, partit que serà molt difícil.
3: O sigui, és el poble d'en Guillem, no?
1: Sí, sí. Exacte, més el Guillem...
2: Però es veu que tenen un equip molt jove, que hi van també, sí, vull dir, sí, que...
0: Bueno, serà un partit d'atractiu. Una vegada de dilema de... O sigui, bueno, de dilema, de veure qui li fica més ganes. De veure qui li fica més intensitat.
1: Doncs esperem que siguem nosaltres. Esperem que sigui el Tordera, que al final, doncs, guanyar amb camps com aquests... Fas un cop sobre la taula i també, home, a nivell d'equip et creix i són punts necessaris. Juguem a fora, per tant, tot el que puguis rascar és benvingut. Mm-hmm.
2: Perquè llavors ve la Bisbal, em sembla, aquí. I llavors anem a Blanes.
0: D'aquí 2 setmanes a Blanes, eh?
2: Si no tinc mal entès.
1: I Blanes és derbi o no?
2: No.
1: Val.
2: Bueno,
3: de moment portem els 3 resultats. Una victòria, un empat i una derrota.
1: Bueno, hem d'anar per la victòria. Jo crec que al final és...
0: Sempre s'ha de pensar en
1: els 3. És la dinàmica positiva, correcta. Mira, al final la pressió, quan jugues a fora, la tenen a l'equip de casa, perquè l'equip de casa és el que més es pot autopressionar perquè ha d'aconseguir la victòria. Per tant, nosaltres tot el que puguem rascar i tot el que puguem treure, evidentment amb una bona imatge. Vull dir, tampoc ara això és aquí bandera blanca. Vull dir que crec que el Tordera, insisteixo, s'ha de...
2: El Tordera ha d'agafar la radiografia, perquè llavors que ja no serà temps.
1: Però que han d'agafar la versió de la primera jornada de Lliga. Han d'agafar aquesta versió, s'han de cenyir, si han de tornar a veure el partit de la primera jornada, que el tornin a veure. Perquè al final és la identitat que volem com a Tordera, i crec que és el més similar que et pot aportar una victòria. Bueno, doncs veurem. En Guillem, evidentment, que deu conèixer el Bescanó des de... el delegat de camp fins al córner del camp, per tant, ho deu conèixer absolutament tot, sabrà quines són les peces claus del partit, i els nostres, doncs mira, els 5 que estem aquí en aquesta taula, demanem intensitat. Doncs anem a buscar la intensitat aquesta setmana, i dissabte, 4:45, és una bona hora, és dissabte, bueno...
0: Sí, t'escoltarem a tu, no?
1: Què?
0: T'escoltarem a tu, no?
1: A mi?
0: Sí?
1: Bueno, no ho sé.
0: Home, sí.
1: No ho sé, aquí a Ràdio Tordera...
0: Sí, és un cap de setmana...
1: Què passa, què? Que em mires així?
0: Vale. Ho vols deixar amb sorpresa?
1: Bueno, a veure, d'aquí al dissabte poden passar moltes coses, però bueno...
3: Sí. No, però juga el Barça, no? També, dissabte?
1: 6:45.
0: Doncs mira, a la mateixa hora que juga l'Atlètic Club.
2: Deixem estar al Barça i parlem del Tordera, ja està que és el Barça.
0: A la mateixa hora que juga el Barça jugarà el Futbol Sala... que el cap de setmana passat va perdre 2-1 amb una primera part que va ser molt bona, era el primer partit de la temporada preferent, que s'estrenaven també les retransmissions. Ostres, i per ser la primera jornada, primera retransmissió més en el segon canal de YouTube, ostres, molta presència d'espectadors, no sé si vau veure el partit o no.
3: Sí, jo el anava veient al camp, estava veient el futbol i el Futbol Sala, els dos a l'hora.
0: Com el vas veure?
3: Me va agradar, sobretot la primera part, la segona part, però dic, a mi em va estranyar molt que quan va acabar el partit que semblava que havien guanyat la Champions, tu. Dic, tampoc hi ha per tant, no?
0: Jo crec que hauria d'haver algun Ricky Rafa.
3: El primer partit de Lliga, tranquil, sí. Que això és molt llarg.
2: Però això sí, ho fa tothom, tots els equips, home. Mm. Si el Tordera, ara, com vagi a Bescanó, guanya, allà al vestidor sembla que hagin guanyat la Champions. Igual, sí, és
0: sí, tot. Sí.
3: Tots els equips.
1: De terra, tu.
4: Mira, el que hi ha, tu, escolta'm.
2: Sí, abans que es fotin el sol al banc, només que el peu a terra.
3: El peu a terra.
1: Però, a terra.
2: Això ja passa.
1: Però aquí a la ràdio hi havia un programa que es deia Peu a Terra.
0: Mira.
2: Què?
5: I a la ràdio hi havia un programa que es deia Peu a Terra.
3: Que era d'esports.
5: Que el presentava jo, de 7 a 9 del matí.
3: D'esports?
5: No, de música.
3: Si t'havies de llevar aviat, no.
5: Era la torre mare,
2: eh? Peus a terra per què? Per poder ballar?
5: Peu a terra, no, home, perquè era el primer peu a terra que posaves al matí.
2: Jo com així, que jo hi poso un peu a terra.
3: Jo poso tots dos.
5: Jo poso els dos, també.
0: Estem delirant molt avui, la pluja ens està afectant molt. Ens està afectant molt la pluja avui.
2: Jo no sé, se'm van d'una cosa, se'm van d'una cosa, que jo no ho entenc.
0: Total, aquest cap de setmana, a les 6:45, jugarà l'Atlètic Club Tordera en el pavelló, segona jornada, per tant, que també el podreu veure en el segon canal, perquè sí que hi ha diferència de 2 hores, però deixarem espai per les entrevistes també al futbol.
3: Jo hi aniré.
0: Sí? Tornaràs al pavelló?
3: Sí, perquè m'ha dit jugar a les 9, tinc temps de sobres.
2: Ara ja
3: a mi em ve bé, em va perfecte.
5: Jo en principi aniré a Bescanó.
0: Ja t'escoltarem.
5: En principi aniré a Bescanó i a veure...
0: A veure què? Entrevistarem en Plàcides a la mitja part. Vols venir o què?
3: En Guillem farà un viatge molt curt, no?
0: Sí, anirà caminant o no?
3: Perquè no crec que vingui aquí, però hi pots anar allà, ja es quedarà allà, no?
0: No va pinta.
2: Que es quedin allà i ja li portarem el material nosaltres.
0: Tanquem ara aquesta secció. La setmana passada no vam parlar d'hoquei, però aquesta sí que el trec, perquè més avui la notícia local de Tordera era que celebren, fan l'acte dels 80 anys dilluns, el 12 d'octubre, on tot el dia faran cosetes, faran activitats, al matí un partit d'exjugadors i exjugadores, i després el primer equip s'enfrontarà també a la selecció catalana. Per tant, serà un dia d'hoquei en el parroquial que, ostres, celebra aquests 80 anys de club.
5: Molt bé. Molt bé. Vull dir, a veure, les coses com siguin, ja sabeu que jo quan haig de treure la cisalla a la trec i quan s'ha de celebrar o felicitar una iniciativa, sóc el primer que ho faré i ho faig. I la veritat és que és una molt bona iniciativa. Evidentment, el club havia de celebrar aquests 80 anys d'alguna manera, perquè ja estem al mes d'octubre i encara pràcticament, exceptuant estrenar unes fantàstiques equipacions i un logotip commemoratiu, poca cosa més s'havia fet de l'aniversari en si, eh? Evidentment com a club sí que fan tornejos i el Marc Serra i bueno, tota la pesca, però molt bé, la veritat, l'enhorabona per la iniciativa, crec que és molt interessant, a més recuperen exjugadors i hi haurà un partit de, bueno, una bona jornada al pavelló, a més un dia festiu, que ja és habitual que ho facin, perquè normalment les presentacions dels equips es fan el 12 d'octubre.
0: També faran la presentació. Sí, és un dia
5: sí,
0: també
5: sí, no, ho diuen. Per això dic que és una molt bona activitat. Esperem que hi hagi molta gent. Sé que per part del club s'ha convidat a gent. A mi no m'han convidat. No cal que
3: encara són a temps.
5: No, bueno, però no cal que ho facin, eh? Vull dir que no, ho dic perquè jo sé que hi ha gent que se'ls ha convidat i tal, que han sigut jugadors
3: a l'speaker davant no el conviden?
5: Bueno, suposo que no deuen o deuen tancar els ulls quan deuen veure aquest moment de història no. Deuen tancar els ulls i
3: ja t'arribarà la carta
5: i tot allò. No, a mi no em cal carta, de veritat us ho dic, no falta. A més, no crec que el 12 d'octubre passi pel pavelló perquè no passaré pel pavelló, ja ho avanço. Vull dir, no.
3: Si conviden, sí, no?
5: No hi passaré, no. Segurament que no. Vull dir, no, el 12 d'octubre, sempre el festiu aquest, no. Ja em passava quan havia de fer de la presentació dels equips, que algunes vegades no hi havia arribat, llavors.
0: I el 17 hi passaràs?
5: El 17 hi passaré, és l'estrena, no?
0: En principi s'estrena a Lliga. Bueno. Ja seria la tercera, no sé si la tercera o la quarta jornada,
5: Quan acabi el futbol anirem. Perquè en principi jugarà el Tordera a casa, per tant, quan acabi el Tordera, doncs, de futbol, si podem, anirem al parroquial i a veure com fa l'estrena l'equip. No, a més, mira, aprofito perquè, clar, com que l'última tertúlia fa 2 setmanes, que fa 15 dies jo vaig anunciar allò d'hosti, que tal, que, bueno, que aquest any aniria... Havia llançat la tovallola, que, bueno, hi havia aquest moment, no?, de... De tal, i va haver-hi gent que m'ho va comentar, saps? Van obrir per tal, hosti, que dic, no, dic. És que, jo torno a repetir, vull dir, ells han guanyat. Sí, ells han guanyat, ja està. Sí. Jo han guanyat ells, els que fan una gestió esportiva impecable, els que porten l'entitat de la millor manera possible, i la coordinació esportiva és excel·lent. No puc dir res més, perquè és que al final...
1: No, però...
5: Acabo siguent jo el dolent quan hi ha molta més gent que també pensa exactament el mateix que jo, però quan és l'hora de la veritat no fan absolutament cap acció. Jo no vull liderar res. Jo no sóc ningú per liderar res i per ser el crític de sempre. Sí, ho sóc, ho he sigut durant molts anys en aquest micròfon i en aquest programa, però a partir d'aquí, escolta... És que... Mira, ja vaig dir, jo passo. O sigui, jo ja passo, saps? O sigui, si cadascú vol viure la bombolla que vol viure, ja està. La història, que són 80 anys ara i que tal, i que... Aquest és el moment de la història que viu el club. Si d'aquí 10 anys el club encara hi és i funciona i tal, la història cadascú i el temps ho posa en el seu lloc. I ja tindrem temps suficient, segurament, per parlar del que ha estat la gestió que ha estat. Ja està. Però ara mateix, a dia d'avui, de veritat, sóc feliç. Sóc feliç. Vull viure el futbol de la manera que el visc cada setmana. A l'hoquei també vull anar allà i
0: aniràs,
5: passar-m'ho bé. Sí, sí, perquè... Però hi vaig per en Pau, per en...
0: Tots els jugadors.
5: Bueno, sí, és que sempre em passa el mateix. Per tots els jugadors de... En Max i company. Ho vaig per ells, perquè són bona gent, perquè, hòstia, tinc molt apreci, hem viscut moltes coses abans i ells són la veritable essència i són els que són de Club Petit Tordera.
3: Has fet viatges amb ells?
5: He viatjat amb ells, ens ho hem passat molt bé, la veritat, hem sortit de festa, vull dir...
0: Sí?
5: Sí, home, els viatges... Sí, els viatges molt bé, eh?
3: Els esportistes no poden anar de festa, eh?
5: Bueno, quan s'ha jugat el partit, home, això sí.
2: Però ells deixàvem avió amb les ratlles, els anaven en cotxe.
5: També és veritat. Això sí, perquè, bueno, perquè si el club no ho fa bé...
3: També és veritat.
5: Si el club no ho fa bé, doncs jo vaig anar...
0: No, però bé, jo dic... Tu vas, tu hi aniràs?
3: 80 anys... per mi és importantíssim, perquè en aquests 80 anys hi ha hagut moments bons, moments dolents, i l'important és que han passat 80 anys i encara hi som, i això és l'important. Ja et dic, hi ha hagut èpoques de tot, a punt de desaparèixer, jugar la Copa d'Europa, hi ha hagut temps de tot, però l'important al final és que 80 anys encara hi som, però sí. Això és l'important.
5: Però... Ja ho dic, que és una molt bona iniciativa, repeteixo, tot el planning que han fet al llarg del 12 d'octubre és... fantàstic, i tant de bo tota la gent de Tordera, els que són d'esport i tal,
2: però
5: vagin al pavelló. De veritat, jo ho recomano.
2: Què hagi fet en Tomàs, jo?

0: Tomàs, si fa 3 anys que saps que hi ha bàsquet.
1: Hijo, i bàsquet no. Jo vaig anar quan tenia 17 anys a Pineda a veure el Madrid de bàsquet.
0: Hòstia, bueno.
1: Tenia 17 anys i vaig anar allà. Clar,
0: anaves a Pineda perquè aquell Tordera no sabia si era el pavelló o no n'hi havia. Vale.
1: Sí, el pavelló. Sí. Però, no, era allà a la pista que jugaven.
0: Sí, allà a la pista de tenis.
1: Sí.
0: I ara...
1: No, la de tenis no.
2: Sí, bo, però van començar la pista de tenis.
0: Van començar la pista de tenis. Veus com vas?
2: El club bàsquet Tordera era una secció del futbol.
0: I ara...
2: O no?
1: Esteu molt bé de memòria.
2: Sí, exacte. Sí.
1: Teniu molt bona memòria vosaltres.
0: I tant. I tu també.
1: Però tu te'n recordes com vas anar fins a Mataró a l'àrbit?
0: Sí, amb la Cibeles. Va haver aquí la Cibeles, la Copa del Rei. I per aquí vaig a Sant Pol, actuava amb la Guàrdia Civil i seguia anant darrere. Jo he anat tu. Però això... Tu aquell temps no sabies, això, eh?
3: No, jo no sabia, no.
4: Tomàs, però ara aquesta temporada aniràs al Parroquial o no?
1: Sí, clar. L'any passat vaig anar. No gaire. 5 o 6 partits sí que vaig anar.
4: Clar, però aquesta temporada aniràs més.
1: Mira, inclús el dia que el Tordera jugava a Palafolls, jo vaig estar aquí veient el Tordera a Manlleu.
4: No volies...
1: Que va guanyar el Tordera 5-1.
4: Sí. Però aquest any aniràs més de 5 o 6.
1: Vaig veure que hi havia un que li tenia ganes d'anar a Plàcida i dic, jo l'hauré de defensar i cobraré jo també, no hi vaig.
0: No, home.
5: No, és veritat, sí.
1: Ah, i un de Palafolls que té una mica de... que són molt amics, no?
0: Ui, de Palafolls, sí.
5: I a veure què tal el nou horari, no? Al final, l'hoquei passarà a jugar dissabte al vespre, just després del futbol.
1: T'han canviat l'hora.
4: Jo crec que tindrem...
0: Amb la policia, ja.
1: T'han canviat l'hora.
4: Amb clau ràdio per anar a veure diferents partits, jo crec que al final ho tindrem complicadet, perquè molts jugaran dissabte a la tarda, vespre, coincidiran...
1: No anava bé el quart d'una, el diumenge?
4: S'hauria de preguntar al club.
1: Perquè anava menys gent o...
4: Clar, érem emmarcats, no ho sé, poder sí. No ho sé.
5: Jo no contestaré.
4: No? No vols passar palabra?
5: No, perquè podria dir...
1: No, perquè tu deies que...
5: Podria pensar perfectament la resposta per al qual s'ha canviat l'horari, però no ho vull dir.
4: Però tu pots suposar, no? Són suposicions teves.
5: Sí, clar.
4: I per tant, si són teves, les pots dir.
5: Ja, però...
0: Mira,
5: he dit que tindria el pati tranquil, doncs tindria el pati tranquil.
1: Home, el que pot ser que...
5: Quan hi hagi algun moment en què pugui...
1: Això ho dic jo.
5: En Joan Martín tornarà, però de moment... En Joan Martín seguirà en la posició de la graderia que es troba. Ara sí que un tribunero... Sóc un tribunero de cuidado.
1: Podria ser cosa meva, però clar, al ser marcat és obligatori que al pavelló de hockey hi hagi la policia local. I per això amb el mercat poder no és compatible.
5: És igual, el mercat i la policia no té cap...
1: Home, si la policia està al mercat no pot estar al pavelló.
5: No té res a veure, perquè s'ampliava el torn perquè hi haguessin dos agents que estiguessin al pavelló.
0: A mi m'és igual que juguin el dissabte com si juguin el diumenge.
4: No, tu vulguis el diumenge. Aniràs sempre al mateix lloc, no?
0: Però, a veure...
5: Home, ara tindrà més fàcil parlar-hi, no? Acabem el futbol, anem tu i jo, anem cap al pavelló de hockey.
0: No.
5: No? Jo faré això, acabaré el futbol, desmuntaré la megafonia i cap al camp.
4: Home, abans que el que feien al futbol era això, els jugadors recollien i s'anaven a veure el bàsquet.
5: Pues ara, més de bàsquet femení van a veure el hockey.
4: Clar.
0: Jo no sé...
5: Qui sap si es forma aquesta comunió? És veritat que aquesta setmana... Perdó, fa... Sí, la setmana passada... Hi havia jugadors de hockey veient el futbol.
4: Sí.
5: Que hi havia Pau Muñoz, en Pau Carbonell, en Pol Roig, que també estaven. Vull dir que, també segueixen l'actualitat del futbol.
1: Els de futbol l'any passat també hi anaven. En Pitu i l'Àlex. En Pitu i l'Àlex l'han vist moltes vegades, ja, el pavelló l'any passat.
5: Sí, sí. Aviam, a veure, tant de bo sigui això un reinici, no?, de, bueno, si el bàsquet femení no es pot ser, doncs... Potser van a hoquei i a hoquei i ostres.
0: Sí, clar, ara es trobaran que no podran anar a veure les mosses del bàsquet, només s'anirà al hoquei.
5: Clar, però això... Seria molt bona notícia, eh? Vull dir, ja ho
0: firmaria. Si aquí n'hi van 15 o 17 o 18, de tots aquells que hi ha per a camp de futbol, només que criden una mica i ja foten una mica d'allò.
5: Home, clar, seria un bon
0: caliu. Però, a lo que anava jo, això d'horari de dissabte o diumenge, a mi, no sé, ells sabran perquè canvien l'horari del diumenge, no? Vull dir, m'és igual. Però aquell torneig tota la vida es havia jugat a 2:15. I pensa que el mercat era 3 vegades més gran del que és ara el poble. Ai, el mercat d'ara. No, i podria dir que el poble no era tan gran. Les botigues del centre d'això totes estaven obertes. Vull dir que la gent a aquella hora no podia anar al hockey. Perquè aquí més o aquí menys tenien feina a la botiga o alguna cosa d'allò. I el pavelló estava ple. Estava ple. M'entens? Mhm. Vull dir, ara ells sabran perquè canvien l'hora o jo què sé, potser la federació diu que canvien l'hora, no sé com va muntat o jo què sé. però
5: no va per aquí la cosa.
0: Bueno,

0: Jo no sé.
1: Tu ho saps, digui-ho.
2: No, no, jo no diré res.
0: Jo no ho sé.
2: Ni el pati en remull.
0: I vull dir, tampoc m'interessa.
1: Tira la pedra i amaga la mà.
0: A mi, que juguin l'hora que vulguin, si me ve i aniré, si no me ve, no aniré. Vull dir que jo...
2: És el resum, sí senyor. És el resum del pati.
0: Jo el tinc clar. Vull dir, a mi, com si volen jugar, jo què sé, el diumenge a 4:45 de la tarda. Vull dir que a mi m'és igual, no? Però me refereixo que ells deuen saber aquest horari... Si poden tenir més gent, si poden tenir menys, no sé. Ells ho sabran, perquè jo... D'això no, no...
1: Però què serà? Sempre a la mateixa hora? Exacte, sí. Sempre a la mateixa hora, aquí a casa.
3: Sí, vull dir, com a equip local, igual que el futbol, pues, la federació et fa triar un horari més o menys que pot variar mitja hora.
2: 7:45, no?
3: Sí, sí, al vespre. Aquest dic contra el Jaier, que el 17, en principi, segons la federació, ara ho dic de memòria, eh? Crec que posa a les 8.
2: Ja. Bueno, entre 8, 2:45. Però jo... alerta, perquè això també es canviarà, perquè hi haurà 6 desplaçaments i els que venen de Galícia i venen de sí. Tal, et demanaran el canvi d'hora perquè ells faran un puja i baixa.
1: Sí, podran jugar però... migdia.
0: Ara imagina tu, el dissabte a les 8 del vespre, quan vingui l'hivern i foti fred o pujó, qui vindrà aquí al pavelló?
1: No, pel pavelló hi ha calefacció.
0: Sí, però el que passa que el termostat està canviant. A l'hivern fot... A l'hivern...
2: O s'estalvia.
3: No, eh? S'estalvi.
0: D'allò. A veure, si tu estàs a casa a les 8 del vespre, vindràs aquí al pavelló?
2: No, la clau és que coincideixi amb el futbol. Jo crec que si la clau, el calendari coincideix que els dos torderes juguen a casa, és totalment compatible. Acaba el futbol, que a més no haurà començat l'hoquei, de futbol te vas a veure hoquei. Ja té un sentit. Vull dir, el tema que s'està que el hoquei el posessin a les 6 de la tarda. Home, però... doncs no el posis a les 6 perquè si a les 5 hi ha futbol,
0: però...
2: espera't.
0: Aquí, no, mica... aquí, però la gent de futbol, la gent del futbol,
2: sí.
0: No van al hoquei.
2: Bueno, potser
3: bueno, tenen però l'excusa
2: perfecta
3: sí.
2: Per poder enganxar-se. Potser sí, ara.
0: Però ara imagina't tu, que estigues al camp de futbol, passant fred en allà, llavors vindràs aquí al pavelló de hockey a acabar de passar fred i diràs, jo vaig cap a casa, tu.
2: Bueno, escolta'm, vos, hi ha jaquetes, hi ha texans, ara, hi ha bragues i gorros, jo que sé que tingui.
0: Per mi, jo, aquest horari, les 8 de la vespre, i més, amb aquest pavelló, amb la fred que arriba a fotre l'hivern, ara... si hagués calefacció, com hi ha molts de pavellons, que allò, vale. Però aquí, la calefacció sí. Què és?
2: Jo perquè m'emprenyava era...
0: No hi ha, sí, no hi ha calefacció.
2: L'hora que m'emprenyava era quarts d'una, que de fet molts partits no hi ha anat aquest any, perquè era precisament a quarts d'una, la una, i realment, ostres, si tens dinar, és una veure a mitja part, doncs, llavors si s'hagués jugat a les 12, jo crec que hi hagués anat més partit i hagués anat millor per tothom, eh? Però bueno, anem a veure aquest canvi... potser la jugada surt bé i ja està. I el tordera d'hoquei també ha jugat molts anys el dissabte al vespre i ha anat bé també.
0: Ara, llavors aquí també hi ha una cosa molt d'allò. Si l'equip funciona i guanyen partits, la gent s'animarà.
2: Sí, clar, això està clar.
0: I això, vull dir, arrastrarà la gent. Però si comences a perdre partits i això què? Eh? Vull dir, clar, és una cosa important. De totes maneres, no em vull fotre amb l'horari perquè ells saben més bé que, bueno, que jo, no, perquè jo d'allò, per jugar el dissabte d'allò, l'horari que d'allò, ells saben l'hora que els hi deu anar més bé, el que sigui, jo aquí no m'hi poso. Vull dir, ells mateixos, vull dir que ells me'n guardi de posar-me el que d'allò. Però, esclar, els resultats canviaran molt l'assistència d'espectadors.
3: Sí, però això amb tothom, eh?
1: I de jugadors, hi ha alguna novetat? O ja està tancada? O...
3: és el que vam... Bueno, s'ha parlat
1: sempre. Està tancada o encara...
3: Jo crec que tancar mai es pot dir, igual que el futbol mai es pot dir que està tancada per si passa alguna cosa, però sí que és veritat que tiraran bastant del que tenen
2: del que hi ha ara,
3: al club.
2: No? Jo crec que hi ha un dilema aquí important, és a veure com encaixes els partits que s'ha plaçat, eh?
3: Crec que hi ha alguns, que ja estan...
2: Oh, cap, sí, sí. Però...
3: que ja estan posats a la federació.
2: Vale, vale. No, no, que segur que estan posats i que segur que tenen un calendari, però perquè els hi preguntin a la plantilla si...
1: Però partits aplaçats?
2: Clar,
3: tres jornades.
2: Portarien, en aquesta setmana ja haurien de portar-ne tres.
1: Bueno, que va més tard i ja està, no?
2: Bueno, no, s'haurà de jugar entre setmana, o cap de setmana dos partits.
3: Recuperes tots abans de Nadal, segur.
1: Clar, tu, si has de jugar un dimecres a Galícia, m'explicaràs, no?
3: No, són a fora. No són a fora, cap de...
2: Però no, que és igual.
3: Un era contra el Reus aquí a casa, És que t'ho estic tirant de memòria, ja, no ho sé.
2: No, però jo dic que això és un dilema per la plantilla i per tot plegat, que ja ho sé, que són coses que passen per la selecció espanyola i el mundial que hi ha hagut i tota la pesca, però...
0: Però t'hi jugarà entre setmana, no?
2: Clar.
3: Sí, segurament, clar.
2: O dos al cap de setmana.
0: I qui vindrà aquí als botons de la vespre, entre setmana?
1: Els Reus, per exemple.
3: Entre setmana a tots els... No sé què sigui ok, però...
0: Aquí no té part la culpa el club, aquí té la culpa la federació. Perquè s'han de recuperar aquests partits entre setmana.
2: Uh-huh. Sí, a més, són motius federatius. No és per això, que el club ha dit que no vol jugar aquests partits.
0: Però això és una putada pel club. Perquè es farà jugar entre setmana, i entre setmana, depèn quina hora juguin, qui vindrà aquí al pavelló.
1: I si coincideix en Champions i això...
2: Bo, ja t'hi explico. Sí, sí. No. Que... Els de Rati Tordera ja aneu. Vull dir, perquè...
0: És que, esclar, és
2: no, i tant, ja t'ho dic jo. En Pol Roig, pobre, ja ho veuràs en Pol Roig.
0: Hi ha prou que els estan putejant amb els del hockey cap aquí i cap allà, que llavors els putegin en partits entre setmana. És que també tenen collons aquests de la federació, eh?
2: Sí, això és veritat, eh?
0: És que tenen collons, tu. Hi ha més que els de putejar anar 3 o 4 partits per aquí va allà al nord... que llavors hagin de fer 3 partits, recuperat aquests 3 partits, perquè aquests senyors de la federació han dit, tu, aquests partits els hem de recuperar entre setmana, fot-ho aquí un partit a les 9 del vespre. És que també els seus cojones, tu.
3: Sí, sí, sí, segurament.
0: És que no, més mal fer no es pot fer.
1: Clar. Però més pel qui que ve de fora.
0: I el club, pues, de petxugar, perquè a la federació li fan el que els dels collons.
3: Sí.
0: Aquí, a la veritat, que aquí n'hi hauria per agafar i...
2: Total.
0: No és això, no és això, tio.
3: Nois, tanquem el tema aquí i com a, ja per anar acabant, perquè portem gairebé aquests... Bueno, portem ja 3/4 hora. A preguntar-te, Joan, vam dir que et vaig dir que la setmana passada cada setmana tenia preguntant si hi ha alguna novetat sobre la penya, sobretot per si ja hi ha una junta gestora. Com està el tema?
2: Gairebé tancant-se ja la junta. L'últim que sé és que gairebé s'està tancant la junta gestora i a partir d'aquí s'iniciarà el procés electoral com toca, no?
1: Encara no està la junta gestora.
2: Estava acabant-se de... perquè havien de ser-ne mínim 5 i em sembla que estaven ballant un parell de persones perquè per antiguitat s'ha de confeccionar aquesta junta gestora, llavors si un diu que no, has d'anar a buscar el següent de la llista i, bueno, evidentment que si són els 5 de més antiguitat tens gent i perfil, gent gran, que potser no vol estar en aquesta junta gestora i a partir d'aquí doncs, sabia que... Res, si no es tancava avui, es tancarà demà, però pràcticament ja està feta i a partir d'aquí és fer tempos, no?, del calendari electoral...
1: Quin dia eren les eleccions?
2: Havien de ser finals de novembre, però que també hi ha les eleccions ara autonòmiques...
1: El mateix dia!
2: Bueno, seria una bona excusa per anar a votar, perquè si t'anies a votar a les estatals i també anem a votar...
1: Ja aprofita, no?
2: S'aprofita tot aquí, vull dir que...
3: Però que et siguin... Que no siguin ni d'anar a la penya, no? Que al costat on vagis a votar tu les generals, que tinguis una de la penya, no?
2: Ja però, la collirem els bullets nosaltres.
1: Aviam si algú s'equivoca i posa el de les generals. Sí. I posa aquí el penyolit de Pedro Sánchez, sí, no?
2: Sí. Ahir d'autonòmiques no, perdó, les eleccions estatals. Ahir d'autonòmiques sí, no, les generals, correcte, les estatals.
0: Però,
2: I a veure?
0: Les generals quan es fan el 29.
2: Sí, 29.
0: Bueno, les de la penya és per fer escalfament.
2: Clar, exacte.
0: El diumenge.
2: No, però vull dir que ja estaria bé que sigués un diumenge. Vull dir que les eleccions al final volem que, per la part que pertoca, que sigui un diumenge i el 29 si ha de ser tot junt, doncs que sigui tot junt. Però bueno, ara és això, ara és esperar la junta gestora, procés electoral, llavors hi haurà un període de presentar candidatures i ja està. I bueno, com un procés democràtic, amb qualsevol entitat i ja està. I llavors és l'última novetat, vull dir que seguim treballant des de la candidatura encapçalada per l'Àlvard, doncs bueno, continuem endavant, fent moviments també nostres, per... i ja està. No.
1: I la ràdio, s'ha fet moviments per fer alguna...
3: Home, quan sortir la...
2: Clar, quan hi hagi les candidatures, no?
3: Exacte, quan hi hagi les candidatures ja oficials i hi hagi el període de campanya, doncs sí que...
1: Però ja has tantejat alguna cosa, si estan d'acord en fer algun debat o alguna cosa.
3: Quan sigui el temps de parlar-ho, parlarem i ja us informaré.
2: Per cert, és veritat, ara que he dit en Tomàs, m'has fet encendre
3: la... Ja veuràs.
2: Una cosa amb tema d'hoquei, no amb tema d'hoquei, que si no me'n recordo. És que vull llegir la notícia. La notícia de que Ràdio Tordera, com a altaveu de l'esport tordarenc que és, informa de tot i en especial de l'hoquei. Puc entrar a la notícia de l'hoquei i dic, hosti, a veure si hi haurà declaracions d'algú del hoquei, de l'hoquei, a veure, no sé, que el club no expliqui una mica aquesta jornada, no hi ha entrevista ni... No
1: això
2: sé,
1: està previst,
2: no,
1: això.
2: No, t'ho dic perquè, clar, a l'estiu vam fer una entrevista gairebé 2 hores, no?, per que no sé què, econòmic i tal. Hòstia, ara que ve una festa com la del 12 d'octubre, hi ha entrevista amb ningú... No, no ho dic...
4: i que sap que
1: està consti, criticant ja.
4: No, i que consti públicament que no és un atac cap a Ràdio Tordera i cap a l'equip d'esport, perquè segurament no, si hi hagués hagut no, alguna cosa o pues, alguna entrevista
1: ho dissimula molt, si no, ho dissimula molt bé.
4: Però vull dir, ostres,
3: jo et puc dir que hi ha comunicació, però no s'ha...
4: No, aviam, no sé.
3: Comunicació hi ha. Sí. Entre club i ràdio.
4: Segur, segur. Més que amb que hi abans, jo no estic convençudíssim.
0: Però hi ha feeling, no hi ha feeling.
3: No, no, no, no, no, no, no, però no, no, sí, però...
4: No, però Plàcides, aquí
1: clar, perquè la gent vol saber que, quines activitats hi haurà, com es farà, tot
4: que
1: sé, això,
4: no? Que vinguin aquí la presidenta, no? I el president, en principi, o qui s'encarregui de la junta directiva de fer aquest tipus d'actes, que vinguin aquí i tal, expliquin, hòstia, mira, hi ha un partit d'exjugadors. Doncs quins exjugadors vindran a veure? Perquè jo, per exemple, hosti, si ve els Torner que tornin a jugar...
1: En Marc Torra, en companyia,
4: en
1: no?
4: En Marc Torra, potser, en Saiz, en Marcel Cuenca, jo què sé. Si aquest Jordi López, doncs, hosti, doncs és un bon partit, potser, doncs, si és a les 10 del matí, faig un esforç i, mira, depèn del plànic que tingui el 12 d'octubre, doncs potser vinc a... Saps? El dinar no podré venir. Jo, i el partit contra Catalunya tampoc podré venir, però si... No sé, que expliquin una mica el menú, no? A vendre el producte. Estem a... Això és dilluns, no?
0: Sí, sí, que és veritat que jo vaig molt amb una persona gran...
4: Ui, perdó,
0: Que feia molts anys que vivia... Per cert, que fa molts anys venia aquí, que era d'allò del Mamo, vull dir que és el...
1: El rei.
0: D'allò. I li faria gràcia venir el dilluns aquí a veure totes les viejas glòries i d'això. Ah, però clar,
4: sí.
0: No sé ni qui no ho fan, ni qui no hi juguen, ni qui no d'això, ni l'altre. Vull dir, és veritat que podíem haver fet una mica de dir, mira, a trora es fa això, a trora es fa allò altre, a trora jugaran els veterans contra una selecció de veterans.
1: Ah, sí, perquè el programa està poc en fet, no? Del dia, aquest?
3: Està, hi ha un cartell a les xarxes socials.
4: Ah, sí, bueno. Jo havia anat a enganxar cartells dels partits del Club Petit Tordera quan la cosa... Jo dic perquè vaig fer memòria... recapitulant capítols i programes enrere, i anys enrere, que jo havia anat a enganxar cartells, no sé, potser uns cartells informatius, saps? No, ho dic perquè és que realment és una molt bona iniciativa, no estic... Sí, estic criticant perquè no han vingut aquí a la ràdio a explicar una mica més el suquillo del tema,
1: però,
4: no?
1: Però no és culpa d'ells, és culpa d'aquí.
4: No és culpa de... No, perdona, si hi ha interès, Tomàs... Acaba d'haver-hi interès en fer dues hores d'entrevista explicant que faltaven 10.000 euros.
1: Que faltaven 10.000 euros. No, però ella ha de dir... Els he convidat i no han volgut vindre, no ho ha dit, això.
4: No ho ha dit, no, però acaben venir a fer una entrevista que faltaven calés...
1: No, ja no té temps.
4: Que lliga plata, no sé què.
1: Demà divendres, la prèvia, ja no hi ha temps.
4: Ho dic, no, demà hi ha temps. O sigui, demà
1: no, demà hi ha la prèvia.
4: Bueno, però no pots fer la prèvia en 5 minuts, no sé. No, jo ho dic perquè és que realment jo vull i desitjo que el pavelló parroquial dilluns
1: faci
4: hi hagi
1: goig.
4: Molta gent.
1: Faci goig,
4: se celebrin els 80 anys de l'entitat. Sé que hi ha un dinar. Jo no sé, el dinar aquest que hi ha al migdia, no sé si...
1: Què hi ha per dinar?
4: No ho sé. Bueno, posa el programa, però... Hi hagi fotografies i... És un moment.
0: Ja va allí tot, no?
3: Sí, a la tarda, de 5 a 8.
0: Sí, bé, oques grosses.
3: Ui, aquests crec que estan ocupats.
0: Tenen feina allà a Montjuïc, no?
3: Sí, crec que sí.
0: Els que vinguin, les petites.
3: Les oques petites. Nois, ho deixem aquí avui. Esperem que aquest cap de setmana hi hagin puntets, vagin sumant de 3 en 3, i ens veiem la setmana vinent amb totes les novetats esportives de Tordera.
4: Que siguem el talismà i que bona energia per tothom.
3: Moltes gràcies, nois. Vinga, va, ens veiem.
5: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: en 7.1 FM.
1: Anem a buscar bolets demà al matí? O castanyes, si vols.
2: Ja, bolets o castanyes. Tu no saps ni on trobar-los. Tu el que vols és anar a esmorzar a les Ferreres.
1: Bé, si no vols anar a esmorzar, anem a dinar. Un dels seus guisats tradicionals o carns a la brasa.
2: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
3: Els dissabtes a Ràdio Tordera, Ball Matinal. Un espai dedicat a la música de les nostres orquestres i conjunts musicals. Ritmes engrescadors, música espectacular. Escolteu, gaudiu i balleu amb la música de Ball Matinal. Els dissabtes a Ràdio Tordera.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
4: Informatius de Ràdio Tordera. La veu que t'explicarà tot allò que està passant a Tordera i al món. Amb l'equip més professional, disposareu de les notícies d'última hora, les veus dels protagonistes i tot allò que detalli els fets de la millor manera perquè no et perdis cap detall. Informatius de Ràdio Tordera.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 7.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM.
5: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major? O aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: Aquest mes, a Dental Company Tordera, 15% de descompte en implantologia. El teu somriure també està incomplet. Prova-ho ara. Aquest mes, a Dental Company Tordera, 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratuïta al 930-130278 o a dentalcompany.es. Perquè somriure és salut.
7: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: L'emissora que t'escolta. Tordera. 107.1 FM. 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Milers de persones surten al carrer a Madrid aquest vespre per homenatjar a Mari Carmen Abascal. El sindicat d'inquilines ha convocat una marxa a les 8 a la Puerta del Sol per caminar fins a la casa d'alcalde Sain de Baranda, a la qual va viure més de 70 anys. La mobilització és un homenatge a aquesta dona de 87 anys que s'ha convertit en un símbol de la lluita per l'accés a l'habitatge i que va morir ahir a l'Hospital Gregorio Marañón. Precisament, torna el gran recapte del Banc d'Aliments. Es farà el dia 13 i 14 de novembre i se centrarà en les noves pobreses. Famílies que tenen feina però que l'increment del cost de la vida els porta a demanar ajuda en l'alimentació. L'entitat fa una crida a participar i busca 17.000 voluntaris. L'any passat es van distribuir 21.000 tones d'aliments a través de 600 entitats socials que van arribar a 184.000 persones. Lluís Fatxó és el president del Banc d'Aliments a Barcelona.
3: El 50% dels llogaters, una vegada pagat el lloguer, estan en situació de pobresa. Aquest 20% de gent més pobra, quan ha pagat l'habitatge i quan ha fet la despesa amb alimentació, el 20% de la població no arriba a les 500 euros per passar el mes.
2: I Rodalies ha recuperat la circulació de trens a tota la R2 Nord i a la R11. La primera, la recuperació ha tingut lloc cap a 6:45 de la tarda i la segona a 7:45. Renfe manté, però, els serveis complementaris per carretera en diferents trams dels dos recorreguts. Protecció Civil activarà 119 sirenes de risc químic el pròxim 19 d'octubre i enviarà prèviament l'activació un alert a la ciutadania. Per primera vegada sonaran tots els dispositius alhora arreu de Catalunya amb l'objectiu que la població es conscienciï que s'han de confinar quan sonen les sirenes i de posar a prova el funcionament de l'estat de manteniment i del sistema de dispositius també d'esalert. Els municipis afectats directament amb les sirenes seran 47 i afectarà una població total de 930.000 persones aproximadament. I desarticulen un grup clau en distribuir cocaïna amb bandes criminals a Barcelona i a Lleida. L'operatiu de la Guàrdia Civil batejat com Showtime i que ha comptat amb la col·laboració de l'Europol i l'Agència Nord-Americana de Lluita contra les Drogues ha permès detenir 20 persones, de les quals 16 a la demarcació de Barcelona i 2 a Lleida. També s'han decomissat 52 quilos de cocaïna, 3 de metamfetamina i 2 de MDMA.
1: Notícies en xarxa.
4: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: 107.1 FM.
1: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
2: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
1: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
3: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

107.1 FM. Radio Tordera.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: Que et ve de gust menjar bé? A Tordera tens el lloc perfecte. Restaurant Camí Ral. Especialistes en paelles, cuina casolana, productes de proximitat i postres que et faran llepar els dits. De dilluns a divendres. Gaudeix del nostre menú del dia i brinda amb la nostra selecció de vins. Restaurant Camí Ral. El Camí Ral 146 de Tordera. Reserva ara al 643-944-289.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM.

0: Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Instalzar. Més de 25 anys escalfant la teva llar i cuidant el teu confort.
2: Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termos i fonts, calderes i estufes de pèl·let.
1: I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia.
2: Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes, porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova.
1: Instalzar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, parla Mercè Roura. Unes 20.000 persones, segons la delegació del govern a Madrid, han acomiadat Mari Carmen Abascal amb una marxa fins la que va ser casa seva durant 70 anys. Ho han fet l'endemà de la mort de la dona a l'Hospital Gregorio Marañón, on estava ingressada des que va ser desnonada als 87 anys. Els manifestants han sortit a les 8 del vespre des de l'acampada pel dret a l'habitatge instal·lada a la Puerta del Sol i han arribat fins al portal on vivia, el districte del Retiro. Una pancarta amb la inscripció "Seguirem lluitant per tu, t'estima el teu sindicat" i una fotografia de Mari Carmen saludant ha presidit la comitiva. Un cop al portal han dipositat flors i pancartes per dir l'últim adeu a la veïna, entre consignes com "no són morts, són assassinats". Valeria Racco és portaveu del sindicat d'inquilines de Madrid.
3: Mari Carmen una vez más hoy nos ha dado una lección y es que el rentismo mata. Que este sistema capitalista y ese sistema, este modelo de vivienda que hemos normalizado, que pone el lucro de unos pocos por encima de la vida, se lleva cada día muchas vidas.
2: El Sindicat de Llogateres de Catalunya i la Confederació de Sindicats de Llogateres Estatals ha fet una crida a fer un minut de silenci demà al migdia a les 12 als centres de treball i d'estudi en record de Mari Carmen i l'Olga i totes les morts provocades, diuen, pel rendisme. A més, han convocat a les 7 de la tarda una manifestació de la plaça, des de la plaça Universitat sota el lema "Per l'Olga i la Mari Carmen, ni una mort més". I Rodalies ha recuperat la circulació de trens a tota la línia R2 Nord i R11. Renfe manté, però, els serveis complementaris per carretera a diferents trams, amb dos recorreguts, la R2 Nord i autobusos entre Granollers Centre i Sant Celoni i entre Sant Celoni i Gualba, Riells, Hostalric i Sils. I a la R11 els trams per carretera són Portbou, Figueres i Sils i Girona, Sant Andreu. Per cert, que demà el Servei Català de Trànsit preveu que 570.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana pel pont de del 12 d'octubre i ha posat en marxa 1.000 controls dels Mossos d'Esquadra. De cara demà, pel que fa al temps, arriben canvis. Primer, una davallada considerable a les temperatures i al final de les pluges. No es descarten plugims de matinada i un altre protagonista, el vent. Tramuntana i mestral poden assolir 80 o 90 km per hora entre el Cap de Creus i Cap de Cervera. Pot arribar als 120. Darrer punt, amb nom propi, la lleidatana Ai Sunoda es proclama campiona del món de judo. S'ha penjat l'or als mundials de Bakú en la categoria de menys de 70 quilos, té 24 anys.

Soc la Teresa i això és música per tu. Farem un viatge ple de música tots els temps. Només aquí, a Música per tu, podeu trobar els èxits que veu ballar. Les cançons que veu cantar. Ai, i la música amb la que us veu enamorar.

0: continuem en marxa, perquè per mi aquest grup sempre m'ha fet ballar. Donava igual si la cançó total... Aviam, l'inglès que sé ara no és que sigui molt, però molt, una miqueta més del que quan aquests cantaven, no? Que jo era més joveneta, encara que en aquell moment feia anglès i tenia més recent al cap. Però bueno, vull dir, no és més que res per el que diguessin, però a mi sempre m'ha agradat buscar les cançons que m'agradaven. Jo agafava el diccionari, i jo em traduïa les cançons. Que això ara, què? Amb el traductor del Google, pim-pam, ja està fet. No, ama. Ai, bueno, a lo que voy. Anem a escoltar aquesta, que és de molta marxa, d'aquest grup tan marxós, que era Bonnie M. I la cançó és Matt Baker.
1: Put your hands in the air, give me all your money.
2: This is the story of Matt Baker.

Recordeu que podeu demanar-me, per el motiu que sigui, una cançó al WhatsApp de Ràdio Tordera, que ara mateix us el dono, però us deixo temps per agafar paper i boli. Podeu demanar-me una cançó que us agrada, simplement. Sobretot m'heu de dir el nom de la cançó. I si voleu, si és una cançó d'aquestes tan famosa, que està tan versionada, si la voleu escoltar per especial, el vostre nom seria fantàstic. I si va dedicada a algú, doncs simplement perquè us agrada, perquè es porta records, perquè... Bueno, per moltíssimes coses. O sigui que aquesta és una d'aquelles que se me la poso jo. Me la poso jo i la dedico al meu germà. Li dedico al meu germà perquè recordo que aquesta cançó està en una discoteca que ja érem tots bastant grans, d'algun cumpleaños, d'alguna cosa, no? I estàvem fent les 100 cançons millors del món, de teoria de la música. I de les 100 cançons, era en bastantes discoteques de bastants llocs, eh? No era només a Barcelona. I va guanyar aquesta. I recordo que el meu germà va dir, evidentment. Clar, clar, el meu germà sempre us dic que em portava 13 anys, era molt més, bueno, més gran. I era la música dels seus temps, que per també dels meus, sí, perquè jo que escoltava, doncs la música del temps. Bueno, doncs aquesta cançó va quedar com la número, o sigui, la 100. De 100 va ser la primera. Ho he explicat tot al revés, no és per res. Per acabar dient que ara mateix us vaig a posar un clàssic, John Lennon. En aquest cas, bueno, també va encantar els vídeos, però està feta per John Lennon i és un crit a nou a la guerra, a tantes, diu tantes coses. Pues, com es deia, si envieu un WhatsApp al 611-481-381, 611-481, demanem una cançó i jo us la poso. En aquesta ocasió me la demano jo perquè la vull dedicar al meu germà, perquè aquesta cançó a mi li agradava, perquè formava part, pues, de la seva època, els Beatles, els Rolling. I aquesta cançó la va escriure el John Lennon, que era tan pacifista ell, però és que és tan mal. Clar, si escoltes la guerra, la música és desgarradora, però el que no l'entén diu, quina cançó lenta més maca, no? Bueno, per tots vosaltres, imagine John Lennon, una de les millors cançons escrites al món.

dir, la lletra ve a dir: imagina un món sense guerra, imagina un món sense fam, imagina un nen jugant sense guerres. Vull dir, ai, ai, és que és molt... No se la puc usar, que molt llarg. Canviem totalment, anem amb Hathaway, que es cantava What is love? What is love?

canviem totalment de registre, ens anem amb la gran Bonnie Tyler, amb Total Eclipse. Eclipse, el meu cor ve a dir més o menys, eh? Ojo!

Una cançó preciosa que us tinc a tallar. Bonnie Tyler ens va deixar aquest, sembla que va ser el juliol del 2026. I bueno, tinc una altra per fer que també va morir a l'agost, el de l'agost del 26. I avui farem una mena d'homatge i us explicaré qui i per què. Però ara mateix anem amb John Secada, amb Àngel.

Bé, ara us explico una història. La cançó que ve ara l'han cantada tres bèsties musicals. Una d'elles la va crear i la va crear com a despedida de la parella que en aquell moment havia cantat amb ella, perquè va decidir, ella va fer una versió contra i la va fer a l'any 73-74, va ser quan ja va sortir. Era una despedida al seu company i mentor Porter Wagoner. I ella, a partir d'aquí, li va dir adeu amorosament amb aquesta cançó i va començar la seva carrera com a solista. Imagineu-se a l'any 84, quan ens va deixar aquest estiu, el 25 d'agost, amb 80. Totes les cançons, per mi, m'agraden perquè ella mateixa era agradable. Jo l'he vist en aquella pel·lícula, que ara no me recordo, que surt la Sally Field, la Julia Roberts de joveneta, que ella fa de peluc. Bueno, a mi m'encanta com a cantant, actriu. I es veu que era una bona dona. No tenia fills, ha deixat bastants nebots. Bueno, i encara algú estan fent amb l'herència, perquè quan s'ha deixat tants diners, tant milions... Bueno, ella va treballar molt i va guanyar molt, però aquesta cançó, precisament, és la que li genera moltíssims diners perquè la canta més gent, amb la qual li genera cada any una quantitat de milions insuportables de dir, perquè és que, clar, per nosaltres aquestes coses parlem de tants milions. En fi, anem. Ella és els estic parlant de la Dolly Parton. En aquesta ocasió, ella va fer la cançó I Will Always Love You. Ella la va fer en plan country, que li queda superbé. Ara us posaré un trosset de cada un que la va... Va tindre el seu èxit i bé, es va consolidar... Bueno, entre mitges... A l'Elvis li va agradar molt, Elvis Presley, i ella, pues, no és que li va dir que no, perquè si tu veus, busques un titular, te diu el dia que Dolly Parton le dijo no a Elvis Presley. No, realment no va ser així. Va ser que el coronel, us en recordeu, del que li va desgraciar la vida a l'Elvis, el coronel Parker, era el senyor que va tractar amb ella per comprar-li la cançó. I bueno, ella no li va agradar aquest senyor, no tenia mal ull, i li va dir que no. De totes maneres, l'Elvis l'ha cantada. Li va cantar a la seva dona el dia que van firmar el divorci, perquè la cançó diu que t'estimaré sempre, passi el... Després us diré una miqueta. Sempre t'amaré, sempre t'estimaré. Per tant, considero que... I a l'Elvis l'ha cantada algun concert. Però què passa? Cada vegada que l'Elvis la cantava, feia caixa a la Dolly Parton. Això també s'ha de dir. Hi ha cançons que són teves i les pots cantar quan vulguis. Però si algú te la demana, tu la cobres. Pues ell la va cantar al divorci i després la va anar cantant en algun lloc i cada vegada, pues clar, la Dolly feia caixa. Cançó preciosa cantada per tot. I la que va donar l'èxit ja brutal va ser la Whitney Houston, quan la va cantar al guardaespaldes. Quina història i com m'he enrotllat. Anem començant amb I Will Always Love You, Sempre t'amaré, de la Dolly Parton, ara. Today I'll do you another. I wouldn't leave it anyway. I just wanted to see if you like me. But in all... Boy, I fished for that one, didn't I? Anyway, thank you again for being so nice. I appreciate it. Hi, Kins. How you doing over there?

La versió preciosa, feta per ella, cantada per ella, i se la va fer a la seva. Hi ha una altra que és una miqueta més country, però una lletra preciosa. Ara us posaré un tros de la que va cantar l'Elvis, sempre pagant a la Dolly, perquè no va aconseguir fer-se la seva, i li va cantar el dia que van firmar el divorci amb Priscilla. Ei, una altra que ha fet anys ara, que 49 anys ha fet el 16 d'agost. L'any que ve farà 50. Jo sempre he dit que el seu 25 aniversari de morir aniria a Memphis. Ara estic dient que aviam si veia el 50, però ja em queda poc a mi per anar cap allà. Vinga, va. I will always love you, cantada per a l'Elvis Presley.

La carn de gallina tinc, perquè pràcticament la canta a capella. És una versió que no està per tot arreu, m'ha costat trobar-la, perquè ja dic que ell no la cantava habitualment, perquè cada vegada que la tenia de cantar doncs tindria que fer caixa, passar per caixa, no?, d'alguna manera, perquè no era seva, encara que la canta divinament. Hem de dir que la lletra parla sobre una amorosa professional en la que es decideix en deixar anar a la persona per amor. Deixar anar per amor és més difícil que estar per amor. I mantenint un respecte, una gratitud i un amor etern, malgrat les coses que puguin passar o deixar de passar. I ara us la posaré amb la versió, per mi, més bèstia i brutal de la gran Whitney Houston.

preciosa, una veu que de veritat estic jo amb la gallina de piel. Aquesta versió de la Whitney ens va deixar tot encara mal. Oblidant tota la pel·lícula, només escoltant la seva veu, també va marxar una altra que està fa molts anys que ens va deixar. Però quines veus i mare de Déu, inapel·lable. Bé, ara anem a una petició.

mare de Déu, aquesta noia, Ruth Lorenzo. Però quina veu, quina veuassa, quina passada. Era una petició i és per tu, Toni, amb tot de carinyo, la versió de Purple Rain de la Ruth Moreno. Un altre dia us posaré la versió que jo coneixia, aquesta la desconeixia, pues de Prince. Prince no deixa de ser... De què ens parla? Pues d'una pluja... purpurina no, o sigui, una pluja lila, per dir-ho d'alguna manera, no? Purpurina és un color, com si fos un violeta, una cosa així, un lila fosc, que diríem nosaltres. Bé, no m'enrotllo més. Anem amb el Sergi Dalma. Aquestes cançons que ens canta, que són italianes, però que ens les canta en castellà i totes aquestes coses, pues, no sé, triem. També la podeu triar vosaltres, eh? Vull dir, si us agrada una catalana, una italiana, jo us poso el que vulgueu. Demanant al WhatsApp de Radio Tordera 611-481-381 la cançó que vulgueu. M'heu de dir quina cançó voleu, si la voleu dedicar a algú o al vostre no. I per què us agrada? Sobretot, al 611-481-381 jo us poso la cançó que vosaltres vulgueu. En aquesta ocasió, pues, Sergio Dalma... Ai, ai, ai, parole, parole, paraules, paraules...

0: Escolta-me.
1: Ai, paraules, paraules, paraules. I aquesta vegada ens la cantava el Sergi Dalma. I ara tenim a Mitalia, a l'Ero Ramazzotti. Piu bé la cosa. Maca, per favor.

és que, direu, i ara què li dona aquesta? Doncs ara m'adona, que sempre m'ha agradat, la José Felicia. Però ara he tingut que agafar... Bueno, algú té un cotxe que té CD i he agafat els meus CD vells per escoltar alguna cosa de música, no? I què passa? Que vaig trobar aquesta José Felicia, no? I em vaig donar compte que feia 30 anys que no l'havia escoltat, però que me la sabia totes, escolta, és una meravella. I jo sóc de les que no té memòria, eh? O sigui, jo no tinc memòria. El fet que un no estigui fi, tingui les seves malalties i tot això, fa que perdis la memòria. O sigui, em va dir una cosa i el seu minut diu, perdona, que m'havies dit, però poso cançons i música de l'any de la pera i em poso a cantar-la i dic, hosti, doncs aquesta, això està al meu cervell, no? I avui m'enrotllo com una persiana. Anem amb de tiets que els hem tingut aquí a casa, a Tordera, per la festa major, al mes d'agost, eh? Bueno, vam tindre grups fantàstics, però jo quan vaig veure que teníem de tiets, dic, oi, que xulo! En fi, de tiets que ens canta tantes coses, però aquesta és maca. Coti, per Coti, vinga, som-hi! No!

Espera, espera, espera, espera, espera un moment, espera. No segueixis, espera'm, home, espera'm. Que vull dir que anem acabant el programa. Que fins la setmana que ve, que un plaer, com sempre, i recordeu, aquí, a casa, la ràdio de casa, la ràdio de Tordera, Ràdio Tordera, música per tu, música per tots vosaltres, amb amor i carinyo.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dijous 8 d'octubre, les tres paraules del dia són abocaments, vacunació, correu. Abocaments. Elisabet Mejía es demana formalment al president Illa i a l'ACA que suspengui els abocaments autoritzats al riu Tordera mentre no se sàpiga l'origen de la contaminació de PFAS. I baixada insignificant de l'atur a Tordera, el mes de setembre les dades d'ocupació indiquen que l'atur ha baixat amb només dues persones. Vacunació. Al Cap Tordera comença la vacunació a les escoles. Avui visitarà l'escola Ignasi Iglesias, demà la llar d'infants al Niu, i l'Associació d'Espectadors del Teatre Clavé organitza aquesta tarda una lectura dramatitzada al voltant de l'obra Les coses excepcionals. Serà a les 7 de la tarda i ho podreu seguir en directe a través del canal de YouTube de Ràdio Tordera. Correu. Ja pots demanar el vot per correu per a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. Les gestions es poden fer a l'oficina de correus o bé a correus.es. I el Club Petit Tordera celebra 80 anys d'història amb una gran jornada festiva al pavelló parroquial el proper 12 d'octubre. L'alcaldessa de Tordera ha traslladat al president de la Generalitat i al director de l'Agència Catalana de l'Aigua la preocupació municipal per la contaminació de PFAS que aquest estiu va obligar a declarar l'aigua de l'aixeta no apta per al consum. En la trobada, l'alcaldessa va exposar les reclamacions del consistori que passen per agilitzar la detecció de l'origen dels abocaments, obtenir finançament per als nous filtres i, sobretot, aturar cautelarment els abocaments autoritzats a la llera del riu. Escoltem Elisabet Mejías.
2: Aleshores, el que hem fet és un nou requeriment a l'ACA perquè això passi i ens plantegem també actuar per la via de responsabilitat patrimonial perquè entenem que Tordera no s'ha de fer càrrec dels abocaments que fa un altre. Tots parlem, no, de transició ecològica i estem molt sensibilitzats a l'entorn i estem parlant de salut pública. Aleshores, cadascú que assumeixi la feina i la competència que té.
1: Avui, 8 d'octubre, és el Dia Mundial de la Visió i el Dia Internacional de les Lesbianes. Falten 17 dies per al canvi d'horari, 4 dies per la Festa Nacional d'Espanya. Avui esperem un dia amb temps inestable, núvols abundants, possibilitats de ruixats i xàfecs de cara a demà, millora progressiva del temps amb obertura de clarianes. La dita octubre ha arribat. El bolet és nociu o és preuat? Farmàcia de Guàrdia, la Pérez Màrtara, al veïnat de Sant Pere. Recollida de poda i voluminosos al centre Vila, trucant prèviament al 93 765 3151 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. L'estat del riu va baixant 53 centímetres d'alçada i 8,3 metres cúbics d'aigua. Fa un any explicàvem que Esquerra Republicana Maresme reclamava millores urgents a Rodalies en una acció reivindicativa a les estacions del Maresme, entre elles la de Tordera. Fa 5 anys Tordera s'adheria a la convocatòria de l'apagada massiva per protestar contra l'augment continuat de les tarifes elèctriques i fa 10 anys el partit Som Tordera deia que la decisió de trencar el pacte amb Convergència i Unió era unànime entre Podem, Iniciativa i que només José Carlos Villaro es desvinculava de l'acord. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera es torna a escoltar amb la regidora del PSC, Jennifer Jansa, entre d'altres regidora d'Hisenda i també d'Habitatge.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local. A Ràdio Tordera, repetim de matinada els programes de tot el dia.

La sintonia que ens marca un inici una miqueta intempestiu, però després marca un ritme i una actualitat com la que nosaltres volem portar dintre aquest magazín de l'àrea aquí. Avui, dijous 8 d'octubre, molt bon dia i molt benvinguts a l'àrea aquí. Arribem, doncs, aquest dijous 8 d'octubre amb ganes de compartir una nova edició del nostre magazín, amb informació, actualitat, cultura, curiositats, música i, sobretot, amb aquella mirada propera que ens permet parlar de què passa a casa nostra i també una mica més enllà. Avui tenim per davant unes hores per aprendre a descobrir, també a opinar, a somriure, com no, i posar damunt la taula aquells temes que ens afecten a tots. Comencem el programa pendents de l'actualitat perquè amb espai per a les històries, les persones i les petites coses que fan cada dia que sigui diferent. I com sempre, vosaltres també sou part de l'ara i aquí. Així que pugem volum, posem-nos còmodes, com nosaltres, i quedar-vos amb nosaltres. Comença l'ara i aquí aquest dijous. Som-hi, a les 11 ja no ens despertem. Posem marxa al motor, carreguem les neurones i gas amb aquest tema, Disco Samba dels Topes.

0: Doncs bé, a veure, us vull preguntar una cosa. Toni, bon dia, per cert.
1: Bon dia, bona hora.
0: Ameli, bon dia.
2: Bon dia, Rosa Maria.
0: Angi, bon dia.
3: Bon dia a tothom.
0: Antònia, des d'on t'estiguis fent el reportatge, també et desitgem que tinguis molt bones entrevistes i que en aquest cas, després, quan arribi el moment de parlar de l'Hometeràpia, amb un espai, doncs, després d'aquesta estona aquí tenim molta teca, doncs et puguis explicar moltíssimes coses d'aquests congressos, vale? Vinga, ens anem a veure... A tu també passa... És una frase que ja la tinc a la punta de la llengua, però, a veure, esteu parlant, sabeu perfectament què vol dir, sabeu la paraula, però de cop desapareix, la teniu aquí a la punta de la llengua, però no hi ha manera que surti. I després, per què ens passa això? Perquè recordem perfectament el significat d'una paraula, però no aconseguim trobar la paraula correcta. I mentre, curiós, perquè quan deixem de pensar-hi, de cop i volta després es ve al cap. I passa més amb noms de persones, llocs o paraules concretes. Jo tenia una amiga que resulta que agafava un mocador, no sé vosaltres, i s'hi feia dos nusos a la punta del mocador, i aleshores doncs, resulta que després li venia doncs, la paraula o el que calia en el cap. Us ho passa?
2: No cal fer el nusos. A vegades, quan hi ha menys esperes, es compta bé. I dius, ara no cal. Si és que jo la necessitava abans. I et passa molt sovint, això, eh? I la tens al cap, el que no ets capaç és de pronunciar la paraula aquella que t'ha de sortir per expressar-la, eh? Aquest moment és... Perquè, a més, després te tens d'anar a recordar si aquella persona que vivia tal puesto, la filla, tal... És dir, fas un recorregut familiar... per explicar qui era aquella persona. I, per desgràcia, aquesta situació jo crec que li passa a més d'un i a més de dos.
0: Però Toni, calla, perquè diu jo sóc una mica més jove, i sé què
1: passa. No, ni res. Espera que explico. Vaig llegir un article d'un neurocientífic que va explicar que això passava a partir dels 50 anys.
0: Ah, sí?
1: I que, per exemple, les persones que s'adonaven que tenien una fallida... Perquè, per exemple, tothom sap que, no sé, en José Guardiola es deia José Guardiola. I arribes a dir José Guardiola, però quan el José no te'n recordes.
2: Sí.
1: No, les persones que estan bé del coco se n'adonen que els està fallant.
2: Sí.
1: Els que no, canvien el nom i diuen Carlos Guardiola.
0: Ja. I quan finalment et surt la paraula, no sé si us ha passat també a vosaltres, ja no recordes que estaves explicant.
2: Claro.
0: Oh, i per favor.
2: No, el que passa és que dius, ara ja no cal, si ja és que ja sé el que volia
4: jo
2: dir.
4: Jo que parlo cada nit, la veritat, amb la meva cunyada, que està sola, i a lo millor estem parlant i jo, sí, la, i ella també, la, del trio, la, perquè no la surt
2: ni a mi. Sí,
0: doncs bé, ara m'ha fet gràcia doncs, preguntar-vos això, perquè pràcticament avui sembla que m'ha passat, i bé, al final sí que m'ha fet gràcia això que us dic ara. Però ja no me'n recordava què explicava, ja no m'he recordat, i bueno, això diuen que, bueno, el que has explicat tu, Toni, que no cal que ho expliquis també, eh? I bé, per arribar a aquest moment en què tots es veurem el cap al cel, resulta que anirem a fer aquest repàs de temperatures i sobretot decidim que ens posem. Si màniga curta, si màniga llarga, nosaltres dos Meli anem amb màniga curta.
2: No, sense mànigues anem. Vull dir, totalment.
0: Sí.
4: Jo no vull posar màniga, però que...
2: No, és que fa calor.
0: Té calor. I en Toni va també de...
2: Antoni també va...
0: I mentre estan, es preparem per tindre aquesta connexió amb els companys que ens aporten la variació de les temperatures, anem amb aquest tema. Ella és la Dana Summer.

0: Bé, mentre busquem aquesta connexió que tenim amb els nostres companys, doncs que tan bé ens explica com ha anat la temperatura de Tordera, doncs parlarem, a veure si ho sabeu vosaltres. Sabeu què és el fenomen meteorològic que es diu el parheli?
1: El parheli?
0: Parheli. Una P, una A, una R, una H, una E, una L i una I.
2: Pues,
0: és el fals sol. Anirem explicant coses de meteorologia. El parheli és un fenomen òptic de l'atmosfera que pot fer que sembli que hi ha dos sols més petits al costat del sol real. Si ara miren cap al cel, perquè pot passar una cosa ben curiosa, que el sol tingui companyia. Es diu parheli. I és un fenomen atmosfèric que fa aparèixer unes taques molt brillants a banda i banda del sol, com si tinguessin tres sols al cel. Però tranquils, que el nostre sol continua sent únic. El que passa és que a molts quilòmetres d'altura hi ha petits cristalls de gel dins dels núvols. La llum del sol hi entra, es desvia i crea aquest espectacular efecte òptic. Una autèntica fotografia de la natura sense filtres. Doncs, o sigui, fins mai vosaltres heu vist aquests tres sols al cel sense saber què eren?
2: Jo diria que aquí, vols dir que se'n dona aquí a Europa?
0: Això passa.
2: Que això
0: fenomen...
2: més aviat potser sigui a altres latituds més.
0: És un fenomen meteorològic que pot, no especifica en res. Això vol dir que...
2: Perquè jo aquí no l'he vist mai, la veritat.
0: Tampoc ens hi hem fixat, potser.
2: Potser tampoc. Sí.
0: Vinga, ens anirem a saber, doncs, el que ens aporten...
3: Estan gravant.
0: Ens anem a saber el que ens aporten els nostres companys amb el que és les temperatures de la nostra vila de Tordera. Tenim en Joan González de Mas Reixac. Bon dia, Joan.
4: Hola, bon dia.
0: Doncs vinga, sapiguem quina és la temperatura que vau disfrutar ahir a Mas Reixac.
4: Bé, la màxima va ser de 25 graus, 4 dècimes. La mínima va ser de 14 graus, 4 dècimes. Ara estem a 17 graus amb 9 dècimes. Amb un 96% d'humitat.
0: Oh! Déu-n'hi-do, Joan! Molta humitat, eh? Molta,
4: sí,
0: molta.
4: Sí, jo crec que hi ha 4 gotes des d'aquí. El terremoll.
0: Ha plogut?
4: Sí, però aquí marca, la estació marca 2 dècimes.
0: Val.
4: Però no és gaire, no sé què, hi ha el terri, però...
0: I el vent?
4: El vent és de 24,1 km hora.
0: Molt bé.
4: I la sensació tèrmica és de 18 graus, 2 dècimes.
0: Molt bé, bona temperatura, una miqueta de jaqueta, com cal, i vinga, i anar-hi anant.
4: Sí, que sí.
0: Molt bé, Joan, gràcies per la teva explicació, ens ho ben notem, i bé, ens tornem a trobar-nos demà.
4: D'acord,
0: fins demà. Vinga, adéu-siau, bon dia. I bé, ens anem cap a saber la temperatura de l'estació meteorològica de Fibracolor, i en aquest cas, doncs, hem de dir que la temperatura és pràcticament aquesta. Màxima d'ahir, 25 graus amb 8 dècimes, mínima d'avui, 14 graus amb una dècima, ara 17 graus amb 8 dècimes, una humitat també d'un 90%, i la pluja és de 2 litres. Ens anem directament cap a la frase que avui posem com a... com sona, doncs, per fer la pregunta, i també, doncs, que vam de portar, doncs, més dates sobre avui el que explicaven sobre meteorologia. Sempre busquem coses que puguin servir, vagin bé per conèixer un tant més, el parheli. Diu, hi ha zones geogràfiques i condicions és per veure. A qualsevol part del món, això, Beli, per el que tu deies, si és només aquí o més lluny, tot el que és molt més espectacular, brillant i freqüent a les regions polars, o zones molt fredes com l'Antàrtida, Alaska o el nord d'Europa. Es pot veure qualsevol punt del planeta si hi ha núvols alts. Arran de terra, pols de diamant. En llocs en fred estarem, els cristalls de glaç suren a prop de terra en lloc de fer-ho els núvols, provocant que el parheli es formi a gairebé l'altura dels ulls de l'observador. I bé, els moments del dia per poder-lo veure més fàcilment és en diferència millor quan el sol està baix, a l'horitzó, és a dir, durant la sortida o la posta del sol. Doncs bé, sabem més coses, en aquest cas, sobre tot estrany, eh? Jo, com vaig llegir Can Noves, sí. Això forma part de la meteorologia.
2: Sí, sí, perquè sabem més el nom d'un parc de Canalla.
0: Sí. Molt bé, 15 minuts que passen de les 11. Anem a fer un repàs d'aquestes notícies que no surten a primera plana. I ara obrim una finestra a aquelles notícies que potser no han ocupat els grans titulars, però que també expliquen què està passant al nostre voltant. Històries de Catalunya, d'Espanya i del món, cultura, ciència, societat i curiositats, perquè l'actualitat no són només les grans notícies. De vegades allò que passa en un segon pla és precisament el que més ens sorprèn. Comencem. 450 activitats gratuïtes per descobrir el patrimoni català. Aquest cap de setmana, les Jornades Europees de Patrimoni ofereixen més de 400 activitats arreu de Catalunya, visites a monuments, museus, jaciments, concerts i passejades. Quants llocs del nostre propi poble coneixen realment? Els coneixeu vosaltres, tots els racons del nostre poble?
2: Alguns en manquen encara, perquè no els tenim massa... Per... És que cada vegada crec que som menys conscients de tot el que tenim i ho passes davant a vegada i no ets conscient de lo que estàs deixant enrere. I això és veritat.
3: Que el nostre poble, quan es va fer el Senyor dels Anells, es van anar a Nova Zelanda i el nostre poble té paisatges tan macos com els de Nova Zelanda.
0: Oi tant. Vinga, anem a més coses. L'Hospitalet compra 148 pisos per incorporar-los al parc públic. L'Ajuntament de l'Hospitalet ha aprovat una modificació de crèdit de 35,5 milions d'euros per comprar 148 habitatges mitjançant el dret de tanteig incorporar-los al parc públic. Comprar habitatge existents és una de les vies per augmentar ràpidament el parc públic. Què us sembla?
2: Jo crec que sí, que està bé.
3: Està bé, sí.
2: Molt interessant. Això tindrien de fer-ho tots els ajuntaments.
3: Que ha mort la Mari Carmen.
2: Sí. Jo després volia... Suposo que l'hagi parlat.
0: Jo s'ho pensava molt malament, no cal que ho digui, perquè no cal
3: no,
0: que ho digui.
3: No, penses tan malament.
2: No, estava pues, molt fotudeta, poqueta.
1: A mi els teus pensaments és el que han dit avui per la televisió.
0: Ah, ho han dit això, vinga, va. El Museu Egipci de Barcelona incorpora un conjunt funerari de 2.500 anys al Museu Egipci. Ha presentat dues noves adquisicions, entre elles un conjunt funerari format per un ataúd, un sarcàfag, amb uns 2.500 anys d'antiguitat. D'Espanya explicarem un primer premi nacional per un llibre que parla de dones i arquitectura. L'escriptora Aida Dos Santos ha guanyat el Premi Nacional d'Assaig per Hijas de l'Hormigón, una obra que aborda històries vinculades a dones, ciutat i arquitectura. Anem a més coses d'Espanya. La ciència busca apropar-se encara més a la societat. El Ministeri de Ciència està preparant una nova estratègia nacional de cultura científica i d'innovació des del 2027 al 2030, amb la voluntat de reforçar la divulgació i la relació entre ciència i ciutadania. El jovent i els coneixements financers. Un estudi assenyala que només un 10% del jovent espanyol considera que té coneixements financers alts. I anem ara també a explicar algunes notícies del món. Els Neutrics Còsmics, protagonistes del Nobel de Física. El Nobel de Física 2026 ha reconegut el descobriment d'neutrins d'alta energia d'origen còsmic. És una d'aquelles notícies científiques que podem semblar molt llunyanes, però que ens ajuden a entendre millor l'univers. En principi, aquest titular ja ens consta saber què vol dir exactament. Es anirà desenvolupant al curs dels dies. La ciència també estudia com reaccionen davant del canvi climàtic. Una investigació internacional ha analitzat com els mateixos científics perceben la relació entre tecnologia, canvi climàtic i acció ciutadana. És interessant perquè planteja una pregunta. Confiar molt en la tecnologia ens fa actuar més o menys contra el canvi climàtic? El món continua mirant l'impacte de la intel·ligència artificial sobre la feina. L'ús de la intel·ligència artificial en processos de selecció laboral continua creixent i també genera debat sobre fins a quin punt les decisions sobre persones poden quedar en mans d'algoritme. Us deixaríeu seleccionar per una feina sense que cap persona intervingués?
2: No. Jo no. No.
3: Si surt que sí, sí. Si surt que no, diré que...
0: No.
2: Però això és com la loteria.
0: Ell decideix.
2: No. Per lògica, decideix que sí o no. I llavors tu estàs exposat a que te digui no, sàpiguen tu que tu pots. Llavors jo no me'n fio. Vull dir, jo prefereixo que sigui una persona un humà, vaja.
0: Però sembla ser que anirem per aquí, eh?
2: Pues sí, ja ho sé, ja ho sé.
0: Un octogenari, imagineu-vos, és condemnat a 15 anys de presó per abusar dels seus nets.
3: Ai, Déu meu.
0: Tindrà que indemnitzar cada un dels menors que tenien 14 i 12 anys en el moment dels fets en 7.500 euros per als danys morals portats a terme. L'autor dels dos delictes continuats d'agressió sexual cometre sobre aquests dos nens, una nena i un nen, amb aquestes edats, doncs, en el moment dels fets, després al final van sortir i ho van declarar i ha esdevingut, doncs, aquesta sentència. Acabem amb esdeveniments. Comença el Festival de Sitges. Avui comença i arrenca aquesta 59a edició de Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que arriba, doncs, fins al 18 d'octubre. Música de Gaudí al Palau Güell. També avui al Palau Güell acull un nou concert del cicle dedicat a l'any Gaudí 2026 amb violoncel i piano. Vanessa Paradis a Barcelona aquest dijous a la nit. Vanessa Paradis actua a la Sala Apolo de Barcelona, en la que es presenta com la seva única data confirmada a Espanya d'aquesta gira. I acabem ara amb unes quantes curiositats d'avui, 8 d'octubre. Freddie Mercury, l'any 1988, va oferir el que seria l'últim concert a Barcelona juntament amb Montserrat Caballé. El 8 d'octubre de 1888 es va inaugurar la línia ferroviària que connectava Madrid i Lisboa. El 8 d'octubre de 1912 va començar la Primera Guerra dels Balcans. I també una data d'avui, de 1992, es va inaugurar el Museu Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid. I bé, doncs hem fet un recorregut amb una petita màquina del temps, perquè avui també han posat coses que potser no recordem, però que formen part de la història. Pugem el tren, hem viatjat en el temps i també hem descobrit què passa un dia com avui.
5: Ara i aquí. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
6: Anem a buscar bolets demà al matí? O castanyes, si vols.
7: Ja. Bolets o castanyes, tu no saps ni on trobar-los. Tu el que vols és anar a esmorzar a les Ferreres.
6: Bé, si no vols anar a esmorzar, anem-hi a dinar. Un dels seus guisats tradicionals o carns al rasa.
7: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
8: L'actualitat local, els titulars de la premsa, una o dues píndoles d'opinió, informació de servei, el temps, el santoral, la sort, efemèrides de Tordera i musicals, què diu la xarxa de Tordera, l'actualitat musical i els dijous les escoles a la ràdio. La revista de l'informatiu, una hora per posar-te al dia, de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí a Ràdio Tordera.

0: I fins ara cap a la pregunta participativa, que sempre la fem, doncs, que doncs abarca coses de Tordera. El dia 17 d'octubre està previst que puguem fer la sardana més gran que envolti els dos ponts de la nostra vila. Calen aproximadament unes 1.000 persones. A vistes d'una setmana, creieu que ho lograran? Això seria un rècord Guinness. Què us sembla, Toni? Oh, yeah.
1: Suposo que sí. El que passa és que, com que no tenim la xuleta de les que porten apuntats...
0: Sí, no? Sí, 700, ja ho he dit, 700, Toni, sí.
1: Oi, doncs estic sortejant.
2: Sí. Jo crec que sí que arribarem.
1: Sí, arribarem.
2: Jo crec que sí.
0: I mireu?
2: Bueno, jo estic apuntada, eh?
0: Ah, molt bé, no? Ma,
2: a veure, tenim de fer-ho, no? Toni,
1: jo opero la meva mare.
2: Ah, vale, així és.
0: No, és el dia 17. Ah, bueno,
3: el dia 17 en què cau?
2: És una festa, és un divendres.
3: En divendres.
1: Divendres o dissabte. Dissabte, perdó, 17, dissabte.
3: A mi m'agradaria... Me'n tinc que apuntar, és que no m'entrarà, perquè jo ara tinc molts problemes.
2: Doncs vinga, apuntar-te.
0: Te'n vas aquí a un tiar abans a Can Verdum, o si no per...
2: Sí, que no, a la web, hi ha una pàgina web.
0: A la web, bueno, però si no vols fer la web... costes allà, web, que no hi ha cap problema. A més, hi ha camisetes per comprar, eh?
1: Sí,
0: ho sé. Nostres, són molt maces,
1: però
0: es
1: podien demanar fins al dia 7.
2: Sí, me sembla que ara no sé jo si hi haurà
0: ja. Doncs bé, amb aquesta pregunta participativa esperem que vostès també diguin la seva en el Facebook de Ràdio Tordera, o si no, truquin i en Martí els agafarà la seva resposta al 93-764-28-93. Vinga, som-hi, entrem en aquí, hi ha molta, que hi ha molta.
3: Teca. Molta teca. Teca, molt d'hora, no?

0: I ara sí, obrim la porta de la premsa del cor. Vinga, ja hi som. Històries d'amor, futurs nadons, retrobaments, televisió i, com sempre, aquella persona que, vulguem o no, formen part de la nostra actualitat social. Avui tenim noms que l'Angi me ratificarà, perquè ella ja té els seus. Nosaltres hem de seguir amb ella.
1: I fills desconeguts, sí, coneguts i per conèixer.
0: Tenim quatre noms. Jo tinc quatre noms només. L'Angi ja dirà els seus. L'Andrea Molina, l'Alejandro Sandler, la Belén Esteban, per variar, la Shakira i Piqué. Què està passant? Ho repassarem. Una pregunta: què ha canviat més a la premsa del cor dels anys 90 fins avui, els famosos o la manera que tenim nosaltres de mirar-los?
2: Bueno, hem canviat, diguéssim, els famosos, perquè ara jo vull només donar una petita pinzellada de la Belén, perquè el que nen ja ha tornat a sortir. Portava 3 anys i pico que no sortia, i ara ha sortit, i bueno, com estem ja en premsa rosa, en premsa del cor, em sembla que el Jesulín li posarà una demanda, perquè esclar, ella ha anat a guanyar molts diners en el programa de viernes i es veu que està dient moltes mentides. I es veu que estan...
0: Què diu això, el Jesulín, que diu mentides?
2: Sí. Ja, el Jesulín ha vist que el que ha anat a dir ella, que li han donat un pastizal perquè ha anat 2 setmanes, i espera que el millor... Perquè no sé el que té la Belén, eh? Telecinco cap a caiguda.
3: Ja ho vas comentar,
2: però,
3: sí, sí.
2: Però és que quan va ella fan un 18 i un 19% d'audiència.
0: Què dius ara?
2: El que sentiu, si no enganya la...
1: Això sí, deu ser veritat.
3: Sí,
1: i això
3: hi ha una paraula per definir-les. Hi ha molta xonis, encara que...
1: Sí, això anava a dir jo.
2: No me diguis xoni, que m'ha...
3: No, tu no.
2: Perquè jo sí que la veig.
3: Però tu la veus perquè deus la veus a la...
2: Exacte. Que sigui dit, no sóc xoni, estic fent el meu treball.
3: Ella té de fer feina i la té de fer molt divulgativa, perquè tothom l'entengui.
1: Perquè això demostra el nivell que hi ha al país.
2: Ja. Però mira, saps, també t'ha dit una cosa, i ara i no vaig al favor de la Belén. Tenim tantes penes, tantes desgràcies, que a vegades vols...
3: Sí, però precisament ella no és que expliqui moltes alegries.
1: No, per
3: ella
1: això,
3: sempre són disgustos.
1: Dius, mira, aquesta està pitjor que jo.
3: Però el que sí que és cert és que d'un-hi-do que ell ja li posi amb ella una querella. Sí, ja seria hora.
1: Ja era hora.
3: Perquè, escolta, mira que se'l diu...
0: Li ha costat,
3: Ha tingut de menjar.
2: El problema és que la Belén Esteve dona a entendre que el pare no es fa càrrec de la filla.
1: És mentida.
2: I es veu que la filla, per no donar un disgust a la mare, li ha dit, papa, tu mutis, tu i jo tindré en contacte. Ja, sí, parlarem, però, no, i el que anem, perquè ella li va dir, ella, torno a repetir, per la evidència que la veiem, el seu pare només li ha fet una nina que estava embarassada i res més. I resulta que li ha pagat l'operació, resulta que li està donant diners, i llavors això a la Belén no li interessa dir-ho. I per això,
3: perquè,
2: com ara ha sortit...
3: Estiraria sorra sobre ella mateixa, claro, perquè havia parlat malament allò.
2: Claro, i llavors ja es veu que aquí el Jesulín no parla. El Jesulín ja ho diu. Fa. I ara ja es diu que ja està cansat i que li farà una querella. Si serà veritat...
0: Li farà, és d'incar, li donarà...
2: No, sí. De moment ella va dir l'altre dia...
3: L'està assustando.
2: Exacte,
3: podria dir... Que mira que voy, com aquel que viene el lobo, que viene el lobo... Exacte. I al final sí, potser sí, no li fa. Sí.
2: Que el millor que ha pogut fer el Jesulín no ha dit mai ni una paraula, ni per bé ni per malament,
1: Jo vaig dir que el Jesulín té una semblança en Franco.
2: Sí.
1: Sí, ho vaig dir-ho, no? Sí,
3: no,
1: sí,
3: no,
1: ho vaig dir-ho.
3: No,
1: sí,
0: no. Per què? I per què té la setmana Franco?
1: Perquè tots dos tenen un huevo.
0: Ai, Toni, per favor. Això ho estàs dient moltes vegades. Em sembla que cada setmana ho dius,
2: Sí, aviam, el Jesús...
3: Perquè li va tocar...
0: Això dels huevos, te va, Teva.
1: No. És que són accidents de campanya militar.
0: Ah, val,
3: però Jesulín va ser de l'altra campanya. Sí. El toro que li van dir.
1: Un projectil i l'altre una banya.
0: Va, vinga, Angi, que t'estem tallant,
2: Bueno, no, continuarem. Només dono aquesta pinzellada. Veurem el que sortirà. Ara aquí també, és clar, ha sortit ara ja la filla del Jesulín, la Jules, i la Jules ara també va tirant... Aquí volen viure tots de
3: lo mateix. Es vol pujar al carro, també, per veure si ella també cobra a final de mes una pasta.
2: Ella, l'únic que diu la Belén, que la seva filla ha patit molt, i la nena, la germana, diu, i jo també, perquè has insultat tant al meu pare i a la meva mare,
3: exacte,
2: que a mi en el col·legi també m'han fet bullying dient que el meu pare ha sigut un mal pare perquè no estava per l'Andrea. I llavors diu, ell ho ha passat malament a la seva manera, i a casa meva també ho hem passat malament a la nostra manera.
0: Clar, a veure.
2: I ara, pues, ja no sé el que passarà, si serà veritat que el Jesulín...
0: Escolta'm, Àngel, i aquest senyor que es diu Miguel Marcos, jo no... Tu saps qui és aquest home que diu que també hi ha novetats al voltant de la seva relació amb la família de Jesulín de Ubrique?
2: El Miguel... Home, el Miguel Marcos és el
1: se t'ha representat?
2: No, és no. La parella ara de la...
0: De la
2: el marit, perquè està... El marit,
0: Belén,
2: clar, és que m'ha sonat.
3: El marit de la mare?
2: No, de la Belén.
3: Ah, de la Belén.
2: Que esclar, la Belén ara mateix ho sugui a Pasquiera, eh?
3: S'ha casat, ara ja,
2: que
3: surt
2: aquí, surt a la revista, mira... Aquí surt, a lo que anem ja sortim.
0: Per favor, no cal la Belén aquest... que faci aquestes fotografies, no.
2: Sí, mira, aquest noi treballa, porta una ambulància. A la Belén fa molts anys li va donar
3: una baixada de sucre. Vale.
2: I ell va, la va anar a buscar, li tocava anar a buscar la Belén, com si hagués pogut anar a buscar una altra veïna.
0: I es va enamorar allà.
2: I llavors aquí va dir, ui, tu seràs mi gallina de los huevos de oro, me voy a enamorar de ti. Perquè ja sabia que la Belén... La Belén ha guanyat moltíssims diners, que és el que diu la Jules, la filla del Jesulín.
1: Això ho he dit moltes vegades a aquesta emissora, però no em cansaré de dir-ho. Va haver-hi una vegada en què el llibre més venut era el de Belén Esteban.
2: Ho crec.
1: El disc més es escoltat el de Quico Rivera i el president del govern era Mariano Rajoy. O sigui, que imagina't...
0: Però per què ho dius ara, això? Ara no...
1: Perquè es noti el nivell que hi ha al país.
0: Sí. Ah, val, molt bé. Sí.
3: I mira la meva cara com ha quedat.
0: Jo també, jo m'he quedat esturada, a veure.
1: Sí, que de les eleccions del 29 de novembre podem esperar qualsevol cosa.
3: Ui, madre, sí. Bueno.
0: Aquest Antoni,
3: hi ha pastilletes per això? Hi ha pastilletes?
0: No sé.
2: Ja tallo aquí, el temps ho anirà dient, si serà veritat que la vol assustar o no la vol assustar, perquè ja ho ha dit la Jules, que si el meu pare parlés, veuríeu el que ha passat a casa meva.
3: Ah, llavors que... seria el llibre, si és que hi hagués un llibre, seria el més
2: seria gran. Seria el més gran del llibre de Petete. Seria més gran que el del Petete.
3: Segurament.
2: Bueno, avui volia començar, passa que ha sortit així, però
1: diria esto ya está el huevo de...
2: que m'estigui martiritzant la mare de la meva filla.
3: Que bo.
2: Perquè una altra cosa, aquí hi ha, supuestament, això sí que ho dic, que estan també corrents rumors que la nena no és del Jesulín, perquè ella va tindre una afera amb una altra. Ja no ho sabem.
3: Això seria ja el colmo, el colmo de les colmes.
1: Això seria molt greu.
2: Que no fos filla.
3: Després de totes les...
2: Jo dic supuestamente no...
1: Sí, ben fet.
2: Supuestamente. Jo no, jo crec que és del...
3: Però hi ha rumors.
2: Sí.
3: Bastants. I ara més que abans, inclús.
2: No, això ja...
3: Ja fa temps.
2: Ja fa temps.
3: Val. Doncs com comencin a córrer els rumors, ja veuran el que estan trigant a dir...
2: Encara li faran la
3: prova de paternitat. A veure si és veritat o no.
2: I tindrà que tornar tots els quartos que li ha donat.
1: No, perquè aquesta nena, Jesulín, ja la té com a seva.
3: Sí, això ja sí. Ja seria...
1: Si li ha pagat des dels 0 anys als 25 o 26, ja és seva.
3: Ell se sent pare d'aquesta nena perquè segurament...
2: Ella dona a entendre que tot ho ha fet ella, no? Perdona. No, ell li ha passat una mensualitat cada mes.
1: Clar, que li ha passat. Si no l'hagués denunciat ràpidament. I hagués anat pelante, que hi ha gent que va pelante,
2: Sí, però no te pensis tant.
3: Però a vegades no aconsegueixen anar pelante, com, per exemple, allò que ja parlàvem de fa temps.
2: Bueno, jo avui, la veritat, volia començar, passa que ha sortit així i no passa res. Però jo avui volia començar amb la Letícia, la reina de cuentos de hada, que sabeu...
3: El vestit m'encanta,
2: M'encanta.
3: Preciós.
0: S'assembla amb un que jo conec,
2: M'encanta.
3: Diu
2: que deslumbró vestida con un disseny de Carolina Herrera, prestado por Puig. O sigui, no és un vestit per ella, li han deixat, i el que el vulgui portar, pagant 5.000 euros, el podrà portar.
1: Hola.
2: Perquè, sí...
1: Sí, que hem pagat 5.000 euros perquè porti vestit.
2: Està preciosa. Li han dit que, mira, que s'assembla a la Elsa, la princesa de Fotze.
1: Oh.
2: T'imagina.
3: O sigui... No, de fet, jo vaig veure imatges i el vestit és preciós.
2: Mireu una miqueta de música.
3: Sí.
2: Està espectacular. Jo, per mi, està espectacular.
0: Aquesta dona s'ha fet cirurgia ja,
1: Sí.
3: S'ha fet més d'una vegada.
0: Home,
3: i tant.
2: Sí, però jo la trobo que
3: Però vull dir, però està maca. Jo, sincerament...
2: Porta un vestit que és... Les mànigues són de capa.
3: Sí.
2: Blau.
3: Maquíssim.
2: Esclar, porta els xatoners, que també li acompanyen molt, que són brillants dels bons.
3: I la tiara que porta.
1: Home, més guapa que l'alcaldessa de Madrid sí que ho és.
0: Home, Toni, vas a buscar una comparació que la veritat...
1: L'alcaldessa em refereixo a la dona de l'alcalde de Madrid.
3: La dona, no la que tu pensaves, potser... Tu pensaves la presidenta?
1: No, sí, sí, no.
3: Sí. La dona de l'alcalde...
0: Mira,
2: la Brigitte, la dona del Macron, també anava molt maca amb un vestit blanc. Sí.
3: Utilitza així molt el blanc, aquesta dona. Sí. Trajos sí blancs...
1: Va, va haver d'anar als jutjats per querellar-se contra periodistes que deien que sí, aquesta, la Brigitte, tenia...
3: Que era homosexual, que era...
1: No, no,
0: no parlis d'ous, altra vegada, eh?
1: No. Que... Parlaré del Pepino, que, no, que tenia Pepino.
2: Ai, ho trobo horrorós. Sí, també li estan dient de la
3: va
2: dona.
3: Va haver-hi una...
2: Que és que sí, això tenia que estar...
3: No, no, però va haver-hi...
1: No, no, és que va guanyar.
3: Va anar contra ella, eh?
1: Va anar contra ella. Ella el va denunciar, els periodistes que deien
3: periodistes
1: això.
3: Periodistes i una periodista especialment. Sí. Hi havia una... No,

0: Molt horrorosa, no sé... Sí, van dir, és veritat, té aquí una forma molt
1: no
0: lletja del coll.
1: No, no, no, no, no, home.
0: Que s'havia tragat...
2: Oh, què?
0: Bé, un penis.
1: Perquè va estirada, perquè és una estirada. Va ser
2: no, com pot ser.
0: Aviam, tu mira-li el coll.
1: La seva postura és de ser una dona molt estirada.
0: Aviam, però el coll no el té... Jo no el puc ensenyar perquè tinc papada. Però, escolteu-me, tu mira-li el coll.
2: Sí.
0: Jo mai l'insultaria no, jo... per això, perquè és horrorós insultar una persona d'aquesta manera.
1: No, és que té el coll com una girafa.
0: No t'hi has fixat, home?
3: Sí, m'he fixat, sí.
2: Bueno, però esclar, a veure...
3: Està molt prima, aquesta noia.
1: Una cosa no amb l'altra.
0: Però té una forma lletja.
1: Sí.
0: Les coses...
3: Bueno, aquesta noia, girafa, no, aquesta dona, sí. Ja. Bueno, aquesta ja és aquesta dona.
2: Vinga, va, canviem de tema, va, sí. Perquè esteu avui...
1: Avui estem fent una mica de... Safreig.
2: Sí, però molt safreig.
1: Avui toca.
0: Ara us vaig a dir una notícia trista, que és veritat que mai parlo de la realesa, però avui la Carlota Casiraghi, la filla, sí, ha tornat a renyir amb la parella que tenia.
3: Ai,
0: en
3: senyor.
1: El primer matrimoni. Mira, Carlota, ja sí, no et passis, eh? Sí.
2: Quantes Carlotes... ha tingut de parelles aquesta noia? Home,
0: ha tingut el Dimitri, que és el que va tindre un fill que ja li té 13 anys, el Dimitri Ransam, que era fill de la... No, perdó, perdó, perdó. El primer... va ser amb l'humorista, el Rafael... Amb el Rafael, sí, era un humorista. No, i té un nen de 13 anys.
2: Uh-huh.
0: Sí, i el segon va ser amb el productor Dimitri Ressam.
2: Però ha tingut anys, eh?
0: Que és fill de la Carolet Boquet, una... que, íntima amiga de la Carolina, de la seva mare.
1: Ah. Però també sí, matrimoni... una francesa, sí, és veritat. Sí. Va haver-hi molt de jaleo.
0: Va durar poc. I ara estava amb aquest escriptor i es veu que ella té ganes de ser mare i aquest escriptor li ha dit no comptis amb mi per ser pare. Que
1: partint
0: no
1: d'un altre fill.
0: Partint d'un altre fill.
1: Clar, és que a més, Rosmaria, és que és jove encara aquesta noia. Sí,
0: home, té 40 anys.
1: Per això, vull dir, ja en té, vull dir, té un camí encara per poder continuar sí, fent, eh?
3: Sabeu qui s'ha fet la vasectomia?
0: Com?
1: Qui?
3: Bertín Osborne.
0: Ah, sí?
1: Però sí, ja no cal.
0: Sí. Sí. Però volen rumors que ja està amb una altra noia de 30 i pico d'anys.
3: Sí.
1: És que pues, no potser sí que cal, ara que penso. Deu sí pensar, que cal. Sí que
2: bueno,
1: potser
2: sí, aquest home està tindre que li digui que molts de fills són d'ell.
1: Exacte, exacte.
2: I que d'aquesta manera ja sí, ningú podrà dir-ho.
3: No, però això és masclisme. Això és masclisme perquè es podria posar el chubasquero, no?
1: Sí. Ah, però home, bueno, però d'un-hi-do, eh? Entre una cosa i l'altra, jo no sé si el machisme permet que sigui una cosa o l'altra la més adequada.
3: No, perquè però no fer servir preservatiu és de ser machistes, masclistes.
1: Aviam, però si te fas una vasectomia, quedes igual.
0: Ha tingut moltes parelles, no parelles, ha anat amb tothom.
2: Oh, tant, oh, tant, oh, tant.
0: Ara
2: tant.
0: És quan jo el trobo ja més horrorós,
2: però era maco. Li poden sortir fills de tot arreu, aquest home, eh?
0: Sí. Claro.
2: Vinga, va, som.
0: I sí, ho deien, que...
3: I filles, també.
0: I filles.
3: Perquè l'última va ser una filla, no?, el que li va sortir.
1: Sí,
0: un nen, un nen, un nen. Que ara, per cert, com no es parla molt d'aquest nen, ara ella, la mare d'aquesta, que ara no me recordo el nom, fa, que podria ser veritat, que va tindre una relació, abans de amb el Bertín Osborne, amb el jugador aquest de Madrid, amb el que és tan important, amb el...
2: Ronaldo.
0: Amb el Ronaldo. Que ha tingut una relació... Sí, és
2: veritat.
0: Com m'ajuda també la directora.
1: Has vist? S'ha recordat?
0: Pues també corren rumors de que ella es veu que li agradaria que parléssim més amb aquest problema que ha tingut amb el fill, encara que també diuen que ara sí que reunirà a tota la família i presentarà el nen petit a les seves filles.
2: Ai, Déu meu, tot per quines cerimònies fan més rares aquesta
3: ai,
2: gent,
3: ai,
2: no?
3: Ai, ai.
0: Sí, tot això ho diuen les revistes. Sí, i sabeu no, que jo faig bé la feina.
2: No,
0: sí,
2: i tant, no, i tant, no, i tant, tu.
1: O no? Bueno, sí, i sí, prèviament sí, hi ha hagut un altre periodista que ha anat darrere d'ella que li expliqui tota la moguda. Clar. Que a vegades hi vas tu, jo ja ho
0: sí,
1: sé.
0: Ah.
1: Però, a vegades no, hi vas i no ens ho dius fins que arribes.
2: Però l'any li fan privilegis, eh?
3: Sí, sí.
0: És que també m'ha telefonen, eh, casa meva.
2: Ah, sí?
0: Només tenen els telèfons ells, ja els dic. No el doneu a ningú, que tinc massa feina. Bueno, ara us vaig a dir una història molt maca que a mi m'ha encantat, i és la del Pablo López,
3: sí,
0: que és una història molt maca d'amor. Ja sabeu que aquest noi era, com es diu, croix, d'aquells, coraix? Com
3: quatsch,
0: es diu?
3: Quatsch,
0: amb la voz.
3: A la voz,
0: va anar
3: sí,
0: a cantar una noia,
3: anda,
0: se va enamorar d'ella,
2: oh, per favor,
0: s'han casat, i ara serà pare. que estan superfeliços.
1: Martí, posa una música de fons.
2: Ens estàs portant a molts naixements contínuament. Jo,
3: millor, si és el que fa falta, que tinguin fills la gent. Obriu-vos a tenir fills. Jo és que no han tingut.

0: la parella es van conèixer en el 2017 quan ell estava fent The Crush, es diu així?
1: Sí.
0: Amb la voz, i Laura participava en el concurs. I bueno, s'han enamorat, estan casats, i es veu que és un nen molt desitjat perquè ja porten el mes de juliol, ja ha fet un any que es van casar, i tenien ganes de ser pare tots dos, i per fi ara ella es veu que està de poquet, estarà bueno, de tres faltes o quatre, com a molt.
2: El amor.
0: I bueno, pues, és una història maca.
3: Escolta, Mangi, no hi ha separacions ara.
1: Millor.
3: No, però molt bé.
2: Perquè,
3: no,
2: perquè a més a més, ja ha acabat l'estiu. Ja ha acabat l'estiu, i l'any passat...
1: Va haver-hi una corrua de separacions.
0: Que total...
2: És que total ha acabat ara.
0: Hem d'entrar a la tardor.
3: Ah, val.
2: És que aquest any, l'estiu, ha sigut molt llarg i total ha acabat ara.
0: Acabem d'entrar a tardor, esperem. Espereu d'aquí dos o tres setmanes.
3: Ja sap algú més, l'Angi.
0: Veureu el que sortirà
2: veus?
0: Per aquí.
2: Pues vale, ara s'està coent, és com el pa. S'ha deixat 20 minuts perquè
3: i
2: creix.
3: I ella li ha de doncs, tenir també una miqueta així a la guai, eh?
1: Sí, clar.
3: Estem ja una mica així tensats. Ja.
2: Està creant l'ambientillo aquell bo.
0: Bueno, ara us vaig a parlar de l'Eugenia Martínez de Orujo, que li han fet així com un homenatge, perquè la
1: que surt amb meu amic Narcís Rebollo.
2: Sí. Que anava al teu cor.
1: Que anava a la meva classe. A la meva classe.
3: Sí. Convidó.
1: És un noi que sabia un munt de discografia de tota mena. I va fer un treball de filosofia, especialment va presentar sobre heavy metal. Sí.
0: És que és un executiu de la música.
1: I ara ell treballa en una discogràfica.
3: Sí. Ah, molt bé.
0: Li han fet un homenatge perquè la Cayetana l'haguera fet ara 100 anys.
2: La mare.
0: I llavors li han fet tot un homenatge.
1: Està bé.
0: Li pregunten com és que la teva parella, que bueno, que es van casar a Las Vegas, ell anava d'Elvis Presley i ell anava de Marilyn Monroe. Que ha sigut, no sé
2: perquè,
0: si valdrà.
2: Perquè amb ell li va el món discogràfic i devia ser per això que ho devíem voler fer.
0: Però està l'Eugènia, està super enamorada del seu català.
2: Sí.
0: Diu que com és que sent català a ell li agrada tant, perquè aquesta noia ha pujat en el món folclòric, li encantava les sevillanes.
2: Però bueno, per lo que diu el Toni, amb ell li agrada moltíssim també la música.
1: La música,
2: doncs ja estem.
3: Bueno, poden fer un duet, no?
1: Amb 17 anys era un entès, però vaja, un fora de sèrie.
0: Bueno, que està molt ben, que no penses que està molt ben situat també.
1: Sí, clar.
0: A vegades a l'amor, bueno, recordem que ella...
2: Sí, bueno, ja, però...
0: L'Eugènia té una filla, la Cayetana, que és filla del Martí... Del Francisco Rivera.
1: Sí, però Francisco Rivera també està a l'estanding.
2: Estava també bé de... Ara potser no tant, no?
0: Jo em sembla...
2: Potser ha gastat molt ja, eh?
3: Però perquè t'home fa molt que no tureja, no?
2: Molt de temps.
3: Em sembla que va penjar
1: sobretot
3: la col·lecta i
1: des d'aquí fem
3: plegat.
1: Una crida que no turegi el seu germà. Cayetano.
0: No, li va molt malament. A més, el seu germà no l'ajuda. Aquest no l'ajuda,
3: Deu que... tenir gelos un de l'altre.
2: Sí, jo crec que tenen una mala maró entre tots. Sí. Que bueno, que
0: hi ha mal rotllo. Sí. Hi ha mal rotllo entre els dos.
2: Bueno, així és que la...
0: Pues que està superfeliç amb el... Li han fet la festa. A més, ha fet un llibre al seu fill que també l'han promocionat aquí en aquesta festa que han fet especial per la duquessa de Alba.
2: On te l'han fet, a la festa, Angie?
0: Aquí a l'Hermandat de los Gitanos, que la Cayetana de Alba era molt creient en el Cristo dels Gitanos.
1: Dels Gitanos, Sabeu la història del Cristo dels Gitanos?
0: No.
1: El Cristo dels Gitanos era un home que era molt guapo, que li deien el cachorro. I el cachorro s'anava a les nits a cases de gent de bé i els hi posava les banyes...
3: Ai, Toni, avui tela,
1: els hi posava les banyes...
0: Aquesta és
1: la història.
3: Va, vinga.
1: Els hi posava les banyes als nobles de Sevilla. I una nit, un noble es va quedar esperant a casa, el va trobar, li va fer una gavinetada i va morir a mig del carrer de...
3: De Sant Grat.
1: Sí.
3: La gavinetada al puesto de l'essencial.
1: I llavors passava per allà un pintor que tenia l'encàrrec de fer un Crist que patís molt i es va quedar amb els traços de la cara i quan va fer sortir el Crist diu... tothom deia Sevilla, però si és el cachorro, és el cachorro. Ai, ai, ai,
2: la cara de...
1: I des d'aleshores, el Cristo los Gitanos, el cachorro.
3: Ah, ah, pues mira. Pues una... Home, pues també, tampoc no era un sant, eh?
1: No, no era un sant, però...
3: L'expressió que va agafar,
1: de, sí. De dolor sí, sí que la va agafar sí, el pintor bé sí, sí, sí. De d'ell.
2: Però sí. Es vol saber la història per això?
1: Sí, sí.
2: Perquè és clar...
1: Així va, és com va sortir el
2: d'aquella
1: Cristo...
2: Devia, d'aquella
1: era un gitano?
2: Sí. D'aquella devien néixer molts zorritos.
3: Anava a dir. Tothom devia quedar embarassat.
0: El llibre que escric, que l'ha escrit el seu fill, es diu L'última duquesa. I li pregunten en aquesta entrevista que li fan, que diu que està super enamorada del seu marit, que
1: millor, no... millor
0: molt, molt,
1: que jo estan... me n'alegro que vagin sí, bé les parelles sí.
0: Ell estava casat i té dos fills estava amb una abogada que és com es diu, espera que no ho sabré,
3: nutricionista.
2: A vegades la llengua
0: i té dos fills, un noi i una noia de 21 anys que també està en el món de la música, i la noia amb la pintura.
1: Molt bé.
0: O sigui, es van separar d'aquesta, de la seva primera parella, i s'ha enamorat. Li pregunten, bueno, ara t'ha vingut una etapa bona, perquè sabeu que la seva filla també està amb un torero. Està amb un torero, amb el rei, que per cert no fa gaire va tenir una enganxada amb el toro, i ell va estar que aquí la filla de l'Eugènia no va fer prou bé, que jo no li dono la culpa a ella, li dono la culpa al noi. Si el noi tenia una relació amb una íntima amiga d'ella i ella es va posar pel mig i se l'ha emportat. I l'amiga està molt enfadada perquè diu que li ha robat el nòvio.
3: Però clar, no li ha robat el nòvio, no?
0: Ha sigut el noi que s'ha volgut anar amb ell. Li dono la culpa a ell, de moment que s'ha anat amb l'altre poder...
1: Ai, la culpa no existeix. Perquè igual ella no valia
0: clar,
1: tant.
0: Aquest noi poder no estava prou feliç.
1: Ell
2: estava amb ella perquè li agradava, però és que va veure aquesta altra i es va enamorar.
0: Llavors li pregunta també una etapa molt maca, que ara, perquè ja estan corrent rumors que hi ha boda pel mes, per l'any que ve, el 2027. I li diu, no, per favor, que tenen que disfrutar molt de la vida, que són molt joves, que disfrutin. I li diu, no m'agradaria passar avi ara, perquè la joventut té que disfrutar.
1: Molt bé.
0: I com ara són mares als 40 i tants anys, no t'ho dic als 50, però quasi.
2: Si poguessin, sí, si poguessin no ho farien.
1: L'Anna Rosa Quintana va ser mare als 46 anys. De dos bessons.
3: És tot un privat.
0: Però ja tenia un, d'Alfonso Rojo.
1: Sí.
0: Ja tenia un.
1: Sí, sí.
0: Ja tenia un fill.
1: També escriu molt bé els llibres.
0: Sí,
2: sí, copiats, no?
3: Bé, 51 minuts que ens passen de les 11. És el moment d'escoltar la Meli amb aquestes frases que ens aporta tan especials.
1: Sí que passa el temps aquí al Moltateca tota pastilla, eh?
3: Sí, oi tant. Avui ha passat, encara més que mai. Va, Meli, vinga.
2: Escolteu, ahora todo es acoso. Unas señoras me preguntaron la hora y yo les dije, tengo un cuarto para las dos. Y aquí estoy en la fiscalía. Nunca pensé amarte y ya estamos a miércoles.
3: Ay, mira.
2: De nada sirve que te pongas lencería de Calvin Klein si tu cuerpo dice Burger King.
3: Ay, Dios, ¿no?
2: Me gritó, sal de mi vida. Y yo le dije, pimienta de mi corazón. Y aún se enfadó más. comisario, ¿qué hago con el preso? Ponle una esposa. ¡Eso sí, que sufra!
3: ¡Que sufra, Déu-n'hi-do, eh! Aquest és bo. Aquest és bo.
2: Si tu mujer te dice, haz lo que quieras, recuerda que viene del latín cuidadito.
3: Anem a repassar un parell de notícies més.
0: No és premsa rosa, passa que és clar, quan va sortir ara en el Pronto, surt el decreto de Mari Carmen, España lucha por el... I pobreta, aquella senyora que no entra en la premsa del cor, sabeu que ahir ella tenia que estar malalteta. És que ha passat aquests anys amb molts nervis, també devia tindre problemes de salut per la
3: I tenia mals vicis, també, eh?
0: Sí.
2: Fumava?
0: Sí.
2: Bueno. No. A veure, lo que sí és cert és que aquesta dona la van treure, com la van treure de casa seu, va estar ingressada a l'hospital i sí que la vas veure un dia una entrevista que li van fer que ja no podia ni parlar, és a dir, que ja s'anava desmillorant.
1: Sí, li han donat un disgust de mort.
2: El disgust va ser molt important.
0: I ara, esclar, això, doncs avui jo he sentit una cosa per la televisió, jo diré supostament, em sembla que ho he entès perfectament, que culpen en el Pedro, eh? El PP culpen el Pedro perquè diu que això ha sigut que el Pedro ja ho ha fet expressament perquè
2: aquestes coses
0: creieu,
3: ja ho han liat tot,
2: ho han liat tot.
1: Qui té les competències en habitatge a la Comunitat de Madrid és la senyora Ayuso.
2: Exacte.
1: Si no es va complir la llei d'habitatge del 2023 que impedeix els llançaments, els lanzamientos, que vol dir fer fora, és perquè l'Ayuso no té la llei de vivenda d'habitatge del 2023 del govern espanyol en vigor. La té treta.
2: I no la voldrà posar mai.
3: Escolta'm, ara també la llei que ha entrat, que un inquilí que ja no pagui ara, que també passa, pot treure fins a l'any 2030, Déu-n'hi-do.
1: No, està parlant dels inquilins que paguen, no dels que no paguen.
3: Ah, clar.
0: És que aquesta senyora pagava religiosament. A més, va sortir gent desconeguda que van dir que volen cobrar 2.000 i pico, nosaltres pagarem el rest.
2: El resto,
0: però que no la treguin perquè era una senyora ja...
2: L'empresa aquesta no va voler posar-se a l'alçada per voler estar el temps que li quedava, pobra dona.
0: I sabeu
2: que
0: volen fer un minut de silenci a la memòria d'aquesta senyora per d'això i el PP ho està negant, que no es faci això?
1: Ai,
2: bueno, pues es veurà clarament.
3: Home, és que no volen que es sigui Vox Populi, aquesta dona.
1: Clar.
2: No, no interessa.
3: No interessa perquè aquí ella és continuat en vida. Sí. Estic segura que hagués fet alguna sèrie de moviments d'aquests ja...
1: Ja tenia la casa un altre cop adjudicada per una negociació entre els advocats del sindicat de l'habitatge...
2: la Comunitat de Madrid, jo sé que estava per mig.
1: I l'Ajuntament, sí.
2: Per tant, ella sí que va deixar dit en aquell dia, en aquella entrevista que li van fer, que tothom que es trobés en aquesta situació que lluités per els seus.
1: És que s'ha posat, el preu de l'habitatge s'ha posat primitiu.
0: És que ara ja no és l'habitatge, és que una habitació que te cobri
1: 700-800
0: euros, estem bojos?
1: Sí, sí, estem bojos.
0: És que jo, de veritat, me quedo.
2: Deplorable.
0: O sigui, la joventut ja saben el que tenen que fer, perquè com no lluitin amb això, que són els que tenen els problemes.
2: Tenen de lluitar ells,
0: perquè nosaltres... que la majoria tenen
2: nosaltres
0: la nostra
2: ajudarem.
0: Casa. Els, hombre, i tant.
2: Però ells
0: el
2: són els que tenen d'anar endavant.
1: És que molt jovent té sort dels pares.
0: Hombre, i tant. I dels avis, n'hi han molts.
1: I dels avis.
0: Els avis també.
1: Els avis estan col·laborant molt, tant en la cuida com en
2: la... Segons el PP, quan entri, els avis, la nostra...
1: Bueno, el PP no ho ha dit, això. Ho ha dit Figaredo, que és de Vox.
2: I el PP,
1: que
2: farà?
1: Que el sistema de pensions espanyol diu que està...
2: en decadència.
1: En bancarrota.
2: Sí. Però, i precisament és quan està millor.
0: És quan està millor.
1: Que tenim a la guardiola de les pensions ja 17.500 milions d'euros.
2: Que quan estava Rajoy van volar.
1: Hi havia 64.000 milions d'euros i els va...
2: Que avui no toca parlar de política.
0: No, és veritat, eh?
3: Antoni avui està tergiversant tot això, eh?
1: Que aquesta gent el que vol aquesta gent és que aquests diners que la gent cotitza, en comptes de cotitzar-lo a l'Estat, o cotitzen a un banc i els bancs aportin el negoci.
3: Sempre ha sigut així,
2: poderosa,
3: eh?
2: Poderosa d'un dinero.
1: Sempre ha sigut així, però si sempre ha sigut així, haurà un moment que hem de canviar, perquè els hi van regalar 64.000 milions i van dir que els tornarien.
3: Sí, encara els han de veure, no?
2: Bueno, i tant.
3: Bé, són les 11:57 minuts, jo vull esperar l'última versió que ens doni l'Angi.
0: Bueno, l'última versió, que voleu que us digui, perquè és que... jo volia treure aquest tema, que és veritat que no entra la premsa rosa, ha sigut a la memòria d'aquesta senyora, i és veritat que no entra en premsa rosa, l'únic que dic en el jovent, que lluitin, que ara ja està la cosa molt en marxa, perquè el que estan fent aquesta joventut, amb la pluja que hi ha i que no es mouen, que això és fer un superviviente...
3: Quins vols dir, els de Ceuta?
0: Els
3: que estan protestant,
0: Claro, amb aquestes pluges i no es mouen del puesto. O sigui que...
1: Sí, però haurà unes juergues per la noche que no vegis.
2: Bueno, que s'estiguin d'escalfar.
0: Bueno, que s'estiguin una miqueta.
1: Que s'escalfin, no?
2: Això d'estar en una tienda de campanya, lo siento, no sé de què va. Bueno, l'únic que t'has de rejuntar, que diuen.
0: Sí, l'únic que us puc dir que m'ha sortit aquí, l'Alejandro Sanz està feliç, sí, junt amb els seus fills i la seva nòvia.
3: Quatre fills, eh? Sí. Escolta'm, sí, tots són de la mateixa estona.
1: Que va,
3: no,
1: que va.
3: Ah, bueno, no ho sé.
0: Ara. Aquest ara, quan ven a Nadal, li pregunten al pare, dime de quién eres. Perquè, ah, claro, això, bueno, això era, li van dient a la pobra Isabel Presley, sí, dime, niño, de quién eres. Sí. Perquè la Isabel Presley també té molts fills, ah, sí, de tres parelles.
3: No, sí, sí, sí, sí, sí. Aquesta que deu portar el rècord, ja, no?
2: Si comença a tindre Alzheimer, dirà, i tu de què?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. De Marujita.
3: Escolta'm, però de tots els que va tinguent, tots es van eliminant, eh? De mica en mica, aquesta, sí, Isabel els va traient de davant i vingué de fet.
2: Ara ja no surten. Fa dies que no parles de la nostra amiga?
0: Perquè és que no surt.
3: Quina, ah, la Pantoja?
2: No.
3: Ah, va, va,
2: no,
3: va,
2: ella ja sap de qui vull dir.
0: No, de, sí, o sigui, te refereixes a la aquesta, no? Sí, ah, gran, a la
2: Isabel. A la filla de la Isabel.
0: A la filla de la Isabel. Bueno, li va molt bé el negoci, i estàs parlant de la seva filla, que
1: la
0: està...
1: La Xabelita?
0: De la...
2: No, no, la petita, jolín, que no té fills, que la es va casar amb, sí, aquell. Comencem a parlar del que dèiem,
0: sí,
2: abans.
0: Allò, sí,
2: que
0: ja
2: no recordo el nom. Fa tant de temps que no parlem d'ella que ara no recordo el nom.
0: Jo ara tampoc no me'n recordo.
2: Que es va casar amb aquell que té un restaurant, Toni.
0: Té el restaurant. Sí, la filla petita de la...
1: Que va posar un restaurant quan li va ajudar. La filla petita que participa en el Hormiguero. Com es diu? No me'n recordo.
0: Jo tampoc.
3: A veure, Martí. Martí sempre l'ha recordat. Martí no tampoc se'n recorda.
2: L'audiència estarà dient...
3: Bueno, la setmana que ve toca que es digui primer de tot el nom d'aquest personatge, no?
0: Sí, jo la setmana que ve estudiaré molt.
1: Sí, que és Marquesa de Pisón.
0: Sí. Ja, ja. Sí, sí, sí. Ostres, ara no me puc en recordar.
3: Ostres,
0: fica, eh?
3: Aquí ho hem de deixar. Són quasi pràcticament les 12, Toni, gràcies avui per posar a damunt la taula, doncs, els ous, els pepinos i tot això. I ha quedat, doncs, quasi una truita ben feta.
2: Una amanida,
3: eh? Molt bé, molt bé, molt bé. Meli, gràcies per ser també la col·laboradora de tot això.
1: Una amanida amb ou dur.
3: Així, gràcies, eh?
0: Prometo per la setmana que ve explicar-ho tot bé, perquè avui això ha quedat fatal, eh? No, no recordar-nos dels noms.
3: Molt bé, gràcies a tots. I a veure, bona setmana. Estarem a trobar-nos.
4: Adéu. A Ràdio Tordera repetim de matinada els programes de tot el dia.
5: De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i Aquí, a Ràdio Tordera.

0: I bé, com és habitual, nosaltres ens agrada amb la companyia de l'Assumpció i de la Isabel caminar per Tordera i explicar cosetes de Tordera, cosetes a cosasses, perquè sempre són coses estretes de gent estudiés a dintre l'àmbit de la història. I bé, començarem amb l'Assumpció. Bon dia, guapa.
1: Bon dia, què tal? Tordera.
0: Isabel,
1: bon dia. Bon dia, bon dia, Tordera.
0: Doncs vinga, som-hi, anem a parlar de coses de Tordera i coses que considerem són bons perquè les sapigueu i les torneu a recordar, en tot cas.
2: Mira, avui ens hem passat a les vivències de la senyora Felicita Sagrera Riera. Tots sabem que va ser la filla de l'alcalde republicà Joaquim Sagrera. Bé, ens explica unes quantes coses. La primera, per què a casa seu li deien a Cal Flequer Menut? I pensem que era la fleca més antiga de l'època, de l'any que parlem. I ella ens diu, gairebé sempre parlo del meu pare. Diu, i la raó és que ell era nascut i criat a Tordera. La meva mare era de Grions. Aquestes anècdotes estan escrites amb la intenció de donar a conèixer els fets i costums del passat d'aquest meu poble. El pare em contava que el seu avi era flequer, com el seu pare, i com ell, com el meu besavi, fundador de l'empresa casolana, era molt menut, molt baixet, l'anomenaven el flequer menut. Així s'anomenà sempre a casa nostra, Cal Flequer Menut. Aquest costum d'anomenar les cases per al seu motiu s'ha anat perdent, menys mal. Diu, per què? Per exemple, a l'Espardenyeria, a Can Borrell, era Can Gràcia. El barber que havia més avall, Can Mariets. Cal Les Pereres era conegut per Cal Carnisser. Can Cairó, a Cala Balbina. A Can de Luca, Cal Llauner o Cal Peroler. Bé, ens diu, els dies que havia marcat a Tordera, la gent de pagès anaven a esmorzar a casa seva, a Cal Flequer Menut, on sabien que hi trobarien aquell pa blanc i calent. També teníem, diu, a casa, a disposició dels clients, unes gotes de moscatell o anís per remullar el pa amb figues. Uau, que dolç havia de ser. I ens diu, doncs, fins aquí hem arribat, perquè continuarem un altre dia amb les seves vivències de la Felicita Sagrera.
0: Molt bé, una bona, una senyora molt interessant.
2: Escrivia molt bé, maques, molt.
0: Poesies molt maques.
2: Molt. I en aquí ens recorda unes vivències, unes altres vivències d'ella, de la senyora Felicita. Diu, per què va fracassar la llei de la parla castellana a Catalunya? I també quan en la dictadura de Primo de Rivera. I ens explica ella. Primer, l'any 1879, les germanes carmelites, comença per aquí, les germanes carmelites Vedruna varen fundar una comunitat a Tordera. Llavors, aleshores, les escoles públiques no estaven massa ben considerades. Per als anys 30, el sindicat de pagesos va fundar una escola a Tordera que feia les classes al local del cinema Claver. L'any 1933 s'inaugurà el grup escolar Ignasi Iglesias. Del temps que parlo, no es concebia altre sistema d'ensenyament que el que era normatiu a tot l'estat espanyol. Únic idioma, el castellà, com sempre. Fins i tot en temps de la dictadura de Primo de Rivera. Ens obligaren a parlar el castellà dintre de les aules. Però vam fracassar, com era de preveure, car a Catalunya encara no havia arribat aquesta allau d'emigrants de les regions del sud i els torderencs, com a la resta de Catalunya o de catalans, els costava expressar-se amb aquell idioma. Així doncs, vam continuar parlant nosaltres el català, cosa que aquesta llei ens va beneficiar a tots. Catalunya fa molts segles que parla el català i continuem parlant el català, diu. O sigui, això, diu, i es va continuar parlant el català, tot i que la política de Primo de Rivera va ser forta repressió contra allò català. Les vivències de la Felicita Sagrera Riera.
0: Molt bé, anirem explicant més coses de la Felicita, no?
2: Ai, molt, molt.
0: Ui. Sí, sí, té moltes coses.
2: Tens ella. Precioses,
0: per...
2: també.
0: Molt bé, gràcies. Sí. Isabel, vinga, estem tots per tu, ja.
1: Molt bé. Molt bé, començo, doncs. Pedaços d'història. Bombolles de producció local. Tal dècada, com la que vivim ara, si ve un cicle enrere, marca l'inici de la producció de xampany a Tordera. Volem parlar de xampany i no de cava. Retrocedim amb fidelitat 100 anys en el temps que utilitzaven la denominació de cava. Introduïda tot just el dia 26 de febrer de l'any 1986, de manera oficial. Després que França demanés si se li, i se li concedia la denominació de xampany. Per obtenir xampany calen dues fermentacions. A la primera arriba per un procés natural, per acció de la pellofa del raïm. Quan el vi es posa al cup, després se'l deixa reposar en botes i per aconseguir la segona fermentació cal afegir-li llevat i sucre ja a dins de l'ampolla. Allí fermenta de nou i es converteix en xampany. Tot i a Can Codorniu, diuen que la primera ampolla de xampany s'obrí allí l'any 1872. Hi ha llibres que situen molt més a prop del nostre poble, a la vila de Blanes, la producció del primer xampany de Montferran, ja que la cava va ser inaugurada l'any 1848, que encara avui es comercialitza si es fixem en la nostra comarca. Els xampanys encara vigents del Maresme són el Perxet de Tiana, aparegut el 1920 de Jaume Serra de l'Ella, i 1941 i el Roure, també de l'Ella, el 1984. El cas és que hi ha un veí de Tordera, Pere Ros i Caimel, que estudia per capellà al seminari de Girona. Quan torna al poble i acompanya una, li acompanya una faldera per fer xampany, activitat que caracteritza entre tombant el segle. Així doncs, el 1890 construeix la cava junt amb en Pau Carbonell, conegut com en Pau Pinell, que és el mosso de casa seva, alhora que abandona la seva vocació religiosa. Si algú s'ha preguntat per què l'antic veïnat de Caselles ha canviat amb els anys el nom pel de veïnat de Sant Jaume, que dintre el mas on vivia Maria Pons Pous, i podrà trobar-hi encara l'ermita, i havent donant el nom a la casa i al barri sencer. És home de paraula i torna a exercir el sacerdoci, ja que no abandonaria fins la seva mort. I surt de la societat xampanyera. En aquest racó de terra, en aquesta nostra i hermosa costa, en nostra comarca de Tordera, no tenim res que envejar a la regió de la Xampanya per consetjar uns raïms i produir amb elles immillorables vins espumosos i producció de xampanys, que no és l'exclusió de França, i també en aquesta comarca de Tordera produïm bons, finos i aromàtics com allí.
0: Molt bé, molt bé, molt bé.
2: Com s'acaba, eh?
0: De mica en mica, aquí a Tordera hem digut de tot i hem fet de tot, sí, i hem molt acabat ara ja pràcticament tot.
2: Sí, i gent
0: tot,
2: molt important, eh?
0: Molt bé, doncs, sí. Isabel, gràcies molt també per explicar-nos-ho, i tornarem, sí, doncs, ja sí, proper dimarts.
2: Sí, va? Sí.
0: Doncs moltíssimes gràcies, sí, sí, a totes dues, Isabel. Gràcies. I també a Assumpció, gràcies, eh? Fins la propera.
1: Fins la propera. Fins la propera.
3: Ara i aquí.
4: Ràdio Tordera.
5: Els dissabtes a Ràdio Tordera, Ball Matinal. Un espai dedicat a la música de les nostres orquestres i conjunts musicals. Ritmes engrescadors, música espectacular. Escolteu, gaudiu i balleu amb la música de Ball Matinal. Els dissabtes a Ràdio Tordera.
3: ara i aquí,

0: les 12 en 18 minuts. Nosaltres no parem perquè en aquest cas tenim aquí en els estudis ja una persona que no ens deixa parar. Perquè, bueno, porta un ritme que... Bé, arriba aquest moment que ja ens som familiars de l'àrea aquí i agafem la bicicleta, mira, i marxem a descobrir món amb en Miquel. Mira per on, Miquel Grimal, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Sí, és benvingut.
2: Gràcies.
0: Però avui no volem només saber per quins pobles has passat ni quants quilòmetres has fet. Volem saber què has vist, què hi ha passat, ho fa sempre, què l'ha sorprès i, sobretot, què té aquella ruta que fa que valgui la pena pujar a la bicicleta. I ell ho fa de tot, amb la bicicleta. Mira, preparar-nos que pedalem, jo pedalaré doncs, una miqueta al teu costat, abans de dir-nos on t'has pedalat. Què va fer escollir aquesta ruta? On te vas anar?
2: En aquest cas, tothom pedalegem. Vull dir que és un constant i un esforç i un manteniment de la salut, al fi i al cap, és el que intento jo i de moment vaig aconseguint amb sacrifici, amb patiment, lògicament, però un gaudiment també molt fort, molt potent. Això es nota, almenys al meu cas. Jo, la natura, també la convivència amb moltes persones que estan en llocs remots, allunyants o relativament remots, perquè tampoc, a veure, no vaig a la selva directament. Vaig en llocarrets, més o menys solitaris, jo normalment també vaig sol. És un conjunt de coses, de vivències, d'experiències totals. I aquí, en aquesta temporada, ja van, després de l'estiu ja m'han dit que també exposaríem, faríem, a part de la ruta s'està
0: sí,
2: molt bé,
0: sí, sí.
2: Però a vegades són molt repetitives, perquè per a vegades per descobrir un lloc nou has de passar per altres llocs que són repetitius des de sempre, cada vegada que no me canvien el territori.
0: Clar, clar,
2: el territori es manté. Faig coses diferents, sí, faig diferents, però passem pels mateixos pobles, pels mateixos indrets. És clar, vull dir, això no ho expliquem cada vegada. Explicarem en aquest cas experiències, noves coses o coses que ens havíem deixat,
0: sí,
2: i que ara les incidim.
0: Què buscaves aquesta vegada quan has sortit?
2: Bé, aquí,
0: aventura. Aventura,
2: estem,
0: tranquil·litat.
2: Ara avui parlarem
0: descobrir,
2: de les...
0: Què buscaves?
2: I no parlem d'ahir, eh?
0: Què buscaves?
2: D'ahir, ja saps el tema,
0: sí.
2: Ahir és una altra història, ja parlarem a la propera setmana o properes, depèn de com sigui, però ahir va ser total. A més, jo sóc de diumenge, ja ho sabeu, perquè les tornades són sempre tard,
0: sí,
2: i necessito que no hi hagi gaire trànsit, les carreteres que siguin netes, i això només es manté lògicament.
0: Què buscaves, això, aquesta
2: edició? A la ruta del 25 de setembre buscava fer amb una sola ruta, amb una sola jornada, no havia aconseguit mai la vida.
0: Les mans al cap,
2: fer,
0: tots.
2: Bé, era impossible, ja ho sabia que era difícil, fer els quatre cims principals de les Guilleries. Això és una bogeria. A veure, autèntica bogeria. Però bé, encara feia calor. El 25 de setembre encara feia una calorada important. A més, encara estàvem, no d'aquests dies passats amb tanta pluja d'allò, encara hi havia una mancança, hi havia sequera, les fonts seques, entre la calor, cims, muntanyes, hores sense trobar cap altra persona, no tenir ni menjar, ni líquids, ni per beure, les fonts... vaig trobar una única, amb una mica, res d'aigua, que havia d'estar allà per recollir una mica d'aigua per beure, perquè era insuportable. Ja ho sabia que era impossible. A més, amb un tema de que quatre dies després, que és el que vam parlar la setmana
0: passada,
2: passada, era que havia de fer, era Sant Miquel, el meu sant,
0: sí,
2: Sant Arcàngel,
0: i de
2: havia
0: bones
2: de fer un altre d'allò, tampoc em podia desgastar al 100%,
0: clar,
2: i Déu-n'hi-do, perquè la recuperació tarda, eh? A més... Jo ja
0: no m'ho crec que tardi, eh? Perquè tu enganxes un dia darrere l'altre i,
2: sí,
0: i bueno,
2: els dies passen volant i no
0: què
2: et recuperes del tot.
0: Què et va fer parar aquest dia que tenies la fita de quatre cims? A un te'n vas parar i vas dir...
2: En el segon vaig quedar a dos, al 50%, a Sant Benet. Això ho explicaré. Però és que ja no podia més. És que ja, a més, era molt tard i a més, amb una vivència total.
0: A veure,
2: i ara ho explicaré. Ho deixaré cap al final, perquè què va trobar a Sant Benet a un cim de 1.144 metres d'alçada?
0: 1.144?
2: Sí, no és cap broma. Amb una visió... que es veu Girona des d'allà.
0: Oh, que maco, no?
2: I estem cap a Sant Hilari, però per les muntanyes, entre, a veure, Sant Hilari, l'embassament de Susqueda...
0: Oh, que maco, també,
2: El santuari del Coll, el Coll Sa Cabra...
0: Com està l'embassament? Ple?
2: No total, ha baixat, sí. Perquè aquestes, inclús aquestes últimes darreres pluges no ha sigut la vessant, perquè ha sigut més tocant al litoral, costa, no s'ha emplenat, però està bé. A veure, de passades que estava amb una proporció del 20 o el 30, on hi ha la presa, més a Carós i tot això, estaven pràcticament, havien arribat a l'1% o el 3%.
0: Déu-n'hi-do, doncs, també, eh?
2: 8. No, pràcticament 8, ara està bé. Està al pont de Carós, tantes vegades d'anar-hi, i això hem explicat abans, una desena de vegades intentant trobar el, i al final poder aconseguir el 5 de febrer de 2023, que sempre ho he comentat, això, per primer cop travessar el pont de Carós, fer Mundois, la muntanya de Mundois, i anar pels sotes de Sant Joan de Fàbriques de Rupit, i la vall cap a Sau, això és impressionant.
0: Alguna vegada, Miquel, et preguntes, això ha valgut la pena? Tu preguntes alguna vegada o ja mai no t'ho preguntes? Sempre t'ha valgut la pena?
2: Sí, gairebé, encara que no hagi aconseguit els objectius, però són objectius molt, molt, molt impossibles i de màxims. A vegades es compleixen perquè relativament d'allò, però normalment són verdaderament, i aquest dia era un d'ells. Havia d'anar, sí que vaig fer a la Cellera de Ter, anglès, Cellera de Ter, ja són 40 i tants quilòmetres, no és cap broma, vull dir, jo a Santa Coloma, va, això ho deixarem, això no té importància, és el anar i el tornar. Si torno pel mateix indret, o sigui, són 80, entre 80 i 90 en quilòmetres en bicicleta, n'hi han que bé, ni la meitat, fan 30 i va que ajuda. Això, un primer inici sense començar, com diu, els objectius i l'aventura. Vaig fer un bon esmorzar amb entrecot, a veure, dinar, era tot els àpats, l'esmorzar era tot els àpats. I llavors sí que la Cellera de Ter ja era enfilar cap al primer cim. El primer cim són 4 cims. Comentarem, farem un resum. Havia de fer Sant Gregori de 1.090 metres, que és el més difícil, encara que sigui el més baix. Sant Benet, 1.144. El Faig Verd, 1.182. I llavors anar per Sant Hilari i pujar Sant Miquel de Solterra, o el tradicional de les formigues, que hi ha una creu de ferro amb formigues, perquè al finals de setembre, quan s'acaba l'estiu, doncs les formigues amb ales, alades, van a morir allà, perquè és el punt de més a més de temperatura i d'això, perquè llavors ja ve la tardor, i hi ha el fred i tot això, ja mata, ja no, les formigues ja no volen, ja no n'hi ha cap tipus, van allà en el punt més alt, que és a 1.202 metres.
0: Com arribes en un punt d'aquests que ja tens pensat? Què és el que més t'agrada de Serró? El paratge, veure si hi ha una font, veure si hi ha un restaurant, descansar, a veure...
2: Bé,
0: no sé.
2: És un tot, jo com els conec tots quatre, perquè... Sí, és un tot, és que no saps. És que com arribes també, has de veure tot, una sèrie de condicions.
0: És a dir, totes aquestes que t'he dit, ja les agafes totes.
2: I n'hi ha algun d'aquests cims, sobretot el Sant Gregori, que no tens visió. Sí que, a diferència dels altres, té una capella, té una ermita, que no tenen els altres. I a més, té una cosa molt curiosa. El Sant Gregori té un refugi, que és... antigament per ovelles petit d'allò, de forma que li diuen la piràmide d'en Vinyes.
0: Apa, que té forma de piràmide?
2: És una piràmide.
0: Ah, mira que bé, tu.
2: De formigó, i és un refugi, que si cas arribes allà amb pluja d'allò, te pots pujar, perquè bestiar ja no n'hi ha, ja no van ovelles ni res, però està oberta, hi ha una porta, i està, no té finestra ni res, entres a la piràmide d'allò, que és aquest edifici, i està al costat de l'ermita, que està a prop del cim.
0: Hi ha llarg de foc, o hi ha coses, no.
2: És un espai buit a dintre, però estàs tancat, tens refugi, tens un accés, no hi ha porta, té l'apertura, però val. Tens la piràmide, que és molt curiós.
0: Sí, és
2: a veure,
0: veritat,
2: quants
0: sí.
2: llocs hi ha una piràmide construïda, és igual, sigui de pedra, sigui de formigó, això. Sí. Això és el primer. Però per pujar-hi has de pujar per un turó, hi ha molts de castanyers, eh? Encara vaig recollir tres castanyes, eh?
0: Ah, bueno,
2: encara
0: eren
2: verdes i són petites perquè la sequera d'això. Ara no sé amb aquestes pluges, perquè les verdes, a veure si acaben, van endarrerides sí, pel clima,
0: sí, sí, sí.
2: A veure, perquè jo sóc un gran castanyer, vull dir, a mi, bueno, castanyer en el sentit de menjar castanyes,
0: sí,
2: perquè el construeixi ni faci res amb els castanyers.
0: I que ara siguis tu un castanyer.
2: Exacte, o sigui, jo literalment un castanyer. Una passada, el que passa que hi ha dues, està indicada, però hi ha un punt que diversifiques i vas, puges, perquè has de pujar per un turó, no cal arribar-hi, hi ha una creu de 15 metres d'alçada
0: sí.
2: de troncs de castanyer, que és el Puig de Frau. Mireu, és un Puig de Frau que està a 834 metres aproximadament d'alçada, però aquest no l'he de passar perquè el Sant Gregori és pujant cap a una masia, hi ha una masia, la pista que puges, que es diu Can Serra, del Turonal, perquè tot allò és del Turonal, Sant Gregori i el Turonal, li diuen, i l'ermita també. Però hi ha dues variants. Pots pujar per la font del Bassi, n'hem parlat, hi ha un altre d'allò també, hi ha una gran font que era particular, ja van dir els problemes, estava deteriorada, els propietaris van morir, ara s'han de fer càrrec a la Sella de Terra a l'Ajuntament, i hi ha una altra via que és de Bec de Jovell. Que és una masia ja enderrocada i d'allò, i aquesta és la més, d'alguna manera, però vaig triar aquesta. No vaig seguir el conducte reglamentari, em vaig perdre, i vaig anar a sortir no sé on, i després resulta que em vaig donar compte tenia el Sant Gregori el cim que havia de pujar, perquè havia de fer el cim, i ja m'anava cap allà, m'anava a Coll de Nafré, que això és el punt que separa la Vall d'Osó de Susqueda. Carretera asfaltada, aquest sí, eh? Aquest tram, tot des de la presa de Susqueda fins a Osó, és asfaltat, eh?
0: Escolta'm, aquí dius que te vas perdre... Aquesta devia
2: no,
0: ser...
2: abans d'arribar, molt abans d'arribar.
0: Devia ser l'anècdota d'aquesta ruta, no?
2: Sí, però em va fer perdre molt de temps, perquè vaig tindre de...
0: Però sempre tens anècdotes, també, aquestes...
2: Són inacabables, inacabables. I llavors sí, que vaig retrocedir, vaig d'allò a l'orientació, has de tenir bona orientació, perquè ja no hi ha cap indicació, vaig arribar al cim, vaig arribar a l'ermita, i sí que no tenia gota d'aigua, feia molta calor, encara el 25 de setembre, ja tenia una gota d'aigua. No sé com ho vaig fer, vaig anar a parar a la font del Turonal, però estava molt seca. Només aquesta mica d'allò, i amb el bidó vaig recollir una mica d'aigua suficient per hidratar-me una miqueta.
0: Eh? Patís,
2: vaig continuar perquè
0: molt,
2: havia d'anar al següent cim, Sant Benet. Però per anar a Sant Benet has d'anar al Coll de Nafré, i a Coll de Nafré, què vol dir Coll de Nafré? És de la vall d'Osó i la vall de Susqueda, d'en Pantà, on hi ha l'embassament, hi ha el santuari del Coll.
0: En aquests indrets, Miquel, hi pots arribar en cotxe?
2: Sí,
0: tots tranquil·lament. Pots
2: tant
0: en cotxe?
2: Des d'Osó pots pujar en cotxe.
0: Ah,
2: a més, hi ha restaurant.
0: Ah, això també és un camí.
2: I un
0: també,
2: santuari impressionant. Té la porta oberta, pots entrar al santuari.
0: Com és?
2: Bueno, és impressionant, de pedra, és molt maco, eh?
0: I a dintre tenen imatges
2: sí,
0: i tot.
2: Sí, és una passada.
0: Val.
2: Una passada. El santuari té portes obertes, el restaurant, el que passa que has d'arribar, ara tenen obert normalment el restaurant, i a més és hospedatge també, és hostal, que pots d'allò. I aquí me van salvar, perquè eren més de les 5 de la tarda, arribava molt tard, només dels 3, dels 4...
0: Ui, ara la bicicleta se'ns ha caigut, no? Ara ja
2: sí,
0: està posada.
2: Sí, ha caigut.
0: Ja està
2: doncs, vaig arribar més tard, ja els dinars, el divendres, ja havien acabat, i llavors el que sí que vaig fer, a veure si em podien servir, i em van servir alguna de beguda.
0: Tothom te cuida, eh?
2: Miquel,
0: pots estar content,
2: perquè si no, jo hagués tirat avall, perquè hi ha una pujada considerable, eh? Has de fer amb un parell, 3 de quilòmetres, uns 200 metres de desnivell. Uh-huh. Això és molt fort, en bicicleta.
0: En aquesta ruta, Miquel, quin és el moment que recordes, doncs, més bo i el més dolent de tot el que ens has explicat? Tot plegat, ja estic veient...
2: Fins aquí vaig patir molt. de veritat allò. I el més bo venia llavors, perquè llavors sí que vaig tenir prou forces per arribar al cim de Sant Benet. Això està a 800 metres. Es veu Osor, el poble d'Osor, Vall.
0: Aquí recordes una bona vista, no?
2: Comença una urbanització, hi ha cases. Malament. Perquè això és terme municipal de Susqueda. És un dels veïnats o barris de Susqueda. Aquí, és clar, has de pujar fins als 1.144 metres. Hi ha una pista que te porta... sí que a trams has de pujar a peu, amb bicicleta has de pujar a peu. Amb cotxe no pots pujar. Hi ha una tanca.
0: Apa, ja hi som.
2: Barrera amb un... que puja i baixa, però has de tenir comandament.
0: Clar, o permís,
2: només
0: no?
2: Els residents. Il·luminat el... Amb bicicleta, a peu, passa, però amb bicicleta has de... no pots passar, has de passar amb la bicicleta per un costat, per aixecada, perquè no tens espai, només per salvar la tanca aquesta. És molt maco. I llavors me quedava el millor. I era molt tard, eh? Clar, que com podia fer més cims? Si ja en el segon ja me quedava tot exaurit. Una posta de sol.
0: Ah, que maco!
2: Que és el vídeo. A 1144. Veient...
0: Ens l'has penjat, el vídeo?
2: Sí, és el que he posat avui. Es veu el sol, que encara no acaba d'amagar-se, és un, moments anteriors, però sí, el vermelló i tot això, tinc fotos i això, perquè havia d'anar, perquè al cim del Sant Benet hi ha una creu, vale? Un pos a 1144.
0: Ui, de les creus que trobes, no?
2: Sí, home, ja són llocs, vull dir, importants i, i de fites i religiosos, com, a veure, Sant Gregori, Sant Benet i Sant Miquel de Solterra.
0: Clar,
2: tots són sants.
0: Clar, havien, clar. Aquí no hi pot faltar-hi la creu.
2: Ara no hi ha res, hi havia una mena de construcció, hi havia una ermita. Al cim ara ja queden quatre pedres i només hi ha la creu. I l'únic aquí que canta, em refereixo que no sigui, és el Faig Verd, que no té vista, i bé, és un paratge, vull dir, molt complicat, pertanyent a Vilanova de Sau, sobre Vallclara, que això n'hem comentat també moltes vegades, i a Sant Benet, la vista són impressionant, perquè és una vessant que tens, ja no veus l'embassament, sí que pujant vas veure l'embassament de Sau, veus l'Agullola de Rupí, veus el Coll de Cabra amb el Santuari del Far, els penya-segats aquests, i llavors la posta de sol cap a l'orientació, tens la serra del Cadí al fons i veus el Pedraforca.
0: Fantàstic, no?
2: La figureta sí que, clar, el sol aquí en impedeix, però sí que tinc alguna foto així amb apropament on es veu la silueta del Pedraforca i, a veure, que no sigui en la posta de sol, en dies d'hivern, ara sobretot si està nevat, tot la serra del Cadí i el Pedraforca, tot aquest tram fins al Faig Verd i així, veus el Pedraforca impressionant. Són fotos, sobretot Coll de Carós, que també separa doncs, la part de Sant Hilari, que pertany a Sant Hilari, i això és terme de Sant Hilari, Susqueda, Sant Hilari, Vilanova de Sau, són termes molt grans que es troben en aquestes contrades. I l'experiència... bé, de tornada ja de fosc, perquè, és clar, una vegada es posa aquí a la baixant, també has de baixar en cura, perquè, és clar, una relliscada, clar, patinada,
0: bueno,
2: la bicicleta també has de tenir la molt
0: en tot. La gent d'aquests pobles que comentes, Miquel, encara s'atura parlant amb els ciclistes? Mira, tinc curiositat de saber-ho.
2: No solo, bé, aquest dia sobretot, no vaig trobar gaire gent, ni excursionistes, ni res, tota aquesta zona, gairebé les vaig passar en solitari. Però sí que vaig trobar una parella que van pujar doncs a Sant Benet i vam intercanviar, esclar, això sempre que dic, jo vinc de Tordera
0: gent, no?
2: I ja queda, tothom queda esturat de Tordera, però i aquestes hores i...
0: Sí.
2: A veure, és el meu. I llavors sí que vaig anar a sopar, que estaven, bueno, al cap d'una hora tancaven, o menys d'una hora, perquè va arribar a quarts de nou, doncs a baix a Osor, que havia de baixar cap a les mines d'Osor, cap a Anglès, i fer la tornada des d'Anglès cap a Tordera. Vaig arribar,
0: tard.
2: Ja sabeu, vull dir,
0: Miquel,
2: no gaire aviat.
0: Si demà jo tingués una bicicleta i et digués vull fer una ruta però vull tornar a casa amb una història per explicar, quina ruta m'enviaries a fer i per què? Va, vinga, aquesta és la pregunta meva del dia.
2: te'n podria dir...
0: Moltes, ja suposo, però necessito una només ara,
2: molt lluny, quants quilòmetres?
0: Poc, a prop.
2: Bé, Massanet en tenim. Pots anar a Massanet.
0: A Massanet?
2: Sí.
0: Per anar al poble de Massanet tampoc no cal, jo no, vull una ruta...
2: No, però hi ha els turons, hi ha el castell, no refacto Falcó, tens pous de glaç...
0: t'esvinga, a Massanet.
2: A Massanet ho tenim.
0: Ja m'ho apunto.
2: Vull dir, i a Fogàs també tens d'allò, vull dir, no has de fer gaires quilòmetres.
0: Molt bé.
2: Vull dir, és que rutes... tens quantíssimes.
0: Bueno, se n'aniré preguntant alguna, jo,
2: Ramió, pots anar a Hostalric, perquè no Hostalric és petit, té poc paratge.
0: Molt bé.
2: Anem pel... la frase?
0: Per la frase, vinga, va, que avui anem ja tot als, va.
2: Què diu la, més o menys? Tot pot ser sublim. Què pot ser? Màxim. Pot ser un paradís.
0: Segons amb els ulls que tu mires.
2: Sí, però té la seva encant, té la seva ruta, té la seva vivència, fa salut, fas mil coses cada sortida. Uh-huh. Si vas sol, bé, tens una temperança, una posició. Si vas un company, els amics, a la companyia. Però clar, què diu? Però també incert.
0: Clar.
2: Perquè són coses, vivències noves. Pots tenir... problemes o no, pots tenir gaudiments, és diferent, però és incert, perquè no saps el que et trobaràs. Però quedem-nos amb lo de sublim.
0: Vinga.
2: És màxim.
0: Ens quedem amb això, Miquel, aquesta setmana. La setmana que ve més i, bueno,
2: més.
0: I vinga, recorreguts, que també es pots aconsellar.
2: Fantàstic.
0: Gràcies, Miquel.
2: A reveure.
0: Adéu, bon
2: adéu.
0: Dia.
1: Ara i aquí.
3: Ràdio Tordera. Emissora que t'escolta.
4: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera.
5: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
6: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
5: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: Ara i aquí.

0: I bé, pràcticament amb el temps al damunt, nosaltres avui sí que ens sap molt de greu amb aquest apartat de fons. És un apartat en el que tenim entrevistes amb diferents professionals. Avui tenim entrevista amb el veterinari, el senyor Joan Ferran. Bon dia, Joan.
1: Bon dia.
0: Què tal, com anem?
1: Bé, mira, bé, un dia més aquí.
0: Avui. Doncs bé, avui obrim aquest espai i parlem d'un tema que ens toca molt de prop, perquè per a moltes famílies les mascotes, això se va dient ara, són més que un membre de la família. No sé si la veterinària ha avançat moltíssim en els darrers anys, nous tractaments, noves eines, etc, etc. Però bé, començarem perquè ens comences a explicar moltes coses, Joan, i bueno, el primer que jo et diria és: els animals poden patir estrès i ansietat de la mateixa manera que nosaltres?
1: Sí, sobretot quan estan molt junts amb el propietari. Sí que a vegades quan el propietari no hi és o se'n va a treballar, sobretot els gossos quan van a treballar

0: Ja? I saber si realment està patint estrès o ansietat. Com ho podem...
1: Bé, sí, home, normalment quan tenen ansietat el que notes és que canvien el comportament. Que quan marxes de casa lladren molt, que el que dèiem que allò es fan pipí allà on no havien de fer-ho. Totes aquestes coses és una demostració de que canvien el seu comportament normal. Mm-hmm. Val? Quan tenen malaltia ho veus, és com nosaltres, si veus que està trist, que no es mou, que vomita, que fa la caca diferent, a vegades si tenen mal d'orella, clar, no t'ho diuen, però rasquen amb la pota, toquen l'orella. Mm-hmm. Vull dir que han d'anar al veterinari quan veus símptomes que no són normals del normal de cada dia d'aquell animal.
0: Tenen febre, els animals, també?
1: Sí, tenen la temperatura més alta que nosaltres, eh? Hi ha gent que diu que per saber si tenen febre o no toquen el morro.
0: Ah, el morro. Mm-hmm.
1: Això és molt relatiu, vull dir que no, a vegades diu si té el morro calent o sec, no sé què, és molt relatiu. Es pot mirar amb un termòmetre per bienal. Mm-hmm. Però pensa que un gos pràcticament fins a 39 no és febre.
0: Ah.
1: Vull dir que a vegades hi ha gent que diu està a 38 i mig, té molta febre, no, està normal.
0: També sovint doncs, notem o interpretem que el gos té, o el gat té mal caràcter. En realitat podem dir que això pot ser un signe d'ansietat o no?
1: Bé, si sempre ha tingut bon caràcter i aquell dia té mal caràcter, pot ser això. Si té mal
0: que caràcter, mossegui una si mica, ha de caràcter, ser, per exemple.
1: Si té mal caràcter sempre, a vegades és que perquè de petit no s'ha educat prou bé.
0: Clar,
1: és com les persones, hi ha gossos que tenen un caràcter més dur i d'altres són més amigables, per dir-ho. Uh-huh. Però si de cadell l'eduques i sobretot de cadell li ensenyes qui mana a casa, pensem que el gosso, sobretot, antigament vivien en manada, i en una manada sempre hi havia el que manava i el que creia.
0: Sí. Val?
1: I llavors, quan arriba un gos nou a casa, en el gat és diferent, però en el gos és important que sàpiga qui mana. I llavors... si hi ha la parella han de ser els primers, els fills també han de manar sobre el gos, i l'últim de la casa és el gos. Quan el gos és el primer...
0: Sí, que ja això no li, et sembla que passa algunes vegades,
1: ja no li
0: arregles
1: la cosa, ja no li arregles.
0: Després, en aquest cas, si, per exemple, doncs, notes que té mal caràcter envers a tu, que sempre que tu, per exemple, has sigut el seu líder, l'amo d'ell, sí. Després es compten, doncs, compte que té ansietat, no?
1: Bé, pot ser que tingui mal caràcter perquè tingui un dolor, en algun lloc.
0: Ah, també és clar.
1: Clar, a vegades, això passa bastant, per exemple, en els gossos vells, que sempre han sigut manyacs, i com que tenen artrosis, i a vegades els vols tocar i no saps allà on te'ls tocarà, i t'arronquen a l'amo, t'arronquen d'això, i hi ha gent que diu, sempre havia portat bé, i ara m'arronca quan el vull tocar. Uh-huh. I a vegades és una senyal de dir... a veure on me tocaràs, a veure si me fas mal.
0: Clar. Hi ha productes que siguin realment adequats així, per al dolor? Perquè, és clar, les persones sí que a una certa edat de seguida, això que parlem del dolor, doncs vinga, esperarem algun element farmacèutic i anem tirant. Per als gossos, hi ha un medicament especial per al dolor?
1: Sí, hi ha diferents coses, o sigui, amb pastilles i xarops n'hi ha molts, i hi ha gossos que els hi pots donar pràcticament cada dia que no tenen masses problemes.
0: I funciona?
1: Sí, bueno, quan és un dolor lleu funciona, val? Esclar, si és un dolor fort, que hi ha un pinçament, perquè l'artrosi ha fet un pinçament lumbar, una d'aquestes, a vegades has d'anar a cortisones, encara que tenen les seues contraindicacions, i llavors ara ha sortit un producte nou que no té inconvenients i és a base d'unes coses monoclonals, una cosa d'això, d'aquestes investigacions noves.
0: Què són les injeccions?
1: És una injecció que es posa un cop al mes.
0: Sí.
1: El problema que té és el cost, que té un cost elevat, que un gos gran te pot costar 70-80 euros cada mes.
0: És segons la mida de l'animal, sí, això? Sí. També és aplicable als gats?
1: Sí, també. Sí.
0: Jo m'he quedat parada ara com has dit això d'aquests parxes de cortisona, que això és com amb una persona,
1: bueno,
0: no?
1: Bueno, no és parxes.
0: Ah, no són parxes. No,
1: normalment donem... No, perquè els parxes no n'hi ha amb els animals, perquè se'ls traurien. Normalment és o amb injeccions retardades, o amb pastilles, o xarop.
0: Uh-huh. El nostre estrès el noten, els animals?
1: Sí, noten bastant l'estat d'ànim de la persona, Si nosaltres estem tristos, ells ho noten, potser no ho demostren, però ho noten, si estem contents.
0: I com

0: s'ha conegut, Joan, això?
1: No ho sé, però, esclar, quan convius sempre amb l'animal, sí que ho notes. Vull dir que quan una persona, inclús a vegades, per exemple, hi ha gent que ha tingut dos gossos i estan molt units i és mort un, i l'altre està 5 o 6 dies de dol, que no menja, que està trist, que està... Clar, són coses molt subliminals que això la persona que conviu sempre amb ell sí que ho pot notar si estàs al tanto de l'animal.
0: Quan un animal, estem parlant doncs, d'estrès i ansietat, deixa de ser una situació puntual i passa a ser un problema que necessita tractament veterinari, és el que comentaves ara, no? Doncs hi ha diferents opcions i alguna una mica cara perquè ha de ser cada mes, no?, que la tinguis que donar, o cada dia també, no?
1: Sí, pel dolor sí, i quan és simplement per l'estrès també hi ha tractament, eh? Es pot fer, si és molt greu, es pot fer tractament amb pastilles, igual que fan la gent, i si és una cosa lleu, funcionen bastant bé una cosa que es diuen les feromones, que és una hormona positiva del gos, diguéssim, o del gat, que no té efectes per la persona, i és amb spray i és amb aplicador com això dels mosquits d'això. I això funciona bastant bé per coses lleus, si has de marxar, si tens una separació temporal.
0: Aquests tractaments ara s'ha posat molt que es cuida molt l'animal per al tema de l'ansietat. Hi ha medicaments, Joan, ens comentes, i que no poden tindre efectes secundaris aquest tipus de tractaments?
1: A veure, els que són farmacològics sí, que si ho fas molt llarg tots els tractaments farmacològics tenen efectes secundaris. Si són d'aquests naturals, en principi no, n'hi ha així, això de les feromones no té efectes secundaris, i també n'hi ha que són a base d'herbes, com si ens prenguéssim una camamilla això, vull dir que aquests no tenen problema.
0: Si deixa de menjar o beure, és una senyal important? Cal consultar-los a vosaltres? Allò que veus que l'animal està un dia i mig que no menja, no beu.
1: Sí, no. Home, si està un... A veure, per un dia de no menjar, si l'animal està bé i content, no passa res. És una dieta i no passa res. Un dia sense beure, sobretot a l'estiu, sí que és important, perquè l'aigua necessiten rehidratar-se bastant. També depèn, a vegades hi ha gent que em diu, home, el gos del gat no beu gaire, però és que mengen menjar humit. Clar, si mengen menjar humit, porta molta aigua, llavors beuen menys a l'hivern. Però, esclar, si deixen de menjar més d'un dia, si, sobretot els gats s'ha de vigilar, perquè si són gats grassos, que hi ha molts gats obesos, i deixen de menjar un parell de dies, fan el que es diu la lipoïdosi hepàtica, o sigui, agafen cetona i el fetge queda com el fetge de paté d'ànec, que queda desfet, i llavors costa molt recuperar-los.
0: Sempre és molt important, doncs, tindre, per el que anem comentant, aigua a diferents punts de la casa, perquè doncs, tant gossos com gats estiguin sempre hidratats, de ser una vessant molt important, no?
1: Sí, bueno, tampoc no cal. Si té ella té excés, tampoc no cal tenir molts abeuradors repartits. Si ells saben allà on hi ha l'aigua i allà on hi ha el menjar, i tenen excés per anar-hi, no hi ha problema.
0: No hi ha problema. Quan un gos que comença a estar més apàtic, dorm molt més del que dormia, o ja no té ganes de jugar, què podem fer? En què podem contribuir? O això ja és cosa de l'edat que comença a envellir-se?
1: Sí, a veure, quan el joc és com a les persones la mainada. Quan el gos és cadell, juga molt. Quan és adult, 4, 5, 6 anys, si l'has ensenyat a jugar, tirar-li pilotes, continua jugant. Però a partir dels 7, 8 anys ja no tenen tantes ganes de jugar. Tenen més ganes de jeure i d'estar més tranquils. Això, en principi, no és problema, és evolució normal. Que si juga, perfecte. Si fa exercici, això, doncs perfecte mantenir-lo. Però si només jeu més i juga menys i ja té una certa edat, tampoc no ens ha de preocupar. Sí, sempre i quan el veiem content i alegre.
0: Val. Si beu molta més aigua i orina poc, això no deu ser normal, o també pot passar?
1: Sí, pot passar.
0: O l'orina fa molta mala olor, diguem-ne.
1: Sí. Bueno, quan l'orina fa mala olor, convé fer una analítica, perquè potser hi hagi una infecció d'orina, que hi hagi, sobretot en els gats, hi hagi càlculs, hi hagi algun problema d'aquests. En principi, quan beuen molt, també solen orinar molt, si no hi ha un problema renal. I llavors, també
0: però si no orinen, malament, no? O no?
1: Sí, si no orinen, principalment els gats, els mascles, que a vegades fan càlculs urinaris, si deixen d'orinar, s'han de sondar abans d'un o dos dies, perquè si no ja és irrecuperable. Les femelles, per la forma que tenen de la uretra, no solen embussar-se amb els càlculs urinaris, i una femella pot estar un dia o dos fent gotetes i a veure què passa, vull dir, no és tan... sempre i quan surti alguna cosa,
0: Preparar la mascota per envellir-se. Què?
1: Perdona,
0: Preparar la mascota per envellir-se. Això sí. També hi forma part?
1: Bé, sí, home, s'ha preparar-la. Hem de ser conscients que un animal té el seu cicle, i l'hem de tractar a cada moment amb el seu cicle. Si veiem que l'animal comença a passejar menys, doncs no li fem fer 3 quilòmetres cada dia, fem l'excursió una mica més curta, encara que a nosaltres potser ens agradaria fer-la més llarga, no? Vull dir que ens hem d'adaptar una mica, és com si tenim un familiar ancià, no li farem anar a la marató, no? Vull dir, doncs és una mica el mateix.
0: Com podem considerar que la nostra mascota està entrant a la fase de la vellesa?
1: Per tots aquests símptomes que te deia, Vull dir que normalment perquè es mouen menys, a vegades les femelles tenen incontinència de pipí, se'ls escapa el pipí, sobretot a les gosses, més si estan operades, que estiguin castrades, llavors tenen més incontinència. Si tenen problemes dentals, que és bastant freqüent, quan mengen a vegades es miren el menjar i abans d'agafar-lo s'ho pensen dos vegades, o quan el masteguen a vegades criden una mica, o masteguen sempre per un costat de la boca i per l'altre no. Tot això són símptomes que ens poden dir, home, té problemes dentals, que són molt freqüents.
0: Se li indica retar les dents també en les mascotes?
1: Sí, és bo. El que passa és que si no els acostumes de petit, sobretot els gossos, és molt difícil, no es deixen. Però inclús hi ha raspallats que te'ls poses al dit.
0: Ah, està bé.
1: Pots fer-ho, però l'has d'acostumar de petit. I llavors, sobretot, races petites tenen molt problemes de sarro. S'acumula...
0: Sí.
1: Que hi ha més sarro que dent, a vegades. Llavors, cada 2-3 anys, quan cal, has de fer una neteja de boca, anestesiar-lo i fer com si anéssim al dentista a treure el sarro.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Esclar, també els hi ha de fer mal com, per exemple, nosaltres mateixos, no?
1: Sí. Mal, i llavors que també el sarro, si no el treus, el que fa és que desarrela la dent i cau la dent.
0: Perquè
1: el separa la dent de la geniva, i llavors arriba el moment que quan fas la neteja del sarro, el millor cauen, o has de treure 2 o 3 dents perquè ja no tenen arrel.
0: Però després com mengen?
1: Més
0: papilla, vaja, sí, no, sí. Es treu el gra. Hi ha signes d'avellament cognitiu en els gossos i els gats? Poden tenir una mena de demència, també?
1: Sí.
0: I després què? Què se'ls hi fa, si tenen una demència? Perquè això ha de ser bastant complicat.
1: Sí, també hi ha... És el que deien, també, si és una demència lleu, també hi ha tractament, hi ha medicaments que el que fan és augmentar la circulació sanguínia al cervell. A veure, no es cura la demència, però pots fer que vagi més lenta de lo que caldria.
0: Què fa quan té un principi de demència? També s'orina tot arreu, o hi ha més signes que demostren que està, doncs, el gat, doncs, en aquest estat?
1: Sí, a vegades busquen, lladren en un lloc que no veuen res. També, ara se m'acorreix una cosa, això de lladrar, a vegades hi ha gent que diu amb el gos sembla que caci mosques i no hi ha mosques.
0: Ai.
1: Vale? Que això sembla que els caci. O, sense més ni més, no hi ha ningú i borda com si veiés algú.
0: Ah. Vale?
1: A vegades aquests símptomes, sobretot amb animals joves, no és demència, sinó que és un principi d'epilèpsia. A vegades l'epilèpsia, quan és forta, dona atacs epilèptics, però quan és molt lleu, dona petites al·lucinacions d'aquestes. Ah.
0: Sí. Aquests gats se pot demanar que se'ls faci una eutanàsia o no?
1: Ara l'eutanàsia es pot fer quan, en casos molt comptats, amb gats i gossos, es pot fer quan l'animal no té solució, quan té un tractament molt car i el propietari no es pot fer càrrec d'aquell tractament econòmicament, o quan el tractament ha de ser molt seguit, imaginem-nos un gos que està a la urbanització a 3 quilòmetres, amb un xalet, uh-huh. i se li ha de donar un medicament cada 8 hores, uh-huh. i l'amo no té cotxe. Vull dir que si no es pot seguir el, si no es pot seguir el tractament indicat, llavors està autoritzada. Uh-huh.
0: Molt bé, acabarem, tenim els senyals horaris al damunt. La medicina veterinària cada vegada s'assembla més a la medicina humana. En tecnologia, en diagnòstic, Joan, o com?
1: Sí, sí, ara hi ha hospitals molt ben preparats i que pots anar allà i t'ho fan tot el mateix dia, no has d'estar com la Seguretat Social, que van donant hores a 3 mesos o 4 mesos. I tenen tags, tenen raïs X, tenen de tot.
0: De tot. L'intel·ligència artificial també s'ha de començar a utilitzar, no?, en alguns casos.
1: Sí, es comença... Sí, jo no la faig servir, uh-huh. perquè m'interessa anar més a l'ull clínic.
0: Uh-huh. I hi ha, amb aquests avenços, ja per acabar, ja n'hi ha algun que fa més de 10 anys era impensable i avui ho tenim a la consulta? N'hi ha algun que...
1: Sí, per exemple, les pròtesis dentals, per exemple, jo mai m'hagués imaginat que poguessin posar pròtesis dentals amb un gos, no?
0: Què dius ara?
1: Hi ha moltes coses d'aquestes...
0: Sí. Pròtesis dentals, però d'aquestes que es posen i es treuen també, o són implants?
1: No, d'aquests implants.
0: Implants, val.
1: O fundes, o si el mateix que fa un dentista... Jo, per exemple, 10 anys enrere no m'ho hagués imaginat.
0: Molt bé, Joan, doncs t'agraïm moltíssim aquesta estona que ens dediques a anar sapiguem més sobre els nostres animals de companyia. Gràcies per estar aquí.
1: D'acord.
0: I bueno, estarà fins la propera vegada.
1: Molt content de venir.
0: Vinga, gràcies, adéu, bon dia. Adéu-siau. Aquí acabem el magazín, demà hi tornem a les 11, són ja la 1 i uns minuts. Adéu-siau.
2: Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Elisabet Mejías demana formalment al president Illa i a l'Agència Catalana de l'Aigua que suspengui els abocaments autoritzats al riu Tordera mentre no se sàpiga l'origen de la contaminació de PFAS. El consistori estudia la via de la responsabilitat patrimonial per exigir a l'Agència Catalana de l'Aigua que assumeixi les despeses derivades d'uns abocaments que no genera el poble.
2: Aleshores, el que hem fet és un nou requeriment a l'ACA perquè això passi i ens plantegem també actuar per la via de responsabilitat patrimonial perquè entenem que Tordera no s'ha de fer càrrec dels abocaments que fa un altre. Tots parlem, no, de transició ecològica i estem molt sensibilitzats amb l'entorn i estem parlant de salut pública. Aleshores, cadascú que assumeixi la feina i la competència que té.
1: Baixada insignificant de l'atur a Tordera. El mes de setembre les dades d'ocupació indiquen que l'atur ha baixat en només dues persones, un mes de setembre que ha tancat amb més ocupació i més atur a causa de la regularització extraordinària de migrants. Unes dades que, segons el secretari de Treball, Paco Ramos, s'expliquen per l'entrada de persones provenents de l'economia submergida.
3: Sense aquestes afiliacions provenients de la regularització no haurien superat els 4 milions d'afiliacions i també això, el volum d'aturats registrats sense ocupació anterior també la majoria són provenients del procés de regularització.
1: Aquest dijous 8 d'octubre expliquen també que el Cap Tordera comença la vacunació a les escoles. Salut desplegarà els equips de vacunació per immunitzar els infants d'entre 2 i 5 anys i també els adults que ho vulguin sense necessitat de desplaçar-se al centre sanitari. Avui visitaran l'escola Inés Iglesias, demà la llar d'infants al Niu. Txell Pérez, responsable de vacunació del CAP.
4: Aquest any ens desplacem a vacunar a les escoles i a les llars d'infants fora de l'horari escolar, amb els pares, a tots aquells nens que se'ls recomana la vacuna. Dels peques dels 6 mesos fins als 59 mesos i els nens amb factors de risc també es poden esperar a quan estiguem allà i els vacunarem, pares i nens.
1: L'Associació d'Espectadors del Teatre Clavé organitza aquesta tarda una lectura dramatitzada al voltant de l'obra Les coses excepcionals. L'obra de teatre serà el 16 d'octubre i gira entorn a les crisis personals. En parlava el director de l'obra i del director del teatre, Josep Navarro.
5: Bueno, amb les coses excepcionals hi haurà, evidentment, la temàtica és salut mental. Les persones que puguin acostar-se a les lectures dramatitzades com a l'obra... és una obra que és veritat que et fa reflexionar, però també té una estructura dramatúrgica molt intel·ligent.
1: Ja pots demanar el vot per correu per a les eleccions espanyoles del 29 de novembre. Les gestions es poden fer a l'oficina de correus o bé a correos.es. En esports, el Club Patí Tordera celebra 80 anys d'història amb una gran jornada festiva al pavelló parroquial. L'entitat fa una crida a totes les generacions del club per viure un 12 d'octubre ininterromput d'activitats amb la presentació dels equips i l'enfrontament contra la selecció catalana com a grans reclams. Parlem el temps, previsió meteorològica per aquest dijous, els detalls d'en Joaquim Serra.
6: Hola, molt bon dia. Situació meteorològica marcada de moment per un temps tranquil, però amb nuvolades que han d'anar guanyant protagonisme i que entre aquest mig matí i la tarda d'avui s'espera que deixin precipitacions en forma de tempestes localment intenses i que podran ser també abundants i superar els 20-30 litres per metre quadrat puntualment. Pel que fa a les temperatures, han baixat les mínimes de la passada nit. Esperem que les màximes també siguin més baixes perquè al migdia tindrem poc sol, a diferència d'ahir, que quan va sortir el sol les màximes van tornar a disparar i vam tornar a tenir valors que per ser mitjans d'octubre pràcticament doncs són uns valors alts, valors de 24, 25, fins i tot fregant els 26 graus. Avui amb prou feines superarem els 20. El que tindrem serà aquest temps inestable, la traca final d'aquest episodi de precipitacions que ens acompanya ben bé des del darrer cap de setmana. Les temperatures, com dèiem, avui baixen i demà encara baixaran més, sobretot les mínimes.
1: Informatiu de Ràdio Tordera que completarem avui amb l'apartat d'efemèrides, recordant fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys. Comencem l'informatiu.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, ha traslladat al president de la Generalitat i al director de l'Agència Catalana de l'Aigua la preocupació municipal per la contaminació per PFAS, que aquest estiu va obligar a declarar l'aigua de l'aixeta no apta per al consum de boca durant setmanes. En la trobada, l'alcaldessa va exposar les reclamacions del consistori que passen per agilitzar la detecció de l'origen dels abocaments, obtenir finançament per als nous filtres i, sobretot, aturar cautelarment els abocaments autoritzats a la llera del riu. Tot i que les darreres analítiques indiquen que els valors estan per sota del llindar legal, els tècnics adverteixen que les concentracions són variables i que no es pot garantir que es mantinguin així si no s'adopten mesures de tractament. L'alcaldessa va demanar al director de l'ACA que se suspenguin els abocaments de totes les empreses autoritzades al llit del riu Tordera mentre no es determini l'origen exacte de la contaminació. L'argument municipal és clar: si no se sap quina indústria és la responsable, cal cessar tots els abocaments per evitar que el problema persisteixi. La resposta de l'ACA, però, no ha satisfet el consistori. Segons l'organisme, no existeix normativa específica que limiti els abocaments de PFAS, només n'hi ha en captació. Per tant, segons la seva interpretació, no es poden suspendre els abocaments autoritzats sense una base legal que ho empari. Així ho traslladava l'alcaldessa Elisabet Mejías.
1: Aleshores, l'ACA autoritza aquests abocaments. Vam dir, escolta, mentre no se sàpiga d'on te venen, que cessin aquests abocaments. I ens permetrà conèixer, com a mínim, que Tordera no tingui l'aigua apta des d'ara fins que tinguem els filtres instal·lats. Què ens van dir, en aquest cas, el director de l'ACA, que també estava a la visita? Segons l'ACA, això no pot passar o això no pot ser perquè no hi ha normativa d'abocaments, no hi ha normativa de PFAS en abocaments. Sí, en captació, però no en abocaments. Per tant, el que es pretén fer des de la Generalitat, i així es va comprometre el president i el secretari general d'Administració Local, és a reunir a les empreses del sector que, segons els mostrejos, que serien susceptibles, a emplaçar-les a través de línies de finançament a que instal·lin els filtres perquè aquest fet no ens passi a nosaltres.
0: Aquesta resposta ha generat malestar a l'Ajuntament, que considera que l'ACA té competències plenes sobre tot el que passa a la conca i no pot limitar-se a sensibilitzar les empreses perquè instal·lin filtres voluntàriament. A més, el consistori estudia la via de la responsabilitat patrimonial per exigir a l'ACA que assumeixi les despeses derivades d'uns abocaments que no genera el municipi.
1: Aquesta conversa no m'acaba de convèncer, perquè al final l'ACA té competència en tot allò que passa en aqüífer. Aleshores, està molt bé que sensibilitzin les empreses en posar els filtres, però nosaltres ens obliguen. Aleshores, el que hem fet és un nou requeriment a l'ACA perquè això passi, i ens plantegem també actuar per la via de responsabilitat patrimonial, perquè entenem que Tordera no s'ha de fer càrrec dels abocaments que fa un altre. Tots parlem, no?, de transició ecològica, i estem molt sensibilitzats amb l'entorn i estem parlant de salut pública. Aleshores, cadascú que assumeixi la feina i la competència que té.
0: Pel que fa a les solucions tècniques, s'ha proposat la instal·lació de filtres de carbó actiu a l'etap de Tordera, Masmora i Sant Daniel, amb la dotació econòmica de 1,6 milions d'euros aprovat per l'Ajuntament de Tordera en el darrer plenari municipal. Baixa l'atur a Tordera el mes de setembre. Segons dades de la Diputació de Barcelona, el mes passat va tancar a Tordera amb 920 persones desocupades, una baixada de 2 persones respecte al mes anterior. Aquesta baixada situa l'índex d'atur en el 9,79%. Malgrat això, Tordera continua com el segon municipi maresmenc amb una taxa d'atur més elevada, només superat per Pineda de Mar. Actualment tenim 57 torderencs i torderenques menys en atur respecte a fa un any. El mes de setembre ha tancat amb més ocupació i més atur a causa de la regularització extraordinària de migrants. El nombre d'afiliats a la Seguretat Social va superar els 4 milions i els desocupats van créixer fins als 330.000 persones. Així, l'afiliació va augmentar en 38.000 persones respecte al mes d'agost, i les oficines del Servei d'Ocupació van registrar 604 aturats més. Unes dades que, segons el secretari de Treball, Paco Ramos, s'expliquen per per l'entrada de persones provenents de l'economia submergida.
2: Sense aquestes afiliacions provenients de la regularització no haurien superat els 4 milions d'afiliacions, i també això, el volum d'aturats registrats sense ocupació anterior, també la majoria són provenients del procés de regularització.
0: Al Maresme, l'atur ha crescut un 0,9% respecte a fa un any, a la província de Barcelona un 2,4% i al conjunt de Catalunya un 2,5%. En canvi, a l'Estat espanyol, l'atur ha baixat un 1,7% interanual.

0: L'Institut Català de la Salut ha anunciat l'inici de la campanya de vacunació antigripal per a nens i adults d'aquesta tardor. Enguany, com a principal novetat per evitar desplaçaments a les famílies, el Cap Tordera es trasllada directament als centres educatius i llars d'infants per administrar la vacuna. Segons ha informat el centre sanitari en una comunicació adreçada als pares, la mesura respon a l'augment de casos i la sospita que la grip es pugui avançar aquesta temporada. Per aquest motiu, el personal sanitari es desplaçarà fora de l'horari escolar a partir de 4:45 a les 5 de la tarda perquè els progenitors puguin acompanyar els seus fills durant el procés. La campanya se centra especialment en els infants d'entre 2 i 5 anys, als quals se'ls administrarà la vacuna Fluence, que té la particularitat que s'administra via nasal, sense necessitat de punxar-los. En canvi, els nens menors de 2 anys hauran de rebre la vacuna injectada al braç. Una altra de les novetats destacades és que els pares que també es vulguin vacunar ho podran fer el mateix dia amb els seus fills, coincidint amb la visita del personal sanitari al centre escolar. Ho explica la responsable de vacunació del CAP, Txell Pérez.
1: Aquest any ens desplacem a vacunar a les escoles i als llars d'infants fora de l'horari escolar amb els pares a tots aquells nens que se'ls recomana la vacuna. Dels peques dels 6 mesos fins als 59 mesos i els nens amb factors de risc també es poden esperar a quan estiguem allà i els vacunarem, pares i nens. És una manera que els pares no hagin de desplaçar-se i venir tots al centre, que col·lapsen el nostre servei, o que havien de fer agendes especials només per fer vacunació.
0: Per aquelles famílies que prefereixin fer-ho de manera tradicional o que tinguin dubtes, el CAP recorda que poden demanar cita prèvia amb la infermera pediàtrica del seu fill o posar-se en contacte amb l'equip de pediatria. Els equips de vacunació del CAP han planificat un calendari de visites. Avui visitaran l'escola Inés Iglesias i demà la llar d'infants al Niu. I de cara a la setmana vinent, visitaran el dia 13 d'octubre l'escola Badruna i l'escola Brianxa i el dia 15 l'escola La Raureda i també l'escola Serra de Miralles. En el marc de la programació de tardor del Teatre Claver, l'Associació d'Espectadors del Teatre organitza aquesta tarda a les 7 una lectura dramatitzada de l'obra Les coses excepcionals com a activitat complementària a la funció que tindrà lloc el dia 16 d'octubre. La proposta vol oferir un espai compartit per apropar-se a l'univers de l'obra i aprofundir en les qüestions que planteja. Les lectures dramatitzades són una activitat que impulsa l'Associació d'Espectadors amb l'objectiu d'enriquir l'experiència de les espectadores i espectadors i afavorir la reflexió i el debat al voltant de les propostes escèniques. Les coses excepcionals de Sixto Paz Produccions és una comèdia lluminosa sobre les crisis personals que aborda amb sensibilitat i sentit de l'humor. Qüestions com la depressió, els vincles familiars i allò que estem disposats a fer per les persones que estimem. En parlava de la lectura i l'obra el director del teatre, Josep Navarro.
2: Bueno, amb les coses excepcionals hi haurà, evidentment, la temàtica és salut mental. Les persones que puguin acostar-se a les lectures dramatitzades com a l'obra, és una obra que és veritat que et fa reflexionar, però també té una estructura dramatúrgica molt intel·ligent, molt d'un dramaturg que ha begut de les millors fonts dramàtiques angleses. Pots passar un rato entretingut, reflexiu i divertit.
0: La lectura està dissenyada i coordinada per Quimaro i tindrà lloc al Teatre Claver. L'activitat està oberta a totes les persones interessades en compartir una estona de lectura i reflexió al voltant de l'espectacle. Serà a les 7 i que podreu seguir en directe pel canal de YouTube de Ràdio Tordera. I ja pots demanar el vot per correu per a les eleccions espanyoles. El termini per sol·licitar el vot per a les eleccions generals ja és obert. Els electors que preveguin que no podran acudir presencialment a la seva mesa poden iniciar el tràmit per votar per correspondència. Primer s'ha de sol·licitar el vot a les oficines de correus de tot l'Estat presentant un DNI, passaport o carnet de conduir. També es pot demanar de manera telemàtica a través de correus.es, però també et demanaran un DNI electrònic o un certificat certificat digital vàlid. Un cop feta la sol·licitud, Correus trasllada la petició a l'oficina de cens electoral, que comprova que tot sigui correcte. Després emet un certificat per indicar que l'elector està inscrit al cens i que votarà per correu. Dies després, el votant rep la documentació electoral, que inclou el certificat d'inscripció al cens, els sobres i les paperetes, i en un sobre a banda la mesa electoral. El votant ha de signar personalment la recepció dels documents. Per tant, si el carter no el localitza a l'adreça, li deixarà l'avís a la bústia perquè vagi a recollir els papers a l'oficina de Correus. L'últim pas és escollir la papereta i introduir-la al sobre de votació. Després s'ha de posar dins d'un altre sobre dirigit a la mesa electoral juntament amb el certificat d'inscripció al cens. Un cop s'envia el vot per correu certificat, ja es podrà votar de manera, ja no es podrà votar de manera presencial. Recordem que tots aquests tràmits es poden ja iniciar a través de l'oficina de Correus d'aquí Tordera.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: El Club Patí Tordera commemora el seu 80è aniversari el proper dilluns 12 d'octubre amb una jornada ininterrompuda d'activitats al pavelló parroquial de Tordera. L'entitat vol reunir aficionats, famílies, amics i membres històrics del club per celebrar 8 dècades d'hoquei. La gent arrencarà a les 10 del matí amb un partit d'exjugadors del Club Patí Tordera, una iniciativa dissenyada per retrobar aquelles persones que han format part de la trajectòria de la institució. En paral·lel, entre les 10 i 3 quarts de 11 es farà la convocatòria oficial de tots els jugadors actuals, que donarà pas a la presentació de tots els equips a les 11 del matí. El plat fort esportiu del matí arribarà a 2 quarts de 1, moment en què el primer equip del Club Patí Tordera Hockey Lliga Plata s'enfrontarà a la selecció catalana. A les 3 tindrà lloc l'acte central de celebració dels 80 anys, on s'esperen moments de record i homenatge. Per cloure la diada, a partir de les 5 i fins a les 8 s'organitzarà un bingo i una festa amb música per a tota la família. En el seu comunicat oficial a través de xarxes socials, el Club Patí Tordera ha fet una crida especial als seus veterans. L'entitat demana l'assistència de tots els exjugadors i exjugadores, fins i tot aquells que no participin en el partit matinal, recordant-los que ells també són part fonamental d'aquests 80 anys d'història de l'entitat.

0: L'Ajuntament de Palafolls dona per perduda la biblioteca municipal després dels aiguats de diumenge. L'aigua i el fang van inundar l'edifici fins a 1,5 metres d'altura i més del 80% del fons bibliogràfic està per llançar, a banda de les afectacions al mobiliari, serveis i equipament informàtic. Brigada municipal i voluntaris treballen des de principis de setmana en tasques de neteja i ara per ara el futur de l'equipament que es va construir fa 20 anys. És del tot incert. Anna Mira és directora de la biblioteca.
1: Estem vivint un malson tots plegats, però res, no? Tots aquí arremangats per treure quan abans millor tot aquest fang, perquè no es malmeti més el tema mobiliari, sobretot. Llibres, DVDs, jocs de taula ja donem per perdut, quasi, suposo que més del 80%, però a veure si el mobiliari, que és de fusta massissa, doncs encara podem salvar alguna cosa.
0: Els aiguats dels últims dies han superat les expectatives i han trencat els pronòstics dels tècnics. Les pluges torrencials amb registres rècord han posat el país cap per avall i fins i tot han causat víctimes mortals com la registrada Tordera. Tot plegat ha fet saltar les alarmes a la comunitat científica, que coincideix que el canvi climàtic ens porta cap a un escenari de fenòmens extrems molt més recurrents. Joan Manel Vilaplana, director de l'Observatori de Georisc del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, avisa que l'administració s'ha de posar les piles perquè el paisatge urbà està perillosament exposat als riscos naturals. Per tant, afirma que l'única solució és transformar-lo.
2: S'ha de fer un inventari d'aquests punts que realment estan altament afectats, que són molt vulnerables, que fins i tot són molt sensibles. I segurament el dia que es posi les piles govern i tingui aquest inventari, aleshores podrem decidir quins són aquests llocs on de construïm, és a dir, traiem aquest edifici, traiem aquesta infraestructura i el traslladem, el permutem.
0: Arenys de Mar ha presentat les 31enes jornades gastronòmiques del Calamarenys, un certamen que creix però manté l'essència de fa més de 3 dècades. Viu ara un moment de plena consolidació i amb una implicació cada any més activa dels restauradors. La mostra gastronòmica es farà el 16 d'octubre, el sopar popular el dia 23 i la subhasta de peix, l'acte gairebé final, el 7 de novembre. Stanis Forç és l'alcalde d'Arenys.
3: I és precisament aquesta combinació entre allò que som i allò que volem ser la que ha convertit el Calamarenys en una cita única i en un dels grans esdeveniments gastronòmics de la nostra costa.
0: La Fundació Foto Collectània fa una nova lectura a la seva col·lecció de l'exposició Emancipacions. De la mà del responsable del departament, Florian Edner, la mostra recupera obres d'autors com Ramon Massats o Auca Lelé per recórrer dos processos d'alliberament, el de la societat i el de la mateixa fotografia. Ens ho explica en la següent crònica, David Navarro.
4: Emancipacions, col·lecció Foto Collectània, presenta prop de 160 imatges i materials de més de 30 autors. Les fotografies expliquen la història de l'alliberament de la societat espanyola i portuguesa en el seu camí cap a la modernitat i el canvi del mitjà fotogràfic dels retrats en cercles d'aficionats i revistes a l'obra d'autor i l'art contemporani. Ho fan des de la recerca del responsable del Departament de Fotografia del Pompidou, Florian Ebner, a l'extensa col·lecció d'imatges de Foto Collectània.
5: De fet, crec que mostrem potser un 5% de la col·lecció, així que dona una idea que la col·lecció és molt més rica. He escollit realment tipus d'enfocaments i fotògrafs per parlar d'un cert moment, i tant de la societat com també de la manera en què els fotògrafs practiquen la fotografia.
6: De la façon dont les fotògrafs pratiquen la fotografia.
4: Entre els autors destaquen noms com els de Colita, Antonio Julio Duarte, Joan Fontcoberta, Ramon Massats o Ucalele. A les fotografies s'hi afegeix una instal·lació del col·lectiu Estampa que invisibilitza les imatges dels visitants captades per una càmera de seguretat a l'entrada de l'exposició.
0: Anem a actualitzar la informació del temps per aquest dijous, per les properes jornades, els detalls d'en Joaquim Serra.
7: De moment, aquesta jornada de dijous comença amb un temps tranquil, però esperem que les nuvolades vagin guanyant ràpidament protagonisme i que haguem de parlar de nous xàfecs de caire tempestuós que podran afectar qualsevol punt de la comarca entre aquest mig matí fins a últimes hores de la tarda. Atenció, perquè localment s'esperen xàfecs forts, de forta intensitat, com acostuma a passar en aquesta època de l'any, i de forma puntual també podien ser abundants i superar els 20 litres per metre quadrat. Per tant, plou sobre mullat. A banda d'això, han baixat les temperatures mínimes. De fet, encara baixaran més les temperatures màximes. Ahir es van tornar a disparar quan va sortir el sol cap als 24-25 graus. Fins i tot els 26 es van arribar a fregar en alguns punts de la comarca. Avui no. Avui amb prou feines arribarem als 20, on més pujaran. D'entrada s'espera, per tant, aquesta jornada d'inestabilitat, que serà la traca final d'aquest episodi que ens acompanya, ben bé podríem dir, des del cap de setmana, pràcticament de forma continuada. Esperem, per tant, que de cara a demà el temps ja millori clarament. Si bé a primeres hores del matí encara quedarien alguns núvols retirant-se mar endins, el sol serà el protagonista i de cara al cap de setmana tampoc esperem precipitacions, si bé diumenge augmentaran els núvols, núvols alts i núvols mitjans, que faran que hi hagi ressol, però sense precipitacions. Les temperatures, com ja hem dit, demà encara baixant una miqueta més, sobretot les mínimes, les nocturnes. Demà farà fresca, haurem de fer servir jaqueta prima a primera hora del matí, mentre cada dia, amb el sol, doncs tampoc esperem que baixin més les temperatures respecte avui. Pel que fa al cap de setmana, dissabte i diumenge, ja ho hem dit, ambient assolellat en general, diumenge però amb més núvols, sense pluges i amb unes temperatures que pujarien una miqueta, especialment de cara a diumenge. Vents fluixos pels pròxims dies i situació marítima amb mar de fons marcada a conseqüència de la tramuntana, que avui s'intensificarà al nord de la Costa Brava.

0: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent.
1: Bon dia, Tordera. Ja hi ha eleccions convocades i cal parlar de la novíssima Esquerra madrilenya, perquè l'acampada de la Porta del Sol està dirigida més per la coordinadora de joves socialistes que no pas pel sindicat de llogaters. Es tracta d'un grup d'esquerra marxista molt disciplinat en el que conflueixen, entre d'altres, sectors ascendits de l'esquerra abertzale basca, més socialistes que nacionalistes, amb les joventuts del Partit Comunista d'Espanya, separades d'aquest partit. Aquests dies he tornat a escoltar, amb sorpresa, expressions com lluita de classes, capitalisme, classe treballadora, o càntics com viva la lucha de la classe obrera que cantàvem a les manifestacions dels primers anys de la democràcia, quan estrenàvem llibertats. Aquestes acampades ja han tingut conseqüències, i més que en tindran, encara que no siguin immediates. Carles Andreu, Ràdio Tordera, Madrid.

0: Comencem l'apartat d'efemèrides. És moment de fer memòria, recordar fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys. Ens situem a la setmana del 5 a l'11 d'octubre. Fa un any explicàvem que empitjorava de forma alarmant la salut mental dels adolescents, especialment entre les noies. Un estudi amb alumnes de quart d'ESO de la demarcació de Barcelona revelava un augment dramàtic de la soledat, les autolesions i els pensaments suïcides en la darrera dècada. El tècnic de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, Lluís Camproví, havia assegurat que la davallada de l'estat anímic dels joves havia començat a partir de la pandèmia.
1: El moment pandèmic va ser un moment de sotregada, de caiguda forta. Després de l'eliminació de les restriccions i la total normalitat hem vist una mica de repunt, però la tendència de fons amb l'estat anímic és de baixada i més marcada amb les noies. Pràcticament la meitat de les noies es pot considerar que té aquest estat anímic negatiu.
0: Fa un any també explicàvem que la detecció d'un focus de dermatosi nodular contagiós al bestiar boví a Catalunya havia encès totes les alarmes entre els ramaders. Es tractava d'un virus que només afectava les vaques i que no es transmetia a persones ni a altres espècies. La malaltia es propagava principalment a través de mosques, mosquits i altres insectes, fet que en dificultava el control. El ramader, en Pere Serra, explicava com es transmetia aquesta malaltia.
2: O sigui, el contagi és molt ràpid i és per contacte. D'una vaca, o sigui, si avui n'hi ha una en una granja, demà n'hi haurà 30. I clar, i això a més, d'una a l'altra es passa molt ràpidament, però és que a més, si tens alguna altra granja a prop, només que hi hagi, sense que tu te n'enteris, que hi hagi algun vector, algun mosquit, alguna mosca, algú que hagi agafat, que hagi entrat dins d'un cotxe i se n'hagi anat amb un altre, pots trobar que l'escampat és brutal en poc rato. Llavors, com cada vaca que no estigui vacunada és transmissora, que estigui positiva, és transmissora potencial de la malaltia. Val? Llavors, si està vacunada, el que fa aquesta vacuna és impedir que aquesta malaltia es reprodueixi dins dels animals. Per tant, no són excretors de la malaltia. Per tant, la vacuna és i que els animals tots seran positius, però no seran excretors de malaltia.
0: Anem al 2021, així a la Societat per la Protecció i Conservació del Montnegre, una associació creada pels veïns, residents i amics de tot el parc Montnegre i Corredor. El grup s'havia format per lluitar contra la presència de vehicles esportius a l'entorn natural, un fet que consideraven que era una problemàtica pel desenvolupament de l'entorn, així com per reduir les molèsties que estarien patint els veïns. L'Aurora Pedro Pascual, portaveu de la societat, explicava els objectius que s'havien marcat com a associació.
3: Sí, o sigui, d'alguna manera, doncs, reduir aquest impacte i impulsar un canvi en la normativa que reguli l'accés d'aquests vehicles al parc. O sigui, a part d'aquest objectiu, que és el principal, tenim d'altres, que és, per exemple, doncs, impulsar la millora de les carreteres, de les pistes i els camins del parc, per millorar la seguretat de conductors i vianants, cuidar de la neteja de les broses i dels contenidors, que últimament està sent un problema recurrent, donar suport als habitants del parc davant dels robatoris que s'han produït en els últims mesos, donar suport a tota iniciativa que suposi una millora pel parc.
0: No deixem el 2021. Fa 5 anys, una veïna de Tordera denunciava que una bala de caçador li havia entrat a casa i impactat contra el seu llit. Els fets haurien passat aquell cap de setmana d'octubre en el caravaning de la carretera de Fogars a la zona d'Àgora Park i Sant Pons. Segons la veïna, se sentien diversos trets de bala a la zona i un dels projectius havia acabat entrant al seu mòdul impactant contra el llit on ella estava estirada. Segons relatava, va poder identificar el vehicle del presumpte caçador que es va donar la fuga i va deixar abandonat el seu gos. Anem al 2016. Fa 10 anys, els ajuntaments de Tordera, Blanes, Malgrat i Palafolls demanaven una ajuda a la Unió Europea per poder fer un estudi sobre l'estat del riu Tordera. Ho explicava aleshores l'alcalde Joan Carles García.
4: Hem de demanar permís i ens diuen que no, perquè a vegades hem demanat permís per entrar i fins i tot a l'estiu per fer els focs artificials hem de demanar permís i és bastant complicat el docking. Fins i tot va haver-hi un any que el mes d'agost passava aigua, va haver-hi un grup de joves que volien fer una cursa pel riu i com que passava aigua la Generalitat els va prohibir fer la cursa pel riu.
0: Fa 10 anys hi havia terratrèmol polític perquè Som Tordera anunciava el trencament del pacte amb Convergència a Tordera malgrat discrepàncies internes entre Podem i Iniciativa Verds. El seu representant a l'Ajuntament de Tordera, Joan Carles Villaro, s'havia mostrat partidari a no trencar el pacte de govern en Ciu, però deia que acataria la decisió de l'Assemblea del Partit.
5: Com a regidor, a mí no me gusta de repente dejar cosas que se han empezado a dejarlas estancadas. No me gusta en absoluto. Y a mí, mi deseo personal, pero simplemente personal, sería poder continuar, ¿no? Lo cual, en principio, yo estoy dispuesto a superarlo, es decir, a abandonarlo, si de hecho pues no hay motivo para poder romper el acuerdo. Pero siempre y cuando no haya motivos. Yo en estos momentos, por una serie de cuestiones que no voy a expresar aquí ahora, yo no los veo. Pero vuelvo a decir, la Asamblea tiene que ratificar el texto y contenido de ese acuerdo de ruptura para que eso sea oficial. Y en ese momento pues yo me atendré a lo que diga la Asamblea.
0: Per la seva banda, l'alcalde de Tordera, Joan Carles García, no compartia els motius de trencament del pacte amb Som Tordera. Des de Convergència i Unió esperarien que s'aclarís la situació i seguir governant el nostre poble.
6: Queda clar que no és un trencament de pacte de mutu acord dels dos partits que vam signar al seu moment, sinó que unilateralment en Som Tordera, o en aquest cas en Salvador Giral, que és el que ho comunica, doncs han decidit que per diverses qüestions que no comparteixo en absolut, doncs trencant el pacte de govern. Doncs molt bé, nosaltres a partir d'aquí el que estem fent és esperar que s'acabi d'aclarir aquest embolic, i el que hem fet aquests dies a partir doncs, de que hem conegut aquesta situació és senzillament doncs, seguir governant, perquè aquestes qüestions polítiques el que fan al fons del tot és molestar el funcionament normal del govern, i el que tinc clar jo com a alcalde, però també els regidors del govern, inclosos els regidors de Som Tordera, és que el govern ha de funcionar i res no ha d'aturar l'activitat normal de l'Ajuntament de Tordera, que és el que han fet. En tot cas, amb tot aquest embolic doncs, que s'ha procurat, jo tinc clar, per exemple, que el regidor José Carlos Villar té la voluntat doncs, de treballar pel poble des d'allà on sigui. Jo crec que ho ha fet durant uns mesos i ho ha fet bé des del govern, i que sembla que pel que estava dient aquests dies tenia la voluntat ferma de seguir treballant de cara a la gent, que al final és la qüestió que ens ha portat a l'Ajuntament.
0: Fa 15 anys, el 2011, el ple de l'Ajuntament de Tordera aprovava una ordenança reguladora dels usos de planta baixa al nucli urbà per facilitar la col·locació de comerços i oficines. Ho explicava la regidora d'Urbanisme, aleshores Rosa Maria Salarix.
7: El que fem és treure aquestes restriccions, tant les totals com les parcials, i mantenir dintre d'aquesta zona comercial la restricció de fer habitatge en planta baixa en el que seria les facilitats. Sanes, sí que es pot fer en la part posterior. També es manté la restricció de col·locar aparcament sobre rasant, també igual amb façana, es permet en la part posterior, i hi ha un punt que pot mantenir-se, que seria que un comerç que pogués generar un conflicte de mobilitat dintre d'aquesta zona es pogués prohibir pel fet de que potser no seria apte per poder, doncs potser entraria en conflicte, no?, amb el que és la mobilitat del poble.
0: L'Ajuntament de Tordera aquell 2011 negava tenir cap tracte de favor amb Inditex per tal que contractés de manera indefinida els torderencs, tal i com denunciava Iniciativa Verds de Palafolls. El tinent d'alcalde i coordinador del govern, Josep Llorenç, negava que l'Ajuntament tingués cap relació amb el procés de selecció de personal amb l'empresa.
8: Estic convençut que les fórmules de contractacions que segueix l'empresa Inditex com qualsevol altra, finalment les acaben decidint ells mateixos i segur que no és per un tema de procedència. En tot cas, entenc doncs, que els treballadors compleixin amb els requisits i amb els perfils que ells demanen. Per tant, en aquest sentit, sembla que no té cap... o que no va enlloc doncs, entrar, diguem-ne, en aquesta polèmica. Però, en tot cas, sí que és veritat que des del primer moment en què van començar a posar a disposició la possibilitat de que comencessin a incorporar gent, nosaltres vam a posar a disposició de l'empresa doncs, el Servei d'Ocupació Municipal, que en aquest sentit entenc que tant des de la Regidoria de Promoció Econòmica com dels professionals concrets que estan fent aquesta feina doncs s'estan ajustant molt i estan fent una molt bona feina de triatge per intentar que els perfils que es demanen doncs, siguin o corresponguin exactament als que nosaltres podem oferir. I sí que estem molt contents de la feina que s'està fent fins ara i dels resultats que ens està donant, però en tot cas segur que els criteris de contractació no tenen a veure amb l'origen de les persones contractades.
0: D'aquesta manera posem punt i final avui a l'apartat d'efemèrides.

107.1 FM. Radio Tordera.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: poesia. Lletres complen el buit d'una absència, d'una mirada. Estem a dimecres 9 del vespre i això és Temps de Paraules. Nosaltres, en Joan Madrid i l'Elvira Romaguera, t'acompanyarem amb cançons i poesia. I hola, Joan.
1: Hola, bona tarda.
0: Quin cantant has buscat avui?
1: Avui hem buscat una veu femenina, agradable, i esperem doncs triar les seves boniques cançons. Ella és Diana Navarro.
0: Molt bé, Joan, endavant.
1: Gràcies.